0: Sí. Del temps per abans tindre aquests refugis climàtics. És de veres sí. Que ara pues, tindran més modern or. Que molt, ja sabeu exactament què és. Vols dir, seria un forat eixent a baix terra? Home, en la superfície no passa això que en les cases que tenen així sota ni això?
1: Mira, per una entrevista, això, per una entrevista per els propers dies tinc una de bodegues sota les cases d'Utiel i efectivament la temperatura hi era una davallada important. Sí, senyor.
0: Però no és això, exactament. No. Es tracta d'un edifici públic que en moments com este, que anem a viure durant el cap de setmana, i el que ens espera durant tot l'estiu, s'habilita per a que qualsevol persona, tu necessites dir, xec, abans que te pegui un col de calor o tinguis algun problema, dic, xico, pues, així hi ha un refugi climàtic. Podria ser, ja suposo que no, però de vegades quan vas pel centre, entres en una botiga, un poquet alenar també et passa. Diu, no vull comprar res, però perdoneu que vull alenar. Entres a una entitat bancària també, en un moment, i dius, ja te refresques. No seria exactament això, Mar Hernández, que tal? Bona vesprada.
2: Un
0: refugi climàtic.
2: Doncs podria ser, però així la clau és que es tracta d'un edifici públic on no cal consumir res. Vull dir, no. Tu simplement vas allí per a refugiar-te.
1: No has de disculpar-te, com diria ell.
2: Exacte,
1: no has de dir, disculpa,
2: ai,
1: no vas a comprar res.
2: Tal, no sé què. Però bé, avui coneixem de què tracta això dels refugis climàtics i és això, la millor forma de conèixer-los és entrar a un d'ells. Hola, és així el refugi climàtic?
3: Hola, bon dia, sí, així és.
2: Puc passar?
3: Pots passar.
2: Vinga, vaig a refrescar-me una miqueta, va. I concretament avui entrem en un dels refugis climàtics que està a prop de la platja de la Malvarrosa de València, cosa que ve molt bé, perquè si tornes de la platja en la tornada cap a casa doncs et pilla així de camí, està en el carrer Doctor Lluc. Es tracta de l'Observatori de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València, que ara està habilitat com a refugi climàtic. És un edifici diàfan, fresquet, s'està a uns 25 graus, més o menys, clar. Que no està malament en comparació amb com està el carrer.
0: Clar. Uf, és un dia de ponent, entres a 25 graus.
1: Això és una cifra
0: la glòria.
2: És ideal. Sí. A l'entrada a la dreta està l'aparador, ens atenen els tècnics d'educació ambiental d'allà de l'observatori. Al fons hi ha una exposició dedicada als aiguamolls i a l'esquerra també està la part més ampla, que és una zona on es fan les activitats infantils, n'hi ha una ludoteca i biblioteca per estar entretingut mentre es refresques també. I allà justament en este refugi maten Andreu Escrivà, que és tècnic de projectes ambientals de València Sostenible. I allà doncs, li demane exactament que em conte què és un espai com este, què és un refugi climàtic.
3: Pues és un lloc, un equipament interior on la ciutadania pot trobar un espai fresc, pot trobar un espai on sentar-se, on descansar i on refugiar-se d'esta calor que tenim ja des de molt pronte en ciutats com València i que afecta directament a la nostra salut.
4: Clar, però si pense en un lloc fresc, per exemple, podria estar pensant que ma casa, on a lo millor tinc un ventilador, no tinc aire condicionat, o un bar també podria ser un refugi climàtic. És així, ma casa o un bar poden ser refugis climàtics.
3: Bueno, igual ta casa sí, és de veres que hi ha moltes persones que no tenen la casa capaç de, diríem, de mantenir una temperatura agradable. És de veres que també n'hi ha comerços, n'hi ha bueno, bars o n'hi ha negocis que són fresquets, no? Però la idea que té l'Ajuntament de València és justament proveir a la ciutadania d'espais on no calga consumir, espais gratuïts, accés gratuït, en els quals tota la ciutadania puga entrar i estar una estona sense haver de comprar res, sense haver de consumir res, i sobretot que tinga aquestes temperatures, que tinga aquests serveis, perquè més enllà, parlàvem del bar, no? Pues més enllà de poder sentar-se i estar frescos, pues un refugi climàtic ha de tindre alguna coseta més. Per exemple, has de tindre alguna cosa a fer, pues llibres de lectura, per això n'hi ha biblioteques que són refugi climàtic, exposicions, n'hi ha museus que són refugis climàtics. Així, en l'Observatori del Canvi Climàtic tenim també exposicions, tenim llibres, tenim pantalles, amb la qual refugi és un posto on és de veres, on estar i estar bé de temperatura, però també on poder estar de forma agradable una estona llarga.
1: Ja, però me queda clar, no és baix d'una figuera, és un edifici habilitat al que pots anar sense l'obligació de consumir o de fer ningun tràmit.
2: Efectivament.
1: A passar el temps i no patir calor. Quant de temps puc estar-me allà?
2: Doncs això depèn una miqueta del que necessites també per a recuperar-te. Vull dir, pots estar una estona relativament llarga, poden ser 10 minuts, pot ser una hora, poden ser dues hores. També depèn de l'horari de l'espai, perquè tu no pots anar a eix espai més enllà de l'horari en el que normalment està obert. Vull dir, si és un edifici públic que està obert de 8 a 3, tu podràs anar de 8 a 3. A les 4, ho lamentem molt, però els treballadors municipals també han de tornar a les seues cases i refugiar-se de la seva jornada. Però en principi tu pots estar allí el temps que necessites. necessites per a recuperar-te.
1: Mentre siga el seu horari.
0: M'ha fet recordar, Andreu Escrivà, que també les biblioteques ho són, estos estius últims, mon pare, que ha faltat, glòria estiga, anava a la biblioteca del poble de Benifaió i dia, i a més, és que hi ha unes revistes que conten unes coses més boniques, estava
1: l'altre dia, clar,
0: era tot molt interessant, de totes les revistes.
1: I estan també els diaris de cada dia en estos llocs, que està molt bé, si pots anar-hi, no falta que agafes un llibre si no vols.
0: I això, pues, no consumia. Diaris, i tenia també, clar, l'home estava en d'això de la pròstata, i també ve molt bé, diu, perquè és que n'hi ha un aseo.
2: Exacte. Llavors, jo estic
1: aquí, sí, tenen aseo i se pot entrar.
0: Un somanet i de categoria.
2: Exacte. I això és també el que comentava Andreu, no? Que és un lloc on tingues alguna cosa a fer, a més de, evidentment, refugiar-te. I, evidentment, tens el quarto de bany, pots fer ús de les instal·lacions perquè són instal·lacions públiques.
0: Però pots becar, diguem. O sigui, si ja n'hi ha uns sofans i te tombes, igual no queda bé.
2: No queda bé. Vull dir, si vols 5 minutets si acatges el cap, la becaina, ixa que parlàvem ahir, si et poses una cullera a la mà o la cullera de Dalí que dèiem, si són 10 minutets està bé.
1: I no sabem si hi ha refugis que, per exemple, pugues pernoctar. Perquè, o això ja seria un hotel, una pensió, jo què sé.
2: Estaríem parlant, a lo millor, d'un alberg municipal o d'un altre tipus d'instal·lacions, perquè així, al final, no són instal·lacions preparades, no, per a passar estades més llargues, sinó simplement, doncs, per a fer ús d'eixe servei, per a visitar-lo, per a enriquir-te, doncs, amb els llibres, amb les exposicions que puga haver, i per a refrescar-te. Però no es pot pernoctar, no es pot passar la nit.
0: Molt bé. Interessant. Un museu també podria ser, oi?
2: Exacte.
0: Vas arribar, estàs allí al Movim, és que tan fresquet, i mira...
1: I damunt t'enteres de coses, veus exposicions, coneixes...
0: Més inspirat, una cosa fantàstica, i no té gastes diners, com en efecte, en un bar o en uns grans magatzems. Encara que en els grans magatzems, també t'ho dic, tu entres, no crompes. Ja està. Veus una volteta per allà, puig, baixes, toques la barraja.
1: I ara les atenedores no són com abans, que perseguien. Necessita algo, senyora, jo dic, socorro.
2: Però, ara ja no. Però sabeu el que no vos donaran en un gran magatzem? Perquè en el cas, per exemple, de l'Observatori de Canvi Climàtic, fan una funció divulgativa. Tu en un gran magatzem, doncs estàs allí com a consumidor, encara que no compres. Sí. Però ja t'estan arribant els estímuls de comprar...
1: Anar a un espai on no hagis de consumir està molt bé, per variar. Que estem sobrecarregats d'espais per a consumir.
2: I així, a més, el que reps, d'alguna forma, doncs és eixe ensenyament, eixe aprenentatge i... una cosa important d'ací a l'Observatori del Canvi Climàtic que vindria a l'oficina, suposa emportar-te una bossa com esta que tinc, sí, amb un kit per a sobreviure a la calor que donen a totes les persones que refugien i que concretament donen els tècnics ambientals, tècnics d'educació ambiental, que són Núria Ortega i Josep Puentes.
5: Tota visita que ve té premi, ¿vale? I rep una bossa de tela tipus motxilla amb una gorra, ¿vale?, de l'Observatori, un decàleg per a lluitar front al canvi climàtic, un ventall per a combatre aixes altes temperatures, alguns consells, ¿no?, per fer front a aixes elevades temperatures i un portasàndwich per a guardar l'entrepà.
2: Escolta, vas complet.
1: Quina gràcia.
2: Tornes complet. Però el més important d'això són eixes recomanacions, no?, que donen els tècnics d'educació ambiental, que són recomanacions simplement per a subsistir, per a estar bé, per a sobreviure a aquestes altes temperatures, recomanacions com les que, per exemple, ens conta Núria.
6: A l'hora de com vestir-nos és important elegir roba clara, fresca, beure aigua encara que no tinguem sensació de set, és molt important, igual que també protegir-nos utilitzant crema solar i, a més d'això, fer àpats lleugers, és a dir, que ens permetin recuperar les sals, no?, que hem perdut amb la suor, però que siguin lleugers per a que no siga una digestió molt pesada, entre molts altres. I, bueno, i com ja sabem, tenim els refugis a la nostra disposició, aleshores, si estem pel carrer i necessitem refugiar-nos de les altes temperatures, utilitzar aquests espais.
2: Encargat a fer cas de les recomanacions de Núria, que ho ha agafat l'ampolleta d'aigua, eh?
1: Sí. Sí, quan ha dit, heu de veure, hem fet dos cataclonques.
0: Sí, perquè, clar, ja les persones majors anem perdent la sensació.
1: És com que se t'oblida de veure, si no te...
0: Sí, i què passa?
1: No te rigues, Marc, que ja compliràs l'edat de la tia. Demanaràs que se t'oblida, no saps com.
0: I m'agrada molt que porti una gorra. Perquè una gorra és fonamental. Un barret, escolta, ja quan arriba la primavera i ja arriba el mes de maig, fins allà a l'octubre, jo crec que s'hauria de tornar. Abans hi havia inclús la moda, tant en la masculina com en la femenina, tu veus les pel·lícules als 50 i això, i la gent anava
1: se tapava el cap.
0: En barret. Sí, i els iaios anaven en el barret de palla Bueno, anant en bicicleta
1: que,
0: o al camp.
1: És que te pot agafar una insolació, vaja, un mal de cap per l'acció directa de ratxos solars en el cap.
0: O mocadors, o mocadors, tapar-se el cap, sí. Realment és molt important.
1: I la pregunta
0: no,
1: que
0: no
1: jo tinc és...
0: No hi ha comparació del sol d'ara de fa uns anys.
1: No, ara és molt més perillós, tens tota la raó, i més ràpid a l'hora de cremar. Tenim una cosa, ja hi ha gent que... Estos refugis climàtics estan en marxa, vull dir, ja hi ha gent que els ha utilitzat, que ho coneix i que ho utilitza.
0: Hi ha un recorregut també, per mira, tinc que anar cap allà i
1: una ruta de refugi?
0: Cap allà caminant, tinc un refugi.
1: Ah, això que s'ho estava sabent on estan ubicats.
2: Estan en marxa, a més hi ha un mapa on se poden consultar a través de la pàgina web de València Sostenible, i sí, la gent els ha utilitzat, perquè després de diversos anys en funcionament, durant uns 3 anys, la gent ja comença a conèixer-los, i en moment vos sorprendria perquè fins i tot abans que ja estiguin activats, hi ha gent que s'ha llançat a visitar els refugis climàtics.
6: Ja han tingut visites. De fet, va venir una família, va ser la primera, encara no havia, o sigui, no s'havia activat la xarxa de refugis climàtics, que ja va acudir una família que anys anteriors havia utilitzat l'observatori com a refugi i venien justament de la platja per a baixar la temperatura, i quan ja es va activar la xarxa hem tingut alguna visita.
5: Estigueren una estoneta a la ludoteca, biblioteca, jugant algun xoc de taula, i també aprofitaren la font per veure.
1: Activar la xarxa vol dir que s'obriguen les portes d'estos llocs, vol dir?
2: És a dir, els llocs estan oberts, però que s'anuncia que es poden gastar com a refugis climàtics, que normalment enguany es va fer a principis del mes de juny.
1: Tu perquè pots venir... no funcionen després com a en hivern, com a llocs per escalfar-te. Encara no estem ahí.
2: Encara no estem ahí. El problema així són les altes temperatures, sobretot, i en principi, clar, després en el cas, per exemple, de temperatures o de gelades, ja són un altre tipus d'instal·lacions, per exemple, sí que l'Ajuntament habilita en episodis de fred o en episodis de pluja, sí que s'activen altre tipus d'instal·lacions, però no estan relacionats amb el fet del canvi climàtic i de les altes temperatures, que són el que passa en estos refugis.
1: El que estem parlant en estos moments.
2: Efectivament.
1: I dius que hi ha diversos, però això vol dir que estan repartits per la ciutat o on estan?
2: Estan repartits per tota la ciutat, per tots els districtes. N'hi ha una quarantena, 39, si no m'equivoque, repartits per distints barris de la ciutat. Però clar, estem parlant de València, que al final en són molts, van començar sent una desena, crec que no arribaven, però València no és l'única ciutat on trobem aquest tipus d'espais.
3: Que les grans ciutats, doncs, per aquestes característiques d'acumular calor, són les més necessitades d'aquests espais, però ja està vent en diversos pobles, fins i tot pobles xicotets del territori valencià, i a nivell estatal és de veres que estan apareguent cada vegada més pobles i ciutats, i el que s'està intentant és tractar de dotar d'una coherència normativa, tant a nivell estatal com autonòmic, per a donar un poc de fer de paraigües, no? a totes aquestes iniciatives que van eixint, estandarditzar un poquet què és un refugi climàtic, com ha de ser, ja està recollit en algunes lleis i reglaments, i el que fem nosaltres a València, evidentment, és acollir-nos a aquestes directrius que ens diuen que han de ser llocs frescos, 26-27 graus com a màxim, amb aigua, amb bany, amb puestos on sentar-se, amb alguna cosa a fer, i sobretot puestos oberts i accessibles.
2: I de fet, vos he de dir que fa cosa d'una setmana la Generalitat Valenciana va anunciar que es volia impulsar una xarxa de refugis climàtics per a combatre la calor a nivell autonòmic, no? Refugis entre els que s'inclouen, doncs, com comentava també Andreu, que sí, centres cívics, auditoris municipals, per exemple, biblioteques, museus, i que hi ha altres ciutats, fins i tot això, pobles, ja comencen a integrar-les.
1: Però és normal que quan més asfalt també més la calor siga més difícil de suportar, sí, que si tens prop en un poble tens prop més vegetació, dic jo, no?
0: Clar.
1: Per això són més necessaris. Faran falta en tots els llocs.
0: Que és de veres que l'urbanisme no ha acabat de tindre en compte en tots els barris i en totes, diguem, les àrees de construcció el fet de que en els carrers hi hagi arbres, perquè és una manera absolutament necessària de tindre ombra, de refrescar, i on no se pot, almenys posar, què sé jo, alguns empelats, algun tipus de toldo, perquè realment ombra en les nostres ciutats, en aquestes calors que fa, cada volta serà més necessària.
1: De l'època del boom urbanístic se va posar de moda llevar els arbres, i és una errada ja evident, ja evidenciada.
0: Aquests parcs són tan durs, on no hi ha vegetació, que hi ha tant de ciment i això.
1: Ah, tenim una cosa, i els refugis climàtics, això que s'ho ha inventat, això d'on ve? Això ja existeix en altres països, ho hem inventat nosaltres, som els pioners, i jo què sé, què saps d'això?
2: També va formar els pioners, però sí que és de veres que ja porta en funcionament uns anys, i va començar en un altre país. Mira, escoltem Andreu Escrivà.
3: La veritat és que refugis climàtics venen de llarg i n'hi ha països com els Estats Units, que han sigut pioners en general el que ells denominen els cooling centers, no? Espais de refrescament, en espais molt més grans, moltes vegades lligats també fins i tot a emergències, però a Europa s'ha anat traslladant d'una forma, diríem, més granular, és a dir, tal com estem parlant en València, una xarxa ben distribuïda per tota la ciutat, perquè a més vivim afortunadament en una ciutat compacta, en la qual disposar d'aquests espais. N'hi ha altres ciutats com Barcelona, com Saragossa, com Bilbao i moltes més que estan abordant la mateixa problemàtica des d'una perspectiva molt similar a la València i de fet estem en contacte permanent amb els seus tècnics i tècniques municipals per a veure com ho abordem, perquè al final és una necessitat que la ciutadania està demanant. Quan anem per el carrer i no podem quasi ni respirar, que fa una calor que no es pot aguantar, pues les ciutats, que són illes de calor urbà, hem de proporcionar una alternativa.
1: I de fet, illes de calor urbà, de bona calor definició.
2: Urbà. Sí, és que és totalment cert, no? Eixos materials tan durs, no? La calor, les temperatures, com al final les incrementen respecte a altres zones on no s'usen, no? Este tipus de materials. I a València és de veres que això ha canviat molt dels refugis climàtics, perquè en 2024, jo us deia que ja feia anys perquè ja la gent ho va integrant, però en 2024 va ser la primera experiència pilot. No arribaven als 10 refugis. L'any passat sí que es va ampliar, 18 refugis en total, i ara ja estan en eixa xifra que vos deia de 39, eixa mm-hmm. 49, o sigui que està molt bé, també ve front a una necessitat, i és que a més de ser conseqüència d'un problema climàtic que coneixem, és un problema de salut pública, i és que no oblidem que per molt així que parlem d'hidratar-se, no, d'aixes coses importants, és un problema real que a casa nostra, per exemple, l'any passat es van superar les 400 morts per calor. En l'episodi de calor de l'any passat...
0: 400 persones han mort a l'any causa passat, o relacionat per un col de calor o per la calor?
2: Per la calor. És que cosa seriosa. Són dades, és una cosa seriosa. Quan ens aturem a mirar les xifres, és una cosa seriosa. Sí,
0: hi ha patologies, sí. A més que la calor les agreuja, exacte, també, i és de veres que és un greu problema per a persones més vulnerables, persones majors, persones que tenen algunes patologies... En fi, que tenen molt espai no, vaig a pegar una volteta.
1: O que no tenen recursos.
0: Que són les dues a la vesprada, no. Que no és moment, que s'ha de vigilar.
1: I n'hi ha treballs, a més, també, que tenen un grau de perillositat. Oh. Recordem el cas d'aquella... No? Una dona que treballava netejant els carrers.
2: Exacte.
1: I, clar, ara de màxima calor li va agarrar un patatús, vaig.
2: Exacte.
1: Vaig, en fi, un problema gros.
2: És un problema gros i a més, que, com dèieu, no, pot afectar, per exemple, a treballadors que estan en estos casos, a gent que té patologies prèvies i els més vulnerables, que al final poden ser gent gran en molts casos, sí, o la gent que no té els recursos per a refrescar-se bé a casa, o gent sense llar, per exemple.
1: I vaig a fer un parèntesi, estem parlant de persones, evidentment que és important, però també les mascotes, els gossets pateixen barbaritats si es trauen les hores punta, creme l'asfalt, no se respira bé, no? Ja, les persones poden acabar a més amb la vida d'alguna d'elles, terrible.
2: Clar, també com des de l'Ajuntament i des de València Sostenible entenen que això és un problema de salut pública, però també té un fort component social, no? I de classe, també entenen que s'ha de donar resposta a allò. De fet, volen ampliar la xarxa per a arribar a la major quantitat de gent possible i eixa necessitat cobrir-la, però concretament estan oferint incentius, estan oferint un kit per a que la gent que no tinga recursos puga refrescar la casa.
3: València el que està fent és generar aquesta xarxa d'espais públics per a que tota la ciutadania pugui utilitzar-los, que no depenga de si tu pots pagar o no, que tinga sempre un puesto fresc prop de casa, per això estem ampliant la xarxa, i sí que des de les oficines d'energia, amb esta mirada social, també podem proporcionar un kit per a refrescar la casa de les persones que tenen dificultats per a pagar-se-ho, i sí que hi ha una sèrie d'assessorament i també de materials per a ajudar aquestes persones a que puguin estar en llocs un poquet més habitables i que tinguin condicions, pues, per a passar l'estiu d'una forma més agradable.
0: Pues està molt guai que des de les institucions públiques es pensen en les persones que més ho pateixen, perquè són les persones que menys acondicionades tenen les vivendes.
1: Depenent vivendes.
0: I el remat és una situació també que genera la desigualtat.
1: Total. Tota la raó. I n'hi ha vivendes que estan encarades a on més canta el sol, o que són els últims pisos i es recalfen més.
2: Exacte.
1: És a dir, que se poden sumar una sèrie de factors per qual la teva vivenda, el teu habitatge, sigui especialment calorós.
0: O que és una carpinteria de la vivenda que no està adequada tèrmicament, que no està ben aïllada, la construcció de la vivenda pot ser tampoc. Jo, de tota manera, per fer una empenta positiva, i no és una cosa excessivament cara, a mi em va canviar la vida, perquè la moda no, com té coses sempre a la persona. Perdoneu que parli tant de mi. Però, vull dir, igual pot aprofitar.
1: A més, ella, per a nosaltres, és un referent. Tu no, però ella sí.
0: Bueno, doncs des de fa, jo que sé, els anys, ella sempre té en totes les habitacions, si pots posar-te, el ventilador de sostre. Però el de sostre, no el que te pega, no el que te pega directe,
1: és bona idea,
0: el de sostre.
1: Sí, és bona idea.
0: Escolta, meneja l'aire, poses, pot ser un puntet l'aire condicionat, tanqui les portes i les finestres un dia de ponenta i aguanta la casa superbé. Per a dormir per la nit, o poses un puntet, genera el mal rotllo que un aire condicionat, te permet dormir de manera més agradable o estar en el sofà a migdia i suportar molt millor l'hivern. Ho recomano moltíssim.
1: Vull incidir en això, que em sembla, si us ho podeu permetre, una bona idea, perquè l'aire condicionat, el que cada volta estem més aviats, provoca problemes secundaris importants, eh? Sí, sí, a mi me constipa fatal, sí. Me senta mal, si fa molta calor no puc suportar la calor, però els aires condicionats també m'ho passa malament. És un...
0: Al·lèrgia,
1: i en els ventiladors de sostres, de veres, que vaig millor.
0: Ara pots trobar
1: una volta ja estigui refrescada la zona.
0: Per 100 eurets o així, que són diners, eh? No dic que sigui barat. Però al voltant d'aixos diners pots posar-te un ventilador de sostre i no dic que te vas a canviar la vida, però t'ajudarà a passar l'estiu.
1: I en qualsevol cas, i si tot això és impossible, tindre prop de casa un refugi d'aquestes característiques és d'agrair. I és necessari, ja avui en dia.
2: I és necessari, no? I a banda, que està molt bé això que esteu parlant, perquè al final tot es tracta d'una cosa que remarca Andreu Escrivà, que és el que volíem acabar, que és que en el canvi climàtic es tracta d'adaptació.
3: La ciutat de València augmenta la seva temperatura en més de 3 graus en un segle i mig. És molta diferència. A banda, 3 graus no és com si un dia fa 20 i el dia següent fa 23. Pensem en la febre que ens afecta als éssers humans. A 36 graus i mig estàs bé. A 39 graus i mig no estàs bé, veritat? Pues un poc això, no? Els graus de les temperatures se traduïxen en impactes greus. Ara mateix tenim temperatures en juny i en maig, fins i tot, que avancen en les temperatures típiques de juliol. I això, evidentment, el que té són impactes sobre el nostre benestar, i n'hi ha que anar adaptant-se. Per això el canvi climàtic va de mitigació, és a dir, de reduir les emissions que provoquen aquest escalfament, i després d'adaptació.
1: Per això em permetré una acotació que no ve al cas. Per això en els col·legis a voltes és insuportable estar, eh?
2: Totalment.
0: Que s'hagi posat un pla per adequar tèrmicament i perquè sí que no tinguin aquest estrès tèrmic en els col·les, sobretot en aquestes últimes setmanes del mes, perquè ho explicava Andreu més perfectament.
1: Sí, que venen d'unes cases que sí estan preparades, i se'm anar a l'escola i és un patiment. Vull dir, aquesta reivindicació jo la comprenc perfectament.
0: Sí, completament. Escolta, 3 graus en un segle, eh?
2: 3 graus. És una barbaritat.
0: Un segle si els temps dels nostres
1: iaios... I la mar.
0: I 3 graus. És que, a més, ell ho explicava molt bé, és que entre 25 i 28 és la frontera de que puguis estar bé, comences a estar, i no t'he dit ja de 28 a 30, però amunt de 30 una nit a 26 graus.
2: Exacte,
0: una nit terrible,
2: les nits tropicals que parlem moltes ocasions.
1: I nosaltres ja tenim unes edats en les que podem comprovar que quan érem menuts o joves no feia esta calor durant tants mesos i de forma tan intensa. Feia calor, sí, però d'una altra manera.
2: Exacte, és el que parlava Andreu, en aquests casos, en canvi climàtic, mitigació i adaptació, i en eixa adaptació entren en joc aquests refugis climàtics. Jo vos convido a que fullegeu, a que mireu una miqueta, en el cas de la ciutat de València, el web de València Sostenible amb eixe mapa.
0: Sí, estic mirant el plànol, sí.
2: Però busqueu
0: per anar,
2: també...
0: Per exemple, de Mestalla a la platja pots anar parant, mira, ne tens...
2: Fes la ruteta, no?
0: Ne tens 7, fins a la fàbrica de gel. Vas parant i mira.
1: I després vaig a dir...
2: Els ajuntaments, sí, en els pobles, per favor, també consulteu-ho, perquè s'estan posant, sí, en marxa, senyor, iniciatives d'este tipus, i així ens estalviarem més d'un esglai, no?, aquest estiu.
0: I planteu arbres, per favor, ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
1: I a mi, jo som el ficar-me a remullar.
0: Això també.
2: Això també.
0: Una palancana.
1: Una palancana, el que pugui ser. Jo m'adapte, una banxineta
0: d'estes xiquets, el que siga. Posar-se a remullar.
1: Molt xulo, molt interessant. I pel que veig en l'actualitat, molt important l'existència d'aquests refugis climàtics.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, gràcies.

0: Agarra't el bracillo. Tillo, chivo.
1: Cap a la can. És que se'ns posa el cos de festa, perquè tenim moltes ganes d'Alacant i de fogueres.
0: El cos de festa, el nostre enviat especial.
1: David González?
0: L'hem enviat a treballar. Pues que jo crec que està en un dinarot que trenca el basto. Ahir vinc a la gamba de Dénia.
1: Ah, pues sí que s'allarguen els dinars de fogueres.
0: Veges. David González.
1: David.
2: Comencen tard.
1: Què fas, amigo?
2: Comencen tard. No és que...
0: Diu, digo en mi defensa.
2: No és que s'allarguen, però en mi defensa diré que comencen tard. Que la mascleta és a les dos, Que tenim que desplaçar-nos, o sea, hem començat a dinar a les quatre.
0: Ai, però és un dinar que se fa habitualment amb els mitjans de comunicació que estan en Alacant per a la cobertura de les festes. Contas chascarrillos.
2: La Federació de Fogueres la que organitza este dinar amb tots els companys de la premsa, una mena d'apropar-nos a lo que és l'organigrama de les fogueres, sí, i és una tradició ja, esta celebració.
0: Que recordem que efectivament els mitjans de comunicació a les mascletades agolpen al voltant de tota la plaça dels Estels, ahí estan, no sé si dir-los els raconets dels mitjans de comunicació cada dia. Uh-huh. Bueno, a banda de la resta d'actes i activitats, evidentment.
2: Sí, ahí estem en eixos, sí, diguem, els raconets dels mitjans de comunicació, les ràdios, i res, apropant, jo crec que estem en un dels puestos més privilegiats per a viure les mascletades, perquè ja vos contaré, ara entraré a parlar.
0: No, vas a contar-nos.
1: Hombre,
0: però
1: anem al salseo. Per cert, en el dinar estava el presi, David Olivares, president de la
2: FED. Sí, està per així.
1: Com estava? Estava enfadat?
0: Per la mascleta,
2: avui. Per què anava a estar enfadat?
0: Per la mascleta.
1: Per la mascleta. Que m'han dit que s'ha agarrat un poquet de...
0: No tant, o què?
1: No, o què?
2: No, què va?
1: Ah, val, que havia sentit rumor. Què ha passat en lo de la mascleta? A veure, David.
0: És que la mascleta des de casa, vista per nosaltres, ha estat bé, ha sigut curteta però ritmosa, amb un bon final i tal, però clar, després la premsa ha botat una miqueta de controvèrsia per si s'ha quedat excessivament curta, per si ha tallat massa pront a la vella. Tu, com lo ves, com un nostre analista especialista... en este tema.
2: Jo la versió del president no la puc donar com a versió oficial. Jo us puc dir que he parlat amb un membre del jurat del concurs de mascletades i sí que m'ha dit que efectivament, segons el crono del jurat, la mascleta s'ha quedat en 4:49, o sigui, s'ha quedat fora de concurs. La policia també coincidia, o sigui, els dos cronòmetres oficials, diguem, que és el del jurat i el de la policia, coincidien que la mascleta no ha arribat al temps reglamentari, perquè ho hem comentat en la retransmissió especial d'este matí des d'ahir, que les novetats eren que el mínim havien de ser de 5 minuts i esta mascleta s'ha quedat curteta.
0: Ese
2: ha sigut el problema, però sí, més enllà d'això, jo ja no el mire des dels ulls del concurs. Anem a mirar-ho des dels ulls de l'apoteosi,
1: la que hem viscut. De Crespo.
0: Ha estat xulíssima, no?
2: Ha sigut molt intensa i ha tingut, sobretot, ixe final aeri en la part final, que a més és la part que més prop queda d'on estem els mitjans de comunicació, ha sigut un terratrèmol aeri molt intens i jo crec que això és el punt en el que es queda la gent que està ahí en la plaça. No ens posem a mesurar el temps fins a després, ahir ja sí, mirem, mira, s'ha quedat fora de concurs.
1: Però és que es veu també que, clar, això tampoc ho hem pogut apreciar, però jo no sé si ahir en directe això s'apreciava, el tema de que les xiquetes, clar, les velles del foc, fan el típic senyor pirotècnic, pot començar la mascleta, i el bo que creus no ha començat abans la disparar que les xiquetes la digueren.
0: La bellesa ha ficat abans una frase per voler dedicar la mascleta a les belleses que allí se congregaven.
1: Jo
0: entenc que la gent de la pirotècnia no escoltava, no li aplegava el so bé, llavors quan ha dit una frase han pensat, esta és la frase, pam, no?
2: Ajudi jo
0: perquè una explicació que jo m'he inventat per quedar-me més ampla que llarga.
1: No, però té molta lògica.
2: No. Estava parlant, estàvem fent la retransmissió en directe i jo a Sergi li he dit en un moment a Sergi Olcina, són les dues ja, o sigui, ja. I no començava. I ja clar, hem escoltat una veu que no deia això de senyor pirotècnic per començar la mascleta i jo he donat pas a la mascleta perquè estaven començant a sonar els trons. O sigui que ha hagut un malentès ahí. Sí,
0: un poquet de malentès.
2: Però més enllà d'això...
0: Però més enllà, això estem en festes, la mascleta ha sigut xula, més curta més del que igual té, 10 segons realment per al nostre sentiment, encara que la gent deixa fora de concurs, pel nostre sentiment 10 segons no té.
2: I s'han descalificat mascletades per 2 segons, o sigui, aquí no havia debat.
0: Vinga, pues una abraçada per als de la pirotècnia Crespo, i ara anem a preguntar-te tu si ja has vist ixe remat. Ahir estaves en la comissió de Calvo Sotelo. Dime que te vas quedar allí, t'has quedat allí fins a les 3 del matí
2: Què control?
0: A més, el Gaual té 10 segons realment per al nostre sentiment, encara que la gent deixa fora de concurs, pel nostre sentiment 10 segons no,
1: pena, no, no, no té.
2: I s'han descalificat mascletades per 2 segons, bueno. O sigui, aquí clar, no havia debat.
0: Clar. Vinga, pues una abraçada per als de la pirotècnia Crespo, i ara anem a preguntar-te tu si ja has vist aquest remat. Ahir estaves en la comissió de Calvosot.

0: Cervantes y esa puchada del remat, van a contar la historia. Mario nos la contaba, que el homenaje era para Pedro Soriano. Y arriba en les 8 de la vesprada, yo estaba ahí en Mario. Mario me dijo, tal, ya el tenim. No, pero es que estem esperant a que baixe Pedro. Y dic, ¿com? Y sí, ya tenim tot, está enganxat en la grua, pero falta Pedro. Y digo, pues bueno, com les estreles, com tot lo bo, se fa esperar. Y una compañía que había per ahí telefona a Pedro Soriano y diu, ¿on estás? Y diu, en casa. Y diu, ¿pero qué eren les 8? Y estaba l'home baixant, el pobre, desde la sa casa, que está pro de la plaça de Bous.
1: Home, quin estrés.
0: I, tan tranquil. I Mario, igual que li donava un ataque que no podia pujar el remat, el pobre.
2: Ah, volia i fer un homenatge també a Soriano. Ai. Claro, s'entén també.
1: S'entén tot.
2: Però es veu que també ha hagut d'haver pues, algun malentès.
1: Home, que no tenia pressa.
2: Qui no l'avisa? Ai, per a mi no m'han dit res. Pues t'hem enviat un WhatsApp. Ah, pues no l'he vist. Vete a saber, no?
1: Però el cas és que va plegar.
0: No, ha hagut ahí un fallo de comunicación. Sí.
2: Però bueno, però no, al final va poder fer tota la emoció que comportava,
1: clar,
2: no?
1: Valia la pena esperar.
2: Mario tenia tanta il·lusió de fer-ho així.
0: Es va pujar, i més enllà d'això, Mario em va comentar abans que ell volia fer la foto, perquè esa foguera del Tozano del 2004 que no es va plantar perquè era físicament impossible que es plantara, o sigui, esa foguera va ser una pena, però va ser l'acomiadament de Pedro Soriano de les fogueres de la pitjor manera possible, diguem. Ai. I clar, n'hi ha una foto que queda per al record, que és el remat al costat de la base de la foguera.
1: Ho recorde perfectament. Ai! David! Això és que l'han... David! Això és que l'han guirdat pels postres.
2: Recordem que bueno, és en així del dinar de mitjans de comunicació David González, que és la nostra veu, el nostre ulls i el nostre cor, diria jo, perquè és que ho conta en una ànima i en una passió. Bueno, hi ha algun problema? Hi ha la comunicació...
1: Si el podem, el recuperem, i si no...
2: Hem de treballar de valent per recuperar aquesta comunicació.
1: Vos adelantem que demà dissabte n'hi ha mascleta a càrrec de la pirotècnia Turís i que a les 5 de la vesprada, o sigui, esta nit han d'acabar de plantar-se les fogueres infantils, tot acabadet, perquè demà, ben pront, ben matí, passa ja el jurat per tal d'avaluar-les. A les 2 hi haurà mascleta, com cada dia, com he dit, amb la pirotècnia Turís, perquè de vesprada a les 5 ja se farà la lectura dels premis infantils. O sigui que de seguida, crec que una volta se sap, de seguida hi ha una visita oficial de la bellesa i tal a la foguera guanyadora.
2: Això dissabte, no?
1: Sí, dissabte. I ja de cara a la nit la inauguració oficial de barraques, racós, crec que és la famosa nit.
2: De la Coca Antonyina i Bacoretes, no és això?
1: Perquè han d'agafar forces, perquè és la nit en què han d'acabar de rematar la planta de la foguera gran.
2: La planta, diguem, més oficial, encara que ja vegem que moltes fogueres pràcticament ja tenen els seus moments de seves fogueres en el carrer.
1: Davi!
2: Hem recuperat la comunicació amb David?
3: Sí.
1: Què t'han cridat pels postres?
3: No. Ha caigut la cobertura aquí, però jo estic assegut.
1: Ha caigut la cobertura, però tu s'has assegut. Atem una cosa.
3: M'escolteu bé, no? Per aquí.
1: Sí, estaves contant-me això d'aquest remat del 2004 que es va quedar al costat, que no va poder plantar-se, i ahir l'home estava content i pagat quan va veure el que feien en la Calvo Sotelo.
3: Ahir estava molt emocionat, perquè va veure com eixa... era una mena de tancar un cercle. Ell no va poder, en el seu moment, pujar aquest remat, i ahir va veure com este xic, Mario Gual, que ell ho ha dit en un moment.
1: Quina sensibilitat. Quina sensibilitat, sí. Este xic. Atén-me. Pues ara conta'ns la resta de coses. Hem avançat i aquesta nit han d'acabar de plantar-se les fogueres infantils perquè demà passa el jurat. A banda d'això, quina altra cosa no ens hem de perdre al llarg del dia d'avui?
3: A veure, avui, a més d'eixa planta de les fogueres infantils, tenim també la planta dels ninots de carrer. Ahir parlarem d'ells.
1: Sí.
3: O sigui que avui la gent de les comissions estarà fent eixe treball de plantar dels ninots de carrer, que són, el que deia, una de les mostres més pures de la festa de les fogueres. També tenim en marxa la planta de fogueres majors, que a més de Calvo Sotelo, parlem de que tenim una especial que té una pinta colossal, perquè...
1: Va, conta'ns les millors. El teu pòdium, quin seria?
3: No, jo no vaig a mullar-me.
1: Me cae la mar.
3: Jo no vaig amullar-me perquè, totes, no? Perquè després, quan estan acabades, canvies d'opinió. Això és veritat. Tu veus remat i després, quan veus les bases, dius, perquè una escena t'agrada. Jo no vaig amullar-me, no puc, ho sent molt. Però
1: cadascú,
3: bueno,
1: que vaig a veure les
2: i que clar, és que també, David, està l'enginy i gràcia. Està el que tota la foguera en conjunt conté una història.
1: Un recau, que dius tu.
2: Clar, clar. I

0: S'entén, pot ser un remat molt espectacular, però bueno, després al final, en el conjunt de la foguera, pues no,
1: clar,
0: bueno, pues siga,
1: pues,
0: menys avaluable que...
2: I les més virals han de més a contar-nos?
1: Sí, una de les que més recorregut ha tingut en xarxes ha sigut la de Florida Portado, perquè tenia aquest remat i aquest kraken enorme, i s'ha viralitzat en part aquest vídeo de la pujada del remat. Ha sigut una de les que ha circulat molt, i a més és la més cara. És un pressupost de 123.000 euros, i clar, podríem dir que és la convent de Jerusalem, així en Alacant, si fem la comparativa amb les falles. Sí, sí, sí. I, en definitiva, és ixa. També la ceràmica té moltíssimes paperetes d'estar en la part de dalt. Seneca Autobusos sempre està ahí. I Seneca, a més, té l'aposta de que en José Gallego juguen al que tu deies, Ximo, de l'enginy i gràcia a l'escena, per a tronxar-se sempre donant la volta a la foguera. De fet, el lema és cos de culte. Fa una crítica de la vida que portem de gimnàs, d'estètica, i fa un joc de paraules amb posa un cos de cul, o sigui, posa un home d'esquenes, i el cos de culte és un... El remat és un tio que està de cul. És un cos de gràcia.
0: És que això s'ha de valorar també de valorar. Molt. És de veres que la part artística és fonamental. Però la crítica, l'enginy i gràcia, i a més després s'ha explicat, no? de manera artística, no? Desarrollat en la escena de la foguera, me pareix fonamental. Escolta'm una cosa, David, de festa i això... Bueno, primer, com està l'horatge? Perquè se pot funcionar durant el dia, com està, ni ambient en els racons. Bueno, en el racó de punt n'hi ha molta marxa, m'han dit, marxa, a veure si m'entens, dins de lo que...
2: Molt de personal.
1: Però que n'hi ha ambientillo,
0: com està la cosa?
1: I aquesta
2: és la frase que volíem escoltar. Perquè això estem desitjant, anar allà. A veure si podem
1: veure. Demà no teniu excusa.
2: Demà estarem ahí, anirem a veure. Les fogueres, a tu també, però tu estàs molt atrapat. Bueno, carinyet... Molta força per al cap de setmana. Com dia, Ximo, farà molta calor, eh?
1: Fa molta calor, mira, ara tenim 30
2: més...
1: graus, així.
2: 30
1: graus. O sigui, que imagina't, i ve onada de calor.
2: Ve onada de calor. Diumenge puja i dilluns i dimarts també. Cuidao, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, anem a tindre unes fogueres passades. Bueno, de fet, escoltava Jorge Olcina, el director del Climatologia de la Universitat d'Alacant, que deia que van a ser les fogueres més caloroses des de 1960.
2: O sigui, sí. I tu vas estar ahí per contar-nos-ho.
0: Sí. Espai, per favor, les xiquetes en l'ofrena.
2: Ostres, sí, sí, sí.
0: La mesura pobrete. Que puga ser el vestuari pobrete. Més fresquet, ja saben que s'ha d'anar en el vestuari canònic, s'ha de complir, però en la mesura que se puga també, que vagi tot bé, que no hi hagi retards, i en fi, que sobretot el tema de la indumentària i els dies de calor, espai, van ser dies molt calorosos.
2: Atenem,
0: bueno,
2: sabem
0: pues que a l'ombra.
2: I estaràs tot el cap de setmana de guàrdia, però nosaltres esperem així dilluns.
0: Sí, sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: així a les zones, vull dir.
1: Parlarem per les ondes hercianes.
2: Muy bien.
0: Eso es. Cuida't, sobretot per les nits, no les facis llargues.
2: Coneixement, criatura.
1: Vinga.
0: Una abraçada, David.
1: Adéu.
0: Adéu, bonico.
2: Per cert, que també estan de fogueres, per exemple, altres localitats, com Guardamar del Segura. Començaran els actes el dia 12, però els dies grans m'emprenen esta nit amb la plantada de la foguera, en tenen una, a càrrec del grup Foguerer els Milotges, i a continuació ja es fa sopar de Vallporta, i demà serà el més destacable, perquè després del passacarrer oficial s'inaugura ja la festa amb l'exaltació de les belleses del foc, els padrins i les fogueres d'honor, que desemboca en un sopar oficial, o sigui que la ciutat d'Alacant i algunes altres més.
0: Categoria. De Guardamar...
2: A Novelda. Volem que anem
0: a Novelda. Vinga, va, tira-li. Què se fa per Novelda? Què tenim?
2: Pues a Novelda, des de 14 fins al 21, no vos podeu perdre la 6a edició del Festival Internacional de Cine de Novelda. Este cap de setmana otorguen els premis, serà el dissabte a les 8, i diumenge tenen la projecció de Novelda, Club de Futbol, 100 anys d'història d'Alfredo Navarro.
0: Mira, el Novelda té 100 anys, centenari, enhorabona, enhorabona. I com tenim l'agenda per València?
2: Pues a València estem en plena Fira i Festes a Oliva, des del dia 12 fins al 21 també, amb una programació intensa. Tradicions festeres, cultura popular, música, tac, tac, tac, tac. Ja s'ha dut a terme i s'ha acabat i tot un mercat romà. Això no plegues, Ximo, sí. Però...
0: No, però si mira, la... jo, els morts cristians en Oliva, que en Oliva, s'ha de dir Oliva.
2: Oliva.
0: Són els morts cristians en una passió pel vestuari, en una alegria... perquè hi ha un dia sí. que dinen en esta calitxa que cau Puchero i totes les comparses es posen allà al passeig i s'arren un Puchero en alegria germanor, que això és una glòria beneïda. I qui més qui menys, alguna caselleta igual cau. Així que molt espai, estos dies que farà molta calor.
2: Perquè és la celebració del 50 aniversari de la recuperació d'estes festes de moros i cristians a Oliva. I d'Oliva a la ciutat de València.
0: Esta musiqueta...
2: La música és la pista que di aquella Marc Flores. Sí,
0: de seguida és una trapecista.
2: Claro,
0: o un malabar. Uns pallassos aquí pegant voltes en les bicicletes, tot això.
2: És la novena edició de Contorsions Festival de Circ València, organitzat per Llapadú Produccions. Es desenvolupa en espais com la plaça de la Mare de Déu, el Teatre El Musical, l'Espai La Mutant i el Tinglau 2 de la Marina. Són 4 dies de circ contemporani de companyies valencianes, per descomptat, però també gallegues, catalanes i franceses, amb tot allò que tu estaves dient, i atenció a la secció Llavoretes, dedicat a les companyies emergents de la Comunitat Valenciana, que han de presentar funcions d'uns 30 minuts màxim i que això, que han d'aconseguir aquesta primera oportunitat. I també es pot veure el treball final de carrera de l'Escola d'Arts de Circ Crea. Tot això... Ai! Un susto!
0: Li ha agarrat una taquicàrdia a la meva gema. Ha vingut Freddie Mercury i li ha agarrat un sopòxio.
2: Jo, el somni de la meva vida és que se me representa Freddie Mercury.
0: Se t'ha representat?
2: Com en esta ocasió ha corregut.
0: Per favor, el Freddie, xico.
2: Perquè demà recordeu que a València es du a terme la manifestació de l'orgull LGTBIAQ+, organitzada pel col·lectiu Lambda des de les 7:30 fins a les 10 de la nit, transcorrent el passeig de la Vereda i la plaça de l'Ajuntament. Així que no oblidem que les persones tenim drets i que no devem deixar-los perdre, i si no se tenen, cal reivindicar-los.
0: No serà que hi ha el vermut de festes a Vinaròs?
2: És que ja sabia jo que ho coneixies,
0: perquè
2: això.
0: Perquè és per aquestes dates, és per Sant Joan.
2: Has vist que estem escoltant el grup folklòric Les Camareres de Vinaròs, perquè estem en plena fira i festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 a Vinaròs. Des de les 6 de l'espre, el vermut de les festes, cada dia hi ha vermut de les festes, o sigui que no patiu de res. I després, que pues, ja demà tenim les campanes al vol, la traca a la cercavila, sobre les 20 hores la presentació de les reines, que són Xènia i Anna. I després, cada nit a les 23 fan primer una traca, que després acaba en rebel·la. Dissabte, si voleu saber què n'hi ha, pues, pel matí taller de muixarangues. Però és que després hi ha que fer... Ah, vos recomanem una exposició que hi ha sobre fotografies que fan festa. És un poc la història de la festa, que està molt bé. I ja després, bueno, hi ha una cosa molt curiosa també, que és la de 7a regata de creuers al Club Nàutic, allà a Vinaròs. I després paella de bé, que l'organitza la colla de bé.
0: Ah, val. Paella de bé, no la coneixia jo.
2: I el Correbars, que també ho deus conèixer, no, del Correbars.
0: Correbars no coneixia, coneixia el vermut de les festes.
2: Pues com s'ho propi nom m'indica.
0: Me puc fer una idea de lo que va.
2: Bueno, i moltes coses més, si voleu anar a Vinaròs. I si no voleu anar a Vinaròs, podeu vindre-se'n a Onda.
0: Ah, val.
2: A Íntims del Castell actua, en el Castell, Estrella Morente. La setmana passada estigué Carlos Goñi amb Revolver, que va triomfar, i esta setmana li toca a ella. Vols alguna altra coseta més? Mira, sí, anem a anar a la 121, o no?
0: Ah, sí?
2: No vull que us perdeu això.
0: L'altre dia parlàvem de Carles Giner, del talent de Giner, que tant estimem, perquè el tenim actuant des de cada setmana.
2: Sí, vos no podem resistir a recomanar-vos. Diumenge 21 a les 20 hores a les coves de Sant Josep de la Vall d'Uxó, que sempre és un sí. Podem veure el fabulós directe d'Animal Persona i tota la capacitat artística de Carles Giner.

0: Arriben les 5 de la vesprada, actualitzen dels companys de servicis informatius tota la informació i ataquem en tota l'alegria del món la segona hora d'este divendres. Ho fem amb la música en directe, també presentant-nos el seu nou disc de Juan Belda i, a més, parlant amb Maria Albinyana Flamant, nova directora de Cinema Jove.
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
3: De tu a tu.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Mare meua, que ha sigut això, una traca o un bombardeig?
7: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos ells.
6: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos en ben lluny?
8: Estic així de passeu.
6: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
7: Estava desitjant-ho.
6: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
7: És de veres, és de veres.
6: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
9: Home, això és tradició de sempre.
6: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
10: Ah, vale.
6: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
11: Sí? Però que moderna!
6: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
7: Home, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
6: Concretament va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
12: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí senyor.
6: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
13: Pues conqueriré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
6: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
14: Ah, ara ho entès.
6: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
15: Et dic que no, perquè no sé res fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
6: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
7: I és correcte.
6: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
7: Cuidao!
6: Fins a la pròxima llengüeta!
4: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
16: Sí.
17: No!
16: No.
6: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
17: No, no, no, no.
6: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia.
18: Això és de veres.
7: És de veres.
18: Sí?
7: És de veres.
6: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
19: Que lío.
6: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
19: Tira-li, enxufa-li.
6: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
20: Això és una equivocació.
6: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
21: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
6: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
22: Molt millor.
6: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
22: Efectivament.
6: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
7: Queda clar?
23: Senyor, sí, senyor!
6: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
24: Vale o no vale?
18: Ah, vale.
6: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, Ho estem dient tot malament.
8: Està tot molt mal.
6: En llengua estàndard seria: hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
10: Quin comboi!
6: Fins a la pròxima, llengüeta!
4: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: a.radio. Les interjeccions.
1: Això què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
2: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
3: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
4: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
5: Chau, bambina.
0: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Yep, que vol dir atenció. Uf, que vol dir cansament o alleujament.
6: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Que significa reclam o sorpresa. Què vol dir por o sorpresa, també.
7: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
7: Què diu, què, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
8: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
9: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
10: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
11: Ja que passa les pedres!
12: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta! A punt ràdio.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A punt ràdio. De tu a tu.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat 101.3. De tu

0: Les 5 i 10 minuts i és moment de parlar de música, Ximo.
1: Que guai ser divendres, estar així en l'estudi en el que habitualment podem fer els directes, els acústics, i tindre músics en directe per a compartir amb vosaltres. Quin luxe. Ens acompanya avui un artista de casa, artista valencià, és compositor, toca la guitarra, canta, ha treballat per a diversos artistes en composició, en gires, i el seu treball en solitari tenim moltes ganes d'escoltar-lo. Això que sentim és La vida mejor, que és una de les cançons precisament del seu últim treball, que té un títol molt suggerent. Ara li preguntarem per què. La otra cara del color azul.
0: Què? 14 temes que parlen de nostàlgia, d'amor, de vida, melodies que sonen a pop, a folk, a rock tranquil. Al llarg de la seva carrera ha sigut i és guitarrista, col·laboradora amb altres artistes, com ara el grup valencià Ciudad Jara, o ha composat temes per altres cantants com Ana Guerra, però fa uns anys va decidir llançar-se i iniciar la seva carrera en solitari.
1: Pues así el tenim, a Juan Belda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Estamos.
1: Y molt ben acompanyat, a més.
2: Sí, con Alba por aquí a mi ladito, así que muy guay.
1: Hola, Alba, també acompanyant en la guitarra i també en els cors. La otra cara del color azul. Ara ens contareu detalls, però què us pareix si arrenquem ja fent un acústic, una mostra de lo que porteu en l'àlbum? Què escoltarem?
2: Esta canción se llama Vi tu perfil en una nube, la número 2 del disco.
1: Vale, pues venga.
3: Y no, no soy yo, tu sparring

0: No és la millor forma d'arredonir esta xerrada i és deixar que de nou tot l'espai l'invaïsca la música de Juan Belda, de Juancito per als amics, acompanyada d'Alba, amb esta Rosana.
1: Vamos para allá.

0: La vesprada da punt.
1: Com ens ho feu disfrutar i com ho disfruteu vosaltres? De veritat, l'altra cara del color azul, Juan Belda,
2: sí.
1: Una passada. Gràcies, Alba. Ens vegem en la carretera, el 20 de novembre, en 16 tonelades.
3: Ahí, ahí,
1: que vagi molt bé. Gràcies, bonicos.
0: La vesprada da punt.
4: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: Ai, Mecano quan li cantava al cine. És que esta nit s'inaugura el Teatre Principal de València, Cinema Jove. És la edició número 41, ja té més de 4 dècades de vida. Del 19 fins al 27 de juny, la ciutat de València serà seu de cinema, un festival clau per a la indústria audiovisual, on creadors, productors, actors, distribuïdors connecten per generar projectes i debat, on hi ha projecció de pel·lícules molt interessants. En definitiva, una setmana plena d'activitats de cultura i cine.
1: Que guai, una gran plataforma que complisca més de 4 dècades buscant i amplificant el talent jove de la nostra terra i arreu. Quants grans directors i directores han passat pel festival i han consolidat grans carreres. Avui hem volgut parlar amb la seva directora, Maria Albinyana, per a que ens contés detalls de l'edició d'enguany, que es prepara amb moltíssima il·lusió. No sé si en tot el temps, però vaja, sobretot amb moltíssima il·lusió, clar que sí, una miqueta a correcuita. Però bueno, tot estarà preparat, nervis propis d'una estrena, perquè d'ací unes hores ja arranca la gala d'inauguració. Una gala que, pel que ens han dit, té un toc punky, estètica dels anys 80, amb la seva directora, Maria Albinyana. Per a que ens contés detalls de l'edició d'enguany, que es prepara amb moltíssima il·lusió. No sé si en tot el temps, però vaja, sobretot amb moltíssima il·lusió, clar que sí, una miqueta a correcuita. Però bueno, tot estarà preparat, nervis propis d'una estrena, perquè d'ací unes hores ja arranca

0: Que guai, rematar el programa ballant un xa-xa-xa, encara que en la calitxa que fa... No sé si està a l'horatge per a fer molt d'exercici, Gemma, sincerament.
1: Has
0: o per a posar-nos en l'engronxadora, no sé.
1: En un refugi climàtic o baix una figuera. Sí, senyor. És que anem a començar el cap de setmana i volem saber si se confirma, i per això he vingut ací, Joan Carles Fortea, que diumenge anem a sofrimar-se i dius i maig continuarà la sofrimació.
2: Pensava que la confirmació era que anem tots a ballar xa-xa-xa este cada setmana en el refugi climàtic de la sala de festes, no sé on.
1: No estaria mal, no estaria
2: mal. O també és una bona plan d'anar al cinema la pròxima setmana per a buscar aire condicionat, que en principi crec que és una bona, és un bon lloc per a...
1: És una opció perfecta, sí senyor.
2: Que dius, després ja eixiràs ja quan ha acabat el dia, però bé, se confirma que a partir del diumenge farà molta calor. Més calor que avui que demà. I avui... La veritat és que amb la brisa era agraïda. Era una brisa, segons com te pillava, sí que entrava una briseta agraïda. Avui estem allà entre 29 i 30, molta humitat, i s'han mantingut, han arribat alguns a la zona litoral d'Alacant, han tocat els 33-34. Avui ja ha cridat l'atenció perquè ja han tingut aquestes nits no tropicals. El següent, que és que no baixaven de 25. Uf. Ja hi ha hagut alguns que no han baixat de 25, que és la Tòrrida, que ha estat en la zona de Benidorm, d'Altea, de Finestrat. Clar, després ja no baixar de 30, de moment no tenim nom oficial. Això ja vosaltres un dia el bategeu. Que cosa gran. No baixar de 30 en tota la nit.
0: Pegar-te un baquet.
1: Després
2: teniu l'altre costat, que hi ha hagut poblacions com Vistabella o Corallà, que la màxima, de moment, són 24.
1: Ai, vaig a mudar-me allí.
2: És una altra història. Uns tenen que no baixen de 25 i altres que no passen de 24 de més alta.
0: Una caseta de
1: en el mateix territori. És interessantíssim.
2: Tenim tots els mons.
1: És fabulós.
2: Demà se manté la... Demà el més important també en Alacant, que farà també molta calor, i demà el vent, demà i després demà el vent pot ser un problema en Alacant.
1: Ai, per a muntar les fogueres és un problema de més, te dic depèn, jo.
2: Ahí ja dependrà del carrer, i de les, perquè sempre hi ha alguna que està molt col·locada vora mar. Pot fer ratxes de vent fortes la pròxima nit i matinada i la del dissabte al diumenge. Per tant, alerta el vent, que pot ser un vent molest i problemàtic en zones costaneres. I després, ja a partir del diumenge de vespre, calma el vent, i el que serà protagonista també a Alacant com a la resta és la calor. I sembla que per la previsió que tenim serien les fogueres més càlides, com a mínim, des de 1926.
1: Des de 1926,
0: pensant que es registra. En les xiquetes, esos dies d'ofrena, i mare meva.
1: La indumentària tradicional de les alacantines, que fa molta calor. Si no, les ofrenes és a partir de les 6:30 de la vesprada, però és després de tot un dia pegant voltes. Però bé.
2: No, la qüestió, en veritat, sabent les temperatures que anem a registrar, sí que és veritat que és plantejar tots els actes que hi hagi a l'aire lliure, plantejar-se sempre zones d'ombra, zones en les que pugues estar ventilat, o sigui, és una situació que sí que has de pensar-ho, per al que te ve. I després, la setmana que ve, a partir de diumenge, sobretot dilluns i dimarts, nosaltres sembla que arribem al pic el dilluns-dimarts, que serà quan tindríem valors de 39-40 a l'interior, i al litoral 32-33. No són ponent, és vent de llevant, però a l'interior se recalfarà. I ja lo del nord de la península i lo de França d'estos pròxims dies...
1: És flipant, això, el que estem veient.
2: Clar, per ells 40 és que és...
1: Mort.
2: Clar,
1: és mort i passió.
2: Tu vas a Xàtiva, a Canals, dius 39-40, diu, fa calor, dius, però bé, passem uns dies, es passem. Però que és que, clar, el nord de la península, tot el nord, tindran aquests valors, i sobretot França van a registrar valors molt elevats. Recomanació, si viatgeu al centre d'Europa, busqueu el Meteo Alert i busqueu opcions també de cobert i de plans actius. O sigui, planifiqueu d'acord amb les temperatures també, que poden ser un problema.
1: Bon consell.
0: Bueno, per la part bona, no, diguem, és un episodi de ponent.
2: No és.
0: Per tant, les brises continuen entrant en el litoral o què?
2: Precaució a la mar. Demà i després demà en Alacant. Sobretot, molta atenció.
1: Amb el vent d'abans, la mar també se rebolica.
0: Bueno, paciència, a la calor.
2: Paciència. El diumenge entrem a l'estiu astronòmicament i oficialment. Ja saps que
1: els
2: meteoròlegs entrem el dia 1 de juny. Els centres comercials ho fan ja fa temps. Però oficialment, el diumenge entrem a l'estiu i ho fem...
0: amb 30 graus.
1: Amb una calora de por.
0: 30 i el que vinga. Gràcies, Fortea, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Au, que moguem. Que anem a disfrutar del cap de setmana en la mesura que puguem del l'horatge.
1: I el dilluns a les 4, a les 6. Si teniu calor, veniu. Ala.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... L'Alcoyà, 98.7.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
6: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: I què li sembla?
7: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
6: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
8: Efectivament.
6: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
9: Missatge rebut.
6: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
10: Valencià.
6: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
1: Vale o no vale?
6: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
11: Ja el que no m'ho lleven a mi.
6: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S en oïn.
12: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en ni en in.
12: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
12: Senyor, sí, senyor!
6: És fàcil, veritat?
12: Senyor, sí, senyor!
6: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
13: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
6: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
6: Bon profit i bona gana el dia de festa, però també la vespre.
14: Moltes gràcies, igualment.
15: Vols una hamburguesa?
6: Ostres, Manolo, però si sóc vegetariana. Així i tot, fa una oloreta que obri l'estómac. Porta llavoretes d'anís o estimo?
15: Estimo.
16: Correcte!
15: I també un poquet de romer. Oh. Creïlles, all, ceba, tomata ratllada i un bon raig d'oli.
6: Oh, que són de bones!
15: El corder o el seitan, ben daurat i després... Xup, xup!
17: Però t'agrada o no t'agrada?
18: Tinc molta fam i ho trobo tot boníssim.
6: A casa meua, ma mare és més de fer arròs caldós amb costella i fesols, sobretot quan fa fred. Però jo me'l faig de tofu.
19: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
6: I a l'estiu no pot faltar l'ensalada de badejo amb tomata i oli cru.
17: Estava desitjant-ho.
6: Va, callar. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba.
15: I tu eres llèpola?
6: Jo? Amb un to.
20: A base de bé.
21: A base de bé.
6: La meua iaia fa orelletes, rosquilletes d'anís i coca Cristina per a Sant Josep.
22: El que se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
6: Encara que jo sóc més de coca de llanda. Sóc més llandosa que cristiana, em comprens?
23: Home, pues clar.
6: Quina gana m'està entrant de parlar de tot això. Per cert, al teu poble com dieu a la persona que li encanta menjar?
15: Farto o golafre?
6: Sí, que som golafres, sí. Mira, jo me'n vaig a dinar.
24: I en després d'un whisky.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
6: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es tradueixen?
25: És de veres, és de veres.
6: La resposta és fàcil. No, no i no!
26: No,
27: no, no, no.
26: Jo dic no.
28: No és possible, no, no és possible.
26: No, no, no.
6: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
28: Sí, no.
6: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
1: Vale o no vale?
15: Ah, vale.
6: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
15: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
6: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
29: Un, deux, trois, quatre.
6: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
12: No!
6: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
12: No!
6: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
8: Home, pues clar.
6: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Sant Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
9: I és correcte!
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.

0: Ara escoltaràs la reemissió de Terra de Bous.
1: Què tal estan? Molt bona vesprada. Divendres 19 de juny, avui és un dia molt especial perquè en el calendari taurí a la Comunitat Valenciana i més concretament a Alacant, avui comença la esperada Fira de Fogueres 2026. Una fira completa, una fira redona, una fira que és una gran aposta perquè estan totes les figures, perquè estan les millors ramaderies i perquè, evidentment, Alacant ha elevat el nivell de la seua fira, buscant això, lo de sempre, l'exigència, l'excel·lència, millor dit, per a fer una gran fira. Alacant i la Fira de Fogueres ja s'han convertit en el referent absolut de la tauromàquia nacional en el mes de juny. Això és per un treball ben fet, no d'ara, un treball antic, un treball de molts anys que han fet que Alacant siga la destinació predilecta dels aficionats quan, justament, acaba Sant Isidre i abans de que vinguin els ports de muntanya, ja saben, de l'estiu, Pamplona i Bilbao especialment. Avui anem a parlar en clau a la cantina, evidentment, perquè tot el protagonisme a la Comunitat Valenciana se centra ara en la Fira de Fogueres, que avui comença amb la jonegada amb cavalls. Avui, de manera excepcional, aquesta jonegada comença a les 8 de la vesprada, és a dir, una hora després de que finalitzi este programa, i té el cartell a Mario Vilau, a Olga Casado i a Javier Cuartero. És la primera vegada o una de les primeres vegades que la joneguera Olga Casado estarà en terna habitual, no en corrida mixta, en festes mixte, i els jònecs seran de Alejandro Talavante. Molta expectació, perquè recorden que Mario Vilau va ser el guanyador del segon circuit valencià de jonegades i és un joneguer català que té molt a dir. I moltes coses a dir també Olga Casado, que està conquistant els públics no només d'Espanya, sinó també d'Amèrica. I Javier Cuartero, alacantí, el joneguer de la terra, que està també sent, continua sent, una de les grans esperances d'eixa terra, d'Alacant. Avui comença eixa Fira de Fogueres amb una, bueno, ja saben vostès, amb un cartell que ja ha esgotat les localitats. No hi ha bitlletes per a la correguda precisament de demà. Correguda Estrela, Amorante de la Puebla, José María Manzanares i Roca Rey, amb bous de Álvaro Núñez. Eixe cartell ja està esgotat, ja fa temps que s'havia esgotat, no? Un fet històric, perquè se van esgotar les localitats abans de que les taquilles obriren les seues portes. Això no havia passat mai. Això què vol dir? Que parlant de l'excel·lència, com he dit al començament, la Fira de Fogueres d'Alacant, la Fira de Sant Joan, la Fira de Sant Joan s'ha convertit en un referent absolut per a toreros, ramaders i, com no, per a públics. Avui ens acompanya el nostre company, habitual ja en este programa, Andrés Verdaguer, que estarà present també en l'agència EFE a la Comunitat Valenciana en eixa Fira de Fogueres. Molts protagonistes, molta actualitat, també l'empresari Nacho Lloret estarà amb nosaltres en aquestes hores prèvies al començament d'eixa gran fira, d'eixa gran aposta. Alacant és taurina i la seua fira ho demostra. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
0: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: Moltes coses, la veritat és que té arriba la Fira de Fogueres, més enllà de les figures, de les dos vesprades de Morante de la Puebla, de les dos vesprades de Manzanares, una d'elles amb Victorino Martín, el dia 24. Eixa vesprada té molta simbologia per moltes raons, no? I totes les figures, Marco Pérez, Borja Jiménez, Víctor Hernández, Samuel Navalón, bueno, en definitiva, Alejandro Talavante, Juan Ortega, un bon grapat de figures, totes les figures pràcticament, i les millors ramaderies. Andrés Verdaguer, és aixina bona vesprada o no?
2: Sí, aplega l'estiu i Alacant ha obrit les seues portes de la Fira de Sant Joan i volem veure moltes coses que van a passar. Ese doblete de Morante de la Puebla, el se creua en Roca Rey. Hi ha un cartell explosiu el diumenge 21 que pues, arreplega a Marco Pérez, Samuel Navalón i Víctor Hernández. Jo ese dia la tensió es podrà tallar. I a partir d'ahí tot el que passa, eixa històrica de Victorino, que després de l'indult de l'any passat, torna Manuel Escribano, encapçala el CID i la gesta de José Mari Manzanares. Moments especials sempre que passen en Alacant. Hi ha un ixumbau que tendeix a investir i a donar espectacle.
1: Eixa va ser una és una de les claus de l'èxit de la fira. És a dir, tu pots compondre els cartells en els millors toreros, però evidentment si la matèria prima no funciona, això no té salvació. No?
2: L'any passat, jo recordo que va ser una fira en la que pràcticament investiren quasi totes les corregudes.
1: Dos bous indultats,
2: i en guany pues, el nivell és ixe, i a partir d'ahí, que si la matèria prima que és el bou, i n'hi ha ramaderies molt, molt interessants que per a disfrutar en esta fira de Sant Joan, pues se pot repetir ixe èxit.
1: A tu la... Bueno, no anem a dir la gesta, sí el gest, no? La intenció, la voluntat, eixe anunci de José María Manzanares de... estarà anunciat a la seva terra per primera volta interna, perquè ja va, és de veres que va estoquejar un victorino quan se va tancar amb 6 bous en Sevilla, però era només un bou, no va eixir, no va donar opcions pràcticament, però en este cas Manzanares ha volgut estar acartelat en dos titanes de esa ramaderia, el Cid i Manuel Escribano, no? I ho ha fet a més el dia 24, el dia emblemàtic de antigament, el dia que son pare, el mestre Manzanares, sempre va triar com el gran dia de la fira, no? La gran correguda del 24 era, bueno, pues la que omplia la plaça segur, no? I sempre estava cartelat Manzanares. Bueno, pues anys després ha sigut el seu fill qui ha volgut homenatgear també al mestre Luis Francisco Esplà, perquè molts veiem també una miqueta d'homenatge cap al mestre, no? És a dir, el mestre Esplà, que també se va fer figura amb els victorinos, bueno, pues ara també és un homenatge que Manzanares vulga estoquejar aquesta correguda, no? Tu, ese dia 24, per això deia al començament que ese dia 24, Andrés, és un dia molt especial, que té més simbologia de lo que aparentment te mostra, no?
2: Hi ha molta simbologia. L'altre gran dubte és en el moment en el que li agafa a Manzanares, perquè és lo que és el gran dubte que ens desperta, i com pot. Està clar que el Cid i Escribano estan curtits davant de la divisa de la coronada, i a partir d'ahí és José María el que té que donar i se passa endavant. Ja l'ha donat, anunciant-se, i a veure com va. Però també és això, que el bo de Victorino en Alacant pues és el de la hechura medida, i no és que siga el bou que assusta ni de Madrid ni de Pamplona, però també es meneja, també es...
1: Home, mira el que va passar en la Sorollana, no?
2: La corrua de Sorollana va ser així, va ser així en espai, i que eren dos o tres bous en carbó dins, i que anaven molts a passar la vesprà, però no, verem a Álvaro Lorenzo, a Ja Román en Plaça Fondo, i a Rubén Pinar.
1: I a Pinar, sí. Que Rubén Pinar és també està acostumat, no?, a les corregudes més dures, però clar, el bou, quan és un bou, tu no saps el que pot fer.
2: I la que verem fa no res a Madrid, en ese tancament de San Isidro, pues són sempre baralles molt obertes, en el que Victorino no tira dos, tres bous iguals, neixen... Pues això, en cada lot te van eixir distints. És el que pots esperar de primeres.
1: Principalment sempre se parla dels toreros i de la responsabilitat, perquè són les estrales, no? Però també Victorino torna a Alacant per tercer any consecutiu. Clar, el nivell dels anys passats ha sigut molt alt. L'any passat un bou indultat, no? També per a ell és una responsabilitat molt gran, eh? Mantindre ese estàndard, no?
2: Sí, però... ahí el que té el nom creat i sap lo que té en casa i la selecció que han fet des de ja dos generacions és Victorino Martín, i a partir d'ahí sap massa bé lo que té i sap el bou que té que durar la cant, i però els referents que tenim més prop han sigut corregudes obertes, corregudes en varietat, bous que t'han exigit, bous que és que no han eixit tres bous igual entre Boca i Renti Madrid, per exemple, i són hechures totalment distintes. Falta saber la data en la que vindrà Alacant, si tindran quatre o ja apuntaran al cinc. Són moltes dates les que es falten, però que el moment de que està marcant Victorino esta temporada és, jo diria que important.
1: Molt important, molt important, i també la seua història curta història, en la Fira de Fogueres d'Alacant. Se combina la joventut, se combina els millors rejoneadors, se combinen també els joneguers punters, se recupera, per exemple, també aquesta jonegada de llums sense cavalls, un festeig que hi havia caigut ja en l'oblit com pràcticament perquè ja les classes pràctiques havien pres la iniciativa i havien pres tot el protagonisme, però Alacant ha volgut recuperar un festeig que sempre està present a València, a Alacant, a Castelló, bueno, a tota Espanya en realitat, no? Això també és una notícia, jo valore de manera molt positiva, Andrés.
2: I és que l'Escola Taurina d'Alacant continua treballant, continua oferint nous valors, continua il·lusionant, i és el moment en el que es té que potenciar, perquè la classe pràctica si se queda en ese limbo i ja, en definitiva els xiquets el que els importa és pues, anar sumant i anar progressant, i ses corregudes i ses novilles picades sense picar són les que els aporten. I és un cartell que està Rodrigo Villalón, que és el nou valor que s'impulsa des d'Alacant, però és el cartell que encapçala un xoneguer sense picadors com Israel Guirao, que té tanta a dir.
1: Líder de l'escalafó de jonegueres sense cavalls, eh?
2: Líder
1: valencià.
2: I més que líder, són les sensacions que ens va donant cada vesprada que el vegem pues desenvolupar-se en la plaça. Guanyador de l'Alfarero de Plata de Villaseca, i a partir d'ahí apunten les seues expectatives i ja n'hi ha molts taurins al seu voltant.
1: I no s'oblidem de Cristóbal Granero, que també és un valor en alça, que va tallar un rabo també en la classe pràctica de l'any passat i que jo crec que debutarà de llums en Alacant, se presenta en Alacant, eh? Molts protagonistes, molt de contingut, arriba a aquesta Fira de Fogueres. Ja saben que comença el festeig avui a les 8 de la vesprada. Hem parlat amb l'empresari, clar, en Nacho Lloret, i això és el que ens ha contat així en exclusiva a Terra de Bous. Avui és divendres, 19 de juny, ja saben vostès que l'actualitat mana. Avui comença la Fira de Fogueres d'Alacant 2026. Una esperada fira, una fira que diuen la més important dels últims 10 anys, de l'última dècada, i una fira cara i una gran aposta de la mà del seu empresari al front de Eventos Mare Nostrum, Nacho Lloret. Nacho, molt bona vesprada, bones tardes.
3: Bona vesprada, Germán.
1: Bueno, avui comença la fira, ja tots els nervis suposo que ja s'han deixat fora perquè tot el treball ja està fet, no? I ara el que toca és disfrutar de cada vesprada, no?
3: No creguis, els nervis estan sempre i ara el que toca és pues fer el passeillo, no? I que cada dia vaya sortint el bou, i jo sempre dic que les enhorabones i els balanços es fan al darrer dia, no? Quan es va arrossegar el darrer bou, i bueno, i ara amb tota la il·lusió, amb tota la responsabilitat i desitjant que la gent disfruta el tendido.
1: Amb els cartells a la mà, avui comença la fira amb una esperada jonegada, i el dia següent, aquesta data històrica, no?, de que ja s'havia esgotat el paper, ja no n'havien entrades després d'anunciar aquest cartell i abans de que s'obrien les taquilles, no? Això, com dic, no havia passat mai. Això dona una sensació, bueno, d'esperança, no?, i és una bona notícia empresarialment parlant.
3: Sí, tu coneixes molt bé la Fira de Fogueres i saps, i a mi també, em dona molta il·lusió les cues el primer dia de l'apertura de taquilles. Aquest any també va haver cua el primer dia, el 8 de juny, però la veritat és que no coneixíem una correguda que esgotara les localitats abans d'obrir la taquilla a la plaça de Bous. El primer dia de la venda per internet va ser increïble. A les 12 de la nit del dilluns, o sea, del diumenge al dilluns, uh-huh. Un dilluns, pues, als 10 minuts de posar les entrades a la venda tenien ja 2.000 entrades vendides del només del dia 20. I això jo crec que és el símptoma, no, de que la gent vol, és el gran esdeveniments, no? I la correguda del dia 20 l'ho és, juntar a Alacant, a Morante, a Rocarrey, a Manzanares, pues és algo que jo crec que tothom està desitjant de veure-lo, que ningú a Alacant i a tota la Comunitat Valenciana vol perdre-ho, i bueno, i jo crec que demà és un dia gran per a Alacant.
1: Comences a Fira de Fogueres i per davant jo crec que dies frenètics, dies de moltíssima tensió, també d'atendre com mereixen els ramaders, que això sempre ha sigut una nota significativa, no?, de la Fira d'Alacant, tractar els ramaders bé i que estiguen a gust, no?, perquè aixina també, si cuidem els ramaders, ells vindran a la Fira, en este cas a la Fira de Fogueres, a lo millor que tenen en el camp, no?
3: Sí, jo crec que el bou d'Alacant és un bou de luxe, no? Evidentment és un bou de plaça de segona, però jo crec que és tot un orgull per a Alacant, per a la Fira de Fogueres, per a nosaltres com a empresa, tindre l'elenco de ramaders que tenim, no? Especialment aquest any, ramaders com Álvaro Núñez, que ve de ser protagonista de faenes històriques de Morante a Sevilla i a Jerez, de Santi Domé, que és triomfador de la Fira de Falles i també va indultar un bou a València fa dos anys a la Fira de Juliol, Victoriano del Río, que és també triomfador de Sant Isidre per no sé ja per quants anys seguits, no? I Puerto de San Lorenzo, que també és una ramaderia que és de les millors, de les més cotitzades en Espanya. L'any passat Manzanares va cortar quatre orelles a esa correguda. Per supost, Vitorino, no? Després de, jo crec que d'una de les corregudes més boniques, més emblemàtiques que viurem mai a la vida a Alacant, com va ser la de l'any passat, l'encerrona d'Escribano. I també, per què no dir-ho, la Talavante, no? que és avui i que bueno, pues que és una ramaderia que ha triomfat a Sevilla, que ha triomfat a Nimes i que és quizá la ramaderia més important en xonegades amb picadors, no? Tot això da categoria a la feria, tot això és, jo crec que és una senya d'identitat i tenim que cuidar-la amb molt de mimo.
1: No, les ramaderies més importants ja s'han conegut, els cartells de les estrelles també, no? Jo volia incidir també en la part de la jonegada sense cavalls, la recuperació de la jonegada sense cavalls de llums, no? Això és un altre dato significatiu del que suposa, bueno, pues apostar no només per la gent més jove, sinó també per la recuperació de festejos que s'havien perdut, no?
3: Per a la recuperació de festejos que es perden té que tenir un motiu, no? I el motiu jo crec que ho donen el que aquest any hi ha xoneguers, especialment de l'Escola d'Alacant, no? Que està fent un gran treball amb Francisco José Palazón, que mereixen l'oportunitat de torear de luces a la seva fira, a la seva plaça, no? I a més, si això ho sumen, que el xoneguer més important que n'hi ha ara mateix a l'escalafó sense cavalls és valencià, és Israel Guirao, tindre un cartell, podem dir, de figures a una xonegada sense cavalls, doncs dona entitat també a la fira i jo crec que és un dels dies que més il·lusió ens fa, no?
1: Si vostè recorden com se va anunciar esta fira, hem de dir que va ser una fira que se va retallar molt en el que és l'anunci, perquè els cartells no va ser senzill, no? Rematar els cartells com tu volies, per això quan se va fer record del pregó taurí, que va fer-ho brillantement Rubén Amón, no se van poder anunciar els cartells perquè no estaven fets, no? I tu has patit molt a nivell personal com a empresari per a finalment fer o aconseguir la fira que tu volies. No, o no has patit?
3: Jo no crec que la paraula siga patir. Jo crec que la paraula és saber esperar el moment per a aconseguir la millor fira possible, no? I el moment, per les circumstàncies, no era precipitar-se i posar ultimàtums quan els dies podien donar-nos més facilitats per a poder tancar els cartells com realment volien, no? Jo crec que el temps ens ha donat la raó i bueno, el dia que vam presentar la fira, pues la gent jo crec que estava molt emocionada perquè verdaderament la fira té cartells espectaculars i té gestes com la de Manzanares a Vitorino, que és algo que jo crec que té molt de valor pensant en el motiu de la fira, que és l'aniversari del Francisco Esplà, molt de valor pensant en que Manzanares recupera la responsabilitat de torejar el dia gran de la fira, que és el dia de Sant Joan. Molt de valor pensar en que toreja per primera vegada una corrida victorino a la seva carrera amb dos companys que són expertos i triomfadors en les principals places del món amb victorino, com són el Cid i Manuel Escribano. I jo crec que això, per supost, per el cartel de demà del dia 20, la segona tarde de Morante con Santi Domé, con Talavante, Juan Ortega, les dos corregudes que n'hi ha, 21 i 22, que són dos corregudes amb gent jove, amb toreros que estan, jo crec que tenen que ser plenes de competència i apassionants. Jo crec que tot això pues, fa que la fira pues, tinga molt de contingut i que la gent tinga moltes ganes de bous.
1: La veritat és que també, mirant els cartells, és una fira cara. És una fira cara, és una fira, clar, quan tu busques l'excel·lència, quan tu busques aquest gran nivell, no n'hi ha més nivell que el que té la Fira d'Alacant. És a dir, Sant Isidre té més cartells perquè té més dies i més combinacions, però proporcionalment jo t'he dit que no n'hi ha més nivell perquè estan tots, i estan tots perfectament combinats, no? Per això no és una fira que siga barata, no?
3: No, i això es dona la mida del que vol Alacant, no? És a dir, si tu planteges una fira com aquesta i et dones compte de que no pot ser, perquè no suporta la plaça, la ciutat, uns cartells com aquests i no et va bé com a empresari, doncs tens que recular i dir, pues, n'hi ha que volver, n'hi ha que tornar, no? a un escaló per davall. No? Però si verdaderament compareix la fira o la ciutat suporta uns cartells com aquests i com demà, no? No n'hi ha un restaurant on es puga menjar, sopar...
1: Sense reserva, no?
3: Sense, clar, que no n'hi ha un hotel i tothom està buscant una entrada per anar als bous i no només el dia 20, sinó el 23, el 24... Jo crec que tot això fa que estem orgullosos, no? I no és una qüestió d'empresa, jo crec que és una qüestió de ciutat, és una qüestió de dir, Alacant té la capacitat de tindre una fira com aquesta, de tindre un cartell com aquests, i no és que siga cara, és la fira que es mereix Alacant.
1: És una fira molt completa, ja ho hem dit, els cartells estan ahí i és una gran aposta, no només pels cartells, pels toreros, per les ramaderies. És un homenatge al mestre Luis Francisco Esplà, és un cartell molt especial que se l'ha encarregat a Miquel Barceló, amic d'Esplà, que també està repartit per tot Alacant, en els autobusos, en els aparadors. És una meravella veure com Alacant està repartida d'arte, d'eixa arte de Miquel Barceló, exclusiu, no?, per a la Fira de Fogueres. I eixa homenatge... mig segle, 50 anys de l'alternativa del mestre Luis Francisco Esplà.
3: Sí, jo crec que el motiu és meravellós perquè a més dona l'oportunitat de comptar amb gent com Miquel Barceló, que l'escriu al mes de novembre i immediatament diu que per supost que allà estarà per fer el cartell de l'aniversari del seu amic. Tens l'oportunitat també de poder convocar a Rubén Amón, que fa un pregó que jo crec que pues, el que vam viure és històric també, és meravellós. Te dona l'oportunitat de que passen coses a la fira, de que motive que toreros com Morante, com Manzanares facin coses especials, no? a Alacant aquest any. I jo crec que tu deies, no?, que la ciutat està plena de... És que jo crec que la ciutat té que viure intensament la fira i es té que veure a la ciutat que la fira està per tot arreu, no? I bueno, pues els autobusos, el tram, a les banderoles, a les valles, als quioscos, a totes les tendes. Jo crec que és molt bonic veure que no només a la plaça, sinó per tota la ciutat, visquem els bous i estem visquem la fira i estem orgullosos de que Alacant siga una fira que està ara més, cada any guanyant categoria i pues, portant la imatge d'Alacant en eixa categoria per tot el món.
1: Una imatge d'Alacant amb molt de nivell, una imatge que ja ha fet
4: bueno, no és que diguem nosaltres eixe fet, és una realitat contrastada, no? És la fira referent del mes de juny, quan els toreros acaben eixe, anem a dir, eixe port de muntanya de Sant Isidre de Sevilla, arriba a Alacant i volen estar també en Alacant, no? I això jo crec que és mèrit del treball ben fet d'anys passats. I ara comencem a replicar els fruits, jo crec, del prestigi de la Fira de Fogueres, no? Una fira de figures tant parlant de toreros com parlant de les ramaderies.
3: Sí, ese és l'objectiu, no? Jo crec que, com et deia abans, tenen que estar molt orgullosos de poder tindre a Alacant aquestes figures del toreig, aquestes figures del ramaders, que vinguin amb aquesta il·lusió, que els toreros joves també vagin a Alacant amb el coneixement de que és una fira molt important, que es pot donar un triunfo, no? Un triunfo a Alacant no és un triunfo qualquiera, sinó que és un triunfo que compta i que té repercussió a les seues carreres, i jo crec que tot això, com deia, pues, va sumant. Alacant va guanyant punts cada any i nosaltres pues, tenim que mantindre esa línia i bueno, l'any que ve pues, tornarem a buscar un motiu, tornarem a buscar un concepte per a que la fira siga tenim esa personalitat, no?
4: Te preocupa la correguda del 24? Si te preocupa a nivell d'assistència de públic, de recuperar la grandesa d'aquest dia 24 de dècades passades i també la presència, bueno, de Manzanares, que ha sigut voluntari, ja ho sabem, però bueno, ha cartelat per primera vegada la seva vida en veus de Victorino Martín, no? Tot junt fa del 24 un dia, jo crec que és un dia diferent de la resta dels últims dies de Sant Joan, no?
3: Sí, i ja t'ho dic abans, jo crec que tenim que estar molt agraeixuts a Manzanares, tenim que valorar molt el gest que ha fet i tenim que acudir a la plaça amb la il·lusió de veure un dia especial, no? I també no podem oblidar que és la tornada de Victorino després de l'any passat i la tornada també d'Escribano després de l'any passat. És a dir, jo crec que l'any passat, ja ho he dit abans, que és una de les corregudes més importants que hem presenciat. Tu vas néixer a la plaça de Bous d'Alacant, jo també, com a aficionat. Jo no me'n recordo d'un dia tan intens, no? I tan bonico com el que vam viure allí, en un indulto, amb cinc orelles, amb la emoció del bou, la emoció del toreig. Jo crec que també això la gent ho valora, no? Jo crec que el dia de Sant Joan, Victorino, Manzanares, el Cid, que també és un mito amb Victorino, l'homenatge és pla, té tots els ingredients per a que siga un dia molt especial, no?
4: Bueno, ja hem vist com la plaça està decorada amb fotografies de Luis Francisco Esplà, com la fira ja podem dir que té un triomfador abans de començar, que és el mestre Luis Francisco Esplà, precisament per aquests 50 anys. Quant de carinyo en els carrers, quants actes i quants homenatges, no? El pregó taurí de Rubén Amón, altre triomfador també, dedicat a Esplà. La projecció, la presentació d'un documental molt especial també, que se va viure al teatre principal, Esplà al servicio de l'arte, que això va ser el títol. Eixa exposició en la plaça de Gabriel Mirol, joc emblemàtic alacantí de la història d'Alacant, que repassa també la trajectòria del mestre. I una fira que està dedicada al mestre Esplà, no? Eix és el gran triomfador a priori de la fira.
3: Esplà dona l'oportunitat de, ho he dit abans, de que passen aquestes coses, no? Esplà dona transcendència al món del bou, o lo eleva a un plano cultural que ho fa sortir del gueto, no? Que a vegades té la tauromàquia, i aquestes oportunitats jo crec que n'hi ha que aprofitar-les, no? I jo crec que tot el que has dit és precisament aprofitar, tenir l'excusa de rendir l'homenatge al mestre Esplà i fer-ho amb la gent que està disposada a participar, no? I tenim la sort de que aquesta gent és gent molt brillant, és gent intel·lectual, és gent artista, és gent de la cultura, i és gent que fa que ja haguem viscut, abans de que surta el bou, moments inolvidables en, parlant de bous i visquem el bou i visquem també i reconeixent la categoria del Mestres Pla.
4: Quina sort que tenim, no, Nacho, de tindre a dos figures, tres en realitat, en Alacant, no? Quan hi ha altres capitals de província que no en tenen, figures tan emblemàtiques com les que ha tingut Alacant. Si parlem del Tino i Pacorro, del propi del Inclusero, de Manzanares per descomptat, d'Esplà i Manzanares fill, no? Quina meravella, no? De tot això, no? I què passarà en el futur? Jo te pregunto, què passarà en el futur? Com veus tu la tauromàquia d'Alacant? Perquè és necessària una renovació, no? Però és molt difícil també una figura del toreig a la cantina, o no?
3: Bueno, pues yo creo que això pareix difícil i de pronte apareix un torero i tothom se il·lusiona i tenim aquesta vesprada a Cuartero, tenim a Villalón i a Cristóbal Granero en la jonegada sense cavalls. Tenim, esperem que per molts anys, a Manzanares, no? Tenim Andy Cartagena. Jo crec que tenim matèria prima, no? Alacant per a seguir disfrutant de grans toreros. I Alacant jo crec que està per encima de tot el món del bou, jo crec que no està qüestionat i ojalà tinguem toreros i figures durant molts anys, no? però el que tenim és molta afició, tenim una gran plaça de bous, tenim una gran fira i jo crec que això està més que garantitzat, no? I a més tenim una ciutat que la gent vol vindre, que la gent vol disfrutar, que la gent vol menjar, que la gent vol passar-lo bé per la nit, que la gent vol anar a la platja, que la gent vol anar a la Mascletà, anar a veure les fogueres. És a dir, que tenim una gran ciutat i una gran plaça de bous i una gran fira i tot. Jo crec que treballant, com crec que s'està fent aquests anys, no tenim que tindre ningun por del futur dels bous a Alacant.
4: Nacho Lloret, molta sort en aquesta fira que comença ja. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. Tornarem a parlar i segurament tornarem a parlar d'una exitosa fira i de grans faenes que ompliran també la història taurina d'Alacant, que ja és gran de per se. Gràcies, eh?
3: Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona, perquè ja es va complir l'any del programa a la ràdio, però també en esta fira es complirà l'any de les retransmissions taurines que tornaran a Fogueres en aquesta fira per a punt, però cada vegada més audiència, cada vegada més èxit, i jo crec que això és també algo que tenim que celebrar i que ojalà que no passe mai el que va passar un any abans, que ningú tinga la barra, com es diu, no?
4: Popularment.
3: De fer que els bous no es vegin a la televisió pública valenciana, perquè la gent vol bous i la prova és que segurament el més vist i el més volgut per l'audiència valenciana és veure una correguda de bous com sucederà a aquesta fira.
4: Que sigueixin, Nacho, de veres, moltes gràcies i molta sort. Nosaltres continuem endavant, estem en Terra de Bous, tornem de seguida.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
7: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
6: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
8: Hola, soy Manuel Jesús El Cid y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes del programa Tierra de Bous en A Punt Radio.
1: Eixes eren les paraules, les sensacions de Nacho Lloret dies abans de l'inici de la nova Fira de Fogueres 2026. Una aposta molt gran, Andrés, una fira, ell ho ha dit també, cara. Encara que ell no vol parlar tant dels diners, del que costa, del cost econòmic de la... bueno, pues és una fira que el públic també a nivell empresarial ha de respondre. Se fan els millors cartells, que són cartells de molt de pressupost, precisament comptant en la bona resposta del públic.
2: Ahir tenim la prova d'aquest cartell del dia 20 que sense obrir taquilles ja havia esgotat entrades. Que algú ho explique com és això, però la demanda pues, ha plegat sí. a les portes de la plaça Bous d'Alacant abans d'alçar la persiana i dir...
1: Suposo que això ha funcionat pel tema dels abonaments, no?
2: Sí, sí, són abonaments, són reserves que se fan de forma prèvia i de repente et trobes en que ja has cobert fins a aquest 5% que tens que guardar per al dia de la correguda.
1: Però... Evidentment, això vol dir també que n'hi ha molts abonats que són de fora d'Alacant, que venen de fora, sí, sí. I això és el de sempre, que sempre hem dit, no? Aquesta economia que se retroalimenta a partir d'un event, no? Cultural, social i taurí, en aquest cas, com és la Fira de Fogueres, que això fa que, com ha dit Nacho, ja no n'hi ha que en restaurants lliures o els més coneguts, les localitats també dels hotels estan esgotades. Alacant es torna una ciutat entre el caos i la festa, que sempre va unit, no? El caos i la festa, però evidentment si no se planifica no se pot anar a Alacant en la setmana de juny de la Fira de Fogueres, i això també, aquesta planificació fa que els abonats hagin triat aquesta correguda el dia 20 com una de les, bueno, evidentment de les principals. La pregunta és, aquest cartell

0: Ixe referent de quin és l'abonament, com te tira ixa correguda per a tirar de l'abonament. També l'empresa de Eventos Mare Nostrum també ha fet una cosa molt important, que ha tret packs de cara sí. a ixe cap de setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha venut dos, tres corregudes i Alacant és hotels, però també és una ciutat i que ja ens pilla. M'emprèn l'estiu, el col·le s'acaba i moltes famílies ja van a les seues segones residències
1: que
0: estan a tir de pedra d'Alacant.
1: Sí, sí, sí.
0: I això fa que, pues que Alacant ja es convertisca en una ciutat que també fa olor a protector solar.
1: La plaça, sobretot, en el que has dit, tu eres més del Perelló.
0: Jo soc més Perelló.
1: No, Alacant no. Sí. Alacant no.
0: Així, València tenim les nostres platges i tradicionalment la gent de Catarroja, la gent al voltant de l'Albufera ha anat al Perelló.
1: Que el Perelló...
0: Perelló, Cullera...
1: Sí, la Comunitat Valenciana és terra de bous, el Perelló és terra de mosquits, eh?
0: Sí.
1: Quina barbaritat.
0: La Marchal.
1: Uf, quina barbaritat, eh? És una cosa...
0: La Marchal està al voltant, però no te penses que no...
1: No piquen.
0: Però tarentelletes són van on està la llum, però això passa... L'estiu és aixina.
1: Pues la llum en el mes de juny està, en la Fira de Fogueres, evidentment, en tot el que té per davant l'empresari. També ens ha dit, com va ser clau, que Morante diguera que sí, no? És que a Tells, tu en recordes que no se van poder anunciar quan Rubén Amón va fer el pregó, que és la tradició dels últims anys, perquè no estaven acabats. I, evidentment, Nacho Llode va dir a l'empresari, l'empresa, va dir que no calia precipitar-se o fer una... adelantar-se o forçar, apretar els toreros perquè a la millor te deien que no? S'ha presentat després i jo quan parlo de l'aposta gran de la Fira de Fogueres, no només parlo dels cartells, evidentment, que són un déu, no? Parlo també d'aquest homenatge que se li reta a Luis Francisco Esplà. Se li ha encarregat a Miquel Barceló que faci el cartell, és a dir... un quadre, una obra d'art està
0: original
1: exclusiu sí. i dedicat a Esplà adornant els aparadors d'Alacant, dels autobusos, en els carrers, no? És a dir, la Fira de Fogueres, que està comunicant la seva existència, està omplint de cultura i d'art pictòric també la ciutat d'Alacant. Mm. És un afegit més de qualitat a tot, no?
0: I que Alacant... té que explotar el que ha representat històricament en els últims 60 anys, 50 anys, que es compleixen ara l'alternativa del mestre Luis Francisco Esplà, és que ha tingut a dos figures capdals com a representants de la ciutat.
1: Bueno, tres, el fill també, no?
0: Però són els dos troncs que, sí. que sostenen ixa història són Manzanares i Luis Francisco Esplà, tan distints i tan importants en la història de la tauromàquia i Alacant. Jo moltes vegades ho he tirat en falta, que diré, com no un puntet més, sempre un puntet més, sobretot estos anys arrere que Alacant la verem un poc coster avall. Ara la vem des de fa 2-3 anys cap ací. L'any passat la fira va ser resultar, jo crec que econòmicament molt rentable i l'espectacle...
1: I artísticament també,
0: no? I l'espectacle que vàrem contemplar va ser molt bo, i els cartells d'enguany, un doblete de Morante, que això val diners, la presència de Roca Reis val diners, però la bona va espentar a que, pues, l'any passat, recorde les vesprades de Marco i de Navalón, són de les vesprades que comencen ells a pelear en la gent, en les
1: que
0: figures.
1: Que Marco enguany... va resultar ferit, a més, en Alacant, eh?
0: Sí, els dos varen ser,
1: sí, és dos, és de veres,
0: varen ser enganxats. I ara enguany, això ahir podríem discutir si ens agradaria més veure-los mesclats en les figures, sinó en un cartell exclusivament de joves, però també s'han guanyat el seu lloc i el seu protagonisme, i és una vesprada que els que van a veure Morante el dia abans ja a Roca Rei, el dia després van a veure a tres toreros que es van a deixar la pell. Tres conceptes distints, però...
1: Hombre, mira, Víctor Hernández, que està ja... No és que estiga cridat a ser un gran torero de valor hieràtic i de nervis, no? En l'ai al cor, sempre que toreja, perquè s'entrega de veritat i de veres. És estranya la fira o la vesprada en la que Víctor Hernández no pateix alguna enganxada, una voltereta, perquè ell és el seu camí. Ell ho té molt clar i ell és el seu camí. Marco Pérez, clar, ha passat de ser un xiquet que sorprenia per ser un prematur, no? Mm-hmm. A dir, jo sóc matador de bous, jo ja tinc 18 anys i jo vull

0: estar a la taula de les figures. Uh-huh. I això s'està veient també, oye, dos rabos en Nimes, sí, sí, en el mateix any, obrir d'aquesta manera la porta a les cònsuls, fent història, oye, pues té mèrit, no?
1: El seu pas per València mateix, que també
0: Castelló.
1: És triomfador, Castelló, són va poc a poc, però està responent a totes les expectatives que s'han creat, i jo crec que un poc més perquè el cap li funciona que dona gust. I després Navalón, que també ve de triomfar en Falles, també té un... el sostre no el veus encara, i moltes vegades saps que és capaç en qualsevol bou, perquè i té també aquests recursos per a poder en qualsevol bou, per complicar que siga.
0: Els tres tenen una gran competència, i tenen una cosa que sí que és de veres, que lo vaig a dir en castellà perquè és una terminologia molt, molt, molt taurina. Tenen muchos gatos en la barriga.
1: Sí.
0: És de veres, sí, sí, és de veres. Sí, sí. Això, què vol dir? No? Molts aficionats saben del que estem parlant. Això vol dir moltes coses. Entre elles, que volen ser triomfadors sí o sí, ells. Mm. Que no són dels que s'alegren del triomf, com han dit, no, m'alegre molt del triomf del meu company. No, no, no, no, no. Estos no, estos no. Però estrès, estrès. No suporten que el company talli les orelles. Parlen clar, aixina és. Mm-hmm. Aixina és. I això, evidentment, és l'al·licient de la competència brutal. Brutal.
1: Són toreros, a mi m'agrada molt, te fixes en els detalls, i quan està torejant el company abans i ells estan entre barreres i ja es veus que estan pegant mossos pràcticament a la barrera de l'ànsia que tenen per
0: eixir.
1: Per eixir.
0: Sí, sí, sí.
1: Són coses
0: per fer-ho ells.
1: Sí, sí. I es veus que són ahí unes forces contingudes que estan a punt d'explotar i estan esperant el seu moment. Deixa ànsia que tenen per a demostrar que després ho fan en instància, però estem plens, funciona el cap i no peguen puntada sense fil. Tot té un perquè i un ordre. Tal volta l'any passat ahir es pecaren els dos de passar-se de frenada, perquè eren massa joves i era la primera vegada, també els ensenya. Les dos enganxades que van patir, Marco i Samuel, al final van ser del seu propi excés, però sí. Aquell dia Samuel li planta cara a Rocarril i digue, espera que me toca a mi fer el kit.
0: Això t'anava a dir, no? Que és que el cartell de Navalón, i no se va notar que estava molt menys torejat a Navalón, que Rocarril és la gran figura, evidentment. Navalón va estar al seu nivell en esa vesprada.
1: Sí, sí, sí, sí. Passant-se de frenada, però va estar funcionant-li el cap, fent el que ell volia i arribant fins al límit on tenen que arribar, pues, això, els toreros que volen ser molt grans.
0: Esta Fira de Fogueres d'Alacant també es podrà veure en apunt, evidentment, com és el compromís durant tota la temporada, durant tot l'any, pràcticament. Ja saben que també estarem en Pamplona per primera vegada, no? Per primera volta, dos festejos de la Fira del Bou de Pamplona, que se podran veure també en apunt. I el que anem a fer ara és parlar de l'altra estructura del toreig a la Comunitat Valenciana, la que sempre ha d'estar present, el bou al carrer.
2: El bou al carrer, en Apunt Radio.
0: I en esta recta final saludem a Daniel Meseguer, que és vicepresident de la Federació de Penyes del Bou al Carrer de la Comunitat Valenciana. Daniel Meseguer, molt bona vesprada.
3: Hola, Germán, molt bona vesprada. Què tal, com esteu?
0: Molt bé. Mira, com la setmana passada no vam poder parlar amb tu, avui, en este divendres 19 de juny, ja comença la Fira de Fogueres, volíem parlar també de l'acte que se va fer fa una setmana exactament, en aquest aniversari dels bous, en la Ràdio Televisió Pública Valenciana. Tu vas estar present, vas ser un dels convidats. El bou al carrer va estar molt present, perquè des del començament, tant a la televisió com a la ràdio, com bé saps, sempre hem comptat en el bou al carrer, no perquè hagin volgut, no perquè siga convenient, sinó perquè és una necessitat, no? Tu com valores aquest any de bous en esta casa?
3: Pues, com tu molt bé has dit, se valora molt positivament. Al final, el bou al carrer en la Comunitat Valenciana és, pues, no te diria la primera festa, perquè ahir, pues, ho varen dir en Vicente Huet, ho va comentar, que al final més de 250 pobles estan fent bous en les seues festes, i al final que vosaltres doneu veu, imatge als bous al carrer és importantíssim i jo vull felicitar perquè els bous al carrer necessitaven esto i vosaltres ho esteu donant. Així que de veres moltes gràcies per donar veu i mostrar lo que és la festa des de dins.
0: Tu que eres vicepresident de la federació, tu estàs en contacte amb tots els penyistes, amb tota la gent del bou al carrer, estan realment agraïts a aquesta cobertura, a aquest altaveu, sobretot a aquest altaveu que durant tot este any se li ha donat al bou al carrer, tant a la ràdio com a la tele, les sensacions quines són?
3: Pues són molt positives i sí que és de veres que les penyes estan reclamant que mos diuen a veure si pot vindre del programa de Apunt, de la plaça, a gravar les nostres festes. I sí que és de veres que també cada vegada més mos diuen d'entrar en la ràdio i sí que és de veres que va costar un poquet al principi fidelitzar a la gent, però han vist els resultats i la gent està molt encantada i sí que és de veres que a nosaltres mos traslladen la il·lusió de eixir en els programes tant de ràdio com de la tele.
0: Claro, hombre, i per això és un treball que s'ha fet bé, no? Hem fet un any, un balanç, això dura molt poquet, és a dir, un dia, una vesprada només, per a dir que bé que ho hem fet, o almenys este és el camí, no? I a partir d'ací, el que toca és seguir treballant, és a dir, no mos podem relaxar perquè el treball és molt llarg, la cobertura és molt llarga, hombre, i la comunitat valenciana, si diem, com estem dient, que... té un cor que és meitat bou a la plaça, meitat bou al carrer, evidentment, això s'ha de continuar i s'ha de seguir contant, no? Que és en el que estem ara.
3: Sí, i també hi ha una cosa que és molt important perquè esteu donant veu a les ganaderies autòctones de la Comunitat Valenciana i al final sempre en el programa de la plaça n'hi ha un apartat que tu coneixes a la ganaderia des de dins, coneixes com es va fundar, coneixes com traten el dia a dia, com treballen, i la veritat és que això fa molt de bé a la festa i és molt important per a els bous al carrer.
0: Estem ja, bueno, pues, en estiu i evidentment ja comencen les agendes, avui és divendres d'Àneu, avui és divendres d'Àneu, ja comencen les agendes del cap de setmana i de les festes, no? Ja tot el camp, tots els bous pràcticament ja s'han ressenyat, ja s'han vist, no? Perquè se fa un treball per davant de les comissions que han d'anar i viatjar al camp per a triar els millors bous de cara als mesos d'estiu, no? Aquest treball, tu tens ja la constància de que ja s'ha fet, no?
3: Sí, sí, correcte. Al final, el treball d'anar al camp, pues sí que és de veres que a lo millor queda alguna comissió o alguna penya que sempre ho fa a última hora, però sempre perquè les seues festes són en setembre o en octubre. Les festes que comencen ara en juny o en juliol ja tenen els bous des de fa mesos ressenyats i tot. Si no, és impossible perquè van totes les penyes, totes les comissions i no, ja no quedarien bous.
0: Claro, s'ha posat molt de moda quadri, eh? Jo crec que cada vegada més estan demanant la gent del bol carrer dels festejos populars aquesta ramaderia que agrada molt, no? Per lo que simbolitza i per la, bueno, per lo serio que són, la seriositat, no?
3: Sí, clar, al final ja el propi nom de la ganaderia pues ja te fa el cartell que augmente de categoria, però al final pues després també les característiques que tenen els bous. Al final veure un quadri en el carrer i en la teua penya pues sempre és un orgull.
0: Daniel Meseguer, bueno, moltes gràcies per la teua part, per aquest càrrec com a vicepresident de la Federació de Penyes de Bou al Carrer en la Comunitat Valenciana. Tu ja saps que este programa sempre ha estat al costat del Bou al Carrer des del començament, per així han passat molts protagonistes i més protagonistes que passaran, sens dubte, per a contar-nos personatges veterans, joves promeses, present, passat i futur del bou al carrer, que en definitiva és la nostra identitat. Gràcies també a tu i a la federació i, bueno, pues això, que estem en contacte. Tornem a parlar la setmana propera.
3: Perfecte. Moltíssimes gràcies per la labor que esteu fent, Germán. Un abraç.
0: Un abraç, Daniel Meseguer. Gràcies. Pues Daniel Meseguer, en el tram final d'este programa d'este divendres, en l'antesala del que serà el començament de la Fira de Fogueres, estem ja sense temps, Verdeguer, però bueno, jo crec que estem davant d'una gran fira, una fira sobre el paper, que és quasi en les combinacions, en les figures, perfecta, perfecta. No n'hi ha un cartell millor n'hi haurà cartells diferents, diferents combinacions, però millors, millors no se poden fer, no?
1: Una fira atractiva i amb grans il·lusions i esperem que grans moments per viure i gaudir en la plaça Bous d'Alacant.
0: Tu estaràs ahí, tu estaràs cada vesprada, com sempre, en la, per l'agència EFE, per a fer les cròniques que després llegim tots, i bueno, pues contant sempre el que passa, que és el més important, no?
1: Correcte, així, i també buscant huecos per escapar al Bou al Carrer. La pròxima setmana, el 27 de juny, ja comença la temporada de bous al carrer en Foios i en molts altres pobles de les nostres comarques.
0: Que tu eres taurí i bouer, eh? Des dos.
1: Sí, sí. Membre, taurí, de la, membre de la penya del Cuerno de Foios.
0: Sí, senyor. Que bé. Que, quin honor, eh?
1: Què?
0: Moltes gràcies, Andrés. Ha sigut un plaer, com sempre. I gràcies a tots vostès per estar ahí, oients en directe de Terra de Bous, també descarregant-se el podcast. La Ràdio Pública Valenciana, el compromís amb la tauromàquia, que arriba des de qualsevol moment i des de qualsevol lloc, només que han de descarregar. Moltes gràcies. Nosaltres tornem el proper divendres 26 de juny. Ahí estarem per recordar el que ja ha passat a la Fira de Fogueres. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Terra de Bous.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
5: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
6: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
7: No és possible, no és possible.
6: Xicotets comerços i associacions veïnals.
5: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
6: La què?
5: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
8: Què diu, què?
5: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
8: I què li sembla això que ha passat?
9: És tan lamentable.
10: Hi ha molta maldat en este món.
11: Quasi m'ha entrat un infarto de veure tanta gent.
9: Fa pena.
5: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
12: No.
5: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
6: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
5: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
6: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. I a fons voltor que especulen amb l'habitatge.
5: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
6: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
13: Vull fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
13: Corre l'oratge.
2: En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: veiem algú aquesta nit o què?
1: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Gomis a la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i és nom, 90 Minuts Ràdio, 90, com hem dit, també en xifra, també en número, i també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però tot en lletra, tot en paraules, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio de veu en la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: amb Jesús Vázquez rebent ofertes i que ja a punt d'entrar en l'últim any de contracte, com hauria de gestionar el València Club de Futbol i lateral esquerre de l'equip? I és la pregunta que vos fem. Amb Jesús Vázquez rebent ofertes i amb Gallà entrant en l'últim any de contracte, com ha de gestionar el València Club de Futbol el tema del lateral esquerre? És una evidència que el Celta ha posat la diana sobre Jesús Vázquez. La insistència, me conten, del seu entrenador, de Claudio Giraldez, és clau. El considera fonamental per ocupar la banda esquerra del seu equip i considera que és un jugador que pot ser molt important en els seus plans de futur. Al València se li presenta un episodi de gestió en lateral esquerre. Jesús Vázquez, amb ofertes i teòric lateral suplent, i Gallà, que acaba contracte la temporada vinent i que no és un jugador qualsevol. Cada volta que toca parlar de gestió i de gestionar aquest tipus de situacions amb Meriton, la veritat és que entren tremolors i suor fred. Recordem la 2022-23 amb Gallà, Lato i Jesús en la plantilla. El normal era haver-se dedicat a Jesús per a que agafara experiència i haver prolongat amb un contracte curt i a la baixa Toni Lato, el que era acceptat. És més, Gattuso va demanar la continuïtat del de la Pobla i l'IM li digué que no hi havia problema. Al final de temporada, Lato se n'anà lliure a la Mallorca sense cap oferta seriosa de renovació del València. Per això, dona fredor pensar en els conceptes Meriton i gestió units en la mateixa frase. De moment, Ron Garley, tal com vos contarem ahir, ha tancat la porta a la eixida de Jesús. Falta per veure si per convicció o per estratègia de mercat. Jesús no va a conformar-se eternament amb ser el suplent de Gallà i crec que el rol que li dona Corberán va ser decisiu. Tot i que si la temporada que ha fet Gallà, o amb la temporada que ha fet Gallà, per millor dir, Jesús sols ha jugat davant les lesions del capità, no sembla que Corberán vagi a donar-li un rol molt diferent a l'extremeny del que ja li ha donat en la temporada i mitja en la que el de Xest se senta en la banqueta del València. D'altra banda, esta operació pot accelerar el procés i les condicions de la continuïtat de Gallà en el València. Si Jesús es queda en el València, la part de Gallà perd força negociadora de cara al no contracte, ja que el club estaria donant una mostra pública de confiança en Jesús Vázquez i Gallà hauria de plegar-se quasi al complet a la proposta que el club posarà damunt de la taula. Si pel contrari Jesús acaba marxant, Gallà i els agents podrien apretar molt més en la seva renovació, ja que seria molt complicat que el València en un any s'arriscarà a perdre els dos laterals esquerres, Jesús traspassat i Gallà
que no vulgui renovar. Esta situació del ferm interès del Celta per Jesús obre un nou escenari que pot avançar en el temps el que tots intuïem. Una negociació que anava a donar que parlar, que és la de José Luis Gallà. Falta ara també per veure com quadren els números, prioritats per a la propietat i les voluntats de planificació esportiva. Faltarà per veure què ocorre si arriba una oferta que Garli estima vàlida per al traspàs de Jesús Vázquez, però l'entrenador té la ferma voluntat de comptar amb l'extremeny. Falta ara també per veure com quadren els números, prioritats per a la propietat i les voluntats de planificació esportiva. Faltarà per veure què ocorre si arriba una oferta que Garli estima vàlida per al traspàs de Jesús.

de l'entrenador i l'oportunitat de mercat del club, per quina opció es decanta el propietari. Tot i que no és cap exercici de futurologia dir que el que passaria en aquesta situació ho sabem dos: els vius i els morts. Les 11 de la nit i quasi 9 minuts, grans i menuts, benvinguts i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Vull canviar de Salva, de Folgado a Gomis. Jo crec que és guanyant. Jo crec que sí, jo crec que és un canvi en el que jo visc guanyant. Hola, Salva Gomis, bona nit.
1: Què tal, Manolo, com estàs?
0: Com pues estàs,
1: mira, és la primera vegada que fem programa junts.
0: Sí? Sí, no ho havíem fet fins ara?
1: Jo no, almenys jo no tinc record de... Així
0: no,
1: que...
0: no havies tingut el disgust fins ara?
1: No, bueno, no he tingut el plaer, no he tingut el plaer.
0: Bueno, estem també pendents del Mundial, acaba de finalitzar sí. El partit entre Estats Units i
1: Austràlia,
0: on ha marcat Àlex Freeman, el jugador de Villarreal.
1: Sí, sí, sí, és una de les notícies, no?, i un dels titulars que anem a contar ara, però sí, el jugador del Villarreal, un dels que té el Villarreal en el Mundial, que no és l'únic, n'hi ha 7 jugadors del Villarreal al Mundial, bueno, pues ha marcat el 2-0 i, per tant, també ha contribuït en aquesta victòria dels Estats Units.
0: Molt bé, les 11 de la nit i 10 minuts, com deia, he canviat de Salva, de Folgado a Gomis, però el que no canvia és la pregunta de cada nit. Salva, com venen les fotos?
1: Pues avui les fotos venen en moviments. Acord firmat amb Sato. El València Club de Futbol i Ryunosuke Sato s'han donat la mà en les últimes hores i durant les pròximes setmanes el jugador viatjarà a València amb tot acordat i firmat. S'uneix als fitxatges de Justin De Haas i Aliu Dieng i, per altra banda, el Celta fixa Jesús Vázquez com un objectiu prioritari per a Giraldez i tot que Ron Garly ha tancat dos vegades la porta d'eixida del lateral. Els viguesos pensen tornar a intentar-ho. Gol grogueta al Mundial. El Villarreal té 7 futbolistes al Mundial i avui un d'ells ha estat protagonista amb un gol. Es tracta d'Àlex Freeman, que ha aconseguit el 2-0 davant Austràlia. Els Estats Units, que ja van guanyar a Paraguai 4-1 i que, per tant, sumen 6 punts ja al grup D. El llevant es fixa en Julio Díaz. L'equip granota busca reforçar diferents posicions en el mercat i, segons diversos mitjans de comunicació nacionals, ha posat el seu ull sobre Julio Díaz, lateral esquerre de l'Atleti de Madrid de 21 anys, que ja ha debutat esta temporada en primera divisió jugant 4 partits. L'Elche comença l'1 de juliol. El club franjavert ha donat avui a conèixer que l'equip començarà a treballar a les ordres de Martín Anselmi des de l'1 de juliol. Els dos primers dies estaran destinats principalment a la realització de les habituals proves mèdiques i físiques. No obstant això, els futbolistes també es vestiran de curt des del primer dia per a començar a treballar sobre la gespa del Diez Iborra i realitzar les primeres sessions d'entrenament. L'última sessió abans de moure cap a Atlanta. En Atlanta és on diumenge jugarà la selecció espanyola el segon partit del seu grup davant l'Aràbia Saudita. Mikel Merino ha sigut la gran novetat, ja que ha entrenat amb la resta del grup mentre el ja jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, ha continuat en solitari després de tornar a sentir molèsties. Pau Cubarsí ha assegurat que si Espanya fa les coses com toca, serà més fàcil que arribi la victòria contra els àrabs.
2: Sí, ja sabem que hem de millorar algunes coses. Com he dit antes, al final és futbol i a lo mejor alguns partits te pueden salir mejores o peores, però ara mismo estamos estudiando Arabia, pero sobre todo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que yo creo que somos los importantes, y si nosotros estamos bien y tenemos rapidez en el juego, pues yo creo que va a salir un gran partido.
1: El Club Esportiu Castelló fa el seu primer fitxatge. L'equip orellut ha confirmat en el matí d'avui la contractació d'Álvaro Martín, que arriba des de l'Andorra, on ha jugat les dues últimes temporades i que firma fins a 2029. És el segon moviment en el mercat després de la renovació del míster Pablo Hernández. D'altra banda, el futur d'Àlex Calatrava sembla cada volta més a prop d'un espanyol que ja ha establit converses amb el club albinegre per a la contractació del migcampista. L'Eldense va construint el seu projecte. L'equip alacantí jugarà la pròxima temporada en segona divisió i en les últimes hores ha oficialitzat

0: les renovacions del mitjapunta Marcos Bustillo i del migcampista Borja Calvo, a més d'anunciar el fitxatge de Manu Nieto, davanter de 28 anys, que ja va estar en el Eldense i que arriba després de jugar enguany al Andorra, on ha marcat 6 gols i ha donat una assistència. València Bàsquet se la juga demà. L'equip d'Aronxa va perdre ahir en el primer partit, però demà a les 8 de la vesprada tornarà a tindre una oportunitat en el Roig Arena. Després del primer encontre, el base argentí del Barça, Nicola Provítola, dona una pista del que pot esperar Pedro Martínez en este segon assalt.
1: Bueno, jugar a 100 puntos no es, no es nuestro, nuestro juego, no es a donde creo que nos conviene ir. Lo que sí es no podemos parar, no podemos... en ningún momento relajarnos. Entonces, creo que hay que bajar el score, hay que intentar bajar las posesiones. Ellos son un equipo más físico que nosotros, más joven. Pero bueno, creo que tenemos la calidad y tenemos el plan para ganar el próximo partido otra vez.
0: València Bàsquet Femení confirma una gran notícia. El projecte de Javi Torralba va agafant velocitat i esta vesprada el club ha confirmat que torna Alicia Flores després d'una fructífera temporada cedida en Durant Maquinària Ensino i que ara es troba vivint la seva primera experiència en la WNBA de la mà de Washington Mystics. Després d'aquesta aventura, als Estats Units s'incorporarà de manera completa a la dinàmica del conjunt taronja.
2: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, el número per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 i el de X o Twitter van en número, van en xifra, i el que no va en número ni en xifra és el d'Instagram, que també és 90 minuts ràdio, per a esta tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho al canal de WhatsApp 6-19-42-18-01 6-19-42-18-01 per a la pregunta, per a qualsevol tema que es tracta en el programa i per a la pregunta que estem fent-vos esta nit amb Jesús Vázquez de Rebent Ofertes i Gaia Entrant en l'última de contracte, com hauria de gestionar el València el seu lateral esquerre. 11 i quart de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
5: ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
6: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Estàs escoltant 90 minuts.
2: És 11 de la nit i 17 minuts. Comencem a parlar de tots els temes que vos hem anat avançant, tant en l'editorial com en les fotos del dia. I comencem, perquè és una final de la Lliga i no podria ser d'una altra manera, per el València Bàsquet Salva, que demà, a partir de les 8 i en el Roig Arena, té l'oportunitat d'igualar la sèrie a 1 i sobretot de llevar-se el mal sabor de boca que se li queda en el dia d'ahir davant el conjunt del Barça.
0: Sí, Manolo, té l'oportunitat de, bueno, de refer-se, no? De l'error, de la gestió, per a mi, errònia d'aixos últims minuts i sobretot d'aixe últim minut abans de la pròrroga i l'últim minut de la mateixa pròrroga, però demà, bueno, pues el bàsquet, si té algo, és que sempre te dona una oportunitat pràcticament 24 hores després i en esta, bueno, pues en estes finals, pues és cada dos dies, el dijous, ahir va a perdre el València Bàsquet davant el Barça, demà té l'oportunitat de tornar a empatar una eliminatòria que és de veres que rectificaria un poquet el rumb en esta sèrie 5 en la que va 1-0, però també li ha donat moltes ales al Barça, tenint en compte que aquest factor pista, bueno, pues l'ha trencat en la primera de canvi el Barça en aquest 1-0.
2: Bueno, cal recordar que aquest equip, després del que va fer anant a Grècia amb un 0-2,
0: sí,
2: te dona a pensar en que, evidentment, la d'ahir va ser una entropessada, evidentment, vas en diferència negativa en el marcador, però que així encara hi ha moltes coses que parlar.
0: I és una final, i és València Bàsquet, i evidentment, bueno, pues no anem a dubtar, no, de sobretot la mentalitat d'aquest equip i la capacitat competitiva que els ha bueno, pues imprès Pedro Martínez durant tota la temporada. És de veres que continuen fora Xavi López, Aróstegui i Rivers, però que la novetat és que esta setmana ja ha entrenat amb la resta dels seus companys el capità Josep Puerto, el d'Almussafes, que, bueno, pues veurem si pot entrar en el roster. Jo pense que és molt precipitat, porta moltes setmanes fora. Recordem que es va lesionar abans d'eixa eliminatòria davant Panathinaikos, en la mateixa eliminatòria davant Panathinaikos, i bueno, pues veurem què és el que passa, però sempre és positiu tindre el capità en línia i en els entrenaments amb la resta de companys.
2: Bueno, tu ja, pel que t'he sentit, tu eres dels que penses que s'havia d'haver fet falta en l'última jugada.
0: Sí, sí, bueno, jo és de veres que jo, no, vamos, comparat amb Nacho Rodilla, no tinc ni idea, no, evidentment, d'aquest esport, però jo, que ha jugat a nivell, pues, en amics, vull dir, jo sempre era propici a fer la falta, perquè és de veres que a aquests nivells era molt difícil que te clavaren el triple, no? És més senzill pensar que si fas la falta, pues pots tindre l'opció de tenir l'última pilota. Veurem, no, què és el que passa. De la gestió, per a mi, no va estar la correcta. És de veres que demà, bueno, pues també parla Matt Costello per el matí, veurem si li pregunten, i avui li han preguntat a Branco Badio, demà li suposa que preguntaran a Matt Costello, que avui ha estat relacionat un interès d'Estrella Roja en Matt Costello. València Bàsquet està negociant ixa possible renovació amb el pivot, i veurem demà què és el que diu Matt Costello. Avui ha parlat, com dius, Branco Badio, també referint-se a ixe, bueno, pues ixe debat, no?, que n'heu tenint en l'estil.
2: ¿El sentim?
0: Sí, anem a escoltar-lo, Branco Badio.
8: Bueno, creo que seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga. La mentalidad es seguir remando y seguir creyendo en nuestro estilo de juego. Yo diría que es una serie larga y que el factor cancha no existe tanto como creamos, ¿no? Pero ahora hay que pensar en los partidos que van a venir, sobre todo el partido de mañana, y intentar ganar ese partido, y desde ahí ya vamos viendo.
0: Pues iremos viendo, que es lo que dice Papi Badio.
2: Sobre las palabras de Papi Badio, ahora falta Pérvore si torna a donarse un final apretat.
0: Yo voy que parar en la pista, Manolo. En la pista son tienen que hablar Branco Badio, Matt Costello, Jan Montero.
2: ¿Tú crees que si torna a donar un final apretat tornarán a optar por no hacer la falta y defensar?
0: Sí, sense cap dubte. Yo no, vamos, con lo que conecta Pedro Martínez, no, no cambia de idea,
2: no,
0: ni de broma. Y yo de veres pense que ells creuen en esa idea y en que es más fácil que falle un triple a que, bueno, li regales una falta.
2: Uh-huh. Bueno, pues esa es la situación, y lógicamente, teniendo en cuenta la trayectoria de Pedro Martínez, pues
0: no anem a canviar ara, no?
2: Te podrà agradar més o menys l'entrenador, però discutir-li a aquest home, pues, podem opinar, això sí, amb respecte, però és evident que dormint una ungla de Pedro Martínez sap més que tu i que jo, sobretot que jo, de bàsquet, i per això farà, o per alguna cosa, tindrà ell en ment que aquesta és la manera de jugar els instants finals dels partits. Bueno, demà a les 8, a més en el Roig Arena, i com no, en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio, segon partit de les sèries finals pel títol de Lliga entre València Bàsquet i Futbol Club Barcelona. Canviem radicalment, se n'anem ja al futbol, i ho anem a fer amb el València. I ho anem a fer amb una fe d'errades nostres. Quan s'enganyem i se n'adonen compte que se l'hem enganyat, tenim que eixir i demanar disculpes, perquè ahir en la informació que vos donarem de Jesús Vázquez i el Celta hi havia una errata. Només una, a més és una lletra, però és una errata. Ja sabeu que vos diguem allò de que Ron Garley havia dit dos voltes que no al Celta, que s'havia inclòs una quantitat econòmica en la segona oferta del Celta al València, i diguem que en l'operació entraven Unai Núñez i Manu Sánchez. No, és Unai Núñez o Manu Sánchez més una quantitat de diners. És a dir, que on hi havia que posar una O, posarem una I. Dit això, la resta de la informació no canvia. Giraldez està convençut que el lateral esquerre per al seu equip, per a jugar en una línia de 3 i fer de carriler per l'esquerra, és Jesús Vázquez. ja s'ha fet una primera oferta, digue que no Ron Garly, ja s'ha fet esta segona oferta amb una quantitat de diners més un jugador, o Manu Sánchez o Unai Núñez. De moment, Garly ha tornat a dir que no. També sabem que el Celta va a continuar intentant-ho. Si ixe no de Garly és de veres una part de la planificació esportiva o és una estratègia per a que el Celta vagi a pujar una oferta, ho veurem conforme vagin passant les setmanes. No hi ha volta de fulla. Això sí, conforme esta operació vagi endavant o no, pot accelerar o influir en la renovació de José Luis Gallá, que entra en el seu últim any de contracte. Perquè si el València li tanca definitivament les portes a Jesús Vázquez, està dient el València, està fent-se fort i demostrant amb fets que confien en Jesús Vázquez per lateral esquerre, si Jesús Vázquez acaba eixint, Gallá sap que pot apretar, perquè el València seria molt complicat que s'arriscara en el discurs, en el transcurs, perdó, d'un any, perdre un lateral per traspassar-lo i altre per no renovar-lo. Això anirem també veient com se succeeix en els capítols, però una cosa pot acabar influint en l'altra. Diumenge passat, Salva, ja ens parlaves de Ryunosuke Sato, del japonès. Al voltant de la setmana hi hagueren alguns dubtes perquè diuen, ojo, que no s'ha tancat, que poden haver problemes. Ja podem dir que l'operació està tancada.
0: Bueno, la informació que tenim nosaltres i de lo que varen parlar des d'un principi és que la intenció del València era la de tancar l'operació en qüestió d'hores, dies. Bueno, és de veres que aquestes coses, pues, de vegades es poden endarrerir un poquet, però ja quan el company Kazu, no?, que és el company japonès, que jo puc parlar en ell i, bueno, pues, a més parla italià, perquè va estar en Itàlia un temps i bueno, pues, parla italià, i ha estat parlant en ell i és el company que va desvelar el nom, i bueno, pues, ja donava la sensació de que estava tot molt avançat, no? De fet, la informació que tenim nosaltres és que el València va deixar pràcticament feta aquesta operació, que restaven detalls del contracte, que és una operació que està per baix dels 4 milions d'euros, que no arriba als 4 milions d'euros, que el jugador japonès firma en el València un contracte, en principi, si no m'enganyen, de 5 temporades, fins a 2031, i que arriba com a fitxa filial, és a dir, ocupa l'espai de sub-23, perquè encara, bueno, pues, té de 9 anys, i per tant, per a 20 és 2006, i per tant, bueno, pues, pot ocupar aquesta fitxa de filial. La informació que hem afegit avui, en el matí d'avui, és que en les últimes hores, bueno, pues, s'ha arribat a un acord final, que s'ha signat tot ixe papeleo i ixe burocràcia que cal signar, i que el jugador, bueno, pues, ja en les pròximes setmanes viatjarà cap a València per a ser oficialment ja presentat com un jugador del València.
2: Per tant, situació que el València deixa tancada, és el tercer reforç després de Justin de Hassi, Aliu Dieng. De moment, els perfils que estan imposant-se en els reforços, de moment, encara molt pronte, són els que són aposta de Lisandro Issei. De moment, els que sabem que vol l'entrenador, que són Guido Rodríguez i Tomàs Meunier. Guido, de moment, no contesta l'oferta del València, i Tomàs Meunier, tres quartes pas del mateix, on sembla que ja li ha fet arribar a la València que fins que no acabi el Mundial, ell pressa no en té. Per tant, aquella milonga que va contar el València fa dues o tres setmanes, amb els cafès amb Ron, dient allò de que volien que per a la pretemporada, oblideu-se. Anem a un estiu llarg com tots els anys, perquè quan vas sense diners per a gastar i sense diners per a invertir, no tens més remei que anar a un estiu llarg, i no tens més remei que acabar escoltant ofertes, perquè probablement vas a tindre que traspassar futbolistes. Agrade o no agrade esta situació, és la que és, per més que en cafès per a fer-se autopropaganda venguen algunes idees que cadascú és lliure de creure el que siga, així ja fa temps que no comprem ni mitja. Dit tot això, no només del primer equip viu l'home, que diria aquell, me tens que parlar del filial, perquè sí, com cada any un fum de baixes i un equip, sí, pràcticament nou.
0: Sí, sí, sí. Abans de començar en el filial, una dada més del tema Sato, i és que el València deixarà entre un 10 i un 15% d'un futur traspàs al Futbol Club Tòquio, que és l'equip en el que estava Ryunosuke que Sato. En quant al filial, lo que parles, Manolo, és així. Són moltes baixes les que té el València a Mestalla per a la pròxima temporada. Fora Javi Navarro, que va ser el capità en els últims anys, Javi Pàmies, Pedro Gómez, Andrés Caro i Pere Joan acaben contracte i no renoven en el València-Mestalla, no continuen perquè pugen al primer equip o perquè ja han passat d'aquesta etapa de filial Mario Domínguez, David Otorbi, Rubén Iranzo, Vicent Abril i veurem què és el que passa en Lucas Núñez o inclús en Víctor Júnior, i pugen 10 juvenils, 10 jugadors de la generació 2007 que tenen contracte amb el València i que pugen, com és el cas del porter argentí Alain Gómez, com és el cas de Rubi, que va renovar esta setmana fins 2029 amb el València, els centrals Carlos Alós, el migcentre Hugo Guijarro, Alín Gera, Alejandro Estevez, i aquests tres són migcentres, Rodri Gamón, extrem dret, Rubén Fernández, davanter centre, Jaros Boiko, davanter centre, i el pichichi Adrián Gómez Ochoa, que va arribar des del Pontevedra i que esta temporada en el juvenil ha fet 22 gols en divisió d'honor. Són els 10 que puxen en un Òscar Sánchez, que ja els coneix de la mitja temporada, tres quarts de temporada que va estar al juvenil, i que és el encarregat l'any que ve de dirigir al València Mestalla, com van contar en esta sintonia. I no s'espera un mercat de molt de fitxatge, Manolo, perquè a banda de que la normativa pues evidentment afecta en este cas al filial, la normativa de les sessions, d'aquesta limitació de 6 fora, 6 dins, tant a nivell nacional com a nivell internacional, evidentment va a n'hi haure prioritat per al primer equip, igual que també hi ha prioritat en el primer equip per a deixar aquestes 2-3 fitxes sub-23, com és el cas per exemple de Sato, com va ser el seu cas en el seu moment de Germán Valera, per a jugadors que jugaran al primer equip, ocuparan ficha del filial, pero no estarán en el filial, así que bueno, pues veremos qué es el que pasa, pero no se espera un estiu de moltes altes, prácticamente la plantilla está ya definida.
2: A Óscar le va a tocar una otra vuelta, hacer la alquimia de pegar totes les peces, ser el pegamento de les peces y hacer un equipo.
0: No, pero yo no veig problema, voy a decir, porque Óscar ve del juvenil, les coneix perfectamente, ve una buena generación como es la 2007, el València ya tenía en plantilla jugadores que yo creo que pueden cuallar, y en un, dos, tres fitxatges que se puguen fer, perquè jo crec que no seran més de tres, pues el València Mestalla competirà en la segona ref, que jo crec que és lo que és l'objectiu, no? No passar aquests apurs que va passar en Angulo i que, bueno, pues varen fer que el tècnic del València Mestalla les últimes 5 temporades eixirà.
2: Molt bé, alguna cosa més del filial?
0: No, res més.
2: Perfecte, 11:31, tanquem la pàgina del València, que tornarem a obrir en temps de tertúlia i se n'anem cap a Castelló, perquè el Castelló sí que no perd el temps, ja té el primer fitxatge al sac. José Luis Gual, què tal? Bona nit.
9: Hola, Manolo, bona nit.
2: Es tracta de Álvaro Martín, que arriba des de l'Andorra.
9: Sí, és la primera incorporació, comentàvem l'altre dia, no?, que era un dels jugadors que, bueno, que havia estat negociant en el Castelló, que acabava el contracte, ha estat enguany en l'Andorra, i queda lliure en el mes de juny, en el pròxim dia 30, i el Castelló, que ha arribat en acord amb ell per a incorporar-lo al planter, és un futbolista... Bueno, diríem un poc de les característiques, no? De les que l'altra quan va arribar al Castelló, jugador format en la pedrera del Real Madrid, un mitja punta que les últimes temporades ha estat en Andorra, però que també fins i tot ha estat jugant en Croàcia. I, bueno, pues un jugador això en qualitat, no? Un jugador en bon peu que bueno, si creix així en el Castelló pot tindre el seu protagonisme, i el tenia ja mirat des de fa temps, sembla, el Castelló, i al final pues, ha fet oficial, no? Firma fins l'any 2029 i d'alguna manera és el primer fitxatge en este nou projecte, tercer any consecutiu en segona divisió per part del Castelló.
2: Això pel que fa al que entra, que és Álvaro Martín, el que està segur que va eixir és Àlex Calatrava, com ja comentàvem ahir, i a més jo crec que ja està tot molt enfilat i que va a destinació a Barcelona.
9: Sí, el futbolista té l'acord ja totalment tancat amb el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. De fet, el propi Monchi, el director esportiu, va parlar en ell per acabar de convencer-lo, per explicar-lo el seu rol i, bueno, el que pensen d'ell, no? Que té que fer la pròxima temporada en primera divisió. Li han oferit un contracte de 5 temporades, però ara, evidentment, res del més important, no? Tenen que ficar-se d'acord amb el club que té els seus drets, que és el Castelló. En principi, el Castelló senyís a aquesta clàusula, que és de 5 milions d'euros. L'Espanyol ha proposat algunes opcions, no? Pues segurament la primera d'elles seria una quantitat més inferior i col·locar algun jugador en l'operació. Sembla que el Castelló no està massa per aquesta possibilitat. I bueno, l'altra seria, a lo millor, pues una quantitat que estiguera molt a prop dels 5 milions d'euros i tindria algunes variables, no? Veurem al final en quina de les opcions que li presenta l'Espanyol accepta el Castelló, però bueno, el jugador ja ha dit que vol jugar en l'Espanyol, té l'acord amb l'Espanyol de Barcelona, el Castelló sap que evidentment Calatrava no va continuar i el que està tractant de fer ara és traure el partit, no? Pues traure els 5 milions d'euros, una quantitat que sigui molt pròxima, en definitiva traure profit d'aquest contracte que té firmat en el futbolista de Barcelona. I a hores d'ara també hi ha que dir, Manolo, que els esforços estan centrats en buscar un perfil semblant, no? Buscar el substitut d'Àlex Calatrava de cara a la pròxima temporada. Però per la informació que tenim, evidentment, això té que fer-se oficial i encara segurament tardarà algunes setmanes, però Àlex Calatrava, bueno, és història, ja podríem dir d'alguna manera, en el Club Esportiu Castelló.
2: José, en una visió global, perquè dimecres, o dimarts o dimecres, se feia oficial el tema de Pablo Hernández, ja a les 48 hores s'ha manejat una peça, ja ha entrat Álvaro Martín, és i segura la eixida de l'Àlex Calatrava. Tots coneguem el model de Bob Bulgaris des que va aterrar en l'entitat albinegra. Penses que va haver un equip molt diferent la temporada que ve per a Pablo Hernández del que ha tingut en un any?
9: Sobretot en la part de dalt, sí, perquè Fipenga, que és un altre dels futbolistes importants, tampoc va continuar, acaba contracte el 30 de juny i no ha volgut renovar, per tant, tindrà el seu acord ja pactat o tindrà alguna cosa firmada per a les pròximes temporades el futbolista de la República Democràtica del Congo. I crec que entre unes coses i altres, comptant els jugadors que acaben contracte, algunes posicions que el Castelló té que reforçar, estem parlant de 8-10 futbolistes nous. Per tant, pues sí, d'alguna manera, no sé si de manera completa, però sí que Pablo Hernández pues, tindrà que arrencar en moltes cares noves i bueno, pues, encetar un projecte distint, no?, del que han conegut en guany. I en això té que estar a les d'ara el Castelló, no? En quant abans millor tancar aquesta plantilla, per a que, bueno, pues en la primera quinzena del mes de juliol, quan comença ja el treball de pretemporada, pues si no tots, estiguin pràcticament la gran majoria dels components d'aquest planter del Castelló 26-27.
2: Molt bé. José Luis, gràcies.
9: A tu, bona nit, Manolo.
2: 11:35, com cada nit, parlem del Mundial.

0: 12 de la nit i 36 minuts. Comencem el repàs al Mundial, com sempre, girant la mirada cap a la selecció espanyola, Salva Gomis, perquè avui ha tornat a l'entrenament, ha fet l'últim entrenament abans de viatjar a Atlanta, on s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita.
1: Sí, està concentrada la selecció espanyola a Tennessee, en Chattanooga, i bueno, pues, la notícia positiva és que Miquel Merino torna amb el grup, que bueno, pues, veurem si pot tindre minuts en el que resta de fase de grups, un jugador que va ser important en la última Nations League i també en la Eurocopa, i que bueno, pues, de cara al Mundial jo crec que tindre a tots els efectius possibles preparats és la millor notícia. El que no estarà, Manolo, és Víctor Muñoz. Ahir va fer oficial el Liverpool el seu fitxatge, 40 milions d'euros que es reparteixen 20 per a Osasuna i 20 per al Real Madrid. És la venda més alta de la història d'Osasuna, i el jugador, bueno, pues, que està en la selecció espanyola al Mundial, ha tingut un problema, una xicoteta, entre cometes, recaiguda de la seva lesió, i per tant continua al marge.
0: Esta història ja volen si acaba passant factura, perquè de la Fuente s'ha hagut massa futbolistes
1: tocats,
0: i això li pot passar factura, i vaig a deixar-ho ahir, però alguna cosa m'ha arribat de els dubtes que està alçant d'esta convocatòria. Bueno, a Palau i Pau Cubarsí.
1: Sí, ha parlat de, bueno, pues de les ganes, no? Amb les quals, sobretot, es troba ja un Lamine Yamal, que és el que volem, no? Que torni al 100%, ja de tindre més minuts, de ser titular, i per tant, ahí estava el seu company en el Barça, Pau Cubarsí, que ha parlat sobre Lamine Yamal.
2: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar no, pues nos ayudará al máximo, pero yo creo que los que lo pueden suplir pues lo harán igual de bien o mejor.
0: La nota còmica la va posar ahir Borja Iglesias. Bueno,
1: ahir jo crec que gràcies li va fer,
0: No, ahir no li va fer, però més que Borja Iglesias van ser els segurats del camp.
1: Sí. Sí, perquè arriba Borja Iglesias com qualsevol dia a la concentració i per a tractar d'accedir al camp d'entrenament, i bueno, pues, en ese accés, no? La seguretat li va dir: on vas, tu?
0: I Borja, vostè qui és i on va?
1: I Borja Iglesias li va dir: a entrenar. I el seguretat li diu: pues així no serà, perquè vostè no saben qui és. I Borja Iglesias li diu: pues això que davanter de la selecció espanyola.
0: Pues te digo una cosa, en altres se podria confondre.
1: Li va tocar cridar,
0: Vull dir, no, ho sé, he vist la imatge. Però Borja Iglesias, precisament, si tu estàs veient Espanya entrenar dos o tres dies, és dels primers que se te
1: no
0: queda per la
1: ningú.
0: Barba que du...
1: No es pareix a ningú. Vull dir, no és el perfil dels Gavi i demés que dius...
0: No sé, el segurat en què estava pensant.
1: Van al mateix perruquer, no. En el cas de Borja Iglesias, i si anava en les ungles pintades, vull dir, és que és evident que se li veu des de llum. Vull dir, no té l'estètica que tenen tots. Vull dir, Borja Iglesias, en aquest sentit, destaca, i a més és gran, vull dir, no és que passi desapercebut.
0: No dona peu a l'equívoc. Bueno, jaleo gros en la selecció portuguesa,
1: Sí, després d'aquest empat front al Congo, pues, evidentment els focus estan posats sobre Cristiano Ronaldo i el seu nivell de xoc. Jo crec que la traca, no?, la va encendre João Neves amb aquestes declaracions en zona mixta després del partit, en que deia algo així com: bueno, tots sabem, no?, el que Cristiano ha fet per nosaltres, per la selecció portuguesa i per el món del futbol, però... i quan hi ha un però sempre hi ha problemes. En aquest moment ell sap, igual que nosaltres, que en el camp no és diferent a la resta de jugadors. Evidentment, quan tu dius això d'un pes pesat, no en la selecció, sinó al món, perquè és Cristiano Ronaldo, pues, lògicament no passa desapercebut, i bueno, pues, les xarxes socials pues, també són un agravant especial, i en aquest cas bueno, pues, han atacat, no?, a Neves, a la seva parella, que no sé què culpa té, vull dir, la seva parella. Bueno, pues,
0: que passava per ahí.
1: Ja, però vull dir, que no sé, que té que veure, vull dir, no té cap sentit, però evidentment defendent a Cristiano Ronaldo.
0: Sí, però hi ha hagut més capítols.
1: Sí, perquè la següent en tirar un, diguem, o pronunciar-se és llenya al foc, és Katia Beiro, que és la germana de Cristiano Ronaldo, que bueno, pues, ha ficat una story ficant al seu Instagram. Màgicament els jugadors de Portugal van desaprendre a recuperar pilotes, a guanyar duels i a fer contracolps. El joc només anava cap arrere. Que estrany. Extraña esta copa, extraña. Vull dir, senyalant a la resta de jugadors quan tampoc tenen culpa la resta de jugadors, perquè les paraules són de Neves a Sales. Però, bueno, ahí estava la situació en la que faltava uno en esta festa, sí. I és que, per la seva banda, l'exjugador de la selecció Pepe ha respost a aquesta publicació en xarxes a la germana de Cristiano amb un shut up, que és un callat.
0: Tanca la boca.
1: I, bueno, pues, evidentment això agita les coses en l'entorn d'una de les que estava anomenades com favorita, com és Portugal, i que l'altre dia no va poder passar de l'empat amb el Congo.
0: Avui han insistit, com sempre, a tirar la culpa a la premsa, que és un clàssic.
1: Però, sí, sempre.
0: Però així hi ha una evidència. Si és injusta la reacció contra Joao Neves, i Cristiano diu que pare, i pararia. Quan no és Cristiano, però algo serà.
1: I veurem com afecta el que queda de Mundial, eh?
0: Cuidado.
1: Perquè aquestes coses normalment lastren Cuidado. I afecten a la resta del torneig.
0: Bueno, ahir ja contàvem tot
1: sí.
0: El que hi ha hagut al voltant de la família Messi, que fins i tot ahir va fer un comunicat públic. Bueno, pues la presentadora argentina que va donar la falsa notícia de la mort del pare de Messi, pues que ha de buscar treball.
1: Sí, al carrer, perquè va ser acomiadada de la plataforma audiovisual en la qual treballa. Després d'eixe, bueno, pues, fort debat, no?, que n'hi ha hagut en tota l'Argentina sobre la responsabilitat, no?, dels mitjans de comunicació, cal assumir eixa responsabilitat i, bueno, pues, mitjançant un comunicat, l'Uzu TV va informar la seva decisió de desvincular a tots els responsables involucrats i que, en este cas, Florencia Peña fera un pas al costat després
0: que és qui va donar la notícia.
1: Sí, correcte, després d'assegurar que el canal considerava inadmissible la difusió d'una informació sensible sense la deguda verificació prèvia. Si aquestes coses passaren més, el periodisme milloraria.
0: Saps el que passa? Que hi ha molta gent que fa temps que va dir no, en els canals de streaming, en tant, en els
1: ja val tot, no?
0: Ja val tot. I jo entenc que els streamers, els creadors de contingut, són molt necessaris per a entretindre, però per a informar
1: i més en assumptes com...
0: informar-se...
1: Com esto, no? Com este.
0: Un periodista no hagués tirat mai.
1: Sí.
0: O per lo general un periodista no tiraria mai una situació aixina, una notícia aixina
1: tan greu.
0: Tindela contrastada.
1: I jo crec que no cal contrastar tan sols en una font aquests tipus de... Si algo mos ensenyen, no?, en la carrera és que cal contrastar en mínim 3 fonts, bueno, pues evidentment en este cas jo crec que fan falta 30, no 3, perquè és la mort d'una persona i damunt, en este cas, del pare de la estrella mundial de la teva selecció.
0: És terrible. Bueno, partits, dos partits jugats la passada matinada.
1: Sí, en una victòria jo crec que sorprenent perquè no deixa de ser un resultat molt avoltat, com és el Canadà 6, Qatar 0, uh-huh. I en ixe més ajustat Mèxic 1, Corea del Sud 0, i bueno, pues, avui el 2-0 dels Estats Units davant Austràlia.
0: I per a esta matinada tenim 3 partits.
1: Sí, de ser un quart d'hora, més o menys. L'Escòcia-Marroc a les 12 de la nit, a les 2:30 de la matinada Brasil-Haití, i a les 5 del matí, a veure qui s'alça, Turquia-Paraguai.
0: Pues els turcos i els paraguaios.
1: Home, segur.
0: I per a demà tenim 2 partits.
1: Sí, per a demà encara n'hi hauran 2 partits més en este Mundial. Estos ja tenen un poc més de cartell, no?, podríem dir. I a més, anem a viure-los, així en el punt a punt.
0: Correcte.
1: Com és el cas de a les 7, ixe Països Baixos-Suècia, no està mal, i a les 10 de la nit, un Alemanya-Costa d'Ivori, Costa de Marfil, que per a mi encara és millor.
0: Pues esos dos partits demà els podreu veure per la tele i els podreu sentir, així, de baix, en el punt a punt de Punt Ràdio. 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: La
3: la tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: l'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio de Punt. L'esport valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: La Dixi!
5: Però què diu?
4: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
6: Quina ironia, quina cunyata!
4: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
7: Queda clar?
4: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
8: Ah, vale.
4: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
4: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
4: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
11: Efectivament.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
12: Molt bon dia a totes i a tots. Avui, 20 de juny, comença una de les festes més importants i emblemàtiques del poble valencià, les Fogueres de Sant Joan. Des d'avui i fins el 24 de juny, Alacant s'omplirà de música, llum, pólvora, art i tradició per celebrar les seues festes més grans. Durant estos dies, alacantins i alacantines eixiran al carrer per a gaudir d'un ambient únic que combina cultura, convivència i alegria. Si les falles simbolitzen l'arribada de la primavera, les fogueres de Sant Joan marquen l'inici de l'estiu, amb el foc com a element protagonista i com a símbol de renovació i festa. Des de Fem Banda, desitgem a tots els alacantins i alacantines unes molt bones fogueres de Sant Joan. I com no podia ser d'una altra manera, la música també té un paper molt fonamental. Per això, en el programa d'avui i de demà, parlarem de la música en les fogueres de Sant Joan, de les seues bandes, pasdobles i composicions més representatives, que any rere any posen banda sonora a esta gran celebració. Així que comencem el programa escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, on escoltareu tres obres de compositors alacantins i algunes estan relacionades en la festa de les fogueres. Seguidament donarem pas a una nova secció anomenada Temps de Fogueres, on parlarem amb el compositor, director i professor Miguel Ángel Mas Mataix de la música i les festes de les fogueres de Sant Joan. A continuació arribarà la secció Educació i Salut i parlarem de la 39a edició del Festival Serenates que se celebra des del 20 de juny al 2 de juliol de 2020 d'aquest any al claustre històric del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda, on parlarem de la societat Unió Musical de Paiporta. I acabarem amb l'agenda musical. Doncs, amb música, festa i fogueres, comencem Fem Banda.

En el concert d'avui anem a escoltar tres obres de compositores alicantins i dos d'elles relacionades amb les festes de les fogueres. Començarem amb un pasdoble del compositor Miguel Ángel Mas Mataix, anomenat Música i Fogueres. Música i Fogueres ens transporta a la ciutat d'Alacant, al món de les fogueres, a l'olor de pólvora, a les seues gens, a la seua festa. L'obra planteja un caràcter senyorial i elegant, però també festiu i alegre. Les melodies, de caràcter popular, són un clar exemple del folklore i la tradició de la nostra terra. El fort de Metaix ens recorda el pas ferm i decidit de les caloroses desfilades de juny. Esta obra és un pasdoble de caràcter viu, però amb un toc de serenitat i elegància. Una combinació d'elements que dona com a resultat una agradable sensació harmònica de marcialitat i romanticisme. Anem a escoltar ja Música i Fogueres del compositor Miguel Ángel Mas Mataix per la Societat Filarmònica Unió Musical d'Agost, dirigida pel mestre Manuel Mondéjar Criado.

Bon pas doble per començar el concert d'avui. I així comencem amb ganes i energia, i amb festa. Acabem d'escoltar Música i fogueres del compositor Miguel Ángel Mas Mateix. I seguim el concert amb una obra de l'alacantí del poble de Novelda, Òscar Navarro. I aneu a escoltar l'obra El Olimpo de los Dioses. Impressionant suite sinfònica inspirada en la mitologia grega. L'obra es transporta a l'univers dels déus de l'Olimp a través de 10 moviments, cadascun dedicat a una de les principals divinitats del panteó grec. Des dels primers compassos, la música es submergeix en un món ple de força, emoció i misteri. Un potent tro, associat a Zeus, serveix de fil conductor al llarg de tota la composició i dona pas a les diferents escenes dedicades, com per exemple, a Hermes, Artemisa, Hades, Posidó, Demeter, Hefest, Apolo, Afrodita, Ares, Atenea, Zeus i Hera. Amb un llenguatge musical molt descriptiu i cinematogràfic, Òscar Navarro aconsegueix dibuixar la personalitat de cada déu mitjançant melodies, harmonies i efectes sonors que evoquen la grandesa de la mitologia clàssica. La força del mar de Posidó, la bellesa d'Afrodita, el caràcter bèl·lic d'Ares i Atenea o la majestuositat de Zeus es converteixen en protagonistes d'una obra espectacular que captiva tots els músics com el públic. Considerada una de les composicions més ambicioses del seu catàleg, El Olimpo de los Dioses destaca per la seva riquesa orquestal, la seva capacitat narrativa i la intensitat emocional que transmet, convertint-se en una autèntica experiència musical. Doncs, anem a escoltar ja El Olimpo de los Dioses per la Unió Musical de Paiporta, dirigida pel mestre Luis Miguel Moncayo.

Que gran obra i que ben interpretada per la Unió Musical de Paiporta. Més tard tindrem ací membres d'esta societat musical i van a contar-nos moltes cosetes. I acabem el concert d'avui amb un altre pas doble molt representatiu de les fogueres de Sant Joan. Bellesa i alegria, també del compositor Miguel Ángel Mas Mataix. Pas doble dedicat a Aitana, Bellesa 2017 de la foguera Seneca Autobusos. Esta peça vol reflectir l'alegria i l'entusiasme de la protagonista. Es dona la circumstància que el mateix autor ha compost obres per a tres generacions de la mateixa família. Arturo, Tres Àncores, el seu avi, Amparo, Tres Àncores, la mare i finalment Aitana Gómez, Tres Àncores. Anem ja a escoltar el pas doble Bellesa i Alegria, interpretat per la Unió Musical d'Agost, dirigida pel mestre Manuel Mondéjar.

0: Llum, pólvora, alegria, festa, fogueres, tot això i més és este pas doble. Acabem d'escoltar Bellesa i alegria del compositor Miguel Ángel Mas Mataix. I fins ací el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara farem una xicoteta, molt xicoteta pausa i tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar ací, a tota la gent que s'acaba d'incorporar al programa d'avui. Com sabeu, avui és 20 de juny, comença una de les festes més importants i emblemàtiques del poble valencià, les Fogueres de Sant Joan. Des d'avui i fins el 24 de juny, Alacant s'omplirà de música, llum i pólvora, art i tradició, per celebrar les seues grans festes. Durant estos dies, alacantins i alacantines eixiran al carrer per gaudir d'un ambient únic que combina cultura, convivència i alegria. Si les falles simbolitzen l'arribada de la primavera, les fogueres de Sant Joan marquen l'inici de l'estiu amb el foc com a element protagonista i com a símbol de renovació i festa. Des de Fem Banda, desitgem a tots els alacantins i alacantines unes molt bones fogueres de Sant Joan. I com no podia ser d'una altra manera, la música també té un paper molt fonamental dins la festa. Per això, en el programa d'avui i de demà, parlarem de la música en les fogueres de Sant Joan, de les seues bandes, pasdobles i composicions més representatius que any rere any posen banda sonora a esta gran celebració. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, on hem escoltat tres obres de compositors alacantins i algunes relacionades en la festa de les fogueres. A partir d'ara, comencem una nova secció que durarà avui i demà, que s'anomena Temps de Fogueres, on parlarem amb el compositor i director i professor Miguel Ángel Mas Mataix de la música i les festes de les fogueres de Sant Joan. A continuació, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem de la 39a edició del Festival Serenates que se celebra del 20 de juny al 2 de juliol al claustre històric del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb el rebost de la banda on parlarem de la societat Unió Musical de Paiporta i acabarem amb una ampla agenda musical. Així que seguim amb música, festa i fogueres, així en Fem Banda.

0: Vaig a dir-vos una coseta. És que tinguem la sort, tots els valencians i valencianes, alacantins, alacantines, castelloners, castelloneres, de tindre tanta música i tan bonica com, per exemple, el pasdoble que esteu escoltant, que s'anomena Les Fogueres de Sant Joan. I entrem en esta secció, que sols durarà este cap de setmana, i anem a parlar amb un compositor que és músic natural de la Canyada, en Alacant. És Miguel Ángel Mas Matall, i és considerat una de les figures més destacades de la música festera valenciana. Titulat superior en saxo, ha compost més d'un centenar d'obres per a les festes de moros i cristians i ha publicat diversos treballs monogràfics dedicats a este gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos premis de composició i ha participat com a jurat, conferenciant i director convidat en importants actes festers. Manté una estreta vinculació amb les fogueres d'Alacant, especialment amb la foguera Seneca Autobusos, i l'any 2023 va ser anomenat Foguerer d'Honor. I el tenim així. Bon dia, Miguel Ángel.
1: Hola, bon dia, Imma.
0: Encantada de...
1: Gràcies per la teua invitació al programa.
0: Ja estàs preparada per a les fogueres?
1: Jo estic així, ja estem immersos en uns dies de mascletades, en un dia de música al carrer,
0: sí,
1: en un
0: sí.
1: dia de festa, i se nota, perquè Alacant sabràs també que és una festa multitudinària que se viu molt al carrer.
0: I la llum que té Alacant. La gent que va de fora i arriba a Alacant, a mi el que m'agrada molt és ixe color, ixa llum que té Alacant, que és màgica, Alacant és màgica. És una capital no molt gran, però màgica, és així. Miguel Ángel, mantens una molt estreta relació amb les fogueres d'Alacant. Per a tu, què significa les fogueres d'Alacant? Què són aquestes festes per a tu?
1: Bueno, les festes... La veritat és que jo porto visquent d'Alacant uns 10 anys, i, però ja anteriorment, des de xiquet, que... Okay. Evidències, no?, que queden gravades, no?, en la meva memòria.
0: Clar.
1: Perquè la festa de les Fogueres de Sant Joan no són únicament, podem dir, una, com estem comentant, no?, una festa al carrer. També, si em poso un poquet de poètic, podem dir que també per a mi és l'escenari, no?, d'alguns dels records més feliços, no?, dels meus, sobretot dels meus inicis com a músic de banda.
0: Mm-hmm.
1: I també, bueno, pues una... L'origen també d'una vinculació emocional, no, com has dit, que ha marcat, la veritat és que ha marcat bona part de la meva trajectòria, no tan sols personal, sinó també artística.
0: Tu eres
1: les fogueres?
0: Sí,
1: les fogueres són records. Les fogueres és records de la participació de, com a músic de xiquet en la banda del meu poble. Jo recordo que de xiquet anàvem... participàvem amb la foguera Calvo Sotelo, que per cert és una de les comissions més emblemàtiques de la festa de la cantina.
0: Uh-huh.
1: I al voltant d'aquesta foguera, no, precisament allà als carrers, al voltant d'aquesta foguera és on vas tindre els primers contactes, no, amb, diguem, a l'essència de les fogueres.
0: Sí.
1: Les interpretacions musicals, l'ambient del carrer, aquestes avenides tan grans... Per a un xiquet d'una banda de menuda, pues imagina't, era... I sobretot són vivències que han quedat gravades, no, en la meva memòria.
0: Correcte. Tu eres de la Canyada, al costat de Villena. Al costat de Villena.
1: Correcte. Per situar als oients, la Canyada és la que està en l'Alt Vinalopó, en la comarca de l'Alt Vinalopó.
0: Correcte, és així. Doncs anem a escoltar ja un pas doble teu, que s'anomena Música i Fogueres, que este matí hem començat el concert... A les 7 del matí, mira que matinet, perquè així siguen molt matiners i matineres, escoltant este pas doble.

0: Miguel Ángel, música i fogueres. Quants pas dobles o marxes tens relacionats, alguna vegada, no sé si ho has comptabilitzat, eh? Relacionats en la festa de les fogueres?
1: Mm-hmm. Dedicats a fogueres, crec que són unes 20, més o menys.
0: Sí, 20. És... I ara, per a este any, també has compost algun que altre pas doble i també una obra dedicada a les fogueres de Sant Joan. És així?
1: Sí, bueno, una xicoteta peça, concretament per a un acte molt important, que és la proclamació del foc d'Alacant, que es va fer en el teatre principal d'Alacant. I la idea que va partir de la federació era buscar una música, una espècie de banda sonora, per aquest moment tan singular i tan bonic, no? Tan emotiu com és, quan s'anomena la vetlla del foc i es proclama la vetlla del foc. Realment és una obreta curteta perquè en aquest moment estem parlant d'uns 3-4 minuts. Aunque bé, la idea seria que, també jo vaig proposar, de que tot l'acte, no?, en general, tinguera una música, no?, que no sols estiguera aquest moment especial de quan apareix la deslumbrant la vetlla del foc, sinó que tinguera, que hi haguera alguna música més. Però bé, va quedar molt bonic, va ser emocionant i per a mi ha sigut un plaer.
0: Pots dir-me quin nom té la peça? Perquè això sí que no ho sé.
1: Sí, el nom realment és Proclamació del Foc.
0: Proclamació del Foc. Doncs quan vingues ací al programa, perquè jo t'esperé ací, ja l'escoltarem, i aquesta Proclamació del Foc, perquè vull que escoltem una altra peça, un altre pas doble, una altra marxa, que és esta.

0: Miguel Ángel, de Quiroga a Séneca, autobusos. Estàs molt unit a esta foguera, és així?
1: Sí. Bueno, primer he de dir, per situar els agents també, que Séneca Autobusos és també el nom d'una foguera.
0: Sí.
1: Fa referència als carrers, perquè molts dels noms de les fogueres, el nom el treien del carrer on estan o la situació on estan.
0: Sí.
1: I Séneca Autobusos sí, és una foguera molt especial per a mi, perquè ja hem parlat de les vivències de menut, però ja en l'etapa adulta, no?, la veritat és que va sorgir una relació especialment significativa, no?, amb la foguera de Séneca Autobusos. És una comissió en la qual he compartit moments inolvidables, no?, molts projectes culturals i, bueno, i nombroses experiències també humanes. Tinc, la veritat és que també molts amics a nivell personal. He tingut el privilegi, no?, de poder realitzar diferents obres dedicades a aquesta comissió. Mm-hmm. De les 20 que t'ha anomenat, pot ser 14 o 15 estiguin dedicades a Séneca, no? I bé, doncs he intentat aportar el meu granet d'arena.
0: Sí.
1: Però, bueno, sobretot és del respecte i per la tradició, no? Perquè és una foguera que cuida molt les tradicions i també l'agraïment, no?, cap a les persones que mantenen viu esta foguera, que treballen en prou de la festa i de la cultura, sobretot.
0: I Miguel Ángel va ser nombrat foguerer en 2023, crec que va ser. Què va significar per a tu?
1: Sí, és una cosa molt bonica, perquè jo no estic activament, no estic en la foguera, però estic que col·labore tots els anys i sempre estic. Sempre. És una foguera que la música de banda la cuida molt, solen fer concerts en la plaça Séneca o no, sí, planta sí. La foguera. I estic molt en contacte amb ells. I el fet de que, bueno, tindré l'honor de ser foguerer d'honor, pues sí, és molt bonic, perquè també és d'alguna manera reconèixer aquesta vinculació, no?, i el carinyo que tenen la gent, i molt contenta, suposo.
0: Miguel Ángel, a veure, de totes les obres que tens, n'hi ha alguna com esta que està sonant que li tingués un efecte especial? Esta que està sonant se diu Recordant a un foguerer. Qui era esta persona?
1: Sí, Recordant a un foguerer, bueno, comencem per la que hem escoltat fa un moment, la de Séneca.
0: Sí.
1: L'any que ve complís 20 anys.
0: Ah,
1: 20
0: bé.
1: Anys de la composició.
0: Uh-huh.
1: I quan va complir 10 anys, va córrer algo, bueno, no molt agradable, que és que va un foguerer molt volgut a la foguera va faltar. Era jove, no recordo quina edat tenia, però no era molt major, era
0: sí.
1: Jove. I esta persona li agradava molt la peça de la foguera, la peça de Séneca. I la peça se titula Recordant un foguerer per la seva memòria, no? La van fer en memòria d'esta persona. I per això la primera part de la composició
0: sí.
1: Té molts semblants amb Séneca Autobusos, perquè era la peça que realment li agradava. És una peça, és una marxa de fogueres, com la nomene jo, i la veritat és que sí, li tinc un especial carinyo, perquè també la segona part de la composició apareix una música recordant les danses populars que feien
0: sí.
1: Al meu poble.
0: Ahí estem escoltant Llave Santo de Calanovia.
1: Sí, i també, evidentment, sí, però després d'aquest tema de Llave Santo de Calanovia apareixen melodies de danses populars, de
0: sí.
1: Jotes, de la música que jo de menut escoltava al meu poble i que ha volgut que apareguin a la partitura.
0: Miguel Ángel, tu i molta gent que està escoltant-nos, tu i molta gent, perquè recordar estos temes, la veritat que t'entra per el cos una sensació que és molt bonica. Miguel Ángel, com ha de ser un pas doble o una marxa per a tu de fogueres? Com ha de tindre? Quines característiques ha de tindre?
1: Bé, la música de fogueres realment ha generat un important, diguem, catàleg d'obres pròpies, no? Hi ha moltes nombroses composicions, no?, que han sigut escrites específicament per a la festa, pues, dedicades a comissions, carres festers, sobretot velles del foc. Hi ha moltes velles del foc que tenen el seu propi pas doble. I que, bueno, com que configura un patrimoni musical ja important i que va creixent cada any. Jo, en el meu cas, evidentment, hi ha pas dobles que sempre que hi passarà algo paregut, o passa algo semblant en les falles. Sí. És que hi ha pas dobles que intenten en algun moment que aparegui algun motiu d'una peça molt emblemàtica, com pot ser Fallero, per exemple, o València,
0: sí,
1: algun
0: sí.
1: xicotet motiu d'un compàs, dos compassos que puga recordar-te, no?, l'ambient i puga traslladar-te a l'ambient faller, no?
0: Sí.
1: En Alacant passa algo paregut. La peça més emblemàtica, que tu l'has anomenat com a momentet, les fogueres de Sant Joan,
0: sí,
1: conegut popularment com a la llum de les fogueres, és una peça que, per cert, es va composar en 1929, un any sí, després de la creació de les fogueres, per el mestre Lluís Torregrosa.
0: Sí.
1: I esta peça és tan important, tan que identifica tant a la música d'Alacant, que si intentes rescatar de la part de la tornada algun motiu melòdic que recordi un poquetet a esa peça, evidentment ja se relaciona i l'alacantí sap que és una peça dedicada a la cant, dedicada a les fogueres.
0: Sí.
1: Jo ho he fet, si es sol fer normalment, però he d'añadir que també, des que vaig fer la peça de Quiroga Seneca,
0: sí,
1: que la vaig anomenar de Marxa de Fogueres,
0: uh-huh,
1: he composat algunes també amb aquest estil, no? Fusionar sí, un poquetet per a fer una comparació de lo que podria ser en música festera, amoros i cristians, un pas masero, no? Que
0: sí, sí,
1: com una marxa dedicada a la compassa de maseros, amb temes populars, temes tradicionals. Algo paregut, però buscant, recopilant melodies, sobretot d'Alacant o de valencianes, sobretot. Cançons populars, aquesta que s'ha anomenat, ja l'exemple de Calanòvia, a sí, la Voreta del Mar...
0: Correcte. O esta...
1: temes correcte, molt populars...
0: O esta... Esta, Miguel Ángel, esta que estem escoltant, que la, els nostres oients la reconeixeran.

0: Qui no coneix la manta al coll? I el cabasset? Arreando ximpampum les nombra. Estàs un altre.
1: És un homenatge a la cançó popular per excel·lència en Alacant. Sí. Qui no coneix, evidentment, esta famosa melodia.
0: Clar.
1: Sí, la vaig titular Arreando ximpampum perquè la lletra diu això també.
0: Sí, clar. I... Arreando ximpampum. Per a unir estribillo estrofa, Arreando ximpampum.
1: Sí, i a més perquè... si tu dius Arreando ximpampum, la gent ja sap, sí, ja sap de què estàs parlant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És un homenatge a la cançó popular. Vaig intentar que no sonara en plan, per dir-ho d'alguna manera, xaranga, sinó que sonara un poquet més, entre cometes, sinfònic, no?
0: Sí,
1: I,
0: sí.
1: I és una marxa de Fogueres també, que queda molt...
0: Està molt ben aconseguida, t'ho dic.
1: Molt xula i sí, és una manera d'interpretar aquesta peça musical en alguns actes més seriosos, no? No sols sí. En plan més taranga, més festiu, sinó també en alguns actes, per exemple l'altre dia en l'entrada de bandes, el dissabte passat en l'entrada de bandes, va sonar en l'entrada de bandes. A més, apareix la dolçaina com a instrument important,
0: no?
1: Perquè les colles de dolçaines saps que afegixen ese so característic tan nostre, no? Tan popular mediterrani. I sí, la veritat és que estic content de la peça que acabes de fer.
0: Ja ho pots dir. Una pregunteta, Miguel Ángel. En les fogueres passa igual que a les falles, que ja que has nombrat, no volia que sonara a xaranga. És una peça, la manta al coll, és una cançó tradicional que sí, que se porta això, no? Que no volies que sonara a xaranga. Però jo, la pregunta és, passa igual que en les falles, que s'ha perdut aquest sentit de cuidar la música i per exemple, en actes simbòlics igual toquen xarangues com si vol peça, passa un poc així com les falles en les fogueres.
1: M'agrada que com se sol dir en les entrevistes, m'agrada que me faci aquesta pregunta perquè és un poc una lluita que tenim alguns, o jo en particular, perquè sí que és veritat que les fogueres aposten molt per la música. Hi ha molts actes on la música de banda és molt protagonista, ja fa molts concerts. Hi ha un acte, per exemple, que se va fer en homenatge al Foguerer, que se va fer un dels primers dies de juny, i el dia 5 concretament, que va ser una desfilada abans del pregó, que van desfilar 20 bandes de música, van interpretar 20 bandes de música totes juntes. O sigui, se cuida molt la música de banda i s'acosta molt per la música de banda. Però sí que és veritat que fa calor, la gent està pel carrer, la gent meneja, la gent vol festa, vol música, i és inevitable les xarangues, és inevitable la música més de xaranga. I a mi particularment, a mi m'encanta també. No.
0: És que no estem en contra d'això, és donar-li importància en moments de la festa, donar-li la importància que té, i en moments, per exemple, si te'n vas per la nit i estàs de festa, aleshores, claro, una xaranga és essencial, estar allí i passar-te-ho bé, és a dir, no és simplement donar-li aquesta importància que té en moments puntuals de les fogueres o de les falles, a la música, no? M'entens, no?
1: Sí, és el que volia dir, que hi ha diferents actes oficials, per exemple, anar a l'entrega de premis, acompanyant de l'ofrena, que evidentment ahí tenen que sonar els nostres paldobles, la música nostra, la música de fogueres, la música de falles, la música de banda, té que sonar això.
0: Sí.
1: Tenen el seu espai i el seu moment, però els actes oficials, té que anar a Alacant, vaig este cap de setmana a visitar Alacant, a veure els monuments. Vull que escoltar música, la nostra música, vull escoltar les bandes i vull escoltar pas dobles.
0: Correcte.
1: Les xaranguetes estan molt bé, però pel moment, no? Però
0: correcte.
1: Vull que soni la música, que és l'espai que té.
0: Correcte, Miguel Ángel, vull donar-te moltes gràcies per atendre'ns, perquè sé que tens molta feina, per acabar vols dir algunes parauletes abans d'acabar, referent a les festes.
1: Jo volia, si em permets, que és curtet, perquè ha participat en guany fent un article per a un llibret. El llibret és una meravella. El llibret és una recopilació de històrica, de participació literària, de difusió de València també. I ha participat en un article parlant precisament de lo que hem parlat al principi, no? De la meva vinculació des de menut en la festa de Fogueres. I el pròleg, un poquet el principi, el tinc així davant, i si em permets que el compartís amb tu i amb els oients.
0: Sí, clar, digues.
1: Sí, val. L'article parla de la importància de la banda, de la música de banda i la música popular en l'espècie de fogueres, i s'intitula Símbol d'identitat, d'identitat i tradició. I fa així. Fa 20 anys, com deia el savi Joan Manuel, que dic que fa 20 anys que vas començar en el món de la música. I si tanque els ulls, encara puc escoltar el ressò llunyà d'aquells primers compassos que es mesclaven amb el bullici i l'emoció de les fogueres de Sant Joan. Records que no deixaven indiferent aquest xiquet que recorria els carrers d'Alacant al costat de la banda del seu poble. Esa olor de pólvora que deixaven les traques en a despertar, aquestes avingudes interminables repetes de gent, aquest vertigen mentre pujaven les escales mecàniques del centre comercial, aquestes vesprades divertides en la pensió on ens allotjaven. Records que no deixaven amb el pas del temps, que no s'esvaeixen amb el pas del temps, sinó que es transformen en xicotetes planes persistents que il·luminen la nostra infància. Avui, en mirar enrere, entenc que les fogueres no van ser només una diversió, sinó alguna cosa més en la meva vida. Em van ensenyar disciplina, respecte i amor per la música. Però, sobretot, em van regalar records inesborrables que continuen sonant com una melodia eterna en algun racó de la meva memòria.
0: Carai, m'has fet aborronar, eh? Quines paraules més boniques. A qui van dedicades?
1: Sí, bueno, és un article que he col·laborat en un article en el llibre de la foguera Sant Blai de Valls. És una foguera també menudeta, però important també de la cant.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquestes paraules tan boniques. Estem escoltant un altre pas doble teu, bellesa i alegria, i que passis unes festes, molt bones festes de Sant Joan, que siguin belles i que tinguin molta alegria, com el títol del teu pas doble. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, i es vegem pronte per ací. Va, vinga.
1: Moltes gràcies. Espero que poder estar allà a l'estudi una altra vegada, perquè saps que he tingut una setmana complicada.
0: Correcte, que és final de curs. Que és final de curs. És veritat.
1: De notes, de reunions, de complicada.
0: De tot. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Una abraçada ben forta. Adéu. Moltes gràcies.

0: I entrem en la secció d'Educació i Salut. I anem a parlar del festival Serenates, que torna al claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, amb una programació que comença avui mateix, avui dissabte 20 de juny, fins el 2 de juliol. Reunirà músics de clàssica, de música clàssica, de jazz, de pop, de flamenc, de cinema, concert i altres propostes contemporànies al llarg dels 12 concerts. El certamen, coproduït per la Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, arriba a la seva 39a edició, consolidant-se com un dels festivals culturals i musicals més veterans de la ciutat de València. I per a parlar-nos d'este festival Serenates, tinc així al meu costat a Maria Romero Rubio. Bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Diguem que tu eres la que organitza tot este event.
1: Bueno, yo porte la dirección técnica del festival uh-huh. desde el área de actividades musicales de la Fundación General de la Universitat de València, uh-huh. pero tengo que decir que es un proyecto coproduït no només en l'Institut Valencià de la Música, sinó també amb la participació de moltes institucions com el Palau de la Música, València Music City, sí. Diputació de València i altres moltes institucions que col·laboraran en nosaltres en el festival.
0: Doncs això és molt d'agrair perquè que col·labore tanta institució fa que estos festivals, per exemple, que celebreu el 39, la 39a edició, que no és poqueta cosa.
1: Efectivament, és que la universitat per si sola no seria capaç de durar un festival d'este taranà o d'este calibre sense sí. la col·laboració institucional i artística de moltes agrupacions i institucions.
0: I, Maria, com va néixer este festival? És a dir, si tirem 39 anys enrere, com va néixer el festival?
1: Pues yo creo que
0: va que s'anomena Serenates.
1: Va ser un projecte que en principi va ser creat per la mateixa Conselleria de Cultura en l'àrea de música, uh-huh. que s'havia creat en aquell moment, pràcticament. Estem parlant de l'any 84-85, perquè són 39 anys, però durant dos anys el centre cultural va estar tancat i per tot sí. se va realitzar.
0: Sí, sí, sí. sí,
1: i
0: sí.
1: imagina't, hi ha poca gent ara que mos pugui parlar de l'origen. Segurament Pepe Domènech seria la persona sí, sí, més sí. adient per a fer-ho si algun dia té ningú interès.
0: Molt bé. I aleshores, quin és l'objectiu d'esta 39 edició? Quin és l'objectiu principal que voleu transmetre a la gent que vaig a veure estos 12 concerts?
1: Principalment, el nostre objectiu és oferir una programació que està composada i interpretada principalment per músics valencians.
0: A tots?
1: No tots, he dit principalment,
0: sí, sí,
1: vale?
0: sí, sí, sí.
1: perquè partim des de l'orquestra, les grans agrupacions com l'Orquestra de València uh-huh. o com professionals ja destacats com Elena Font o com grups de música antiga valencians com Harmonia del Parnàs o com les nostres agrupacions,
0: correcte.
1: L'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, l'Orfeo Universitari, vull dir, una banda sinfònica de Sant Marcelí, vull dir, és molt, molt variat.
0: És a dir, puguem dir que gran part és autòctono valencià.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: I a l'hora de fer esta programació, que ara parlarem d'aixòs 12 concerts, a l'hora de fer, com trieu? Quins criteris agafeu per a seleccionar a la gent que va fer el concert?
1: Bueno, els criteris són diversos, com te pots imaginar, mm-hmm. perquè n'hi ha moltes mans a l'hora de programar, però evidentment hi ha una part que és comptar amb les nostres agrupacions és primordial, perquè per això volem sempre reflectir el que és la joventut en la música, com és el cas de l'Orquestra de la Universitat o l'Orfeo Universitari. També comptar amb les grans agrupacions pròpies, l'Orquestra de València és un visitant assidu del nostre festival sí, des de fa sí. 10 anys, i després comptem en col·laboracions concretes o propostes concretes de la gent que ens fa arribar al llarg de l'any. Els músics valencians ens proposen propostes i seleccionem un poc per fer un festival que siga obert e inclusiu, inclús.
0: Clar, clar que sí, estem escoltant l'Orfeo Universitari.
1: Sí.
0: Un dels protagonistes.
1: Sí.
0: Al llarg escoltarem a l'Orfeo i escoltarem a l'orquestra de la universitat. Aleshores, per exemple, avui quin concert comença?
1: Bueno, comencem en un gran concert. Estem parlant del concert dedicat a la Fête de la Musique, el Dia de la Música, que interpretarà l'Orquestra de València juntament al pianista Mao Fujita, que és un gran intèrpret internacional, i dirigits per el seu titular, Alexander Liebreich.
0: Sí.
1: És la primera volta que Alexander Liebreich ve al Festival Serenates i ho fan especialment perquè, a més, hi ha una productora, la productora Accentus, que gravarà el concert i lo emetrà el dia 21 a través del canal Arte Televisió
0: sí, sí, sí.
1: per a tot Europa. Estos famosos concerts que tots vegem en Arte o en Mezzo que parlen.
0: I doncs estan així, en València.
1: I vindran al nostre claustre. Vindran al nostre claustre a reflectir el que és la música valenciana, perquè, de fet, el concert s'obrirà en Martín i Soler, l'obertura de l'Arbre de Diana, i després hi ha dues obres ja que són de Mozart, el concert per a piano i orquestra número 21 i la sinfonia número 23.
0: En el claustre de la nau, no?
1: Sí, oui, a les 9:30.
0: I encara queden entrades, és a dir, perquè el preu és mòdic de 5 euros, crec que són, és una poqueta cosa.
1: El preu és de 5 euros i jo crec que per al dia d'avui està esgotat.
0: Ja
1: però esgotat. Això no vol dir que a vegades hi ha alguna evolució a última hora, no mai abandonen la possibilitat de aconseguir una entrada.
0: I aleshores, avui tenim aquest concert superimportant, però al llarg d'aquests dies, què més anem a escoltar?
1: Escolta, pues mira, el demà diumenge vindrà Elena Font, que és una jove pianista castellonenca que porta un programa molt xulo que es diu Els somnis de Ravel, en el qual fusiona la música de Debussy, Ravel i Manuel de Falla. Coincidint que el 2025 va ser el 150 de Ravel, correcte, i en 2026 estem celebrant el 150, correcte, de Falla, i és per això que ha fet aquesta espècie de fusió programàtica sobre aquests autors que jo crec que definixen l'inici del segle XX musical en tot el món.
0: Sí, sí, sí.
1: Per altra banda, el dimecres 24 continuarà...
0: El dia Sant Joan.
1: Sí, bueno, sí. Continuarà el festiu aquest dia, sí, enguany. Continuarà el festival en la nostra Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida per Hilari García. Fan una proposta que es diu Fanfàries per a rituals i litúrgies, recorregut al llarg de les fanfàries més importants per a músics de metalls del segle XX. És graciós perquè comença con The Fanfare for the Common Man,
0: d'Aaron Copland,
1: però continuïs en The Fanfare for a Common Woman,
0: de
1: Jane Tower, és xulo. Després
0: interpretar... Ja tinguem ahir algo d'inclusió,
1: veus? Sí, sí, sí. Després parlaran, continuaran les fanfàries litúrgiques d'Henri Tomasi, i després ja en tota l'orquestra a l'escenari faran la sinfonieta de Jan Asek, en la qual els metalls també tenen una part molt destacada.
0: Molt.
1: I col·laboraran en ells l'equip de Labo Luz, que és un equip interdisciplinar nascut en la Universitat Politècnica de València, que treballa sobre... com dinamitzar els concerts a una il·luminació pròpia que es crea dinàmicament en el moment. És molt xulo.
0: Ja sabeu que aquest concert que està dient Tara Maria és el 24, el dia Sant Joan, a quina hora?
1: A les 10.
0: A les 10 de
1: la
0: nit.
1: Sí, són de la nit perquè a més se plena de llum.
0: Clar que sí. Què teníeu que fer? Anar a veure el concert.
1: Clar que sí.
0: Seguiu.
1: Mira, el dia 25... rebrem la visita de Cristina Rosenvinge, que és una cantautora prou coneguda per tot el públic, i presentarà una obra que es diu Los versos sàficos, i és una composició, un àlbum que va crear el professor per a una obra de teatre que es diu Safo, se basa evidentment en els poemes de l'autora grega, i bueno, és una versió que farà a trio junt amb Amàlia Miranda i Margalida Alcira, i serà un concert que jo penso que serà molt interessant.
0: A nostres oients he de dir que estem parlant del Festival 39, Festival Serenates, i tot això va en un lloc emblemàtic com és el claustre de la nau.
1: Sí, a més saps que no s'acaben de donar la certificació com a espai de patrimoni cultural de la Comunitat Europea.
0: Torna-ho a dir.
1: Ens acaben de reconèixer com a espai patrimonial per la Comunitat Europea.
0: Imagineu-se. És molt bonic.
1: Sí, sí, és un espai emblemàtic. Jo pense que
0: sí,
1: és...
0: I màgic
1: en la nit.
0: Sí.
1: Mira, el dia 26, continuant en la programació, que és el divendres 26, farem una projecció d'una pel·lícula muda que es diu Les aventures del príncep Atmer.
0: Sí.
1: És una creació que va fer una dona alemana, Lotte Renninger, fa 100 anys. Ella va ser la primera persona que va fer una tècnica d'animació, un llarg que continuï, que puguem veure encara, a partir de siluetes que havia inventat, manipulant retallables de cartó, làmines fines de plom, davall d'una càmera... Vull dir, estem parlant de quan se crea l'animació, val?
0: Wow.
1: Però vindran uns músics a acompanyar esta pel·lícula en directe i hi haurà una narradora.
0: Igual que se feia en el piano?
1: Efectivament,
0: igual.
1: Perquè és un conte que forma part de les Mil i una Nits. Penso que serà una nit molt màgica.
0: Ja ho crec que sí, damunt és divendres, que l'endemà
1: és dissabte, serà un espectacle que no durarà molt, perquè les pel·lícules, el llarg durarà uns 45 minuts, més les presentacions, serà un espectacle d'una horeta, però pense que és una joia poder gaudir de algo que una dona fa 100 anys que ningú segurament esperava res d'ella va crear. I respectar el treball i posar en valor la creació de les dones és molt important.
0: I el paper que esteu fent de trobar gent, de rescatar a tota aquesta gent i donar llum és important.
1: Sí, de fet és un treball que ho ha fet són dos autors, Jorge Gil Zulueta i Paco Alonso, que venen de Madrid. Este és un dels pocs concerts que venen de fora, però ens ha il·lusionat moltíssim.
0: Da igual, però venen de fora i jo crec que ells s'omplin de l'energia que tenim així i tota la música que tenim així. Continuem, això és del divendres de la setmana que ve, el dia 26, però ahir no s'acaba la cosa perquè seguim.
1: El dissabte 27 pel matí tenim un espectacle molt, molt interessant que farà la companyia de dansa i teatre inclusiu Entrelazados, que es diu Descalços. I és són xiquets i xiquetes amb capacitat funcional, sobretot a nivell motriu.
0: Sí.
1: I volen que ens posem en la seva pell.
0: Com això és el que tindríem que fer sempre.
1: Posar-nos en les seues sabates.
0: Clar que sí.
1: Comprendre que cada persona viu, sent i camina per la vida de manera diferent.
0: Correcte.
1: És el que ens volen transmetre. I aquest concert serà obert a tot el públic. I, bueno, concert, perdona, no, és una actuació. Serà obert a tot el públic i espero que vinguem, perquè és molt important saber que el nostre escenari està obert a totes les persones i la diversitat és el camí. La inclusió.
0: La inclusió és el camí. I posar-se, el que has dit tu, no? Posar-se en les sabates d'una altra persona per a comprendre i per a respectar.
1: I compartir la seva visió artística, que la tenen, i és molt interessant.
0: Superxulo tot el que estàs dient, Maria. I ara què? Seguim.
1: Dissabte per la nit vindrà l'Orfeo Universitari de València, acompanyat per la Carmelata Bibiloni, i faran un programa que es diu No Res. El programa s'inicia una obra d'estrena que es diu Càlix Modit, de l'autor valencià prou jove, Joan Gómez Alemany, en el qual fa un diàleg entre la devoció del Sant Calce i la poesia de Rimbaud i Mallarmé. Esta obra és un encàrrec de l'Orfeo Universitari per a celebrar el tercer any jubilar dedicat al Sant Calce, que sabeu que tota la ciutat estarà centrada en este tema. I a més, a partir d'ahir fan un recorregut per peces del segle XX i XXI de caràcter religiós, i es plantegen això com que la música religiosa, les pregàries, les rezos, han esdevingut. Aquesta obra és un encàrrec de l'Orfeo Universitari per a celebrar el tercer any jubilar dedicat al Sant Calce, que sabeu que tota la ciutat estarà centrada en este tema. I a més, a partir d'ahir fan un recorregut per peces del segle XX i XXI de caràcter religiós,

0: no? Per a trobar-nos, per a donar aquesta pau.
1: I donar sentit a les nostres vides. Sí.
0: És així el que estàs dient. Molt xulo. Això és el dissabte de la setmana que ve.
1: El dia 27.
0: 27. I el diumenge?
1: El diumenge anem a una altra història. Vindrà Pericos Han Beat i el Quinteto Flamenco.
0: Sí.
1: I presentaran el concert que es diu Roneando, que correspon a l'últim àlbum de l'autor. És una selecció d'ell i de músics espanyols del jazz que interpreten repertori de composicions pròpies del propi Perico,
0: sí.
1: I junten flamenc a través de boleries, tanguillos, alegries o seguidilles.
0: És a dir, canvien de gènere, canvien d'estil,
1: sí.
0: I se n'anem cap al flamenc, però diguem fusionat un poquet en el jazz.
1: Fusionat en el jazz. El resultat és rigorós perquè ell és un musicàs, vull dir, tenim l'orgull de tindre-lo com a un músic valencià de relleu internacional.
0: És el que tinguem que fer, donar llum o donar ixe pes que tinguem a músics tan bons que tinguem
1: que
0: a
1: que moltes vegades són més famosos fora que en casa.
0: Que moltes vegades, no, quasi sempre.
1: Però en serenates sempre tindran el seu escenari.
0: Molt bé.
1: El dia 29, dilluns, continuem amb un concert amb la Banda Sinfònica de la Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí.
0: Sí.
1: Este és un concert que s'emmarca com una col·laboració de serenates en el Festival Certamen Internacional de Bandes de Música
0: que
1: de la Ciutat de València. Esta és una de les bandes que va guanyar en la seva secció l'any passat.
0: L'any passat.
1: I és una proposta que ens fa València Music City, que, com sabeu, enguany col·labora importantment en el nostre festival.
0: Estan fent bona tasca.
1: Sí. El concert ret un homenatge a la dualitat de València, com una gran urbe cosmopolita que conviu amb el batec tradicional i el factor dels seus camps i pobles. I lo veureu al llarg del programa, el director planteja com a través de la música no ens escoltem tot el que caldria entre la metròpoli i les, diguem, els extraradis de la ciutat com és Sant Marcelí.
0: Les zones, diguem, més rurals,
1: l'horta,
0: no? L'horta valenciana.
1: Però per altra banda jo penso que la ciutat sense l'horta no és res.
0: Jo penso que ninguna ciutat sense el camp, sense l'horta...
1: Tenim aquesta sort en aquesta ciutat, no?
0: Clar que
1: tenim,
0: sí,
1: l'horta al voltant. Poques ciutats encara la tenim i la tenim que posar en valor.
0: Correcte.
1: Val? El dia 30 continuem el dimarts de la setmana...
0: D'ací dues setmanes.
1: Perquè esto és llarg.
0: Sí, d'ací dues setmanes.
1: Actuarà el cor de dones a Cau d'Orella, que complís 20 anys cantant juntes. Un cor de dones.
0: Molt xulo.
1: Vale? I els acompanyarà el Quintet Casolana, que és un quintet de dones també,
0: sí,
1: i faran un recorregut sobre la música composta i interpretada per a cor de veu de dones, i a més faran una estrena mundial d'una obra del compositor Josep Ramon Gil Tàrrega. Serà xulo i molt emotiu.
0: Tot el que estàs dient és una meravella.
1: Sí, però sobretot volem que la dona trobi el seu lloc ixe dia com el centre del nostre festival.
0: Aleshores, el dia 30, dimarts dia 30, a les 10 de la nit.
1: Això no vol dir que no n'hi hagi més dones importants, perquè el dia següent també comptem en una dona, però és d'una travessant musical. Vindrà Tonina Saputo, és una cantant i contrabaixista que està tenint una gran repercussió a nivell mundial. Ella és nascuda en San Diego, però es fa formar en Berkeley, València.
0: Sí.
1: Vull dir que d'alguna manera també és producte nostre,
0: clar,
1: encara que no siga d'ací.
0: Sí. Va vindre així a estudiar.
1: Efectivament. I ella vindrà en dos musicazos internacionals, un guitarrista i un bateria, i ella el contrabaix i baix elèctric, i faran un concert de fusió en obres pròpies d'ella i adaptacions d'altres autors que no deixarà ningú decebut, perquè ja vos dic que junta tant fusió de pop com música africana, com música tradicional.
0: És
1: molt espectacular. I l'últim dia ja acabarem el festival, i en la meva vida ja quasi, el dijous dia 2 de juliol, amb el concert d'harmonia del Parnàs,
0: sí,
1: que és un grup que dirigís Marian Rosa Montagut.
0: Correcte.
1: Col·laborarà con ellos ese dia Belén Roig, que és soprano també d'ací de la terreta.
0: La filla de Lluís Roig.
1: Efectivament. I ells faran un recorregut per l'integrant univers de les passions humanes a través de la música i la dansa, perquè a més dels músics de música antiga, hi haurà una parella de persones que dansaran i faran una fusió de la música de Händel i alguna pincellada de Vivaldi,
0: sí,
1: amb motius de dansa que van des del tango hasta hasta també música de l'època, vull dir.
0: Correcte, Maria. Aleshores,

0: tots aquests concerts, aquests 12 concerts superxulos que es faran en el claustre de la nau, si la gent, perquè clar, tu has dit moltes cosetes, la gent s'oblida, és normal, igual que quan anem normal a un restaurant i ens diuen primer plat, segon plat, i diuen, què torna-ho a dir, no? Aleshores, on poden trobar aquesta informació?
1: Vale. Lo millor és acudir directament a la pàgina web de la tenda de la universitat, on tenen la programació i l'opció de comprar les entrades. Ja vos dic que les entrades són molt barates, només costen 5 euros i és un preu més dissuasori per controlar l'aforament que per lo que realment val el festival. La pàgina web és www.latenda.es/entrades i dins tenen tota la informació resumida.
0: Aleshores, jo crec que és fàcil.
1: És fàcil.
0: És fàcil aconseguir les entrades. Avui no tindran entrades perquè ja està ple el claustre, però...
1: També, mira, també les poden adquirir físicament si algú no té temps o no pot fer-ho via web, sí, en la tenda física de la universitat que està dins del claustre.
0: Correcte.
1: Vale, és a dir,
0: més possibilitats impossible. Maria, tu no creus que n'hi ha que donar aquesta importància que tinguem així, aquests concerts que són superimportants, i per a que la gent es doni compte de tot el que es fa, perquè si a València se fan molts, i per exemple este festival és
1: un d'ells. Hi ha moltíssim. Hi ha una programació en este moment en el carrer brutal. Vull dir, jo no puc contraprogramar-me sense nomenar, per exemple, el Festival de Jazz, que funciona a la vegada,
0: sí,
1: o les nits de la banda municipal de València, que són a la vegada, o els concerts que se fan dins del Palau. O sea, en este moment València és un bull de música.
0: Bull de música. Eixa paraula és bonica, és a dir, bullir de música, però Maria, jo em dono compte que és que bull de música tot l'any. El que passa que a partir d'ara...
1: Totalment.
0: És tot un bullici que tu dius, que és de bullir. Totalment. De bullir.
1: Però el nostre festival té algo diferent, vull dir-te, perquè és calmat. Una vegada entres en el claustre, en les columnes, la pedra, t'envolta, la llum... És diferent. Vos convine a vindre.
0: Aleshores, Maria, si tingueres que definir com és esta edició 2026... En una paraula no, perquè en una paraula, definir una paraula, no sé si és possible. O en una frase, quin seria el d'enguany?
1: Jo diria que la música valenciana es retroba a l'escenari del Festival Serenates. Vos esperem.
0: Correcte, però sempre intenteu que es trobi aquesta música valenciana, donar, sí, perquè això sempre ho feu.
1: Sí. És un objectiu primordial del festival, que siga la nostra música la que estigui en l'escenari.
0: Correcte. Doncs seguim i anem a escoltar, hem escoltat un poquet de l'Orfeo Universitari, però Maria, no hem escoltat l'orquestra.
1: Ai,
0: l'orquestra fa uns mesos enrere va fer este concert on interpretava la novena sinfonia de Beethoven.

0: Maria, una mai es cansa d'escoltar la novena de Beethoven, eh?
1: Mai.
0: Mai. Què és el més complicat? Perquè has dit, i acabaré en la meva vida.
1: Sí.
0: Què és el més complicat d'organitzar este festival de serenates? Esta 39a edició, perquè ja em portaràs algunes fetes.
1: Bueno, el més complicat de tot és que, clar, el públic no s'imagina que el claustre és un edifici que tot el dia està en vida, però no té una vida escènica. Vull dir, hi ha que posar la tarima, les llums, l'equip de so, l'instrumental, les cadires, i tot que funcionar en un temps molt curt. Perquè, a més, tenim que esperar a que es faci de nit. Vull dir, clar, els assajos són de nit, les programacions de llum són de nit. Això, per a mi, és el més complicat. I, al final, pues, trobant entre l'equip de la nau, que és un equip fantàstic, i les empreses que ens ajuden a fer-ho, ho fem possible, però és miraculós que un espai que no està fet per a això es convertisca en un auditori. És com les Arenes de Verona. Vull dir,
0: correcte.
1: Però allí, pel matí, hi ha conferències.
0: Sí.
1: O sea, jo no tanque l'edifici, l'edifici se tanca a les 8 i a les 8 comença una vertigen de gent corrent.
0: És a dir, que està l'edifici obert perquè està allí la vida
1: i
0: normal, laboral. I les
1: exposicions, conferències, clar, i activitats.
0: I aleshores, a partir de les 8, que es tanca, a partir d'ahir és quan venen tota la gent, és a dir, els encarregats de muntar escenari,
1: bueno, l'escenari està muntat.
0: Sí, bueno, d'igual, microfonia, tots sí, els efectes de...
1: Els assajos de cada un tenen una hora per assajar en la tarima.
0: Abans no poden anar.
1: No, perquè no existís. Clar. I a més tens que esperar a que sigui de nit per a provar la llum. O sigui, és que és un temps molt curt. I clar...
0: Ara t'entenc perquè acabarà en la teua
1: clar,
0: vida.
1: No, acabarà. És una
0: broma. És una frase. Eh? És una frase perquè després de l'any següent torneu. L'any que ve és la 40 edició.
1: L'any que ve toca la 40 edició i no sé com la farem, però n'hi haurà que fer-la més gran. No sé. Si més concerts o més importants. Més important tampoc, perquè és difícil. Hi ha una programació molt xula enguany.
0: Clar que sí, clar que sí. I al llarg de tots aquests anys que tu has organitzat, no?, que tu has estat ahir...
1: Bueno, jo no he estat els 40 anys.
0: No, eh? No. No, que tu has estat.
1: Sí, és sí, que jo he estat.
0: Que tu has
1: sí,
0: estat, que tu has estat. Tu recordes algun any, o quan passa l'any dius, ara per l'altre any, algun any que hi ha algun concert que s'ha quedat a tu ahir, d'emotiu en estos anys?
1: Home, és que cada any
0: és diferent.
1: És diferent, vull dir, no, és que és diferent. Jo penso que des de la part de control sempre és difícil gaudir d'un concert, sempre estàs en l'ai.
0: Clar.
1: Però sí, n'hi ha alguns. El de l'any passat, per exemple, el Cor de la Generalitat me va semblar fantàstic.
0: És que és fantàstic.
1: Fantàstic.
0: L'Orfeo també. L'Orfeo també. Però el Cor de la Generalitat és fantàstic.
1: Sí, però vam fer una cosa en copes i aigua i me va sí, semblar molt xulo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I jo sempre recordaré, sempre, quan l'orquestra de la universitat va fer Stravinsky.
0: Sí.
1: Perdó.
0: Quin de tots? El Pájaro de Fuego
1: La consagració.
0: La consagració de la primavera.
1: La consagració de la primavera, que a més la farem en 4 centres educatius a la vegada, que vingui la gent de l'ES a fer el vestuari, a fer el... Eren 250 estudiants en escena, els ballarins també eren del Conservatori Superior de Dansa, i fou brutal, perquè clar, érem 250 estudiants de 5 centres educatius.
0: A veure, allí,
1: i ho feien 4 nits seguides. Les 4 nits ple, el claustre de gent per a
0: quanta
1: veure això.
0: Quanta gent pot cabre allí?
1: 400 persones caben. No és molt, però...
0: No és molt, però bueno, si s'omple...
1: Però és prou, perquè necessitem que vingueu, eh? Perquè hi ha complir-lo 12 nits, i no és fàcil.
0: Però la gent, per exemple, la gent que sol anar, és a dir, hi ha gent fidel que sol anar tots els anys?
1: Jo crec que sí. En música tu saps que el públic sempre és hiperconvençut, som hooligans, però a més, moltes vegades hi ha també l'oferta turística... En la ciutat aquests dies està molt plena. Després, evidentment, familiars i amics, que és el públic actiu, que
0: clar.
1: I clar, són músics valencians.
0: I jo crec que una part important d'este festival Serenates és el lloc on es fa.
1: Sí.
0: Jo crec que este entorn històric, perquè si el canviareu de lloc, no sé si alguna vegada ho heu intentat fer canviar de lloc, però si canviareu de lloc, encara que només siguin 400 o 450 persones les que puguen entrar,
1: no, és que és el lloc.
0: És el lloc el que conta la història, no? Ja partiu d'allí, d'un lloc emblemàtic,
1: Efectivament.
0: Emblemàtic de la història de València, de la Universitat de València.
1: Per no dir de, mira, l'única vegada que s'ha mogut el festival va ser els anys que feren una reforma farà uns 10 anys, ara mateix, 15 anys,
0: sí.
1: Va ser al Centre del Carmen, al claustre del Centre del Carmen.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: que era
0: sí,
1: un altre lloc...
0: També molt xulo.
1: Però perquè jo penso que sentir música clàssica, nit, llum, necessita el claustre.
0: Clar que sí. I a més, jo crec que és la unió de totes, és a dir, la unió de totes les arts, no?
1: Sí.
0: El claustre és la unió, i la universitat és la unió de totes les arts, sigui música, sigui representació escènica, teatre, sigui literatura, sigui tot, sigui dansa, sigui tot.
1: Dins del festival hi ha dansa, n'hi ha cine, n'hi ha música, he intentat que estigui tot o quasi tot representat.
0: Aleshores,
1: que el festival en si és un festival de música.
0: Aleshores, este festival ja té el seu pes així a la ciutat de València. És un festival que diguem que té el seu pes, que deuen d'anar a veure allí algun dels concerts.
1: Sí, jo penso que sí. Jo penso que el públic valencià no ens fallarà i que vos esperem en els braços oberts.
0: Doncs, Maria... Moltes gràcies per estar ací, per fer-nos viure tots els concerts que van a fer, 12 concerts, en el claustre de la nau, en ple centre de València,
1: sí.
0: Que és un lloc màgic. És
1: que,
0: un lloc
1: més,
0: màgic.
1: Si no heu visitat la nau, hi ha moltes vegades que hi ha gent que diu que jo no he estat, i com no has estat en la nau?
0: Deuen d'estar.
1: És el cor de la ciutat,
0: clar, o sigui,
1: que
0: sí.
1: És que batega en nosaltres.
0: Clar que sí. A partir d'avui, a partir d'esta vesprada, que n'hi ha un concert importantíssim, però ja no podeu trobar entrades, però no passa res, que n'hi ha moltes més, que podeu aconseguir-les buscant en la pàgina web.
1: www.latenda.es/entrades.
0: I que comença avui i acaba el 2 de juliol, no?
1: Exacte.
0: El 2 de juliol. Teniu ahí molts concerts molt xulos, molt xulos, podeu trobar de tot, per anar a veure, que vos esperen allí, que vos esperen per a que gaudiu de la música, que la música dona salut, música, vida, pau i moltes cosetes més, que sí, Maria?
1: Totalment d'acord. Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Moltes gràcies per estar ahí. Bueno, doncs, seguim escoltant el primer moviment de la novena de Beethoven, interpretada per l'Orquestra de la Universitat de València, dirigida per Hilari García. Aleshores, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin. Que meravella d'obres. És que n'hi ha màgia sempre.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Is that really wise?
3: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
4: Són les 9.
5: A Punt. Notícies.
4: Bon dia. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa avui a Sueca en la Junta Directiva del PP de la província de València. En la trobada també intervenen el president de la Generalitat i del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i el president provincial del Partit Popular de València i de la Diputació, Vicent Mompó. L'acte, que comença d'ací a mitja hora, reunís més d'un miler de militants i simpatitzants del partit. Els populars volen reforçar la seva estratègia de cara a les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2027. Ahir, a Alacant, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va confirmar que encara no hi ha data per a celebrar el Congrés dels Populars a la Comunitat Valenciana.
6: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses, y por lo tanto este es el momento de trabajar, y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
4: La Guàrdia Civil continua investigant si els dos menors detinguts ahir de vesprada quan van entrar armats a l'Institut de Foios seguien instruccions d'un fòrum d'odi. L'intent d'assalt va córrer ahir de matí quan dos alumnes de 13 i 14 anys entraren al centre amb una navalla de 40 centímetres i un bat de béisbol. Al seu pas, ferien al coll una companya de 13 anys, uns fets que Amparo Fernández han passat just el dia que acabava el curs escolar.
7: Que hagi sigut l'últim dia de classe és una dada rellevant perquè a l'interior d'aquest institut apenes hi havia alumnat, molts estan de viatge de final de curs, molts altres havien acabat les classes i ja no venien, però sí que estava el professorat al complet que ha intervingut de manera immediata en produir-se eixe atac. Què ens diuen des de l'equip directiu? Que els dos menors, un xiquet i una xiqueta de 13 i 14 anys, han abandonat les armes immediatament. És més, s'han mostrat molt bloquejats, ens diuen penes i que no han oposat cap tipus de resistència. Han sigut conduïts a una aula d'orientació i acompanyats del professorat han esperat que acudiren fins ací les forces de seguretat, que també ens diuen que els han tractat amb molt de tacte. Què és el que sabem d'aixòs dos menors implicats que estan han rebut durant molt de temps una atenció especialitzada per part de l'institut i no per cap cas de bullying, d'assetjament escolar, sinó per la seva relació d'ús i d'abús de les xarxes socials i la seva relació estètica treta amb certs fòrums, ens diuen, tòxics, que podrien d'alguna manera haver sigut el detonant de l'atac i que podria respondre a una imitació.
4: Les fogueres infantils ja lluïssin als carrers. Els jurats s'hi acosten per a visitar i valorar els monuments infantils. La lectura dels premis serà esta vesprada a partir de les 4 i mitja. Abans, a les 2, el soroll de la pólvora tornarà a concentrar milers de persones a la plaça dels Estels d'Alacant. Avui, tercer dia de disport del concurs de mascletades de les fogueres, és el torn de la pirotècnia Turís de València. A la nit arribarà la plantà amb coca de tollina i de bacores i l'obertura de racons i barraques. Fins ací, el següent informatiu el tenim a les 10.
0: Som A Punt.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València.
9: Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
12: València és història. És presente i és futuro. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
13: La Diputación de Valencia vos convida al cuarto Festival de Piano y Turbi. Del 16 al 30 de junio al Palau de la Música de Valencia. Entradas gratuitas disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: Som a punt.
14: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: I després d'escoltar les últimes notícies, entrem en la secció Els rebos de la banda. Però abans vaig a dir una coseta, perquè ja tinc així a la meva tècnica, que és Sofia Álvarez. Benvinguda altra vegada, Sofia. Tenia ganes de veure't. Bé, dita este apunt, anem a seguir parlant d'una societat musical, la Unió Musical de Paiporta. La Unió Musical de Paiporta és una entitat amb més d'un segle d'història, hereu d'una tradició musical que remunta a l'any 1896. Des de la seva constitució com a societat musical, l'any 1983, ha esdevingut un referent cultural i educatiu del municipi, formant generació de músics i contribuint activament a la difusió de la música al nostre territori. Amb una intensa activitat artística, nombrosos reconeixements en certàmens i una escola de música que acull centenars d'alumnes, la Unió Musical de Paiporta continua treballant amb il·lusió per mantindre viu el patrimoni musical valencià. Actualment, sota la direcció artística de Luis Miguel Moncayo Olivares, la societat afronta nous reptes amb el mateix espírit de compromís, qualitat i estima per la música que l'ha caracteritzat al llarg de la seva història. Jo tinc així al nostre estudi a Luis Miguel Moncayo Olivares, que és el director. Bon dia.
1: Bon dia,
0: Luis Miguel.
1: Bon dia.
0: I també tinc a Puri Jimeno Robles, que és la presidenta. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bueno, jo encantada de tindre-vos així. I com porteu el tema del certamen? Luis Miguel, com ho portes?
1: Doncs mira, portem moltíssims mesos treballant amb molta intensitat i compromís, ja que un certamen no es prepara en unes setmanes.
0: No es prepara en unes setmanes, ja ho crec que no.
1: No, que va. I és el resultat de moltes hores d'assaig, molt esforç col·lectiu, molt esforç individual, i per a poder aconseguir un nivell artístic que és el que ens demanen en aquest certamen tan prestigiós.
0: Doncs jo sé que estareu treballant. Quin dia és el que... El 16 és la tercera edició, la tercera secció, i vosaltres és el 17?
1: Nosaltres el 17, sí. Divendres el 17 de juliol.
0: De juliol.
1: Per la vesprada.
0: I aleshores, estic pensant que l'any passat també vau participar en el certamen de la Sénia, en el certamen d'Aranda del Duero.
2: Però és diferent.
0: Sí, sí, però també tens que treballar moltíssim.
2: Sí. Era... Bueno, és una qüestió que ens vam plantejar.
0: Sí.
2: Hem de pensar que en octubre del 24, sí, nosaltres anàvem a participar en el certamen de Diputació.
0: Sí.
2: Va vindre la Dana i ens haguem de retirar. A partir d'ahir, i després de reconstruir el que era... L'objectiu era reconstruir, no?
0: Sí.
2: El que és la nostra societat a nivell d'edifici, d'instruments, etc. Però hi havia un objectiu molt important que ens havíem de marcar, que era un objectiu musical, tornar a cohesionar la banda. Vam estar uns 2 mesos sense tocar. De seguida vam començar a plantejar-nos el tornar a tocar, el assajar, encara que en unes condicions ínfimes, però... I a partir d'ahí ens va sorgir el tema del certamen de la Sénia, perquè van dedicar aquest certamen a tots els ingressos a convidar a les bandes afectades per la Dana.
0: Ja que has posat en taula, no? La Dana, va ser molt dur. És a dir, per exemple, el local de la música, no? Va ser molt afectat.
2: Sí, sí. Mira, només cal pensar que el carrer eren 2 metres d'aigua.
0: Sí.
2: El hall que està a peu de carrer, 2 metres d'aigua. I el nostre saló d'assajos, 4 metres d'aigua. Se n'ha anat tot.
0: Tot
2: l'instrumental de la banda, de...
0: És a dir, tota la percussió.
2: Sí,
0: suposo que n'hi hauria alguna tuba, si n'hi havia contrabaixos, si n'hi havia pianos.
2: Un piano de mitja cua també.
0: Sí, sí, sí, tot. I...
2: I per això diria que la Sénia va ser com una donació, no? Per això participar.
0: Tu has parlat de ressorgir. Jo parlaria de com es pot tornar a començar, com es pot tornar a començar a fer música, a fer cultura, a fer vida, després d'esta catàstrofe, no?
2: Ha sigut fonamental l'ajuda que hem rebut de tantíssimes fundacions, bandes, orquestres, escoles, persones anònimes. Sense això hauria sigut impossible. Val? Tota la feina que ha fet la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, gestionant donacions de concerts, de músics, de cantants, ha estat una barbaritat.
0: Vau estar 2 mesos sense poder assajar?
1: Uh-huh.
0: 2 mesos. I després de 2 mesos vau tornar a assajar en el, sí, en el mateix local d'assaig, és a dir, uh-huh, en el mateix lloc.
1: Uh-huh. Sí, sí. Varen començar a assajar inclús en el local que teníem... no teníem res en el local, sí, els percussionistes no tenien percussió ni res, i uh-huh, lo que podíem fer.
0: Això és el que siguem els valencians, és a dir, d'un moment tràgic i impossible d'oblidar, tornar a nàixer, no? A nàixer pràcticament, perquè sí, tens que tornar.
2: Sí, has de tornar, i s'ha fet... Una banda no es fa en 2 dies,
0: no.
2: S'ha fet al llarg del temps.
0: Correcte.
2: I en una desgràcia, no?, com aquesta, l'objectiu era això, cohesionar la banda, que els músics no deixaren de...
0: Imagineu-se, perquè han hi hagut, sí, sí, víctimes, han hi hagut, sí, moltes, sí, molt... Claro. Ha sigut un desastre molt gran, uh-huh, i tornar a eixir d'ahir, uh-huh, la veritat que és dur. Uh-huh. Entre este temps n'hi ha una peça que vau tocar junt en l'altra banda, que vau fer en el 2024, que s'anomena El ressorgiment d'un poble, que és

0: A mi em costen que m'isquen les paraules perquè hem sentit un campanar que tocava totes les dies a les hores, i aquest campanar és el que introduïs aquesta obra d'Eduardo Betes i que vau interpretar les dues bandes
1: sí.
0: juntes mm-hmm. per a fer entendre al món, no?, que heu tornat a ressorgir, encara esteu ressorgint, que esteu passant, que heu passat i esteu passant moments molt complicats, però que ahí està, sobretot la música, ahí està les societats musicals, ahí està la Unió Musical de Paiporta.
2: I la Primitiva i el seu compositor, que de seguida ens va convidar.
0: Sí, sí, sí.
2: I anarem a assajar al seu local.
0: Perquè el que fa la música és unir.
2: Exacte.
0: N'hi haurà dos bandes en un poble, com que en quasi tots els pobles n'hi ha dos bandes, inclusive tres. I puguem tindre eixe pique, perquè això passa, és així.
3: Un pique sano.
0: Correcte, però a l'hora de la veritat ens unim. I això és la grandiositat que té la música, la grandiositat que té tornar a ressorgir d'un poble. La veritat que jo vos admire i que anem a continuar, perquè és que,
2: sí.
0: que em falten les paraules, m'emociona, perquè vos veig i sé el sofriment que haureu, que heu passat, que costa, però ahí esteu. L'any passat a dos certaments i enguany a l'internacional,
2: sí,
0: més gran de tots els certaments.
3: Sí, són locures que se m'ocorixen a mi, que Puri pues, m'acompanya a la directiva de la Unió Musical.
2: La junta directiva, sí, i després sí. els
0: però
2: músics.
0: Però això fa caure, sí. això fa que la gent no decaiga
3: clar.
0: i que continue.
3: Sí, són objectius que s'hem de marcar per a pujar el nivell, per a, com diu Puri, cohesionar la banda i al final fer banda. Que és
0: així, d'ahir ve el nom, eh?
3: Clar.
0: Perquè això és fer unió, fer unió. Aleshores, el dia 10 Ateneu, i quina és l'obra llibre que portem?
3: Doncs, mira, vam elegir una peça que es diu Pinazo,
0: sí.
3: de Saúl Gómez Soler, sí. que damunt també coincidís en el 110 aniversari de la mort de Pinazo, que va ser un pintor de Godella.
0: Sí.
3: Aleshores, doncs mira, jo fa 10 o 11 anys vaig tocar esta obra, en el certamen de Kerkrade en Holanda,
0: sí.
3: en la banda de Godella quan la van estrenar.
0: Que també comença en dies, comença ja el Kerkrade.
3: I vas dir que des del primer moment tenia pensada més o menys aquesta obra i dic, pues ara és el moment de ficar-la.
0: I va, com estem en un moment emotiu i estem escoltant aquesta peça tan emotiva, quants anys fa que estàs al capdavant de la banda sinfònica?
3: Doncs jo vaig començar en novembre del 2022, fent el període de proves, diguem.
0: És a dir, farà 3-4 anys, no?
3: Sí.
0: Quina és la característica més important o la qualitat més important que té la Unió Musical de Paiporta? Que tu vas arribar allí i tu, durant estos anys, t'ha captivat.
3: Doncs mira, la banda Unió Musical de Paiporta és molt jove, molt jove, no en el sentit d'anys, sinó que la gent que està allí, la majoria és gent molt jove. Aleshores, clar, guiar a gent jove...
0: I tu eres jove?
3: Clar, no era el mateix. Sí, sí, sí. Però, clar, al veure't ahí dalt, ells que són, a lo millor, que tenen 2 o 3 anys menys que jo, o 2 o 3 anys més, clar, te veuen ahí dalt i al final pues, eres com una persona que veuen, diuen, ostres, pues, jo puc arribar ahí, m'entens? És com una font d'inspiració, moltes vegades... I això, la veritat, és que me va agradar.
0: Sí, perquè,
3: i sempre està content, sempre, allà de la banda.
0: Ja ho crec. I perquè la persona més major, ja es diu que és una banda jove, d'edat jove, quin és la persona, per exemple, més major que n'hi ha?
2: Pues, a veure, cap al... Igual sóc jo, eh?
0: Què toques tu?
3: No sé, no sé.
0: El clarinet.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, estem parlant...
2: 62, 63... 60...
0: La persona és una banda jove,
3: sí.
0: joveníssima.
3: Sí, sí.
0: Joveníssima, de tenir que viure ahí generacions diferents, que és el que fa però, les societats
2: musicals.
0: Però són
2: poques, les persones majors, diguem, són poques. Però, la majoria
0: però,
2: és
0: però,
2: universitària.
0: Però importants.
2: Són molt importants, clar, clar.
0: Molt importants.
2: Sí, sí, possiblement és més importants.
0: Correcte que sí. I el bonic és sentar-se al costat d'una persona jove i que...
2: Exacte.
0: I que es tracten de tu a tu.
3: Això és el bonic que té les bandes de música, no? La intergeneracionalitat. Sí.
0: Correcte. Aleshores, anem seguint parlant de la Unió Musical de Paiporta i anem a escoltar un pas doble que s'anomena Ramon Arnal.

0: No sé qui és Ramon Arnal, però el Pas Doble comença escoltant un bombardí. I no sé si va a referència que Ramon Arnal toca el bombardí.
1: Mira, Ramon Arnal és el iaio d'un membre de la Unió Musical de Paiporta que es diu Antonio Orbás, que és,
0: sí,
1: que és un músic jove que està estudiant composició en el Superior de València.
0: Sí.
1: I, clar, estem acostumats sempre, pues, en les orquestes a escoltar sempre els mateixos clàssics.
0: Sí.
1: I les bandes tenim ese don, que és també poder programar obres de nova creació,
0: clar,
1: més fàcilment. Aleshores, vam apostar per aquest xiquet, que té 22 anys, i la veritat és que
0: sempre
1: és un plaer, sempre.
0: Sempre, i més encara, perquè les bandes té això de bo, que estrenem composicions noves, de nova creació, cosa que les orquestres es costa molt.
1: Sí.
0: I diuen, per què molts agafen, pues, la vessant de compondre obres per a banda? Per què? Perquè normalment s'estrenen.
1: Clar.
0: Normalment s'estrenen. I aleshores tenim ahí este Pas Doble que està dedicat al seu avi.
1: Sí, este xic és original d'Alaquàs.
0: Sí, al costat. Val?
1: Però li agrada molt la banda de Paiporta i ve molt a tocar amb nosaltres. Aleshores, pues, ahí estem. També vindrà nosaltres a tocar en el certamen. És un home de la banda. També.
0: Correcte,
1: sí.
0: Un home que forma part de la Unió Musical.
1: I per nosaltres orgullosos també de que la gent vulga vindre a la banda a tocar.
0: Òscar Pellicer també forma part de la banda.
1: Sí, sí, també.
0: Toca el baríton o el tenor?
1: Està en el baríton ara.
0: Ara està el baríton.
1: Sí.
0: D'ací li dona una forta besada. A veure si el vegem pronte,
1: sí.
0: Per ací. Bé, aleshores teniu, l'objectiu principal ara és el certamen.
1: És el certamen, sí.
0: L'objectiu principal és el certamen. Però fora d'un any que aneu a certamen, que no sé quin any serà ixe, perquè porteu anys,
2: sí.
0: Quina és la programació normal que teniu en la banda?
1: A veure, de normal, te vaig a contar des de curs, diguem, que comencem en Santa Cecília, a lo millor. Santa Cecília sol ser en novembre, que fem el concert on més gent ve de la banda, diguem, val? És la festivitat de Santa Cecília. Després ja passem al concert de Nadal. Després fem un concert que és en honor al soci, a les sòcies.
0: Important.
1: Sí, molt important. Que sol ser en el primer trimestre de l'any, entre febrer, març, abril, a lo millor. Després ja fem concerts també per a temes de subvencions, tipus de l'Excellent,
0: sí,
1: de Diputació i de Federació. Fem intercanvis, que és molt important, veure també com està el món de les bandes.
0: Sí.
1: Ara tenim un intercanvi, ara, per exemple, en la banda de Rafael Buñol,
0: sí,
1: que participa en el certamen també, però en primera secció. Aleshores és un bon espí on veure's.
0: És a dir, que ells aniran ahir a Paiporta, i vosaltres anireu a Rafael Buñol, en Rafael Buñol, l'auditori.
2: Sí.
1: Clar.
0: Actualment l'auditori de
1: Paiporta
0: no funciona encara.
2: No. Per això, quan parlàvem abans de les bandes, de la solidaritat, etc., nosaltres ho hem tingut difícil. El nostre saló d'assajos és molt menut i, per tant, assajar sí podem, però els concerts o els fas al carrer o busques un altre local. Aleshores, com l'auditori municipal no està en condicions encara, hem sol·licitat l'ajuda a l'altra banda, a la banda primitiva.
0: Així té un auditori.
2: Sí, té un auditori que és més gran, més gran,
0: sí.
2: Ja el tenen arreglat i allí farem la rebuda de la banda de Rafael Buñol.
0: És a dir, és com una preparació.
2: Sí. Sí, exacte.
0: I quin dia és, feu això?
2: 28.
0: És la setmana que ve. A la setmana que ve. Aleshores, diguem que és una banda que té moviment. De fet, té moltes agrupacions que anirem parlant, però teniu també un himne a la Unió Musical de Paiporta que el va fer González i Gadea, que és este himne que escoltem. Totes les bandes no tenen himne,

0: Este himne, quan el vau estrenar?
1: Ai, això no.
2: Això fa ja...
0: Ja fa temps. Ja fa temps que el van fer.
2: En principi, sí. Perquè el nom que té aquest himne no és himne de la Unió Musical de Pai Porta, és himne a l'Escola de Música i Interpretació.
0: Ah.
2: Que és el...
1: I mira, és el primer nom, sí.
2: Clar.
1: Perquè sí, fins a el 1994 no, la Unió Musical no s'anomena com a tal. És Escola de Música i Interpretació. I nomena l'Escola de Música i Interpretació i després l'escola se li ha posat un altre nom, que és la de Sant Prats.
0: Jo buscant informació vostra, he vist que la Societat Musical es remunta a 1896, però que pràcticament la constitució de la seva societat musical des de 1983. Quan naix la Unió Musical?
1: Anem a veure, com a Unió Musical, tu ho has dit, és en el 83, encara que no arriba aquest nom,
0: sí,
1: que rep el nom d'Escola de Música i Interpretació. Com passa a molts pobles, que hi ha una banda que data del 96, de 1896,
0: i després,
1: per motius els que siguen,
0: sí,
1: se separen i s'inicia
0: una altra societat musical
1: o una altra manera de fer. D'això ja fa 43 anys,
0: sí, aproximadament. Sí, que el temps passa ràpid. Aleshores has nombrat a Vicent Prats.
1: Sí.
0: Qui va ser Vicent Prats?
1: Doncs el fundador de la Unió Musical de Pai Porta.
0: Sí.
1: Ell estava en eixa banda, primera banda, diguem, no? I després, com hem dit abans, se constitueix, se forma una altra societat musical i ell és el fundador. Per això avui en dia l'Escola de Música rep el nom de Vicent Prats i Tarazona.
0: I és important tenir una escola de música perquè això és... La continuïtat de la societat musical. I diguem, és una persona important que sabia que el que tenia que partir era d'una escola.
1: Trompetista, mestre, el consideren el mestre de mestres.
0: Aleshores, si entrem en el tema de l'escola de música, quin és el projecte educatiu que teniu? Per exemple, quant d'alumne teniu?
1: Mira, actualment, aproximadament, uns 250 alumnes.
0: Right.
1: Jo crec que és una de les escoles de música de les més grans.
0: Potent.
1: Sí, de l'Horta Sud.
0: I jo crec que ara estarà oberta la matrícula?
1: Encara
0: per
1: a, no s'està...
0: Per al curs que ve?
1: S'està preparant la guia didàctica.
0: Molt bé.
1: I que això a finals de mes o principis del mes de juliol estarà ja preparada.
0: Aleshores, esta escola de música... que té tant de xiquet i xiqueta, a partir de quina edat poden matricular-se? Ara que està a punt d'obrir-se la matrícula, a partir de quina edat que estan escoltant-nos?
1: Podria ser des dels 3 anys, podria ser. És veritat que ara cada vegada és un poc més difícil que comencen a estudiar tant o a gaudir un poc de la música,
0: sí,
1: no? Des de tan menudets. I ahí estem intentant que a veure si comencen ja en aquesta edat, però sí, des dels 3 anys fins sense fi.
0: Aleshores, doneu les especialitats normals de qualsevol societat musical, però doneu, per exemple, alguna especialitat com, jo què sé, mira, has nombrat abans a la Quas i sé que a la Quas donen camp d'estil. Bueno, crec que estan encara fent. Però si vosaltres doneu, per exemple, o dolçaina o alguna especialitat així que no anem a ficar-li normal, no? Però diguem que no és de les més habituals en una societat musical.
1: Sí.
2: Música tradicional valenciana.
1: Tenim el mestre de dolçaina, que té una colla de dolçaines i el cant d'estil també.
0: També tenim.
1: Fa no res, se va celebrar el mes de maig, un cicle, el segon cicle al voltant de la dolçaina. I ahir vam tindre diversos tallers, des de corda d'art tabal,
2: percussió històrica,
1: sí, la presentació d'un llibre que es diu La Jota, de Xavier de Vetera, i després un taller de jota. És el segon any,
0: sí.
1: I per altra banda, el cant d'estil, sí.
0: Aleshores tindreu també una colla de tabal i dolçaina.
1: Sí, hi ha una colla de tabal i dolçaina.
0: Que dirigirà, suposo que el professor...
1: El mestre, sí, de dolçaina, sí.
0: Molt bé. Doncs no tinc aquesta colla per escoltar, però sí que tinc a la banda, que en menys d'un mes estarà en el certamen internacional, segona secció. I anem a escoltar esta peça de Steven Reinecke.

0: Luis Miguel, Woodens o Fire? Uh-huh. ¿Esta on la vau interpretar?
1: Esta la van tocar en Paiporta el dia 25 d'octubre, quan varen fer el estreno, diguem, de Resorgiment d'un poble, i ese dia, però també la varen tocar en Santa Cecília, l'últim Santa Cecília que ferem,
0: sí,
1: que mos deixaren en el Teatre de la Rambleta per a poder fer-ho, ja que no teníem nosaltres el
0: auditori. Vau ingressar a la Rambleta.
1: A la Rambleta, a València, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé. És a dir, intenteu fer els concerts com siga, mm-hmm, però vosaltres vau parar 2 mesos, mm-hmm, però a partir d'ahí
1: n'hi havia que tenir
0: objectius. A reinventar-se i a anar a tots els llocs. Mm-hmm. Bé. Estem escoltant la banda gran, que dic jo, la banda gran de la Societat Unió Musical de Paiporta, però a part de la colla de Tabal i Dolçaina també teniu un cor que fa coses molt xules, com per exemple esta peça que escoltem ara.

0: Passe el agua. És d'un espectacle que van fer, no recordo si era el 23-24, que va anar també el cor de Beneixama, la primera part. Qui dirigís este cor? Qui és la seva directora?
1: Sí, en aquest moment, en el moment d'esta peça, Liso, el nom era Sara Liso.
0: Ah, que Sara actualment Liso. Qui és?
1: Hi ha un canvi de director. Ah. Actualment, sí. Actualment és Juan Amado.
0: Aleshores, és, diguem, una agrupació important des de la societat musical, perquè...
1: A veure, hi ha uns 24 components, aproximadament.
0: Sí. I forma part de la Unió Musical de Paiporta. Sí. I també teniu, per exemple, la colla, teniu el cor, però també tindreu, suposo que, una banda juvenil. Uh-huh. És que no sé si tindreu. N'hi ha banda que té... Banda d'iniciació, sí. I després banda juvenil. No sé vosaltres.
2: Tenim de tot.
0: De tot. Però n'hi ha una d'iniciació que a partir de...
1: La bandeta.
0: La bandeta. Això és el nom que a mi m'agrada. La bandeta. Aleshores, en la bandeta, quina edat poden entrar a la bandeta per a tocar?
2: Crec que comencen en primer de grau elemental, que això serà 8 anys. En 7 o 8 anys ja poden entrar
0: ahí. I quan passen a la juvenil?
1: Estan 3 anys, no?, en la bandeta.
2: Sí, estan 3 anys en la bandeta i després passen a juvenil quan passen a quart, que correspon a un 6è de primària.
0: I aleshores, de la juvenil a la banda gran, ixe pas, és a dir, quan el fan? En quin curs tenen que estar?
2: Hem anat variant estos anys. Al principi, quan jo vaig entrar, pues, quan acabem 6è de primària i aprovaven quart d'elemental, passaven a la banda directament, però hem anat retrasant-lo un poquet a poquet perquè ja, com comentàvem ara, és molt difícil... És més difícil que anys anteriors que els músics estiguin més compromesos en la banda. Sí. Això és, necessitament que siguin un poquet més majors. També la banda, com ixa tocar en el carrer, clar, no és el mateix dur-te a uns xiquets que tenen 11-12 anys que dur-te ja algun poquet més majoret, que encara aixina has de demanar permisos i tot. Aleshores, sí. A dia d'avui ja entren en l'any que fan tercer de l'ESO, quan comencen tercer de l'ESO.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, ja són més majorets.
0: Correcte.
2: I aixina poden pujar el nivell de la banda juvenil, igual... De la banda gran.
0: Qui dirigís la bandeta i la banda juvenil?
1: La bandeta és el mestre trompeta, Jorge Martínez, que a més és el director de l'escola. I la banda juvenil actualment és Lluís Sanz, que és el mestre dolçaina.
2: I el director de la colla.
0: I el director de la colla. Sí. Però a banda d'això també teniu una orquestra jove. Com aneu d'instruments de corda?
1: Sí.
0: Bueno, perquè ara ja van en evolució, però, però com va?
1: És complicat. Portem molts anys, l'orquestra ja portarà 20 anys. 20 anys, sí.
0: 20 anys.
1: Amb la mateixa directora.
0: Qui és?
1: Oksana Smacilo.
0: Oksana, estàs convidada a vindre, sí, que tinguin que trobar dones directores. Sí, sí. Aleshores, teniu molta activitat, perquè quan una agrupació musical, quan una societat musical té moltes agrupacions... Qui s'encarrega d'organitzar tot este puzzle? Suposo que tens la teva junta directiva, però tot este puzzle com s'organitza?
1: Pues és com tot un treball en equip. Val? Sí. Hi ha un procediment, evidentment. Nosaltres aprovem la programació normalment a principis de... a finals de gener, més o menys, enguany una miqueta més tard, però se sol·licita a cada director d'agrupació, fem un calendari amb una sèrie de propostes i després s'aprova en la junta directiva i en l'assemblea de socis. Pues des de la junta és on ho gestionem en conversa en tots els directors i el director de l'escola també participa.
0: Clar. Perquè si no està ben organitzat, és malament.
1: I després els intercanvis o els projectes de federació o de diputació, doncs hi ha una proposta i sempre s'aprova. Jo tinc claríssim, vull dir, qualsevol iniciativa que vinga des d'on vinga, té igual. Podria ser de músic. A veure si me senten els músics de la Unió Musical de Paiporta.
0: Escolteu a Puri, la presidenta, per favor, dis-ho.
1: Sí. Espere iniciatives dels nostres músics. No hem de ser la junta directiva la que faça sempre les propostes o el director de la banda gran. Jo espere eixos aquestes propostes, els comentaris, els que participen, és que sense els nostres músics no hi ha Unió Musical de Paiporta.
0: Correcte.
1: I jo crec que els hauria d'arribar. És que són els principals de la nostra banda, i són ells i elles, i han de proposar, i han de sentir-se. Nosaltres intentem fer coses per a eixe sentiment de pertinença. Avui és molt difícil, avui en dia, perquè hi ha moltes coses on utilitzar el nostre temps lliure, no? I jo espere, jo espere. Estem mai per escoltar-los.
0: El que estàs comentant és un tema ara complicat, perquè, perquè la vida va canviant.
1: Sí.
0: Nosaltres igual no volem. Quan jo vaig començar, suposo, Puri, quan tu vas començar, costa molt, no, era una cosa normal, és a dir, anaves allí, tu te passaves allí, estaves feliç com una perdiz, que jo sempre dic, però actualment diguem, tenen tanta cosa, tant, que moltes vegades
1: és complicat.
0: És complicat.
1: Molt complicat.
0: És molt complicat. Però vaig a dir-te una cosa, jo m'he donat compte que en el pas del temps aquest problema sempre l'han tingut, perquè sempre molta gent ha començat a musicar i s'ho ha deixat.
1: Sí, ui, però moltíssima. Seria una banda
0: enorme. No vulguem que passi això, però sí que passa. Comencen i molta gent s'ho deixa pel camí.
1: De tota manera, fa molta il·lusió veure com els que entren, la il·lusió en aquests ullets, no?, de voler fer, de voler participar, de voler anar a tot.
0: Això no tindria que acabar-se mai.
1: Cal que es mantinga, exacte.
0: Clar. No tindria que acabar-se mai. I aquests ullets de xiquet i xiqueta, d'il·lusió, això no tindríem que perdre mai, però ni nosaltres, mai. Nosaltres. Aleshores, seguim escoltant en una peça, esta crec que no està dirigida per tu, Luis Miguel. Este, no sé quin director, és el Bateo. Si no l'has dirigida mai, ni han... Esta crec que és l'intermedio, crec que és.

0: Chan. El bateo. Al llarg de la història de la Unió Musical de Paiporta, quins directors, per exemple, Puria, tu, te'n recordes d'ells?
1: Jo no estic en la banda des de fa 43 anys, aleshores...
0: Ja.
1: Que no sóc de les que va iniciar. Jo sóc de les que comença com a adulta a estudiar música.
0: Molt bé.
1: Jo portaré una plega 20, però per ahir, o sigui, ja són uns fans.
0: Sí.
1: Esta música a mi me porta a un director que vam tindre, que actualment toca amb nosaltres, és músic de la nostra societat, que és Paco Marí. Sí. El tipus de música me porta a ell.
0: Sí.
1: Un altre director que vam tindre va ser Elies Moncholí. Diferents, cada director té un perfil diferent.
0: Elies va estar allí?
1: Sí. I a mi me porta a Campanades de Mort, concert de Rasmaninov, diferent. I abans de Luismi va ser Jaume, veritat?
2: Jaume
1: Iborra, que va estar allí també dirigint. I això són els tres noms que jo ara me venen a
0: la ment. I al llarg de la vostra història també heu participat en certàmens, heu participat en molts llocs, i n'hi ha algun certamen que recordes en carinyo?
1: Sí, bueno, certament és que jo només he participat en els de l'any passat,
0: sí,
1: i en el de Cullera. Vam anar a Cullera en 2012 al certamen
0: de cinema
1: nacional, sí,
0: el que es fa ara en juliol, a finals de juliol,
1: sí,
0: crec que és.
1: Sí, en 2012, i vam guanyar el primer premi. L'alegria de la banda, sí.
0: Ara tingueu,
1: va estar molt xulo, sí.
0: Ara tingueu per davant l'internacional.
1: Però ells, jo sempre els he sentit parlar del de Leganés. Se van presentar en 2003 al certamen nacional de bandes de Leganés i van guanyar el primer premi. Jo sempre els he escoltat contar les històries sobre el certamen de Leganés.
0: Concert. Sí. Quantes històries tenim de societats musicals boniques que mai es perden. I quin concert recordeu en carinyo o emotiu?
2: Home, el més emotiu per tot el que hem viscut, jo crec que va ser el de Aranda de Duero també.
1: Sí,
2: Aranda de Duero va ser...
1: Les històries sobre el concert exactament de Leganés.
0: Sí, concert. Quantes històries tenim de societats musicals boniques que mai es perden? I quin concert recordeu en carinyo o emotiu?
2: Home,

0: Era l'objectiu eixe de cohesionar la banda, de que no se desfera, i d'aixòs assajos que fèiem en les portes obertes, sense portes, sense terra, sense... Vingueren a ajudar-nos uns bombers de Aranda de Duero.
1: Sí.
0: Sí, bueno, vingueren a la Paiporta. Sí, un d'ells van estar un dels primers dies en la nostra societat, i el que va organitzar l'anar allí, després, a posteriori, va organitzar un autobús complet de gent de professions de diferents, totes diferents, i van tornar a la Paiporta. I van estar dinar, portaven els seus cuiners, però nosaltres els deixaven que dinaren la part de dalt, on tenim un bar, i això no va estar afectat en aquest local social, diguem, no? Un espai.
1: Sí.
0: I allí estigueren menjant, pues, rentant-se quan necessitaven, i a partir d'ahir va haver una relació molt única. I se'ns va córrer això, i si ja anem al certament d'Aranda de Duero, com ens havíem de marcar un objectiu musical, i a més estava bueno, pues aquest llaç, no?, amb la població d'Aranda, allí anarem. Va ser superemotiu.
1: Des d'un fet tan mal, tan catastròfic com és la dana, trobeu la humanitat de les persones.
0: Totalment.
1: I això sempre queda. Sempre queda al llarg dels anys. Jo crec que sempre vos quedarà.
0: De fet, quan... no guanyarem el certamen de Aranda de Duero, però sí vam rebre una menció honorífica pel valor artístic que es va demostrar en aquest moment.
1: Anar ja és un premi.
0: No, per a nosaltres era el premi més gran, perquè a més feia temps que no eixíem. Vam anar dos autobusos, no?, si no recordo malament.
2: Sí, dos autobusos.
0: En el mateix hotel, els músics, la gent jove, bueno, s'ho va passar, ens ho van passar molt bé.
2: Molta convivència.
0: Molta convivència. I quan tornàrem a replegar la menció honorífica, allí ens estaven esperant Piti, el nostre bomber, que va organitzar aquest autobús, i altres companys.
1: Estàs aborrenant-me.
0: No, és que és així. No, i jo m'emociono, eh?
1: Sí.
0: Mai m'emocionava amb l'himne, per exemple, l'acabes de posar.
1: Sí.
0: I és que
1: retorna
0: a la memòria. Retorna completament.
1: Retorna a la memòria. Estem parlant de la Unió Musical de Paiporta, una societat molt afectada per la catàstrofe de la dana. Sabeu que Paiporta era la zona zero, i, però diguem que és una societat que ha eixit, i que així molt bé, perquè al mes que ve se'n van a certamen internacional, i que l'any passat van participar en dos certamens, perquè també estàveu en la Sénia. Però, a banda de tot això, feu concerts molt importants, perquè muntar esta obra, vaig a dir una frase que es diu, no és moco de pavo, doncs, pues, eixa obra,

0: El Olimpo de los dioses. Jo estic escoltant ahir un xiquet o una xiqueta i a mi me fa gràcia aquestes coses perquè els directes són així.
1: Clar.
0: Els directes sents ese murmull i que no puguem parar d'un xiquet o una xiqueta. I la veritat que és important que ja estigui allí escoltant El Olimpo de los dioses. Un obrón que dura 45 minuts.
1: Sí, sí, sí. Del mestre Oscar Navarro.
0: Correcte. El poden escoltar els nostres oients completa en el concert que ja han fet esta matí. Quan acabi el programa la podreu tornar a escoltar, molt ben interpretada. Uh-huh. No té descans, l'obra no té descans. Quan vau interpretar este Olimpo de los dioses? Perquè això és un Olimpo.
1: Uh-huh. Esta la varen fer en el Teatre Rambleta, en Santa Cecília de l'any passat, 2025. Clar, 2025.
0: Sí.
1: En novembre. Vam estar treballant-la 3 mesos, des de que comença el curs escolar, setembre, fins al dia del concert, novembre. Correcte. Que justament aquest dia, el dia del... Ahir ja sabíem que anàvem a participar en el certamen, me'n recordo, no? Perquè era el dia 30 de novembre, el concert, i ahir ja sabíem que ja anàvem a participar en el certamen. Aleshores era ja com...
0: És a dir, ahir teniu subidon per això.
1: Claro,
0: per això sona com sona.
1: Sí, sí.

0: Sí.
1: Perquè tenia ja el subidón, és sí, així, sí, sí. Per això. Puri, la banda en el poble, suposo que participa en festes, com participa, com ho tingueu arreglat? Perquè a l'haver dos societats musicals, en els pobles sempre van partir, és a dir, com, quin és el conveni que teniu en les festes, en l'Ajuntament, en tot?
2: Tenim un conveni amb l'Ajuntament, i fins ara, l'any passat ens vam reunir amb l'Ajuntament i la Junta Directiva de la Banda Primitiva i acordaren que, per exemple, és un problema les festes d'agost, són en agost les festes de Paiporta. Aleshores, agost és un mes que la gent se'n va de vacances. Ah. És complicat. Aleshores, estàvem sempre les dues bandes tocant en eixes festes.
1: Sí.
2: Val? I arribarem a l'acord de que cada any una de les bandes s'encarregarà dels actes de l'Ajuntament. Val? Enguany es toquen nosaltres, l'any passat descansarem, perquè sí que teníem que cada un any sí, un any no, el concert de Sant Roc el fa una banda o l'altra, això estava partit.
1: Sí.
2: Però la resta d'actes els fèiem les dues bandes.
1: Quan és el concert de Sant Roc?
2: El dia... ho hem canviat perquè abans era més tard, era el 15 o per ahir, ara és el 7, ho hem avançat.
1: Les festes són quins dies?
0: A partir d'aquest dia.
2: Sí, a partir del 7 d'agost fins al 16.
0: 15-16, sí.
1: 15-16 d'agost.
0: Sí, abans se feia el 15
2: d'agost,
0: que era com a tancament de festes, diguem. Sí. Però les bandes duen molts anys lluitant perquè ho ficaven a principi de festes i ja l'any passat va ser el 7 d'agost.
2: I així, quan no tens actes de l'Ajuntament, pots tindre vacances, a no ser que tu ja contractes en clavarieses o en moros i cristians, altres actes, que no tenen res a veure. O sí, vull dir que no són de l'Ajuntament, que no són del conveni.
1: Aleshores, Lluís Miguel, després del certamen, teniu
0: tres setmanes
1: el concert de Sant Roc.
2: Sí.
1: I en el concert de Sant Roc montes diferent repertori?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: Té que ser un concert més fresquer, sí. Més o de moros o cristians, no sé.
0: Mm-hmm. Sí, sí, hem de canviar el repertori, podríem tocar lo mateix, però tampoc vaig estar en els músics tots l'any fent lo mateix, perquè al final, de normal, nosaltres, si no anem a certamen, que han sigut estos dos anys, sempre fem, en cada concert fem un repertori distint. Que duguem dos anys tocant quasi el mateix.
1: Sí,
0: un any
1: sencer
0: tocant lo de Aranda de Duero, un any tocant lo de l'Internacional. Tampoc anem a martiritzar els músics, pobrets.
1: Vaig a dir als músics i a les músiques que no n'hi ha altra manera de tocar bé si no és assajant. És que no en tenim altra. És que
2: no,
1: si tinguem una vareta màgica de dir... Sí. Mira, doncs vaig ser de categoria, no falta que agafes l'instrument.
0: Res.
1: Però no funciona així.
0: No.
1: Ho sent. Ara escoltarem una peça, El volcán de Cumbre Vieja, de José Luis Peiró. I vull que me digueu, Puri, què significa per a tu la Unió Musical de Paiporta? Ara que està acabant-se ja el temps, passa molt rapidet, estem així a gustet. Què significa per a tu?
2: Doncs pues fixa't el que et vaig a dir. Jo m'he jubilat fa dos anys. En la dana me va jubilar, diguem.
1: Sí.
2: Perquè me jubilava en novembre. I... Pues li dona sentit al que és el meu dia a dia. Jo no vull dos anys de... Jo porto dos anys com a presidenta. Jo he entrat
0: en la dana.
2: Un any gestionant dana, un any gestionant obres. A mi m'agradaria estar com a presidenta, almenys he renovat ara dos anys, per dedicar a fer-ho d'una altra manera.
1: Clar, perquè és que vas jubilar i vas entrar
2: sí.
1: En un moment complicat.
2: Aleshores, com a un entreteniment, jo he estat professora, jo necessito tindre activitat, m'agrada el contacte amb la gent jove, i bé, és el... Bueno, jo me dedico a això, només.
1: Però t'ha donat vida.
2: Me dona vida.
1: I joventut.
2: Exactament.
1: És així.
2: A veure
1: és
2: si s'ha pegat, no sé.
1: No. És així. I Lluís Miguel, després d'estos tres anys o quatre anys que portes ja, què és el que més t'aporta la Unió Musical de Paiporta?
0: A veure, jo, així com a banda gran, és la primera banda que vas començar a dirigir, perquè jo venia de dirigir bandes juvenils. Aleshores, la banda gran pues, m'ha portat una cosa que és molt important, que és el donar-te compte que és el que t'agrada. I a mi m'agrada dirigir, això és el
1: important. Això és el que més tindrien que saber tots.
0: I per això hem de lluitar per aquestes coses, al final, també.
1: Clar que sí, el que t'agrada, el que te dona pau. Estem escoltant El volcán de Cumbre Vieja. Este aún no ho vau tocar.
0: Este concert va ser en juliol del 2023. En el carrer.
1: En el carrer.
0: Sí, en el Excellent, crec que era.
1: Sí. Mm-hmm. Doncs, jo vull donar-vos les gràcies per haver vingut. Que el dia d'essa de juliol, sobretot que disfruteu, que tots no podem participar en el certamen internacional de música, de bandes de música Ciutat de València, que sou un dels elegits este any, que no sé quines bandes van en la segona secció. Les mira, saps?
2: Sí, està la banda La Lira, de Chest, que participa en primer lloc, després la Societat Musical de Cejín, que és de Múrcia.
1: Sí.
2: En tercer lloc participem nosaltres. Després una holandesa, que és estudiant en Harmony Orchestra Twente.
1: Sí.
2: I després va a Xelva, Santa Cecília de Xelva. I finalment una banda de Reus, l'Associació Banda Simfònica de Reus.
1: N'hi ha, n'hi ha cartell. Sí. Però bueno...
2: Clar, perquè està la Unió Musical de Paipa.
1: Però jo sempre dic que tots guanyeu.
0: Sempre.
1: Sí. Sempre se guanya.
0: Això és el bonic de certament.
1: Sempre se guanya. Teniu l'obra obligada, teniu el pas doble. Quina aneu a interpretar?
0: Un pas doble que es diu Vicente Monerris, que no és molt conegut, va guanyar un premi de composició.
1: De qui és?
0: De Jesús Ufano. I la veritat és que també és emotiu i ser pas doble perquè està fet en homenatge a un amic.
1: Sí.
0: De diversos músics de la Unió Musical de Paiporta que va faltar.
1: Doncs no sé si s'heu percatat que està sonant l'himne. I escoltant este himne vos donem les gràcies per vindre ací a l'estudi 3 de A Punt Ràdio, de saber més cosetes de la Unió Musical de Paiporta, de veure que sou valents, que sou valents, que sou valents, que la música sobreïix a totes les catàstrofes i a tot el que vinga en esta vida. Gràcies als dos per estar ací.
2: Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.

0: I acabem. El programa està acabant-se. Està acabant-se el programa. I estem en l'agenda musical. I vaig a dir alguns dels concerts que es fan avui. Ja hem parlat que avui començava la 39a edició de Serenates. Ahir, al claustre de la Nau a València. Però és que se fan moltes cosetes més. És que se fan moltes. Això és un esclat de música. Per exemple, tenim el quart cicle de concerts de música de cambra de societats musicals. Esta vegada li toca el torn a la Societat Musical Primitiva Set Avance de Xàtiva. Avui, a les 12, a l'Alqueria Julià, Casa de la Música, ací a València. I seguim. Des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 6:30, a l'Auditori Municipal Gabriel Aracil de Moixent, participen la Societat Musical de la Llosa de Ranes i la Societat Musical La Constància de Moixent. I seguim amb més concerts. Avui també tenim el Festival de Bandes per la Societat Musical La Paz de Siete Aguas a les 7 de la vesprada en la plaça de la Constitució de Siete Aguas. Avui també a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Manises, concert de Sant Joan, la nit dels Beatles, per l'orquestra, cor, polifònic i cor infantil de la Societat Musical Artística Manisense. I avui també, per fi, s'estrena l'espectacle Efecto 2000 per Marma Produccions. Música, emoció i impacte, avui a les 10 en la plaça Cardenal Benlloc. Però per explicar este Efecto 2000, que vull que m'explique José Navarro, que és el gerent, què és este Efecto 2000? El tinc així, el tinc a l'altra part del fil telefònic. José, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Sempre
1: família
0: és...
1: Sempre...
0: Moltes gràcies.
1: Sempre és un plaer, sí.
0: Per a mi també parlar amb tu. I ja s'estrena Efecto 2000.
1: Ja s'estrena. Bueno, ràpidament volia dir-vos que donar-vos les gràcies una mica més per comptar en nosaltres i donar-li veu a aquest tipus d'espectacles. I s'estrena per fi, s'estrena. Efecto 2000, esta nit a les 10, sí, a la plaça Cardenal Benlloc, amb la Unió Musical de Benetússer.
0: Ah,
1: estem superil·lusionats, la veritat.
0: No tenia encara clar quina agrupació musical, però ara ja m'ho he aclarit. I aleshores, quin és l'Efecto 2000 que vols transmetre a la gent que vaig a veure-vos?
1: Bueno, l'Efecto 2000, se'n recordem tots que era allò que ens ordenava, s'anava a trencar-se, anava a explotar el món,
0: sí,
1: però el que a nosaltres ens pertany, que és la música, bueno, pues, l'Efecto 2000, lo que volem és que tot el món que vagi, que s'ho passi superbé i que vagi i canti totes les cançons.
0: Les coneixeran, no?
1: Per què fer l'Efecto 2000? Pues és un poc demanda de lo que ha sigut les bandes durant tot aquest any, no? Perquè les bandes sabem que n'hi ha moltíssima gent jove que interpreta molta música, com per exemple hem passat que fem lo de GB,
0: sí,
1: però ells volien algo més, algo que haveràs estat en companyia d'ells mentre que anaven creixent, no?
0: Sí.
1: I això de l'Efecto 2000 crec que ho aconseguim. Perquè el repertori és brutal.
0: És la primera vegada, no? L'estreneu.
1: Sí, estreneu mundial.
0: Correcte. I l'entrada, suposa que si es fa a la plaça, és entrada lliure? O...
1: Entrada lliure, sí.
0: Pot anar esta nit a les 10,
1: esta
0: no?
1: Esta nit a les 10. A les 9 ja estarem ambientant tot música de l'època, en un vídeo molt xulo. I a les 10 pues, començarem el espectacle.
0: José, jo sempre em faig la mateixa pregunta quan vos veig, perquè muntar un espectacle a l'aire lliure,
1: sí,
0: és tan sumament complicat. Què és el més complicat de muntar un espectacle com este que aneu a fer esta nit, Efecto 2000?
1: Pues el més complicat sempre és la sonorització. El que passa és que comptem en un equip de professionals que estan super, vamos, preparats per aquest tipus d'espectacles.
0: Mm-hmm.
1: I la veritat és que sona tremendo i, bueno, i en companyia de la il·luminació que hi munten, de robots, pantalla LED i tot, pues queda espectacular, la veritat.
0: A veure, jo no vull que facis molt d'espoiler, José, però algun dels temes que anem a escoltar, no els digues tots, però alguns dels temes, per exemple, que poden escoltar esta nit la gent que vulga anar a escoltar a la plaça de Cardenal Benlloc, un lloc superxulo, que vaig a escoltar-vos allí?
1: Pues mira, per exemple, Boleria de Bisbal, Yo Quiero Bailar de Sonia y Selena, o por ejemplo Clavado en un Bar de Maná,
0: sí,
1: o por ejemplo Besos del Canto del Loco. O sea,
0: son temas a partir del 2000, temes
1: a partir del 2000 i que són, vamos, que te donen ganes de ballar i cantar-les totes segur.
0: Pues aportar molt de temps muntar aquest espectacle, perquè cada vegada tens més espectacles.
1: Sí, molt de temps. A més, volia aprofitar per donar les gràcies a la Unió Musical de Ventures per confiar, perquè els estrenos sempre són complicats,
0: sí.
1: Al seu president Dani i al director Jesús Bermejo, que s'han portat increïbles en este projecte, en la paciència que n'hi ha que tindre, en els arranjaments, en tot. I molt bé, i els assajos han estat genials i jo crec que va ser un èxit.
0: Ja ho crec que sí que va ser un èxit, esta nit a les 10 de la nit en la plaça de Cardenal Benlloc. Però sí, abans d'anar-se'n, José, quins altres espectacles tens pròximament?
1: Pues tenim un muntó, la veritat. Tenim un muntó de puestos anant. Anem a Polop, a FRGB, anem a l'Orxa, anem a Oliva, a Firel Divo, anem a Teruel, anem a Banyeres a fer l'Efecto 2000, a Mutxamel l'Efecto 2000 també, a Níjar en Almeria l'Efecto 2000. O sea, estem supercontents de que, per no haver-lo estrenat i no poder ensenyar imatges, pues anem a enguanyar-se a 8 poblacions a fer l'Efecto 2000. Compaginar-lo en EGB i algo del Divo, el Gusto
0: sí,
1: Nuestro...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tenim sobre uns 25 concerts a la llista.
0: Jo crec que la vostra experiència ja fa que la gent confia en vosaltres.
1: Sí,
0: per a els espectacles que monteu, perquè ja porteu, sí, sí. I aleshores veuen el resultat i ja confien. I és que no n'hi ha més. No n'hi ha més. Així que, sí, José, sí, moltes gràcies per atendre's, que esta nit vagi molt bé, que disfrute la gent esta nit escoltant aquest espectacle Efecto 2000. Gràcies, sí, i un fort abraç, José.
1: Gràcies, moltes gràcies a l'equip. Adéu.

0: estiguet, la manta al coll. Estem escoltant Arreando Chimpampum del compositor Miguel Ángel Mas Mateix, un arranjament, per supost, una marxa composada per el compositor Miguel Ángel Mas Mateix. I escoltant, sabeu que estem en plenes fogueres, no podia acabar d'altra manera. Escoltant este pas doble, esta marxa, posarem el punt i final al programa d'avui. Jo de si me'n vaig a les fogueres, jo no sé vosaltres el que aneu a fer, però el que feu estarà ben fet. Simplement teniu que gaudir, que passar-se-ho bé, que fa sol, que fa bon temps, que València és especial, que tota la terreta és especial, que disfruteu del dissabte, però que tornem demà. És a dir, no se n'aneu en pena, perquè demà estem ací a les 7 del matí, altra vegada que encara que me'n vaig a les fogueres, demà a les 7 en punt, estic ací amb tots vosaltres. Fins demà.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa a esta hora sueca en la junta directiva del PP de la província de València. En la trobada també intervenen el president de la Generalitat i del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i el president provincial del Partit Popular de València i de la Diputació, Vicent Mompó. L'acte reunís més d'un miler de militants i simpatitzants del partit. Els populars volen reforçar la seva estratègia de cara a les eleccions municipals i autonòmiques de maig del 2027. Ahir, a Alacant, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va confirmar que encara no hi ha data per a celebrar el Congrés dels Populars de la Comunitat Valenciana.
3: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses, y por lo tanto este es el momento de trabajar, y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
1: Obrim pàgina de successos perquè la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'un home de 38 anys apunyalat ahir a Almenara, a la Plana Baixa, com a possible mòbil sentimental. Els fets van passar cap a les 8 i mitja del matí al barri marítim de Casablanca. El presumpte autor, un home de 35 anys, va ser detingut poc després i traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó. Ara està a l'espera de passar a disposició judicial. L'agressió va córrer a les portes de la casa on viu l'exparella de la víctima i actual companya sentimental del detingut, una dona de 33 anys. Els dos fills menuts de la dona hi estaven presents. Els agents treballen ara per esclarir el cas. Les fogueres infantils ja lluïssen als carrers. El jurat s'hi acosta per a visitar-les i valorar els monuments infantils. La lectura dels premis serà esta vesprada a partir de les 4 i mitja. Abans, a les 2, el soroll i la pólvora tornaran a concentrar milers de persones a la plaça dels Estels a Alacant. Avui, tercer dispars del concurs de mascletades de les fogueres, és el torn de la pirotècnia Turís de València. A la nit arribarà a la planta amb coca de tollina i bacores i l'obertura de racons i barraques. I per esta nit, més calor a la vista a màximes superiors als 30 graus. Bon dia, Joan Carles.
4: Hola, molt bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb temperatures altes en les zones del litoral, mínimes entre els 20 i els 25 graus en general, localment superiors, amb vent que està bufant de gregal amb ratxes moderades a fortes cap al litoral d'Alacant, on tenim avisos actius a ones de més de 2 metres a la zona litoral d'Alacant i amb ratxes de vent fortes que es mantindran encara al llarg de les pròximes hores. Pel que fa a l'aspecte del cel, tenim calitja, tenim pols en suspensió que està deixant una eixida del sol rogenca, amb uns colors groguencs. El cel no acabarà d'estar blau en tota la jornada, tenim alguns núvols baixos, algunes boires que aniran desfent-se i lluirà el sol, però com comentem, amb un cel que no acabarà d'estar completament blau. Avui les temperatures màximes lleugerament més altes que les d'ahir. Al migdia esperem valors entre els 30 i els 35 graus, a l'espera de temperatures més altes a partir de diumenge i sobretot dilluns i dimarts, quan tindrem valors de màximes que podran superar els 39, puntualment tocar els 40 cap a les comarques d'interior. Tot apunta que cap al litoral, l'inici de la setmana que ve, les temperatures estaran entre els 32 i els 35 graus. De moment, per tant, un dissabte d'un cel blanquinós a causa d'esta pols en suspensió, un vent de gregal que continuarà bufant en ratxes moderades, sobretot cap al litoral d'Alacant, i amb estabilitat meteorològica, a l'espera, tornem a insistir, de més calor a partir de demà.
1: Gràcies, Joan Carles. En els esports comencem amb bàsquet, perquè a les 8 de la nit el València Bàsquet afrontarà el segon partit de la sèrie del play-off pel títol al Roig Arena contra el Barça. El primer duel va caure al costat del Barça després d'una pròrroga. Badio explica que s'ha de fer per a superar el conjunt blaugrana.
5: Creo que seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga. Bueno, seguir defendiendo bien y intentar controlar los rebotes, no darles segunda oportunidades y intentar jugando a nuestro ritmo, digo.
1: Esto, tornem amb tota la informació actualitzada a les 11. Es deixem a les companyes i els companys de Fora de Cobertura. Fins després.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
6: De tu a tu.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica en este dissabte 20 de juny de 2026. Són les 10 i 7 minuts, atenció perquè estem en plenes fogueres de Sant Joan, entre altres coses que s'estan celebrant lo ample i lo llarg de la Comunitat Valenciana. Molts events, moltes festes i, sobretot, aquestes fogueres de Sant Joan declarades d'interès turístic internacional. Dames i cavallers, abans de començar, J. González, com estàs?
1: Què tal, Donís? Muy buenos días.
0: Molt bon dia. Estàs foguerer, tu, avui?
1: Estoy muy foguera. Oye, en plenas fiestas de fogueres de San Juan, pleno mundial, mañana empieza el verano, los peques empiezan las vacaciones, estamos encantados. ¿Qué más podemos pedir?
0: Manuel Andrés Salpico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día. Pues molt foguerer y así ya preparat per a parlar de fogueres.
0: ¿Y això de molt foguerer qué pasa? ¿Qué portes?
2: Irá, l'actualitat d'Hogueras, Tadut, l'actualitat d'Hogueras, que és una guia perfecta per a veure pues, els esbossos de totes les fogueres i de les portalades de les barraques que s'han plantat, que s'estan plantant i que bueno, i que demà les majors, avui ja tenim les infantils. Avui ja estan les infantils en el carrer, a veurem el xurat.
0: Parlarem d'això, d'actualitat d'Hogueras també.
2: Perfecte.
0: Manolo, tenim el senyor Rubén Mayol, com estàs, Rubén?
3: Molt bon dia, molt bé, molt foguerer i ganes de fogueres, d'estiu i de que guanyi avui el València Bàsquet, si pot ser.
0: Bueno, tenim tantes coses per guanyar aquesta fi de setmana.
3: A veure si n'hi ha sort.
0: Gràcies, Rubén. El senyor Manolo Sánchez, com estàs, Manu?
4: Hola, bon dia, un plaer estar així amb tots vosaltres.
0: Benvingut a Fora de Cobertura, una volta més. Una volta més, no, per primera volta en el
4: teu
0: gas.
4: Primera volta
0: en el teu gas. Primera de moltes. Gràcies, Manu.
4: Gràcies.
0: Sumari i comencem.

0: Comencem parlant de Fogueres de Sant Joan. En este cas, el senyor Òscar Rueda, col·laborador habitual d'aquest programa, serà qui mos posa la primera, posta a punt. Parlem de Actualitat Fogueres, que és l'exemplar que Manuel Andrés Tarapico mos va aportar, en el que participa pressupost i que porta tots els detalls de les Fogueres de Sant Joan, majors i infantils, 2026. Més de Fogueres, per què? Perquè parlem amb el president de la Federació de Barraques, Antonio Galindo. Quines són les Fogueres més premiades? Mos ho conta la IA de la mà de Rubén Mayols. I en aquestes Fogueres d'Alacant, Fogueres de Sant Joan, tenim la Fira de Fogueres, la Fira d'Alacant. Parlem en ella de bous, en Xerma Estela, i acabarem de nou en Javier Seguí, president de la barraca Foc i Festa, per a posar-nos més en dins de la festa dels Fogueres de Sant Joan i en particular en les barraques. Acabem la primera hora en el Plat València del dia, i atenció, perquè a continuació parlem en la segona hora en el senyor Pablo Carrascosa, monologuista, que està actuant en l'Olimpia demà 21 de juny. Parlarem en el nostre convidat especial, que serà Coyote Dax, i moltes més coses. Per què? Perquè parlem en Irene Villa, que va fer una conferència en l'Associació de Joves Empresaris de València, i avui també tenim event en fora de cobertura. És el verbeneo de museu. Estem parlant en Miguel Torres, perquè avui en la Marina, esta vesprà, també hi ha festa. Molts artistes per metro quadrat. Tot això i més en fora de cobertura fins a les 12.
1: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: 10 i 11 minuts. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Òscar Rueda. Com estàs, Òscar?
1: Estic de categoria, ja en modo fogueres.
0: Modo fogueres. És una cita ineludible per a tu, no?
1: Home, per a mi, per a molts valencians, en este moment Alacant és el centre de la festa en la Comunitat Valenciana i és també el punt d'atracció de moltíssimes persones que si no som alacantins, mos desplacem cap a Alacant per a poder disfrutar d'eixa magnífica festa.
0: Alacantins d'adopció durant uns dies, no?
1: Tota eixa
0: gent que es desplaça, tots els valencians que es desplacen cap allà. Molt bé, però, Òscar, el teu comès, la teua missió en Fogueres és més que un simple visitant.
1: Sí, així és. Des de ja fa uns quants anys gestionem una sèrie de premis que estan tenint un recorregut important en la Festa de les Fogueres. Són els premis que otorga el Casal Bernat i Baldoví, una entitat cultural que està dedicada a l'estudi i a la promoció de les festes del foc, tant a les fogueres de Sant Joan com les falles, i que d'alguna manera jutjarà en Alacant les fogueres pues, que són més crítiques, més satíriques, la millor escena reivindicativa a la cantina, l'ús de la llengua valenciana en la crítica de les fogueres. Per lo tant, pues, són uns premis que intenten promoure el caràcter propi de les fogueres de Sant Joan que sempre han presentat des dels seus orígens.
0: Òscar Rueda, moltíssimes gràcies. Durant esta fi de setmana estarem pendents de lo que mos contes també in situ en el camp de batalla, en Fogueres de Sant Joan.
1: Clar, a més estem expectants. A nit se plantaren les fogueres infantils, esta nit s'acabaran de plantar les fogueres grans. Ahí tenim tots aquests primers espaces, tots aquests artistes que van a competir pel màxim guardó en la categoria especial. Veurem si Paco Torres repeteix, no repeteix. Ahí està Llongo, que ha aconseguit el ninot indultat per la Diputació Renfe. Tornarem a gotjar de la foguera municipal, en Pedro Espadero. En fi, una meravella per a tots els que tant mos estimem les nostres festes.
0: Gràcies, Òscar Rueda, que mos acaba de posar en antecedents de lo que ve. I a partir d'ara comença un altre món. Gràcies, Òscar Rueda, de nou.
1: A vosaltres, fins demà.
0: A l'altre costat del fil telefònic també està el president de la Federació de Fogueres, el senyor David Olivares. Què tal, David, com estàs?
2: Bon dia, com estàs?
0: Molt bon dia, buenos días. David, lo primer, gràcies per atendre-nos perquè estàs en un event, me consta que estàs en un event, en patrocinadors, això ja va de bo i ja és una voràgine imparable, no?
2: Sí, sí, la verdad que sí, que hay que compaginar un poco la agenda oficial con la atención a los patrocinadores. En este caso son tan importantes para poder sustentar en algún momento la fiesta, así que aquí estamos, pero por supuesto también sois importantes los medios de comunicación, porque sois los que nos dais luz y nos dais pues, visión a toda la provincia, y encantado y agradecido de que me hayáis llamado.
0: Gracias, David. Lo importante realmente sois vosotros y la nuestra misión es donar difusión a lo que está pasando en la comunidad valenciana y a esta festa y cultura tan nuestra. David, diguem que va de bo, ya están les fogueres infantiles en el carrer, hoy se acabarán de plantar les grans, y bueno, ¿quién es el ambiente en este momento y en quines sensacions arranqueu estes festes de Sant Joan?
2: Bueno, sensaciones positivas, y además hoy es un día muy importante, porque es un día donde la ciudad de Alicante se brinda a todos los niños y niñas de la ciudad, un día que se ofrece a ellos, y hoy estamos centrados en todas las obras infantiles de la ciudad. Y como siempre digo, pues Alicante tiene un color especial, y luego aparte es un día que llenamos las calles, y siempre hago una comparación, que la convertimos en un museo de color para que la gente la pueda ver, ¿no? Así que la sensación es muy buena, Alicante está repletísima de gente, de turistas, y las personas de la festa no están aquí ya preparados. Ya tenemos aquí en la ciudad de Alicante a la Reina de Castellón y a la Fallera Mayor de Valencia, que a mí siempre me gusta decir que, bueno, que nos gusta hacer germanor a nuestros compañeros de la comunidad, que cuando vamos allí nos atienden, así que vamos a hacerles disfrutar, tanto a los turistas como a nuestras comisiones y amigas, junto a frente a la Fallera de Reina Castellón, que disfruten de estos días como hacen ellos de nosotros cuando vamos a sus ciudades.
0: La verdad es que es una verdadera atracción cuando chunden los máximos representantes de las tres festes capitales, ¿no? De Valencia, de Castelló y de Alacant. Y en este caso sí que, claro, tú ya tienes experiencia, ¿no? En estos 20 años, pero en el caso de María Pastor, la mires a la cara y ¿qué le veus?
2: Bueno, María Pastor la miro ahora a la cara y lo que veo, unos ojos llenos de brillo, y ese brillo que en el poco tiempo que la conozco le está llena de felicidad. Hoy, por ejemplo, escasamente habrá dormido unas 3, 3 y media, 4, y estamos ya en un patrocinador, la yo nada más subir el vehículo, le comento cómo está, y me dice, presidente, lo que haga falta hoy, vamos a por a representar nuestra fiesta. Una mujer llena de energía, llena de sabiduría, llena de veteranía, y sobre todo con el alma festera, que es como queremos aquí en Las Pelleas, con un alma muy festera.
0: David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, estem fent vos el seguiment de lo que passe esta fi de setmana en Fora de Cobertura i en Apunt Ràdio, per supost, durant totes les fogueres de Sant Joan. Gràcies, ha sigut un plaer.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: David Olivares, president de la Federació de Fogueres, qui mos parlava i mos donava les seues impressions sobre què està passant en esta setmana gran, en estos dies grans que estan ja començant. L'actualitat per on passa, Manuel Andrés Tarapico?
3: Per actualitat, Ogueras. És es que m'ho has deixat votant, eh?
0: Ha sigut aposta,
3: eh? Sí. Bueno, actualitat, Ogueras, és l'instrument que tot dia David Olivares, que Alacant ja està tota plena de turistes, va molt valencià, va molt de la província de València cap a Alacant, bueno, i de Castelló també, evidentment, però tot el que és el moviment faller també se planta ja en Alacant, en Fogueres, i igual que en Falles tenim actualitat fallera, l'extra de Falles, pues tenim actualitat d'Hogueres, l'extra de Fogueres de la capçalera. En el qual, bueno, pues tots els amants de les fogueres tenen el per a poder fer una visita i un seguiment complet de lo que n'hi ha en els carrers, pues tenen tots els bocetos de les fogueres que s'han plantat, que s'estan plantat enguany, de les fogueres infantils i de les portalades de les barraques que se van a plantar, que s'estan plantant en Alacant i que formen tot junt ese conjunt artístic de la festa que està en els carrers de la ciutat d'Alacant en estos moments, vamos.
0: Qui ha fet totes les fotos?
3: Els bocetos, cadascú dels artistes. Les fotos, allí tenim destacat a Julio Fontán fent fotos com un...
0: No, vamos, falla, també incombustible, Julio Fontán.
3: Incombustible, eh? i això que se pateja a la can damunt avall per fer les fotos de les fogueres, allí el tenim, una salutació des d'ací. Però bueno, això és un treball conjunt de... Ell és el més foguerer, jo crec, de l'equip que formem actualitat d'Hogueres, actualitat fallera. I bueno, vull destacar una cosa, mira, jo vaig a mostrar-vos una cosa. T'agrà?
0: M'encanta. M'està ensenyant la portada.
3: La portada...
4: Molt bonica.
3: La portada... Bueno, això és una meravella, és una idea genial d'Andreu Meseguer, un grandíssim dissenyador, artista, és polifacètic en la seua llavor, que té diverses fogueres dissenyades en guany, que estava repassant els bocetos, i que ha volgut fer esta pedazo de portada, vaig a dir-ho així.
0: Parlem d'eixa de portada.
3: Esa pedazo de portada.
0: Parlem d'eixa portada. És una novia alicantina mirant la vista alça. No?
3: Clar, t'està evocant, si te fixes, és que està molt, molt, molt acertat, baix el meu punt de vista, perquè és una forma molt moderna de presentar esta dona alicantina, ataviada en la seua, en el seu traje, en la seua indumentària oficial, i està mirant cap amunt. Què està mirant? En tots els reflexos pot estar mirant una crema o pot estar mirant una foguera a la llum del dia. Està en el carrer, això se nota perquè la llum d'Alacant està tota transmesa en esta portada.
0: La llum d'Alacant. M'agrada molt.
3: La llum d'Alacant, sí, és que Alacant té una llum molt particular. Igual que diem que València, quan estan les falles plantades, la llum que n'hi ha en els carrers és una llum molt especial. Alacant...
0: No t'ho dices a Castelló.
3: No. La llum que té Castelló no me l'anava a deixar. Estava per festes similars.
0: A més, les galletes fa molt de llum.
3: Sí. Ahí tenen una llum natural i una llum artificial. Això sí. Però la llum d'Alacant és una llum molt important i que inunda tots els carrers i que jo crec que és meravellosa per a poder veure. I també, te vaig a dir una cosa, la llum d'Alacant també per a les fogueres és molt perillosa, perquè la llum en una foguera no oculta res. Vull dir, l'obra té que estar perfecta perquè la llum delata pues ese trosset que no está como tenía que estar.
0: Ese rebabe de la pintura.
3: Ay,
0: ¿no?
3: Esa coseta. Y per això,
0: esa lija, ¿no?
3: Claro, y el cromatisme que se emplea. Yo creo que también Andreu ha transmès en esta portada el cromatisme que se emplea para pintar les fogueres. Es un cromatisme molt particular, en un colorit molt particular, y que yo creo que conjunta y que combina perfectamente en l'ambient y en el sol que hi ha estos dies en els carrers d'Alacant. La festa de fogueres és que és pura joia, és pura joia, és un goig.
0: Sí que hi ha gent que parla de... Vaig entrar en terreno pantanoso, eh? Que parla de diferències entre les falles i les fogueres. Hi ha gent que parla d'igualtat, però hi ha una cosa que està clara, no? I són els estils.
3: Mira, en este sentit, jo sempre soc de la mateixa opinió. Se cremen les dos coses, no? Les falles i les fogueres se cremen. Bueno, pues a partir d'ahí hi ha estils per tots els gustos. També hi ha diferents estils en les falles, hi ha diferents estils en les fogueres. Al final és un... Sí que és veritat, i no podem evitar parlar d'això, que n'hi ha un estil alacantí, i aquest estil que obri cap al cel en palmera, que això és un tòpic, però que any rere any eixim al carrer i veiem que és el que més agrada en Alacant. Agrada moltíssim un remat molt, molt, molt arriscat, un volum. En València és una composició més barroca, més clàssica, però això són estàndards, no, això són tòpics, eh? Perquè,
0: sí, perquè el barroc i les falles cada volta són menys.
3: Però això t'he dit, que és que són estils, és tot és art efímer i però, tot és crema.
0: Però sí que hem parlat moltes voltes de vas a la canta a les fogueres i a banda dels ninots en si, que pugues trobar similars o pareguts, o al millor el mateix, en una falla en València, que pots trobar algunes figures inclús poligonals o abstractes que quan veus en una falla dius, això no és una falla, és una foguera.
3: Sí, això són els petxuïns. O sigui, sempre estem molt carrer... A mi hi ha una cosa que no m'agrada, i jo respecte aquesta opinió, però a mi no m'agrada, que és quan un està visitant una falla. Per què has dit falles? Parlem de les falles. Està visitant una falla i veu aquesta figura fora de lo habitual o que no li quadra dins del seu concepte de falla i diu, això no és una falla. O va a una foguera i veu una figura que no entra dins del seu concepte, això no és una foguera. No, això és una falla perquè és una falla, i això és una foguera perquè és una foguera. I tenen una identitat. Jo crec que cada tros d'art efímer que se planta en València en falles i que se planta en Alacant en fogueres té la seua identitat, i una volta estàs davant d'ella la reconeixes perfectament. Se transfiguren i se transformen en lo que tenen que ser, en una falla i en una foguera. Però ixos prechuins, jo convido a tot lo món que isca als carrers avui en Alacant, perquè toca fogueres, que visite les fogueres sense prechuins, sense pensar si això és això o allò, i que fruïsca. Que fruïsca de l'art, que fruïsca de lo arriscat que pot ser ixe remat, de lo acerada que pot ser la crítica, la sàtira, de lo artístic, de la vessant artística o de la vessant més abstracta que li estan... I que se deixe motivar pels colors, per les formes. Això és una obra d'art feta per a fruir. I sobretot és l'obra d'art, perdoneu-me que vos diga aixina, jo crec que és l'obra d'art més democràtica del món. Està en el carrer, si t'agrada, t'agrada, si no t'agrada, no t'agrada, i està fet per a tots. I això és una meravella, i jo crec que tenim que ficar en valor constantment el treball dels artistes que ixen, en este cas, al carrer en Alacant, en fogueres, perquè són un patrimoni de la Comunitat Valenciana impagable, impagable.
0: T'atrevisses a parlar d'aquest patrimoni, i en particular de lo que està plantat en guany, o sea, està plantant en guany, i a fer una porra, un pòdium?
3: No soc molt d'això, perquè això lo carga el diablo, saps? Lo que vull dir-te, això no se sap, i no estan plantades encara i tal. Lo que sí que és evident, i ho dia Òscar al començament del programa, lo que sí que està clar és que L'any passat va guanyar Babel Santigons, va guanyar Paco Torres, i ell és el que té el cetre de guanyador, i bueno, ahí estan tota la categoria especial per circunscriure's en la categoria especial, però bueno, les espases estan a dalt, la crem de la crem està en la categoria especial, estan terminant de plantar. Ahir ja...
0: Com és habitual.
3: Ahir ja varen veure que tots els remats estan ja col·locats, tot el món ha pujat, ha fet les seues tirades de grua, ja ara cal arrimar, cal terminar de plantar, i en aquest moment en el que la totalitat de l'obra estiga completa, ahir és on podrem xutxar pues qui té més mèrits o no per a guanyar. De totes formes, hi ha un jurat. O sigui, el que diga el jurat és el que anirà a missa. Que te vull dir que nosaltres podem...
0: No vols influenciar, fer... no? No vols influenciar.
3: No, no. Això està molt roïn. Lo de parlar per influenciar el jurat està molt roïn. No, però parlant en serio, és que... això és, sempre està en un mocaor, tota la resolució d'un concurs tan afilat i tan ajustat moltes voltes. És veritat que n'hi ha obres que tenen un pressupost més ad hoc per a la categoria i uns altres que no, i bueno, pues al final això també xuga, no és determinant però també xuga, té molta importància, és igual que les infantils. La categoria infantil és una categoria que no m'agradaria estar en la pell del jurat, perquè la qualitat que tenen totes les obres infantils és al·lucinant, quan sí. Estem... És al·lucinant.
0: Igual és més difícil, jutjar infantils que majors.
3: I una diferència, és que estem parlant de que una diferència, un detall, algo que hagi arribat més, o un xicotet detall que hagi ficat la guinda, no? El fermallet d'or...
0: El problema, te ve quan tu tens, per una banda, posa-li una foguera molt alta, amb molt de risc i tal, igual... més discreta, a lo millor per baix, i després tens una altra que per baix pareix una manifestació de tant de ninot que té, i que per dalt està servida, igual no té tant de risc, però tal, és que és un altre tipus de foguera, no?
3: Clar.
0: I què fas ahí? És que no pots comparar-ho tampoc.
3: Clar, és que però això passa en tot l'art efímer. És molt difícil ficar una foguera i una foguera i dir, bueno, anem a comparar en els mateixos termes cadascuna de les obres per a veure quina és la millor de les dues. Bueno, és que igual una, tu ho has dit, té un remat espectacular, té uns acabats espectaculars i bé, per baix, pues, té les seues escenes, bé. I altra, pues, té un remat que no està mal, però té unes... Com compares, no? Jo crec que és una cosa d'equilibri i de... Bueno, i del el terme mig, no? L'arribar al punt i que te diguen coses. I lo més important per mi és que te diguen coses, que te parlen.
0: No
3: que
0: sé
3: te parlen.
0: Si vas anar enguany a Alacant.
3: Intentarem estar allí en Alacant per a fruir de les fogueres i per a, sobretot, visitar-les, perquè insistís que... Jo ahí sóc irreductible, com els galos, com Astèrix i Obelix, sóc irreductible. La festa és la foguera. La festa és la joia, és l'alegria, és la festa en el carrer, però la foguera és el fet diferencial de la festa de fogueres, igual que la falla, és el fet diferencial de les falles. Se diuen falles per les falles, se diuen fogueres perquè hi ha fogueres. Les fogueres són molt importants, cal cuidar les fogueres, cal cuidar els artistes, els i les artistes que fan les fogueres. Sense ells i sense elles no tindríem festa.
0: Gràcies, Manolanda Estarapico, i bon viatge cap a Alacant, encara que tens un compromís, no?
3: Tinc un compromís abans.
0: Molt bé, gràcies, amic.
3: Adeu.
0: Busquem una breu pausa en Fora de Cobertura i tornem ràpidament.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Sempre ets hermano. En verano siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
9: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
12: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Que disfruten la música de Fogueres, de veritat, que disfruten la música de Fogueres. Manuel Andrés Salapico, que volies apuntar abans de continuar, perquè si eres fan de les Fogueres, eres fan de les Barraques.
3: Efectivament, és que estàvem parlant de Fogueres i estàvem parlant d'artistes de Fogueres, però cal parlar de les Barraques, en aquestes portalades de Barraques i les portalades infantils, que són bueno, una novetat de fa uns anys i que estan en alça, estan ahí, i totes les portades de les Barraques, tots els bocetos de les portades de les Barraques d'enguany estan també en actualitat d'Hogueras, i a més és gràcies a la llavor que fa la Federació de Barraques de les Fogueres de Sant Joan i el seu president Antonio Galindo, al qual li tenim que agrair bueno, pues la possibilitat de que podem informar a tot el món de com seran aquestes portalades de les Barraques, que són tan importants en la Festa de les Fogueres.
0: I seguint d'aquesta llavor informativa, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Antonio Galindo, president de la Federació de Barraques, què tal, com estàs?
13: Buenos días, muy bien, aquí empezando a terminar de montar para empezar a disfrutar de estos días de Hogueras.
0: Lo primer, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la crida de Fora de Cobertura de Punt Ràdio. Comentava en Manuel Andrés Salapico que precisament també has tingut eixa llavor, no? Molt important per a recopilar les portades de les Barraques i Barraques infantils per a poder-les difondre a tot el món. Però clar, així, en esta llavor informativa, crec que al llarg i ample de la Comunitat Valenciana, Antonio, tenim molt clar el que és una foguera, però ¿qué es una barraca?
13: Bueno, pues una barraca es una continuación de la hoguera. Para nosotros aquí en Alicante es un punto de reunión de festeros que, bueno, pues estamos juntos a una hoguera. Una hoguera puede tener un máximo de dos barracas. Estas barracas son socios. Es un sitio particular donde convivimos los socios, igual que pasa, pues en los recuerdos con los propios fogueros, o en vuestro caso en los casales, ¿no? Es decir, la diferencia es que ellos tienen, los fogueros tienen un monumento, que es la foguera, y tanto mayor como infantil, y nosotros tenemos las portaladas. La portalada es la puerta que da acceso al recinto donde vamos a estar estos días. Y esto es un monumento, es arte efímero, que se quema exactamente igual que se quema la foguera, y estamos en el interior estos días y para nosotros es como si fuera la puerta de nuestra casa. Y entra en concurso con premios de especial a esa tercera categoría. Y desde hace es el tercer año que surgió la idea de empezar a proyectar un poco más los niños de las barracas, que hasta hace poco pues un poco estaban, digamos, en el limbo, ¿eh? Y se empezó a trabajar ya lo que es el monumento infantil. Y ahora aproximadamente ya participan en ello el 25% de las barracas. Y bueno, cada año va creciendo y la verdad es que con calidad. La mayoría de ellos participan los niños en la construcción y otros pues lo encargan a algún artista, ¿eh? Pero vamos, nosotros nos damos tres premios a los tres primeros, premios en el primero, segundo y tercero, y luego pues esos críos tienen, 35 de ellos tienen una merienda en la... la pizzería, que es Domino Pizza, que es patrocinador nuestro.
0: Ya premi, ya premi, sí señor. Molt bé, Antonio Galindo, mos trobem en algunes portalades verdaderes obres d'art.
13: Pues sí, porque es que la portalada es, bueno, es un monumento especial. Les doy cuenta que hay inversiones de 7,000-8,000 euros en esa puerta, es decir, hay, aparte de inversión económica, ya digo, normalmente, claro, las categorías altas las hacen los artistas de las generaciones fallas, es decir, simplemente lo que cambia es las formas, es decir, pues son unas puertas, como te he comentado, donde tienen mayoritariamente, pues luego tienen sus figuras, tienen, pues todas tienen un motivo, es decir, mayoritariamente suelen ser motivos alicantinos o de celebraciones de aniversarios, o de algo de Alicante que ese año se celebra, ¿sabes? O de cosas famosas de Alicante, es decir, pero será un poco dar a conocer también la cultura alicantina y la tradición dentro de las puertas.
0: La veritat és que és un suma i sigue, no?, per a recolzar la festivitat de les Fogueres de Sant Joan i, d'alguna forma, també enriquir-la en aquest punt clarament diferenciador de les falles, no?, també.
13: Correcto. Esto es lo que nos diferencia con vosotros, es decir, siempre la única diferencia que tenemos, porque por lo demás somos calcados y como debe ser, ¿no?, como fiestas hermanas.
0: Como ocho hermanas.
13: Claro, el tema de las barracas, nosotros llevamos, o barracas se fundó la primera barraca en el año 31, es decir, estamos ya muy próximos al centenario, es decir, ahora en 2 años se celebra el centenario de las hogueras, pero las barracas nacimos 2 años más tarde, ¿eh? Perdón, 3 años más tarde, nacimos en el 31, sí. Con lo cual llevamos 97 años con esta tradición, es decir, por otra parte, el censo fogueril, nosotros ya superamos el 20% del censo total de la fiesta, es decir, las barracas tienen peso, importancia, y sobre todo para la gente de Alicante y los que venís a Alicante para poder conocer la fiesta, pues marca esa diferencia de sumar, como bien has dicho, que es de lo que se trata siempre, de sumar y dar más fiesta y darle más calidad para que se conozca nuestra fiesta.
0: Antonio Galindo, gracias y enhorabuena una vuelta más por esas grandes portalades de barraques que es donen any darrere any y que no más fan que enriquir el color y la llum de las carreras de Alicante en Fogueres.
13: Esa es la intención. Muchísimas gracias por el detalle de haber llamado y dar a conocer a través vuestra un poquito más lo que es una barraca.
0: A vosaltres i a tu especialment per la llavor divulgativa que fas. Antonio, gràcies i un plaer. Fort abraç.
13: Hasta luego.
14: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Hem preguntat al nostre equip de producció sobre quines eren les fogueres més guardonades. Rubén Mayols, què tenim al respecte?
15: Així és, pues així tenim una recopilació d'algunes de les principals fogueres més guardonades, com bé has dit, i a més hem afegit a este mini-rànquing algunes de les fogueres que sempre donen guerra o que bé han tingut ratxes històriques significats.
0: Que són...
15: Ara mateix te comente.
0: A veure, tenim el pòdium de quantes consta?
15: El pòdium de 3.
0: Consta de 3.
15: Correcte.
0: Bueno, el pòdium, a veure, evidentment...
15: El pòdium en 4 guardons.
0: El rànquing, però si tenim un rànquing més allà del pòdium.
15: Correcte. Pues bueno, mencions especials a la comissió Florida Portazgo, ja que és una de les comissions més potents de OQB, han tingut ratxes històriques significats.
0: Que són...
15: Ara mateix te comente.
0: A veure, tenim el pòdium de quantes consta?
15: El pòdium de 3.
0: Consta de 3.
15: Correcte.
0: Bueno, el pòdium, a veure, evidentment...
15: El pòdium en 4 guardons.
0: El rànquing, però si tenim un rànquing més allà del pòdium.
15: Correcte. Pues bueno,

0: la falla Benito Pérez Galdós y...
1: ¿A la falla?
0: Uy, la falla, perdón, a la foguera. Benito Pérez Galdós y Alfons el Savi. Que una curiosidad de la foguera Alfons el Savi es que es la única foguera que ha compartido primer premi en una otra foguera al llarg de la historia de les fogueres.
2: Exequo.
0: Exequo, no sé lo que significa, pero puede ser que sea exequo.
2: Que un premio se el dones a dos.
0: Correcte, compartir, sí, correcte. Ahora te diré en quién va a ser. Per últim, la última mención especial, en set premis, la foguera Seneca Autobuses, una comissió mítica que va viure un resurgir impressionant la dècada passada, i és que va guanyar en quatre ocasions consecutives des de 2015 a 2018.
2: Vaig tocar una volta ahí, en el Fogueres.
0: Ah, sí?
2: Sí. Ahí. Bueno, imagina l'ambient ahí.
0: Jo tinc pendent d'actuar en Fogueres.
2: Sí.
0: Mira que ha anat a Alacant, però pa Foguera justament no m'han...
2: Pues a mi això no és una cosa
0: ja,
2: que...
0: Ja
2: no...
0: veurem si alguna s'anima. Ah,
2: no deixeu passar l'oportunitat d'anar a Fogueres.
0: Ja veurem,
2: de veritat,
0: Ja veurem si alguna s'anima i me crida. Passem al rànquing, al top 3. I en el número 2... N'hi ha dos fogueres empatades a premis.
2: Que són?
0: N'hi ha dos en 13 premis. La foguera Ciutat d'Assís i la foguera Carolina Saltas. Si te pareix, anem a parlar primer de la foguera Ciutat d'Assís, i és que, a pesar d'estar empatada històricament en Carolina Saltas, és un pilar fonamental de la història foguerera. Per què? Perquè està molt íntimament lligada a l'època daurada dels tallers alacantins. Gran part del seu èxit es deu a la seva aliança en l'artista Ramon Marco, que per cert, aquest artista és el més premiat de la història en 22 primers premis individuals.
2: Quasi reporta el diari.
0: Menuda màquina. I com també t'he dit, en 13 premis també tenim a la foguera Carolina Saltas, que és una, bueno, com alguns diuen, la gran foguera de l'era moderna. I, bueno, van quedar una ratxa espectacular en quatre primers premis, també, entre l'any 2004 i 2007. Algo molt, molt complicat, degut a la competitivitat de la categoria especial, que, per cert, la categoria especial es va crear oficialment en l'any 1946.
2: I anem al número 1?
0: Anem al número 1, si t'apareix. En el número 1, en 18 primers premis, tenim a la foguera Benalúa, la indiscutible reina del palmarès, encara que en les últimes dècades no ha mantingut la mateixa ratxa de victòries. I és que tenim així apuntat que l'última vegada que va guanyar el primer premi sigui en l'any 84.
2: És de veres que no ha sonat tant en els últims anys, però bueno, ahí está un clàssic.
0: I esta és l'única que va aconseguir guanyar el primer premi especial durant 5 anys consecutius, del 76 al 79, de forma ininterrumpida.
2: Bueno...
0: Un bon repàs.
2: Un bon repàs, per supost, però recordem que quan anem a Alacant, a banda de veure fogueres, hem de veure barraques.
0: Home, clar, i podrem dir, quan toque, això de pegar-li foc a la barraca.
2: Efectivament. Moltes gràcies, Rubén Mayols. Seguim en Fora de Cobertura.
0: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: les fogueres de categoria especial ja porten varios dies plantant-se, ja porten inclús les que no són de categoria especial, no totes ja es planten avui, que és dia oficial de la planta, però clar, les barraques, quan tarden les barraques en plantar-se?
1: Bueno, plantar una barraca es complicado también. Hombre, evidentemente la foguera pues es más complicada también de plantar, hasta que no tienes el remate coronando el monumento, pues estás padeciendo, ¿no? Pero la barraca tiene su... Bueno, pues hay que montar las vallas. Tenemos también nuestro monumento, la Portalada, que es un monumento fogueril con su entrada y bueno, y concursamos en especial, primera, segunda y tercera categoría. Nosotros estamos en primera, de la mano del artista José Manuel García Esquiva Apache, y bueno, ellos hemos hecho un homenaje a Alicante. Pero tiene también su complejidad porque tenemos todas las barras montadas, hay que montar una barra, tenemos un servicio de mesas para todos nuestros socios, tenemos orquestas o tenemos DJ, hay muchas actividades. Nosotros, por ejemplo, el día 23 viene Inma Serrano, el canto de Sirena, que para nosotros fue un regalazo porque cumplimos el 50 aniversario, y luego tenemos charanga todos los días. Pero tiene su complejidad por esto, porque hay que montar carpas y luego, pues bueno, hay que también cumplir con todas las normas de seguridad que nos marca bomberos, local, ayuntamiento y tal. Y todo esto pues tiene su intríngulis, ¿no? Los que somos festeros, sea ya de hogueras, de fallas o de cualquier vinculación festera, sabemos lo que implica el iniciar una instalación festiva y sobre todo pues el importantísimo, las normas de seguridad.
0: ¿Es complicen? ¿Son complicadas de portar a terme, no? ¿O qué? ¿Cómo
1: son complicadas vosotros? Porque evidentemente sí, son complicadas porque porque te marcan unas normas, unas medidas, y todo pues tienes que adaptarlo. Además, en nuestro caso este año, por una circunstancia de la foguera Carrer San Vicent, que no podía plantar en su ubicación habitual, que ha tenido que trasladarse a la esquina, a una esquina más para abajo, esto nos ha implicado plantar en la plena Alfonso el Sabio, que para nosotros es un regalazo, y sobre todo porque, bueno, de manera anecdótica, plantamos donde se plantó la primera barraca de la historia de las fogueras de San Joan, que fue la barraca de Estrentaú. Y bueno, pues una responsabilidad y de manera anecdótica, pues un privilegio. Pero sí, es complicado adaptarse, ya no solo por luz, agua, tal, y porque, como no puede ser de otra manera, pues tanto bomberos, policía, ayuntamiento, técnicos, están muy encima para que lo podamos llevar, y a la vez estamos aprendiendo muchas cosas al respecto, ¿no?
0: Javier Seguí, moltes gràcies, enhorabona per el que estàs fent i enhorabona per aquesta barraca, que per supost que tenim clar i claríssim que va estar ahí dalt en la pugna, per el primer premi.
1: Ah, sí, vamos a ver si tenemos suerte y nos llevamos ahí un premio y damos mucha alegría a nuestra gente. Y muchas gracias a todos los medios, en especial a vosotros, porque hacéis una cobertura extraordinaria de la Festa de les Fogueres del Senyor d'Alacant.
0: Bueno, al final és la nostra faena, és difondre el nostre. Ah.
1: Así es.
0: Gracias, Javier Seguí. Fuerte abrazo y enhorabuena.
1: Un abrazo, gracias. Hasta siempre.
0: Les Fogueres de Sant Joan són aquesta festa que demostra que els habitants de la comunitat valenciana tenim una relació molt especial en el foc, en la música, en la pólvora, en la festa. Una relació tan especial que qualsevol estranger que arriba en juny pensa: esta gent està celebrant alguna cosa, i bueno, i al final la van a cremar perquè les fogueres són meravelloses. Tu passes mesos construint una obra d'art espectacular per a que en acabant vinga un senyor en una metxa i en 10 minuts ho convertisca tot en una torra, no? Sí, sí, efectivament. A algo més de 10 minuts i, bueno, i per frivolitzar, no? Un poquet, diguem-ho en este to. Però màxim respecte, per supost, a la Festa de les Fogueres, a la Festa de les Falles i a aquestes festes del foc, que al final són tan nostres i portem tan dins. Unes festes del foc que habitualment venen acompanyades d'una festa molt tradicional, que és la dels bous. I és que la Fira d'Alacant també té avui el seu dia gran. A l'altre costat del fil telefònic està Germà Estela. Com estàs, Germà?
2: Què tal, companys? Molt bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies per tindre estos minuts per a nosaltres, perquè, com comentava, avui és el dia gran, no?, de la Fira d'Alacant.
2: Efectivament, avui és el dia gran per aquest cartell, no?, que s'ha anunciat ja fa molt de temps i que va esgotar les entrades, les localitats... de manera històrica abans de que la taquilla obria les seues portes. Això no ha passat mai en la Fira de Fogueres d'Alacant.
0: Wow.
2: Aquest cartell, que està composat per Morante de la Puebla, José María Manzanares i Andrés Rocarrey, bueno, pues ja ha esgotat totes les localitats des de fa 2 setmanes.
0: Hombre, el cartell...
2: Que no havia passat mai, no?
0: El cartell convida també, no?
2: Sí, el cartell ara mateix, jo crec que, hombre, cartells bons n'hi ha molts, no? Combinacions, però esta és una de les millors combinacions que se poden fer en este moment present, no? Tens al genio de la Puebla, que està acaparant tots els titulars i omplint les places, el torero de la terra, que és José María Manzanares, i l'altre bastió de la tauromàquia, Andrés Rocarrey, i l'altre ídol de masses, no? Així les tres s'ajunten, i jo crec que és un cartell de luxe, de luxe.
0: Esa consideració, no? d'estrela, de constel·lació, quan parlem dels toreros, creus que entre els seguidors es dona avui també, avui en dia?
2: A veure, això és molt relatiu, perquè quan parlem de figures del toreig, no totes són iguals, no? I no totes són, tenen la mateixa, diguem-ne, la mateixa categoria. Però sí que és de veres que cadascú que fa el seu camí, diguem-ne, en la tauromàquia, va construint-se aquesta imatge i ese, en algunes ocasions arriba a ser un mite, no? El cas, per exemple, de Morante de la Puebla és un cas excepcional, perquè si més o menys esteu connectats en el món de la tauromàquia, el que està fent Morante, el que va passar a Madrid en el festival del 12 d'octubre, tota la joventut que està anant a vore-lo, això no ha passat mai en un torero que té quasi 50 anys, ¿vale? Això és una de les coses que m'ha cridat l'atenció. I després també, que Morante és un torero pues, que té un element de sorpresa, ningú sap el que se trobarà en cada vesprada. Jo crec que com a artista, qualsevol artista ha de tindre això, aquest element de sorpresa per a estar sempre en boca de l'aficionat, no? Que no siga previsible. I això ho ha aconseguit Morante. Però, ojo, Morante, el Morante d'ara, no el Morante de fa 15 anys. Vull dir, és que li ha pegat una volta a tot i això és una cosa extraordinària perquè no havia passat mai. Vull dir, un torero de quasi 50 anys és un torero ja que està vell, ja és un torero que ja ha de pensar en la retirada, per qüestions evidents, no?
0: A veure, la forma física, evidentment... Això,
2: sí, sí. Claro, que Morante ho hagi fet quasi als 50 anys, 47, crec que en té, pues jo crec que és un moment revolucionari, no? Que no havia passat mai.
0: És sorprenent i sobretot mirem enrere, no? A altres temps de l'afició taurina i recordem a grans històrics toreros com per exemple, bueno, què te vaig a dir? Pues el de Chiva, no? Per exemple.
2: El mestre de Chiva, mira,
0: Ponce,
2: el dia 20, sí. 22, Enrique Ponce, no?
0: Home, clar.
2: El 22, él está apoderant ara a un torero prometedor també, que es diu David de Miranda, no? Onubense. Bueno, el mestre de Chiva és el torero que ha batut tots els rècords. És el torero que més alternatives ha donat. És el torero que més bous ha indultat. És el torero que més passeillos n'ha fet en places com Bilbao o València, per exemple. Pues, lo de Ponce són xifres astronòmiques i úniques. Però és altre concepte. Per això dèiem abans la categoria de figura del toreig. Són dos figures del toreig, per exemple, Morante i Ponce, i no tenen res a veure. No tenen res a veure. Això és la qüestió principal de tot això, no? Que és així cap tot el món.
0: Parlàvem fa 3-4 setmanes de que les grans estrelles i les grans figures en el cine, com aquests actors ídols inalcançables, com que havien un poc desaparegut. Ara hi havia un canvi de paradigma. Però, evidentment, això crec que no només ha passat en el cine, això ha passat en el món, també en el món taurí, per exemple.
2: Sí, perquè tu pensa que, a veure, la diferència principal del cine amb la tauromàquia, no? La televisió de la tauromàquia és que el setè art, eixe del cine, no? Això tu pots veure-lo sempre que vulguis, no? És una pel·lícula, tu la tens en el format X, la graves tal, i la reproduixes sempre que vols. I sempre estan ahí, els mites sempre estan ahí. A tauromàquia no. A tauromàquia tu la vius a la plaça i això és efímer. Això passa en aquest moment i després ja no passa més, perquè ja serà una altra qüestió, un altre dia i un altre bou. ¿Vale? I això tu fas, jo crec que la memòria col·lectiva fa que aquest record intentes gravar-ho per a que estiguen tu reproduint, no, les emocions que has sentit en aquest moment, no? Clar, això jo crec que mitifica encara més la figura del torero, no? Això fa que idealitzem d'alguna manera aquest moment que jo me vaig emocionar o que vaig sentir algo que no havia experimentat mai, per això jo vull tornar a sentir-ho, no? I qui va ser el causant d'això? Pues el tal torero en aquell moment, aquella vesprada, no? Jo crec que sí que n'hi havia molta relació, però sobretot en això, no? En lo efímer, que és l'art de la tauromàquia. Passa en aquest moment i ja està, ja no passa més.
0: Germà Estela, per on més passa la fira de Fogueres del Gant?
2: Bueno, avui és el cartell ese que hem comentat, el gran cartell, però n'hi ha més, eh? Hi ha un cartell, per exemple, demà de tres toreros joves, que molt, també molt interessant. Ahir se va inaugurar la fira en una jonegada en cavalls. Els tres joneguers van eixir de la Porta Gran. A un jonec se li va donar la volta al rogle per la qualitat que va tindre. La resposta del públic va ser molt bona. Jo crec que estem davant d'una gran fira, una gran fira de Fogueres, que se rematarà el dia 27 amb la correguda de Rejones, que també té molts, molts seguidors.
0: O sigui,
2: que jo convido a tots a que vinguin a Alacant, que vingueu a Alacant, companys, també si podeu, i experimentar, no? Jo, el que he dit de les emocions en una plaça de bosc que s'omplirà i que seran moltes ànimes juntes dient-ho-le, no?, a l'unísono. Jo crec que és una experiència per a viure-la.
0: Acabes de donar en la clau, i és precisament que lo que volem d'esta fira de Fogueres i d'estes Fogueres de Sant Joan, que és eixir per la Porta Gran. Gràcies, sí, Germà Estela.
2: Un abraç molt fort, gràcies a vosaltres.
0: Un fort abraç.
2: Adeu.
0: Seguim en fora de cobertura i ho fem per a parlar de gastronomia. A l'altra costa del fil telefònic està Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo de València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia, Denis. Com estem per ahí?
0: Molt bon dia, Carolina, molt bon dia. Mira, què te pareix? Dia de Fogueres i nosaltres esperant a la teua recepta del plat del dia.
3: Pues mira, com bé estem parlant i estem dient, pues avui m'atrevit a dir un plat típic que és del dia de la planta, del 20 de juny, de les Fogueres. Vale? I anem a parlar de la coca amb tollina.
0: Ai, vaya. La coca amb tollina és que és un clàssic, però no m'esperava este plat, mira tu, no esperava que tirares per ahí, eh?
3: Pues es que si n'ha canviat un poquet de lo
0: me que
3: és la creïlla, l'arròs i els fideus.
0: Sí, sí,
3: i també és un plat típic, ja te dic. I és una tradició alicantina dels segles de darrere. I ja te dic, com estem dient, es feia de normal el dia 20 de juny perquè es feia un sopar, bueno, se minxava, se sopava i se sopa avui en dia en el carrer i compartint els ingredients més fàcil de cuinar. Este plat es cuina en dos vegades. Se fa primer lo que és la pasta, lo que és la massa i després el relleno. En la massa porta pues farina, oli, vi blanc i sal. Vi, dependís, n'hi ha gent que posa i n'hi ha gent que no donis.
0: Però això, no té una...
3: Quan més sucre, més dolç.
0: Sí. No té una repercussió en el sabor, sí, però res més, no, Cardina?
3: Pues més que res ho fan per... jo pense que ho fan per els xiquets, que al tindre alcohol, però no sé, perquè com se cuina, l'alcohol s'evapora, o sea que...
0: Deu desaparèixer, no? Sí.
3: Exacte. Després el relleno se posa a la tollina de sorra o ventresca o les zones properes a esta zona, que són les que tenen més substàncies també jugoses.
0: Clar que sí.
3: Porta seda pochada, pinyons, pimentó o perejil. O sea que més gaucher impossible.
0: Carolina Quilis, moltíssimes gràcies.
3: Una
0: coca amb tollina que mos està fent la boca aigua.
3: Moltes gràcies, Donis.
0: Moltes gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pinedo de València. Este especial Fogueres, encara que farem un seguiment, esta primera hora que ha sigut monogràfica, arriba la FIA, anem a donar pas al boletí informatiu i tornem ràpidament més fora de cobertura, perquè recordem que tenim pendents l'entrevista en el nostre convidat especial, Coyote Dax, que estarà avui en la Marina, el verbeneo de museu, però també tenim entrevista en Pablo Carrascosa i en Irene Villa. Tot això i més en la segona hora de fora de cobertura en acabant del boletí informatiu. Fins ara.

0: Pienso en tú. Ah, cuidado.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Bravo,
1: bravo,
2: señor.
1: Toyota Dax, gracias por estar con nosotros en Port de Cobertura. Ha sido un placer.
0: Muchas gracias.
1: Seranem, amics, a continuació us convidem a continuar en sintonia en A Punt Ràdio i en Punt a Punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. I estem de Fogueres, demà més fort de cobertura, i Fogueres des de ja. Gràcies, adeu!

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Alberto Núñez Feijóo acusa el govern espanyol d'abandonar la Comunitat Valenciana en el seu moment més tràgic. Ho ha fet a Sueca durant la junta directiva del PP de la província de València davant de més d'un miler de militants. L'escoltem.
2: Os debemos mucho. Lo primero, os debemos reparar los daños que todavía están sin reparar. Y lo segundo, desde el gobierno de España os debemos reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento que era necesario, la emergencia que teníamos. El gobierno os dejó solos. Yo no os voy a dejar solos.
0: A més, el president del Partit Popular s'ha compromès amb el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a solucionar el finançament amb una proposta justa i sense greuges comparatius, només arriba a la Moncloa.
2: Juanfran, que venga a reponer lo que se debe y que venga a reponer la igualdad de la Comunidad Valenciana.
0: També ha demanat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana unitat per a guanyar les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i les generals. Tot i que han oferit bona sintonia, Feijóo ha evitat fer un pronunciament explícit sobre si Pérez Llorca serà el candidat a presidir la Generalitat. A l'arribada de Feijóo els esperaven col·lectius de sanitaris i professors per a defensar els serveis públics. També hi havia representants de les associacions de les víctimes de la Dana. I continuem parlant de política perquè ahir Gabriel Rufián va demanar a Mònica Oltra que aprofite l'oportunitat històrica per a unir l'esquerra de cara a la pròxima cicle electoral. Ho va fer en un acte al Parc de Capçalera de València on van dialogar sobre el futur de l'esquerra. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés va reclamar un front que vagi més enllà de les sigles i va plantejar primàries si no hi ha acord. Oltra, vicepresidenta de la Generalitat i futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, va advocar per tornar a un discurs moral i per no assumir les marques de la dreta. L'escoltem.
3: Per què no fem un programa comú? Perquè, clar, hi ha gent que diu, no, l'únic que dius és que viene el lobo. Que, bueno, que viene el lobo, alguien lo tiene que decir. No, anem a parlar de programa.
4: Amb totes les sigles i més enllà de les sigles, perquè en acabant això va de persones. I si aconseguim, i això va ser el gran èxit del 15, que vam dir, així lo primer són les persones, si aconseguim que això torni a calar en els nostres caps i en els nostres cors, no n'hi haurà ningú moco verde que pueda con nosotros.
0: Obrim pàgina de successos perquè la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'un home de 38 anys apunyalat ahir a Almenara, a la Plana Baixa, com a possible mòbil sentimental. Els fets van passar cap a les 8:30 del matí al barri marítim de Casablanca. El presumpte autor, un home de 35 anys, va ser detingut poc després de traslladar i després el varen traslladar a la caserna de la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó. Ara està a l'espera per a passar a disposició judicial. L'agressió va ocórrer a les portes de la casa on viu l'exparella de la víctima i actual companya sentimental del detingut, una dona de 33 anys. Els dos fills menuts de la dona hi estaven presents. Els agents treballen per esclarir este cas. Anem a més esports, parlem de futbol. De casa nostra, la Nucía, està un pas de la segona federació. Raúl Pina, bon dia.
5: Bon dia, Sheila. Partit de tornada de la final del play-off d'ascens de tercera segona federació per al conjunt Nucier, que es disputarà a les 7 de la vesprada i que, recordem que l'anada va empatar la Nucía sense gols contra el tribal Valderas d'Alcorcón. A la Nucía només li val la victòria. Vicente Mir té la baixa de Juanca, però recupera Joaquín Rodríguez i també Víctor Blanco. Així valora el tècnic de Meliana el que pot ser el partit del dia d'avui.
6: Sabemos que si llegas a la prórroga va a depender mucho del físico y luego si llegas a los penaltis, pues de la suerte, porque los penaltis ya al final es tener suerte y el que más suerte tenga, pues gana. Prefiero ganar, hacer el esfuerzo por ser un equipo competitivo en esos 90 minutos, agresivo arriba y sacar un buen resultado.
5: La Nucía tindrà el suport de l'afició amb més de 2.000 seguidors a les graderies del Camilo Cano i deixa'm en Xaila un últim apunt de bàsquet. Recordem que està desplegada a les 8 al Roig Arena, segon capítol d'esta sèrie del play-off final del títol de Lliga de l'ACB, on València Bàsquet va caure en eixe primer capítol al Roig Arena contra el Barça, avui segon assalt, com dic, a les 8 del Roig Arena, que ja ha situat el conjunt taronja ha col·locat 15.000 banderetes en els seients dels aficionats a Taronja per a viure el partit d'esta vesprada. A veure si arriba la victòria de l'equip de Pedro Martínez. S'equilibra, en este cas, el duel, i a partir d'ahí ha tractat de guanyar un dels dos partits al Palau Blaugrana.
0: Estarem ben pendents. És tot. Tornem amb tota la informació actualitzada a les 3 en les notícies del migdia. Es deixem els companys i els companyes de Punt a Punt. Fins després.
7: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
10: De tu a tu.
11: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual y Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Bon dia. Són les 12 i 8 minuts del migdia i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Radio. Per davant d'una jornada de dissabte, avui 20 de juny, plena d'hores de ràdio i esport que començaran ara mateix i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí, fins a que s'enceta la temporada 26-27, ja sense pràcticament competicions oficials en moltes de les categories que portem cobrint tota la temporada, tindrem coses diferents, seccions noves, xerrades, seccions que continuen, com la xarxa esportiva, com el futbol més nostre, les entrevistes a protagonistes i esportistes del projecte Fer i, clarament, en un ull ficat en el Mundial 2026, que va arrencar el 11 de juny i que tant de bo ens porta fins al 19 de juliol amb la selecció espanyola. Avui tenim un matí amb el Mundial a punt, on entrarem en detalls, aspectes claus i noms propis de totes les seleccions que estan participant en el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que tindrem cada cap de setmana en David Ferris. Avui també, este matí, tindrem xarxa esportiva, en especial bàsquet, perquè estem clavats i en el cap ficat en la final del play-off en València Bàsquet, que esta nit a les 8 juga davant el Barça el seu segon partit de la sèrie, però a més avui anem a visitar la Mascletà de Sant Joan, perquè estos dies ja han començat les reconegudes festes de Sant Joan en Alacant. I a partir de les 3 i mitja, després de l'informatiu, entrevistes de futbol més nostre en Carlos Gallardo, la estrena de la secció especial Els partits de la nostra vida en Manolo Montalt, xerrarem de motor també en Toni Galindo i Ivan Hortolà, i arriba de nou la secció que jo crec que està donant molt que parlar, que és la que, bueno, pues, junta a Clara Alcover i a Carlos Surrutia en l'estiu a punt, que precedirà, ojito, a la música dels vestidors, la versió més musical del Punt a Punt. En això cal fer motors per a una vesprada nit de futbol i bàsquet que comença a partir del partit d'ascens a segona ref entre la Nucía i el Tribal Valderas en Carlos Gallardo. A les 8 de la vesprada, el plat fort en eixe segon partit de València Bàsquet en la sèrie de la final davant el Barça, des del Roig Arena. I la traca final serà el Alemanya Costa de Marfil a les 10 de la nit. Ja a les 11:45, més o menys, els últims, no 90, 45 minuts, ahí està, del Punt a Punt. Benvinguts a la passió d'esport, benvinguts a la marxa de la ràdio. Són les 12 i 11 minuts i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

0: Ja ho he escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Anem a afegir també a Adolfo Pascual i a Maite Freitas, representant a tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui en este matí en el Punt a Punt, i a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, Salva Gomis.
1: Si vols ser part del Punt a Punt, 611 38 73 17. Envia els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt. I també pots trobar-nos a @puntapunt en Twitter, Instagram i TikTok.

Són les formes que tens de participar també en este punt a punt d'avui dissabte 20 de juny de 2026 i anem a, bueno, pues, fer un repàs a lo que ve en este menú de dissabte en estos, bueno, partits i seccions que tenim de davant. Ara de seguida comencem amb el Mundial a punt en esta secció sobre el Mundial 2026 en David Ferris. A la 1:30, Mascletà de Sant Joan, des de Alacant. A les 2:15, més o menys, la xarxa esportiva, en especial bàsquet. Avui hem convidats des de Territori Fonteta, com són Marc Calduig i Dani Castro. A les 3, temps per a l'informatiu. 3:30, Futbol Més Nostre, les entrevistes en Carlos Gallardo. A les 4:10, els partits de la nostra vida, estrena la secció Manolo Montalt. A les 5 de la vesprada, entrevista en Ivan Ortolà, en Toni Galindo, entrevista de motor. A les 6:55, més o menys, l'estiu a punt. Clara Alcover i Carlos Urrutia, protagonistes d'esta vesprada en esta sintonia. A les 6:30, més o menys, la música dels vestidors, nova secció que anem a estrenar avui també per a, bueno, pues els més amants de la música i de lo que s'escolta en els vestidors del futbol valencià. A les 7 de la vesprada, el primer partit ja en directe des del camp de la Nucía. Està en xoc l'ascens a la segona federació, la Nucía Tribal Valderas, i ens ho contarà Carlos Gallardo. També estem pendents a les 7 del Mundial, el Països Baixos, Suècia, en la narració de José Luis Wall i els comentaris de Charlie Egea. I a les 8, bàsquet, la final del playoff, el segon partit entre València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona, amb servidor i Nacho Rodilla des del Roig Arena. I a les 10, per a acabar ja esta retransmissió de partits, també tornem al Mundial, Alemanya Costa de Marfil, Alemanya Costa d'Ivori, en la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Juanjo Rodri, ja a les 11:45 aproximadament, l'últim tram del punt a punt en servidor i en Carlos Urrutia. És el menú que tenim per avui, però cal recordar també els resultats que es van donar ahir, sobretot al Mundial. Estem molt pendents i molt ficats en el que passa als Estats Units, a Canadà i a Mèxic. Ara de seguida anem a endinsar-nos en una nova secció del Mundial a punt, però recordem els resultats d'ahir. Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sur 0, Estats Units 2, Austràlia 0, en gol d'Àlex Freeman, el jugador del Villarreal. Escòcia 0, Marroc 1, Brasil 3, Haití 0, Haití eliminada del Mundial, i Turquia 0, Paraguai 1, Turquia eliminada del Mundial. Són les dues seleccions que ja estan fora del Mundial, Haití i Turquia. És la notícia que podem ja contar en este començament del punt a punt. Són les dues primeres seleccions que ja se'n van a casa, que no passaran de la fase de grups.

0: 12 i 25, comencem en la nostra secció del Mundial a punt. Ja sabeu que, bueno, pues esta fita històrica, que està reunint a les millors seleccions del planeta, els Estats Units, Canadà i Mèxic, i que, bueno, pues així en el punt a punt, pues parlem, en este moment del Mundial a punt, analitzant, bueno, pues el context, el scouting, no?, també, coneguent jugadors, molt de futbol. Per això sempre ens acompanya David Ferris, que és scout del Minnesota United i que, bueno, pues a més és valencià. Anem a posar el focus, com sempre, en la selecció espanyola, en els noms, en el que està passant al voltant de la Roja i també, bueno, pues anem a analitzar els rivals d'Espanya en el grup H. Avui ens queda l'Uruguai i també les notícies més importants de la setmana, a més de, com dèiem, descobrir, no?, ja que tenim un scouting, bueno, pues futbolistes que poden convertir-se en les grans revelacions del torneig. Arranca així este nou capítol del Mundial a punt, en el punt a punt, i ja està per així. David Ferris, què tal, com estàs?
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Bueno, pues en ganes de començar, perquè, clar, ja van passant cosetes en el...
1: Ja han passat moltes coses.
0: Han passat cosetes, n'hi ha molts partits, però sobretot, i anem a començar per ahí, però sobretot la sorpresa, no? I abans d'endinsar-nos del tot en les notícies de la setmana que teníem preparada, eliminades Haití i Turquia. Lo de Haití...
1: Home, Haití...
0: Bueno, és algo que, yeah, que sí, podia passar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però lo de Turquia és un sorprenent, dur, eh?
1: Sorprenent, no tant... Per exemple, jo la setmana passada vaig dir amb Carlos que jo pensava que Austràlia podia rascar davant Turquia. És veritat que no m'esperava un 2-0 i que no m'esperava que Turquia amb 62 remats ha fet 0 gols. Entonces, té un problema.
0: Sí,
1: té un problema. És veritat que no arribava... Jo crec que no arribava bé Turquia, Montella una miqueta qüestionat, molt cabut en moltes decisions,
0: sí,
1: però és veritat que és un fracàs caure eliminada en la segona jornada en un grup que és veritat que és igualat, però que tampoc és massa complicat per a fer algun punt. És que has perdut davant d'Austràlia. Davant d'Austràlia has perdut 2-0, avui 0-1 davant Paraguai. Paraguai jugant 60 minuts amb un jugador menys per l'expulsió d'Almirón. Entonces, bueno, per a mi és una sorpresa, perquè jo sí que pensava que com a tercera podia passar, però és veritat que quan perds davant d'Austràlia et compliques molt la vida.
0: Bueno, pues és la notícia, eh? Juntament amb l'Haití, pues Turquia se'n va cap a casa, encara queda un partit, però
1: sí,
0: ja
1: però
0: no tenen cap opció.
1: No té opció.
0: I està eliminada del Mundial la selecció d'Arda Güler, eh? Si el Real Madrid volia tindre jugadors al Mundial...
1: Ara ja no és d'Arda Güler.
0: Ara ja no? Ja no interessa?
1: Ja no crec.
0: Ja no interessa Arda Güler, no? Bueno, pues Turquia i Haití que se'n van cap a casa. Bueno, lo que també m'ha sorprès és lo que ha passat en el seleccionador de Tunísia.
1: Va ser el primer en anar-se cap a casa.
0: Sí.
1: El seleccionador de Tunísia, Sabri Lamouchi, crec que es diu així, després de perdre 5-1 davant Suècia, un partit lamentable de Tunísia, la veritat, les coses com són. Per a mi el pitjor, probablement amb Curaçao, però Curaçao ja lo esperes, però davant una Suècia que no és res de l'altre món, caure 5-1 amb eixa contundència és preocupant. I han signat un entrenador per a dos partits, un conegut, que és Hervé Renard, l'exentrenador de l'Aràbia Saudita, per exemple, que va guanyar a Argentina al Mundial de 2022. És l'entrenador de Tunísia per a dos partits.
0: Sols
1: dos partits.
0: Bueno, pues...
1: En teoria, per el que he llegit, dos partits. Els dos de la fase de grups. És veritat que, bueno, si avancen, que no crec, però si avancen a la següent ronda, negociaran un altre contracte, però jo crec que va estar dos partits i poquet més.
0: Segurament, no? Seria lo normal. En quant a notícies, també n'hi ha situacions que no ens agrada contar, com és el cas de la lesió de gravetat. Jo veia la cara del jugador que...
1: Sí, clar, de Madivo.
0: Madivo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Modiva. Madivo, el jugador que lesiona a Coné, el jugador del Canadà, i evidentment és sense voler, però és quan tu saps i t'adones compte que t'acabes de carregar un company.
1: Sí, però és que és una jugada estranya, perquè no és una...
0: No sé, és una patada mal intencionada.
1: Clar, no,
0: sí.
1: No, mai jo crec que un jugador té intenció de fer
0: bueno,
1: mal
0: alguna
1: company.
0: Vegada.
1: Alguna vegada, pot
0: alguna
1: ser.
0: Vegada.
1: Però és veritat que és una jugada rara, perquè se li enganxa el peu a la cama... No, tampoc l'he vist massa perquè la imatge no m'agrada molt veure-la.
0: No, però, dona cosa, eh?
1: Perquè... Però, clar, és que és molt, molt greu la lesió de Koné, que estava jugant molt bé al Mundial, que estava sent important per a Canadà, i és una llàstima tant per a ell, principalment perquè és el que s'ha lesionat, com per a també Madibo, que jo crec que mai vols fer mal a un company, i menys en un Mundial, un Mundial on Canadà
0: pues, juga a casa,
1: juga sí. a casa i que està fent les coses bé. Jo crec que és una llàstima per a les dues parts, però òbviament el que pitjor ix
0: és Ismael Koné, el jugador del Sassuolo.
1: Va que sonar per al València.
0: Quan estava al Marsella, correcte.
1: Sí.
0: Quan estava al Marsella va sonar per al València, el migcampista, que després acaba en el Stade Rennes, en la Ligue 1, sí. i que esta temporada bueno, pues ha jugat tot en el Sassuolo. Veurem què és el que passa, perquè ara té per davant uns mesos per a tractar de recuperar-se. Això en el que són notícies fora de la selecció espanyola, però David, dins de la selecció espanyola, anit comentava un poquet per damunt esta situació rocambolesca i absolutament incomprensible, i és que a Borja Iglesias no le deixaven entrar a entrenar.
1: Sí, sí, sí. Vaig veure el vídeo. És raro també perquè...
0: De ell cridant, eh?
1: Sí, el cridant i dient jo soc jugador de la selecció espanyola. Tampoc em sorprèn que en Estats Units no coneixen a Borja Iglesias.
0: Però per aquesta regla de tres no tindrien que deixar entrar a quasi ningú
1: jugador.
0: No,
1: ja està clar,
0: Units,
1: està clar. Està clar, no coneixen a cap.
0: No deixa entrar la vigilància que n'hi havia en aquest camp d'entrenament en el que està la selecció espanyola.
1: Jo crec que anava Borja també al part de la seva família, en pareix que estava per ahí, i també estaven una miqueta estranyats per la situació. Però bueno, és veritat que després d'uns dies complicats a Espanya, molta crítica, veure també una situació així una miqueta amb gràcia.
0: Home, gràcia per a nosaltres, per a ell.
1: Sí, per a ell no crec.
0: En aquest moment jo crec...
1: No crec, perquè en el vestidor jo crec que estaran...
0: Home, clar.
1: Mofant-se una miqueta, però és veritat que bueno, una situació... graciosa dins del que cap.
0: Jo crec que ell pensaria que seria una càmera oculta o algo d'això, perquè clar, arribes a entrenar sí. i no te deixen i diu tu qui eres.
1: Sí, sí, sí, no, i ell estava apurat, eh.
0: Home, clar.
1: Vaig arribar tard.
0: Quan ja veus que va en serio,
1: estàs apurat.
0: Que me multen, no, per arribar encara més tard a l'entrenament. I l'altra notícia que no és tan
1: pitjor,
0: graciosa
1: sí.
0: entre cometes, que com podia ser la de Borja Iglesias, està no té gens de gràcia, perquè és que, bueno, pues ha tornat a entre cometes recaure Víctor Muñoz, que esta setmana el Liverpool ha oficialitzat el seu fitxatge.
1: Sí.
0: 40 milions d'euros ha pagat a Osasuna,
1: no
0: 20 per a Osasuna, 20 per al Real Madrid, perquè tenia el 50% dels drets de Víctor Muñoz. Però ese problema físic ha tornat a ressentir-se i Víctor Muñoz allargarà ixe temps de recuperació.
1: Sí, veurem per a quan, perquè tampoc s'ha dit els plaços com són. És una llàstima, perquè jo crec que amb un Lamine Yamal que no està per a jugar més de probablement 45 minuts, amb Nico que és més de lo mateix, jo crec que anava a ser important. Ha tingut mala sort, va caure amb eixa lesió en el penúltim partit de la Lliga, no va poder disputar l'última jornada, pareixia que anava a poder estar per lo menys per a jugar uns minuts en el primer partit, s'ha anat complicant la cosa i ara ja és veritat que es confirma aquesta recaiguda. I per a mi una baixa sensible per com està la selecció. És veritat que Víctor Muñoz com tal és un suplent, però clar, quan tampoc tens bé els titulars es complica la cosa i estan donant de la Fuente per esta decisió.
0: Clar, és que no està per a perdre més efectius, en este cas la selecció espanyola.
1: Per a mi ha tingut mala sort,
0: I sobretot, ja, però aquestes coses poden passar, i
1: sí,
0: això
1: sí,
0: és
1: sí,
0: planificació,
1: sí.
0: perquè sempre parlem de la mala sort quan n'hi ha lesions, però tu tens que tindre en compte que això pot passar, i més si tu te l'emportes lesionat.
1: Sí,
0: perquè tu t'has emportat jugadors que no estan al 100% i que el que pot passar és
1: dir,
0: que se tornen a lesionar.
1: He de dir que és l'única decisió per a mi qüestionable de la convocatòria per l'estat físic, perquè el que em diga que lo normal era deixar fora a Merino o deixar fora a Nico Williams
0: o
1: a Lamine Yamal, m'està tomant pel bobo.
0: Sí.
1: Lo de Víctor Muñoz ho puc comprar, perquè és veritat que tens a Jesús Rodríguez, que és un jugador del perfil similar, d'un nivell similar,
0: que ha fet molt bona
1: i que
0: temporada.
1: Per a mi podria haver estat, i és veritat que estava en condicions per a jugar, però la resta dels jugadors que han arribat tocats, és que no pots deixar-los fora, perquè si deixes fora a Merino, portes a Fornals, després no t'eix bé, i també li diríem a De La Fuente que és que ha deixat fora a Merino.
0: Jo crec que aquesta situació...
1: Per a mi és l'única decisió qüestionable, de la convocatòria. Després podem parlar de Baena, podem parlar d'altres per nivell, però per estar lesionats, per a mi, a soles, lo de Víctor Muñoz.
0: Això és molt senzill i s'oblida guanyant partits.
1: Sí, sí.
0: Estos
1: sí.
0: Problemes. I anem a endinsar-nos, si te pareix, ja en el que és la selecció espanyola, en este balanç ja després del debut i d'esta setmana de treball. I lo primer és bueno, pues, encara està en la retina ixe 0-0 davant Cap Verd, un 0-0 que no esperava absolutament ningú. Jo recordo la teua porra, no sí, sé sí. Si era 6-0 o 5-0,
1: 5-0.
0: La sí. Meua era 3-0 o 4-0 també. Vull dir, esperàvem un altre partit i una altra imatge.
1: Jo esperava, sobretot el dir el 5-0 era perquè jo esperava la selecció amb una determinació i fent el primer gol prompte. Si el primer gol entrava, lo normal és que Cap Verd s'obriguera una miqueta,
0: I després
1: Espanya
0: del primer va
1: poguera,
0: el segon.
1: Poguera aprofitar. Quan tu veus la primera part, jo en el minut 20 ja tenia una sensació negativa, sí que pensava que anava de la Fuente a corregir coses al descans. No el va fer, i per a mi és el principal error. Tu te pots equivocar al plantejament, perquè n'hi ha coses que no tenen molta explicació, però després el no canviar... Sí que jo sé, tinc eixa demanda per a De La Fuente. Després crec que també es junten moltes coses, els jugadors. Molts jugadors estaven malament. Malament no te dic físicament, te dic amb la pilota, amb el tacte del valor. Per exemple, sí. Rodri no va estar bé, i no el dic en l'apartat físic, el dic amb moltes imprecisions. També Oyarzabal, que va aparèixer molt poquet, de fet no va aparèixer fins al minut 30. Ferran falla una ocasió... clara, que no és comú que la R i crec que, bueno, que va ser un mal partit amb un mal plantejament, amb una selecció de Cap Verd que tampoc va fer massa per a defendre, perquè sí, Bosinha és l'MVP del partit,
0: sí.
1: Però jo vaig veure, per exemple, millor el porter d'Aràbia Saudita va fer moltes més parades de mèrit que Bosinha. El que passa que el partit va ser tan roïn que bueno, rescates al porter de Cap Verd, però realment no va fer res. Cap Verd va fer una falta.
0: Això en quant a sensacions generals, però te quedaries en algun aspecte positiu d'este 0-0?
1: Bueno, després quan vaig veure el partit de Portugal i vaig veure que el Congo
0: també, no?
1: feia molt en atac, molt més que Cap Verd, pues sí que és veritat que rescates com a aspecte positiu que Espanya no va patir en defensa, però tampoc de l'altre dia tampoc pots quedar-te amb res, perquè és un 0-0 amb una selecció molt inferior. Si per lo menos hagués dit, bueno, hem tingut moltes ocasions, hem fallat les ocasions, el porter ha estat molt bé, però és que tampoc crec que això siga la percepció de la gent. Jo crec que tots tenim clar que va ser un mal partit. Tampoc vaig a cremar res, perquè jo, bueno, tinc el pensament de que demà Espanya guanyarà, espero que així siga, però jo estic tranquil, perquè és una selecció que en els últims quasi 3 anys ha sigut de garanties en tot tipus d'escenaris. Però és veritat que n'hi ha coses que n'hi ha que corregir, n'hi ha provatures que no han eixit bé i que jo espere que bueno, el seleccionador tinga les coses clares per a donar-li la identitat que ha caracteritzat a Espanya estos anys.
0: I algun aspecte negatiu?
1: Bueno, la dificultat que té Espanya per a jugar davant un bloc baix. A mi no me va agradar...
0: Quan se tanquen, no?
1: Clar, per exemple, jo... quan tu veus que Gavi és l'extrem esquerrà i està obert a la banda... no té molt de sentit. Tu et pots ficar en aquesta posició per a jugar per dins i que Cucurella siga el que trenca la línia defensiva del rival, no? Això crec que fins al minut 35 de partit no passa. Quan passa un par de voltes sí que és veritat que n'hi ha dues ocasions clares, però crec que Espanya no va ser incisiu en aquesta situació, que per a mi era la més clara del partit. Després Ferran a mi m'agrada més per esquerra que per dreta. També t'he dit que jo vaig veure el partit amistós davant Perú i, per exemple, Gavi va jugar com a extrem esquerrà i va jugar bé, i a mi me va agradar en aquesta posició. Ferran va jugar com a extrem dretà i me va agradar en aquesta posició. O sigui, que vull dir, el partit està mal plantejat, sí, però crec que és que va haver molts jugadors molt per davall del seu nivell, molt per davall, i és el que a mi em tranquil·litza, perquè si jo haguera vist que els jugadors estaven donant el seu 100%, sí que estaria preocupat, però com jo crec que a poquet que Espanya haguera estat encertat, haguera guanyat el partit, jo mantinc la calma.
0: Alguna cosa més d'este debut davant Cap Verd? Alguna situació que vulguis destacar?
1: No, que mira que et dic que quasi que preferís que haver empatat a 0 que haver guanyat 1-0.
0: Sí, no?
1: Sí, perquè jo crec que la crítica no seria igual, que les sensacions no serien iguals, i en un Mundial on passen, jo crec que van a passar els tres primers del grup d'Espanya, quasi que preferís que això.
0: Pues anem a parlar ara de lo que ve, no? I del partit de demà diumenge, on Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita. Quina selecció és esta Aràbia Saudita? I sobretot després del debut, sí. Si te canvia un poc l'anàlisi, i quina és la selecció que espera Espanya?
1: A mi me va agradar la primera part d'Aràbia Saudita davant Uruguai. És veritat que jo crec que es junten coses, que va estar bé a l'Aràbia Saudita, sí, però que Uruguai també va eixir al camp amb molta calma. Jo va sorprendre que Uruguai no va pressionar la eixida de pilota d'Aràbia Saudita des de la primera part. Sí que ho fa en la segona part quan el resultat és 2-0 en contra, i jo crec que Aràbia és una selecció amb molta més qualitat per a jugar la pilota. Sí que pensa estar bé a l'Aràbia Saudita, sí, però que Uruguai també va eixir al camp amb molta calma. Jo va sorprendre que Uruguai no va pressionar la eixida de pilota d'Aràbia Saudita des de la primera part. Sí que ho fa en la segona part quan el resultat és 2-0 en contra, i jo crec que

0: L'altre dia és que Aràbia patia moltíssim en els centres laterals. És veritat que Espanya nota un Fede Viñas, per exemple, que va rematar 5 voltes. Espanya nota això, però jo crec que el pla té que ser el que t'he dit, buscar entrar per la banda, per l'esquerra, per la dreta. Jo, a mi no em va agradar molt el partit de Marcos Llorente, i no sé si va ser per ell, per el plantejament que no li perjudicava, però bueno, no descartaria que pogueren tindre participació al partit, no dic com a titulars, Pedro Porro o Grimaldo, perquè em pareixen laterals que en atac poden aportar una miqueta més que Llorente i que Cucurella. Però ja dic, crec que va ser un partit similar en la idea de defendre d'Aràbia Saudí amb respecte a Cap Verd, i crec que si Espanya és molt més incisiu, guanyarà el partit tal i com l'haguera guanyat davant Cap Verd, si el plantejament o la intenció haguera sigut una altra. Si Espanya juga a anar de costat a costat sense atacar amb aquesta determinació, el partit serà molt, molt similar i podràs guanyar 1-0 si tens sort d'una miqueta més d'inspiració, però les sensacions seran més o menys les mateixes.
1: Això en quant a lo que espera a Espanya, però tu esperes canvis de Luis de la Fuente? Esperes alguna variació o penses que va a mantindre el mateix bloc?
0: Jo crec que el bloc serà similar, però que sí que haurà variacions. Crec que va entrar Dani Olmo.
1: Per Gavi?
0: Sí, i pense que va jugar...
1: Jo crec que ha de fer molt a Gavi esta setmana i no em dóna la sensació de que el vaig a canviar. Jo també el canviaria per Dani Olmo, eh?
0: Sí, jo és que no sé molt bé com... què és lo que va a fer. Jo, per exemple, és que ficaria a Pedri com a 8, no com a 10. Uh-huh. A mi Fabián tampoc me va agradar i crec que la posició de Pedri és la de 8, jugant amb molta llibertat, però... per una miqueta més per darrere i no d'esquenes a la porteria o no fent ruptures com vaig veure l'altre dia en els primers 20-25 minuts. Per a mi sí, Dani Olmo té que entrar, i jo no sé com estarà Merino. Jo ficaria Dani Olmo en l'esquerra, Ferran el mantindria en la dreta i Oyarzabal el mantindria en punta, i ficaria Merino com a mitja punta per a tindre aquesta opció dels centres laterals, però tampoc sé com està, si està per a jugar d'inici.
1: Jo penso que és complicat, no?
0: Jo el veig complicat, eh? Possiblement l'únic canvi siga el d'Olmo per
1: Gavi,
0: perquè no crec que fiqui a Jeremy Pino, però tampoc m'importaria Jeremy Pino a l'esquerra, Olmo amb la mitja punta per Fabián i Pedri al seu lloc. Tens alternatives. Una altra cosa és que les utilitzes.
1: En atac no introduiràs canvis, no? Penses que més enllà de Dani Olmo, no?
0: Jo crec que n'hi ha que donar una miqueta de confiança també a Oyarzabal i a Ferran, perquè per a mi han estat bé en els últims anys.
1: No imagines un Lamine o Nico d'inici?
0: Jo no arriscaria. Jo Nico el vaig veure una miqueta... També és veritat que vaig jugar molt poquet, eh? Tampoc pots fer-te una idea de com està Nico. Lamine sí que el vaig veure... relativament bé. A mi, jo he vist un alarmisme amb Lamine Yamal en xarxes que no entenc, de veritat.
1: Per què? Per què?
0: No, perquè n'hi ha molta gent que diu no està bé.
1: Pues jo crec que va ser el millor
0: Per a mi va estar bé. És veritat que no està al seu 100%, però per a mi va estar bé. Uh-huh. Em va deixar tranquil, però és veritat que té uns plaços i jo crec que no n'hi ha que arriscar donant-li... que els minuts també és una cosa que a mi me dona una miqueta igual. Lamine està per a jugar? Sí, perfecte. Quant temps el necessites? Mitja hora? Mitja hora. Tres quarts. Depèn també molt del partit. Si el partit està 2-0, jo al millor li dono altres 20 minuts per a que agafe to físic, però tampoc l'arrisque.
1: Però saps que això moltes vegades també va condicionat des del departament mèdic.
0: Sí,
1: no?
0: sí, clar.
1: Pot jugar 60, menys de 60 no.
0: Bueno, jo ja dic, jo no el ficaria d'inici perquè, bueno, per a mi no n'hi ha que arriscar-lo. Uh-huh. Ja si fa falta l'arriscaries davant d'Uruguai, que al millor tampoc, i li dones 3 quarts d'hora, 60 minuts, el que tu vulgues, però té que entrar progressivament per a mi.
1: Rotaries en alguna posició més?
0: No, al final porteria Unai Simón no va tindre molt de treball i va estar atent quan va... tindre que intervenir. La defensa, ja te dic, no me va agradar Llorente en el pla ofensiu, però defensivament tampoc va fer res malament.
1: Cucurella, no va patir tampoc molt, però...
0: No, per això te dic que jo no, els canvis que podria fer en defensa seria pensant en buscar algo més a nivell ofensiu, però és que vull donar confiança a l'equip, perquè no pot ser que per un partit roïn te carregues a 5-6 futbolistes.
1: O sea que tú

0: no faries, si fores Luis de la Fuente, no faries 2-3 canvis, no?
1: Faria un parell per idea de xoc, no per dir has estat malament, fora.
0: Ja, no, jo, no per assenyalar, no?
1: Clar, que és el que he llegit de molta gent. Molta gent, si volguera, fa una convocatòria
0: ja, tira
1: distinta.
0: Tots i...
1: Tira tots i trau altres 26.
0: Ja, ja.
1: Jo no.
0: Què és el que més te preocupa? I ara, te pregunto primer. El 11, per lo tant, que tu trauries davant de l'Aràbia Saudita és Unai Simón en porteria.
1: Unai Simón, Llorente i Cucurella als laterals. Uh-huh. Com a centrals.
0: Vale? Fins ahir no canvia res.
1: No, Rodri com a mig centre defensiu. Amb Pedri una miqueta al doble pivot, però també amb llibertat. Sí, de 8. Pot ser Merino per davant, per a mi, no sé si estarà per a jugar.
0: Vale.
1: Merino per davant.
0: Si no estiguera Merino, Olmo?
1: Sí, ficaria Olmo. Si està Merino, Olmo a l'esquerra. Si no està Merino, Olmo a la mitja punta, Jeremy a l'esquerra. Vale. I després Ferran Llull al Zabal.
0: Bueno, pues en això deuria de donar-te per a no fer el mateix que dava un Cap Verd, no?
1: En lo de l'altre dia deuria haver-te donat per a guanyar a Cap Verd.
0: És que la teoria...
1: Podem parlar del plantejament del que vulguem, però en un plantejament... qüestionable, hauries haver de guanyar a Cap
0: Sobre
1: Verd.
0: El paper, hauries
1: perquè si fas un gol, és que segurament hagués fet dos o tres més.
0: Anem a parlar de lo que més te preocupa d'Espanya, perquè bueno, el 0-0 de Cap Verd, jo crec que ha tret alguna dels defectes, no?, que pot tindre esta selecció, però també és un poquet l'anàlisi que tenen que fer ara Luis de la Fuente i el seu staff per a tractar de corregir de cara al partit d'Aràbia Saudita. La primera pregunta que se m'ocorreix és, li falta gol de veres a la selecció espanyola?
1: Jo diria que no. És que l'altre dia el problema per a mi és veritat que tens un parell d'ocasions clares que no estàs encertat, però és que per a mi gol li falta a Turquia, que ha fet 62 tirs,
0: sí,
1: i no ha fet
0: evident
1: cap gol. Sí. Tu és que vas fer quants? Sí, te marca 20 i pico arribades, però tirs clars, quan vas fer? 4, 5? És que no va ser un partit, per això he dit lo del porter de Cap Verd, és que no va ser una exhibició de Bocinha per a dir és el MVP indiscutible i el millor porter de la primera jornada, és que no és veritat. Entonces, a mi no em preocupa tant la falta de gol com la falta de fluidesa i d'idea en el xoc ofensiu. Si demà és el mateix partit amb el mateix plantejament, on a la primera mitja hora el davanter no ha tocat la pilota, on en el mapa de passes no n'hi ha cap passe a l'àrea, i és tot com una pareixia
0: handball,
1: entonces si passa això, preocupant, però jo crec que si Espanya té fluidesa, les ocasions arribaran. Oyarzabal ha fet una barbaritat de gols este any a la selecció.
0: Sí,
1: Ferran ha fet també molts gols a la selecció. Falta de gol, home, no tenim a Mbappé, no tenim a Olise i companyia, però crec que tampoc està malament.
0: O a Messi, que ha començat en un hat-trick.
1: Sí, tampoc hem jugat davant Lucas Zidane.
0: És de veres, això és de veres. Un abraç per a Lucas Zidane. A nivell emocional, després d'un debut, diguem, decepcionant, no?,
1: sí,
0: com és el de Cap Verd, que cal canviar, que cal treballar, o penses que simplement és tractar d'esborrar quant antes i començar de nou?
1: No, jo estic tranquil perquè crec que és una...
0: Vull dir, no pot pesar el 0-0?
1: Jo crec que la decepció que jo crec que tots hem tingut, i ells també, jo crec que la selecció ha tingut la decepció que hem tingut tots, i això em tranquil·litza perquè crec que estem tots en la mateixa sintonia. Jo crec que dona força per a demà eixir amb molta més intensitat, pensant que caminant no guanyes a ninguna selecció,
0: sí, sí.
1: I ja no sols per tu, perquè has vist més seleccions,
0: sí,
1: que han patit amb rivals inferiors.
0: A mi m'ha agradat el que va dir Cucurella, i és que sabien perfectament que n'havien fet un bon partit.
1: Ja està. Sí,
0: i estava en la línia del que comentaves tu. Diu que perdre, o sea, que empatar este encontre... inclús donava encara més la sensació de dir
1: tenim que espavilar, ho va dir Capdevila també. Capdevila és un campió del món que jo crec que una miqueta sap del tema. Jo estic tranquil, demà si Espanya fa un mal partit ja em preocuparé, ja em preocuparé, però ara mateix és que per la confiança que tinc en ells, perquè van ser una selecció que en l'Eurocopa ningú comptava amb Espanya i van armar-se de valentia per a guanyar, pues crec que demà Espanya farà un bon partit, espere que guanye, que després davant Uruguai també faça un bon partit, i a poquet que Lamine millore, que Nico millore, una selecció amb Lamine i Nico i el mig del camp que té Espanya, lo normal és que puga arribar lluny. Jo estic tranquil.
0: Te pregunte la última en este sentit, has parlat de noms propis, n'hi ha algun jugador que tu penses que tinga que donar un pas endavant,
1: sí.
0: que haja de corregir un poquet la...
1: Per a mi Rodri, perquè
0: és fonamental,
1: és,
0: no?
1: Fonamental, és el líder de la selecció, és l'apilotador, va ser el millor migcampista de l'Eurocopa de 2024, i crec que tenint un recanvi de garanties com Zubimendi,
0: sí,
1: si Rodri demà deixa dubtes, hauria que plantejar-se coses amb Rodri, perquè jo no el vaig veure bé. Jo sé que a De La Fuente això no li agradaria escoltar-lo, perquè diu que Rodri al 50% és el millor migcampista del món. Jo, a mi l'altre dia no me va agradar amb pilota, i això és el que em preocupa.
0: Bueno, pues veurem, no? Si Rodri mostra una versió, també és de veres que ens ha acostumat a l'excel·lència, no?
1: Sí, sí, no, jo no tinc dubtes de Rodri com a futbolista.
0: I el dia que està normal, pues te sembla que no està bé.
1: Però
0: no?
1: Després de la lesió, és veritat que n'hi havia dubtes amb ell, i, bueno, a mi ja dic, l'altre dia no me va agradar, com no me va agradar ningú, però per la... l'esperança que tinc amb Rodri, pues és veritat que l'assenyalo una miqueta més, però jo tinc esperança també per a demà amb ell i amb els jugadors que juguen.
0: Bueno, pues això és l'anàlisi, no?, de cara al partit d'Espanya davant l'Aràbia Saudita, que és demà a les 6 de la vesprada, una Aràbia que va empatar el seu partit també en l'estrena davant l'Uruguai, i precisament anem a parlar, David, sobre l'Uruguai, no?, perquè ixe 1-1 davant Aràbia Saudí, ja t'he dit algunes pistes, és la selecció que ens faltava per completar el grup H, que és en el que està enquadrat la selecció espanyola, i jo te pregunto en esta anàlisi que anem a fer sobre l'Uruguai, si continua com és sobre el paper,
1: sí,
0: seguint el rival més fort del grup.
1: Sí, per a mi sí, perquè és veritat que l'empat de l'altre dia és una decepció, òbviament, per a Uruguai, però bueno, per qualitat n'hi ha una diferència notable amb respecte a Cap Verd, amb respecte a Aràbia. Lo normal, jo crec, que és que Uruguai no fas el que va fer Espanya. Té més alternatives també per a aquest xoc amb centres laterals fer mal a Cap Verd. I bueno, sí que t'he dit que per a mi n'hi ha molta diferència també entre Espanya i Uruguai.
0: Volem, no? Que sí, jo, que passes.
1: Sobre el paper, per a mi, per qualitat, n'hi ha diferència, perquè jo Uruguai, pues bueno, sí, és una selecció molt competitiva, com la majoria de seleccions de Sud-amèrica, però a nivell de qualitat té Valverde, té algun jugador més, té bons jugadors, però no crec que siga una selecció com, per exemple, pot ser el grup de França, amb Senegal, amb Noruega... Això me referís.
0: Què és el que més te va agradar de l'Uruguai en aquest partit davant de l'Aràbia Saudita?
1: Pues me va agradar molt la reacció d'Uruguai en la segona meitat. Jo crec que la primera part Uruguai comença bé, però es va adaptant al ritme d'Aràbia Saudí, i al descans Bielsa fa dos canvis, que és el que no va fer De La Fuente. Se'n va Vinya al lateral esquerre per Sanabria, i també trau a Darwin per Canovio. Canovio va ser per a mi dels millors de la segona meitat, i per a mi van pujar el to competitiu d'Uruguai, que després va poder empatar, i és veritat que va tindre ocasions per a guanyar. Uruguai va mereixer guanyar el partit per la segona meitat que va fer, que jo no sé si va fer 20 tirs bueno, entre pals no sé quants, però va fer 20 tirs, molts en centres laterals, en accions de pilota parada, i me va agradar aquest canvi de tendència que sí que va poder fer o tindre Uruguai.
0: Bueno, pues això és una de les virtuts que tu li has detectat a l'Uruguai de Marcelo Bielsa, del Loco Bielsa. Què és el que no te va convencer? Clar, no, empatar a un davant de l'Aràbia Saudí,
1: no
0: suposa que també per a d'ells és un mal començament.
1: No és un bon resultat, sobretot també perquè si hagueren guanyat, a Espanya ja li ficaven un problema, perquè guanyant a Cap Verd i empatant davant d'Espanya ja era en primera de grup segur, i ara mateix no, està tot com al començament, però amb un partit menys. Però bueno, a mi ja és el que dic, no me va agradar eixa primera meitat on Uruguai, pues jo pensava que sí que anava a pressionar molt la eixida de pilota d'Aràbia Saudí. Aràbia és un equip que és el que jo dic, sí, se va tancar darrere, però també li agrada jugar amb la pilota. Els seus jugadors són tècnicament tècnicament són jugadors acceptables. I Uruguai li va costar el dir anem cap amunt a pressionar, a intentar robar en camp contrari, a furtar en camp contrari, que sí que el va fer a la segona meitat i va donar-li moltes oportunitats de gol, ja siga per xuts des de fora de l'àrea, per el que dic, centres laterals. Crec que és algo que va corregir de cara a este partit. Uh-huh. Després, davant d'Espanya, jo crec que el plantejament també serà molt similar al de Cap Verd, al que jo espere d'Aràbia Saudita, que serà un partit on Uruguai es tancarà, intentarà donar poquets espais a Espanya i després eixirà a la contra.
0: Quin jugador per a tu és el que marca les diferències en esta selecció d'Uruguai?
1: Pues mira, lògic és dir que Valverde, perquè és el que juga al Real Madrid, perquè és el que és una miqueta l'emblema d'Uruguai per la seva situació al seu club, però a mi m'ha agradat moltíssim Maxi Araujo, que va ser el golejador del partit.
0: És el de l'Sporting de Portugal.
1: Sporting de Portugal ha fet una molt bona temporada. A mi
0: en banda,
1: molt. Sí. Ja t'he dit, molt incisiu, amb una bona competitivitat des de l'inici. Per a mi va ser un dels més destacats. Però ja dic, per nivell i per el que s'espera d'ell, el jugador més important és Valverde, que també va tindre alguna ocasió amb el seu xut des de fora de l'àrea. Jo crec que és una situació que repetiran demà davant Cap Verd i que també amb Espanya, si tenen opció, van a fer ús d'aquest dispar de Valverde.
0: Parles tu d'aquest partit davant Espanya i jo te faig la pregunta, si en comptes de demà el partit fora contra l'Aràbia Saudita i veient el que hem vist, no?, d'Espanya i d'Uruguai, qui veuries com a favorit en un Espanya-Uruguai?
1: No, per a mi Espanya, sense...
0: No te canvia, no?
1: No me canvia res, no crec que calga perdre el cap, com molta gent li està passant. Lo d'altre dia per a mi és un desastre, però no és una tònica general dels últims partits o dels últims mesos o inclús l'últim any de la selecció. Uruguai tampoc arriba bé. No és una selecció que ara mateixa pot arribar lluny al Mundial, sí, perquè és una selecció competitiva, però no és una de les seleccions més fortes de Sud-amèrica. Per a mi n'hi ha per lo menos 3 per damunt d'ells, inclús alguna més, inclús 4, i bueno, crec que Espanya és favorita, però és veritat que no m'agradaria tindre que jugar-me tot a cara o creu davant d'Uruguai.
0: Això anava a preguntar-te, creus, perquè clar, per com s'estan donant les coses, els dos estan en un punt, creus que el liderat del grup H es pot decidir en l'Espanya-Uruguai? És a dir, per el tot en aquest partit?
1: Seria lo normal, i lo normal també seria que aquest partit...
0: Lo normal lo posi, perquè empataran el primer partit, lo normal seria que Uruguai li guanya Cap Verd, que tu li guanyes a
1: Espanya, que
0: guanyar
1: Uruguai...
0: Arriben els dos en quatre, i en aquest partit...
1: El que guanya és primer de grup, i lo normal és que el segon s'enfrenta a Argentina. Per tant, jo crec que va ser un partit molt important per això, perquè... No crec que cap de les dos vulga enfrontar-se a Argentina en la primera ronda eliminatòria.
0: Home, els dos partits tenen lo seu, no? Un Uruguai-Argentina ja en eixa primera eliminatòria són 700, no?
1: Sí, 700. I crec que Espanya davant d'Argentina pot guanyar, eh? No, però, home,
0: sí,
1: jo crec que preferixes jugar davant d'Àustria...
0: Sí.
1: Crec jo, eh? Entonces, crec que és un partit molt important per això, que va ser un partit amb molta tensió. Espanya, per a mi, si haguera guanyat l'altre dia, ja estaria... molt encarrilat el primer lloc del grup. S'ha complicat una miqueta la vida, però també és veritat que, bueno, que també te serveix per a veure com reacciona la selecció després d'un mal resultat, d'una decepció, i per a mi Uruguai és un bon rival per a posar el termòmetre, a veure on està Espanya.
0: La primera mesura de serietat, no?
1: Sí, ja un rival que competitivament te va exigir una barbaritat.
0: Bueno, pues veurem què és el que passa, eh? Sobretot abans, en el partit d'Espanya davant l'Aràbia Saudita i en el partit
1: de l'Uruguai.
0: Home, sí,
1: que per dona
0: una sorpresa, no?
1: Una sorpresa tampoc em vaig a ficar a plorar.
0: Estaria bé, però encara accentuaria més la necessitat d'Uruguai de guanyar-te a tu en el partit.
1: Sí, però si tu guanyes...
0: No, clar. Ja veurem, no? Però bueno, sí, pot passar de tot, eh? Encara queden Espanya, Aràbia Saudita i Uruguai Cap Verd, pot passar de tot, però el normal és que arribem a eixa tercera jornada de la fase de grups on Espanya i Uruguai s'enfrontaran a les 2 del matí així en Espanya per a eixe partit que pot decidir qui és el líder. Això ja vindrà. Primer tenen que jugar primer Espanya davant Aràbia Saudita, després l'Uruguai davant Cap Verd. És la 1:01. Anem anem a fer una xicoteta pausa per a uns consells i al tornar continuem en esta secció perquè ens queda, encara ens queda per analitzar dos seleccions d'ICE Big Six, no? Hem ampliat un, sí. A, en contra de 5 a 6.
1: Sí, sí.
0: Dos seleccions que jo crec que van a donar que parlar i que ja estan donant que parlar. Els resultats més cridaners de lo que portem del Mundial i, per suposat, el postre, no? Lo millor sempre per al final, la carpeta de l'Scout en els jugadors que ens porta David Ferris. La una i un minut, fem una xicoteta pausa, al tornar continuem, així en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
6: De tu a tu.
7: Punt a punt.

0: És la 1:03 i abans de continuar en esta secció, contem perquè ens arriba una informació, publica l'agència EFE, una informació sobre Fernando Gago, l'exjugador del València, també del Real Madrid, selecció argentina i actual entrenador de la Universitat de Xile, que ha estat traslladat a l'hospital perquè pateix problemes cardiovasculars. El tècnic es va trobar mal després d'un partit amb la Universitat de Xile i va tindre que ser traslladat a l'hospital. Li han fet proves, està sometent-se a diferents exàmens mèdics i cardiovasculars i estarà uns dies apartat, no?, del dia a dia de l'equip. És de veres que el que diuen des de l'equip Universitat de Xile és que Gago se troba en bones condicions i que està acompanyat per els serveis mèdics que encara estan revisant, no?, i fent-li proves, però sembla que ja en més estabilitat i que el que sí que s'ha detectat és algun tipus de problema cardiovascular i que anem a veure com evoluciona l'exjugador argentí del València, del Real Madrid, entre altres, i actual entrenador de Universitat de Xile. Fernando Gago, que no tampoc va eixir molt bé, sopas per el València,
1: no
0: de la millor manera, però evidentment li desitgem que es millore quant antes i que quede en un esglai tot això que ens està arribant des de Xile i aquesta situació de malaltia, no?, de Fernando Gago. Continuem, David, perquè anàvem a parlar ja de esta part també d'anàlisi de les grans seleccions, no?, de lo que a priori són les favorites, podríem dir. Ampliarem de 5 a 6. Avui anem a parlar concretament d'Anglaterra i d'Alemanya, de dos seleccions que han començat bé,
1: sí,
0: que tenen, jo crec, un plantilló espectacular,
1: sí.
0: Que la d'Anglaterra va donar que parlar molt per les absències, per les decisions de Tuchel, però que jo crec que va fer un bon debut davant de Croàcia.
1: Probablement, per a mi, del que jo he vist, la millor selecció de la primera jornada.
0: Sí.
1: Possiblement. Va fer un partit molt seriós. És
0: per veritat, a mi, juntament amb Marroc. Però sí,
1: Marroc va estar bé, però a Marroc li va faltar alguna coseta davant Brasil, pot ser, però per a mi, per dir una de la que ha sigut la millor, per a mi, Anglaterra.
0: Uh-huh.
1: Un partit molt solvent. És veritat que amb el pero de li fan dos gols,
0: sí,
1: però crec que també juga amb una selecció molt forta com Croàcia, que és veritat que té molts dels jugadors de sempre, però que també té algun jugador del que parlarem molt en propers anys. I a mi me va agradar moltíssim. És veritat que quan tens un jugador com Harry Kane, tot és una miqueta més fàcil, perquè ja no és per els gols que fa, és que és un jugador que em pareix espectacular en tots els tipus de situacions que se poden donar en un partit. I per a mi és una selecció a tindre en compte. És veritat que va ser molt qüestionat Tuchel després de donar la seva convocatòria, però per a mi és una plantilla de plenes garanties on estan també jugadors com Bellingham, com Rice, com Elliot Anderson, que em va agradar moltíssim l'altre dia. Saca, té molt...
0: Rogers.
1: Sí, sí, té moltes coses. Té a Rashford, té moltes coses per a poder, per lo menos, somiar amb guanyar el Mundial.
0: Per lo que tu dius, penses que és una candidata real i que no és tan sols una candidata mediàtica,
1: per
0: no?
1: Per a mi és una de les seleccions que és favorita per a guanyar el Mundial, probablement. Jo vaig dir Portugal, França i Espanya... Podria ser Anglaterra una quarta... En un grupet de 5, Anglaterra estaria per suposat. I, de fet, tenint en compte el debut de Portugal, inclús te la fique per damunt. Mm-hmm. M'agrada moltíssim l'estil que té Tuchel, a comparació de Southgate. Jo crec que Anglaterra era una selecció que guanyava, però que a nivell d'estil no li agradava pràcticament a ningú.
0: No.
1: Segurament ni als anglesos.
0: Segurament.
1: I ara mateixa, és veritat que és una selecció que pot ser, en defensa serà una miqueta pitjor, però en atac pot ser molt, molt determinant.
0: Has parlat d'alguns noms ja com Harry Kane, però te pregunto per els jugadors diferencials, si tens que triar 3-4 jugadors d'esta selecció d'Anglaterra.
1: Jo diria Kane com el més diferencial, perquè per a mi és un jugador que té que tindre opcions de guanyar la pilota d'or. Per a mi és... top 3 com a mínim, i veurem què passa en el Mundial, però per a mi el seu any és espectacular, i ja dic, el que et dona el xoc en dies que no va fer gols va ser important igual.
0: I que ha fet? Ho porta 52
1: i pico, sí, una barbaritat.
0: 36 en Lliga, 14 en Champions, 12 en el Mundial.
1: És una barbaritat, i si a jo li sumes tot el que t'aporta al xoc, ja és todavía més, més important. Després Bellingham també me va agradar l'altre dia, que al Madrid no ha tingut una bona temporada i me va agradar molt. Després Saka de ser important i bueno, te diria que esos tres són els més importants, segurament amb Rice, aunque a mi m'ha agradat moltíssim també Anderson l'altre dia, és que em va sorprendre molt el seu partit. Jo no veig molta Premier League, la veritat, i va agradar molt.
0: A mi, jo penso que té una selecció molt ben compensada, i l'altre dia, bueno, pues és que fins jugadors com Saka...
1: Kobe Maino no juga en cap minut, clar. I és un jugador que altres seleccions...
0: I Saka va ser suplent, vull dir, va ser la segona part.
1: Sí, per això he tingut dubtes de on el fica Tuchel com a... Ja. Com a important a l'equip. També és veritat que Rashford és suplent, i Gordon com a titular, probablement sí. Gordon, que no va estar bé, jugarà de suplent el proper partit. Bueno, veurem. Té moltes alternatives. N'hi ha moltes seleccions amb moltes alternatives en atac, i Anglaterra és una d'aquestes seleccions, sí.
0: Anglaterra és una, i l'altra, no sé si vols comentar alguna cosa més d'Anglaterra.
1: No, ja dic que per a mi és una de les favorites. Després n'hi ha que veure els encreuaments que n'hi ha al Mundial, perquè això també pot ser determinant. Si després Anglaterra en vuitens de final juga davant, me lo invento, no sé com és el...
0: O en 700.
1: Sí, davant de França, pues clar, una de les dos favorites va fora.
0: Encara li queda Jorge davant Ghana i davant Panamà.
1: Jo crec que va fer... Lo normal és que farà 9 de 9.
0: Seria lo seu.
1: Seria lo seu.
0: Bueno, pues veurem què és el que fa Anglaterra en ese grup en el que... Grup L, en el que està en Ghana, Panamà i Croàcia, en el que va de moment primera, juntament amb Ghana, en ese grup. Però l'altra de la que anem a parlar també, David, és d'Alemanya. Una selecció alemana que evidentment bueno, pues, en aquest primer marcador, no? Avoltadíssim davant la curaçada dels nostres cors,
1: sí.
0: Ja ha donat un missatge de anem en serio.
1: Sí, a veure, jo no tenia dubtes de que si una selecció
0: podia golejava,
1: no? A una selecció inferior, a Alemanya, perquè els alemans ja saben com són, no te donen ni mitja, i l'altre dia quan Curaçao fa l'1-1 n'hi ha pausa per hidratació, com diuen, sí. Per publicitat, com dic jo, i canvia el partit ja per a dir, bueno, fins així. I, bueno, és una selecció també amb alternatives. És veritat que amb, jo crec que menys determinació de la que jo veig, per exemple, a Anglaterra, crec que arriba amb dubtes, amb Nagelsmann qüestionat...
0: Sí, sense una referència com a nou, no? Perquè pot jugar Havertz...
1: Sí, pot jugar Havertz, pot jugar Undav, sí. També o el tema de... Per exemple, no va jugar cap minut...
0: Jo penso que o el tema de té que ser titularíssim,
1: clar,
0: no?
1: És que
0: per el perfil
1: té alternatives, però és veritat que per a mi és una selecció una miqueta menys completa que Anglaterra, i ja dic, arriba amb dubtes perquè, per exemple, Neuer s'havia retirat de la selecció, però ara torna per a jugar el Mundial, per tant, com deu estar el seu suplent... Són coses que, bueno, Nagelsmann ha estat molt qüestionat, i a mi l'altre dia em convenç perquè, oye, Espanya, per exemple, empata 0, Portugal empata 1, i són seleccions inferiors també com Curaçao, però em recorda una miqueta al 7-0 d'Espanya davant Costa Rica.
0: Sí.
1: Veurem què fa avui Alemanya, perquè per a mi té un rival molt complicat com és Costa d'Ivori.
0: És que avui ja se complica el tema, eh?
1: Vull dir, si avui Alemanya... Em convenç.
0: Costa de Marfil té, a banda del germà de
1: Duet... Parlarem, sí. De Costa d'Ivori, perquè per
0: però
1: a mi és una...
0: Cingo en el central, Diomandé per la banda, que és una barbaritat.
1: És una selecció molt perillosa.
0: Que sí, Fofana, que te donen molt de múscul al mig del camp, Guaji, Diallo, vull dir, és que tenen coses, eh?
1: Una selecció molt perillosa, i per això te dic...
0: I con la PP...
1: I després està Ecuador també al grup, que sí. L'altre dia evidencia una falta de gol clara, però que és una selecció molt competitiva, que té molt bona, molt bona defensa, molt bons jugadors en general a la plantilla. Per això dic, vull veure més a Alemanya, perquè sí, té mèrit guanyar-se Tau Curaçao, sí, perquè altres no han fet el mateix que tu, però també vaig veure jo a Espanya guanyar 7-0 a Costa Rica, i després va empatar amb Alemanya i va perdre amb Chapó, i a casa en 8 anys.
0: Sí,
1: o sigui que anem a veure.
0: Bueno, quins aspectes tàctics destaques d'esta Alemanya?
1: Una miqueta el que tu has dit. L'altre dia va jugar 4-2-3-1 amb Havertz en punta, però en moltes ocasions Havertz caia a rebre a la zona del 10 i era Musiala qui ocupava aquesta zona del 9.
0: Birch anava cap a dins.
1: Birch anava també cap a dins. Després eix un Duff que pot jugar en punta, però també és un jugador amb molta mobilitat, que a mi m'agrada moltíssim. Jo crec que va ser titular en molts partits del Mundial. Destaque també, m'agrada moltíssim Nathaniel Brown, el lateral esquerre d'Eintracht de Frankfurt, que bueno, ja, crec que ha sonat per al Bayern de Múnich, per a més equips. Crec que és un jugador que va ser espectacular. I el que hem dit, vull veure quin paper té Voltemade, perquè a mi és un davanter que m'agrada molt, perquè és...
0: Perfil diferent, sí.
1: Un perfil distint, un perfil diferent, amb aquesta altura que té, però també amb molta velocitat, amb una bona agilitat, tècnicament és... està molt bé.
0: Sí.
1: I vull veure quin paper té. Ja dic, per a mi té alternatives. És veritat que en defensa, bueno, té a Kimmich com a lateral dret, que és un mig centre més. A mi Kimmich també és un jugador que em pareix una barbaritat.
0: Schlotter ve quitar com a parella de centrals també.
1: Sí, després està Rüdiger. A mi els centrals, fixa't que són bons centrals, sí, però jo crec que li falta una miqueta més a Alemanya en eixa posició. I Neuer com a porter està bé, però també t'he dit que Neuer té 10 i 10.
0: Home, clar, i una edat.
1: I una edat. Entonces, n'hi ha que veure, per això t'he dit que, no sé, tinc dubtes amb Alemanya i vull veure-la esta nit, la veritat.
0: Pues esta nit, a les 10 davant Costa d'Ivori, Costa de Marfil, i, bueno, l'última que te fa sobre Alemanya. Fins on creus que pot arribar o quin sostre li veus a esta...
1: Jo diria... I me'n puc enganyar, però quarts de final com a màxim.
0: Com a màxim?
1: Com a màxim, quarts de final. Sí,
0: Sapent, no veus a l'Alemanya en semis?
1: Home, puc veure-la perquè ja t'he dit, respecte moltíssim a Alemanya. Jo, Alemanya i Brasil són dos de les seleccions que més respecte per la història que tenen, perquè m'agrada moltíssim la forma de jugar d'Alemanya, la determinació que ells tenen. Ells no et perdonen, ells quan...
0: Si
1: juga Alemanya davant d'Espanya i veu que Espanya està malament, pot fer 5, fa 5.
0: Si pot fer sang, fa sang.
1: I m'agrada moltíssim aquesta mentalitat, però jo, com a global, no el veig més enllà de quarts de final, perquè també crec que en aquesta ronda ja n'hi haurà algun rival... de l'entitat o inclús millor que Alemanya. Pense jo, és que no tinc el quadre estudiat, la veritat.
0: Pues jo crec que de cara a l'última jornada ja podem començar
1: a
0: veure...
1: No me l'he estudiat perquè, clar, com depens dels 8 tercers que classifiquen, de tantes coses que he dit...
0: Que de cara a l'última jornada, que ja més o menys pot estar clar, ahí ja podem entrar en l'anàlisi de què és el que pot passar de cara a la primera eliminatòria. Són la 1:15, ara d'ací a uns minuts anirem ja avançant en més assumptes, perquè tenim que anar cap a Alacant. Ja veig imatges en la tele de que, bueno, pues ja l'ambient és espectacular en aquestes festes de Alacant, però abans una part que hem, jo crec que inclòs en esta secció, perquè bueno, no podíem fer-ho en les primeres setmanes perquè no havia partits, clar.
1: No podíem inventar.
0: Però resultats més cridaners de lo que portem de moment en estes dues setmanes de Mundial. En estes dues jornades de Mundial, millor dit. Quins per a tu són els tres partits més cridaners per el seu resultat, per el seu desenvolupament, per el que ha passat en aquests partits? Per a tu, quins són els més cridaners?
1: Jo comence per el Costa d'Ivori 1, Ecuador 0, no per cridaner el resultat, sinó perquè és dels partits que més he gaudit, perquè Ecuador va jugar molt bé en la primera part, ja dic, amb una miqueta de falta de gol, crec que són dos o tres tirs al pal. Costa d'Ivori, per exemple, amb un atac molt incisiu, amb un Diomandé, que per a mi és una barbaritat de jugador,
0: sí que és una barbaritat.
1: Però està també Pepe, és que té tantes coses a l'atac. Té a Bazumana Touré, que vaig recomanar-ho la setmana passada,
0: Guaji.
1: I va tindre també alguna acció positiva. El que tu has dit, Fofana, Guaji, que, bueno, veurem si juga Guaji, perquè ha tingut ahí un...
0: Problemes,
1: un
0: problema, en el passaport
1: alguna història estranya ha tingut.
0: Bueno, el que està passant als Estats Units, no n'hi ha cap
1: amagar. Però per a mi és una selecció que jo ja vaig dir que podia ser una revelació. Veurem avui amb Alemanya i m'ha agradat moltíssim aquest partit. Per a mi una barbaritat de partit.
0: I si el primer, quin seria el segon per a tu?
1: Bueno, tenia apuntat així l'Austràlia-Turquia.
0: Sí.
1: Ja a Turquia podem dir que és una sorpresa en tot,
0: sí,
1: tot
0: en general,
1: el que ha jugat.
0: Sí, però perquè... 2-0 jo crec que va sorprendre molt,
1: sí,
0: molta gent.
1: Sí, va sorprendre per la sensació, no? Sí que és veritat que es va trobar amb un Patrick Beach en porteria, que va ser una barbaritat. També és veritat que avui el porter de Paraguai també ha fet moltes parades. Per tant, jo crec que a lo millor Turquia té un problema en l'atac, però és veritat que bueno, va ser una sorpresa. Jo pensava que podien empatar. Podia guanyar Austràlia? Sí, però jo apostava per l'empat, perquè a mi Turquia em pareix una miqueta nova Bèlgica, per dir-ho d'alguna manera.
0: Ja sé, però més.
1: Però sí que és veritat que em sorprèn molt que en dos partits fases 0 de 6 amb Austràlia i amb una Paraguai amb 10, 60 minuts. Per a mi és una sorpresa lo de Turquia.
0: Has parlat del porter del Paraguai, de Orlando Gil, està oferit al València.
1: Sí,
0: En la taula del València, com a un oferiment, és el porter de San Lorenzo de Almagro en
1: primer
0: Argentina.
1: Partit se van portar 4.
0: Sí, i en el segon partit pues, va fer
1: un bon partit.
0: Un bon partit.
1: Sí, sí.
0: Però ara que ho has dit, acaba de vindre
1: el
0: cap que Orlando Gil està oferit al València, que busca porter i que veurem què és el que fa. Un altre partit, vinga, un altre resultat que t'ha resultat cridaner en este començament de
1: Mundial. Mira, vaig a destacar també per la qualitat del partit del Països Baixos 2, Chapo 2.
0: Sí. M'agrada
1: moltíssim Chapo, el seu estil...
0: Sobretot la segona part, no? Perquè
1: sí.
0: La primera part va ser un poc més...
1: I... En general, el jugador de Chapo m'agrada molt per la qualitat que té i per la disciplina que...
0: Ara te vaig a preguntar per un jugador de Chapo.
1: Sí, jo crec que sé per qual em vas a preguntar. Però ja dic, Chapo em va semblar una selecció molt disciplinada a nivell tàctic, que, el que dic, compta amb jugadors molt tècnics i molt, molt interessants. A mi, Països Baixos, pues, bueno, va decebre una miqueta perquè Koeman ja saben com és i jo crec que en el 2-1 fa uns canvis molt, molt defensius i... que Chapo t'empate amb un gol de córner, pues jo crec que tens un problema, perquè l'altura mitjana de Chapo és, no sé quan pot ser, però és molt inferior a l'altura mitjana de Països Baixos, amb un Virgil van Dijk, que bueno, el gol que fa Virgil van Dijk de cap és una barbaritat on la fica, i després em va agradar moltíssim Summerville, però ja dic, en sensacions generals, per el que jo espere de Països Baixos, una miqueta decebut, i per el que espere de Chapo, que també és una de les meues possibles revelacions, bueno, content per el que vaig veure i amb moltes ganes de veure-la avui. És veritat que a les 6 del matí no sé si m'alçaré o el veuré després, però la vull veure davant Túnez.
0: D'aquestes seleccions que acabes d'anomenar, del Costa d'Ivori i Equador, d'Austràlia guanyant-li a Turquia, de Països Baixos i de Chapó, per a tu alguna d'aquestes seleccions ha guanyat més enters per a estar en 700?
1: Per a mi la que més, Costa d'Ivori, perquè de fet és que és el que dic, crec que a Equador, que era la meua revelació prioritària, i bueno, la seguís ficant com a possible revelació, però crec que li falta en atac, perquè tenia en el València ja amb 36 anys, crec que són, i crec que Costa d'Ivori té tot el que no té Equador, que és un atac espectacular, que en defensa és veritat que és millor Equador, per exemple, però crec que també es pot defendre bé Costa d'Ivori, i per a mi és la que guanya més crèdit per a poder arribar lluny.
0: Bueno, pues anem en la carpeta del scout. Mira, tu has inclòs un jugador del Chapó, però jo vaig a preguntar-te per un altre per a començar. El València, ahir contàvem en informació d'ací del punt a punt i 90 minuts, que ja té tot acordat i firmat en Ryo Nosuke Sato, el jugador del Futbol Club Tòquio, i que, bueno, serà jugador del València. Què et sembla, este jugador?
1: No el coneixia, perquè no és un mercat que jo seguisca habitualment, però sí que l'he vist un parell de partits quan va sonar per al València. M'agrada molt perquè crec que és l'estil de jugador del Chapó, que molt tècnic, baixet, menudet, amb molta agilitat. Jo sí que dic que no sé com a què el trau el València, però per a mi no és un jugador per a jugar en banda, per a mi és un jugador per a jugar de 10, en un rol que crec que el València no ha tingut, que no ha tingut un mitja punta pur i específic que rep en tres quarts, gira i busca el davanter amb l'últim passe. Ja dic, a mi m'agrada moltíssim aquest jugador, crec que és una aposta intel·ligent del València, però també vull veure amb què li acompanyes. Si aquest jugador té que arribar per a ser titular en la jornada 1, per a ser important en la jornada 1, crec que li va costar perquè és un xiquet, és que té de 9 anys,
0: de nou, per a
1: però tampoc entenc la gent que critica sense veure el jugador. tenia que dir.
0: Portes també un jugador del Chapó, sí, per analitzar.
1: Zion Suzuki, el porter de Chapó.
0: Sona ja per a canviar d'equip, no? Inclús.
1: Jo el vaig veure en Bèlgica, quan jugava en Sant Truidens, perquè Sant Truidens té sempre molts jugadors asiàtics, especialment japonesos. Porter del Parma, 1,90 d'estatura, em sembla un porter molt seriós per a tindre 23 anys. Crec que he vist que ha sonat per a equips, però no tinc clar si és veritat o no, però bueno, crec que està predestinat per a jugar en un gran equip en el futur. A mi m'ha agradat l'altre dia, va tindre alguna intervenció de mèrit, i està jugant la seva primera Copa del Món. Per tant, bueno, és important veure com es desenvolupa la seva competició, com està, però a mi m'ha agradat molt a Bèlgica. En el Parma no l'he seguit, però crec que està jugant bé. Té un valor de mercat de 20 milions.
0: No està mal.
1: I és un, de, per a mi, dels porters del futur al futbol.
0: És el jugador que ens portes del grup EFA, del grup del Chapó, Zion Suzuki, porter de 23 anys, que bueno, ja l'altre dia va fer un bon partit i que suposa que bueno, pues, també continuarà en aquesta línia de cara als pròxims partits del Chapó. Del grup G,
1: Track a Eman Ashur de Chipre. No és un jugador jove, té 28 anys, però és veritat que vaig veure l'altre dia el partit davant de Bèlgica, m'ha agradat moltíssim, no sols per el gol.
0: De l'Egipte, no?
1: Sí, jugant a l'Ahli, l'equip on jugava Ali Udien. Crec que ja el vaig veure l'any passat al Mundial de Clubs, ja el vaig veure algun moment a Ashur. Va fer un gol a
0: Eman Ashur?
1: Diria que sí.
0: Vale, jo no ho sé,
1: però crec que sí. Però m'ha agradat moltíssim perquè és un jugador que és habitualment, o moltes vegades, mig centre, però va jugar a l'esquerra l'altre dia perquè té molt de recorregut, molta potència, és molt contundent als duels defensius i va fer un golaç a Courtois amb un xut des de la frontal. Per tant, per a mi va ser una de les sensacions de la darrera jornada. I vull veure com juga esta setmana.
0: És que la selecció d'Egipte també té coses,
1: És que n'hi ha moltes seleccions d'Àfrica que tenen moltes coses.
0: Sí, que estan evolucionant moltíssim, que tots, pràcticament tots els jugadors estan ja en Europa o en grans lligues, però en este cas parles d'uno que no, que està a l'Egipte.
1: No, va eixir a Midtjylland, una etapa, crec que la 23-24, però va jugar a soles 5 partits. Imagina que problemes d'adaptació i va tornar a Egipte, per tant. Ha jugat molt poquet.
0: Quants anys té?
1: 28.
0: 28, bueno, ja no és un xiquet, no, ja està en un moment ja diferent de la seva carrera. I del grup H, del grup d'Espanya, portes un jugador de l'Aràbia Saudita que anem a veure-lo davant d'Espanya.
1: Un dels que me va agradar l'altre dia davant d'Uruguai, Abdulelah Alamri, també casualment va marcar, és central, 29 anys, juga al Nasser, però el fiquem no per el gol, perquè el gol és anecdòtic, sinó perquè em va aparèixer un jugador amb molta qualitat defensiva. L'altre ja va tindre accions de molta qualitat defensiva i em va sorprendre perquè no m'esperava veure aquesta exhibició en un Mundial d'un central de l'Aràbia Saudita. Veurem demà, jo espero que demà no estigui tan bé, crec que tampoc és la seva naturalesa estar tan bé, però l'altre dia em va aparèixer un dels millors del partit. També em va agradar moltíssim Mohamed Kano, que ja el vaig parlar d'ell quan analitzàrem a l'Aràbia Saudita al mig centre. I bueno, crec que són dos dels jugadors que millor van estar l'altre dia i bueno, veurem què tal demà. He fet una miqueta de trampa perquè són jugadors que he vist ja estos dies en el,
0: hombre, no,
1: en el
0: però...
1: Mundial, però també és veritat que bueno, la primera jornada serveix per a això, no? Per a veure jugadors que t'agraden i per a poder recomanar-los, hombre, clar, per a seguir-los
0: per suposat.
1: En aquestes jornades.
0: De fet, jo volia preguntar-te per uno per a terminar, que segur que el coneixes, que és Ismael Saibari. Que
1: jugar al Bayern. La
0: fetxa del Bayern des del PSV, és company de Jare Kaserowski.
1: Mira que m'agrada i no l'he ficat al fantasy.
0: Home, pues valdrà diners,
1: Ja el tinc. Para la segona jornada ja el tinc.
0: Però va fer 15 gols esta temporada en el PSV i ja l'ha signat el Bayern perquè en el Mundial, dos partits, dos gols.
1: Sí, no, i bueno, nascut a Espanya,
0: Sí,
1: nascut
0: correcte.
1: A Espanya, podia haver representat a Espanya, ha optat per representar al Marroc. Bueno, a mi és... va aparèixer l'altre dia un dels millors, junt a Boadi, del que vaig parlar també la setmana passada, el número 6 de Marroc.
0: No, espectacular,
1: és un espectacle, espectacular. Jugador, un espectacle de jugador. Ahir no va estar tan bé, però bueno, Saibari, dos partits, dos gols, una de les sensacions del torneig. I bueno, Marroc, jo crec que... Jo en algun costat he dit que va ser una de les decepcions del Mundial, però de moment està... complint expectatives, està fent-ho molt bé.
0: Bueno, pues, són els jugadors que estem destacant en esta secció també de la carpeta de l'Scout. Hem arribat a la fi de la secció, David. La setmana que ve esperem analitzar una victòria d'Espanya i que baixen les aigües un poc més tranquil·les.
1: Arribarem
0: no?
1: Després de fer nit, eh?
0: De fer nit, correcte. D'aquest partit davant l'Uruguai.
1: Programa complicat el del
0: bueno,
1: si guanyem.
0: No, correcte.
1: Si guanyem estarem bé.
0: Programa segur que estarà bé perquè tindrem moltes coses que contar. O per a bé o per a mal.
1: Esperem que per a bé.
0: Esperem que per suposat per a bé, per a la nostra selecció espanyola. David Ferris, ha estat un plaer i la setmana que ve més noms, més seleccions, més anàlisi, més gols, més futbol en el Mundial a punt.
1: Un plaer, Salva, seguir treballant.
0: Pues un abraç al nostre scout valencià, com és David Ferris, en esta secció del Mundial a punt, en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, on anem a fer una xicoteta pausa i al tornar ja estem veient imatges, està tot preparat, està bueno, pues la plaça dels Estels en Alacant plena de gom a gom. Anem a fer una pausa i al tornar anem ja en eixa comunicació en la segon mascletà de Sant Joan.
2: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
5: De tu a tu.
4: Les fogueres de Sant Joan en A Punt Ràdio.

0: Són exactament la 1:31 del migdia en Alacant. Per lo que veiem, està plena, de gom a gom, la plaça dels Estels. Segur que ja fa, d'ací a uns minuts farà olor a pólvora, a festa, a la tensió que, bueno, pues es nota en l'ambient, perquè en tan sols uns minuts arranca la segona mascletada oficial d'estes festes de Sant Joan, d'estes fogueres de Sant Joan, on molts quilos de pólvora estan preparats per a fer tremolar la terra d'Alacant. I bueno, pues anarem cap allà en directe per a parlar amb David Gozálvez, que està en la plaça dels Estels. Contamos com està vivint-se l'ambient, David.
1: Molt bona vesprada, Salva, bona vesprada a tots els oients de la ràdio d'Apunt, perquè estem un dia més així, en esta plaça dels Estels, en este cor des d'on batega la festa de les fogueres. Avui és dia 20, avui és el primer dia oficial, realment avui arranca la festa, encara que així ja portem dos intenses jornades vivint de primera mà i des d'ací les primeres mascletades en la plaça dels Estels. Ahir van viure la primera a concurs, va ser a càrrec de la pirotècnia Crespo d'Alzira, que va quedar descalificada perquè no va arribar al temps mínim que havia establit el concurs de fogueres. Es va quedar en 4 minuts 49 segons. Va ser una mascleta apoteòsica de 150 quilos de pólvora, però que va estar marcada per eixes anècdotes, per eixa descalificació, per no arribar al temps i perquè es va disparar, com no sol ser habitual, abans de l'ordre protocolària de les velles. Així que queda per a la història com una anècdota dins d'este concurs, dins d'este cicle de les fogueres i del concurs de mascletades així en la plaça dels Estels. Avui serà el torn per a la pirotècnia Turís. Serà el tercer any que estos pirotècnics disparen des d'ací, des d'Alacant, però és cert que són uns habituals en totes les festes de la Comunitat Valenciana. Parlem de que disparen en Fallers, disparen en la Magdalena de Castelló, en les festes d'Elx, i avui així, en este temple de la pólvora a la cantina, ens deixaran per al record una de les seues mascletades. Després, d'ací a uns minutets, escoltarem al seu pirotècnic, a Vicente Albarranx, per a que ens conte més detalls sobre la mascleta d'avui. Però abans anem a fer un repàs del que ens ha deixat l'agenda fogueril en este primer dia oficial festiu. Vos saludem des d'este set especial que ha organitzat la Ràdio Pública Valenciana. A mi estan els companys César Beltrán en la producció, José Ramón Planells en el control tècnic i David Gozálvez, qui vos parla ara mateix. Vos hem de contar que les fogueres infantils ja han despertat avui en la ciutat plantades. 92 més una, 92 més l'oficial de l'Ajuntament, infantils en tota la ciutat d'Alacant, que avui a primera hora del matí han rebut la visita dels jurats. La lectura dels premis es realitzarà esta vesprada, serà en aquest moment quan coneixerem quina és la millor foguera infantil de la ciutat d'Alacant i, per tant, la que succeirà a Florida Portadgo en el tro de campiona. Continuem contant més coses perquè continua la plantada de les fogueres grans, últimes hores per a posar a punt les creacions efímeres que a partir de demà hauran d'estar enllestides per a rebre aquesta visita dels jurats, també les barraques i els carrers adornats. Parlem de que d'aquestes 12 fogueres d'especial, totes tenen ja el seu remat en el cel. També diguem que esta nit viurem a racons i barraques la clàssica nit de la plantà, on és tradicional eixe soparet amb la coca amb tonyina, amb les bacores i amb el vi de la condomina, que estaran ben presents. Estos racons festius quedaran inaugurats esta vesprada a les 8:30. I així, és dissabte, és 20 de juny, a Alacant no cap una agulla, és cap de setmana, això suma a l'inici de les festes. Tenim una ocupació plena en la ciutat d'Alacant, pràcticament fregant eixe 100%, segons s'escolta Benahir des de l'Associació d'Apartaments i Hotels d'Alacant, i també s'està treballant a destall en les floristeries, perquè demà comença l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Remei. Eixa és una de les cites més esperades de la festa de fogueres, amb dos protagonistes clares, les flors i l'indumentària festiva. La més important és la que porten les vellers del foc d'Alacant, Maria Pastor i Leire Arellano. Per això hem tingut a bé avui convidar a este racó festiu, a este set, a Gabriel Blasco de Desparto i Azahar, que ha sigut l'encarregat de vestir a la vella del foc infantil, a Leire Arellano. Gabriel, què tal? Bon dia. Gabriel, com estàs? Suposo que com ha sigut enguany el dur eixe honor de vestir a Leire?
2: Pues sí, ha sigut un honor, òbviament. És una experiència, la veritat, inigualable, molt dura, perquè és moltíssim treball en 15 dies, un mes, més o menys, però molt xula, una experiència per a repetir.
1: Em contaves abans d'entrar en directe que no sabies si repetir tan immediatament, perquè és molt intens.
2: Sí, o sea, L'any que ve segurament no, si m'ofereixen, no, que no ho sé, clar. Uh-huh. Òbviament. Però és molt xula, és molt difícil, és moltíssim treball, són 22 faldes, 15 corpinyos, 15 mantilles, i és que és res de temps el que tenim, o sigui, això, que és molt dur.
1: Això t'anava a preguntar, per aquestes peces, aquests vestits que ho heu de confeccionar, perquè a més, tu em deies, sou una indumentària molt jove, teniu molt
2: clar,
1: recorregut.
2: Sí, no, nosaltres vam obrir la botiga en agost del 2024, o sigui que encara no fa dos anys, i ja estem així, o sigui, ja estem vestint a la Vella del Foc i les seues dames. Però sí, hem tenit que omplir el taller de gent, de treballadors de fora, hem ampliat els treballadors perquè si no, no arribaven, o sigui, era impossible.
1: Com és també el treballar amb una Vella del Foc? No sé fins a quin punt elles s'impliquen en el procés o es deixen sorprendre?
2: Clar, nosaltres el que fem a Alacant, nosaltres elegim dibuixos, colors i tot, més o menys en febrer, març, i elles són elegides ja en maig, el 1 de maig va ser l'elecció infantil. Uh-huh. I clar, elles no sabien res del que anaven a portar. I ha sigut sorpresa, li va encantar a l'Eire, a les seues dames, o sigui que un acert i molt content.
1: Uh-huh. Te pregunto també perquè, clar, els trajes de nòvia a la cantina són molt tradicionals, són realment el que veiem. Així, de fet, tenim molts d'estos trajes davant en esta zona. Jo te volia preguntar si podeu deixar el vostre segell en este art. O sigui, com ho feu? Com ho has fet en el cas de...
2: Clar, a veure, és difícil perquè a la fi és un traje que té que complir un reglament i no pots eixir-te del reglament. Però bueno, sí que hem fet alguna cosa una miqueta diferent o que no s'havia vist abans. Per exemple, l'Eire, el corpinyo que porta, els tres que porta, representen una miqueta les festes de tota Espanya. Porta madroños en el primer, representant un poc el centre de la península. En altres porta tota la mànega de vellut brodat damunt, com si foren pues, de Múrcia o de la zona de Salamanca. I luego, després el més tradicional, que és el tercer, que és el típic de novia a la cantina, brodat en pedreria, per exemple. O la mantilla, que hem agafat un velo de novia original del segle XIX i l'hem transformat en la mantilla de novia a la cantina, que és la primera mantilla de l'Eire, per exemple.
1: Uh-huh. La mantilla és un element també molt important i molt complicat de treballar.
2: Moltíssim, moltíssim. Nosaltres era un repte total perquè no havíem fet mai mantilles al nostre taller, sempre ho hem fet fora, i bueno, les tres que porta l'Eire les hem fet allí i ha sigut un orgull una vegada ja que les hem vist acabades perquè... No donàvem un dur, però ahí estan i perfectes, la veritat.
1: Com és el procés? Donar un poc lliçons bàsiques.
2: Bueno, per a la mantilla el que fem és entolem damunt d'un tul, recortem l'encaje, les peces, i després es pot cosir o a mà o a màquina, però cada peça i cada mantilla més o menys són pues, una setmana, dues setmanes de treball. Uh-huh. O sigui que no és fàcil.
1: No és fàcil. I...
3: Belles, de quina foguera sou?
4: Hola, de Rabassa Polígon Industrial.
3: I com se presenta el xura de les infantils? Guanyareu, no guanyareu? Sereu de les millors, no?
4: Ojalá que sí, se lo merecen.
3: Sí?
4: Mucho.
3: Com se presenten les fogueres? Que queden quatre dietes que aneu a exprimir a tope, no?
4: Buah, yo estoy con las emociones a flor de piel y estoy ya muy emocionada.
3: De tots els actes, quin és el que més t'agrada? Quin és el que més esperes?
4: Ayer la planta fue increíble.
3: Sí? ¿Por qué es mágica la planta para tú?
4: Porque estamos todos unidos, toda la foguera, y la verdad es que hasta me emocioné y todo cuando lo vi todo colocado.
3: Bueno, pues acaba de disfrutar de les fogueres. Més belleses, me'n vaig a per estar. Quina foguera sou?
4: Via Par Vista Hermosa.
3: Escolta, vos queden quatre dietes de fogueres, però aneu a exprimir a tope, no?
4: Por supuesto. Desde el primer día hasta el último.
3: Sí. D'ara d'esta segona mascleta que entra en concurs, qué emoción.
4: Súper emocionada, con muchísimas ganas. Llevo muchísimo tiempo sin estar aquí y tengo muchísimas ganas.
3: Pues a disfrutarla, que estás en primera fila, ¿eh? Vinga, moltes gràcies. És que, com he dit abans, la emoció està a flor de pell perquè el jurat ha de decidir en poques hores quina serà la foguera infantil guanyadora d'enguany i totes opinen que la seua és la millor.
5: Això sempre és cuina. La seua sempre és la millor. Ahí no n'hi ha discussió.
3: Clar.
5: I la que millor cuina també sempre ta mare.
3: Ta mare.
5: Ta mare, això és sagrat. La que és millor fa el putxero, ta mare.
3: Ta mare.
5: I el putxero, estem, mira, nosaltres així com a cigrons del putxero perquè estem que... Sí, mira, com és la gent tan, tan meravellosa que ens acompanya cada dia ventant-nos, perquè te fa una calor així que no es pot aguantar.
3: I es nota que és dissabte perquè mireu quanta gent hi ha, cap de setmana de fogueres, èxit de públic d'assistència assegurat, de tota la cuita valenciana, de tota Espanya i de tot el món, perquè això és festa internacional. El ritme dels ventalls no paren i no espera menys de les temperatures com, que ara per se comentarem.
5: Exacte, com dient les filòsofes farem contemporanes, que el ritme no pare, claro.
3: no pare ni molt menys. Per cert, que si voleu vindre a esta ciutat, a un hotel, intenteu-ho, però serà complicat, perquè està quasi tot ocupat. Si voleu reservar una taula, també, però i lo bonic que és, és festa internacional, el ritme dels ventalls no paren i no espera menys de les temperatures com, que ara per se comentarem.
5: Exacte, com dient les filòsofes farem contemporanes, que el ritme no pare, claro.
3: Que no pare ni molt menys. Per cert, que si voleu vindre a esta ciutat, a un hotel...

0: A casa ahir fresquet sense moure't i el portem l'espectacle escudellat a casa. Acabeu d'eixir de la nevera ben fresquet.
1: Ahí estem, perfecte. Comenteu-nos com esteu en casa en el hashtag Mascleratres o a Maria Fuster i Ferran Cano, pues que vos escoltem, vos llegim, vos sentim a prop i conteu-nos com esteu passant este ja quasi primer dia d'estiu, perquè el diumenge a la una del matí oficialment ja estem en l'estiu. Ja falta de Victoria Rosselló i de Joncares Fortea, pues ve esta una Maria Fuster i un Ferran Cano.
0: Clar, els vostres meteoròlegs de capçalera.
1: És el que tenim. Temperatures fortes, eh? Atenció, perquè tenim un grafisme en el que vos contem que de moment les mínimes durant els pròxims dies, en esta primera onada de calor per a donar la benvinguda a l'estiu, no baixaran dels 20 graus i que les màximes, avui i demà, 33 graus, en una sensació tèrmica sí, en Alacant major, de 34-35 graus, així que el que tenim és molta calor, que és la forma en la que li diguem hola a l'estiu. Però bueno, també tindrem banyant la crema.
0: Hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola, hola, hola.
0: No vengas sola. Hola, hola, hola. No fa falta.
1: Hola, hola, no vengas sola.
0: No, tapeu-vos, que fa fred estos dies.
1: Perquè les fogueres, això sí que és cert, Maria, que diu que quan les coneixes atrapen.
0: Totalment.
1: O sea, tu quan les proves, repetixen.
0: Això és
1: així, no. I això és el que li ha passat al nostre següent convidat, que l'any 1987 les va conèixer i ja es va quedar en elles per sempre. Tota la vida, ja 40 anys. Diego Palacios.
2: Què tal? Com,
1: com estàs? Benvingut.
2: Diego, pues estic encantat d'estar amb vosaltres. Fogueres i apuntes tot una, eh?
0: Tot és el combo perfecte.
2: Però de tota la vida. I l'esplanada, què te pare?
0: Estàs en ta casa, eh?
2: I en una vellea.
0: Vull dir, una vellea del foc, així. Perquè estic en ses amb flapes.
1: Una vellea d'apunt, clar que sí. Contants,
0: una miqueta, perquè és fantàstic tindre't així.
2: Pues tinc molta història, perquè jo des de ben menudet ja volia ser artista faller en València. I jo tenia una veïna paret en paret, que era d'ací del barri de Benalúa. Me parlava molt de les fogueres i jo no coneixia res de, ni d'Alacant ni de les fogueres. I va arribar el moment en què jo, en el 87, que era molt xicotet, pues a mon pare i a ma mare vaig ficar-me en jo vull anar a Alacant, vull conèixer les fogueres i vull veure el que és això, no? I vam vindre la primera volta de visita i des d'entonces hasta enguany sense parar.
1: 40 anys.
2: 40 anys.
1: No has fallat. T'has fet artista.
2: Sí.
1: Però és que tu vens artista a Alacant i ja tu jo només començar a plantar fogueres... Pam, a guanyar premis,
2: va ser una...
1: a pesar el santo.
2: Sí, va ser molt xulo perquè el primer any vaig plantar dos fogueretes infantils i me van donar dos segons premis i a l'any següent les mateixes fogueres dos primers premis i el premi entonces de Canal 9.
1: Ah, mira.
2: Me vas endur el d'Alacant i el de València el mateix any.
1: De Canal 9.
2: I la veritat és que molt xulo, lo de plantar fogueres per a un artista faller és vindre a un altre puesto en el mateix el calor, en el mateix de la gent, en esa alegria del foc i tal, però estar tranquil.
0: Clar. No
3: ten... Bona vesprada de nou des d'ací, des dels Estels. Continuem així, escoltàvem de primera mà eixa experiència de Gabriel Blasco, de l'indumentarista de Leire Arellano, de la vellea del foc infantil d'Alacant. Ella ha sigut l'entregat de vestir-la i de continuar donant-li eixa imatge a la vellea del foc infantil d'Alacant. Estem així, vivint aquests moments de moltíssima emoció previs a la mascleta, previs a esta segona mascleta a concurs, i vos contàvem que n'hi ha ara mateix moltíssima expectació així en la ciutat d'Alacant, perquè contem, són 98 anys de festa de fogueres, són 98 anys de festa de fogueres, i així la gent té moltíssimes ganes de viure-les. Per això, de cara al centenari, de cara al 2028, quan arribarà eixe centenari les fogueres, tenim així al costat a Andrés Llorens. Ell és el president d'esta comissió encarregada de dur els actes del centenari. Andrés Llorens, Nino, què tal? Benvingut a este set de la Ràdio d'Apunt.
4: Hola, bon dia, moltes gràcies.
3: Nino, conta'ns un poquet, què és el que n'hi ha preparat? Teniu per davant dos anys per a preparar eixe centenari. Quins actes tenim en ment que es pot desvelar a aquestes altures?
4: Bueno, ahora anem a començar, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada se aprobó por el Pleno Municipal ya lo que es la fundación del centenario de les fogueres. Ideas hay muchísimas, ganas todavía hay más. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, que esto ya que no tiene marcha atrás, bueno, empezaremos a hacer actos y cosas, porque no va a ser solamente la celebración del 2028, van a ser... muchos actos, muchas actividades desde ya hasta dentro de dos años, ¿no? Involucrando a mucha gente, involucrando a toda la ciudadanía, involucrando a las organizaciones de Alicante que puedan participar de este centenario

0: Doncs, companys, des d'ací, des d'esta plaça dels Estels d'Alacant, des d'este cor, des d'on batega la festa, ha bategat més que mai amb esta mascleta de la pirotècnia Turís, la segona concurs. Demà, tercera jornada, concurs d'estes mascletaes del cicle de fogueres. Des d'ací, des d'esta plaça, mos acomiadem i es escoltem demà, companys.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
5: De tu a tu.

0: Són les 2 i 8 minuts, continuem en directe en el Punt a Punt en Apunt Ràdio. Acabem de viure esta segona mascletà de les festes de Sant Joan en Alacant, de la mà del nostre company David Gozálvez. Bueno, 6 minuts de mascletà espectacular en la plaça dels Estels, plena de gom a gom, i en un dia que convida a mascletà, paelleta, un arrosset i a la platja, que està al costat. Les vistes que estem veient des de, bueno, les imatges de la televisió són espectaculars, els companys de la tele en Apunt Media, i bueno, pues hem viscut esta segon mascletà de Sant Joan, de la mà, com deien, del company David Gozálvez, des de la pròpia plaça dels Estels. I bueno, sintonia de xarxa esportiva, perquè són ja les 2 i 9 minuts i anem a endinsar-nos en com hem encetat el programa, no? Parlant de bàsquet, perquè avui València Bàsquet es mesura novament al Barça en el Roig Arena, en el segon partit de la sèrie, en el segon partit d'esta final dels playoffs, una sèrie a 5 partits que de moment va 1-0 per al Barça, després d'eixe 112-113 que va aconseguir el Barça per a guanyar en la pròrroga, i que, bueno, pues, jo crec que va deixar gelat a molta gent a pràcticament tot el Roig Arena, i és per això que avui pues, volíem donar-li encara més recorregut a el bàsquet, al València Bàsquet, i a lo que està passant esta temporada, i de la mà, bueno, pues, d'un canal que també podeu seguir en YouTube, com és Territori Fonteta, i que ha portat fins als estudis de Apunt Ràdio, fins a aquest estudi principal, al company Marc Alduc, que és periodista i a més involucradíssim en el bàsquet, com és també en l'Amics Bàsquet Castelló, i a Dani Castro, que també és part important d'aquest projecte de Territori Fonteta, i que jo m'han dit que viu el bàsquet també d'una manera molt especial. Ja estan per ací, Marc, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Buena vesprada.
1: Pues muy buenas, Alba. Encantado de estar aquí y sobre todo para hablar de baloncesto y de Valencia Basket.
0: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Molt bé, así estamos. Y nada, res, a ver si fem el empat al 1-1.
0: Bueno, ha començat la final de una manera, jo crec, que no esperàvem, no? Que tal volta no era lo que pensàvem, no? Que podia passar, almenys per lo que jo vaig a dir, ens ha mal acostumat València Bàsquet esta temporada, perquè crec que és no és una crítica, evidentment, però clar, ens han mal acostumat a guanyar sempre, a remuntar sempre, i quan t'emportes una d'estes pues ja dona la sensació de que uf, quin xafó, no? I la veritat és que estàs en una final i contra un Barça.
1: Sí, al final, por mucho que el Valencia haya hecho una temporada espectacular, al final tienes que tener un poco el contexto de que juegas contra un Barça que tiene un presupuesto mayor, por mucho que durante la temporada pues no se ha reflejado de esta manera, pero al final es un equipo muy peligroso, lo vimos con jugadores pues de altísima calidad, no solo del baloncesto nacional, sino del baloncesto europeo. Y bueno, Valencia Basket es cierto que nos ha mal acostumbrado, también nos ha mal acostumbrado a remontar en situaciones complicadas. Ganar dos partidos en el Lovacán no creo, Salva, que sea más difícil que ganar dos partidos en el Palau.
0: No pensa que siga més difícil. València Bàsquet ja ha guanyat en el Palau també, i l'últim precedent és de guanyar de 25.
2: Sí, normalment València Bàsquet li costa encaminar els partits en el Palau, i sí que és cert que fa dues setmanes va guanyar, i jo crec que el tercer i el quart partit el pot guanyar sempre quan empate aquesta nit.
0: Bueno, ara s'endinsem de ple en esta final, però abans pues, vull preguntar, perquè vosaltres teniu un projecte en comú en el que me consta que també n'hi ha més gent que avui no ha pogut vindre, no? Sergio Botella és el company que... N'hi ha algú més en el projecte de Territori
1: no,
0: de Fonteta?
1: No, els tres.
0: Els tres, esteu els tres, Marc Calduc, Dani Castro i Sergio Botella. Com naix esta idea de fer un canal, de fer un projecte en este sentit audiovisual? Esteu en YouTube o en més plataformes?
1: Estem en un poc en totes les plataformes, perquè al final fem el vídeo per YouTube, però estem en totes les xarxes possibles, en X, en Instagram, en TikTok. Entonces intentem un poc pues tocar totes les redes socials, fer un contingut diferent en cada red social, i bueno, pues intentar informar de la millor manera de l'actualitat de València Bàsquet.
0: Com va néixer este projecte de Territori Fonteta?
2: Pues sobretot de tres xics aficionats al València Bàsquet que volien fer un projecte que si fora distint a lo habitual que n'hi ha al Roig Arena ara en estos moments.
0: En aquest moment la Fonteta.
2: Clar, la Fonteta.
0: Quan començaron, quin any era? En què començaron?
2: L'any passat.
0: L'any passat. O sea, sí. Ja sabíeu perfectament que lo de Fonteta anava a quedar obsolet.
2: Sí.
0: No?
2: Val.
1: Era un poc també el homenatge, no?
0: A
1: on havíem, pues, nosaltres, que som aficionats de València Bàsquet des de petits, pues un poc...
0: Vos conegueu en la Fonteta?
1: No. O sea, perquè... La realitat és que jo i Dani ens coneixem perquè col·laboràvem en el mateix lloc en la pàgina web de Campo Atrás i en Sergio Botella jo tinc el vincle perquè estudiàvem junts la carrera a la UGI, a la Universitat de Castelló. I ahí pues, ens van juntar els tres, van dir, som tres xavals que bueno, ens agrada el periodisme, ens agrada València Bàsquet, per què no fer un projecte, perquè també creiem que bueno, pues, la situació del club, no, que està en auge, pues, donava la situació.
0: I estàs parlant, Dani, de com naix, no, ese projecte.
2: Sí, al final n'hi havia que distinguir-nos de lo que n'hi ha habitualment i varen crear el canal de YouTube, gràcies a Marc, i varen donar un... bola, diguem, a les redes socials i estem ahí a diari fent contingut.
0: Què és el que vos va portar a diguem, dedicar un projecte exclusivament a... perquè això és exclusiu de València Bàsquet, no? No parleu de NBA, ni parleu d'Euroliga, ni... És simplement València Bàsquet. Què és el que vos convida a dedicar un projecte simplement i exclusivament a València Bàsquet?
1: Al final, és el que hem dit, no? Els tres érem aficionats de València Bàsquet, els tres ens agradava el món del periodisme, no? I sí que és veritat que vam trobar ahí pues, que ens faltava, a lo millor, gent o algun referent en quant al tema de pues, este món que s'ha obert nou, no? De València Bàsquet, d'actualitat, de poder fer vídeos, creiem que havia contingut, però no era el contingut a lo millor que es fa ara, no? Un poc més modern en aquestes plataformes, i vam decidir pues, apostar per això. Per sort, cada un té el seu treball. És un treball que el dediquem també molt de temps, però per sort podem compaginar-lo amb altres coses que estem vinculats. Pues, Dani té la seva feina, Sergio també treballa en el periòdic En Plaza, jo estic també en l'Amics Castelló treballant. Poden compaginar-lo i al final pues, ha sigut un poc això, que li dediquem també moltes hores a aquest projecte.
0: Però és més com si fos un hobby? O sea, vull dir, o és un segon treball que teniu? Perquè la diferència moltes vegades està en el tema de la remuneració, no? Vull dir, sí, lo que sol diferenciar un hobby d'un treball, però també de l'obligació, no? De dir, jo el meu treball tinc que anar, vull dir, si n'hi ha tres dies que no m'apeteix i no vaig, me tiren, no? Fan fora, me acomiaden del treball, però en este cas moltes vegades, pues, estos projectes també pues, bueno, pues igual si un dia no puc, l'altre tampoc, però vos obligueu com si fos un treball? Sí. A este canal, sí.
2: Sí, és un hobby, però li dediquem com si fos un treball diari.
0: Quin tipus de contingut oferiu? Quin tipus de contingut, sobretot, diferenciat als d'altres mitjans pues, més convencionals, com si fos la ràdio, com si fos la televisió, vull dir, què és el que li oferiu vosaltres als, en este cas, seguidors que teniu en el canal?
1: Nosaltres el que intentem un poc diferenciar-nos, sobretot en les xarxes socials, intentem aglutinar tot el que és informació de València Bàsquet, tot el relacionat amb València Bàsquet, sobretot de l'equip masculí, pues, intentem aglutinar-lo, no? en la nostra xarxa social, en la nostra compte d'Instagram, de X, i després crec que també ens podem diferenciar en els vídeos postpartit, no? Que poden ser ja des del Roig Arena
0: in situ,
1: des del pavelló, moltes vegades també des de casa, pues, tocar altres temes que a lo millor pues, no es toquen, i crec que ahí pues, és on podem diferenciar-nos nosaltres dels mitjans més tradicionals.
0: Com, Dani, ha evolucionat sobretot la comunitat, en este cas taronja, la de València Bàsquet, després d'estos anys, com deia abans Marc, una paraula que a mi m'agrada quan parlem de València Bàsquet, que és auge, no? Pot ser moda també, sí. O moda sense malinterpretar-se, no? Però sí que és de veres que ara pues és molt més cridaner, no? El bàsquet és un projecte guanyador que ha canviat de pavelló, que bueno, pues que està en un absolut moment clau. I com noteu la evolució d'eixa comunitat taronja en xarxes? N'hi ha més gent que s'interessa? N'hi ha més gent que vol estar al dia, que vol consumir el contingut que creu?
2: Sí, totalment. De fet, des de que varen començar el projecte fins al dia d'avui, el projecte ha crescut gràcies a les persones que s'han sumat a València Bàsquet, gràcies a la temporada que estan fent, i el projecte que en si n'hi ha una base, i n'hi ha una clau, unes maneres de treballar de l'equip de Pedro Martínez, i que molta gent està alternant amb el futbol i s'està pues, passant, diguem, a lo que és el baloncesto, el bàsquet.
0: O sea, penseu que no és incompatible? Que n'hi ha gent... perquè este debat és interessant. N'hi ha gent que està, entre cometes, abandonant el futbol per anar-se'n al bàsquet, o que està en el futbol però diu, en este cas, imagineu que sou del València. Vull tindre alguna alegria en la meva vida.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Vaig a veure València Bàsquet, perquè València no me les dona, o me dona molt poquetes. O a l'aficionat del Villarreal, que n'hi ha un vincle molt gran, sí, en la família Roig. Penseu que, bueno, pues, ja que el Villarreal també va molt, pues, vaig a també apoyar el projecte de València Bàsquet, o la gent del Llevant, que també n'hi ha molta gent del sí. Llevant que va al Roig Arena, en este cas, que anava a la Fonteta, però que, bueno, pues, també, pues, igual, patixes ja durant la setmana en el teu equip i vols trobar ixe refugi de victòria, d'alegria, de projecte guanyador, que és València Bàsquet, no?
1: Sí, jo crec que indubtablement és una cosa que està sorgint, no? Al final, també València Bàsquet ha construït un pavelló de 15.000 persones quan la temporada passada estava en un pavelló de 8.000. Vull dir que ahí ha vingut també un auge de gent que antes no, pues no estava. Crec que és compatible, perquè al final jo crec que a la gent li agrada l'esport de València, no? I té pues, una oferta molt bona, no? En tots els equips de la ciutat, de la comunitat, i claro, hi ha una cosa que al final no podem obviar ni negar, i crec que tampoc és una cosa que se tingui que parlar de manera negativa, però és que quan un equip guanya, pues arrastra molta gent.
0: És així. Tu penses el mateix, Dani?
2: Sí, totalment. De fet, jo crec que a la pregunta que has fet abans... normalment la gent no deixa en segon pla el seu equip de futbol.
0: No, però complementa,
2: ara,
0: no?
2: Clar, ara el complementa amb el bàsquet.
0: Sí. Jo també ho noté, que esta temporada n'hi ha molta gent que pues, ha trobat en València Bàsquet i ja, bueno, pues, alegria. Evidentment, ja si anem als moments culmen de la temporada, d'eixa Final Four, pues, evidentment, clar, són situacions extraordinàries que a la gent que li agrada l'esport o li agrada el bàsquet, pues igual el partit contra el Covenant Granada no el veu, però el de Panathinaikos senta a veure-lo o paga la entrada per anar a veure-lo. Són situacions que, evidentment, pues, parlen d'aquest creixement que està pues, patint, en aquest cas, de manera positiva, València Bàsquet. Però vos ha sorprès també que aquest creixement acompanyi i faça créixer al vostre projecte? Noteu també un creixement en el vostre projecte?
1: Sí, al final, bueno, és el que hem dit, no? L'equip està enganxant a molta gent.
0: No sé si se pot medir en seguidors, en visualitzacions, en impacte, en,
1: sí,
0: no? Perquè aquestes coses en xarxes normalment es mediren.
1: Sí, realment és complicat medir, perquè nosaltres vam començar la temporada passada, i la temporada passada ja València Bàsquet ja estava bé,
0: sí.
1: Però és evident que este any hem pujat moltíssim de seguidors, de visualitzacions, de en qualsevol altre lloc, perquè al final València Bàsquet, crec que ja no sols estem ja en seguidors, diguéssim, de València Bàsquet, sinó que a voltes estem també en seguidors d'altres equips que estan interessats en el projecte, com va València Bàsquet un poc d'una manera, no, com la podem viure en altres més des de dins, i és que ja València Bàsquet ja és un projecte totalment pues, afincat al baloncesto europeu i que està donant molt de parlar.
0: Ara vos pregunto per més coses d'esta evolució de València Bàsquet, però vos pregunto també la vostra... parcel·la en este projecte, què fa cadascú? Feu tots de tot, o algú està encarregat de l'edició, un altre del guió, un altre de les xarxes socials? Quina vos heu repartiu o teniu cada un?
1: Intentem repartir-la. Dani, en este cas, és el que porta el tema de pues, publicacions a xarxes socials. Ell té una conta molt important, que és la de Chess València Bàsquet.
0: Eres tu?
1: Que possiblement
0: ja
1: és una de les contes més importants, jo crec que
0: sí,
1: de la comunitat de València Bàsquet, i ell pues, ens dona en este projecte una estabilitat en el tema de publicacions.
0: I l'experiència també, clar, de manejar-se.
1: L'experiència, no? De manejar, de saber el que funciona, el que no. I en l'altre cas, pues, Sergio i jo, que estem diguem, més en el pavelló, gràcies a l'acreditació, sí. I podem estar...
0: Perquè pues, vosaltres dos sou periodistes, però tu no eres periodista.
2: No.
0: Vale, tu treballes d'una altra cosa, sí. Que la vols dir o és
2: no,
0: secret?
2: No, sí, no n'hi ha problema.
0: Vale, jo no treballe... és FBI ni agent de...
2: No, encara no. D'administratiu, en una empresa de plaques solars, però bé. No té res a veure amb el bàsquet.
0: Vale, o sigui que has portat la teua passió pel bàsquet a, sí. També a les xarxes socials. Sí. I com dius, vosaltres dos esteu més en el focus de, igual, la notícia o de contar in situ les situacions.
1: Sí. Sí, també el tema d'edició i tal, ens repartim jo i Sergio, i Dani és un poc el que fa més en tema de redes socials.
0: Bueno, doncs pues està també molt bé. Anem a començar en un poquet del que ha estat el balanç de la temporada de València Bàsquet, i és la primera pregunta és si vos digueren en setembre, quan València Bàsquet guanya la Supercopa davant del Real Madrid, que a aquestes alçades de la temporada València Bàsquet estaria en la final de la CB. Ja no la pregunta si ho firmàveu, sinó vos ho creieu?
2: No, jo crec que no. O sea, sí que és una temporada molt important, que les expectatives són altes, però el que ha passat i el que està passant,
0: sí.
2: No, jo crec que ningú es podia imaginar el que està ocorrent.
1: Jo soc més optimista que Dani. Jo crec que el projecte i ven com s'havia fitxat en l'estiu, en fitxatges molt importants, com el de Darius Thompson, que no ha sortit com ens agradaria, però eren fitxatges de molt de renom, una plantilla que crec que no tenia res que envidiar a plantilles com la del Barça, Baskonia i companyia, i llavors jo crec que València Bàsquet, o sea, ningú li podia dir, més després de veure la Supercopa i l'inici de Lliga, que no poguera estar en la final de la Lliga CB.
0: Està en la final, encara no acaba la temporada, però si en estos moments tinguereu que exercir de professors i ficar-li una nota a València Bàsquet, per on estaria més o menys la nota, sabent que pot millorar un poquet, millorar molt, o bueno, quedar-se com està?
2: Jo crec que ara mateix li ficaria un no.
0: Un
2: perquè
0: no.
2: La temporada està sent espectacular, però jo crec que per al 10 la ACB crec que culminaria això.
1: Sí, jo sóc un poc més dur, crec que li posaria un 8 i si guanya la ACB li posaria un 9, però crec que al final
0: o sea, no opta el 10 per a tu. On estava el 10?
1: Jo crec que
0: la Final Four.
1: La Final Four potser competir un poc més la semifinal, però
0: Copa
1: sobretot en la Copa. En la Copa a casa, més que res perquè com la manera en la que vas caure, l'oportunitat que tenies, crec que ahir hagués pogut tindre una oportunitat de títol que te se vas fumar per, pues, per una rada al final, com tot sabem.
0: Jo estic entre els dos. Ara li donaria un 8.5 i si guanya la CB un 9.5. Estaria rosant el 10, és de veres per lo que dius, la Copa bueno, pues, va caure també, no? De la manera en la que va caure l'equip davant el Real Madrid. Lo que sí que està clar és que ha superat moltes de les expectatives que teníem, sobretot en Eurolliga.
1: Sí, és que en Eurolliga és que és una barbaritat. Jo crec que en el temps valorarem el que ha fet aquest equip en l'Eurolliga. En tots els pressupostos que hi ha en Europa, en equips amb molta experiència, amb plantilles
0: increïbles
1: que la de València Bàsquet, quedar segon en lliga regular d'Euroliga és molt, molt complicat. Guanyar a Panathinaikos en un playoff de la manera que vas fer
0: remuntant.
1: És espectacular, i jo crec que en el temps valorarem el que ha fet aquest equip perquè és una barbaritat.
2: Sí, totalment. De fet, València Bàsquet era l'únic equip en el quart de final de l'Eurolliga que no tenia llicència. I jo crec que n'hi ha que valorar-ho. Era dels pressupostos més baixos i va acabar en la Final Four.
0: Això té un principal artífex, que és Pedro Martínez. Com heu vist la temporada del coach i qual ha estat el principal mèrit, sobretot, de Pedro Martínez en esta segona etapa en València Bàsquet?
1: Crec que al final ha millorat, que ja era complicat, diguem, l'estil de València Bàsquet. Crec que també la plantilla que té ara, o que se va trobar ja l'any passat, era superior a la que es va trobar potser en la primera volta quan guanya la Lliga. València Bàsquet ha crescut també en altres àmbits, no? S'ha fet un equip més professional i crec que ha vingut de la mà, però no li podem llevar mèrit, que crec que és el principal culpable, no, Pedro Martínez, de sobretot, ja no sols guanyar, sinó fer-lo de la manera que ho està fent.
0: d'aquesta manera tan competitiva, no? I tan, jo crec que també en aquest ritme, no? Tan frenètic, que a molts equips li suposa un problema.
2: Sí, totalment. No, si no seguissis el ritme de València Bàsquet, que és un equip molt vertical i directe,
0: te quedes arrere,
2: i jo crec que en el primer partit Barcelona sí que va agafar el ritme, però veurem en este segon.
0: Què ha canviat respecte a temporades anteriors? Què penseu que és el que ha canviat? Més enllà de, bueno, pues la tornada de Pedro i d'anar-se'n al Roig Arena, que ara entrarem en el que canvia i sa transició de la Fonteta al Roig Arena, però què ha canviat en València Bàsquet? Perquè la pregunta és, realment, vull dir, està molt ràpid el canvi de València Bàsquet, de ser un equip que sí, que optava coses, que era un equip important en ACB i que de vegades pues, participava en Eurolliga, a de cop a repent esta temporada a ser el coco.
2: Sí, totalment, de fet estava en les últimes temporades en terra de ningú, optava a coses però sí, no acabava d'encarrilar-les, i des de l'arribada de Pedro Martínez en aquesta segona etapa sí que n'hi ha un projecte, unes bases, una estructura, i a partir d'ahir l'equip s'ha lligat a l'estil de Pedro Martínez.
1: Sí, jo crec que també no hi ha que oblidar, no, els jugadors que té València Bàsquet. Crec que ha fitxat molt bé, que han sortit jugadors d'un nivell que crec que València Bàsquet, inclús quan es fitxa, no s'espera a aquest nivell. Sí. El tema de Jan Montero, que jo crec que debatiso ara mateix en qui sigui, que és el millor jugador d'Europa ara mateix, en l'estat de forma que està. Després fitxatges com Cam Taylor, que donen salt de qualitat a l'equip. I bueno, al final és que crec que també s'ha trobat València Bàsquet en uns jugadors que ara veurem si pot retindre en este mercat d'estiu, sí, però que són jugadors top d'Europa.
0: I jo vos afegir dos noms, perquè estem en la millor temporada de dos noms com són Ney Rivers i Jaime Pradilla.
2: Sí.
0: Espectacular, la millor temporada. I un nom que jo crec que ha començat guanyant-se ixos minuts i que ja és molt important per a Pedro Martínez, que és Larry Sergio de la Rea, que és molt jove també, i que anem a veure si València Bàsquet el pot retindre. Però vos pregunto per a vosaltres, qui és el MVP d'esta temporada, ja passe el que puga passar en esta final, que avui és el segon partit, i quin és el jugador que més vos ha sorprès? MVP i la sorpresa.
1: Jo crec que el MVP que ser Jan Montero, que al final crec que és el jugador que, bueno, al final en estadística és el que més destaca, però és que a més crec que és el que eleva el sostre de València Bàsquet fins on ha arribat. Crec que València Bàsquet sense Jan Montero difícilment hagués pogut disputar una Final Four, i crec que és el que realment eleva el sostre d'aquest equip, el que està potser per damunt d'aquest equip. I com a sorpresa, jo me quedo en dos. Primer la de Papi Badio, aunque ja la temporada passada ja ens va deixar un poc en el final del playoff veure que era un jugador espectacular, però crec que s'ha consolidat com, jo crec que és el millor exterior d'Europa en els dos costats de la pista, tant defensant com atacant. És molt difícil fer el que fa de fer 20 punts i defensar a l'estrella de l'altre equip. I després el tema de Ney Rivers, crec que ningú s'esperava el nivell de Ney Rivers, que ja portava,
0: ressurgir,
1: clar,
0: no?
1: que portava moltes temporades, ningú que crec que a principi de temporada podia pensar que donés este nivell, i és que ara mateix és dels millors pivots d'Europa.
2: Sí, de fet, jo comparteixo el que comenta Marc, per a mi el MVP també és Jan Montero, és un jugador especial.
0: Ahí estem d'acord, Esther.
2: Sí, jo crec que sí. I dos noms per a destacar. Jo destacaria Cameron Taylor, que al final és un jugador que fa de tot i té de tot, i és un jugador molt polifacètic. I un altre, que encara que no va començar la temporada amb l'equip, es va unir després, que és Braxton Kidd.
0: Que l'has llevat a mi.
2: És un jugador que...
0: El nom de la màscara.
2: Vindria a fer a un lloc concret, una posició concreta, que és la que està complint expectatives en defensa.
0: T'ha donat un bot espectacular en Eurolliga i en este tram final de temporada. En Cameron Taylor és que estic jo enfadat en aquest primer partit, en aquesta toma de decisions, en aquests dos tirs. Avui se me passa segur, perquè avui segur que vaig a cantar moltes cistelles de Cam Taylor. Però sí, jo me quedo també en Braxton Kidd per aquesta tasca que no es veu, no? Eixa tasca de defensar, de fer equip, de mantindre el nivell de tensió de l'equip en defensa, i per aquests moments també en atac que t'ha donat en Eurolliga i en este, de moment, tram final de temporada. Qui ha donat el vot que esperàveu? Qui, teníeu algú que diguereu, jo crec que esta temporada serà bona de... Sergio de la Rea, per exemple, o de Jaime Pradilla, o no ho sé, o Nil Saco. Qui penseu que ha pegat aquest vot que se li demanava i s'esperava.
1: Jo crec que Sergio de la Rea és el cas més flagrant, perquè al final és un jugador que ja...
0: Sempre estaven en l'etiqueta de promesa, promesa, claro, promesa, no?
1: I ja veiem que, bueno, surt a un segon partit de play-off d'Euroliga ante Panathinaikos i fa 20 punts, quan en el primer no havia jugat.
0: I se la juguen aquell tir lliure contra el Madrid, sí, també, no?
1: Sí, o contra Olympiacos, que fa els dos per a guanyar. És de tindre una personalitat espectacular. Crec que són jugadors que estan tocats per una vareta, no? Perquè ningú jugador és a un partit gelat, que havia jugat apenes 4 minuts, fa dos tirs lliures, i al final és un jugador especial, té algo diferent als demés, i jo crec que és el jugador, pues bueno, que al final València Bàsquet ha pogut disfrutar, ja veurem hasta quan.
2: Sí, jo crec que compartís un poc el que està comentant Marc, i afegiria a Nier River, que és un jugador que
0: tu esperaves d'ell més?
2: Jo esperava més, perquè era un jugador que estava desaprofitat, que estava un poc en el limbo amb l'anterior entrenador, i Pedro Martínez ha tingut la sort d'explotar-lo junt a Jaime Pradilla, que estan fent una molt bona temporada.
0: Vos pregunto ara ja per, en compte de jugadors, per l'entorn, no? Ixe legat de la Fonteta i el canvi al Roig Arena, el que ha suposat eixa transició, però comence preguntant-vos per el vostre canal, el Territori Fonteta, per a vosaltres què ha significat la Fonteta com a aficionats o com a periodistes?
1: Ha significat un lloc on pràcticament hem crescut i hem vist créixer el nostre equip, hem vist guanyar una lliga que ens pareixia que era
0: impossible.
1: I crec que ha sigut un lloc, bueno, no hem sigut tots molt, molt feliços i hem viscut molts moments. Va ser una llàstima que la temporada passada no se pogués despedir pues a la Fonteta amb un títol, però bueno, al final va ser una temporada també, crec, que molt il·lusionant, i jo crec que el moment culmen no és eixa lliga en el 2017 on es guanyarà tot un Real Madrid i aconseguís la primera lliga de la història de València.
0: Què és per a tu, Dani?
2: Fins a fa poc la segona casa, jo crec que de tots els aficionats a València Bàsquet, i ara amb el trasllat del Roig Arena, la segona casa evidentment és el Roig Arena.
0: Quin record teniu per a sempre? No sé si teniu algun partit, alguna imatge, algun moment en la Fonteta, en el Rojo crec que encara queden molt per viure, però en la Fonteta, en què vos quedeu? Quin és el record que vos quedeu?
1: La Lliga. O sea, sí, ¿no? Al final és molt complicat no quedar-se en algo que és la Lliga. En tot el món, pues, jo recordo estar molt prop de Dubi quan estava...
0: L'altre dia estava per ahí, per el Roig Arena, el dijous.
1: Sí, sí. Que crec que al final és el jugador més important de la història de València Bàsquet, i bueno, crec que aquest record no se'l llevarà ningú, perquè també és veritat que les primeres voltes són molt especials i crec que aquesta va ser molt especial.
2: Sí, totalment, de fet jo també vaig estar allí i crec que va ser una burrada el pensar que anaves guanyant del descans al Real Madrid, crec que de 15 o de 20, i al final un record com este jo crec que n'hi ha que traslladar-ho al Roig Arena. A veure si en aquesta temporada podem...
0: Se podria donar, Se podria donar. Estem en la final, sí. Factor canxa a favor. El cinquè partit podria ser en el Roig Arena.
1: Esperem.
0: Veurem què és el que passa. En la transició al Roig Arena, quan penseu que pot canviar o que pot continuar canviant tot el Roig Arena? Quina culpa o quin percentatge, no? de culpa té este canvi de casa cap a un Roig Arena, que és un pavelló, bueno, la gent que ve de fora flipa perquè és pavelló NBA.
2: Sí, totalment. Pavelló 5 estrelles que ha pujat el nivell en tots els aspectes, ja no a soles al bàsquet, sinó amb esdeveniments, amb música, events o empreses. I ara mateix Roig Arena és el referent a nivell provincial i de comunitat.
0: Com penses que pot, no sé si marcar una nova dimensió en el club?
1: Sí, al final, bueno, instal·lacions, no sols el Roig Arena, sinó l'Alqueria, tot el que té València Bàsquet, és una, pues unes instal·lacions que també atrauen a jugadors, saben que és un projecte que, bueno, al final té unes instal·lacions espectaculars, i el, sobretot jo crec que el més important i el més bàsic és que en la Fonteta pues, apretaven 8.000 persones, ara apreten
0: 15.000.
1: Fora 15.000.
0: Sí, és pràcticament el doble de lo que n'hi havia en la Fonteta. Penseu que estem en el millor moment de la història de València Bàsquet?
1: Sí, no, crec que no hi ha ningú dubte. Pavelló nou, primera vegada que l'equip està en una Final Four, segona final consecutiva de ACB, que ho tindrem que valorar en el temps, crec que indubtablement, i crec que els anys vinents encara seran millors.
2: Sí, de fet, al final tot suma i jo crec que a nivell esportiu en València Bàsquet és el millor moment que n'hi ha en aquests moments.
0: Penseu que este creixement que està experimentant València Bàsquet el pot ubicar com una realitat, com una nova realitat en Europa, vull dir, com un club que està negociant si el poder continuar de manera fixa, no?, durant els pròxims anys en l'Eurolliga, que s'ha parlat inclús de portar l'Eurolliga a la Final Four al Roig Arena. Penseu que això pot també provocar que el focus canvi i que València Bàsquet siga, no vull dir, evidentment, un Panathinaikos o un Olympiacos, però un dels equips que digues sempre és candidat a arribar a la Final Four?
1: Sí, jo crec que sí. Este primer any ha sigut un primer pas important a això.
0: No penseu que siga algo de casualitat o momentània?
1: És que jo crec que salva que si al final el president, el senyor Roig, fa una inversió d'un pavelló de 400 milions d'euros en un pavelló...
0: Que no està mal.
1: Claro, que no crec que faci un equip per jugar a Eurocup o per tindre altres objectius. Entonces, jo crec que sí, després d'aquesta inversió, crec que tens que acompanyar-la, no?, en una inversió, i crec que és el que se farà.
2: Sí, jo crec que València Bàsquet fins fa uns anys era un equip de segona categoria a nivell europeu, a nivell nacional, sempre entre els quatre més importants, però ara mateix és el que comenta Marc, que a nivell europeu jo crec que si no té que estar cada temporada, té que optar-ho, sempre optar-ho.
0: Parlem del partit d'esta nit? A veure què és el que opineu, perquè jo crec que estem tots en el nervi, no?, de veure el que passa. Heu vist el que ja s'ha filtrat, el que se prepara en el Roig Arena, a nivell de tifo, d'afició? Ho heu vist o no?
1: Sí, hem vist els banderins, no?
0: Sí, els banderetes, sí. 15.000 banderetes, la pressió que va viure's en el dia d'avui per a tractar de forçar-hi un a un. Lo primer és, com arribeu en sensacions a este segon partit davant el Barça?
2: Jo crec que València Bàsquet té capacitat per a empatar l'eliminatòria, i lo de l'altre dia van ser una sèrie d'errors en moments puntuals que és veritat que passen factura, però el Futbol Club Barcelona va estar molt impecable des de més enllà del 6-75 i va fer un 50% en triples.
0: Marc?
1: Sí, jo crec que al final molta gent està donant per fet que València Bàsquet guanyarà este partit, perquè ja el Barça ha fet el que tenia que fer, que és robar el factor pista, i que intentarà guanyar, però crec que Xavi Pascual sap molt d'això, sap que cada partit serà una trampa, que intentarà fer una altra cosa. Hem vist com el Barça ha guanyat de moltes maneres ja al València esta temporada, l'altre dia va ser en el seu ritme, potser avui el Barça intenta fer a València Bàsquet un partit en més de 100 punts, igual de 60-70, que crec que ahí estarà més còmode. De fet, ho va dir Xavi Pascual i la Provítola després del partit, que intentarien baixar un poc la notació de València Bàsquet.
0: El score.
1: I València Bàsquet tindrà que ajustar algunes coses, sobretot defensivament, defensa sobretot de Senghelia al poste baix, no deixar tants triples lliberats al Barça, i ajustar aquestes coses, crec que per a guanyar este segon partit.
0: I a Parra, jo Pradilla me fixaria el nom de Joel Parra en negreta per a este partit d'esta nit. Vos pregunto, perquè hi ha molt debat en això, en la gestió de les últimes possessions, de la no falta en este cas, i d'eixa filosofia que acompanya Pedro Martínez de no fer falta, de deixar jugar, de tractar d'incomodar el triple, que moltes vegades te pot eixir bé, però que en este cas dos vegades li creu a València Bàsquet. Esteu d'acord? Haguereu fet una altra cosa? Falta? Què haguereu fet en este moment de partit?
2: Jo crec que la filosofia de Pedro Martínez és la que vàrem veure en el passat partit, i jo crec que...
0: No va canviar.
2: Sí,
0: n'hi ha algú molt cabut en el món, és Pedro Martínez.
2: Sí, a més, l'equip sí que ha tingut esa sort davant la temporada, però n'hi ha vegades que com en aquesta ocasió, pues no va eixir, creu.
1: Sí, jo en això soc bastant categòric. Jo en una situació aixina sempre faria falta. Crec que és el que hi ha que fer, i aixina ho fan la majoria de clubs europeus. Crec que és una cosa que ha vingut un poc importada de la NBA i que ha volgut un poc innovar Pedro Martínez, però jo en aquestes situacions no entenc altra manera que és fer falta. Dit això, crec que és el que ha dit Dani, no va canviar la situació, perquè Pedro Martínez crec que no la canviarà.
0: On penseu que està la clau per a aquesta nit? On penseu que pot estar la principal diferència? I ara en seguida parlem de noms propis, del propi Barça, però on penseu que pot estar aquesta clau diferencial per a aquesta nit?
1: Jo crec que estarà en la defensa, sobretot la que vam veure al primer quart, on el València va deixar el Barça en 13 punts. Ja en el...
0: Aquesta nit, on penseu que pot estar la principal diferència? I ara en seguida parlem de nos propis, del propi Barça, però on penseu que pot estar aquesta clau diferencial per a esta nit?
1: Jo crec que estarà en la defensa,

0: troba el seu ritme, els seus contraatacs, jugar ràpid, moltes possessions, i crec que ahir el València Bàsquet no pot perdre, crec que dos partits seguits contra este Barça.
1: Sí, un poc el que comenta Marc, i contrarrestar sobretot els jugadors individuals que té Barcelona, que fan molt de dany, i pujar la defensa, que en el primer partit va estar bé, però pot estar millor.
2: Bueno, pues veurem què és el que planteja Pedro Martínez. Jo estic absolutament tranquil en Pedro Martínez, perquè sé que ell té en el seu cap el pla, no? I ell sap que, com va dir, no? El camí pues va ser llarg, i el camí de moment té pinta de que serà llarg. I jo, si això ho diu Pedro, pues jo en Pedro vaig a on ell vulga. Vos pregunto per el Barça. Què és el que més vos preocupa d'este Barça? Després de veure el primer partit, què és el que més vos preocupa?
0: A mi em preocupa que són jugadors molt experimentats, amb molta experiència. Crec que tot el món deia que el Barça arribaria mal a final de temporada per eixa plantilla curta, per no haver fitxat davant lesions, però al final les casualitats han sigut que han arribat tots molt bé a este tram final de temporada.
2: En tot el lío que han tingut, de Xavi Pascual, de la bomba Navarro, de tot el que n'hi ha hagut en Barça.
0: També és cert que possiblement té un dels millors entrenadors d'Europa, un dels millors entrenadors plantejant este tipus de partit. Jo crec que el Barça, ho deia en el canal antes de començar la final, crec que té tres pilars fonamentals, que són Senghelia, Panter i Claibor. Crec que l'important és que no apareguen altres jugadors, com
2: la
0: van aparèixer
2: La Provítola, Parra,
0: inclús Brizuela, Folk,
1: Juan i Marcos en moments puntuals.
0: Crec que això serà una de les claus, que no apareguen jugadors, diguéssim, X, que complementen a aquestes estrelles.
1: Sí, no, totalment d'acord en el que diu Marc, que a més jo crec que té molta artilleria i que amb poc fan molt, cosa que València té que pujar la defensa, perquè jo crec que si no, no pot empatar avui l'eliminatòria.
2: Has parlat ja dos vegades de pujar la defensa. On penses que pot fer mal València Bàsquet al Barça?
1: Jo crec que a nivell exterior pot fer molta qualitat ahí, però sí que és veritat que en el 3 i en el 4 València Bàsquet està un poc xust. I jo crec que l'experiència de Puerto o de Rivers, si apareix en Wii un dels dos, podria pujar aquesta defensa.
2: Estan tirant en falta, no? A Puerto i a Ney Rivers. On penses, Marc, que pot fer mal València Bàsquet en este segon partit?
0: Jo crec que ja es va veure en el primer partit. Crec que les transicions ràpides de València Bàsquet, el voler atacar, córrer, li va fer molt de mal a València Bàsquet. València Bàsquet va trobar moltes canastes fàcils en contraatac, i crec que explotar més encara això li pot donar la clau del partit.
2: Abans d'entrar en noms propis, i tenim que fer ara una xicoteta pausa, quin emparellament penseu que pot decidir la sèrie?
0: Defensiu i atacant.
2: Defensiu i ofensiu. Si penseu que és un Montero... La Provítola, que valen Morella Rose, i votar xispes. Si penseu que pot ser un Braxton Kiss en Gelia, que no acabaran a palos de miracle, on penseu que pot estar la clau?
1: Jo crec que sí, que principalment en els dos primers que tu has comentat, però jo crec que van a tindre més protagonisme els segons que has comentat. Que jo crec que...
2: Senghelia ahí?
1: Sí, van a ensaltar xispes.
2: Braxton Kiss, no?
1: Sí.
0: Sí, jo crec que és al final Montero, els play-off que està fent, l'estat de forma en el que està, crec que pot decidir qualsevol partit, igual que Panther davant, o sea que, bueno, crec que ese duelo, no, entre estos dos jugadors, crec que pot desencantar qualsevol partit.
2: Bueno, pues ara entrem en nous propis, però això era per anar a obrir-te boca. Ens queden menys de 10 minutets, un poquet, bueno, més de 5, entre 5 i 10 minutets de secció, i anem a fer una xicoteta pausa. Al tornar anem a parlar dels noms propis de València Bàsquet de cara a esta final, de cara a este segon partit, i un ping-pong final, perquè estem en xarxes i, clar, preguntes ràpides sempre farem i sempre fem en la xarxa esportiva. Una pausa i tornem, així en el punt a punt.
3: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Sempre ets hermano. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden

0: contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.

0: 2:48, resten 12 minuts per arribar a les 3 del migdia i continuem així en esta xarxa esportiva parlant de bàsquet i estàvem parlant d'esta final i pues, vaig a ficar en damunt la taula tres noms i vull que trieu quin d'estos tres noms té que donar un pas endavant o té que ser més important de cara al partit d'avui. Jan Montero, Jaime Pradilla i Cameron Taylor.
1: Jo crec que Cam Taylor, perquè al final crec que és el termòmetre d'este València Bàsquet. Crec que no va estar malament, però crec que sí que n'hi ha que exigir a Cam Taylor que comença a ser decisiu en finals de partit, mm-hmm. i més en la renovació, no?, que pareix que firmarà. O sigui, crec que és un jugador pues, més important en finals de partit.
2: Jo crec que el mateix que comenta Marc, perquè al final Cameron Taylor és el jugador que dona estabilitat a l'equip.
0: És un poquet el tapat, no? Sí. Està en segon fila perquè els focus són per allà en Montero, moltes vegades per a Blanco Badio, però Taylor a la xita callando, no?
1: Sí, sí.
0: Fa feina. Tu també penses que Taylor, no?
2: Sí, perquè a fi de comptes sempre està fent de tot i encara que no és protagonista de quasi res, sí que n'hi ha aspectes fonamentals en el que jo crec que Cameron Taylor n'hi ha que fer-ho que aparega avui.
0: Vos pregunto, va, una porra per a esta sèrie final. Com penseu que pot acabar esta final? De moment va 1-0, però com penseu que pot acabar esta final per a València Bàsquet?
1: Jo crec que serà un 3-2 per a València Bàsquet.
0: 3-2 per a València Bàsquet i ja en la pròrroga, en el cinquè partit...
1: Sí, ja, no? com siga, però...
0: Vale, ja, perquè m'has pagat un infart a tots en el Rocharendo, vale.
2: Me l'ha llevat, jo anava...
0: Sí, també, sí. Bueno, pues res, ala, va. Vale.
2: De totes maneres, ja el que hem viscut amb Panathinaikos, jo crec que...
0: Ja, te dona que pensar, no?
2: Sí, tenim que estar al bord de l'infarto.
0: Bueno, pues jo espero que si estem en aquest moment... Que siga per a guanyar, que no siga per a perdre, perquè ja prou xafó va ser el primer partit en el Rocharena. Anem en el ping-pong, va. Anem en unes preguntes ràpides. Teniu que contestar, ja sabeu, lo primer que vos vinga al cap, sempre que estiga dins de la legalitat. I comença, si vols, vinga, Marc primer i després Dani. Millor jugador de València Bàsquet d'esta temporada?
1: Jan Montero.
0: Jugador més infravalorat?
1: Branco Badi.
2: Revers.
0: Revelació d'este curs?
1: Sergio de la Rea.
2: De la Rea, sí.
0: Partit que més heu disfrutat?
1: El primer contra el Joventut.
2: I el cinquè a Panathinaikos.
0: Un exjugador per a tornar a portar avui mateix a València Bàsquet. Si tinguem que seleccionar uno de la seva història i tornar-lo a València Bàsquet, en aquest moment, no ara, evidentment.
1: Bojan Dubljević.
2: Rafa Martínez,
0: el pitbull. Millor entrenador de la història de València Bàsquet?
1: Pedro Martínez.
2: Pedro.
0: Una nit inolvidable en la Fonteta i una altra en el Rocharena.
1: En la Fonteta la Lliga, en el Rocharena el quinto partit contra Panathinaikos.
2: Sí, d'acord, el mateix.
0: Un jugador del Barça que fitxaríeu?
1: Clyburn.
2: Panther.
0: Veieu al València Bàsquet tornant a una Final Four de l'Eurolliga?
1: Sí.
2: Sí.
0: Optimisme, eh? I l'última, per a deixar-ho ja beneït, València Bàsquet va ser campió de l'ACB?
1: Sí, no hi ha dubte.
2: Sí.
0: Bueno, pues mira, en optimisme anem a tancar esta xarxa esportiva. En este ping-pong ha estat bé, no? No eren molt complicades.
1: Sí,
0: està bé. Vos tinc que agrair a Marc i a Dani que hagueu estat en esta xarxa esportiva parlant de bàsquet, portant un poquet lo que és l'actualitat, no?, de València Bàsquet, i també en este moment en el que avui ja pues, a les 8 estarem nerviosos en el himne de València Bàsquet sonant en la Fonteta. I bueno, pues en este moment també de temporada en el que a quina hora aneu a estar en la Fonteta Nova, en el Rocharena.
1: Pues normalment estem una hora i mitja antes
0: intentant obrir les portes, no?
1: Quan obrin les portes, inclús antes, inclús fora, fent un poc de prèvia, si podem.
0: Però prèvia sense cervesa,
1: sense
0: no?
1: Sense cervesa, perquè després hi ha que treballar.
0: Claro, entonces... claro, pues, això és important, eh? Això és important.
2: Sí, sí. Ja després, si de cas.
0: Sí, sí, si dona de sí, pues després, bueno, la cervesa passa a celebrar bé. Però, bueno, pues 6:30, no? Per ahí, més o menys, jo també estaré per ahí, 6:30, per a entrar, veure l'ambient, per a gravar imatges, per a, bueno, preparar-se ja per a lo que va ser este partit. Pues Marc, Dani, vos agraeix molt este rato de ràdio i bueno, pues estem pendents de lo que fas a València Bàsquet en lo que resta de temporada. Gràcies per vindre i ja sabeu que lo que necessiteu, assistem.
1: Perfecte, Salva. Moltes gràcies per la invitació.
2: Igualment, és un plaer.
0: Un abraç als dos i a este projecte de Territori Fonteta, que recomanem que pugueu seguir en xarxes socials. Una xicoteta pausa podem fer, una xicoteta pausa, uns promos per a acomiadar els companys, o anem directament en... més coses, perquè està per ahí ja. Vinga, doncs anem a donar-li pas, perquè està el nostre Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Salutacions, bona vesprada.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, de festa, de fogueres.
0: Home, això no va preguntar-te si havies arribat a temps a casa o no.
3: Sí. He estat, a més, molt atent, a la prèvia de la bicicleta, espectacular, el punt a punt, i després la bicicleta, però sí, m'ha donat temps d'arribar a casa. I ja més tranquil, perquè la festa està prou bé, però fa calor, la ciutat d'Alacant, en el dia d'avui.
0: Sí, això veia jo en imatges, molt de palmito, no?, sí. En la plaça dels Estels, i, bueno, ha estat molt bé, la bicicleta. El moment gran, no?, d'esta setmana en Alacant.
3: Sí, espectacular, i està de gom a gom, com comentava el company, 100% d'ocupació, pràcticament no se pot ni caminar, en cotxe jo recomano que no vinga ningú a la camp, però és que caminant també és complicat de tanta gent que hi ha, i bueno, sensació de festa, i el fet de que coincidisca en cap de setmana, pues encara més quidraner, estes fogueres del 2026.
0: Pues Gonzalo, jo saps que te cridàvem per a parlar un poquet de l'Eldense, per a fer 5 minuts de repàs, perquè ha estat una setmana molt moguda, en l'Eldense, en, bueno, pues moment de mercat, en el que ja, bueno, pues s'anuncien renovacions, en el que està planificant-se la pròxima temporada, que serà, com tu ens contaràs, en segona divisió.
3: Sí, i a més té tres camps, no? El primer, el de renovació, que és important. Jugadors que han sigut claus en l'ascens que acabaven contracte. De fet, hi havia 14 en contracte en vigor i 11 que no anaven a continuar, però el primer que va renovar és Guille Macho, que és un jugador que se deixa tot en el mig del camp. Ha renovat fins al 2028 i l'últim en renovar és Borja Calvo, un jugador que pot adaptar-se a qualsevol situació de davanter i també... és una renovació de llarg termini, fins al 2028.
0: Sí.
3: També, òbviament, estem pendents dels que tenen contracte, però no van a continuar. Hi ha un nom propi, Dioni Villalba, el davanter centre, que tot apunta, se'n va del conjunt d'Elda. El Torremolinos és el que ha fet l'oferiment més important per Dioni i estem pendents de tancar aquesta operació. I, per supost, també... tenim el tema de contractacions, perquè és necessari trobar jugadors en experiència, no?, per a que l'Eldense siga un equip competitiu en Claudio Barragán. Manu Nieto és el primer que ja és oficial, que torna 3 anys després. Un jugador en experiència que ja va jugar a l'Eldense, i Manu Nieto és el primer fitxatge oficial. I avui han eixit noms propis de la pedrera del Barça, Ebrima Tunkara i Pedro Villar. Són dos jugadors molt joves que estan en l'òrbita del conjunt d'Elda. I sí que hi ha moviments, I de fet, jo crec que va ser un estiu mogut, perquè el conjunt d'Elda vol tindre com a mínim un plantel per a consolidar el projecte en la segona divisió.
0: Són moviments que tenen que donar-se en les pròximes 2-3 setmanes, segur, perquè, bueno, el mercat és llarg, però clar, d'ací no res estem ja parlant de començar entrenaments, de ja els horaris de la segona divisió. Bueno, pues, és moment d'anar fent faena, no?, i de anar estructurant una... construint, no?, que podríem dir, Gonzalo, una plantilla que, això sí, no passa res i seria el més just del món, és que Claudio Barragán siga el capità, no?, d'esta nau.
3: Sí, té contracte
0: renovat
3: automàticament per a l'ascens, i sí, hi ha confiança per part del cos tècnic, i jo crec que mereix continuar al front del conjunt d'Elda. Recordem que el dia 30 de juny, com en primera també la Liga Hypermotion, tindrem ja el calendari, és a dir, ja tindrà el conjunt d'Elda al camí. La intenció és començar la pretemporada en juliol per els primers dies, perquè, clar, la Lliga comença en agost i, per tant, el tècnic vol tindre com a mínim 40 dies, no?, per a treballar. I en Elda sí que expliquen que el mes d'agost va ser un mes mogut i que segur que quedaran fitxes llibres, perquè volen aprofitar oportunitats de mercat. Per tant, no descartem, Salva, fins i tot que després de començar la Lliga encara l'Eldense tinga 2-3 fitxes llibres per a tractar de tindre un equip compensat. Tenen l'experiència del que va passar fa 2 anys, on el conjunt d'Elda va estar molt a prop en José Luis Soltra de la permanència, però la primera volta la va pagar prou cara, i el que no volen és repetir aquesta situació. I tenen molt clar que una de les claus de l'Eldense 2026-27 és arrencar bé la competició i fer una primera volta bona per a donar-li continuïtat a l'Eldense que ha lograt l'ascens este any en una temporada espectacular.
0: Bueno, pues la temporada ha estat increïble, Gonzalo. Comença a manejar-se també el mercat, un mercat que evidentment té que ser, si no excel·lent, pràcticament excel·lent, perquè mantindre la categoria no és gens fàcil, i l'Eldense ja ho sap, ja ha patit un descens, ha tornat de la manera més ràpida possible a la segona divisió, però Gonzalo, ens queden també setmanes per davant per a parlar no tan sols de l'Eldense sinó també de l'Hèrcules, així que estarem en comunicació per a tractar de portar l'última hora dels equips de la província d'Alacant per a, bueno, pues, conèixer, no?, al detall com van les pretemporades.
3: Pero
0: porque
3: sí, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Gonzalo. En este punto a punto contamos l'última hora de l'Eldense en cuanto a mercat i esos movimientos que n'hi han de cara a la próxima temporada. Nosaltres arribem al final d'este primer tram, fins a les 3 del migdia. Els deixem amb els companys dels servicis informatius. A les 3 i mitja torna el punto a punto de la mà de Carlos Urrutia.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia cap de setmana.

0: Dissabte 20 de juny a Alacant viu tota la intensitat unes fogueres que s'esperen multitudinàries en el dia de la planta. En la categoria Reina de l'Especial, els principals monuments s'alcen cap al cel, mentre fogueres i visitants recorren la ciutat per a no perdre's cap detall.
1: La ciutat la veo con mucha gana de fiesta y bueno, a punto de dar el pistoletazo de salida, porque hoy es el primer día fuerte, por así decirlo.
2: La gent és impressionant, tot animat, tot ben content, tota la gent. Jo ho aconsejo, que vinga la gent i per almenys que visca una volta.
0: Núñez Feijó demana unitat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana per afrontar amb èxit les pròximes convocatòries electorals. Ho ha fet a Sueca, a la Ribera Baixa, en un esmorzar organitzat pel president provincial de València, Vicent Mompó. Cap referència explícita per a confirmar Pérez Llorca com a candidat autonòmic, però tots dos han mostrat bona sintonia.
3: He visto lo que quería ver en esta comunitat. He visto pasión. He visto unión. He visto ganas, he visto hambre de reponer la injusticia y he visto todo el interés del mundo por volver a ganar las elecciones municipales, las elecciones autonómicas y las elecciones generales. ¡Tenemos el equipo!
0: En clau nacional, el jutge Peinado obri juici oral a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, i li retira el passaport. També li prohibís eixir d'Espanya i li imposa compareixences quincenals per risc de fugida. Paren atenció si són usuaris de la línia CU de Rodalia de Renfe, perquè a partir de les 10 d'esta nit es talla per obres el trànsit entre Tavernes de la Valldigna i Gandia fins demà a la 1 del migdia. Per a cobrir el trajecte, la companyia ha habilitat un servici d'autobusos amb una freqüència de pas de cada hora. Poden consultar tota la informació en els canals oficials de Renfe. I un altre apunt. Des d'avui fins al 6 de setembre queda regulat l'accés amb vehicles de motor a la pista de la costa de Serra d'Irta a Castelló. Per entrar-hi caldrà tindre una reserva prèvia d'aparcament. La gestió es pot fer a través de l'aplicació mòbil GBA Parcs Naturals. I anem a l'esport, obrim la pàgina esportiva. Futbol i bàsquet com a plats principals del menú. Raül Pina, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Xaila. La portada és per al bàsquet, a les 8 del Raig Arena, segon partit de la final del play-off pel títol de la Lliga CB. En el primer València Bàsquet va caure amb el Barça, però avui la història ha de ser diferent per a equilibrar la sèrie. Pedro Martínez dona les claus per als taronja a la prèvia.
5: No donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i pues, preparar-nos tècnicament i tàcticament per lo següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim.
4: Quant al Mundial de Futbol, demà a les 6 d'Atlanta, segon partit per a Espanya contra l'Aràbia Saudí per tal d'aconseguir el primer triomf. I en futbol de casa nostra, l'anuncia està a 90 minuts de muntar a segona federació. A les 7, tornada al Camilo Cano contra el Tribal Valderas d'Alcorcón en l'anada 0-0 a la Canaleja.
0: Moltíssimes gràcies i anem a l'horatge perquè últim dia de la primavera astronòmica és avui, amb sol i calitja, a l'espera de més calor. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada. Efectivament, últimes hores d'esta primavera astronòmica que acabarem amb calor i que iniciarem l'estiu demà amb temperatures de ple estiu, podríem dir caniculars, fins i tot superiors a les habituals per a un mes de juliol, per tant, molt superiors a les habituals per a aquestes dates. Temperatures de passada nit ja tropicals en molts punts del litoral de Castelló i també de València i fins i tot tòrrides cap al litoral d'Alacant on no han baixat en alguns observatoris les 24 i 25 graus. Ara tenim ja temperatures que estan superant els 32 i 33, en general tindrem valors avui màxims entre els 30 i els 35. Tenim un dia de cel variable, estan arribant núvols des del sud, amb la pols en suspensió un color del cel blanquinós i fins i tot esta nuvolositat que circula de sud cap a nord molt ràpidament està deixant o pot deixar alguna precipitació dèbil acompanyada de fang, quatre gotes, que bàsicament el que deixaran serà simplement embrutat perquè arrossegaran part d'aquesta pols en suspensió que tenim ara damunt de nosaltres. El vent, atenció, perquè està bufant de gregal cap al litoral d'Alacant i està alçant la situació marítima, precaució a la zona marítima i atenció a les banderes, situació marítima alterada cap a Alacant on estan superant-se mar endins els 2 metres d'altura. Pel que fa a l'aspecte del cel i a les temperatures, temperatures que aniran a més demà, demà tindrem en general també un dia assolellat amb núvols al matí i més calor que avui. Pugen les temperatures nocturnes i les diurnes, tot i que el pic de temperatures altes d'aquest episodi de calor intensa el tindrem nosaltres entre dilluns i dimarts. Per tant, vesprada encara de cel variable, amb calitja, amb pols en suspensió i amb temperatures que estaran entre els 30 i els 35 graus i esta pròxima nit de nou, nit càlida, principalment a les comarques litorals i sobretot del litoral d'Alacant.
0: Gràcies, Joan Carles. Són les 3 i 5. Maite Freitas al control tècnic. Es parla Saila Lluc. Ara sí, anem amb tot.
7: Les notícies del cap de setmana.
8: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Les notícies del cap de setmana.
0: Són les 3 i 6 minuts de la vesprada. Comencem el relat informatiu. El jutge Peinado obri juicio oral a Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, i li retira el passaport. El magistrat també li prohibís eixir del país i l'obliga a compareixer cada 15 dies en un jutjat. Una mesura que adopta a petició de les acusacions populars liderades pel grup ultracatòlic Hazte Oír i que el jutge justifica pel risc de fugida. Peinado atribuís a Begoña Gómez els delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. I hi havia moltes expectatives, però finalment Núñez Feijóo no ha aclarit si Pérez Llorca serà el candidat en les pròximes eleccions autonòmiques. Tots dos s'han trobat a Sueca en un acte de partit. S'esperava un possible pronunciament de Feijóo que, com deien, no s'ha produït. En canvi, Feijóo sí que s'ha compromès públicament amb Llorca a fer un nou model de finançament per a la Comunitat Valenciana si governa. També s'ha compromès a no deixar-la mai sola, com diu que va fer Sánchez en la Dana. Feijóo ha reclamat unitat al PP per afrontar un any electoralment intens. En seu compte, Xavi Carrau.
10: Davant de més de 1.500 militants i simpatitzants, càrrecs del partit i el president i govern de la Generalitat, Núñez Feijóo s'ha compromès amb la Comunitat Valenciana si governa. Ha dit que mai l'abandonarà, com va fer, diu Sánchez, durant la Dana.
11: El gobierno os dejó solos. Yo no os voy a dejar solos.
10: I amb el president Llorca s'ha compromès a fer un nou model de finançament autonòmic que elimini les desigualtats i el greuge que patix la comunitat.
11: Un sistema de financiación, Juanfran, que venga a reponer lo que se debe y que venga a reponer la igualdad de la Comunidad Valenciana.
10: I ha fet una crida a la unitat del Partit Popular per a guanyar les eleccions.
11: Si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
10: Pérez Llorca s'ha compromès a treballar perquè Feijóo siga president, per a revalidar la victòria del PP a la comunitat i per a oferir solucions davant el que qualifica de política de pancarta i corrupció dels socialistes.
11: Ya pueden agitar las pancartas y el ruido que quieran, porque no van a poder tapar la corrupción que les persigue a todos los socialistas. A trabajar y a trabajar por el futuro de España, por el futuro de la Comunidad Valenciana y porque tengamos a Alberto Núñez Feijóo presidente de todos los españoles.
10: Per la seva banda, l'anfitrió, el president provincial Vicent Mompó, ha tret pit de la gestió dels populars.
12: I avui estem així, actius, units i preparats.
10: Per a guanyar, diuen, les tres pròximes cites electorals, les municipals, les autonòmiques i les generals.
0: I eixa arribada de Feijóo a Sueca ha sigut sonora. A més de xiulada, han rebut a Feijóo a Sueca professors de l'educació pública que mantenen les mobilitzacions després de la suspensió temporal de la vaga indefinida i col·lectius sanitaris. En la concentració també hi han participat familiars de les víctimes de la Dana, denuncien el suport que el president dels populars dona a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a qui consideren responsable de les morts. entre les persones que demanen la regularització hi ha moltes sol·licitants d'asil. De fet, recorren esta via perquè el reconeixement d'asil s'està complicant. Avui, precisament, Dia Mundial de les Persones Refugiades, tenim dades, i aquestes dades diuen que, segons dades de la Comissió d'Ajuda al Refugiat, les sol·licituds d'asil a la Comunitat Valenciana el 2025 es van reduir un 13%. Per a les ONGs involucrades, la raó del descens de les sol·licituds està en l'enduriment de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Hem visitat el Centre d'Acollida i Protecció Internacional, on es ajuden en el seu procés d'integració. Anna Moure.
13: Els rellotges amb els diferents usos horaris dels 5 continents es donen idea de la quantitat de nacionalitats presents en este centre d'acollida i protecció internacional de Mislata. Donen refugi a persones de fins a 17 països d'origen. Molts d'ells han hagut de fugir de la guerra.
14: Soy de Sudán. Yo vine aquí ahora un año, 8 meses.
15: Yo en Siria, venir aquí en barco.
13: No ens diuen els seus noms per por a represàlies, però accedixen a posar-se davant de la càmera com a mostra de gratitud per l'acollida.
14: Yo muy feliz aquí a España, porque todos aquí para refugiar en protección internacional, aquí se muy bien ayuda.
15: 4 meses español, curso español, ahora trabajar.
13: Mentre tramiten la seva estada legal a España, si no tenen recursos econòmics, s'allotgen a centres com el d'acollida i protecció internacional de Mislata, que dirigeix Ricardo Boix, i que pertany a la xarxa estatal de centres de migracions.
16: Son personas que han sufrido violencia, tortura o algún tipo de vulneración de sus derechos humanos. Aproximadamente un cuarto de nuestros residentes han sido ucranianos, seguidamente de colombianos, venezolanos y sirios.
13: L'objectiu és ajudar-los a integrarse. Diego Martínez es responsable de la residència.
17: Castellano, también tenemos clases de informática y los diferentes talleres que impartimos.
13: Perquè puguen eixir del centre en condicions dignes.
0: I en els successos a la caserna de la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó continua l'home que va detindre ahir per matar-ne un altre a punyalades al Menara. La víctima era l'exparella de la dona i el detingut l'actual company sentimental. Els agents estan ultimant la investigació del crim i aprofitaran al màxim el termini que tenen de 72 hores per a passar el detingut a disposició del jutjat. Santi Hernández es dona tots els detalls.
18: Continua així a la caserna de la Vall d'Uixó a l'espera de passar a disposició judicial l'home detingut per matar ahir un altre home a punyalades a un xalet de la platja d'Almenara. La víctima era l'exparella de l'actual companya sentimental del detingut. L'agressor se'l va trobar en casa de la dona a primera hora del matí i el va matar a punyalades. En aquest moment estaven en la vivenda els dos xiquets menors de la parella, dos xiquets de 3 i 4 anys. Tant la dona com els xiquets ja han rebut atenció psicològica. Els investigadors han interrogat així al detingut i barallen la hipòtesi de que tot va passar després d'una forta discussió. El mòbil que barallen és el mòbil sentimental.
0: I també els agents de la Guàrdia Civil estan a l'espera que la Fiscalia de Menors autoritzi l'accés als mòbils i als dispositius dels dos estudiants de 13 i 14 anys que ahir van atacar en un matxet una companya a l'Institut de Foios. Els agents investiguen si van actuar influïts per les xarxes socials en una comunitat que promou la violència. Els dos menors els van poder reduir els mateixos docents en el pati. A la xiqueta de 14 anys la van detindre la Guàrdia Civil i ha quedat a disposició de la Fiscalia de Menors. El xiquet de 13 anys és inimputable. La xiqueta agredida tenia una ferida lleu al coll pel matxet i va ser atesa i donada d'alta en el mateix centre de salut de Foios. Anem amb informació de servici perquè si pensen agafar el tren a Gandia, paren atenció. Renfe ha anunciat el tall del trànsit entre Tavernes de la Valldigna i Gandia des d'esta nit. José Manuel Martínez ens conta més des de Gandia.
19: Serà des de les 10 d'esta nit fins a l'una del migdia de demà diumenge quan la línia C1 de Rodalies entre Tavernes de Valldigna i Gandia estiga tallada per obres. Renfe ha habilitat un servici alternatiu en bus en este tram amb una freqüència de pas d'una hora. Poden consultar tota la informació als canals oficials de Renfe Rodalies València i al seu compte oficial en X.
0: La notícia del tall agafat per sorpresa a algunes d'eixos viatgers i viatgeres. Esta ha sigut la seva reacció.
20: No em pareix bé que dissabte i diumenge tanquen el trayecte este.
21: Siempre y cuando sea para mejora bien, pero fatal, porque nos hacen la punyeta.
22: Jo malament, perquè ara tinc que anar a València quasi tots els dies, però és necessari, jo no veig una altra alternativa.
23: No és suficient, però bueno, que por lo menos hay una opció, que no és perfecta.
0: I des d'este cap de setmana està prohibit accedir en cotxe a la Serra d'Irta si no vas reservat abans una plaça per aparcar. La mesura busca preservar un dels espais litorals millor conservats en el nostre territori. En el punt de control d'Alcossebre ha estat Sònia González.
24: Fins al 6 de setembre, el camí que va per la costa del Parc Natural de la Serra d'Irta estarà tancat al pas de vehicles a motors que no hagin fet una reserva prèvia d'aparcament. En total, hi ha 92 places per a deixar els cotxes repartides en tota la zona, 4 d'elles per a persones amb discapacitats. La reserva es fa a través de l'aplicació de Parcs Naturals com a mínim 2 dies abans. És una restricció que no afecta als qui travessen la serra a peu o en bicicleta, ni tampoc al veïnat de la zona. El control de vehicles es fa des de les 8 del matí fins a les 7 i mitja de la vesprada i hi ha dos punts, a Alcossebre i a Peníscola, al costat de la Torre Badum. Avui, primer dia, els usuaris valoraven molt positivament esta mesura. Parlem amb Zaira Vives, guia ambiental.
25: I és una mesura que està pensada per a no gentrificar, per a cuidar la zona de la Serra d'Irta. El week és el primer dia, són 71 reserves les que tenim i una de mobilitat reduïda.
0: I la Policia Nacional alerta d'un notable augment de les estafes relacionades amb les reserves d'hotels, vols, apartaments turístics i paquets vacacionals. Per als ciberdelinqüents, les vacances s'han convertit en una oportunitat d'or. És una informació de Santi Hernández.
26: Un missatge al mòbil, un càrrec al compte corrent per una reserva que no s'ha fet. El missatge urgent demana telefonar immediatament o facilitar les dades bancàries. És el nou modus operandi dels estafadors.
27: Has reservat un viatge a través d'internet i a les poques hores te llega este mensaje desde tu banco. Ayer reservé mi viaje y hoy me ha llegado desde mi banco un mensaje en el que debo 3.000 euros. Cuidado, es una estafa.
26: La Policia Nacional ha detectat una massiva proliferació de missatges fraudulents aprofitant les vacances d'estiu. Els estafadors suplanten plataformes de reserves i agències de viatges. L'objectiu, sempre el mateix, generar pànic i fer que la víctima actue sense pensar.
27: Tu banco nunca te pedirá que le llames a través de un mensaje de texto y mucho menos te pedirá datos sensibles.
26: Les dades preocupen la policia. El 88% de ciberdelictes denunciats són estafes. La intel·ligència artificial està permetent automatitzar i multiplicar els fraus.

0: Primer dia és de fogueres i així s'ha viscut al carrer.
1: La ciudad la veo con mucha ganas de fiesta y bueno, a punto de dar el pistoletazo de salida, porque hoy es el primer día fuerte, por así decirlo.
2: Pues tenía curiositat per veure a vindre si alguna foguera havia tret lo de la educació, que és important, que les fogueres són per fer crítica.
3: La gent és impressionant, tot animat, tot ben content, tota la gent. Jo ho aconsejo, que vinga la gent i per almenys que visca una volta.
0: Ho acabem de sentir, ara sí, que va de bo. Les fogueres infantils ja estan plantades i a partir de les 4:30, Carme Bort, coneixerem el nom de la guanyadora.
4: Tot el matí ha estat el jurat visitant estos monuments. Enguany en són 9 en categoria especial i este que tinc jo a les meues esquenes és la foguera infantil oficial que no entra en concurs. És una preciositat obra de Sergio Muñoz que es diu Equilibris, té més de 40 ninos formant un circ amb molta crítica social. Però com dient, esta vesprada, al voltant de les 5 de la vesprada ja coneixerem el veredicte. El jurat ha estat visitant-les una a una, mirant tots els detalls per a saber quina serà la millor foguera infantil d'enguany. Enguany, el sistema de deliberació del jurat ha canviat, estrena noves normes, nous criteris per a fer-lo més transparent, per a guardar millor la confidencialitat del vot i sobretot per evitar empats, com el que va passar al 2023, que empataren a 88 punts dos fogueres, Diputació Renfe i Florida Portatge, i el desempat, diguem-ne, que va ser un poquet controvertit, podien dir. Per això, enguany, la deliberació estrena aquestes normes.
0: Gràcies, Carme. Continuem a Alacant perquè ja hi ha ple tècnic d'ocupació hotelera per a aquestes fogueres i això, que és de nit, com deien, és la planta. Marc Gomar.
5: Sí, a nit va ser la planta infantil i avui la dels grans. Però és dissabte i la ciutat viu un ambient plenament festiu.
1: La ciutat la veo con mucha gana de fiesta. Y bueno, a punto de dar el pistoletazo de salida, porque hoy es el primer día fuerte.
3: Tengo la intención de venir por lo que es la mascleta y después, pues, si hay que tornar a casa, se torna y así.
2: Tenía curiosidad por ver a vindre si alguna foguera había traído lo de la educación, que es importante, que las fogueres son para hacer crítica. Y los mestres necesitan suport.
6: Está todo ple, fa mucha calor, pero está muy bonito.
5: Amb eixe ambient i els monuments i al carrer s'han trobat els passatgers de l'Harmony of the Seas, un creuer per a 5.500 persones que ha fet escala avui a Alacant. Ivan Llorca els ha guiat per la ciutat.
7: No sabien res de lo que passava en Alacant. I quan han sortit del port han vist una cosa que no esperaven. I bueno, estan sorprès de la quantitat de diners que anem cremar el dia 24.
5: La majoria són nord-americans.
8: You guys burn it. I'm like, that's amazing. I don't know that I could do it.
9: But it's very beautiful. I like the monuments, especially the ones for the kids.
10: It's a very unique atmosphere, very beautiful.
5: Diuen que els agraden els monuments i no entenen per què s'han de cremar.
0: I sí, mal món, perquè el president de Bolívia ha declarat esta matinada l'estat d'excepció després de 7 setmanes de protestes i amb les carreteres tallades pels manifestants. El bloqueig ha deixat sense aliments i medicaments mig país i ha provocat la mort de 16 persones. I ens anem en estos moments a els esports. Ara sí, hem ampliat els continguts a la part de la portada i afegim més coses al menú. Raül Pina, bona vesprada.
11: Bona vesprada de nou, Xaila. El Mundial continua avançant i fins i tot algunes seleccions ja estan eliminades, com ara Haití o Turquia, que no han puntuat després d'haver jugat dos partits. Pel que fa a la jornada d'ahir i d'esta matina, tenim més dos marcadors definitius. Els Estats Units han guanyat 2-0 a Austràlia, Escòcia ha caigut de 0-1 contra el Marroc, Brasil ha superat 3-0 a Haití, Turquia 0-1 ha caigut contra Paraguai i per avui dos partits més. A les 7 els Països Baixos s'enfronten a Suècia i a les 10 Alemanya contra Costa d'Ivori. Recordem que Espanya, després de l'estrena sense gols amb Cap Verd, tornarà a jugar demà a les 6 de la vesprada contra l'Aràbia Saudí a Atlanta. Avui sessió a porta tancada per a l'equip de Luis de la Fuente. En la prèvia, Pau Cubarsí parlava de la possibilitat de l'entrada de Lamine Yamal en l'11.
12: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar no, pues nos ayudará al máximo, pero yo creo que los que lo puedan suplir pues lo harán igual de bien o mejor.
11: Qui no estarà en el duel de demà és el lesionat Jaime Muñoz, que no té data per a tornar al treball amb el grup. I a la segona suma, la segona divisió, parlem, suma un nou equip de cara a la pròxima temporada, en este cas el Sabadell. El conjunt d'Arleguinat va superar 4-0 el Zamora, que només portava la renda mínima de la Nadal Ruta de la Plata. En futbol de casa nostra, a l'EC de la Espada, l'Olímpic Camilo Cano, partit de tornada de la final del play-off d'ascens de tercera a segona federació per a la Nucía, que l'anada va empatar sense gols contra el Tribal Valderas d'Alcorcón. Vicente Mir té la baixa de Juanca, però recupera Joaquín Rodríguez i Víctor Blanco. A la Nucía només li val la victòria i per això el tècnic de Meliana valora els diferents escenaris que es poden donar.
13: Sabemos que si llegas a la pròrroga va a depender mucho del físico y luego si llegas a los penaltis, pues de la suerte, porque los penaltis ya al final es tener suerte y el que más suerte tenga, pues gana. Prefiero ganar, hacer el esfuerzo por ser un equipo competitivo en esos 90 minutos, agresivo arriba y sacar un buen resultado.
11: Un dels referents de l'equip és Gorcha. El futbolista de Daimús explica com està el vestidor en les hores prèvies al partit.
14: La gent està molt motivada. La veritat que portem treballant tot l'any per a aquest moment, perquè l'ascens directe se mos va complicar. I teníem clar que el playoff era el que volíem aconseguir i hem arribat on estem. I la veritat que la gent està amb moltes ganes ja de jugar la final.
11: El porter Carles Fuixà sap que l'afició jugarà també un paper clau.
15: Ells ho tenen clar, que no ens han fallat en ningú moment, no? Han estat tot el playoff així animant-nos i crec que va ser el mateix.
11: Més de 2.000 espectadors estaran a les graderies del Camilo Cano. De fet, fa uns minuts ja es troben a l'escenari del partit perquè hi ha paella gegant i molta animació per a calfar motors en la prèvia. Per cert, el partit el podran veure al web de punt i també escoltar-lo en el punt a punt a la nostra ràdio. I canvi de valor, a les 8, València Bàsquet afrontarà el segon partit de la sèrie del playoff pel títol de la Lliga CB al Roig Arena contra el Barça. El primer duel va caure del Costa Brogolana després d'una pròrroga. El Papi Badio explica què s'ha de fer per a superar en esta ocasió el Barça i col·locar l'empat a un en la final.
16: Creo que seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga. Bueno, seguir defendiendo bien y intentar controlar los rebotes, no darles segunda oportunidades y intentar jugando a nuestro ritmo, digo.
11: València Bàsquet ha posat 15.000 banderetes taronja als seients del Roig Arena. Després del partit d'avui, la sèrie viatjarà dilluns al Palau Blaugrana. I acabem amb motos, gran premi de la República Txeca al circuit de Brno. Ja tenim la graella de MotoGP. Pole per al japonès Ogura amb l'Aprilia d'equip satèl·lit, seguit dels italians Gian Antonio i Pecco Bagnaia. Marc Márquez, el millor dels espanyols, partirà en segona línia des del quin lloc i està en marxa. Acaba de concloure, de fet, la carrera a l'esprint de MotoGP, en eixa carrera en què Marc Márquez ha pujat al Calaix en Brno i volia dir que havia sigut el que havia guanyat la carrera. Efectivament ha sigut Pecco Bagnaia que ha tornat a guanyar per davant d'Osura del japonès i de Marc Márquez, que com diem ha pujat al Calaix en eixa tercera posició. En Moto2 hi ha hagut també entrenaments. Dani Logado, el pilot de Sant Vicent del Raspeig, eixirà des del tercer lloc en la graella.
0: Raúl, moltíssimes gràcies i, bueno, un menú per a tots els gustos.
11: Ben nodrit.
0: El Museu de l'Arròs de València torna a celebrar la tradicional plantada de l'arròs a través d'una experiència a l'aire lliure que s'anomena Festa Arrosser per un dia. Rosa Mateu.
17: Com si d'una colla d'agricultors es tractara estos 24 assistents acompanyats d'un guia i de personal experimentat, estan replantant esguaixos de les garbes en este camp d'arròs del Palmar. Una replantació que encara es fa de manera manual i una activitat que fa el Museu de l'Arròs per a donar a conèixer la professió d'arrosser i tota la faena que hi ha al voltant de l'arròs en este ecosistema natural com és l'Albufera.
18: La gent pot veure com és, d'on és el producte que mengen, no? Estan tots acostumats a venir a ser Palma a menjar una paella valenciana, però no molta gent sap que els arrossars és una agricultura molt dura, que els agricultors tenen que ficar-se l'aigua a l'estiu.
19: Com se fa la plantada així d'arròs? Perquè és una cosa que s'està perdent, hi ha que fer una divulgació d'aquesta activitat.
20: Sí, molt bé, no, mai havia vingut a plantar arròs i bueno, darrere d'aquest paquet que trobem en el supermercat n'hi ha molta feina i conèixer això i poder fer-ho de primera mà ha sigut molt guai.
0: Cinema Jove acull l'estrena de No Good Men, una comèdia romàntica que trenca estereotips sobre l'Afganistan en una producció de la valenciana Marina Pereles. La pel·lícula reivindica la vida quotidiana, l'humor i la resistència dins d'un context marcat pel patriarcat. Iñaki Espeso ha estat entrevistant este matí la directora i la productora.
4: Cinema Jove estrena No Good Men, una comèdia romàntica que trenca amb la imatge habitual d'Afganistan al cinema. La seva directora, Sharbanu Sadat, situa el relat en el patriarcat, més enllà del conflicte bèl·lic. Sadat recorda que les restriccions per a les dones no comencen amb els talibans, sinó que formen part d'un sistema arrelat.
21: Senyora, si copra la testa.
22: Come?
21: Deve dirle que non può stare così.
23: For women, limit and restriction, it was always part of their life. And Taliban, since they're coming to power, is just the situation just got upgrade.
4: Per fer possible este projecte ha sigut clau una producció internacional amb participació valenciana. Marina Perales és la seva productora.
24: La directora sempre té llibertat creativa total. No hi ha ningú tipus de censura política, no hi ha ningú tipus d'agenda. I la pel·lícula, per exemple, té el primer beso de la història del cine afgano.
4: Recrear Kabul fora del país per motius de seguretat va ser un dels grans reptes del rodatge. El resultat és una proposta arriscada i innovadora que mostra una altra cara d'Afganistan. Una història d'amor i quotidianitat que connecta amb el públic més enllà de fronteres.
25: Pronte, molt pronte, descobriràs que només sóc un altre humà amb un reduït ambit acció.
0: I amb música de banda, diguem adeu al tema Superheroi, de Ferran Pardo, inclòs en el disc solidari Cançons per Cira. Els deixem amb els companys de Punt a Punt, que passen una bona vesprada de dissabte.

Hola a tots. Hola a totes. Són les 3:31 minuts. Així estem, així seguim, així continuem en A Punt Ràdio, en el punt a punt amb tot el que tenim per davant en una vesprada, la d'este dissabte 20 de juny del 2026, que té que ser inoblidable. Com totes, plena de ritme, d'esport, de futbol, de bàsquet. Avui el gran protagonista serà el València Bàsquet i és el segon partit del play-off final pel títol de la Lliga ACB que en el Roig Arena juguen a partir de les 8 els de Pedro Martínez davant del Barça després de caure en el primer partit per només un punt de diferència després de que els blaugranes varen cosir a triples als valencians. Però no només tindrem bàsquet, serà a partir de les 8 de la vesprada. N'hi ha moltes més coses des d'ara. Tindrem entrevistes com la que anem a sentir d'ací a no res en part de la nostra secció del futbol més nostre. Tindrem també un reportatge molt bonico dels partits de la nostra vida preparat per Manolo Montalt. Tindrem una entrevista interessantíssima de motor amb el pilot Ivan Hortolà que ha fet el nostre company Toni Galindo. El trosset, la secció més fresqueta de la vesprada amb Clara Alcover, l'estiu a punt. Tindrem avui també un acostament al món de la música del futbol, la música dels vestidors, un reportatge de Carlos Gallardo que sentirem durant també esta vesprada, calcule a partir de les 6:30 de la vesprada, i alerta que a les 7 de la vesprada, futbol, el partit definitiu de la sense segona federació que jugaran al Cabi Locano de la Nucía, l'equip alacantí, la Nucía, davant del Tribal Valderas. Ens ho contarà Carlos Gallardo. També a les 7 comença el primer partit de la vesprada al Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic. Juguen Holanda i Suècia. Partidàs que ens contaran José Luis Gual i Charlie Egea. Una hora després, a les 8, com els han dit, la final del play-off pel títol de Lliga, segon partit de bàsquet, València, Barça, Salva Gomis i Nacho Rodilla ens ho contaran. I quan acabe, a les 10, més futbol, més mundial, Alemanya, Costa de Marfil, Costa d'Ivori, Manolo Montalt i Juanjo Rodri ens acostaran un partit que se menjarà part dels últims 90 minuts del punt amunt. Calcule jo que cap a les 12:45 començarà sota la direcció de Salva Gomis. A més, tindrem el playoff del final de l'ascens a primera divisió entre Almeria i Màlaga. Tenim el Mundial de MotoGP, tenim moltes coses, tractarem com sempre de que si no se'ns escape cap ni una en este punt a punt que hem encetat com tots els dissabtes, com tots els diumenges, a les 12 del migdia, n'hi ha alguns que comencem abans, i que no acabarem fins les 12:30 de la nit. Són les 4:25, això és punt a punt, això és A Punt Ràdio, i el primer que anem a fer, la primera parada, va ser amb el reportatge que ha preparat el nostre company Carlos Gallardo amb Edu Iranzo, jugador del Buñol la temporada passada, enguany ha conclòs i tindrà que buscar nous reptes, que es va lesionar, que es té que contar la seua recuperació i, entre altres coses, la seua història quan va ser futbolista als Estats Units. En això comencem en els protagonistes del futbol més nostre i la superinteressant conversa que ha tingut el nostre company Carlos Gallardo amb l'ex ja futbolista del Buñol, Edu Iranzo.

0: que era el sitio donde quería estar. Y pues bueno, llegué con muchísima ilusión, muchas ganas, bien preparado física, mentalmente. Pero bueno, al final las cosas vienen como vienen. Pues bueno, un simple gesto, una mala caída te puede llevar a, pues eso, ¿no? Pasarte un año en blanco, es lo que tiene el fútbol, que es maravilloso, pero pues tiene estas cosas, ¿no? Las lesiones y pues bueno, así fue.
1: Y en esos meses de recuperación, hace unos meses hablamos en un partido que fui a hacer para seguirlo para el Punta Punt, para Punt Radio, el Buñol en casa que jugaba ese partido y que hablé contigo y me comentabas que estabas a punto de marcharte a, creo que a Madrid, a un tratamiento que ofrece la Asociación de Futbolistas Españoles, el Sindicato de Jugadores. Que estuviste en muy buenas manos, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese tiempo? No sé si una semana o 2 semanas que estuviste recuperándote bueno, en las mejores manos, me decías.
0: Pues sí, mira, Carlos, aprovecho esta oportunidad para agradecer a la AFE todo lo que hace por nosotros. Yo, la verdad es que siempre me he sentido súper arropado y en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, ¿no? Que tiene el fútbol. Ellos están ahí y pues mira, pasé una semana increíble del 23 al 27 de marzo. Estuve en Madrid, en la Clínica Olimpia, entrenando con unos expertos en, pues ya sabes, en rehabilitación de todo tipo y la verdad que muy agradecido, ¿no? Porque no solo pasas una semana entrenando, con fisios, con unos medios que, pues claro, no tenemos nosotros a nuestra disponibilidad. Y no solo eso, sino que también conocí a cuatro compañeros más que, pues bueno, todos, cada uno en su etapa, en su diferente lesión y todos pasando más o menos por algo similar y pasas una semana de gran conexión y la recuerdo como inolvidable, o sea que súper agradecido y me ha ayudado mucho en mi recuperación.
1: Tú me decías antes que eras muy competitivo, que te gusta mucho, ¿no? El verde, el césped, el disfrutar, el competir cada fin de semana. Supongo que también ese reencuentro, ¿no? Con jugadores que están en la misma situación, pues viene muy anímicamente, ¿no? Para un poco animarse, para compartir un poco sensaciones de cómo te vas encontrando tú, de esta lesión. ¿Cómo recuerdas esas conversaciones con tus compañeros que comentabas ahí en Madrid que estaban pasando la misma situación?
0: Pues sí, totalmente, Carlos. Yo pasé esa semana ahí en Madrid con compañeros que estaban pues en una situación similar, cada uno con una diferente lesión y pues eso, nos contábamos un poco nuestras historias, la situación de pues eso, de nuestro club, incluso llegué a hacer grandes amistades con incluso pues ya sabes de temas más íntimos, porque al final pasas una semana entera y se convierten en tus compañeros de vida, ¿no? Durante esa semana, o sea que les guardo un cariño muy grande. Seguimos teniendo ahí nuestro grupo de WhatsApp y pues les mando también un abrazo muy fuerte a ellos.
1: Y en estas lesiones que son de meses de insistir, de meses de tener paciencia, de estar un poco apartado de lo que más os gusta, ¿no? A los jugadores que es jugar, supongo que también ese tener al lado a la familia es muy importante, ¿no? Y a los mejores amigos que siempre están ahí. Un poco, ¿con quién te has sentido respaldado? ¿Cómo han sido estos meses en ese sentido?
0: Pues sí, Carlos, totalmente, porque en estos casos pues, personalmente siempre intento llevar una sonrisa fuera de casa cuando vas a entrenar, cuando vas a los partidos y todo, pero al final es algo que llevas por dentro, ¿no? Y que pues ahí es donde ha estado mi familia, sobre todo mis padres y mi hermano, a quien les mando un gran abrazo desde aquí y por supuesto mi novia, que son los que han estado ahí en los momentos más malos, en los que yo no estaba, en los que no estaba muy, muy contento y tenían que aguantarme y ellos son los que se lo merecen más este agradecimiento, porque es que sin ellos no hubiera sido posible de ninguna manera. Entonces, pues bueno, a Paula, a Eduardo y a Juan y por supuesto a Ángela, un enorme abrazo y muchísimas gracias.
1: Qué grandes son los que están ahí detrás de cada jugador, ahí en los momentos de las derrotas, de las victorias, de las lesiones, muy importantes para dar esos ánimos y empujar. Bueno, y ahora estamos ya que hemos finalizado la temporada anterior, ya poco a poco, aún queda bastante, pero nos iremos acercando al inicio de la próxima temporada. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás tú en este momento ya prácticamente de verano de cara al próximo curso?
0: Pues te agradezco mucho que me preguntes por mi estado y estoy muy bien, Carlos. Me siento con mucha fuerza, siento que la rodilla está respondiendo muy bien. Por supuesto que hay molestias, que hay baches y que es un proceso con muchos altibajos, ¿no? Y un proceso muy mental. Pero me siento muy bien, con muchísimas ganas. Ya salí de esto una vez y he pasado 10 años compitiendo a un nivel relativamente alto, ¿no? Y sé que seré capaz de volver a salir y tengo muchísimas ganas de demostrar otra vez que estoy capacitado para demostrar que lo mejor está por llegar, ¿no?
1: Eso, después de ese tiempo, ¿no? Deseando jugar, a algunos jugadores la pretemporada se les hace difícil, ¿no? Porque hace mucho calor, porque vienen pues sesiones muy físicas. En tu caso, los primeros entrenes, el primer partido será como la final de la Champions, ¿no? Me comentabas ya, nos transmitías, ¿no? Aquí a la familia del Punta Punt que enormes ganas de jugar ese primer partido otra vez.
0: Pues sí, totalmente. Yo soy el primero, ¿no? Que sabe que bueno, pues cada entrenamiento cuando lo llevamos como rutina, pues se puede hacer incluso pesado, ¿no? Algunos días, sobre todo en verano, en calor, como decías, por las pretemporadas. Pero sí, son cosas que ahora ves cuando no las tienes, ¿no? Siempre es cuando más las valoras y pues imagínate, ¿no? Las ganas que tengo ya de volver a pisar un césped, de volver a sentirme pues futbolista y de estar donde más me gusta estar, ¿no? O sea que súper, súper ilusionado de esta próxima temporada, de dar mi 100%, de estar 100% recuperado y poder ayudar a mi club a conseguir éxito, por supuesto.
1: Pues ya queda menos, para tornar a Borea Edu Iranzo, a donde has jugado 2 meses destacadas del fútbol regional valencià las últimas temporadas, en el Buñol, en el Requena, y que van a comenzar a Borea en el Buñol esta temporada en tercera. Ahora, bueno, tenemos el Mundial, que por lo menos nos entretiene un poco, ¿no? De cara hasta que llegue el inicio de temporada. ¿Eres de los que te ves todo tipo de partido o intentas un poco ahora respirar un poco de ver fútbol porque luego la temporada va a ser muchísimo?
0: Me encanta, Carlos. A mí me encanta ver fútbol y por supuesto, bueno, qué mejor momento que poder ver el Mundial, ¿no? Que también es como un evento de comunión, ¿no? Donde podemos estar con la familia, con los amigos, disfrutando de esos partidos que nos unen y pues la verdad es que con muchas ganas también de ver el Mundial y a ver si se me pega algo, claro.
1: Pues muchas gracias a Edu Iranzo por estar así en el Punta Punt. Seguro que el cap de setmana en el Punta Punt, ja ho sabeu tots els que ens escolteu, tenim esa secció del futbol més nostre, que estem molt pendents de la primera, segona, tercera federació i de la Lliga Comunitat també. Aixina que esperem parlar en tu, xerrar en tu durant la temporada, parlant dels teus gols, dels teus partits i parlant d'això, de futbol, de punts, de partits guanyats, d'empats, de tot. Aixina que res, a recuperar-se, que ja te queda res per estar a tope i a gaudir d'este Mundial. Gràcies, Edu.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Súper agradecido de que hayas contado conmigo para esta charla y un fuerte abrazo. Espero verte muy pronto y muchas gracias por el gran trabajo que estás haciendo por los jugadores que somos más un poquito más, digamos, menos conocidos, ¿no? Y que siempre viene bien pues esa visibilidad y ese trabajo, ese gran trabajo que hacéis. O sea que muy agradecido, Carlos.
1: Un abrazo, Edu.
2: A Punt Radio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
8: Però tot, eh? Tot l'esport quan estem ja a propet d'arribar a les 4 de la vesprada, sí. En A Punt Ràdio, així en el Punt a Punt, en moltes més coses que tenim en el menú d'esta vesprada, que recordem tenim marcat en roig des de les 8 el partit que al Roig Arena va acollir el segon encontre de la final del playoff pel títol de Lliga, que enfrontarà el València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona. A més, dos partits farem del Mundial. L'Holanda-Suècia a partir de les 7, l'Alemanya Costa de Marfil a partir de les 10. Però moltes més coses tenim que contar-los, com Clara Alcobert. Bona vesprada.
9: Bona vesprada, Carlos, què tal?
8: A punts interessants i fresquets d'estiu d'esports que tenim que contar, com per exemple el Rugby 7.
9: Sí, el nostre poliesportiu no para i el Rugby València busca esta vesprada un lloc en les finals dels campionats d'Espanya de 7. I atenció, perquè el Rugby València afronta una jornada decisiva en estos campionats d'Espanya de 7, que és una modalitat més dinàmica i espectacular del rugby tradicional, que es disputa amb 7 jugadors per equip i partit. Són molt més curts i intensos, i en la categoria femenina el camp del Plantà, a la Vila Joiosa, acull este campionat d'Espanya de 7, on el Rugby Túria continua firmant una gran actuació i on les valencianes van a disputar a partir de les 5 i quart de la vesprada la semifinal de la Copa d'Or davant el Majadahonda, amb l'objectiu d'aconseguir una plaça en la gran final. I també hi haurà protagonisme valencià en la categoria masculina, perquè a Madrid, dins de les 7 sèries, el club de rugby La Vila jugarà la final de la Copa de Plata a partir de les 6 més quart de la vesprada, amb la intenció també de completar un gran cap de setmana i continuar demostrant el bon moment que travessa el rugbi de la Comunitat Valenciana. Així que dos cites importants per als equips valencians que buscaran esta vesprada continuar fent història i lluitar pels títols en els seus respectius campionats.
8: I tenim també a Oriola la festa de l'handbol platja.
9: Així és, perquè Oriola reunís més de 1.700 esportistes en esta gran festa de l'handbol platja, on Oriola es convertís este cap de setmana en l'epicentre de l'handbol platja espanyol, i on, a la platja de Calabosque, en la Cenia, que no sé si has anat alguna vegada, però és molt bonica, acull des d'avui fins diumenge.
8: És que sóc en Rodri, vaig a la platja del Mare Blau.
9: D'ahir no. Pues esta és molt bonica també. Pues des d'avui i fins a el diumenge, la segona parada de l'Arena Handball Tour 2026 serà ahir, en el principal circuit nacional d'esta modalitat. I per als qui no la coneguen, el handball platja és una versió més espectacular i dinàmica de l'handball tradicional, i que es juga sobre l'arena amb equips de 4 jugadors en pista, i premia especialment les accions més vistoses, com ara els gols en gir o les rematades acrobàtiques, que poden valdre dobles. Un esport que combina velocitat, tècnica i espectacle, i que reunirà 144 equips i més de 1.700 esportistes arribats de diferents punts d'Espanya. Així que durant aquests 3 dies van a competir equips de categories infantil, cadets, juvenils i sèniors, tant masculines com femenines, en una de les proves de referència del calendari nacional, i que des d'ací pues, volem donar-li plans a la gent per a que disfruten també de l'esport a l'aire lliure i del caloret que està fent.
8: Parlant d'esport, a l'aire lliure a voltes, en triqueta tres voltes. Per favor, Clara, fes-me un resum, fes-nos a tots els oients del Punt a Punt, perquè els que locutem, els que contem, també escoltem, eh? Sabem, som oients, som arte i parte. Fem-nos un resum, per favor, del cap de setmana al nostre esport autòcton, a la pilota valenciana.
9: Pues la setmana posterior als campionats individuals ha tingut menys activitat de l'habitual, en un cap de setmana més tranquil després dels títols de Xiner en escala i corda i d'Ivan en raspall, i la competició s'ha centrat sobretot entre dijous i divendres, perquè al trinquet de Xàbia es va disputar el gran premi d'Antonio Sivera de raspall. És el jugador de, bueno, el porter de l'Alavés, exjugador del València, que va deixar la victòria d'Ivan Murcianet i Raúl per 25-10 davant Marraí, Sebe i Néstor, en una partida amb un ambient festiu i que sobretot, pues, la gran atracció era veure allí a Antoni Sivera, que va ser l'encarregat de donar el premi.
8: Pues clar que sí.
9: I també es va resoldre ahir les finals de la Copa Diputació de Castelló, on en raspall femení Victòria i Júlia es van proclamar campiones després de superar amb contundència a Anna, Anabel i Marta Muedra per 25-0 al trinquet de Vila-real. I en escala i corda, Francesc i Jimeno van completar el títol després d'una final molt treballada davant Pablo Conillet i Montrabal segon, en una partida que el trio va arribar a posar-se per davant, però la parella va saber refer-se fins a acabar alçant el trofeu. Ara, amb un cap de setmana sense més activitat, la mirada es posa en l'edició 28 del trofeu d'Oliva Gregori Mayans, que començarà este pròxim dilluns amb les semifinals masculines. A partir de les 5 jugaran Bercher i Sebe davant Montaner, Brisca i Bosio, i a les 6 i mitja serà el torn d'Ivan i Murcianet, que jugaran contra Ian, Raúl i Canari. I ja el dimarts, pues, serà el torn del raspall femení, amb les finals previstes per al cap de setmana següent al mateix trinquet, al d'Oliva, i que de segur que els contarem així en el punt a punt.
8: I com que me coneixes des de fa molts anys i saps que m'agraden, clara, les coses xicotetes, enreduïdes, són més elegants, són més xules. Hem començat este mini-bloc d'altres informacions esportives parlant d'una versió reduïda del rugby 7. Acabem en una versió reduïda també del bàsquet superespectacular, com és el 3-3.
9: Així és, i damunt del femení, perquè València acull avui, durant el dia d'avui, una edició del València Xiques 3x3 per impulsar el bàsquet femení, i València torna a convertir-se en un punt de trobada per al bàsquet de xiques amb la celebració d'este València Xiques 3x3, que va reunir joves jugadores de categoria cadet nascudes entre el 2010 i el 2011 en una jornada que està pensada per a disfrutar de l'esport, compartir experiències i continuar fomentant així la participació de les xiquetes i adolescents en la pràctica esportiva del bàsquet. On és el lloc de l'esdeveniment? En la plaça de l'afició, al costat del Roig Arena, durant el dia d'avui, que damunt tenen partit també a partir de les 8 de la nit. Me pareix un plan molt xulo si eres xiqueta, si t'agrada el bàsquet, pues arrimar-te un poc, veure què és el que se cuece per allí, i se presenta com una oportunitat per a que visquen aquesta experiència esportiva i social en un ambient de convivència i diversió al voltant d'una modalitat que cada vegada és més popular, com és la del bàsquet 3x3. Així que amb iniciatives com esta, València reforça el seu compromís per la promoció de l'esport femení i amb la creació d'espais que afavoreixen aquesta participació de les joves esportistes i que tant ens agrada destacar així al punt a punt.
8: Te vaig a dir una cosa, tu saps el que m'agradaria a mi, Clara?
9: Què t'agradaria?
8: M'agradaria molt, però moltíssim, que tinguérem l'oportunitat alguna volta, l'ocasió, de fer o veure esport organitzats en parcs públics, que com per exemple fan als Estats Units, el bàsquet al carrer, perquè n'hi ha pistes de bàsquet, poliesportives de bàsquet, i això m'agradaria fins i tot narrar-ho, perquè n'hi ha hagut voltes, i sobretot en els anys 70 i 80, que jugadors professionals de la NBA se n'anaven amagats, per exemple, en bàsquet, a jugar contra callejeros, vull dir, gent del carrer, que eren albanyins, era molt, molt xulo. Per cert, Clara, una pregunta, però rapideta. Tu te'n recordes què estaves fent fa avui 22 anys i 31 dies?
9: No.
8: Pues muy mal.
9: No me'n recorde, perquè seria molt menuda, acabaria de prendre la comunió poc més, eh?
8: Fa 22 anys i 31 dies, que era el 19 de maig del 2004, el València va jugar i va guanyar la final de la Copa de la UEFA a Göteborg, a Suècia.
9: Sí que me'n recorde.
8: I és, això és el que anem a recordar ara dins de la nostra secció, els partits de la nostra vida. El nostre company Manolo Montal t'ha parlat amb Mista Golejadora aquella nit d'aquell València campió, i el company Fernando Álvarez del diari Marca recordant la UEFA que va guanyar el València. Sí, senyor. Göteborg 2004. Paren atenció, no se perquen el reportatge.

què tal? Bona vestrada, com esteu? Continua l'esport així en el punt a punt, que no para, com sempre en el cap de setmana, i volem començar amb una secció que aquest estiu us va acompanyar i que va repassar els partits més importants que han afectat i que han tocat de prop a l'esport valencià, fonamentalment en el futbol, però també tractarem altres esports. Esta secció sempre va tindre un convidat, un protagonista del partit del qual us parlarem, i també vindrà un altre company dels mitjans de comunicació, un altre periodista, a donar-nos també una miqueta de context. Avui anem a començar a parlar i anem a començar la nostra secció, anem a encetar-la amb l'últim títol, amb l'últim títol europeu que va aconseguir el València Club de Futbol, que va ser aquella Copa de la UEFA del 2004 a Göteborg. Una final o un moment clau en la història del València Club de Futbol. Era un València molt guanyador, ara ho repassarem. I també repassem una miqueta el que passava fora d'aquest partit. Per exemple, en Espanya, el fet malauradament més important van ser aquells atemptats de l'11M que precisament agarren el València fora de casa. Ara ho recordarem, en un partit d'Europa. I era una Espanya diferent. Era una Espanya on, per exemple, triomfaven en les discoteques cançons com esta.

0: Prada, en el que recordem, en la que recordem, el gran protagonista serà el València Bàsquet, que a partir de les 8 juga el segon partit del play-off pel títol de Lliga del play-off final al Roig Arena davant del Barça després d'haver perdut el primer per la mínima. Volem que guanye València Bàsquet, ahí estaran Salva Gomis, estarà Nacho Rodilla. Abans, des de les 7, els contarem l'Holanda-Suècia del Mundial. Mundial també que vindrà a les 10 amb l'Alemanya Costa de Marfil, però a les 7 el futbol nostre és protagonista perquè ens té que contar Carlos Gallardo el partit d'anada del play-off final de l'ascens a segona federació des del Camilo Cano de la Nucía, perquè juguen la Nucía davant del Tribal Valderas després de que en la anada acabaren empatant a 0. I abans d'anar amb el següent bloc, tenim més coses que contar. Clara Alcover, perquè avui és dia de motos del Gran Premi de Txèquia.
1: En motociclisme, efectivament, el Mundial de MotoGP fa parada este cap de setmana al circuit de Brno, a la República Txeca, que és una de les pistes més històriques del calendari. I la jornada d'avui ha acabat i ha deixat canvis importants en aquesta lluita pel campionat després de la cursa a l'esprint. Pecco Bagnaia s'ha emportat la victòria per davant del japonès Air Ogura, una de les grans sorpreses del cap de setmana després d'aconseguir la primera pole de la seva carrera en MotoGP, i el tercer lloc ha sigut per a Marc Márquez, que ha aprofitat la caiguda de Bezzacchi per sumar uns punts molt valuosos en la classificació general. I pel que fa a Àlex Márquez, finalment no ha participat en la prova després de decidir, junt amb el seu equip i els serveis mèdics, continuar amb la recuperació de les lesions que va patir en l'accident del Gran Premi de Catalunya, amb l'objectiu del pilot català d'arribar en les millors condicions a la pròxima cita del Mundial, que està prevista per a la setmana que ve al circuit d'Assen, als Països Baixos. Així que la carrera forta serà demà a partir de les 2 del migdia, molt important pel Mundial, que entra en la fase decisiva i que manté molt oberta aquesta batalla pel títol.
0: I és que d'ací a no res obrirem també un bloc dedicat al motor amb un pilot molt especial, molt nostre, Ivan Ortolà, que va néixer al costat del circuit de Txest, al altre costat de l'autovia, a Calicanto, al 2004. Però abans n'hi ha que parlar de moltes coses del Mundial, tot i que després, en el següent bloc, encara ne parlarem de més. Esta nit recordem que n'hi ha hagut de tot, com en botica. Escòcia ha perdut 0-1 davant del Marroc. Brasil ha guanyat 3-0 davant d'Haití. I alerta que Turquia ha perdut 0-1 davant del Paraguai. Després parlarem de les disculpes d'Arda Güler i tot això, perquè Turquia és la primera gran o mig gran que ha caigut en la primera fase després de collir dos derrotes en els seus dos primers partits. Però n'hi ha una bona notícia per al món de l'esport valencià en el Mundial, per al món de la vestimenta esportiva del retail, perquè els nostres amics de Quelmes Alacantins són notícia. Per què, Clara?
1: Pues més enllà del que passa sobre la xespa del Mundial, també hi ha protagonisme valencià en este Mundial, i és que la marca il·licitana Quelme està vivint una fita històrica amb la seva primera participació en una Copa del Món, i on l'empresa del Baix Vinalopó vesteix les seleccions de Jordània i la de Bòsnia-Herzegovina, convertint-se en la quarta firma esportiva amb més presència en el campionat, i de veres que ens alegrem molt.
0: I és que és aixina, perquè
1: tot el que siga valencià al Mundial ens
0: encanta. Sempre són els nostres. Parlant de herba...
1: Fites històriques, no?
0: Sí, no? Herba és protagonista aquesta setmana. Els dos tornejos que s'estan jugant de tenis aquesta setmana, Gertrude Mosse i Halle, són en herba. I en herba, la veritat, s'ha passat fatal a Nova York, en golf, al US Open, un dels millors esportistes de la història d'Espanya, John Ram.
1: Efectivament, el USA Open, el tercer gran torneig de la temporada, està disputant el duríssim recorregut de Shinnecock Hills a l'estat de Nova York, i lamentablement pues, no ha sigut una bona notícia ni una bona jornada per a John Ram, perquè el golfista de Barrica ha quedat eliminat abans del cap de setmana després de firmar una de les pitjors rondes de la seva carrera en el torneig del Grand Slam. Va començar el campionat deixant molt bones sensacions i completant una primera volta volta sense cap bogui, una cosa que no es veia en este camp des de feia més de 20 anys, però tot va canviar en la segona jornada, on va entregar una targeta de 78 colps.
0: Va col·lapsar el pobre.
1: Sobre el parc, que l'ha deixat fora del tall, i es tracta de la segona vegada en els últims anys que Ram no supera el tall en un gran torneig, que és una situació poc habitual per a un jugador que fa només unes setmanes estava lluitant per la victòria en el PGA Championship i que havia recuperat jocs en el rànquing mundial. Així que l'únic representant espanyol que continuarà competint este cap de setmana serà Ángel Hidalgo, mentre que Ram s'acomiada abans d'hora d'un dels torneigs més exigents del calendari mundial.
0: Sí, senyora.
1: I que està donant la volta al món, no? Està fent-se viral precisament per aquest col·lapse que ha tingut.
0: Perquè va fer un 78, que per un amateur és fantàstic, però per un professional no. De moment, en menys 7, el líder del US Open de golf en Nova York, que és Wyndham Clark, el tenista americà. Deia jo, en tenis, és estat jugant Hall en Alemanya, on Zverev està guanyant-li a Taylor Fritz o la segona semifinal, on acaba de batre en l'altre, que és Londres, la setmana passada en Herba, en la capital britànica, davant de Nakashima. Zelúndolo ha guanyat i la veritat és que estarem molt pendents d'això i de tot el que tinga que veure amb l'esport. Dèiem, motor, tenim també una entrevista que sentir, que disfrutar amb el pilot del Mundial de Moto2, Iván Ortolà. Un Iván que va néixer, ja dic, a l'altre costat de la autovia de Madrid.
1: Que curiosa.
0: A les cumbres de Calicanto. Calicanto, sí, un lloc dels tradicionals d'estiu de tota la vida dels valencians. El 4 d'agost del 2004, així que el xiquet molt jovenet, amb 22 anys, només una de les sensacions del Mundial de Moto2, Iván Ortolà, i el que ha pogut parlar amb ell el nostre company Toni Galindo.
2: Seguint amb les entrevistes, companys del Punt a Punt a Punt Ràdio, avui tenim un protagonista pues, de les dues rodes, un pilot mundialista de la categoria de Moto2, la categoria mitjana, i un dels pilots amb més projecció del Mundial. Iván Ortolà, què tal? Com estàs?
3: Nada, muy bien. Encantado de estar aquí en A Punt y nada, pasar un buen rato.
2: Però anem a parlar un ratet, perquè la veritat, tens una trajectòria, eres molt jove, nasqueres, si no m'equivoco, el 4 d'agost de 2004, és a dir, que tens 21 anys, estàs a punter de complir-ne 22, eres molt jove, tens una projecció tremenda. Anem a repassar un poquet la teua trajectòria, perquè segons tinc per així apuntat, subcampió de l'European Talent Cup en 2019, subcampió de la Junior GP World Championship en 2021, tercer en la Red Bull MotoGP Rockies Cup 2020. ¿Y qué recuerdas de esa época? Porque tú desde cuándo estás corriendo.
3: Bueno, a ver, yo llevo corriendo en plan moto desde los 4 años, en minimotos.
2: 4 años, vale.
3: Desde los 4 años, sí, sí. Pero bueno, cuando empecé ya a ser, estaba ahí en la escuela de KSB con Quique Bañols. Bueno, hasta que pude empezar a competir sobre los 6 años, pero eso en minimoto, que era la liga interescuelas y la LEM, el campeonato que se hacía antes de con Quique, y más escuelas alrededor de toda España. Pero ya como tema más profesional empecé en 2016 con Aspar, el campeonato de España con la 80, y empecé de manera más profesional. 2016 conseguí varios podios, hice cuarto en el campeonato, y en 2017 también en 80 con Aspar volví a repetir, y ahí sí que gané el campeonato de España, ganando bueno todas las carreras y prácticamente todas las poles menos una. Y luego ya pues todo el tema de la Talent Cup, la Rookies Cup, hasta llegar al Mundial, que fue en el 2022.
2: Claro, tú cuando eres tan menuto, eso lo agarras como una diversión prácticamente, ¿no? Estás ahí, vas guanyant, y en algún momento digo, Iván, vine para casa, que tenemos que hablar en serio. ¿Anem a tirar avant o qué vols fer? ¿Ves más o menos así o qué?
3: Bueno, a ver, sí. Al final no te lo tomas a nivel profesional hasta que realmente te das cuenta que, claro, que puedes llegar a vivir de
2: esto. ¿Y hay que tremar en las cames o qué?
3: No, porque al final es todo un proceso, te van saliendo, vas haciéndolo bien, vas subiendo de categoría y quieras o no, tú ya automáticamente te lo vas tomando como tema profesional, y ahí ya te das cuenta de que puedes vivir de eso y que todo va avanzando y va voy superándome cada día y que realmente te lo tomas como un trabajo.
2: Ahora, tú estás desde 2025 en Moto2, porque esta es la segunda temporada, de això parlarem ara mateix, però arriba 2022 i pegues el salt al Mundial, a Moto3. Això com passa? Com succeeix això? És a dir, te diuen, Ivan, estrenarem al Mundial.
3: Bueno, fue un momento de los difíciles para
2: ¿Ah, sí?
3: mí, para mi familia, sí, porque en 2021 encontré que no había sitio en el equipo de Jorge, de Spar, y entonces hicimos una colaboración con Alessandro, con Tonucci de MTA, y claro, fuimos ahí a ciegas, sin saber quiénes eran, sin saber el equipo cómo era, y fuimos a ciegas, y prácticamente el 2021 fue en el europeo, que conseguí hacer subcampeón en mi primer año, con ellos, sin saber realmente cómo iba a ser ese equipo, ¿no? Y al final salió muy bien, hicimos subcampeones de Moto3 en el primer año, y ellos, Alessandro de MTA, bueno, hizo un equipo en el Mundial y subí con ellos al Mundial.
2: Y en Moto3, pues conseguís 4 victorias, 11 podis. Bueno, pues, tú tens, eres un pilot alt, perquè me dices, si no me equivoco, 1,80 m. O sea, com, això és un hàndicap per a tu en aquestes categories tan menudes? És un problema com l'aerodinàmica? Com t'ho vas trobar? Perquè és que la veritat és que apretar és poc. És on se dona compte la gent que, ostres, este xaval apreta, este xaval pot arribar i se pot fer un nom en la graella del Mundial.
3: Bueno, sí, tuve un poco de suerte en esa época porque era muy alto. La suerte que tuve que era muy, muy delgado y muy fino y bastante elástico, ¿no? Entonces me podía colocar bien dentro de la moto y dentro de lo que cabe aerodinámicamente, era muy bueno, era bueno. Me costaba moverme un poco en la moto porque era pequeña con respecto a mi cuerpo, pero me supe adaptar bien y tuve la suerte porque a día de hoy hay pilotos que más pequeños que yo de edad, más altos y que tienen problemas en Moto3. Entonces yo pude superar esa barrera de Moto3 y subir a Moto2.
2: Claro, una volta toques ja al Mundial, ahí se nota ja la competència, no? Ahí esteu ja els millors del món en cada categoria. Canvia molt la diferència de passar per l'avió d'un europeu o arribes al Mundial i ahí ja van tots en el ganivet en la mà.
3: Sí, al final.
2: I més en Moto3, no? Que sou 15 tots lluitant en un roglet.
3: Sí, al final, mi època de Moto3, quan jo entro al Mundial, era una època en la que veníamos del europeo y nosotros veíamos las carreras en la tele y coincidíamos con muchos pilotos que habíamos estado viendo muchos años antes en la tele, ¿no? Era impactante y te das cuenta en el Mundial que el nivel es mucho más alto al europeo. Desde el primer entrenamiento todo el mundo ya va a tope y no puedes perder el tiempo, y es la mayor diferencia que hay de un europeo a un Mundial, que la diferencia de tiempo, que hay muy poco tiempo en el Mundial y como hay poco tiempo todo el mundo desde el principio va muy rápido.
2: Ahir en Moto3, lògicament, se donaren compte de qui era Ivan Ortolà i que podies donar molt de tu. I només estàs 2 temporades. Ni aquest xec se va sorprendre, perquè anaves de menys a més, se va veure la segona temporada que, uah, ja li tiraves molt i diguem, aguantarà una tercera, se prepararà bé, tractarà de ser campió del món perquè té possibilitats i té potencial per a ser-ho, però te'n vas a Moto2. I això?
3: Bueno, a ver, en este caso hice 2022 Moto3 y 23 y 24 también Moto3, lo que pasa que en el 24 lo hice con el equipo que estoy a día de hoy y eso me ayudó pues a poder subir a Moto2 también, ¿no? Porque negociamos, bueno, un contrato en el que si hacía ciertos resultados pues tenía la plaza para poder subir a Moto2 y se cumplió y subí con mi equipo a Moto2.
2: El equipo es el MT Helmets MSI. Tu és un xassis Calex, està Calex i Bosco Oscuro, que són els dos bons. Què tal? Com va la moto? Les característiques són brutals. Estem parlant d'un motor tricilíndric en línia, 4 temps, vora 800 centímetres cúbics, el motor és Triumph, si no recorde mal, sí. I 140 cavalls, estem parlant d'una... Bueno, en el Mundial, potser no crida l'atenció, no? Però per a qualsevol aficionat de fora dius, mare meva, quin pepino, i de pepinos parlarem d'ací un poquet.
3: Sí, a veure, és una moto... Bueno, el año pasado sí que fue mi primer año de Moto2 y fue con Bosco Oscuro.
2: Sí. ¿Qué tal? ¿Hay diferencia de un chasis o un otro?
3: Sí, a ver, hay diferencia. Al final son dos chasis completamente diferentes, una conducción diferente, una moto con otra. Y bueno, este año que he cambiado a Calex me he sabido adaptar muy bien. Necesité un poco de carreras para adaptarme y al final está yendo bastante bien.
2: Siempre que la primera temporada se nota lógicamente que venías de una categoría inferior, es una moto nueva, unas características nuevas, una potencia nueva, y sí, se notaba que tractabas de lluitar, no tenías las cosas, pero en esta segunda temporada ya has plantat bandera, ya has dit, que estic així. Has fet un podi, has fet un tercer lloc, l'altre dia per poc no tornes a xafar podis, és a dir, ja has tocat pèl. Ara ja t'has adaptat. Com està Ivan Ortolà en guany?
3: Bueno, pues...
2: Quin és l'objectiu?
3: Bueno, el objetivo es, al final es seguir como he estado estas últimas carreras, que estar luchando por el podio o por ganar carreras. Creo que lo estoy consiguiendo, pero bueno, ha habido algunas carreras que he tenido mala suerte y no lo he podido conseguir, pero el objetivo es ese, mantenerme en esa línea y luchar todas las carreras o todos los fines de semana por estar en el podio.
2: Entre rivals, ¿n'hi ha algun que dius uff, o n'hi ha molts noms per allà al mig i tots són bons?
3: Bueno, al final son todos...
2: ¿Tenia alguno que li tens un poquet de xina que dius este es que uff?
3: A ver, al final todos son muy buenos, lo mismo... Pienso de ellos que pensarán ellos de mí. Entonces, sí, pero bueno, está claro que este año hay un rival muy competente y muy difícil de superar, que siempre está ahí delante, que es Manu, y lo está demostrando ser el mejor a día de hoy. Y bueno, pero bueno, siempre se intenta aprender de él todo lo que se puede cuando estamos en carrera o siguiéndole, por ejemplo, en Mugello aprendí mucho. Y es el rival a batir, el que más fuerte a día de hoy está.
2: Una coseta, tu i jo vam estar parlant farà... Pues, a veure, el temps passa molt a pressa, però no recordo molt que sí, fa 3 anys, una cosa així, tenies 10 o 18 anys. Eres un xaval molt jovenet que acabaves d'arribar al Mundial de Moto3. En què ha canviat, Ivan Ortolà?
3: No ha canviat nada, pues...
2: Te has cuidado un poco más como...
3: Claro, un poco más...
2: Más adulto,
3: más maduro. También físicamente ha cambiado por la categoría también, de Moto3 a Moto2. He tenido que adaptar mucho. Y nada, sigo siendo el mismo que hace un par de años.
2: Yo recordé que era... Yo MotoGP, MotoGP, MotoGP, MotoGP... Continúa sentir ese objetivo y ese somni de Ivan Ortolà, arribar a la máxima categoría, a la categoría reina de las motos.
3: Sí, al final siempre es el objetivo de todos, de cualquier piloto. Pero bueno, yo creo que siempre pienso que eso es una consecuencia de tus resultados y de lo que hagas en carrera.
2: Has cambiat de aspecte físic, te ves molt més home, lògicament. Te tomes con el ser pràcticament un adolescent, ara ja tens pràcticament 22 anys. Com te prepares? Com te cuides? Com és el teu entrenament? Perquè sé que este cap de setmana has estat més d'Hongria, ara s'anem a la República Txeca, i estaves entrenant. Com és el teu entrenament? Com te cuides alimentar físicament? Com
3: bueno,
2: la preparació
3: pues,
2: d'un pilot mundialista?
3: Igual que sempre. Sempre intentes mejorar cada dia, profesionalizarte un poco más, intentar mejorar en todos los aspectos. Por eso tengo yo a mi entrenador, mi nutricionista, tengo la gente que me dice lo que tengo que hacer en cada momento y siempre intento superarme cada día en eso y mejorar.
2: Oye, en el paddock se parla de tu como un dels pilots amb més projecció, també un tio que dalt de la moto no té amics, és un tio agressiu que passa per les victòries sí o sí. Això t'afecta d'alguna manera o dius m'agrada que pensen això de mi, que sóc un tio que no va donar la victòria fàcilment, o sigui, si volen guanyar-me s'ho tenen que lluitar i pelear, però ben fet això.
3: No, a mi me gusta, sí. Así que suma presión, pero soy un piloto que funciona muy bien cuando tiene presión y lo sabe manejar bastante. Entonces, sí. También es una motivación, ¿no?
2: Estás hablando de presión. La presión mental es molta la que teniu, moltíssima. ¿Això com se du? ¿Teniu truquets, teniu recursos, teniu maneres de netejar el cap?
3: No, al final no tengo ninguna manera. Yo siempre, cada vez que salgo a pista... doy lo mejor de mí y tengo un poco, yo qué sé, no sé, la cualidad o la habilidad de poder manejar muy bien la presión.
2: ¿Y pilots referencia? Que pilot, jo per exemple, igual que ton pare Antolín, que està per ací, són d'una època en la que teníem referents, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, són aquelles llegendes del motociclisme, que Michael Doohan, Ivan Ortolà, quins són els pilots que diu, uf, és que jo vull ser com ixa? No me digues Valentino Rossi, perquè bueno, és el més recent que tens, és lògicament.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, al final sempre ha sido, aunque ya esté retirado, sí. Es Valentino, sempre ha sido... No,
2: yo creo que tots hem sigut un poquet de Valentino.
3: No, sempre ha sido mi referencia y es el que admiro y seguiré admirando siempre.
2: T'has vist carreres de les antigues, dels 90? Quan no hi havia electrònica en les motos, encara que la Moto 2 no té molta electrònica.
3: Sí, bueno, algunes he vist...
2: I què te pareix en aquella època, com derrapaven?
3: Sí, sí. Bueno, hay que tener valor,
2: Porque
3: a día de hoy son motos todo mucho más fáciles, con mucha electrónica, con mucha seguridad en ese, claro. En ese sentido. Y ahora, antes se notaba mucho el piloto.
2: E Iván Ortolà se passa l'any amunt avall, en grans premis amunt, si està en aquest país, quan tornes a casa, quan tornes al teu hàbitat de tranquil·litat, com és Iván? Quedes en els amigatxos, te'n vas per ahí, te fas algo?
3: Sí, soy bastante sencillo.
2: Es molt caseret,
3: de estar en casa. Bueno, si tengo la oportunidad de quedar con mis amigos, pues salgo con mis amigos y me lo paso bien, pero soy un chaval normal que le gusta estar en casa, pasar tiempo en casa cuando vuelve de carreras, porque lógicamente pasamos mucho tiempo fuera y cuando no estamos, pues cuando volvemos a casa, pues nos gusta estar en casa.
0: Toni Galindo, un segonet, anem a fer un parèntesi en esta entrevista magnífica amb el pilot de Calicanto, Iván Ortolà, per anar en directe a la camp, perquè estem en Fogueres i allà està el nostre company David González en Apunt Ràdio i en directe a les 5 i 10. Hola, David, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, què tal? Així estem en la foguera d'Àngels Felip Verger, perquè així és on ha caigut el primer premi de la categoria especial infantil. Fa uns minuts que l'hem conegut i anem a traslladar-vos de primera mà l'alegria que n'hi ha. Sí, Isidoro, president d'esta foguera, suposa que fervor, alegria. Com ha sigut aquest moment?
5: Molt contents, ha sigut un moment màgic. Quan ja faltaven 3 per nombrar, i ha sigut quan ha sonat el telèfon i, bueno, supercontents.
4: Vos esperàveu o què?
5: Home, teníem moltes possibilitats perquè teníem un gran monument. Entonces, bueno, sabien que estaven allí.
4: A més, dueu alguns anys lluitant, sí. Estan en eixa part de dalt i enguany sí.
5: Claro, el primer que vam plantar ara últimament van ser segons, l'any passat van ser tercers, però com faltava el número, però ha sigut este any.
4: Doncs eixe monument, eixa foguera infantil, que està envoltada per aigua, veritat, és eixa particularitat que té.
5: Sí, han fet una espècie de lago i l'han posat damunt.
4: Doncs a veure, estan celebrant, escoltareu eixe crit de campions de tota la comissió d'Àngels Felipe Verger, i a veure si podem parlar amb la vella infantil d'esta foguera, perquè la tenim plorant per ací. A veure, vella infantil, com estàs plorant? Suposo que molt contenta.
6: Estoy muy contenta, la verdad que no me lo esperaba cuando ha recibido la llamada Isidro. Me quedé en blanco y no sabía cómo reaccionar, y cuando he visto toda mi hoguera ya he dado crédito de que éramos nosotros, porque es que no me lo creía.
4: Quan estaves este matí explicant al jurat la foguera, ¿se t'ha passat pel cap este moment?
6: Sí, pero no me lo esperaba tan emocionante. O sea, yo estaba centrada para hacerlo lo mejor posible y veo que lo he logrado.
4: En el teu any arriba este premi, que és una autèntica meravella, i ara sí, a disfrutar-lo.
6: Muchas gracias.
4: Isidro, crec que és un autèntic, una fita per a la comissió.
5: Sí, ja sé. És una injecció de moral i, bueno, no para estar ahí, estarem.
4: Doncs moltes gràcies, ens deixem celebrar des d'ací en directe. Hem vingut per a contar ese primer premi de les fogueres infantils de categoria especial. El monument guanyador porta per lema Mediterrània. És obra de l'artista Ausias Estrugo i, com ens contava el president, parla d'eixos elements de l'aigua, d'eixos elements que formen la vida marina, amb uns detalls i uns acabats que són una autèntica meravella. Així que des d'ací el que podem contar és que eixe primer premi de les fogueres infantils d'Alacant recau en esta foguera, al barri dels Àngels. Així que el premi, el gran premi de les infantils, se'n ve cap a la zona zona nord d'Alacant. Així que, companys, vos tornem per allà a la connexió i per així continuem pendents d'esta celebració dels components de la foguera.
0: Gràcies, David González. La foguera guanyadora del primer premi de la categoria especial amb el lema Mediterrània. Oportuna la connexió al nostre company David González des d'Alacant. Moment ara, 5 i 13 minuts de la vesprada de tornar a enganxar-nos amb l'entrevista que estava fent-li Toni Galindo, el nostre company, al pilot valencià de Moto2, de motociclisme, el xiquet nascut a Calicanto, fa només 22 anys, Ivan Hortolà. Toni.
2: ¿Y qué te parece en aquella época, con derrapaban
3: y todo eso? Sí, sí. Bueno, hay que tener valor, ¿eh? Porque
2: ¿qué te parece?
3: Son, a día de hoy son motos todo mucho más fáciles, con mucha electrónica, con mucha seguridad en ese, claro, en ese sentido. Y ahora, antes se notaba mucho el piloto.
2: E Iván Hortolà se pasa pues, el año a munt avall, en grans premis a munt, si està en este país, torna, quan tornes a casa, quan tornes al teu hàbitat de tranquil·litat, com és Iván? Quedes en los amigachos, te vas por ahí, te pasa algo.
3: Sí, soy bastante sencillo.
2: Es muy casereno,
3: ¿no? soy de estar en casa. Bueno, si tengo la oportunidad de quedar con mis amigos, pues salgo con mis amigos y me lo paso bien, pero soy un chaval normal que le gusta estar en casa, pasar tiempo en casa cuando vuelve de carreras, porque lógicamente pasamos mucho tiempo fuera y cuando no estamos, pues cuando volvemos a casa pues nos gusta estar en casa.
2: ¿Y en el circuit? ¿En el circuit entre los pilotos teniu buen rollo? ¿O ahí sí, se dugueu bé, pero siempre guardeu les distancias, pero yo de la competitividad y la rivalidad?
3: Bueno, está claro que cuando estamos en el circuito hay rivalidad y cuando estamos en pista no hay amigos. Así que es verdad que cuando volvemos a casa pues tenemos un grupo y que es verdad que algunas veces quedamos entre pilotos y vamos a ir en bici o
2: sí,
3: a comer. Tenés, o
2: buen rollo.
3: Sí, hay buen rollo, pero está claro que cuando vamos a carrera o al circuito no cambia.
2: Fa poc has deixat, per dir-ho així, a l'adolescència, has deixat ja de ser un xiquet ja per a ser un pilot quallat. I ara pegues la volta, pegues una mirada rere i veus els xavalets que estan començant ara. Tens l'opció de... Has pogut parlar amb xavalets que estan començant en este món del motociclisme, t'han preguntat, es dones consells o els mires i dius, ostres, jo fa res que estava ahir, m'agradaria parlar amb ells i donar-los este consell perquè no repetisquen els fallos que jo he tingut o fer-los la vida un poquet més fàcil.
3: Bueno, sí que és verdad que lo he hablado con... Yo con mi manera lo he hablado algunas veces porque he ido al FIM y al Europeo donde estaba yo antes o Campeonato España, lo que sea, y veía a los chavales y decía, mira, pues si es que... Hace nada estaba yo ahí, me veo reflejado en ellos y digo, si es que hace nada me estaba ahí y ahora estando en el Mundial veo este campeonato como, estando allí lo ves como un juego, ¿no? Y antes te parecía que eso era espectacular y que lo sigue siendo, pero cambia la perspectiva de cuando consigues algo mucho más grande, cambia la perspectiva.
2: Ya lo creo. Y en Moto2, bueno, además entras ahora un poco de mes ya en el Mundial. En un any estàs l'octau en el campionat del món, en la classificació. Com veus la temporada? Sí que hem pogut observar que Ivan, has tocat podi, ¿vale? Però de repente igual la moto diu, uf, avui ha acabat el que fa 15. Perquè ixes varietats, ixes altibaixos de la moto.
3: Sí que és verdad que sempre he sido un piloto bastante regular, ¿no? Cuando lo he tenido todo al sitio... una vez lo ha tenido todo el sitio, todas las carreras es bastante regular. Este año sí que hemos empezado, en Tailandia empezamos bien, quedé cuarto, yo creo que hubiese luchado por el podio si no hubiesen sido por las banderas rojas. Y luego hubieron ahí entre medio cuatro carreras un poco de mala suerte y de adaptación también, porque tanto el equipo como yo somos nuevos éramos nuevos con la Kalex, ¿no? Con la moto. Entonces hay un proceso de adaptación. Y sí que en Jerez... acabó la carrera y nos dimos cuenta de algunas cosas en las que teníamos que mejorar y lo teníamos bastante claro cuál era el problema que estábamos teniendo. Y ahí después de Jerez yo dije, si hacemos esto en Le Mans, que era la siguiente carrera, seguro que va a funcionar y va a ir todo bien, ¿no? Y llegó a Le Mans y ahí conseguí mi primer podio. Luego después de Le Mans fue Barcelona, que estuve toda la carrera prácticamente en el podio y las últimas vueltas por tema de neumático acabé cuarto, y luego las siguientes carreras muy hielo luchando por el podio y tuve un problema con la moto que no pude acabar la carrera, y a partir de esas carreras pues he estado siendo muy regular siempre todas las carreras y casi luchando por el podio. Entonces yo me quedo con eso, con que siempre que llego al punto en el que me siento bien con la moto y lo tenemos todo al sitio, pues soy bastante regular.
2: Y arribar a ese punt de regularitat i de tranquil·litat, això és gran premi a gran premi, és a dir, perquè la moto, perquè la gent ho entenga, cada gran premi la moto és diferent, és a dir, té reglatges diferents, necessita un procés d'adaptació diferent, no?
3: Sí, al final...
2: Per això també per això són les jornades d'entrenament i tot el que feu abans de la carrera.
3: Sí, sí, eso es. Al final és un campionato muy, muy largo, entonces... La regularidad es lo que más hace. Entonces nosotros siempre tenemos una base en la moto que funciona y funciona en todos los circuitos, y ya simplemente a cada circuito en el que vamos, pues ajustamos un poco la moto sin volverse loco, porque al final cuando empiezas a tocar mucho te confundes y al final deja de funcionar todo y no funciona y te pierdes, ¿no? Entonces tenemos siempre una base en la que funciona y a partir de ahí trabajamos.
2: Hombre, fins on puguis parlar, futur. La pròxima temporada continuem en l'actual equip. Continues, està tot tancat de moment o tens altres coses per allà?
3: No, al moment no tengo nada cerrado. Está todo abierto. Uh-huh. Tenemos conversaciones pues con prácticamente todos los equipos o la mayoría de Moto2. Mi futuro, estoy tranquilo con mi futuro, no está cerrado, pero estoy tranquilo porque como mínimo va a ser algo muy bueno y estoy tranquilo en sentido y me da la tranquilidad para poder seguir estas carreras haciendo lo que me gusta y dar el máximo como siempre.
2: És a dir, que diguem que en 2027 te podem veure en MTG Helmets o no, o en un altre, podem parlar de Xina, no?
3: Bueno, a ver, al final mi equipo me tiene que enviar la propuesta, entonces a partir de ahí ya valoraremos, pero bueno, al final es lo que he dicho, estábamos abiertos a todo el mundo y al final lo que mejor me convenga o lo que más tal, pues es donde acabaré.
2: Y ahora tirem la vista arrere y vem a Iván Hortolà xicotet que está comenzando a correr y l'actual Iván Hortolà ve a ser el temps y el veu y diu, vine así. Què li diria l'actual Iván Hortolà de 22 anys pràcticament, o 21-22 anys, a eixe de 6 anyets que està en tota la il·lusió corrent en la minimoto?
3: Bueno, al final que no cambie nada. Que no cambie nada porque le está funcionando. Entonces, es lo que le diría y que, bueno, que disfrute encima la moto, que es lo que le gusta, y no lo coja como una presión o algo que tienes que llegar o presionar para que funcione, ¿no?
2: I la família, Iván, com d'important és el recolzament de la teva família, perquè passes molt de temps fora de casa. Com han sigut el recolzament de la teva família durant la teva trajectòria des del minut fins a arribar ací? I com de tranquil·litat, com d'aquest apoyo, d'aquest carinyo te donen i és un poble del teu coixinet quan arribes a casa. Com és d'important la família per Ivan?
3: Pues lo más importante, porque al final sin mi familia no hubiese llegado, porque bueno, ya han habido muchos casos en que han habido niños que han querido correr en moto pero su familia no la ha dejado. Entonces he tenido la suerte que siempre me han apoyado, me han ayudado siempre me han dicho hasta donde llegues, nosotros te vamos a apoyar y disfruta encima de la moto, el día que no disfrutes pues te bajas y se acaba. Entonces he tenido la suerte que también que nunca me han metido presión en nada y simplemente me han ayudado y que y que disfrute encima la moto y ya está.
2: ¿Tienes manías, tens, Iván?
3: No tengo manías, no.
2: ¿No?
3: No tengo, no soy muy
2: no tens res ni t'aixoques per a res.
3: No, a ver, no le llamaría una manía, es algo que hago pues la rana, ¿no? Antes de subirme a la moto, pues
2: ahora eso es una manía para hacer moll,
3: exacto, para poder estirar un poco el mono, pero no es que tenga ninguna manía como algunos pilotos que se ponen primero la bota derecha o el guante izquierdo. No tengo, pues sí que es verdad que alguna vez en alguna carrera que me ha ido muy bien o he hecho podio me he acordado el calzoncillo que llevaba y me lo he vuelto a poner para el día de carrera.
2: Bueno, pues
3: pero bueno, no es una manía, si no hay de ese día porque no está, porque está sucio, me pongo otro, ¿no? Sí.
2: Pepino de Pusol, sí. Això jo crec que sé d'on ve, és d'un home que bueno, que quan parla del seu fill i que hablava, va.
3: Sí, a ver, es una moto que me puso mi padre, porque yo cuando empecé en las motos, iba a la escuela de KSB, tenía 4 años, era uno de los más pequeños, de los más bajitos, de los más pequeños, y mi padre justo en esa época pues vio la película de los chicos del coro, ¿no?
7: ¿Ah?
3: Y había un niño que no sé si era, no sé qué tocaba, la flauta, no sé lo que tocaba, un instrumento, y se llamaba Pepino.
7: ¿Ah?
3: Y a partir de ahí mi padre empezó a llamar Pepino, Pepino, Pepino, y ahí se ha quedado.
7: Ah, mira. Bueno, un consejo, Iván. No gastes eso de Pepino de Pusol para ligar, porque queda muy mal. Yo lo soy el Pepino de Pusol. Quedarías fatal, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
7: Iván, que no sé, es que se me está haciendo cool, pero creo que ya estén prácticamente en hora de acabar. Estaríem así un ratet. Hem pogut seguir la teua trajectòria, sobretot la mundialista. Hem vist ixe creixement d'Ivan Ortolà en Moto3, l'estem mirant l'afiançament en Moto2, i esperem veure a Ivan Ortolà en MotoGP.
3: Gràcies, pues ojalá en un futuro próximo pueda estar en MotoGP y cumplir mi sueño.
7: Te seguirem profundament esta temporada, per a tu, que dius, esta temporada ha sigut un èxit. ¿Qué te queda pasar para que digas eso?
3: Bueno, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo, muchos podios, conseguir mi primera victoria y al final ser lo más regular posible estando en el podio.
7: Claro, arribar ya que arribe esa primera victoria como estás comentando y la regularidad. Y se podría decir, Iván diría, he triunfado en esta temporada y la próxima, Messi mejor que se sol dir, ¿no?
3: Sí, sí.
7: Iván. Moltíssimes gràcies per atendre al Punt a Punt de Punt Ràdio, un programa este que sempre està al costat de tots els esportistes valencians, com és el teu cas, i tractem de donar-li veu a totes les disciplines, més encara el motor i més encara quan és un pilot mundialista com tu, que això són paraules majors. Moltes gràcies per atendre al Punt a Punt de Punt Ràdio.
3: Gràcies,
7: moltes
3: gràcies.
7: Doncs això ha sigut les paraules d'Ivan Ortolà, el pilot de Pusol, el pilot de Moto2, el pilot mundialista que està creixent cada vegada més en esta categoria de Moto2 i qui sap, en un futur el podrem veure en la categoria reina en MotoGP, companys.
8: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
15: De tu

0: Punt a punt.
1: En A Punt Ràdio, en directe, a les 4 i 48 minuts, en Cristià 5, menys 12. Així continuem en més coses que tenim per davant en una...

0: opcions i les variants que oferís cada selecció, i ahí estarem tu i jo, Dani, per a xerrar, per a comentar-ho i per a analitzar-ho.
1: Así es.
0: Dani, amic, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Carlos.
0: Dani Castellanos, un dels entrenadors de la fornada jove de la Comunitat Valenciana, ja que acumula més experiència internacional parlant de coses de futbol, de coses de mundial i de la seva experiència, tot i que ara mateix està centrat en fer un brillant any del centenari en el Silla, on és l'entrenador principal. Acabem d'arribar a les 6:45 i és moment de connectar amb la nostra redacció dels companys dels servicis informatius i, en concret, amb el nostre amic Xavi Carrau. Hola, Xavi, bona vesprada.
2: Hola, Carlos, com estàs? Anem amb el repàs a l'actualitat d'esta vesprada. Estem pendents, Carlos, d'eixa decisió del jutge Peinado que obre juí oral a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol. A més, ha decidit retirar-li el passaport. De fet, el magistrat entén que hi ha risc de fuga, per això li prohibeix eixir del país i l'obliga a compareixer cada 15 dies en un jutjat. Una mesura que adopta a petició de les acusacions populars liderades pel grup ultracatòlic Hazte Oír. Fons de Moncloa acusen el jutge Peinado de persecució política i diuen que esta decisió constata l'obsessió, diuen, i desproporció de la instrucció. Hem de recordar que l'imputa a Begoña Gómez els delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació. També estem pendents de les paraules de Núñez Feijóo hacia la Comunitat Valenciana, que ha demanat unitat al Partit Popular per afrontar amb èxit les pròximes convocatòries electorals.
3: Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
2: Feijóo ha demanat unitat a Sueca en un esmorzar amb 1.500 persones organitzat pel president de la Diputació, Vicent Mompó, i on han participat també el president Pérez Llorca i el seu Consell. Allí Feijóo s'ha compromès davant del president de la Generalitat que, si és president del govern espanyol, farà un nou sistema de finançament autonòmic que acabe, diu, amb la injustícia que pateix la Comunitat Valenciana.
3: Un sistema de financiació justo, i os lo aseguro. Un sistema de financiación, Juanfran, que venga a reponer lo que se debe y que venga a reponer la igualdad de la Comunidad Valenciana.
2: Feijóo també s'ha compromès a que, si governa, mai abandonarà, diu, la comunitat, com va fer Sánchez, assegura, durant la dana.
3: El gobierno os dejó solos. Yo no os voy a dejar solos.
2: Per cert, que hi havia moltes expectatives per si Núñez Feijóo aprofitava este acte per a confirmar que Pérez Llorca serà el candidat en les pròximes eleccions autonòmiques, però eixa confirmació pública finalment no s'ha produït. Per cert, que l'arribada de Feijóo a Sueca ha sigut molt sonora. Amb esta protesta han rebut Feijóo professors de l'educació pública que mantenen les mobilitzacions després de la suspensió temporal de la vaga indefinida. També han protestat els sanitaris i familiars de les víctimes de la dana. Estos denuncien que l'expresident Mazón mantinga l'acta de diputat i creuen que això només és possible perquè té el suport tant de Feijóo com de Llorca. Precisament, mentrestant, anem a la Vall d'Uixó, perquè allà a la caserna de la Guàrdia Civil continua detingut l'home que ahir va matar-ne una altra punyalada a Almenara. La víctima era l'exparella de la dona i el detingut l'actual company sentimental. Els agents estan ultimant la investigació del crim i aprofitaran al màxim el termini que tenen de 72 hores abans de passar el detingut a disposició del jutjat. Santi Hernández.
4: Continua així a la caserna de la Vall d'Uixó a l'espera de passar a disposició judicial l'home detingut per matar ahir un altre home a punyalades a un xalet de la platja d'Almenara. La víctima era l'exparella de l'actual companya sentimental del detingut. L'agressor se'l va trobar en casa de la dona a primera hora del matí i el va matar a punyalades. En aquest moment estaven en la vivenda els dos xiquets menors de la parella, dos xiquets de 3 i 4 anys. Tant la dona com els xiquets ja han rebut atenció psicològica. Els investigadors han interrogat així al detingut i barallen la hipòtesi de que tot va passar després d'una forta discussió. El mòbil que barallen és el mòbil sentimental.
2: Acabem amb un apunt

0: Més de successos, agents de la Guàrdia Civil estan a l'espera que la Fiscalia de Menors autoritzi l'accés als mòbils dels dos estudiants de 13 i 14 anys que ahir van atacar amb un matxet una companya a l'Institut de Foios. Els agents investiguen si van actuar influïts per les xarxes socials. Recordem que els dos menors els van poder reduir els mateixos docents en el pati. A la xiqueta de 14 anys la va detindre la Guàrdia Civil i ha quedat a disposició de la Fiscalia de Menors. El xiquet de 13 no és imputable. La xiqueta agredida tenia una ferida lleu al coll pel matxet i va ser atesa i donada d'alta en el mateix centre de salut de Foios. Això és tot de moment. Estem pendents de tota l'actualitat ací en la redacció d'Apunt Notícies. Qualsevol cosa vos tornem a demanar pas, Carlos.
1: Estarem pendents de tu, Xavi. Gràcies, company. En directe en Apunt Ràdio, en el Punt a Punt. Així continuem a les 6 menys 10 minuts de la vesprada. Hi ha més coses que contar, Clara Alcover. No podem deixar de banda que avui n'hi ha coses importantíssimes, per suposat, el partit de les 8 del València Bàsquet, segon de la final, del play final de la Lliga ACB davant del Barça. Els dos partits que tenim del Mundial, el partit que tenim també d'ascens a la segona federació entre la Nucía i el Tribal Valderas. Així com l'Almeria Màlaga. Avui sabrem qui és el tercer equip que puja a primera divisió. Però en el Mundial
2: tenim una jornada intensa.
1: Moltes coses,
2: Clara. Hem tingut una jornada intensa en el Mundial 2026 perquè el dia ens ha deixat la victòria del Marroc per 0-1 davant Escòcia, un resultat que complica molt les opcions dels escocesos, i també ha complit el Brasil, que ha superat a Haití per 3-0 i continua confirmant la seva candidatura al títol. I en el grup D, el Paraguai ha derrotat a Turquia per 0-1 en un partit marcat per l'expulsió de Miguel Almirón, la primera aplicació d'aquesta nova regla Vinícius, i deixant els turcs convertits en la primera selecció eliminada del torneig. I la jornada continua a estar esperada amb un atractiu Països Baixos, Suècia, a les 7, mentre que a les 10 de la nit serà el torn de l'Alemanya contra Costa d'Ivori, que són dos equips que busquen acostar-se a eixos vuitens de final.
1: A les 2 d'esta matinada tindrem també l'Equador Curaçao, a les 6 tindrem el Túnez Chapó, i demà recordem a les 6 de la vesprada Espanya de Aràbia Saudit, el gran partit que per suposat podrem sentir així en la sintonia del Punt a Punt. I jo estaré molt pendent també del partit, Clara, de les 9 de la nit, de la Bèlgica a Iran, perquè tinc un amic, Joan, davanter de la selecció d'Iran, que és Denis Eker.
2: N'hi ha que estar pendents de tots, perquè en tots sempre n'hi ha algun conegut, com n'hi ha tantes seleccions en este Mundial, pues n'hi ha de molt, però de tot la jornada d'avui del Mundial, el que destaquem un poc pues és la eliminació, no?, de la Turquia d'Arda Güler, que s'ha convertit en el primer equip que diu adeu matemàticament a la competició després d'encadenar dos derrotes en la fase de grups. Ha sigut com la gran decepció per a una selecció que arribava amb expectatives altes i amb un Arda Güler com a gran referent, i on el combinat turc ja no té opcions d'accedir a la següent ronda i es queda fora abans d'arribar a l'última jornada. Un colp dur per a una de les seleccions que aspirava a ser pues, la revelació del torneig, o una de les revelacions del torneig. Així que el Mundial no perdona i Turquia és la primera víctima d'esta edició del 2020.
1: Y ahí estaba Arda Güler demandando perdón, disculpes, jefe de ridículo, Marcina, es que no está haciendo ridículo, está muy bien, y trencar récord son los marroquins.
2: Sí, porque Marroc continúa fent soroll en este Mundial y la selección nordafricana ha superado a Escocia per 0-1 amb un gol de Enerri. Als primers compassos del partit estava mirant perquè és un dels més ràpids de la història de la Copa del Món, i per darrere d'este èxit també n'hi ha un setxell espanyol, perquè hi ha molts jugadors nascuts o formats a Espanya, sí, que formen part d'aquest combinat marroquí, com Raf Hakimi, Brahim Díez, Munir o el mateix Enerri, que s'ha convertit en peces claus d'una selecció que combina aquest talent i experiència amb una identitat molt marcada. Així que Marroc suma 3 punts d'or, confirma que una vegada més ningú vol creuar-se amb els lleons de l'Atlas, i a veure quin paper fa, no?, en els pròxims partits.
1: Per cert que en el Mundial ja hem tingut la primera expulsió, la primera tarjeta roja per la que es diu con la que es con ella com regla Vinícius. Contes que
2: és una imatge històrica, podríem dir, no? Perquè el paraguaià...
1: Ja t'he dit jo que estic absolutament d'acord en aquesta regla. Totalment.
2: El paraguaià Miguel Almirón s'ha convertit en el primer futbolista expulsat per l'anomenada regla Vinícius i el jugador pues, va veure la targeta roja directa després de dirigir-se a un rival tapant-se la boca amb la mà. Una acció que la FIFA sanciona des d'este Mundial per a intentar pues, evitar insults o comportaments antiesportius ocults i on el VAR va avisar a l'àrbitre que no va dubtar a expulsar-lo i pues, res, és una norma nascuda arran un poc del conegut cas entre Vinícius i Prestiani que ja ha tingut pues, la seva primera víctima, així que nova regla, primera expulsió i segurament molt de debat durant tot el Mundial.
1: És que l'única pregunta que se li pot fer a un quan se tapa la boca és què amagues, moniato? Què estàs amagat?
2: No, està molt bé, jo penso que a poc a poc...
1: No haver-te amagat la boca. Ala,
2: llavors que a poc a poc intentarem no, pues un, pues previndre no, aquest tipus d'accions.
1: La vida en la cara descoberta, carinyet.
2: Sí.
1: És que té que ser així.
2: I no fa falta dir aquestes coses.
1: N'hi ha un exvalencianista que ara és entrenador, Fernando Gago, que està en l'hospital. Què li ha passat?
2: Sí, recordem que molts aficionats del València el recordaran perquè va vestir la camiseta del València, si no m'equivoque, entre el 2012 o el 2013. Era migcampista argentí i és l'actual entrenador de l'Universitat de Xile i ha sigut traslladat a un hospital de Santiago després de patir un problema cardiovascular i segons les informacions que ens arriben des de Xile, pues va haver de ser atès d'urgència i sotmès a una intervenció mèdica, encara que la seva evolució és favorable i es troba estable, pues és una notícia que ha despertat la preocupació en el món del futbol i especialment entre els seguidors que el recorden del seu pas per Mestalla. Així que des d'ací ja anem a enviar tot l'ànim i els millors desitjos per a una pronta recuperació.
1: Segur que sí, segur que al final no és res, és susto del cor de Fernando Gago. Recordem que avui és el dia en què coneixerem el tercer rival, o és el tercer equip que pujarà a primera divisió. Serà l'Almeria, serà el Màlaga. Tu qui vols que puja, Clara?
2: Pues la veritat que, sincerament, no tinc com carinyo especial per ningú dels dos. Pense que va a pujar el Màlaga, però els dos me pareixen bé. Preferiria quasi que Almeria perquè com està més a prop...
1: Jo vull que puja el Màlaga, però crec que pujarà l'Almeria. Així no que ja veurem. Ja veurem.
2: Un bé, de cada, veus?
1: Tenim la nostra secció... la teua secció en la que jo apareix així fet el cameo de l'estiu a punt, però vol que la calfem, però la calfem com Déu mana, la calfem en música, perquè avui anem a estrenar també la música dels vestidors,
2: Clara. I tinc moltes ganes d'escoltar esta secció de Carlos Gallardo, perquè me pareix molt divertida, molt fresca i molt interessant, i com a mi m'encanta la música i segur que la que es posen els vestidors també, doncs anem a ballar un ratet.
1: Què posen als vestidors els equips de futbol? Quines músiques sonen? Al final ens ha eixit gràcies al treball de Mònica Calatayud i Manolo Palomar, d'aquesta idea de Carlos Gallardo. Un report, la veritat, molt fresquet, molt estiuenc, molt xulo i que tinc moltes ganes de sentir.
2: Música, esta maestro.
1: La música dels vestidors en el punt a punt.
3: Hola, soy Alejandro Sánchez, jugador del Rayo Vence. Os deseo un buen verano y espero veros pronto por el Vilaplana Mariel. Este año la canción que más ha sonado en el vestuario ha sido la de Princesas de Pereza.

Hola, sóc Ivan Royo, jugador del Club Esportiu Acero. I res, en primer lloc, volia desitjar un bon estiu a qualsevol persona que estigui escoltant el programa. I en segon lloc, als aficionats del Club Esportiu Acero, dir-los que anem a disfrutar molt de la segona temporada i que es preparem per al que està per vindre. I la cançó més escoltada aquesta temporada passada ha sigut No tiene sentido, de BL.

Hola, què tal? Soc Ivan Torregrosa, jugador del Soneja, i m'agradaria desitjar-vos a tots un bon estiu. La cançó que més he escoltat al vestuari del Soneja la temporada passada ha sigut Atlantis de Netherworld, la cançó maquinera per a eixir ben motivats a tots els partits. L'any que ve anirem a per totes. Un abraç.

Hola, sóc Joan Talens, capità de la Unió Esportiva Tavernes. Vos desitjo un bon estiu i espero a tota la nostra afició al Municipal de Tavernes i poder gaudir de la Copa del Rei. La cançó que més ha sonat al nostre vestidor és Thunderstruck de AC/DC.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu.
3: Són les 8 i... són les 6 i 8 minuts de la vesprada. No, que ja no sàpien quina hora estic, és que fica el rellotget.
4: 18.08.
3: I vas a 8 i ja m'ha liat. No, les 6, les 6 i 8 de la vesprada. Soc és això, és A Punt Ràdio, soc és això, és el Punt a Punt. I, Clara Alcover, és moment ja de ficar-nos el tratge de què? De l'estiu a punt.

0: I anem a deixar durant uns minuts els gols, les classificacions, totes les estadístiques i les rodes de premsa, perquè arriba una de les seccions més entretingudes d'este punt a punt, perquè si els partits es juguen sobre la xespa, una part cada vegada més important és l'espectacle que està passant fora dels estadis. I fa anys, quan acabava un partit, pràcticament acabava tot, els aficionats comentaven una jugada polèmica al bar o al parc en els amics, analitzaven el resultat i començaven a passar al següent encontre, però ara no. Ara el futbol continua molt més després d'aquest xiulet final i continua als telèfons mòbils, a les xarxes socials, als vídeos que recorren el món en qüestió de minuts i continua en les històries que aconsegueixen captar l'atenció de milions de persones. Les xarxes socials s'han convertit en una espècie de segona competició paral·lela fora del terreny de xoc, una competició sense classificacions ni trofeus, però amb milions de visualitzacions. Per això, avui deixarem durant uns minuts els resultats i les estadístiques per centrar-nos en les històries que estan fent parlar a mig món. Històries divertides, emocionants, de superació i també moments absolutament surrealistes que només poden passar en el Mundial, perquè darrere de cada secció, de cada selecció, hi ha molt més que futbol i darrere de cada jugador hi ha molt més que estadístiques. Així que comencem l'estiu a punto.
1: Dijeron, olvídame y pega la vuelta. No nos hemos olvidado de ellos y por eso esta noche están aquí con todos ustedes, Pimpinela.

0: Te vas a decir una cosa, Clara. Eso ya son paraules majors, ¿eh?
1: Sabía que te anava a encantar, ¿eh?
0: Alerta, madre de Déu.
1: Es perder un poco.
0: Yo creo que el único de España que no ha ballat ha sido José Luis Gual. Es de Mestos.
1: Ho has ballat, Gual.
0: Que ballat.
2: A mi m'agrada una miqueta més mogut, eh?
0: Una guitarreta, eh?
1: Era per fer un poquet el meme per a introduir pues, la primera de les històries que anem a contar en l'estiu a punt i la imatge curiosa que ha passat esta setmana on Borja Iglesias no l'han deixat entrar al camp d'entrenament sí, donant la volta al món i pareix que no siga de veres, però és completament real i imagineu-vos vosaltres arribar al vostre lloc de treball, no? Passar el control d'accés i que una persona encarregada de la seguretat pues, diga, mira, no podeu entrar si no vos identifiqueu, estava allà en la seva família.
0: Havien tingut un ratet lliure, se l'havia anat i quan torna les pintes són una altra cosa, però quan torna
1: el veus per allà, no? Somaet, en la verja.
2: És que anem molt als estadis, tenim que confessar que la gent de seguretat, alguns s'ho prenen molt de manera molt seriosa, eh? El tema dels accessos i demés.
0: Pues mira, te vaig a dir una cosa, no estaria malament que en el món de l'esport d'elit el tema de la formació de la gent d'accessos, de control, de seguretat, es cuidara un poquet més, perquè n'hi ha hagut casos i vídeos, com el de Borja Iglesias en el seu dia, de Federer, que no li deixaven entrar a Wimbledon un dia entre setmana.
1: Poca cosa que no te deixen entrar.
0: Ha guanyat així sin voltes, no perdes. A Rafa Nadal, que un dia tampoc li deixaven entrar a Roland Garros. Diu, bueno, tu quieres.
2: Però te dic una cosa, els que estan escars de futbol, si fan estar de genes al camp, després com tenen que conèixer el jugador, fa una gent.
0: Formació. Bueno, a Borja Iglesias, què li ha passat?
1: Què li ha passat exactament? Pues el davanter va arribar a la concentració de la selecció i el personal de seguretat no el va reconèixer i encara que ell insistia sumant-se per la verja, dient que soc jugador, que soc Borja Iglesias, inclús hi havia, no sé si era algun altre treballador de seguretat o no, fora al costat de la família que acompanyava a Borja Iglesias, diguent-li que no te conocen, que no sabes quién era
0: Pechini.
1: Sí, pues, la història es va fer viral immediatament perquè es va publicar ese vídeo i com internet té una debilitat molt especial per les situacions absurdes, pues les xarxes es van omplir de comentaris i n'hi havia qui deia que era el primer futbolista convocat que havia de demostrar que estava convocat, no? I altres afirmaven que havia passat d'internacional a sospitós en qüestions de segons. Pobre. I la veritat és que la situació pues, té un punt còmic evident, però bueno, també té una altra lectura perquè ens recorda que per molta fama que tinguen els esportistes pues, també viuen situacions quotidianes i també pues, patixen malentesos, no? Passen un poc de vergonya o tenen dies raros i precisament pues, això és el que va connectar amb tanta gent. Així que durant unes hores Borja Iglesias pues, no va ser només un futbolista, sinó que va ser una persona que estava atrapant aquesta situació tan absurda que qualsevol podia imaginar-se-la i pues, això en internet, com bé sabem, és sort, no?
0: Les coses de Borja Iglesias.
1: Sí, i és curiós perquè internet pues, té aquesta capacitat. Un mateix dia pot convertir en fenomen viral una situació completament absurda i no només unes hores després pues, emocionar-se amb una història profundament humana, perquè les xarxes socials moltes vegades semblen un joc de bromes i memes, però també són capaces de donar visibilitat a testimonis que arriben molt junt i precisament això és el que ha passat amb la següent història, perquè canvien completament de registre per a parlar d'una de les històries més compartides dels últims dies. No té res a veure amb l'humor, té a veure amb l'emoció i sobretot amb la sinceritat, perquè Joao Cancelo, que va ser jugador del València,
0: sí,
1: va arribar així molt jovenet, pense que tindria 18 o 19 anys, me recordo perfectament el dia que va creuar la porta de la ciutat esportiva, un xic amb semblant molt trist, que algo passava darrere d'aquesta oportunitat que li estaven donant per a explotar a nivell futbolístic.
0: Mirada de tristor tenia, Joan.
1: Sí, i òbviament era per la situació personal que va passar pocs mesos antes. Pues esta setmana ha concedit una entrevista i va recordar la mort de sa mare quan ell tenia només 18 anys en una conversa molt dura, profundament personal. Jo l'he vist dos o tres vegades, també un poc per la relació que mantinc amb ell. He parlat fora de càmeres moltes vegades d'este moment. És impossible parlar en ell sense que s'emocione, però mai ho havia fet obertament al públic, en totes les entrevistes mai ha volgut parlar del tema, i pense que moltes vegades pues, observem els futbolistes com a figures un poc asentimentals, podríem dir, i en el cas de Joao és completament al contrari. Hem de dir que són persones també que pateixen i que viuen moments difícils i que de les seues paraules pues, han provocat un allau de reaccions en les xarxes socials. Molta gent reconeixia que havia començat a veure l'entrevista per curiositat i que l'havia acabada completament emocionada, perquè quan una història pues, és sincera no necessita efectes especials, i n'hi havia frases molt fortes, com per exemple deia que en el xoc que en el cotxe anava la mare, Joao i el seu germà menut, que es duen 10 anys, tenen 8 anys, i contava que ell sols recorda que es va fer com si digueren completament de nit, i va sentir a sa mare chillar, és que clar, contant-ho des de la seua veu és més fort, i es va baixar del cotxe perquè gràcies a Déu no, ell no tenia ningú colp, i va intentar alçar el cotxe en les seues pròpies mans, i diu, des d'ací ja vos dic que és impossible alçar a pes un cotxe, per molt que en aquest moment tingues totes les forces del món davant de tu. Soles intentava pues, això, buscar a la meua mare, que es va apagar la seua veu, i al meu germà, que ell i el germà que anaven darrere no van sofrir ninguna...
0: I va faltar el germà...
1: No, va faltar la mare, que era la que conduïa. I ells dos no, de fet, és que deia que tenia dos rasguños, entonces no en tenia perquè 30 centímetres davant havia faltat la persona pràcticament d'immediat, i ell no. Ara en el temps i en la maduresa també, han passat més de 10 anys, pues, s'ha obert en esta prèvia al Mundial, i pues, des d'ací volíem també pues, un poquet reconèixer i enviar una forta abraçada per a que s'obriguen més els jugadors també i conten les seues històries personals, que ajuden molt a molts joves també, més allà de les tonteries que avui en dia duen els jugadors.
0: I que és veritat, jo, Gonzalo, recordem, jugador de Mundial de la selecció de Portugal, per cert, que també té un germanet que juga, un 2002, 24 anys, que juga a l'Europa, al filial de l'Europa, l'equip de Barcelona.
1: I que són molt, molt germanets.
0: Sí, és veritat.
1: I bueno, hem de dir que... Bueno, esta música la anem a deixar un poquet de sones.
0: Tornem a la vessant festivalera.

0: Anem a parlar dels temes, ja s'anem a alegrar. Anem a parlar dels temes més virals que ens ha deixat també esta setmana en les xarxes socials relacionades amb el Mundial, que igual pots comentar. L'altre dia varen comentar també en Juanjo Rodri, que es va fer així, bueno, el seu speech de un poc de salseo que deia ell, ens va agradar molt tindre-lo. I anem a parlar de, bueno, segur que ho haveu vist, de Endrick, no? Una de les grans promeses del futbol mundial, una de les figures més observades en el panorama esportiu, i perquè tot el que fa, no, està generant repercussió. Una fotografia, una celebració, una entrevista, qualsevol detall està siguent com tendència en les xarxes socials, i ens mostra fins a quin punt, no, pues ha canviat la relació entre esportistes i aficionats, perquè abans els futbolistes existien principalment durant els 90 minuts del partit, i ara formen part d'eixa, pràcticament, no, de les 24 hores del dia, on els joves, no, pues segueixen cada foto que puixen, la història personal, sentimental. Estan com enganxats un poc al personatge més que a l'esportista, no? No sé vosaltres què opineu.
1: I se treuen conclusions, ara que està el tema dels fitxatges, si un de repent, no, Olise, no, dient que havia borrat fotos que tenia antigues en l'Instagram i tal, i ja la gent trau conclusions, no, de no sé jo exactament què li ha pogut passar pel cap a ese xic, no, per a borrar fotos de
2: l'etapa de Twitter, quan algú sort feia una garba, insultaven a l'anglès, a català, i després el volia fitxar, el tombaven.
1: Bueno, ara el tema de fitxatges és una locura, és una autèntica botxeria, perquè, clar, la gent s'implica molt, i jo intuís, no?, que els futbolistes, sobretot els que tenen més caché, pues tindran gent que es portarà a les xarxes socials, que ells ni se n'adonen, no?, de moltes de les coses que passen, però n'hi ha molt de hate, no?, quan un té una oferta d'un equip també poderós, pues bueno, la gent de l'equip ho pren com una traïció, no?, i ahí n'hi ha de tot, de que si pesetero, que si tal, que si igual, i al final, com deia abans, Carla, és un món, una carrera molt curta per a molts, és un món professional, i n'hi ha que prendre les millors decisions, com fem tots, perquè així no s'escapa absolutament ningú. Al final, cadascú que té les opcions de poder escollir sempre tria el millor per a ell, i després està, pues, bueno, la resta, no? Però això és molt difícil d'entendre, les xarxes, i jo te puc dir que hi ha hagut jugadors que ho han passat molt mal, en el tema de les xarxes socials.
0: És que pensa que igual es deuria d'incloure ara com un gestor, ja no sé si gestor, coach, algú que un poc els aconselle de l'ús de... Perquè, o sea, és igual d'important la figura que tu transmets fora que dins del camp.
2: Jo, és que, si fèrem un coach, jo al coach li faria un rètol ahí en el pit, que per encarar al client, al client, li ficarà les manos quietas, estate que te deixa el mòbil. Que
0: sobretot també en els jovenets, Han de dir en els que estan començant en el de les escoles, i se me pareix més perillós que els que ja arriben als...
1: Bueno, en Anglaterra crec que volen aprovar una llei en la que prohibirien als menors de 16 anys,
0: Me pareixeria molt bé.
1: El fer l'ús d'aquest tipus de xarxes, no? Pues sobretot l'Instagram, el TikTok...
2: Malauradament, això no té volta enrere.
1: No, no, si jo no dic que estigui a favor ni en contra.
2: Acaba d'entrar en l'estudi un senyor que és tan macho com jo.
0: Que ens encanta que se unisca este estiu de apunt, perquè jo estava demanant, això és un somni, Carlos.
3: ¿Qué pasa?
2: Carlos Egea.
3: ¿Qué tal?
2: Bonico.
3: Bonico, ¿cómo estáis?
2: L'únic que és més guapo que jo de tots.
3: No, i clar, i clar, és més guapo.
0: Bueno, jo no entro en concurs,
3: que clar, la vi. La vi vestida de boda i, oye, és una Clara i Luna, vamos. Qué maravilla.
2: I ho donareu tot, tu i el teu amo, donareu tot.
0: Sí, per supuesto, això sempre. Que ja pagues bé la boda, com verà, no?
3: Sobre todo ella.
0: Estem parlant un poquetet sobre l'ús de les xarxes socials i tots els fenòmens virals que estan passant alrededor del Mundial, perquè cada foto, bueno, el xic este l'estan, perquè s'ha casat en 18 anys, i bueno, pues ixen les comparacions de en 16, estudiant, en 17, comences a despegar, en 18 te cases, en 19 divorciat.
3: Es que yo lo claro que esa vida ha existido siempre, pero no se sabía. Es decir, esa vida de gente que se casaba con 17, 18 años existía.
0: Los brasileños también se casan pronto.
3: Claro, pero ahora ya es pública, porque todo el mundo hace público. Aunque él no quiera, alguien va a la boda y lo hace público. Entonces, es un mundo complicado. Sí, yo creo que hay que desdramatizarlo, pero hay que controlarlo. Es decir, yo creo que es un mundo que hay que controlar, porque luego están los problemas mentales, que han aumentado una barbaridad en los últimos años, y muchos son por las presiones que someten las redes sociales.
2: Claro, pero es que precisamente por eso, y porque no está calladet, porque la discreción es la que ya no existe. Mira, no. El chiquet este, Endrick, este chiquet, fa dos anys tenia 18, se va casar en la xiqueta. La xiqueta és 3 anys, no que siga 30, però 3 anys major que ell. I van fer un contracte en el que n'hi havien paraules prohibides, vetos, però escolta, en serio, Ah, en serio, que és una cosa.
3: És que hi ha alguns que
0: bueno, però mos donen contingut, que també està molt
3: sí.
0: bé, saps?
3: No, no, sí, no sé.
2: Ja, però
3: continuo. Sí, pues és el problema que
2: alguien, que alguien pueda,
3: claro, que alguien pueda imitar, que pueda imitar esas cosas. Eso es lo malo. Si alguien que el contenido pues te ríes.
0: Pues anem a més, no anem a menos,
3: no, no, claro, claro, claro, te parece. Hombre, ayer leí que Neymar estaba emocionado porque era su quinto hijo.
0: Ahora parlarem de Neymar.
3: Ah, perdón.
0: Falten dos punts per a parlar de Neymar.
3: Era tarde, ya tarde, perdón, perdón.
0: No passa res. El següent
3: fenomen.
0: Hem parlat de Borja Iglesias, que no li deixaven entrar a la concentració.
3: Però era perquè no deixaven entrar.
0: Però no el reconeixien.
2: I no portava el patch, no portava l'acreditació.
0: Sí, i després de l'entrevista a Colobert de Joao Cancelo parlant de la mort de la seva mamà en l'accident que tingueren junts. Així que has vingut en el millor moment perquè ve l'alegria.
3: Yo con Juan pasamos de partido. Esto es mucho más divertido que el partido. Pero mucho más.
0: El següent fenomen viral que ha sigut de esta setmana és una història que fa gràcia i bueno, que ens ha sorprès també, perquè és la de Raúl Tala Rangel, que pertany clarament a aquest grup de treballadors, perquè s'ha convertit en el futbolista professional després de treballar en una panaderia, en una carnisseria i també en una fàbrica de ratxoles.
2: I Raúl, què?
0: És Tala.
2: Tala
0: Rangel, búscalo.
2: Tala Rangel, sí, sí, mexicà.
0: Sí, sí, ha treballat en una carnisseria, en una panaderia sí. i en una fàbrica de ratxoles. I ha dut una vida pues, molt semblant a la de milions de persones abans d'arribar a l'elit.
3: Que juega muy bien al fútbol y nadie lo sabe.
2: Yo vaig ser l'agent de porter mexicà que també fa ratxoles ara
3: Carlos,
2: en Texas, Estats Units.
1: Això no debería de ser notícia, que treballa en una panaderia.
0: Claro,
1: no?
0: Pues es noticia.
1: Això no debería ser notícia.
3: Claro,
1: es que sembla que el que juga a fútbol es un il·luminat, claro. ¿no? Que no estudia ni sé.
3: Y ha tenido la suerte de que sus padres lo han llevado a una academia. Igual el chico este jugaba a la calle, pasó y lo vio un día y dijo, oye, una prueba. Y era un fenómeno, porque sigue habiendo fenómenos por la calle jugando al fútbol y pintando y haciendo mil cosas.
2: Hombre, claro.
0: ¿Cuántos años te digo que te? Porque, o sea,
2: 26, es del 2000.
0: Lo curioso de... Se ha hecho un poco viral por eso, por el fet de esperar, ¿no? De seguir trabajando y ha posado un poco en valor pues esa paciencia que tenía que tener para arribar a ser jugador sí. de élite y vivir y pues, un momento. Claro.
1: No bueno, el porter de Cabo Verde también se ha hecho viral,
3: sí.
1: ¿no?
3: Sí.
1: 41 tacos y
0: creo... Hablaremos la semana pasada de él, porque esperamos así un test.
1: ¿Cuántos usuarios va a ganar? No me sé ni ese partido. Una barbaridad, ¿no?
0: Bueno, no sé exactamente, pero vamos.
3: Estaba por 7 millones o no sé qué. ¿Este es el que tiene 12 matrimonios o es el otro?
0: No.
3: Hay uno que tiene 12 divorcios.
1: Te veo puesto, pues tarde.
3: Es que venía. Igual, cuando viene Clara, yo me venía apoyando.
2: A la barbería.
0: Pero,
2: la
0: que cada revistes,
2: semana...
0: ¿no?
3: Era un portero, no sé si... De todos los grandes mayores que han jugado, me lo dijo mi hijo, me dice, lleva 12 divorcios.
1: Un fenómeno.
0: Pues mira, la setmana passada van fer com un test de sí. aixina per a introduir un poc la secció sí. i van fer pues, com el jugador sí. més alt, el més baixet, sí. el sí. més jove, el més vell. Bueno, vam estar en Juanjo Rodri, que va ser una gran sorpresa comentant.
3: Dominar mucho.
1: I el més ric? Sí. El més ric,
3: bueno,
1: és
3: que...
0: El més ric no el sabem, però mos eixia que el més famós era Mbappé, no? si no me equivoque, que vam estar sí. també debatint sobre l'estel.
1: Neymar, Neymar,
2: Neymar,
1: eh?
2: Neymar estarà.
1: Neymar, segur.
3: Neymar, sí.
0: El més valor era Mbappé. Mal, no sé sí. si és perquè és del Madrid.
2: El valor és la davantera bueno. del partit, que a partir de les 7 anem a fer el xerrege sí. igual, Guioqueres, Isaac.
1: I Xavi té que dir que ha anat a encendre Siris, perquè vol que guanyi el seu amic Ronald Koeman. Que és exclusiva.
3: Tenemos tiempo, Juan, tenemos tiempo.
2: Recorden, ara que vas a fer un segonet de menú. Sí, sí, 28, recorden, a les 7, el Mundial a punt, Holanda, Suècia. Però a les 7, el nostre futbol, la Nucía Tribal Banderas, la tornada del playoff del final d'ascens a segona federació. A lo millor a les 9, la Nucía... I ens ho contarà Carlos Gallardo, és equip de segona ref, empataren a 0 en la nada, per suposat. A les 8, tots de gala,
3: sí, sí.
2: Quechua, el València Bàsquet, el segon partit del títol per la Lliga ACB davant del Barça al Rochadera, després de Pedre, de la manera més mala sombra, te cosiren a triples en el primer partit este dicho. I a les 10, partidats ticanes de vore també l'Alemanya Costa de Marfil. I per suposat, a les 9, entre mitges, comença l'Almeria Màlaga, 8, Charlie... José Luis, sabré, mira aquí una careta de Pope.
3: Ay, qué pena me dio todo.
2: Y será el tercer equipo que jugará en primera división, si Almería o Málaga, después de que el Castelló no poguera aguantar la reo final.
1: Tinc que dir que me van tratar molt bé en Almería, me van sí. ensenyar fins i tot la ràdio que tenen allà al club, té una infraestructura d'Almería impressionant, però jo m'agradaria que pujara el Málaga, mira.
3: Jo sí. Sí, sí. Jo també.
2: Després de que ens hem pujat, recordem en directe Racing de Santander i Deportivo de la Coruña.
3: Sí,
2: sí, senyor. Que en serio. Però bueno, que estem en la teua secció, Clara.
3: Clara, cuenta, cuenta.
2: Conta'ls més coses d'este
0: estiu a punt. Teniu més ganes de saber. Sí, perquè anem a parlar...
2: Tenim ganes de jaleo, tenim ganes de bambo.
0: Per a desconnectar un poquet del xoc. Anem a parlar de Neymar, perquè una de les coses més boniques que té pues, qualsevol mundial, no, és la seva capacitat per a reunir històries completament diferents. Per una banda tenim exemples de superació, com el que hem parlat de Tala Rangel, i per una altra tenim futbolistes que es converteixen en notícia pràcticament cada setmana per qualsevol motiu. I si parlem d'aquesta categoria, hi ha un nom que apareix sempre i no és Mbappé, perquè esta setmana no sabem si s'ha vist en este expositor o no, però no ha eixit. És Neymar, perquè parlar de Neymar sempre és com parlar d'un dels esportistes més mediàtics del planeta i d'aixòs futbolistes que juguen o no juguen, pues sempre pues, generen conversa, i esta setmana ho ha tornat a demostrar-ho, perquè tot va començar en una broma del president brasiler Lula da Silva. Com que Neymar continua recuperant-se d'una lesió, pues Lula va comentar que era probablement el primer futbolista convocat per a un mundial que estava fent teletreball, i la frase pues, va ser suficient, només aquestes paraules, per a que internet pues, ja farà la seva matxa, farà la resta, i en qüestió d'hores pues, van començar a aparèixer memes, vídeos, fotomuntatges de tota classe de comentaris, imaginant a Neymar connectat a reunions virtuals mentre pues, la resta dels companys entrenaven o jugaven.
2: Treball, és a dir, que ni estan ni se l'espera, estan fent Joao Pedro i Neymar, és la veritat.
1: Pues tinc que dir que Ancelotti per a mi és un geni absolut, perquè ell sabia perfectament que Neymar segurament no està per a jugar en este Mundial, però també sap com a veterà
2: si
1: que és,
2: fora,
1: eixa és. Si li va mal a Brasil, el primer que li van a preguntar va ser: "¿Por qué no llevaste a Neymar?" No, Neymar està així. Si perdem en Neymar. I per ahí no me anem a...
3: És que igual, con 26, pues hacer muchas cosas de esas. Claro. Con 26 en la lista.
1: Sí.
3: Bueno, 26, yo estoy contigo. Es un golpe de efecto, que solo la celebración de cuando dijeron el nombre ya eclipsó toda la lista. Ya daba igual lo demás. Ha dejado muy buenos jugadores fuera. Y no ha habido movida, ya ha dejado buenos jugadores fuera.
2: Es que yo creo que tácticamente el Brasil le está costando molt entendre el model de Ancelotti.
3: No, es que yo lo que hago es que no tenga es que futbolísticamente no son grandísimos jugadores.
2: No, no es el Brasil.
3: Yo no recuerdo un Brasil más...
2: Més fluix.
3: Sí, con menos chispa y con menos magia que este, la verdad.
1: El que va a jugar l'altre dia, yo creo que es el davanter centre de Brasil, que yo recordé en més qualitat de tota la història.
3: Tú eres muy joven, no viste el 82, ¿no? Tú el 82 no lo viste,
1: ¿no? No sé qué chulo.
3: El peor de...
1: No.
3: Brasil
1: tenía la... Pero Ronaldo, es que...
3: Brasil tenía el mejor equipo, pero no tenía ni portero ni delantero centro.
2: ¿Te recuerdas?
3: Del 82.
2: Tafarel era el portero.
3: No. Víctor... Búscalo, Víctor, ostras.
2: Que el busque ahora.
3: Sí, Víctor.
2: Pero sí, ahí sí que estaba...
3: Tafarel no estaba. Estaba Serginho delantero y el portero era muy malo. Pero tenía un equipo... descomunal, pero perdieron por eso.
2: Pues decir, el Mundial de España.
3: España 82, ¿viste? Sí. ¿Quieres ahora?
1: Saura, capital de España, ¿eh?
3: Sí, Saureta.
1: Saureta.
2: Waldir Pérez.
3: Horroroso.
0: Sí, bueno, pues que se ha pegado.
2: La selección de Zico y Sócrates.
3: Claro, Zico, Sócrates, sí. Falcao.
1: Entonces, que se recorren las no hay ningún que tenga Sarsio Social.
3: No.
0: Y que bebe bien.
3: Y vemos el fútbol distinto, además. Lo digo en serio, lo digo muy en serio.
0: Es de veres. Pero bueno, si Neymar es uno de los personajes más coreógrafos.
3: No has dicho de los cinco niños, no lo has buscado.
2: El que
3: sido. Ha sido padre. No, que ha sido Neymar padre otra vez ahora.
0: No, va a ser padre.
3: De una niña.
0: De una niña. La tercera con la segunda matrimonio. La quinta en total. Perquè en té dos, que no se sap molt bé el
2: mare. David Luca,
0: d'una
2: una novia que es dia Carolina Dantas. Mavi Mel, d'una novia que es dia Bruna Vicardi. Elena, d'una novia que es dia Amanda Kimberly. I ara què?
0: Bruna, dos més. Una nena que té un any i mig o dos i ara està embarassada de la segona.
3: En Bruna.
0: Sí. Que ho deixaren tornar.
2: Va portar una llibreta i apuntar. Mestardi estos fills, se diuen aixina i les altres diuen en Estados
0: Unidos.
1: No tinc ni idea de tot això.
3: És que no hay que...
1: No me dóna temps. Si jo estava pendent del Castelló, per l'amor de...
2: Cariño, no te dóna la vida.
3: Es que la vida...
1: No, me dóna la vida, ¿no?
3: La vida son más que...
0: Pues igual que...
3: Calatrava y 10 más.
0: Clar, és la part B del Mundial. Igual que Neymar és molt famós per tota la seva vida amorosa i extradeportiva, també internet no pues és capaç de fer exactament màgia, perquè ha convertit una persona pràcticament desconeguda en el protagonista també d'esta setmana. És el que ens porta l'iranès Tim Payne. No sé si la veu...
3: Sí, claro.
0: La veu escoltant. Ningú l'havia escoltat fins al moment, però bueno, hi ha coses que internet ho explica molt bé.
3: Esta història és bonita.
0: Sí, sense avisar ni donar una explicació clara, tampoc sé la lògica aparentment en la qual pues, Payne s'ha fet amb milions d'exemples, perquè fa només unes setmanes era una persona pràcticament desconeguda per a la major part del planeta, però de sobte el seu nom va començar a aparèixer per a tot arreu, les seues mencions es varen multiplicar, els seguidors augmentaven d'una manera, vamos, de locura, i els comentaris pues, no deixaven de créixer i milions de persones es feien la mateixa pregunta: què és el que està passant? Te lo digo yo,
3: que era el futbolista del Mundial que menos seguidores tenía en Instagram.
0: Efectivamente, es va a ser famoso por ser el jugador menos seguidor.
3: Alguien dijo, este chico no lo sigue nadie. ¿Y cuánto lo siguen ahora?
0: No, ahora millones? Té 7 millones en algo y es uno de los jugadores que más ha crecido.
2: Lo de Neymar. Vale, es que va, tindrà ara el tercer fill en la dona, claro, en la que té dos fills, però en Mitchell va tindre un altre fill que, en
0: claro,
2: un altre.
0: Claro, perquè se va a separar i després va a tornar.
3: Claro. Yo solo quiero venir a esta sección. A mí lo demás me da ya completamente igual, lo digo en serio.
2: Madre de Dios.
0: Pues en pasa de uno de los jugadores que ya era más famoso.
3: Y ahora creo que lo ha fichado un equipo de Paraguay, puede ser. O
0: pues exactamente, si no me equivoqué, que lo voy a buscar. Va a jugar en Sudamérica.
3: Sí, pues,
0: pero el equipo no sabe en cara.
3: Team
0: Peino.
3: Yo creo que le ha fichado el Asunción de Paraguay o algo de eso.
0: Sí, el Olimpia de Paraguay.
3: Guay.
0: Bueno, desde luego ya no es el jugador al menos.
3: Estoy dejando.
2: Olimpia de Paraguay, sí.
0: Es increíble lo superposad que estás, más yichi del guión.
3: No. Y tengo un tema que me ha gustado mucho, que lo quiero contar después, claro.
0: Ah, vale, pues ahora después el contes en el bonus extra del Estiguapán.
3: Ok.
0: Sí, y también si hay alguna cosa que nos agrada dels mundials, pues es la capacidad, ¿no?, para descubrir estas historias noves, porque en cada edición pues deis a alguna selección que apareix quan ningú l'espera, i enguany una de les grans protagonistes, no sé si estareu d'acord en la que jo he triat, és Cabo Verde. No sé què penseu vosaltres.
3: Hombre, pues sí, claro. No sé.
2: Ah, bueno, es que ha fet mal el tema.
3: Si van a hacer daño, pues hacen daño. Va bien.
0: Perquè esta setmana, pues, obviamente, sí, l'internet és a plena de memes, de històries, després del seu gran paper que està fent al torneig, i s'ha fet famós perquè ha sigut la selecció amb més cerques en internet durant la setmana. O sea, la selecció en la que la gent més ha clicat per a saber més sobre Cabo Verde, bueno, informar-nos un poc, perquè hem de dir que n'hi ha seleccions que hasta jugar no les coneixien.
3: Claro. No, i lo de Cabo Verde, además, tiene un mérito brutal.
0: La gent volia saber, pues, d'on eren exactament, sí, sí, no? Quins són els seus jugadors, la seva cultura...
3: Le empataron a España haciendo una falta en todo el partido, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Que es una barbaridad. Una falta en todo el partido.
2: No va a ser una defensa violenta.
3: No.
2: Va a ser una defensa molt kamikaze, això sí.
3: Así
2: igual
3: es,
2: que las pilotas
1: lo que ves en una barraca, ¿no? Al uso.
2: pero eso es que Arabia Saudí no sabe hacer
3: igual, sin pegar. Pero es que hicieron una barraca,
2: sí,
3: sin pegar.
2: Sí, sí.
1: Porque no va a caler pegar.
3: Ya, no.
2: Si va a hacer una barraca, tapant.
1: Si la Miña Mal y Nico Williams quieren comenzar el partido, quieren estar en condiciones de comenzar el partido, claro que sí. Porque no van a pegar, porque no van a necesitar pegar ninguna patada.
3: Así es, así es.
1: Pero desgracia per a España.
3: Sí.
0: Pues parlant de somnis, la següent història és probablement una de les més emotives del torneig, perquè de vegades el futbol no tracta només de guanyar, sinó que també de viure moments que queden gravats per a sempre. I també volia destacar Curaçao i el gol, que ja és història també, perquè va encaixar una derrota contundent, però curiosament això no és el que recordarà la major part de la gent, perquè es quedarà gravat una altra cosa, que és el primer gol de la seva història en una Copa del Món, un únic gol suficient per emocionar tot un país, i que també ha donat la volta per totes les xarxes socials, sí, pues, compartint-les.
3: Estava llorando el entrenador, que havia dejado el equipo, le llamaron los jugadores para que volviera, advocato, el más veterano que ha dirigido en un Mundial. Esa historia es bonita, claro, esa historia es bonita.
1: I hi ha un jugador del Castelló, temporada passada, sí, Jethro Willis, que no ha estat mai en el PES, però bueno, el xic de sort està jugant el Mundial. Bueno, jugant, està en la banqueta.
3: No, ja està, más que yo, això.
1: Estes paellons es va dependre a fer de seguida, eh?
2: Sí. Vinga, carinyes, que anem acabant, que estem a l'opinió de les...
0: Va, pues antes de acabar el bonus track de Carlos.
3: No, que he leído la carta del chico este Diamondé, este que juega en el Leganés, que está en Costa de Marfil, la carta que dedicaba a su hermana, y me pareció preciosa y brutal, que era hermana, porque enteré que la habían envenenado en un bar. Uh-huh. Leer la carta del chaval como dándole gracias a ella, porque ha sido la única que apostó desde el principio, porque probó en 1000 países, en 1000 equipos, y ahora se habla de un jugador que puede valer 150 millones de euros con 20 años. No sé si la tienes por ahí. Si la puedes leer, Clara.
0: Sí, léela. Me la vas a guardar para la semana que ve, porque voy a hablar de Cancelo y part més trista.
3: No, esa.
0: Y anem a fer un apartat de jugadors amb més matrimonis, més separacions, més divorcis. Aquí m'has vist especial per a Carlos Ege. Així que anem a posar el punt i final avui.
2: Ja la tinc, ja, eh? És tremenda, la carta.
3: La carta és una brutalitat. A part, està molt ben escrita, molt ben escrita.
0: Per això diguem que s'han d'obrir i descobrir també aquesta part més personal que diu molt del jugador. Però bueno, anem a posar el punt i final al nostre recorregut per aquesta cara més viral del Mundial, perquè durant aquests minuts hem comprovat que el futbol és molt més que un marcador, és entreteniment, també és emoció, és risa i res, la setmana que ve pues, contarem noves històries virals, a veure què mos deixa esta setmana.
2: Què és el que tenim que fer, Clara? Te quedes amb vosaltres, moltíssimes gràcies. Són les 7 menys 20 de la vesprada, això és el punt a punt, tenim per davant ja el play-off d'ascens a segona federació, partit final, el Holanda-Suècia del Mundial, a les 8 el València-Barça en bàsquet, play-off pel títol, segon partit, després l'Alemanya-Costa de Marfil i l'Almeria-Màlaga també, per saber qui serà el tercer equip que pujarà a primera divisió, és a dir, molt i bo.
4: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
10: De tu a tu.
7: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: En directe en el punt a punt, en directe en A Punt Ràdio, queden 18 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. A això ara comença un partit important, importantíssim, al Camilo Cano de la Nucía. El partit de tornada de la victòria d'ascens a segona federació que juga el conjunt del meu amic Vicent Mir, on juga també de futbolistes el meu amic Charlie Meseguer. Al Camilo Cano està ja Carlos Gallardo. Hola, Carlos. Molt bona vesprada.
11: Molt bona vesprada. Sí, un ambientàs espectacular per a gaudir i per a viure este partit final de l'eliminatòria d'ascens de tercera a segona federació. Es juga moltíssim la Nucía, el conjunt de la cantina ascens a segona federació, però també es juga la província de València, la Xeneta, la permanència, la tercera, si aconseguís l'ascens la Nucía, i en la província de Castelló, l'Alqueries, en lliga comunitat, la permanència, si aconseguís l'ascens la Nucía. És a dir, que tota la comunitat valenciana pendent d'este partit que anem a escoltar i a donar el punt a punt a Punt Ràdio, amb esta la presència de Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, així en la graderia plena d'aficionats, molts aficionats en la camiseta més verda del Daimús, del seu ídol, que és Gorcha, que juga la Nucía, i anem ja a les alineacions oficials per part del conjunt de Vicente Mir, que va eixir amb Carles Luisal, Spiderman de Seraco en porteria, en zona defensiva, en un 5 jugadors en zona defensiva, Ballester, Morgado i Pichu, de centrals per les bandes, Carlos Martínez i Ferran, en el mig del campel de la Vila Joiosa, Joaquín, acompanyat per el golejador, 12 gols porta, el 12 més un, té que ser el més especial i té que ser avui el jugador de Daimús, Gorcha, per les bandes, Mauri i Víctor Blanco, d'alt, el davanter argentí Juan Mazzocchi. Per part del conjunt de madrileny del Tribal Valderas, Lomo en porteria, Adrián Jiménez, Paz, Futurégano, Calarge, Givin, zona defensiva de 5, en el mig del camp, Derrick Reguera, Barry i Iker, estos dos últims per les bandes, d'alt, el dorsal número 7, Buta. Estos són els protagonistes d'un partit que va arrencar a partir de les 7. Recordem que del partit de nada el resultat va ser 0-0, així que hi haurà un guanyador. Si no, ja en els 90 minuts anirem a la pròrroga i si fa falta li volen donar màxima emoció a la tanda de penals. I així estic molt ben acompanyat per Iván Gómez, entrenador del Leganés esta passada temporada. Ha entrenat en l'Almeria, en l'Atlètic, en l'Alavés, en molts equips, en el Llevant també. Iván Gómez, molt bona vesprada, les claus per a intentar aconseguir assolir i s'ascens l'anunciar esta vesprada.
12: Muy buenas tardes. Bueno, es un partido totalmente diferente al que vivimos allí. Yo creo que las claves van a pasar por que la Nucía con balón esté bastante fino, trate de generar situaciones de finalización, que no tenga pérdidas comprometidas y que no les puedan hacer daño en transiciones. Y bueno, como siempre, pues en un equipo en el que el balón parado es muy importante, que esté muy bien en fase defensiva en balón parado.
11: Recordar que Juanca no va a poder disputar este partido, van a contar allí en Alcorcón que es va a lesionar en la segunda parte y sí que no estará disponible hoy para el conjunto de Vicente Mir, para el técnico valencià. Y así poco a poco continúa entrando la gente en una vesprada prácticamente de estiu, muchísima calor, pero poco a poco ya se aproxima este partido tan importante para...
12: que esté muy bien en fase defensiva en balón parado.
11: Recordar que Juanca no va a poder disputar este partido, van a contar allí en Alcorcón que es va a lesionar en la segunda parte y sí que no estará disponible hoy para el conjunto de Vicente Mir, para el técnico valencià. Y así poco a poco continúa entrando la gente en una vesprada práctica.

0: que depèn de la classificació. Així, el cas concret com és?
1: Así es, como antiguamente o puramente, ¿no? Se suele decir que es que el 0-0 la nada y así te que guañar un des dos. Si es mantel empat a gols 1-1, 0-0 no vales gols més fuera de casa que en casa, vale el mateix. Y sino que si ni empat en este partido en los 90 minutos més la fechita, ni demanda una prórroga. Y después de la prórroga, si encara no tenim guanyador, anirem a esa tanda de 5 llançaments de penal per cada un dels dos equips. Y si continúa el empat, pues penals para decidir el guanyador. El equip que aconseguís l'ascens. Esperem arribar a la tenda de penals, perquè quina ratxa portem en les últimes dos anys. Xo Espanyol davant del Ceret Deportivo va caure en la tanda de penals. L'any passat el castellonense en el plantillo davant del Buros Promeses va caure en la tanda de penals. Vull toca ja guanyar, i si pot ser sense patiment, i si pot ser en els 90 minuts. Així que màxima confiança en Vicente Mir. Recordem que en els últims anys ha aconseguit ascensos en este mateix playoff amb el Saguntino i amb el Torrent a segona federació, i no n'hi ha dos sense tres, no? A veure si esta volta i esta vesprada és la tercera per al tècnic valencià i és el retorn a la segona federació dos anys després per a la Nucía.
0: Vicente Mir, que és un fenomeno. Saps què passa, Carlos? Que jo recordo amb molta tristor la caiguda pràcticament dels infants de la Nucía, perquè quan estava a la segona B era gallito de segona B, però en primera federació. Jo no te vaig a dir que la Nucía tinga que ser l'equip de segona divisió de futbol professional, però quasi, perquè a la fi és un dels punts esportius més importants, per suposat, de la comunitat valenciana i d'Espanya. Jo, en l'amistat que tinc en Quico la casa, vas veure com se desmoronava tot el projecte, que si venem, que si no, i a la fi un estadi com el Camilo Cano, un lloc, perquè al final la comarca de la Nucía, de Benidorm, Carlos, és importantíssima en el món de l'esport i molt futbolera. Jo crec que tenen que estar sí o sí en categories superiors, eh?
1: Així és, i més les instal·lacions que hi ha ahí, que són espectaculars, absolutament espectaculars. Així recordo, crec que ha jugat el Llevant en l'època de la pandèmia, va jugar així en este terreny de xoc, i és un lloc que va aconseguir molt ràpidament l'ascens, molt treballat també en la banqueta amb César Ferrando, amb Guille Fernández, no? en la banqueta, amb Quico Lacasa, com bé dius, en la direcció esportiva, i de sobte en una temporada que es va patir moltíssim, crec que recorden les últimes jornades a casa, va jugar en l'última jornada o penúltima davant el Barça Atlètic i després anant al País Basc i per detalls per un gol d'un rival es va caure a la segona federació, i després la següent temporada en segona federació va ser horrible i va ser molt roïna, i va caure molt ràpidament després d'assolir la primera federació. I ara s'ha iniciat un nou projecte des de fa un any. La temporada passada disputar el playoff, és el segon any que disputa el playoff, i l'objectiu des del principi era molt clar, que era lluitar per l'ascens i ficar-se en esa màxima categoria. Com bé dius, és una zona que és espectacular, així les instal·lacions, estem en una zona també de molta població, així que toca que este equip torni a la segona federació.
0: A les 7 comença el Camilo Cano, el Nucía Tribal Valderas, 0-0 en la nada, qui guanye puja a segona federació. I també a les 7, amb la narració de José Luis Gual, els comentaris de Carlos Egea, el Mundial a punt, Holanda, Suècia. José Luis, quina sensació tens abans del partit? Perquè ja t'he dit, jo li tinc una mania a Holanda. Sí, perquè se va retirar Cruyff, però perquè no està Cruyff, ni està Van der Berg, ni està Johnny Rep, ni està Nesque. Tu m'entens, Charlie?
2: Bueno, es que sí, pero no hablo. Sí, yo tampoco tengo esta sensación mucho. A la otra me encantaba, eso es verdad.
3: Bueno, pues la sensació és que els Països Baixos necessiten guanyar el partit d'avui per a no dependir d'altres situacions, d'altres combinacions en la que seria la darrera jornada en la fase de grups. Tot i que Suècia va començar golejant en aquesta primera jornada, recordem que li va fer el 5-1 a Tunísia, va ser despatxat directament el seleccionador de Tunísia, i pel seu compte, pues, Països Baixos tenia el partit guanyat davant del Japó, però va veure com a última hora li empataven i li complicaven molt la vida. Diuen que este pot ser el partit clau, les dues seleccions pràcticament ixen en tot, ara quan vulguis te contaré les formacions. Repetís equip el seleccionador de Suècia, que no és suec, sinó que és anglès, veterà, com és Graham Potter, i el senador de Països Baixos, ja el coneixeu, tot un personatge com és Ronald Koeman, que introduís només un canvi en aquestes formacions. A hores d'ara, en aquest grup F, Suècia és líder en 3 punts, un punt tenen Japó i Països Baixos, i Tunísia no té cap punt de cara al que té que ser esta segona jornada. Recordem que demà a Monterrey juguen les seleccions de Tunísia i del Japó.
0: Parlant de recordar, fes-me memòria, recorda que no se m'oblide, ara estem ja en la prèvia, en la mitja part, comentar que en segona divisió n'hi ha un canvi inesperat en tècnics i en banquetes, que sembla que Luis García va deixar penjat a Las Palmas per anar-se'n al Mallorca. Sí. Alerta, ho contaré després.
3: Sí, el Mallorca està, tela, eh? El Mallorca estava buscant entrenador, se parlava ahí de varios entrenadors.
0: Se canvi de...
3: Sí.
2: Después de la huida de Michelis.

0: retira, que este va a ser el seu últim partit. El jugador cordobès de 36 anys que ha jugat al Collano, a l'Hèrcules, en equips valencians, però en equips tan importants com el Real Saragossa, Numancia, Hèrcules, Huesca, i ara mateix a la gent alçada aplaudint al capità de la Nucía, Pincho Atienza, un jugador, com dèiem, amb una molt extensa trajectòria, que avui va ser el seu últim partit i esperem que ho faci de forma molt dolça. Quan ara mateix arranca l'encontre, arranca la gran final en el Olímpic Camilo Cano, Estelà, Nucía, Tribal, Valderas, el primer való ha sigut per al conjunt alacantí, que juga per banda esquerra, ho tenta Mauri. Anem a veure si la primera va cap a dins de la gàbia. Mauri continua, Mauri avança, però el való que rebutja per la defensa del Tribal Valderas. Joaquín, que va xutar des de lluny, i se való, es marxa per damunt. Important, positiu, Iván Gómez, és començar en ese primer atac.
1: Sí, lo que comentábamos, es importante que la Nucía sea capaz de acabar las jugadas, de que no genere ninguna pérdida peligrosa. El Tribal Valderas es un equipo que maneja muy bien las transiciones y bueno, el partido debe de ir por ahí, ¿no? A ver si es capaz de la Nucía meter en campo rival al Tribal, que aunque es una cosa que suele manejar con las distancias que hoy hay, con el césped natural, con el calor, dándole un poco de ritmo, a ver si son capaces de generar más ocasiones como esta que
2: has comenzado el partido vertical i ràpid, la Lucía ja tenim en marxa els dos partits de futbol. Anem a fer la primera comunicació en el Roig Arena, perquè a les 8 en 56 minuts, Salva Folgado, Nacho Rodilla, segon partit de l'eliminatòria del playoff per a veure qui serà el nou campió de Lliga. Se juga al millor de 5 entre València Bàsquet i Futbol Club Barcelona. Hola, Salva, molt bona vesprada.
3: Gol de Països Baixos. Acaba de marcar la selección irlandesa el gol que marca el davantere Brobby. La pasada de l'amor des del costat esquerrà, havia guanyat perfectament la profunditat el futbolista Cody Gakpo, el davanter del Liverpool. Ahí s'hi va en transició dels homes de Ronald Koeman, que ja diem, havia iniciat en ganes en posar-se per davant en el marcador. Com dic, la internada per banda esquerra, la passada a l'is de l'àrea, i on té que estar el nou en l'àrea menuda, Brobby, que inaugura el marcador a Houston, o celebra l'afició Orange. La jugada, vamos, de llibre, ¿eh? Descarrega el punta, l'obertura a l'esquerra, Cody Gakpo la presenta i el propi Brobby que la tira dins la gàbia. Acció acadèmica per a fer el vídeo, ensenyar què té que fer un nou quan juga de referent. Marca Països Baixos 1-0 davant de Suècia.
2: Hola, Charlie.
4: Sí, no, és un manual, lo que dice, igual, és un manual de no contraataque.
2: De futbol primitiu.
4: No se puede hacer tan bien en tan poco tiempo. Maravilloso. Un gol había salido con mucha fuerza Países Bajos, y la verdad es que el gol es una auténtica maravilla. Para mí de los mejores goles del Mundial hasta ahora. Sí, por la jugada en general, como la baja el 9, como la acomoda.
3: Te la quedes, descarregues, sí, y te metes, sí, al espalda a buscar la rematada.
4: Maravilloso, maravilloso.
2: Sí. La clásica de fútbol de toca y vete.
4: Sí. Claro, sí. Pero
3: es que era fácil, ¿eh? Sí,
4: pero el sprint del 9 es... Sí. Oh. Brutal.
3: Bueno, pues el jugador que menys nom té d'esta selecció, jugador del Sunderland, i mira, ha fet una acció de molt de nivell per estar en un Mundial davant de Suècia, que té molt bons centrals.
2: I sobretot donar-li també el mèrit, molt malament que caiga Ronald Koeman, però...
3: Espera, que vegui Oquer, li pega, el valor que l'envia al cantó, el porter Verbruggen, el porter del Brighton, de primeres, li ha pegat ahí en la cama dreta, primer desmarc, com li agrada a ell, dins de l'àrea. Le ha pegado ahí a la cama dreta y comienza en molta electricidad, ¿eh?
4: Sí, no, el partido es precioso hasta ahora, precioso. Porque claro, la Suecia va a tener que adelantar líneas y a la contra va a hacerle mucho daño a Holanda, en la que parece que quiere mostrarse un poco de Jong, que estuvo horroroso el otro día.
3: Pues treta desde el cantó, pero el Suex, la pilota que vendrá a la izquierda, la porta que defensa Verbruggen, que vestís de ver, molta gente desde el área, trae buena la curta. Torna la pilota, pero al futbolista Cobrías, equivocado y en mal control, y ya había fuera de choc. Bueno, han volgut ahí, són uns llibres d'estratègia, que a voltes els futbolistes no se saben de memòria, no?, el que tenien que fer, i estava ahí molt desequilibrat Ian, que era el receptor final d'ese valor des de l'àrea.
4: Però metes a 6 tios en l'àrea.
3: Però no hi havia fora de joc,
4: no, cuando te la devuelven, chico, centra. Es que termina al final, queremos realizar tanto el rito que es imposible.
3: Sí, sobretot si tens tios de 2 metros.
4: Claro, y tens 6 en l'àrea, además. Sí.
2: Tenen 7 de sang, tant Alexander Isak com Guiogueres, però el primer que ha colpejat ha sigut Holanda mitjançant el gol de Brian Brobby. Recordem, un davanter que juga, però que no és una superestrella mundial, al Southampton. Sí. El Sunderland va pagar 20 milions d'euros a l'Ajax, que fa dos estius, al 25, que havia pagat 16 milions l'Ajax al Leipzig, al Red Bull, en l'any 22 pel seu fitxatge. És a dir, ja tenia dos traspassos importants en la seua carrera. Com van les coses a la Nucía, al Camilo Cano, Carlos?
0: Segon intent d'ocasió, no? Segona ocasió per al conjunt alacantí. Ha sigut Joaquín una altra volta que ha llançat, una altra volta per damunt del travesser en potència, però les aproximacions estan siguent per part del conjunt de Vicente Mir, que té clar que vol donar i se passa endavant en el partit, que vol mirar la porteria adversària, i ara en lluita en el mig del camp Joaquín, la lluita en el jugador del Tribal Valderas, que aconseguís agafar el valor i la passa a Buta, buscant en zona ofensiva, però apareix molt bé el d'Alcoi, Palo Morcado, i recupera la Nucía, és Gorcha, que es dona la volta sobre sí mateixa. El jugador, el organizador del conjunt de la Cantí, que retrasa per a Víctor Blanco, esta banda dreta per a Ferran. Ferran connecta amb Juan Mazzocchi, que avui té un pentinat nou, té un pentinat amb els colors de la Nucía. Ara l'intenta associar-se amb Gorcha, va ser treta de banda. El valor que es prepara Carlos Martínez, que es va cedir al seu company, i ja el juga amb Ferran des de banda dreta. Víctor Blanco, que avança per el mig del camp, retrasa ara per a Pablo Morgado, este més a l'esquerra per al de Sàtiva, per a José Ballester. Continua a l'esquerra en la línia de cala i pegadet. Mauri retrasa per a Víctor. Víctor intenta avançar per aquest costat esquerre. Li complica el jugador del Tribal Valderas. Primers minuts, com estàs veient este inici d'encontre entre la Nucía del Tribal Valderas, Iván?
1: Bueno, lo que comentábamos, creo que va a ser importante también el tema del ritmo. Creo que el Tribal ha intentado, pues con varios saques de banda, ralentizar mucho el inicio para bueno, hacer un poquito el partido largo. Y creo que también va a ser importante eso, que la Nucía le dé ritmo, que trate de sacar rápido, que los recoge pelotas, pues gestionen bien el tiempo de dar el balón y que no descansen, que no tengan tiempo para descansar, porque en esas situaciones de tener el balón, la Nucía, bueno, ya hemos visto que le puede hacer mucho daño.
2: Y sobre todo, Carlos, Carlos, pero te que acusar Valderas, que juega en casa en una caixa de mistos, está jugando en un camp en herba natural, anella olímpica, ¿verdad? Y tan grande dimensión como es el Camilocano, ¿eh?
5: Sí, sí, aquell camp era, en tot respecte, una caixa de mistos, molt gran ambient i això, però molt reduït les dimensions. Així està jugant en un camp que és absolutament el contrari, però ja ens deia l'anada, recordem que Ivan Gómez va començar la temporada en el filial del Leganés, després va anar al primer equip i va visitar el camp del Tribal Valderas, i és un equip que quan ha anat fora de casa davant a jugar davant filials com el Leganés o altres, no li ha anat tampoc gens mal, que és un equip que ha demostrat esta temporada en la seva tercera madrilenya que en este tipus de camp també ha sigut un equip molt competitiu.
1: Sí, incluso ha conseguido, creo, más victorias en ese periodo de 19-20 partidos que tuvo consecutivos sin perder, más victorias fuera de casa, ¿no? Pero es verdad que tiene que acusar mucho más el ritmo, mucho más las distancias, el calor. Bueno, por eso está tratando de ralentizar, como ves, esos reinicios para tratar de descansar, y la Nucía tiene que tratar de darle un poquito más de ritmo para que al paso de los minutos lo vaya acusando un poquito más.
2: ¿En qué minutos estén, Carlos?
0: Estem en el minut 7 i 26 segons, així en l'Olímpic Camilocano, la Nucía 0, Tribal Valderas 0.
2: Volen que puja la Nucía a segona federació. Ahir, Charlie Gea, qui va pujar a segona divisió, va ser el Sabadell.
4: Sí, senyor.
2: En guanyar al Zamora, Sabadell,
4: sí,
2: ex-equip, recordem, de mítics del futbol valencià, com Pepe Martínez, con José Luis Oltra.
4: Sí, senyor, sí, senyor, se fueron juntos para allí. Además, venía ya de un ascenso el Sabadell, he hecho sí, dos ascensos seguidos, y la verdad es que yo estoy viendo parte del partido y fue muy emocionante. ¿Sí?
6: Si no estoy equivocado, Oscar Cano ha entrenat els dos, el Sabadell i el Zamora, que sí, era sí, el tècnic d'ahir del...
2: I en el Sabadell està un amic meu, que és el porter que estava en el Mestalla.
6: Però tu n'hi ha algun lloc en el món...
4: On claro, és claro, amic? Claro, es que...
6: Això no és notícia.
4: Esa és la pregunta. Però,
2: Xavi, és que ha rodat molt.
4: Claro, no.
2: I com sóc així de carinyosa...
4: Exacto. Si era la piosta de Capó, aquel portador que tenia el Sabadell, Calvo, ¿t'acuerdas? Capó, que tú lo conocerías y todo. No, con lo de Carlos, con los equipos tiene que ser una barbaridad. Aparte que los jugadores ahora se mueven mucho.
2: Y que ha rodado, no, yo estaba hablando de lo de Clara en el Mix, sí, México, sí. Yo el dicho se va a estar en Málaga, en Marbella, todo el día reunido en la América de México, que está frente a un estadio, sí, así. Pues, eso es lo que tenía. Un día ahí, un día allá. No día Julio Iglesias.
4: No, ¿y cómo ha evolucionado el fútbol, Carlos? Sí. Es que antes se fichaba por vídeos.
2: Sí, no, ahora no.
4: Por vídeos. Claro, y veías vídeos, qué maravilla. Lo veías al menos, eso sería en vano, tío. Este.
2: Es lo que es el reap y el un día, pues para la
4: vale, vale. Sí. No, yo lo sé porque tengo amigos comunes como contigo, son muy pesados con eso.
2: Y es también. Que son métricas y son parámetros que.
4: De alucinar.
2: Y fan mold de Casmos directos esportivos.
4: Sí,
2: ¿eh?
4: Sí.
2: Es así, ¿no? ¿Qué partidas? Igual este mechen en este Holanda-Suècia.
6: I anem camí del 13, Holanda, que ja dic que Països Baixos així té les idees molt clares, eh? Està pressionant molt bé, està recuperant molt bé la pèrdua i sobretot estiven jugant molt a gust a Frenkie de Jong,
4: sí,
6: no? Que
4: gusta,
6: és el que
4: sí.
6: Enceta les jugades a partir d'ahir, cobra sempre un sentit, no? I l'atac de la selecció de Ronald Koeman, que a més crec que està fent una cosa molt bé i que si no ho llitxe pront de Suècia patirà, i és atacar pels costats. Tanca només en tres i li està costant molt arribar als jugadors de carril, de Suècia, per ajudar en defensa.
4: Doblen molt bé la banda, los dos. Sí. Sobretot la dreta la fan molt bé. Porque el Dampf este es muy buen futbolista. Además, sí, es verdad, está aparte moviendo. El otro día De Jong tocaba el balón, pero lo dormía. Hoy lo está moviendo con rapidez. Hoy se ha dado cuenta. Es un partido muy europeo.
6: Sí,
4: es un partido muy europeo. El otro día Japón les creó problemas. Otra vez la derecha, fíjate, los dos.
6: Ahí está Malen.
4: Los dos.
6: Encara Malen, descarrega ahí para Gravenberg. Spike Gravenberg, sí. Se asoma a la frontal y puede pegar Gravenberg. Buscaba la pasada desde el área. Eso es muy complicado.
4: Sí.
6: El balón que ve retrucat. Bueno, yo creo que había sí, pero la línea de fondo sembla que sí.
4: Sí,
6: bueno, fuera de, es fuera de choc.
2: Pues fuera de choc, pues se porta, estem en el minut, igual.
6: 14 minuts de partit, partit en nivell, partit en intensitat, partit vistós de vore, que estem comptant en el punt a punt de moment. Vale el gol de Brovi per al Països Baixos. 1, Suècia 0.
2: Teníem pendent la primera connexió amb el Roig Arena, a les 8, València Bàsquet, Futbol Club Barcelona, Salva Gomis.
7: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buena vesprada desde este Roig Arena, que con Dios va a coger el segundo partido de esta final del playoff de la Liga ACB, on València Bàsquet torna a vores les cares, igual que el passat dijous amb el Barça, en este mateix escenari on va perdre en la pròrroga per un punt i on we ball pegar-li la volta i empatar l'eliminatòria. El València Bàsquet, que avui tindrà una acollida espectacular per part de l'afició, estan preparades 15.000 banderetes que també inclús ens han repartit a la premsa, jo me guarde la meua, per a que la gent faça una rebuda espectacular a València Bàsquet abans de que comenci el partit, un partit en el que la notícia està en que entra en la convocatòria Josep Puerto, el capità, ha estat diverses setmanes fora per absència, per lesió i per un procés víric, i avui torna el capità a esta llista de convocats, on es queda fora Darius Thompson, i on ja hem vist, perquè els companys de la tele han pujat el vídeo i ho hem vist també, l'ha passat clar al cobert, que està en tot, a un dels descartats habituals, com és el cas d'Isaac Nogués González, el Doberman, entrat a este Roig Arena amb la camiseta del València en el dorsal de Umar Sadiq, en el dorsal número 6, per a, bueno, pues acabar de arredonir una vesprada que esperem que siga molt random i que porte a València Bàsquet a una victòria, que empate esta final 1-1 per a viatjar després a Barcelona, on jugarà el dilluns i el dimecres.
2: Perquè clar, ja hem arribat així, només contemplem un altre escenari que el València se programe campió de Lliga, tot i que és molt difícil, Salva.
7: Home, és molt difícil, i més conforme has començat la sèrie, no? Perdent el primer partit, en aquest debat que, bueno, pues va existir, no?, en la gestió d'aixos últims segons, en què pues molta gent pensava que calia fer una falta. Pedro Martínez no té aquesta manera.
3: Gol! Països Baixos, el segon de l'esquadra de Koeman, el segon per a Brovi, que se n'està aixin, de nou una jugada en tiralínies per la banda dreta, pràcticament a un toc, guanyant la línia de fons, i la passava tensa el segon pal de Denzel Dumfries, que li torna a col·locar un regalet en jazz per a que Brovi, que està demostrant que és un nou dels que arriba i dels que marca, fa el segon, com dic, per a Països Baixos, que sembla tancar el partit en apenes 10 minuts. Països Baixos 2, Suècia 0.
2: De seguida tornem a la Roig Arena, però avui veuré esta jugada es muy repetida.
4: Es muy buen
2: la veritat
4: gol,
2: que la empanada de dos centrals,
4: sí,
2: tremenda.
4: Sí, pero está rapidísimo,
2: no,
4: el 9.
2: Está muy rápido, pero...
4: Sí, sí. Los centrales están... Ya hemos dicho que no era lo mejor de Suecia. Pero este chico ha revolucionado Holanda, ¿eh?
6: Sí.
4: Está dejándose caer, está moviendo arriba, está dando una...
6: Y más recursos en el remate.
4: Claro, es que ese gol no es fácil de meter, ¿eh? No. Una verticalidad brutal y os espabila Suecia o se lleva un carro, ¿eh?
2: El que le ha liado ha sido el central que chuga el Atalanta, sí, de Italia, Atalanta de Bergamo, Isaac Ien. Y la verdad es que se le ha anat la marca.
4: ¿Sabes? Desde Björklund no hay nada bueno ya en Suecia. Desde Björklund, me acordaros.
2: Que lo metió. Claro. Sigue en ella, un año y pico, dos años.
4: Sí.
2: Él vivía en Campoliva, con
4: el
2: que
4: decía. Sí, sí.
2: No sé si mantiene la casa, cree que sí.
4: Yo creo que sí, que está
2: que
4: mucho por aquí.
2: Y Marisis, el club de gol.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que está mucho por aquí, ¿no?
2: Phil Schwab.
4: Exacto.
2: Exacte. Ho mirarem.
6: Jo crec que pot ser que tinga culpa Ian, però Lindelof està per a jugar quasi aquí de veterano.
4: També.
6: Però bueno, no li ve mèrit al punta, que ho ha fet molt bé. Claro, i la passada de Dumfries és molt bona, eh?
4: Claro.
6: És molt bona, sí.
4: Dices, és que està el portó, dices que pot fer algo más, però és que meter el pie en el moment que tiene que meterlo, sí, i la toca, sí, tiene que tocarla.
6: De totes formes, no oblidem una cosa, tot i el que va ser la primera jornada, Països Baixos és la 8, en el ranking FIFA, eh?
4: Que sí.
6: La número 8 en el ranking FIFA. Això vol dir que té jugadors de qualitat, possiblement pensàvem que li faltava un nou.
4: Claro.
6: També recordem Van Basten, ha tingut davanters de moltíssim nivell.
4: Sí.
6: No, ni Gapco podia, ni els relleus que donava.
4: Depay estava major.
6: Sí. I Brobbey pot ser la solució a esta selecció, que té un centre del camp extraordinari.
4: I además, esta selecció, José Luis, compite muy bien siempre.
6: Sí.
4: Esto ya jugó mal, porque al final se rayó el entrenador, pero iba ganando todo el rato. Pero compite muy bien, es verdad.
2: Victoria clara de momento, Holanda 2-0 davant de Suècia. Empat a 0, Carlos Gallardo, al playoff d'ascens a segona federació en el Camí Locano de la Nucía. La Nucía, Tribal Valderas.
5: Sí, Ferran Zarzoso, que ha tingut una molt bona oportunitat en un xut llunyà, però que ha anat molt a prop de l'escaire de la porteria rival, en un xut molt potent del lateral dret, però atenció, perquè ara el Conchuma li té una falta lateral llunyana, però va penjar i se való a l'àrea. Ahí sí que màxima concentració de la defensa i de tot l'equip de la Nucía per a defendre i se való que Calarge va a ficar al segon pal. Atenció, que va ser jugada assajada i que afortunadament no ha sigut com volia. Ho comentava en el partit d'anada, aquest equip és molt perillós i van a való parat.
1: Sí, muy peligroso, es una de las bazas que tiene, la gran mayoría de goles vienen de estas acciones, ¿no? Bueno, un poco lo que comentábamos, la Nucía con balón, cuando ya llega a situaciones en las que hunde y hace hundirse y replegarse muy bajo al tribal, pues opciones como la de Ferran, que son golpeos todo de fuera del área, pueden ser opciones muy interesantes, y todo va a pasar por eso y porque en estas acciones ahora pues defienda bien, ¿no? Vamos a ver si son capaces de defender bien este córner y quitarse un poquito la sacudida del tribal.
5: Atenció a esta treta de córner, Calarge, que se prepara el minut 7, así en el Olímpic Camilo Cano, el jugador del Tribal Valderas, ahí es prepara, Calarge llança el punt de penal, es queda el baló llarg, no troba ni rematador ni jugador que el rebutge, es esfèric, es va per la línia de banda, que una línia de banda, i ese baló que ha passat molt a prop de la banqueta, la Nucía, on observem des de l'inici l'encontre de peu a Vicente Mir durant indicacions, també al míster Raúl Montero del Tribal Valderas. I va ser esfèric per a Ferran Zarzoso, un dels futbolistes que ha sigut protagonista de les accions més perilloses que han vist en el partit. En aquest xut de Farres, molt perillós, molt potent, de lateral dret, buscant l'escaire de la porteria del Conchuma de Leny, i ara rebutja el tribal esfèric, el lluita buta, fica el peu Joaquín, que pareix recuperar, ahí gorxa el cap i recupera finalment la defensa del Conchuma de Leny, encara que rebutja de forma estranya, allí se va lo que vola per l'aire de la Nucía, pareix que ningú dels dos aconseguís ficar-se i controlar i se való, atenció que buta, lluita en les defenses de la Nucía, no se ho pensa, Pablo Morgado el Alcoy, que llança cap amunt, encara que recupera el Tribal Valderas. Moment d'ara indecisió, ara no n'hi ha ningú dels dos, aconseguís quedar-se en el valor que vola molt per l'aire i per el cel de la Nucía, quan estem en el minut 17 i 25 segons, continua l'encontre, la gran final sense gols entre la Nucía i el Tribal Valderas.
6: Pues en el punt a punt pendents també des de Houston d'este partit corresponent a la segona jornada d'aquest grup EFA, que està guanyant, està dominant, està controlant la selecció de Ronald Koeman, la selecció de Països Baixos. Repetir, Serli, està jugant molt com de Frenkie i a partir d'ahí se recula l'atac.
4: Es que està molt suelto, además, y yo creo además que Suecia tiene que espabilar en el partido. Han enfocado al entrenador, parece que quiere hacer algún cambio, no sé si táctico.
6: ¿Tú crees tan pronto?
4: No, yo tío táctico, no. De jugadores no, pero sí que se le había preocupado, porque ese balde está llegando muy fácil. Otra vez en el área, fíjate, es que están tocando, están dejando al cerebro que piense, y entonces cuando hay un futbolista que está de tan buena calidad como de John, pues te puede hacer mucho daño. Y sobre todo es que, José Luis, no han aparecido ni Jokeres ni Isaac, ni una vez. Solo Isaac no toca ni un balón.
6: No.
4: Ni un balón.
6: No asegura su mejor temporada tampoco.
4: No, tampoco.
6: Y eso es muy complicado, ¿eh? Sí. Regresar una temporada cuando te ve totalmente en contra. Jo crec que sí que ha jugat molt en l'Arsenal, però tampoc ha sigut un jugador que ha marcat les diferències. Ha sigut un complement.
4: Es que yo pienso como tú, yo creo que es un buen delantero para equipos de nivel medio alto, pero de nivel alto yo creo que le falta todavía. Igual que Isaac, yo creo que son jugadores de muy alta calidad, pero para jugar en equipos buenos, pues tienes que ser un delantero brutal. Y yo creo que Jokeres no es un delantero brutal, que a Suecia le irá de maravilla con él. Pero no es un jugador capaz de ganarte un partido en Champions. En la Liga meterá goles, pero está, como te lo he dicho antes, está buscando un 9, ¿no?
6: Sí, sí, totalment. Bueno, pues s'aprofita com sempre en estos partits del Mundial. Avui en Estats Units, demà en este mateix grup jugaran a Monterrey les altres dues seleccions. Com dic, pausa per a la hidratació, aprofitem per a tornar a la Nucía. Arriba o no arriba el gol, Carlos?
0: Pues en els últims minuts està aproximant més el conjunt madrileny, des d'una altra treta de córner de Calarge, que té un molt bon peu, que l'ha llançat al punt de penal i afortunadament no ha trobat rematador, i després un llançament des de la frontal de l'àrea que ha tingut que aturar bé segur Carles Fluixà, però en els últims minuts el conjunt madrileny, Ivan, que pareix que ha donat un passet un poquet més cap avant.
1: Sí, està llevando un poco la iniciativa desde lo que ellos son buenos, ¿no? En ese balón parado, en ese juego directo, bueno, esa ocasión última que ha venido de un saque de banda que han metido directo y la segunda jugada se han hecho con ella y han finalizado por suerte a las manos de Carles. Minutos en los que están llevando un poquito más la iniciativa desde lo que les viene bien al tribal y bueno, a ver si somos capaces ahora la Nucía de tener un poquito más de pausa, de hacerse con el balón y de sacudirse un poco la presión que está ejerciendo y el ataque que está realizando el tribal.
0: Pues falta lateral perillosa per al conjunt madrileny, no li està agradant el que està observant en els últims minuts a Vicente Mir en el terreny de xoc, perquè observava com l'echava el cap dient no li està agradant el que està passant, perquè no aconseguís connectar, associar-se els jugadors de la Nucía en els últims minuts i ràpidament recuperen els futbolistes de Tribal Valderas el baló i ara es marxava per banda dreta, avançava poc més enllà del mig del camp Calarge, el lateral dretà, i ha aconseguit una falta on va penjar el baló en l'àrea. I com diem abans, atenció a este conjunt de madrileny, que una de les armes més perilloses són les jugades assajades a baló parat. Ahí observe a Vicente Mir corregint la col·locació d'alguns dels seus jugadors. Ahí es prepara Calarge quan estem en el minut 20 a punt d'arribar a l'Equador. Així la Nucía, el baló que llança i es va a perdre sense que trobi rematador. La llança molt fort, afortunadament, el jugador veterà futbolista del Tribal Valderas, i ahí es va a replegar al baló un dels joves que estan així al voltant del terreny de xoc, però agafa un altre ja Ferran Zarzoso preparat per a dur a terme ese llançament, esa treta de banda. Així en un gran ambient, la graderia absolutament plena, la graderia frontal també, l'esquerra aficionats més animats per part de la Nucía en un tambor, observe en la dreta els aficionats del Tribal Valderas. Atenció que recupera una altra volta més el Tribal Valderas, que està seguint protagonista en els últims minuts. Reguera cauri a banda dreta, i està Derri que s'ho pensa, retrasa per a la zona defensiva el Tribal Valderas, el conjunt madrileny més protagonista en els últims minuts, i té que reaccionar, té que espavilar un poquet el conjunt madrileny. Atenció, i se llança Meny al pal el Tribal Valderas. Quin perill, perill sa banda dreta, i ara s'enfada i Carles Fluixà en els seus companys per a que espavilen un poquet, perquè està patint ja la Nucía.
1: Sí, está sufriendo ahora en estos minutos Iker Navarro, que fue el jugador que allí en la ida jugó de extremo y les hizo mucho daño. Ahora está jugando como delantero junto con Butas, son gente muy móvil, que va muy bien al espacio. Y bueno, en esa acción ahora ha sacado un buen tiro que ha dado el del palo. A ver si son capaces, como digo, de pasar estos minutos y de asentarse un poquito la Nucía e intentar hacerse con el balón y hacerlo en campo contrario, ¿no?
3: ¿En qué minuto?
0: La Chensi que ha reaccionado, que has comenzado a quitar la Nucía. Este en el minuto 22 y 35 segundos en Olímpica, Camilo Cano, la Nucía 0. Atención a la ocasión del Tribal Valderas, que avanza per l'àrea, al punt de penal, puede sale el baló, rebucha, apareix Ballester, minuto 22, la Nucía 0, Tribal Valderas 0.
2: Dos esglés per la Nucía, actualizando también minuto y marcador al Mundial.
6: 26 i mig de la primera part, continua el 2-0 per a Països Baixos, però després de la pausa per a la hidratació sembla que vol reviscolar Suècia, que està començant a arribar a l'àrea contrària. Ara demanen possible mà, el jugador de Suècia.
4: Sí, però que peta puerta al final. Sí, però parece que la charla en la pausa ha venido bien, que estaba muy dormida Suècia.
2: Que realment devia de ser definit com temps mort en més que pausa per a
4: sí, és que
6: futbol
4: és
6: modern. Futbol
4: no,
6: modern.
4: Es que és... Tiempo de publicidad, podríamos llamarle.
6: És la primera volta, després la pausa, que he vist a Yari, que és un futbolista del Brighton que té molta qualitat, que pràcticament no hi ha aparegut.
4: Sí.
6: M'ha aparegut també que el seleccionador suec estava parant en els dos carrilers. M'imagino que dient-los, bueno, tindré una maneta ahí darrere, perquè
4: sí,
6: si no,
4: sí, mos
6: ompliran la rua, però fa una miqueta tard,
2: Carlos? En mitja hora i dos minuts comença el partit de bàsquet. Anem al Roig Arena i hem saludat a Salva Gómez. Ja està també el nostre comentarista, Nacho Rodilla. Hola, Nacho, bona vesprada.
8: Hola, què tal? Bona vesprada.
2: Bueno, quin ambient de veus, quines sensacions tens, perquè avui la mala sort de l'altre dia, a veure si es capgira.
8: Sí, per a mi les sensacions són positives perquè
9: l'altre dia València Bàsquet, per a mi, la meva forma d'entendre el bàsquet i les decisions finals, li otorgues tu la possibilitat al Barça, li regales un poquet en aquestes decisions finals de les possessions que determinen la possible victòria de València Bàsquet. I al llarg del transcorrer del partit vaig veure València Bàsquet més dominador o implantant més en la pista el que l'equip de Pedro Martínez vol encontrar, que si s'ha frescura de cames, si s'ha intensitat darrere i se ritme, i ahí el Barça per moments patia, després se va refer, evidentment és un equip de moltíssima qualitat, i per avui pense un poquet en el mateix guionet, en una premissa, diguem, que és que València Bàsquet avui no pot fallar, avui té la pressió de veritat, avui té la pressió de obtindre una victòria.
2: No te pots ficar en 2-0, Nacho.
9: No te pots ficar en 2-0. I mira, i molta gent pensa, ai, és que tenim la capacitat de girar eliminatoris perquè contra Panathinaikos així va passar, és cert. Yeah. Però ja està en avís el Barça si passarà aquesta situació. Tu ja has plasmat, no?, que pots refer-te en una eliminatòria que va 0-2, te pots refer. Sí, però ja el Barça ja se ficaria en alerta. Jo crec que 0-2 ja és otorgar-li al Barça el poder decidir en dos partits. Per tant, avui té que anar-se en València Bàsquet cap a Barcelona en igualtat en l'eliminatòria. Igual que ahir pense que en aquest empat a 1 em sembla complicat en la igualtat que hi ha, en la qualitat que hi ha en un equip i en l'altre, que també un equip o l'altre puga fer dos partits, dos victòries consecutives. Bueno, anem a veure. Això va del dia a dia, inclús te diria que va del dins del partit de mini partides, no?
2: Sí, o
9: de
2: mini... partits que n'hi hauran dins del partit, exacte.
9: Correcte. I l'altre dia ho va reflexar d'aquesta manera, Inicialment València Bàsquet molt contundent, el Barça en capacitat per a refer-se, després una altra vegada el Barça se fica per davant i el València Bàsquet respon, i quan ja sembla que ho tens encara ho torna a capgirar. Sí, ixes ratxetes, ixes situacions d'aparèixer jugadors i que els dos tenen capacitat. Anem a veure també si València Bàsquet és capaç de portar un partit que puga desgastar a este Barça, perquè jo crec que hi ha jugadors en el Barça que viuen molt de la seva experiència, de la qualitat, i conforme acumulen minuteig en les seues cametes, pues podria ser també favorable als nostres.
2: I moltes ganes, Rodilla, de preguntar-te quin escenari seria el tercer partit en eliminatòria empatada a un, i com gestionaria això per a ficar-li un poquet d'intimidació i de por en el cos al Barça. Però és que no te puc preguntar perquè abans hi ha que guanyar este partit.
9: Clar, és que tot el foco que mire més cap avant és un error, un error, Carlos, perquè sí, perquè l'eliminatòria t'obliga a que és avui la vida, tornes a jugar avui. Sí que en el partit d'ara d'ací un rato no pots fallar, tens aquesta necessitat. L'altre dia, per a mi, parlàvem en la prèvia també de l'altre partit, que era importantíssim arrencar bé, li otorgava a un equip o l'altre, no?, la relativa tranquil·litat que te dona un 0-1, un 1-0 en l'eliminatòria. I avui, bueno, anem a veure què fa València Bàsquet, si torna a ser l'autèntic València Bàsquet que atropella o que imprimisca aquesta intensitat que puga sobrepassar al Barça de Xavi Pascual.
2: Jo crec que este matí Juan Ros tendria que haver telefonat a Simeone. Diego, estàs en Ibiza, on estàs? Agarra un avió, vine, i estàs a contra de Pedro Martínez, perquè això és lo del partit a partit, de veres,
9: Partit a partit. Hi ha que seguir la filosofia del Xolo. I després, no regalar, ho fico entre cometes, però les decisions finals moltes vegades li otorguen al rival la possibilitat de poder enganxar-se. I algú pensa, en aquestes accions finals de l'altre dia, pensa, és que Claibur va fer un triplàs o dos triplaços. Sí, però Claibur té la capacitat de poder fer-ho.
10: Sí.
9: Sí que sí, grate, val? Pues la pregunta seria, li vull otorgar al Barça la possibilitat d'enxufar-la?
10: Jo
9: li la negue com? Fent-li una falta. És qüestió tàctica, et pots jugar en aquestes situacions. Abans que arriscar-me a deixar-los provar, encara que siga davant d'una bona defensa del València Bàsquet, jo el que vull que és que vaig en el tir lliure, dominar jo el partit, dominar jo el marcador i tindre jo la decisió final en ese -2 o el -1, depenent com s'executaran en aquest tir lliure. Bueno, en aquestes determinacions també se decidissin partits i eliminatòries, no? Però anem a veure si ahir València Bàsquet, encara que és la idea, jo tenia clar que Pedro Martínez anava a implantar que s'imposava la defensa i anava a treballar defensivament aquestes dues accions finals. Però cal mirar quin rival tens davant. Te va passar en les semifinals de la Copa del Rei contra el Real Madrid, te va passar l'altre dia, per tant, són rivals que tenen jugadors per a poder fer-te aquestes accions en moments decisius.
2: Salva Gómez, tu ho veus de la mateixa manera?
7: Sí, jo penso que avui és clau imprimir el mateix ritme i la mateixa velocitat que València Bàsquet acostuma a imprimir. Jo crec que avui el Barça va deixar de jugar molt menys que el primer partit. Ja ho varen reconèixer tant la Provítola com Juan i Marcos després del primer partit. No deixar córrer a València Bàsquet, no deixar que la anotació i el puntatge se'n vagi cap als 100 punts. I per ahí passa l'estratègia del Barça avui, per a tractar de no desgastar-se tant físicament, perquè encara queda molt. El camí serà llarg, que és el lema de València Bàsquet en esta temporada, i per tant el que volem és aconseguir l'1-1, que és absolutament possible, i que, bueno, 25 minuts comença el partit, i que per lo tant puguem anar a Barcelona amb l'eliminatòria de moment empatada, i allí ja sabem el que és guanyar també.
2: A les 8, València Bàsquet, Barça. De seguida, en uns minuts, tornarem al Roig Arena quan siga la mitja part dels dos partits de futbol que tenim en directe ara mateix. Primer anem al Camilo Cano, la Nucía, Carlos Gallardo, para veure com està Estela Nucía Valderas.
10: Ara mateixa pausa d'hidratació per al refresquet, després de veure tacheta groga, crec que ha sigut entre Víctor Blanco i Ballester, crec que ha sigut Víctor Blanco, és que tallaven una contra per part d'un conxum madrileny que anà de menys a més, sí, i que s'està imposant en el terreny de xoc en els últims minuts, s'està aproximant més. Anem a veure si este paró ens senta bé, perquè ara estos parons són més paros tècnics que de refresquet, Ivan, i n'hi ha que aprofitar-los per a ordenar-se un poquet.
1: Totalmente necesario, le viene muy bien a la Nucía. Yo creo que el tribal Valdera está haciendo muy buen partido acorde a lo que son ellos. Le está costando a la Nucía, pues cuando recupera rápidamente, tener posesión, porque enseguida te acaban con falta o con una nueva recuperación. Y bueno, creo que le va a venir bien. Necesita la Nucía asentarse un poquito más, tener un poquito más de pausa con balón, tener esos pases, juntar esos pases que le permita tener esa posesión. Y bueno, creo que este descanso le viene ahora genial para ajustar un poquito todo eso.
10: Confíen que la beguda que sigue Begent ara mateix siga beguda enèrgica i que li doni esa energia per a tornar al terreny de xoc.
2: El Red Bull, Alex, lo que siga, però
10: que li doni Alex per a... Espera que canvie un poc la dinàmica del partit dels últims minuts. Exacte. Estem en el minut 31, pausa per hidratació. Estela Nucía 0, Tribal Valdera 0.
2: I jo patim per la Nucía perquè Tribal Valdera se li està pujant a les barbes. I Charlie Gea, com estan els dos equips, Suècia ara, sí, intentant apretar a saco com siga, però avui no tenen el seu dia de moment, Isaac i Gioqueres, perquè no, l'estan tenint.
4: Perquè han tenido una muy buena. Han tenido dos ocasiones claras porque la pausa le ha venido muy bien a Suecia, ha cambiado un poco la pinta de partido, pero ojo a las contras de Países Bajos, que cuando aparece De Jong y los de arriba son rapidísimos, pueden sentenciar el partido. Pero es verdad que el partido ha ganado en igualdad, que estaba muy, muy caído del lado naranja, ¿no? Suecia tiene muy buenos jugadores que tienen que aparecer y están apareciendo además.
2: Uy, está precioso el partido igual, porque la responsabilidad y la iniciativa ofensiva de Suècia està fent una exhibició en defensa de Holanda, i és la veritat de dos centrals, no només Van Dijk, que és el que sempre anomenem, però és que el conjunt de Koeman igual se sentís molt còmode ara a la verticalitat i als espais, eh?
6: Però n'hi ha que dir, jo estic en Charlie, el partit ha canviat completament després de la pausa. Espera, mira que ve de nou Suècia, el valor que ve per a Isaac, la frontal de l'ara que ve a girar, la pilota, la rematada que trau Verbruggen, li ha pegat fenomenal, crec que era...
4: Jo crec.
6: Gyökeres, el futbolista de l'Arsenal, que li ha pegat a la cama dreta, és la tercera volta, que té l'opció de remata, sí, a porteria, per unes raons o per altres no aconseguís convertir, però està començant a acumular ocasions la selecció sueca, com dic. El canvi que ha introduït el Graham Potter, el seleccionador suec, després de la pausa de la hidratació, quan defenen en línia de 4, Lindelof és el central ja clar al costat de Ian, i és Gudmundsson el que baixa a lateral esquerra, i a més l'altre moviment important que li està donant molt és que ha col·locat en banda esquerra a Isaac. I Isaac, enganxant des de la mitja punta, se gira, és molt ràpid, i a partir d'ahí, sí, posa a córrer tant a Jari com al propi Gyökeres. Ja dic, Suècia ha canviat per complet en atac, ara està tenint opcions, i te dic una cosa, Carlos, si fa un gol Suècia, n'hi ha partit, eh?
4: Seguro, seguro, seguro.
6: N'hi ha partit.
4: Parece un 4-3-2-1, imagínate.
6: Sí, sí,
4: así,
6: sí.
4: Es un poco raro, colocado raro, sí. Pero es verdad que se ha venido el partido y son tan rápidos arriba.
6: Sí.
4: Que en cualquier jugada te pueden hacer un gol. Pero el partido está muy bonito, ¿eh?
6: Y fa minutos que Países Bajos no arriba tan, sí, como estaba Fenn en los primeros 20-25 minutos. Ahora mira, la pasada ahí del área, te hay que traer el Lindelof. El balón que busca en el rebuig ahí era Ayari. Ayari en dificultat, ve la pressió de neerlandesa, finalment li trau en el balón. Balón per a Gapco, volia tirar ahí de habilitat, però li furten la pilota de nou. Balón que torna a recuperar, en este cas Frenkie de Jong. Toca Frenkie de Jong per a Gravenberg. Ataca Països Baixos, Tijani Reinders a la banda dreta, en el pique de l'àrea. Ahí està Malen, Malen la centrada, balón que buscava l'àrea. No, topetat a Brobi, que avui està en ben avancert. Torna a treure la defensa sueca, però li dura molt poquet la pilota, perquè ha recuperat Gravenberg. Ara és un atac posicional, tota Suècia darrere, pràcticament, tots, tancant especialment per dins. Recta final de la primera part, 38-2-0, guanya Països Baixos. Se'n va Gapo, vol pegar-li a porteria, li pega baix, el balón a les mans directament de Norfeld, bloca el porter suec. Està el partit fantàstic si no eres ni de Països Baixos ni sobretot de Suècia.
4: Exacto.
6: Te ho estàs passant pipa. Si fores suec, una miqueta pitjor.
4: De los mejores partidos de ritmo del Mundial.
6: Sí.
4: Con diferencia.
2: Qualitat al camp, qualitat a la grada. 1-0 guanya, 2-0 guanya Holanda davant de Suècia. I en la Nucía, Carlos Gallardo.
10: Pues després del paronet continua la cosa igual, continua el Conchima de Lane millor, ha tingut una treta de canto al seu favor, Calarge, que ha llançat el primer pal i el remat d'un dels jugadors del Conchima de Lane pues ha finalitzat afortunadament fora, no ha anat cap a dins de la gàbia de la porteria de Carles Fluixà, però continua la Nucía costant-li moltíssim tindre el baló i continua donant millors sensacions el Conchima de Lane, Iván.
1: Sí, están muy cómodos, la verdad, lamentablemente, desde ese juego directo, desde esa situaciones de balón parado, incluso teniendo un poquito más la iniciativa del juego con balón y con estos dos puntas muy móviles que tienen, que al final te tiran mucho al espacio, aparecen por dentro, por fuera y bueno, si la Nucía está ahora un poquito más alta tratando de apretar ese balón directo, pues generará espacios que pueden aprovecharlos, ¿no?
10: Atenció que torna a intentar-ho per banda esquerra el Conchuma i Lenyes d'Eric Retassa, però atenció que recupera l'argentí Mazzocchi, Mazzocchi per a Gorcha, Gorcha, Gorcha, Gorcha li la passa a Mauri a banda esquerra, Gorcha, i tens que xutar, home, que tu xutes molt bé, que ho has demostrat esta temporada. Ara, atenció, que pot tornar a tindre una bona la Nucía, Mazzocchi que recupera l'argentí, passa a banda dreta per a Ferran. Ferran, un dels millors centradors, però de 6 passarà Joaquín. Joaquín al segon pal, buscant a Mauri. Si baló li passa per damunt del cap de Mauri. L'esfèric que pot arribar a Carlos Martínez, però rebutja la defensa del Tribal Valderas. És baló per a Víctor Blanco de Taconet. Intentava associar-se amb Mauri, però recupera Iker Navarro per al Tribal Valderas, que intenta aixir a la contra. Recupera molt bé Ferran Farfoso per a la Nucía. Estem en el minut 36. Continua el partit sense gols en este 0-0. La final del playoff de tercera, segona federació. El partit ja últim decisiu per a conèixer i esperem que així siga si la Nucía aconseguís l'ascens a segona federació. També, per exemple, si com comentàvem abans la Xereta es manté en tercera, depèn de que avui aconseguís que l'ascens a la Nucía, i observava així a Jesús Soler, el director esportiu de la Xereta, que no volia perdre's este encontre en esa relació directa que com diem té per al seu club, per a la Xereta, el que puga passar avui, el que va passar així en el terreny de xoc. Quinn torna, intentarà, pareix que recupera ja sensacions la Nucía, que té més el valor i dura més el valor en les botes del conjunt de l'Alacantí. Espitxo Atienza, banda dreta per a Pablo Morgado. Este per a Ferran Zarzoso, li talla el camí el jugador del Tribal Valderas. El balón al mig del camp per a Víctor Blanco. Blanco, banda esquerra per a Ballester, que sí, agafa l'esfèric. Penja el balón al punt de penal. Allí va el remat de fe. Mazzocchi se'n va fora. Reacciona, ara sí ja, la Nucía, Iván.
1: Sí, fíjate lo que pedíamos, ¿no? Un poquito esa pausa con balón, esa posición un poquito más larga. Fruto de eso, pues te instalas en campo rival y bueno, la posibilidad de meter centros al área, de acabar con finalización con tiro. Le estaba costando también, incluso tras la pérdida a la Nucía, el apretar para que no salieran en transición. Y ahora parece ser que ha ajustado un poquito mejor en estos últimos minutos.
2: Revisco la Nucía, Carlos, ¿el qué minuto estem?
10: Minut 37, que continua el 0-0, la Nucía 0, Tribal Valdera 0.
2: 2-0 li guanya Holanda, Suècia, José Luis.
6: Sí, per a que es facin una idea aquells oients del punt a punt, que no estan veient les imatges del partit, és clarament ritme Premier, anada i tornada, sí, el partit va 2-0,
2: totalment.
6: Però Països Baixos vol el tercer, i lògicament Suècia també va cap amunt, acaba de tindre una ocasió de gol la selecció de Koeman, una passada, jo crec que era passada per a propi, per part de Malen, que ha estat horrible, perquè ni ha segut xuta porteria ni tampoc passada, i acabem de veure com Ayari de nou ha posat a prova la porteria de Verbruggen, que està pegant crits allí en la part defensiva perquè no acaba d'entendre que tenim dos trossos de centrals com són Van Dijk i també Van Hicke estiga arribant de la forma que està arribant Suècia, però ja dic, quan juguen els tres de dalt de Suècia ja és una altra selecció.
4: És una meravella, sí,
6: Isaac Ayari, Gyökeres.
4: No, però sobretot és que el ritme és el ritme europeu.
6: Sí, sí, totalment.
4: El ritme de partido bueno europeu, con mucha llegada, con los defensas no muy afortunados, pero es que es normal al ritmo que van. Si hace un gol Suecia, tenemos partidazo por delante.
6: Sí,
4: partidazo.
6: Sí, pero también amenaza claramente. Puede
4: el tercero, claro, sí. Claro.
6: Ahí está.
4: Con el tercero ya sería distinto.
6: Está pero. Brovin unas ganas de endurecer el balón, per ser que juega en el Sunderland. Eso lo contará Carlos, cosa todo el fútbol nostre, pero yo creo que abans tenía algún tipo de conveni amb l'escola de la Nucía, el Sunderland. No sé si fue algún campus
4: sí,
6: de estiu o alguna cosa d'estes.
4: Seguro, seguro.
6: Baló des de l'àrea que ara bloca per cert el porter suec, però crec que algú n'hi havia del Sunderland.
4: Jo he estat.
6: Que sí?
4: Sí, sí, seguro, seguro.
2: Jo no me'n recordava.
6: Pues mira, el Brovi este és propietat del Sunderland, així que
4: sí.
6: Si seguro. Fa un golet més segur que el venen.
4: Seguro.
6: Perquè això és un aparador extraordinari, eh? El Mundial, fer dos gols en un partit en un Mundial davant de Suècia ja no és ninguna broma.
2: Fa un campus tots els estius.
4: Claro. Sí. I en la Liga Inglesa, que paguen barbaridades per als jugadors, que no creo que por 80 millones.
6: Sí, ahí tenía la constancia, ¿no? De que ellos tenían algún tipo de.
4: Sí. Yo estoy allí, creo.
6: De acuerdo allí.
4: No sé esto.
6: En la presencia del conjunt anglés, que es el típico club, ¿no? Que va saltant, uns anys en la Premier, després Champions, sí, pero siempre está ahí, ¿no?
4: Sí.
6: Siempre está ahí, económicamente ya saben que están en un altre nivell y en tots els aspectes, ¿eh? Porque ya saben quién es la primera jornada de Liga, Carlos. Y nosotros así en España, en sorda, así un mes. En sorda.
4: Y
6: ¿eh?
4: Será partido. Y será partida, jugará luego unos descansarán, otros tienen que comer la mona de Pascua.
6: Pero ya lo saben.
4: El otro, no, ellos saben todo. Pero ya la primera, y en nada todo el calendario. Es alucinante. Pues es trabajar simplemente, tampoco
6: sí,
4: tampoco
6: también. Y se ve, ¿no? Que no conjuga todo el mundo.
4: Claro.
6: A un minuto para la fin de la primera parte. Falta perillosa para Suecia. Va a pegarle Nygren, que están prácticamente desaparecidos en ataque. Le va a pegar a la cama izquierda. Molta gente desde el área busca la rematada. Bomba, lo desde el área. Gol. Gol de Suecia. Balón parado. A marcar Lagerbell. La cabotada dins de l'àrea. Anem a veure si puja o no el marcador, perquè sembla que podien haver falta en atac, eh?
2: Està parlant Isaac.
4: A mi no me parece.
6: A mi no me parece que siga res il·legal, però.
4: A mi tampoco.
2: És que li ha dit ràpidament l'àrbitre Isaac que n'hi havia que esperar a revisió, eh? Anem a veure què és el que diu.
6: Bueno, si és fora de joc, ahí ja me calle.
2: Oh. Fora de joc de 4.
6: Si és fora de joc, sí. Justament el que remata no està tan.
4: És que remata, jo també tengo dudas, eh?
6: Si estàs per molt poquet, eh?
4: Sí.
6: Falta en ataque Noña, es decir...
4: No, lo único que hay es poder fuera de juego.
6: Sí.
4: Lo único que puede haber.
2: Ahí sí, Poregos, ¿eh? El portero de Holanda. Sí.
4: Pero eso la verdad es que lo va a marcar el VAR.
6: Sí, pues no está ventilado, ¿eh? Porque...
4: Sí, parece que lo va a anular, ¿no?
6: De la manera que es posicionado
4: sí,
6: Oliver,
4: sí. Qué pena.
2: A la una de lástima, porque el gol era bo y sobre todo te...
6: Y donaba emoción.
2: Tres escenarios sí. Partí, claro, yo te digo.
6: Y entré de esta manera...

0: Previsión a día de hoy.
1: Cuatro minutos de afechit en este Holanda 2, Suecia 0. Acaben de anular un gol a Suecia. Uy, a Holanda.
2: I espera que ve Paisos Baixos. Cody Gakpo, que está fent molt bé les internades, les incursions per la banda esquerra, però després li falta col·locar el valor algú que tingui opció de remat. Abans ja s'ha fet una pedrada terrible a Dumfries i ara ha fet una cosa semblant. I això és el que falta per a que aquestes jugades tinguin qualitat de veres, no? I tinguin pes en un partit. Però està mostrant-se molt incisiu
0: si
2: el futbolista del Liverpool.
0: Si li sale això, llevan 5 goles, eh?
2: Sí, però té que espavilar, que ara en Víctor Muñoz allí tindrà problemes per a jugar,
0: seguro,
2: eh?
0: Sí, seguro, seguro. No, lo colocarán también por 40 o 50 millones.
1: Anem a la Nucía, anem al Camilo Cano, Carlos.
3: Así ha pasado el Mateix, gol anulado a la Mateix a la Nucía, pero fuera de choc. Una pasa asociada de Mauri capa Gorcha, que el área chicoteta le ha ficado desde la gavia, pero alza el banderilla en línea y ha sido gol anulado. También el porter ha sido atés per part del conjunt de Llenissa acción. No sé si podré ver el match en el vídeo, pero ¿cómo has visto esa jugada, Iván?
4: Bueno, ha sido una jugada muy rápida. A mí desde aquí no me daba la sensación de que fuera fuera de juego, pero bueno, lo positivo es que la Nucía ha conseguido hacerse un poquito más con la iniciativa del juego en estos últimos minutos y fruto de eso al final te hace que te instales en campo contrario y que aparezcan jugadores de calidad como los tiene la Nucía y que bueno, genere estas situaciones y sobre todo que evite que el tribal Valderas pueda sentirse cómodo, y ahora creo que ha estado muy bien en estos últimos minutos.
3: Atención, minuto 43 y falta muy perillosa porque está a 2-3 metros en el lateral dret del área de en ataque para la Nucía. Es prepara Carlos Martínez, el dorsal 22 también está por ahí Joaquín, el jugador de la Vila Chollosa, preparad para llanzar, pero creo que va a ser Carlos Martínez que va a realizar finalmente ese lanzamiento. Así que va a penchar al área. Ahora sería espectacular hacer este gol. Ficarse en avantatge en el marcador. A punto de arribar al temps de descans. Es prepara Carlos Martínez, que abre el braç dret. Jugada sachada. Ahí va Carlos. Se va al punto de penal. Rebucha la defensa del tribal Valderas. Ahí sí que va a ser treta de cantó en esa acción. Va a ser treta de cantó para el conjunto alacantí. Cuando en la acción anterior había visto Archeta Groga. Un dels futbolistes del tribal Valderas, dos porta del tribal Valderas per un, Víctor Blanco, per part del conjunt de la Nucía. I atenció, perquè ara el baló l'agafa Víctor Blanco, el jugador de Benidorm, qui es fica la mà en el cap, això va dir que és jugada de laboratori, i ahí es prepara el futbolista de la Nucía en el minut 44, així l'afició que xilla i se gol, gol, gol, a veure si el crida i sona, i arriba i se gol. Víctor Blanco pencha el balón al punto de penal, el remate de Mauri, aparece atento un futbolista del tribal Valderas para evitarla, tenía muy bien asachada y se la anuncia, pero va a estar muy atenta ahí el futbolista del tribal Valderas para evitar ese chut final de Mauri. 44 y 30 segundos.
1: Pero estem ya ahí, fregant-hi, acorralada en la portería del tribal, ¿eh?
3: Sí, sí, en els últims minuts sí que l'anuncia molt millor, té molt més la pilota i està aproximant-se en perill com a l'inici del partit a la porteria de Lombo, del porter del tribal Valdera, Sara Ferran, passa a l'esquerra, però se valora, ha sigut massa potent, se va perdre per la línia de fons, on estan els aficionats, sense aficionats. Estem en el 45, mira, ara mateix el delegat parla en el quart àrbitre i estan xerrant els dos, a veure si mostren, perquè encara no ho han decidit. Està parlant ara també el quart àrbitre en el míster del conjunt madrileny i el delegat li mira al Vicente Mir, que no sap el que dir-li. Així que no ho ha decidit encara l'àrbitre. Suposo que seran 2-3 minuts perquè hi ha hagut aquest paro per hidratació. Atenció, que ho intenta l'anunciar. És Mauri per banda esquerra. Avança Mauri, continua Mauri, Mauri, Mauri. Pensava lo xuta Mauri. El baló a les mans de Lombo, del porter del tribal Valderas. Estem en el temps afegit. I continua el delegat preguntant-li al quart
1: àrbitre. Estem al 46 i encara no ha ficat quan. Bueno, perdona, perquè ja s'han consumit els 4 d'afegit, que per cert, quina oportunitat ha tingut Suècia igual en la falta i esta ara d'este remat.
2: Sí, la falta, bueno, era molt complicat, sorprendre un porter del nivell de Verbruggen en el pal del porter, que sol dir-se. Però ara sí que ha tingut que emplear-se fons per enviar la pilota al cantó per ixar rematada per part d'Ayari, que buscava la soca del pal dret. Bé, el córner va ser l'última, baló dins de l'àrea, ha tornat a pegar-li punyada la pilota per Bruggen. S'acabarà la primera part, sí. Havia protestat Koeman. Este córner extra, fora de temps, que havia aconseguit l'àrbitre anglès Michael Oliver. Jugadors camí de vestidors, 2-0, guanya Països Baixos a la selecció sueca. Però n'hi ha que dir que si el millor abans de la pausa per a la hidratació ha sigut clarament Brovi, el punta, després d'eixa pausa, el millor de Països Baixos és el seu porter. Això

0: que parla molt clarament de com està sent el partit.
1: Se'n van Graham Potter, el seleccionador suec, l'anglès, de Suècia, i Ronald Koeman, m'he empipat perquè volia no tant d'afegir, Charlie, però quina sí. Super primera meitat que han vist.
2: Muy buena, partido de mucho ritmo, con mucha llegada, con mucha velocidad, con mucha calidad. Partido muy interesante el que estamos viendo, y me alegra porque el Mundial hasta ahora estaba siendo un poquito soso, pero este partido me está gustando mucho.
1: Val la pena, la verdad, tenía moltes ganes. Yo de ver este Holanda-Suècia, no estaba de front de moment 2-0 per a Holanda. De seguida anem al bàsquet, però últims minuts de pròrroga de afegit en la primera meitat del Nucía Tribal, eliminatòria d'ascens, playoff, tornada a segona federació.
3: Si han afegit 3, estem en el 92 ara mateix, la Sierra se xiularà l'àrbitre, així que atenció que recupera el Conchumba de Lent, però bé, molt bé ahí la defensa Ballester, que ha recuperat per a la Nucía, esta per a Pichu Atiencia, i n'hi ha que veure una esa jugada, perquè l'he pogut veure en vídeo, i no me pareix fora de xoc, i hi ha que recordar que en el partit d'anada al primer minut li anularen un gol que no era fora de xoc, però fora de xoc a la Nucía, i n'hi ha que veure bé esa jugada, perquè ja seria la segona decisió arbitral en esta eliminatòria que claríssimament perjudicaria el conjunt de la cantilla. Ara va ser falta en zona defensiva per al conjunt de Leña, així que el més normal és que així finalitzi la primera part. I ara mateix finalitza la primera part Ivan Gómez. N'hi ha que revisar aquesta jugada, perquè recordem que en el partit d'anada ja va anul·lant un gol per fora de xoc que no era, però sensacions que més enllà d'aquesta jugada d'aquesta primera part.
4: Bueno, pues creo que la Nucía ha sabido reponerse a las situaciones que estaba viviendo. El Tribal Valderas estaba siendo superior, llevando un poco la iniciativa en cuanto a su juego, y creo que se ha sacudido bien esa iniciativa en estos últimos minutos. Yo creo que la Nucía tiene que ir por ahí, el tratar de tener un poquito más el balón, de generar situaciones de ataque con un poquito más de pausa, acelerar las jugadas cuando sea oportuno, pero bueno, no permitirle al Tribal Valderas llevar la iniciativa en cuanto a juego directo, en cuanto a parar el partido y demás, porque creo que el mayor perjudicado ahí es la Nucía. Y bueno, los últimos 5-8 minutos del partido han sido un ejemplo de buena gestión, y a ver si son capaces de llevarlo a más minutos en esta segunda parte.
3: Desde descans, la Nucía 0, Tribal Valderas 0.
1: 7 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Estem en directe, estem en el punt a punt, estem en A Punt Ràdio. En Norres comença el bàsquet, anem al Roig Arena, Salva Gomis.
5: Pues efectivament, Carlos, resten 7 minuts per a que comence el partit. Estan ja realitzant els últims exercicis d'escalfament entre els jugadors del Barça com és de València Bàsquet, i està tot preparat per a que comence este segon partit en el que, bueno, pues anem a veure, no?, ese ambient increïble que s'espera que puga, bueno, pues viure, no?, este Roig Arena en totes aquestes banderetes. Recordem que han repartit vora 15.000 en este Roig Arena, tot el món tenia una bandereta en la seva cadira, i jo crec que l'efecte quan comença el partit serà espectacular, quan estos xiulits són perquè evidentment estan presentant-se els jugadors del roster del Barça, i bueno, pues anava a dir la Fonteta, el Roig Arena han entès, jo crec que en bon criteri, que cal començar el partit ja abans de que arranque la pilota a votar.
1: La afició també és molt important, Nacho, avui, el que apreten.
6: Sí, avui té que anar tot de la mà, el xoc de l'equip i l'espenta del Roig Arena, que la veritat és que la sensació és una altra vegada de nivellar-se en la grada. Molt de temps ja la gent sentada, ja tot el món cadascú ocupant la seva cadira, i bueno, els xiulits habituals per al rival, en aquest cas per al Barça, però molt mentalitzat. Jo en la prèvia també, fora del carrer, no?, que te cruces en uns i en altres, te pares la gent. Sí, tot el món tenia clar que avui era una altra vegada el dia, despentar, retirar, que l'altre dia sí, va passar el que va passar, però que torna a necessitar l'equip l'espenta de la grada, i així ho plasmen, ho tornen a plasmar, i escalfament, Salva, i jo estaven revisant cosetes, i bé, els jugadors de València Bàsquet, com molt clavats en lo que estaven, en cada detall de l'escalfament, i en el Barça, només passotes, però un poquet més,
1: sí, sí.
6: Deixant-se dur per
1: la moment. La mateixa sensació. Massa relaxat, el Barça.
6: Sí, sí.
1: Fent un ballet, una tal...
6: Com creguts, Carlos, com si... creguts en el sentit de...
1: Sí, de
6: bueno, ja se connectarem, no? Ja se picarem ara a l'hora del partit. També hi ha que veure que ells tenen molts jugadors prou veterans, i aixòs jugadors l'escapament l'utilitzen per anar poquet a poquet entrant en el ritme, no? I este València Bàsquet, des d'una hora i pico abans, ja està ben en aquesta dinàmica, en aquesta sensació de tot el treball previ que feien en els entrenadors ajudats de Pedro Martínez, perquè fora d'una manera molt seriosa i molt clavada i sa mirada de jugadors en el partit.
5: Bueno, pues en els focs, en les flames ja en este Roig Arena, també en tota l'animació, en tota la megafonia a tope, ja tenim els quintets confirmats per part del Barça en Xavi Pascual, que ha decidit que juguen Kevin Panther, Juan i Marcos, Yusuf Afol, William Claiborne i Toko Senghelia. Per part de València Bàsquet, Pedro Martínez ha decidit que ixen Branco Badio, Cameron Taylor, Braxton Key, Jan Montero i Nil Sacco.
1: Pues això són els quintets, els cinc inicials, a punt ja de començar el partit, 3 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Recordem que tenim al descans el partit de tornada del play-off final d'ascens a Segona Federació. Estan empatant a 0 la Nucía i Tribal Valderas en la nada 0-0. És a dir, de moment aniríem a la pròrroga. En el Mundial tenim l'Holanda 2, Suècia 0, partit que ens estan comentant José Luis Gual i Charlie Gea. A les 9 pararem un ull també en el partit de tornada del play-off final d'ascens a Primera Divisió entre Almeria i Màlaga. A les 10 tindrem un altre partit del Mundial, el que enfrontarà Alemanya i Costa de Marfil. Però ara mateix queden 2 minuts per a les 8. És moment de centrar-nos al Roig Arena, Nacho Rodilla, Salva Gomis, segon partit de l'eliminatòria de la sèrie final pel títol de la Lliga ACB.
5: Bueno, pues ara mateix comença a sonar l'himne de València Bàsquet, este himne de la promesa que alça a tot el món en el Roig Arena. Mira, tinc la pell de gallina ara mateix en estos moments quan està sonant l'himne, tota la gent ja dediquen les seues bufandes, en les banderetes, agitant-les, tractant de transmetre, no?, ese recolzament cap als jugadors que ja estan acabant esta ronda de tir, esta ronda també d'esmaixades, de llançaments de mitja distància, acabant de, bueno, de calfar la munyica, no, Nacho, que és també el més important, que és trobar sensacions. I avui parlàvem abans, Nacho, jo, i jo m'ha fixat en dos noms propis en este escalfament que ha vist jo personalment molt enxufats, no? I vaig a dir-ho abans perquè si ho dic després igual dic, bueno, jo vaig a parlar avui de Álvaro Cárdenas i de Omar Imur. Els dos m'ha paregut que han fet un escalfament increïble a un nivell molt alt, i això sempre parla de lo clavat que estan els jugadors i lo preparats, no?, que estan per a este tipus de partits.
6: Sí, és cert també que Álvaro Cárdenas en la seva forma de funcionar, d'entendre el bàsquet, viu d'això i d'esta manera, no? El partit, d'ahí que se cedisca moltes vegades perquè fa faltes per excés, i també l'escapament anava, pues, com diu Salva, al 26% junt de Omar Imur i la resta, eh? Lo que sí que mola molt és veure el que ha generat este himne de València Bàsquet. Sí. Ha generat un momentet espectacular, sí, per a aborronar-se, perquè tot el Roig Arena en peu, cantant ese himne de la fúmiga de València Bàsquet, i la veritat és que és un momentàs el que se diu també així en les prèvies de l'equip.
5: I què important és, Nacho, també veure el Capi de nou en la pista, eh? A Josep Puerto, el d'Almussafes, que torna després de diverses setmanes fora, per aquesta lesió, per aquesta mononucleosis, per lo que, bueno, pues al final no ha pogut estar amb l'equip en aquest tram final d'Eurolliga, tampoc en estos playoffs, però avui torna Josep Puerto al roster, torna a la llista de convocats, és una de les peces fonamentals dins del vestidor, i jo suposo que avui no serà el que més minuts tinga, evidentment, però tindre-lo ahí ja és important quan a més saps que tens la baixa, no?, i l'absència de Nate Rivers, i jo crec que aquesta figura també la de Josep Puerto te pot ajudar, quan ara veiem també una de les llegendes de València Bàsquet, el Pitbull, a Rafa Martínez, que treballa al Barça, que està en l'estaf del Barça i està ara també donant indicacions als seus jugadors, a Kevin Panther, a William Claiborne, a Yusuf Afol, però que important és tornar a veure a Josep Puerto.
6: Sí, és que Puerto jo crec que tindrà dos coses. Una és el que ell és capaç de plasmar en la pista, que el veiem en aquesta versió, en aquesta millor versió, no?, de seua en quant a aportació ofensiva, sempre en l'amenaça des de fora, ajudant moltíssim en el rebot, i crec que mirant també que té el Barça en la posició d'Alen, que ahir té sobretot la figura de Claiborne, tens que tindre jugadors per a poder emparellar-se o igualar, si no el centímetre, si la capacitat física, no? Jo crec que Puerto te dona en els minuts que puga estar en pista i se sustento en la posició d'aler.
1: Són les 8 de la vesprada, a punt de començar el partidàs València Bàsquet Futbol Club Barcelona.
7: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A punt ràdio, de tu a tu.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
11: De tu a tu.
12: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: En futbol, en temps de descans, la Lucía 0, Tribal Valderas 0. M'envia per WhatsApp Carlos Gallardo un vídeo en el que se veu que està mal anul·lat el gol a la Lucía. Després ho parlem. A punt de començar la segona meitat del Mundial de Holanda 2, Suècia 0, però ja tenim en marxa la segona, el segon partit, el segon capítol de la sèrie final. Salva Gomis del títol per la Lliga ACB.
5: Sí, fa ja 40 segons que ha començat el partit en la primera possessió per al Barça i el primer llançament de William Claiborne que va fora i el primer de València Bàsquet de Jan Montero que va dins i ja li ho recorda Juan i Marcos a la cara mirant-li els ullets, Nacho, diguent-li en la teua cara, la primera 2-0 guanya València Bàsquet.
6: Míreme a los ojitos, Lidia, y Montero a Juan y Marcos, que ara s'excedís també a l'ella passada, sembla que sape mal, però sí. Allà ataca València Bàsquet.
5: Ni la volia tornar allà Montero, però no l'ha eixit igual de bé a l'argentí, el llançament de 3 de Branco Badio, el rebot espera Braxton Keeper dins, a punt de clavar-se-la en pròpia fol, ahí en el rebot, a punt d'estar de anotar en la seva cistella, i Marcos va coixejant,
6: En esa acció en ella passada.
5: Juan i Marcos va coixejant. Senghelia, en ella passada, el ganxet fora. De moment no està encertant el Barça. Való per a València Bàsquet, ahí està, novament Juan i Marcos per terra, Braxton Key des de la pintura, pensa dos, tres vegades, el llançament espera Nil Sacco, i n'hi ha falta sobre Nil Sacco.
6: Baix, de fol.
5: Esa... I allà va Nil Sacco a la línia de tirs lliures, però no val, la cistella.
6: No.
5: És abans,
6: És abans.
5: Sí, es falta des de la línia de fons traurà València Bàsquet.
6: És cert que Nil Sacco se protegia bé i la pujava en la maneta esquerra, però Foll li soltava la sarpa, ahí baix abans de que la pujara.
5: Si està un poquet més ràpid Sacco, li trau el dos mesur,
6: És que li costa moltes vegades a Nil Sacco pujar el baló, executar esa situació baix de l'anella, i d'ahí que li coste, pues no se transforma en un dos mesur.
5: El balón para Valencia Basket, per fora Nilsaco, combinant en Jan Montero, el problema, ahí está el dominicà, el corre de la pilota per els peus de Foll, que és més llarg que un dia sense pa.
6: Sí, i que Xavi Pascual l'ha rescatat, perquè no tenia participació, l'ha donat, sobretot minuts.
5: Bueno, el primer partit començat a d'inici, però
6: no,
5: després
6: però li fa això, però sí que és un condicionant per a tindre per al Barça 10 o 12 minuts importants.
5: Braxton Key detrás el triple fora, el rebot espera el pal més de Nilsaco, el té que recuperar Braxton Key, entrega ahí en la passada de seguretat cap a Jan Montero i xiulen camp enrere.
6: Sí, perquè la rescata en camp ofensiu, diguem, en el camp d'atac de València Bàsquet, i la tira cap endarrere, cap a camp defensiu, en este cas cap a Montero, es camp enrere. A tarda de l'àrbitre en la senyarola perquè no ho tenia massa clar, veia ahí un poc de dubte en la situació i ja elabora el Barça, que en els primers atacs ha tingut problemes per a trobar cistella.
5: Ahí està la pilota de Satoransky, el baló per a Senghelia, mitja distància, no entra i el palmeig és de Nil Sacco, que ha perdut la cinta en Foll.
1: Es tremendo.
5: Y demanava falta, ¿eh?
1: El marcador sigue a 2-0, ¿eh?
5: Sí.
1: Només una cistella i per a València Bàsquet.
5: Més de dos minuts ja s'han consumit. Resten 7:53 per a la fi del primer quart. 2-0.
1: Si té que acabar el partit 7-14, a mi m'està igual, Nacho. Jo no tinc problema.
6: Sí, no, si dona igual. Hombre, lo que sí que requereix el partit per a València Bàsquet és que trobe ritme anotador, ¿eh? Per al Barça, evidentment, no ho necessita tant, però València Bàsquet sí, i ara Branco Badio, que percutia, trobava el forae per a rebre la falta.
5: Sí, però a Branco Badio se l'havia fet de nit, perquè havia trobat a Foll alçant-li els braços. Si Foll sense alçar els braços, ja són 2:21, alçant els braços que va als 2:50.
6: No sé. Però també, més, no? Però també és cert que Branco Badio té aquesta facilitat per a quan va a màxima velocitat, se clava.
5: Sí, l'ABS, que ha passat moltes vegades.
6: Correcte.
5: I
6: el que fan els defensors és passar-se, no? Sobrepassar-se. Y en este caso era Paul Grifella. La falta que és la segona, del interior, sí, del Barça.
5: I la segona del Barça, per tant, als tirs lliures va Branco Badio en aquesta acció de llançament. El primer va dins, anem a veure el segon, 3-0, guanya València Bàsquet. Allà va Branco Badio, mà dreta, el llançament dins, 4-0, anota els dos tirs lliures Branco Badio.
1: Pues 4-0, victòria de moment sense anotació del Barça per a València Bàsquet. Comença igual la segona meitat del partit del Mundial Holanda-Suècia.
0: Acaba de començar en efecte el segon acte en Houston, en el Energy Stadium. Recordem que està guanyant 2-0 la selecció de Països Baixos a la selecció sueca. Ha fet per cert un canvi Ronald Koeman. Ha llevat a Malen, al jugador de la Roma, ha donat entrada a Somerville, que va ser un dels jugadors que va despuntar moltíssim en el partit inaugural davant de Japó, a fer un gol, i va tindre una actuació molt destacada, un jugador desequilibrant, molt ràpid, molt dinàmic. No és família, que jo sàpia, del cantant dels Comunars. No sé si te sonen
1: a Somerville.
0: Sí, senyor, no són família, però també li diuen no Somerville. A este xic. No tenen,
1: resa,
0: són de famílies diferents.
1: Un era un poquet sí, sofisticat.
0: Per cert, no s'han contat res del tema de Luis García. Hi ha molts oients que estan dient que...
2: Què passa? Claro, hombre, es que
0: calfes sí, l'assumpte, després els dicen a tots ahí...
1: T'ha fet tot l'any lo mateix el Cipenga.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, pues Luis García, l'entrenador de Las Palmas, una volta ha sigut eliminat per Màlaga en sí. La semi... Ara sembla que està aixina festejant en el Mallorca, perquè se n'anà de cop i corregent
2: De Michelis
1: al Red Bull Light de Leipzig,
2: que també tenen molt Mallorca, cariño en Mallorca, de Michelis.
1: No, és que va ser una
2: muchísimo,
1: cosa
2: muchísimo.
1: A veure, també era irrebutjable. És el Leipzig, tu acabes de baixar en el Mallorca, però és que ell havia agarrat a l'assalto el club,
2: Sí, d'una manera
1: tremenda. Bueno, pues, ¿qué penseu? Que a Las Palmas a buscar entrenador. Per cert, Pablo García ja ha renovat.
0: Pablo Hernández.
1: Pablo Hernández tindrà sí. Novetats en el seu cos tècnic. 3 anys.
0: Sí.
2: Bueno, pues, Tres anys. Que... Bueno.
0: 2+1.
2: Merecidíssimo.
0: Sense dubte. Mira! Gol! De Països Baixos! Comença colpejant fort i tal volta. Esta puga ser l'acció que determine la fi del partit i les opcions del conjunt suec. En principi el gol puja al marcador, però cada volta que trau la imatge de l'àrbitre permanentment fent la mostra. Com
2: sol, I otra vez el mismo, ¿no?
0: Sí, la passada de... Crec que segur que anava
2: Berg. Opla porta, no sé.
0: És Dumfries el que col·loca la central, pot ser fora de joc,
1: Per a mi no, per a mi és...
0: El 11 jo crec que estan fora de joc, Jo crec que Gapco estan fora de joc,
1: Gol del tercer d'Holanda, a veure si l'anulen. Comença la segona meitat a la Nucía, Carlos.
3: A punt de començar, ja estan preparats els jugadors en el terreny de xoc, una substitució per part del la Nucía, i sí, del terreny de xoc, Carlos Martínez ha entrat en el seu lloc, el davanter Álvaro Salinas, el d'Albàtera, el Alacantí, que ha entrat en el dorsal 20 al terreny de xoc, i com deia abans, hem revisat la jugada d'aquest gol anul·lat en el minut 43 per a la Nucía, i no hi havia fora de xoc, com en el partit de l'anada, li ha anul·lat un gol que no tenia que haver sigut anul·lat per fora de xoc a la Nucía, i així l'àrbitre esperant que paren la eixida de rec, de l'aigua.
2: És que, Carlos, ¿sabes lo que pasa? Quiero que ha levantado la posición del compañero, pero el que marca no está fuera de juego, estoy contigo.
0: Ha pujat al marcador,
3: claro,
0: el gol de
3: el otro,
0: Gapco.
2: El otro le el, claro, el
3: correcto.
2: Está, ¿verdad? Yo creo que levanta pensando que es ese, pero es que el que marca no está fuera de juego.
3: Anem al claríssim, és que això no interviene.
2: Sí.
1: A punt de començar la segona meitat, anem a la Roja Arena, Seguís, Salva Gómez, sense anotar el Barça.
5: Seguís sense anotar, 8-0, guanya València Bàsquet, que està atacant de nou en eixa defensa, ara molt bé de Vesely, que s'emporta la pilota. El valor serà falta personal de Matt Costello a Satoranski, però ha començat València Bàsquet en, jo crec que prou ritme, no en la anotació que esperem, però en un 8-0, Nacho, que el que amplia són les distàncies i el que està també és donant-li la sensació al Barça de que està bloquejat.
6: Sí, no és un ritme anotador, és un ritme de lo que vos plasmar, de choc, sí. Y sobre todo de asfixia defensiva, de pressió alta, d'incomodar, i ahí és on el Barça està trobant moltes dificultats. València Bàsquet no troba una excel·lència ofensiva, però darrere se mostra pues, supercontundent perquè les accions ofensives del Barça són dificultoses, no són llançaments alliberats.
5: El llançament ara de Brizuela, el triple que no entra i el rebot espera Jaime Pradilla, que gastava molt bé les mans ahí per a tractar d'evitar que se l'emportara Toko Sekeli. El baló per a Matt Costello, alçava la pilota, no n'hi ha falta. Y el balón último en tocar es Brizuela, de un Costello que sí que le han pegado a la mano. Pero será balón para Valencia Basket desde la línea de fons cuando se prepara para entrar Nicolás Provítola y Joel Parra en el Barça. Ya ni hagut cambios también en Valencia Basket porque están Álvaro Cárdenas en pista, también Sergio de la Rea. Y se han anado, bueno, pues Nil Saco y Jan Montero.
1: Pero yo Rodilla no me viste en la vida el Barça, el rival, sense anotación a cero. I falten 5 minuts per a que acabi el primer quart.
6: Sí, sí, sí. 5 minuts i pico porten ja, sense anotar.
5: Està revisant-se l'acció de Matt Costello, eh?
6: Sí, està revisant-se de qui és fora, eh? Perquè no assenyalaven falta. Costello demana falta perquè està fent dutxes, com diguem, m'has pegat sí, en sí. La mà, no assenyalen això i després la pilota que quedava dividida, un dels àrbits deia que no tenia clar de qui era fora, per tant se'n va ells mateixa a aquesta revisió. Però sí, Carlos, no és un Barça que troba la cistella, és un Barça incomodat en cada situació d'atac i d'ahir els problemes. I l'altre dia Claibus va ser el salvador i mira com ha començat avui, és a dir, València Bàsquet focalitzant en ell la defensa, encara que ha trobat algun llançament, però damunt d'ell, sense despegar-se ni un segonet.
5: La decisió és que el baló espera València Bàsquet. Avui els àrbits, anem a anomenar-los ja, Nacho, són Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava i Arnau Padrós.
1: 8-0 guanya el València Bàsquet davant del Barça. Per fi, Carlos Gallardo i la Nucía han tancat la ixeta. Ja no reguen, ja se pot jugar a treballar.
3: Les ha costat. Estava el tècnic del Tibal Valderas molt cabrejat perquè no començava el partit. I ja ha començat el partit. Portem ara mateix la segona part, millor dit. Portem ja 55 segons d'esta segona part. El baló, la Nucía, que busca la victòria, que li porta l'ascens. El retorn a la segona federació. La té Pichu Atiencia, el futbolista que ha rebut aquest homenatge abans d'iniciar l'encontre. És els últims minuts que està disputant este jugador que, com repassem abans, ha jugat amb el Sevilla, amb l'Hèrcules, a moltíssims equips a l'Alcoyano la temporada passada. Ara ho intenta Salinas per banda dreta, però tanca bé el jugador del Tribal Valderas. Estem en el primer minut de xoc, ja quasi dos. Continua l'encontre, sense gols en esta tornada de la final.
1: En la nada també 0-0, aixina que de moment aniríem a la pròrroga, igual acabem a l'una de la matinada del partit de l'Anuncia, però estem per això i per a tot el que faça falta. Anem al Mundial ràpidament, ixe 3-0, Charlie.
2: Mata el partido, creo
1: yo. Mata el partido.
2: Sí, es que parte...
1: La chispa que tenia...
0: Primer minut de la represa.
2: Primer minut de jugada, además, yo creo que ellos creían que era fuera de juego, yo también lo creía, ¿eh? Pero por muy poco no ha sido y le ha hecho daño, su precio, así el partido. Ya, y ese 3-0, levantar un 3-0, que lo puedo intentar, pero es muy complicado, muy complicado.
1: Tornem al Rosarena, seguim en futbol, perquè clar, un 11-0 és un resultat salvagomis de futbol, no de bàsquet.
5: Sí, un 11-0 després del triplàs de Cameron Taylor. I ara el moment espera que València Bàsquet defenga després d'este primer temps mort en el que ha tingut que parar el partit Xavi Pascual. Perquè evidentment el parcial és de 11-0 per a València Bàsquet quan resten 4 minuts i mig per acabar el primer quart. El baló el traurà des de línia fons Darío Brizuela.
6: Jo crec que Xavi Pascual no volia demanar el temps mort fins que s'ha vist obligat, no? Perquè ja en el 8-0 València Bàsquet mostrava aquesta facilitat en tots els aspectes i el Barça costant-li finalment un frena per arrencar ara ja este primer quart.
5: Satoranski, treu la separadora, perseguit per Omar Imur, ficant-li les manetes també, l'ajuda a Manco Costello, la pilota per a Jan Veseli, veterà de guerra per a Nicola Provítola, en 40 Sergio de la Rea, combinant de nou en Satoranski, torna la pilota cap a la Provítola, llançament de mitja distància de Veseli i anota. La primera cistella per al Barça és de Jan Veseli.
1: Li s'ha costat, falten 4 minuts per a que acabi el primer quart. La primera cistella del Barça.
5: Allà va Matt Costello, l'esmaixada de Matt Costello, que troba Nacho el espai en el corredor central i se guardarà este pòster per a l'habitació.
6: Deixa'm el corredor que jo ja faig la resta, no? Li ha deixat ahir Joel Parra, era qui el sostenia, l'arrencada de Costello que l'esclafa.
5: 13-2 al marcador, defensa València Bàsquet, la Provítola de 3, no entra el triple i el rebot espera Veseli, baix de la anella i anota Veseli.
1: Gol!
5: 13-4.
0: Països Baixos el quart. Acaba de marcar de nou Gakpo, el davanter del Liverpool. De nou la pilota que li l'ha entregada en la banda esquerra. Crec que era Somerville el recient ingressat. I el baló com el vol, eh? El punt neerlandès. Acaba canviada, retalla, troba l'espai dins de l'àrea i li pega fortíssim el colpeig amb la cama dreta, Rasete, molt a prop de la soca del pal per a plantar ja el 4-0 al marcador. Lliçó d'autoritat de la Països Baixos de Koeman, perquè són 9 minuts de la segona part i el resultat és aclaridor, eh? Països Baixos 4, Suècia res.
1: Quin càstig, Charlie, més dur.
2: I con sensación de que o espabilar no se llevan muchos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Quin càstig més dur per a
2: contra,
1: Suècia.
2: Esa la jugada.
1: Pero es que Holanda está haciendo un partido perfecto.
2: Sí, sí. Sí, porque Suecia se ha podido meter en el partido con el gol anulado y ha tenido opciones para meterse en el partido, pero claro, el gol en el minuto 1 de la segunda parte y está contra. El cambio le ha salido muy bien, además,
11: sí,
2: a Koeman, porque el chico, como dice, estuvo para mí, fue mejor el primer día, le da mucha verticalidad. Y claro, pues es la jugada ideal para el jugador de banda. Sí. Abrir y golpear bajo. Es que o pone freno Suecia, que va a tener dos cambios, obviamente.
0: Sí, va a entrar el punta del Tottenham, Lucas Berwald.
2: Claro.
0: Que no pudo por X l'altre. De totes formes, estava pensant que si agafa confiança esta selecció de Baixos Baixos,
2: que sí, sí.
0: Jo no la veig jugant a la final, però pot donar algún susto per ahí,
1: sí.
0: Perquè té arguments, eh?
2: Seguro. Si ja lo hizo en el 22. Sí, sí. No eliminó a Argentina por penaltis.
0: Sí, sí,
2: fue campeona del mundo.
11: Recordem que ara mateix
2: que compiten
11: Holanda
2: muy bien.
11: És la octava del món.
2: Que sí, sí, que sí, que sí.
11: Suècia és la que fa
0: 38.
11: 30, 38.
2: I al final, en estas elecciones, el entrenador és important, però no vital. Però no vital.
11: Si recordeu, l'últim partit del camp del Llevant.
2: Sí, sí.
11: Suècia, Ucraïna, sí, i Suècia va guanyar. Anem un momentet a la Lucía abans de tornar al Roig Arena. Com van les coses al Camilo Cano?
3: Pues se intenta arribar a la portería adversaria, la Nursia, intenta per banda esquerra, José Ballester avanza posiciones, conectan Álvaro Salinas, pero el defensa del trio Albalderas conseguir recuperar ese esferi per al conxu madrileny i ja rebutja i se való buscant a Buta, el seu home més ofensiu, recupera la Nursia, primer 5 minuts, com estàs veient este inici de la segona part per part de la Nursia, Iván Gómez?
4: Pues me está gustando, creo que está llevando un poco la iniciativa, el cambio de meter a Salinas pues le da mejor pie por dentro y creo que están gestionando muy bien, sobre todo cuando recupera en transición el tribal Valderas y bueno, se está haciendo ahora un poquito más con el control y eso le va a permitir poder estar en campo rival.
3: Anem avançant en el minut 6 de la segona part en este partit decisiu per a la Nursia. Álvaro Salinas que cita el terreny de xoc en la segona part, el baló passa a l'esquerra per a Mauri. Mauri, el dorsal número 10 de la Nursia, s'obri per dins i xuta el centre que finalment arriba a les mans de l'home del porter del tribal Valderas. Minut 6 i 30 segons en el Olímpic Camilo Cano, la Nursia 0, tribal Valderas 0.
11: Al Roig Arena, espavila el Barça.
5: 28 al marcador, acaba de fer, jo crec que algo històric, eh? Jankou Basema, que s'ha anotat un triple, però guanya de 12 València Bàsquet. 28 al marcador, ahí està novament Jankou Basema per fora, entregant cap a les mans d'Álvaro Cárdenas, encarant a Nicola Provítola, Álvaro Cárdenas, que mira la cistella, s'ho pensa dos vegades, ahí està Álvaro Cárdenas percutint la bombeta, el rebot espera que el palmetge Jankou Basema, però torna a ser possessió per al Barça.
6: Sí. Executava aquest triple, Jankou Basema confia en paciència, en tranquil·litat, perquè no hi ha més li a puntejar-li, i ara qui aprofita també la penetració és la Provítola.
5: Per al 2-1, anem a veure si li donen continuïtat a aquesta acció de Nicola Provítola, perquè acabava dins la safata, sí, ahí està, 2-1 per a Nicola Provítola, 20-10 al marcador, és la quarta personal de València Bàsquet en este primer quart, al que li resten 1 minut i 25 segons, 4-4 en faltes. 20-10 al marcador, a la línia de tirs lliures, Nicola Provítola.
6: Que igual aprofita cada vegada que pot, eh? La Provítola és un jugador d'un nivellàs. Per què? Perquè torna de lesió, poquet a poquet ha agafat i se punte físic, encara no en plenitud, però sí ja en més xispa i aparegué l'altre dia. I també quan avui el Barça començava a col·lapsar, ni Juan ni Marcos ni Satoras, que li han donat el que requeria el partit.
0: De Suècia! A curta diferència, en un partit absolutament embogit, eh? Una festa del futbol, la que estem gaudint en el punt a punt des de Houston, perquè ha marcat Elanga, acabava d'entrar al terreny de xoc per a jugar ahí en banda dreta, un jugador rapidíssim del Newcastle, li han col·locat el baló a l'espai, ahí ha guanyat per velocitat els centrals i davant l'aixida d'Everbruggen, anota el primer dels suecs, no sé si dir que li posa emoció, però bueno, sí. El partit reviscó la 4-1.
2: I que bon passe d'Isa, que no està jugant, però ha dado tres assistències molt bones, eh? El gol és boníssim. Oye, se hace otro gol, esto se anima.
11: Que partido, que sí, que
2: el
11: queda
2: partido
11: molt.
2: Es precioso.
11: El partit és precioso, precioso. Chulo de Bore.
0: Sembla sí. Partit de pretemporada, eh? No?
2: Sí, sí, sí, sí. Però un ritme ràpid, eh? Sí, sí. Un ritme ràpid.
11: Últim minut del primer quart al Rosarena.
5: I torna a anotar Jankuba Sima, aprofitant Nacho i ese rebot ofensiu. Com està Jankuba Sima avui, eh?
6: Com està, porta 7 punts, eh? En un momentet, el triple, després dos accions també ahí prop de la cistella. Ara contundent, eh? Perquè l'ha pujat. Ara està el treball defensiu davant de Willy Hernán Gómez, que l'aguanta bé. I de primer no va, de segon és tampoc.
5: I el baló espera, València Bàsquet. Apareix Jan Montero, el problema que diu que calma. Que queden 10 calma. Segons, però que la vol per a d'ell. Marca la jugada del problema, marca la jugada de Jan Montero, el dominicà, 7 segons, 5 segons. Baló per a València Bàsquet, 3, 4, 2, 1, llança!
11: Oh, oh.
5: I anota Jan Montero, que torna boig al Rocha Arena. Cistelló del problema, Houston, tenemos un problema, 26-11. Anota Jan Montero a tauler. Acaba el primer quart en el Rocha Arena, victòria per als de Pedro Martínez, de moment que estan imprimint lo que ells volen, la intensitat i la anotació.
11: 26-11, Nacho.
6: Sí, i pareixia que no en quant a capacitat anotadora. I pareixia que se para este primer quart a 26 punts. El que no ha descuidat és el treball darrere. Ahí és on focalitza València Bàsquet, que el Barça no troba facilitat, no troba jugadors. Ha trobat un poquet d'aquesta inspiració o aquesta gestió de la Provítola, però la resta prou frenat l'equip de Xavi Pasqual i apareguent també per part de València Bàsquet i aquest momentet de Jankuba Sima i esta acció de Montero que torna a fer el que vulga perquè té aquest nivell de qualitat per a inventar-se-la. Te diria que quasi en la falta, Rosan, la falta per part del Barça que finalitza i se siste jo a tauler des de més enllà, pues, diria des de 5 metres, no? 5 metres i pico, per a anar-se'n en el més 15 en el primer quart.
11: I és que ho deia així, en més 15, sí. Salva, sí, sí.
5: És el marcador, 26-11, quan resta un minut per a que comenci ja el segon quart. Està l'espectacle a la pista en esta, bueno, pues, actuació de ball. I de moment també jo crec que l'alegria, no?, en la grada que està veient el que volia veure, no? Un València Bàsquet que pues, ha eixit el partit en aquesta intensitat, en aquesta intenció de tractar de dominar, no?, de plasmar, que com diu Nacho normalment el seu guió de partit siga el que mane i el que el porte fins a la victòria, que li doni l'1 a 1 en el de moment global en esta sèrie 5 de la final per la Lliga.
11: Final de primer quart, més 15 per a València Bàsquet. Al Mundial se ho estem passant pipa en este partit, igual.
0: I ara va el córner, córner per a Suècia, que busca el segon, el baló que ja vola dins de l'àrea, i el que mana és Virgil van Dijk, baló que no acaba d'eixir, però finalment toca, crec que era un dels defenses que s'havia incorporat a l'atac. N'hi ha que dir que els canvis li han sentat bé a Suècia, ha col·locat ahir el seleccionador, l'anglès Graham Potter ha col·locat a Senelli i també a Bergwall per a donar una miqueta de consistència al centre del camp. I dalt, el Anca està donant molta guerra perquè és un jugador habilidós i molt ràpid, eh?
2: I li ha donat ja el pànico de sempre a Koeman i ha sentat a dos bons futbolistes per sacar a dos peleones, eh?
11: Sí, a dos pitbulls, sí.
2: Sí, perquè l'ha dormit, ha sentat de Jong, ha sentat al jugador del City, és a dir, és que Koeman aquestes coses seguida le...
11: Cagón, sí.
2: Però el partit està molt bonito, con un ritmo brutal, y como hay otro gol, vamos a divertirnos igual.
11: Yo creo que sens dubte echarle el millor partit del Mundial.
2: Sí, sí, para mí, sí, para mí. Sí. De ritmo, con diferencia.
11: I a mi, te vas a decir una cosa, és la selecció que més m'agrada voler jugar, Estats Units
2: sí.
11: I Marroc. Les dos.
2: A mi també.
11: Perquè van a saco.
2: Sí, Marroc me gusta mucho.
0: Baló de nou dins de l'àrea, la buscava Brobi, que busca endur-se el baló de Houston, sí, porta dos golets, també dos Nedú, Cody Gapco, i estava mirant jo en el descans, que té un valor de mercat de 30 milions d'euros, el punta del Sunderland,
11: sí, sí.
0: Segons Transfer Market, 30, un xic que està criat en la pedrera del Ajax.
11: Exactament.
0: Moltes que ha pegat i mira.
2: Pues lo venderán 7 goles más por 60.
0: Sí, titular en la Orange i fent dos gols en un partit en el que, sí. Ho hem comentat abans de que s'encetara, partia en certa angoixa ja la selecció, sí, de Koeman, sí. Si no guanyava avui, li anaven a caure, però per tots els costats, a Koeman. Ara el córner espera el conjunt de baixos, ve la pilota retrucada, ahí el home que tanca, que és Dumfries, replega ese balón en el rebuig, torna a colocar-le el baló en el costat esquerrà, ahí està con Miners, la vol penjar, baló que ve molt obert, tant és així que se perd directament per la línia de banda, Portem 18 minuts ja de la segona part, però el partit que no varia, que no baixa el ritme, partit entretingut de gols, però de moment en un avantatge clar per a la Països Baixos de Koeman, que guanya 4-1 Suècia.
11: Anem a la tornada del play-off d'ascens a segona federació al Camilo Cano de la Nucía, Carlos.
3: Roïna notícia per a la Nucía perquè s'ha lesionat Pablo Morgado, el defensa. Així té el seu lloc Dani Fernández, la perla de Denia. Així té el seu lloc en zona defensiva. S'han ficat aquest tribot entre Ferran, Pichu Atienza i Ballester, i ara els laterals Ferran i Dani Fernández per l'altre costat. Una baixa important, Ivan, ho parlàvem, perquè és un jugador que en ofensivament i defensivament a l'ho parat, per exemple, fonamental per dalt.
4: Sí, es un jugador bastante importante, además estaba defendiendo muy bien los duelos en cuanto al juego directo y en el balón parado. Bueno, vamos a ver cómo se ajustan ahora, parece que Ferran Zarzoso va a hacer de central ahí en esa línea de tres con Ballester y Pichu. Bueno, la primera acción que ha tenido Ferran desde el central ha habido una incorporación de segunda línea que ha habido un tiro que podía haber sido penalti y mano, que no lo hemos comentado antes. Bueno, creo que con balón sí que le da más posibilidades, pero es verdad que para defender el balón parado y el juego directo, pues es una baja importante.
3: Ha tingut Gorcha ara que l'ha penjat per banda dreta, buscando un xut centre, finalment ha agafat bé l'omba el porter del Tribal, Valdera, 6 esfèric, i ja juga en zona defensiva la Nucía en el minut 59, a punt d'arribar al 60, en este 0-0 en el marcador en l'Olímpic, Camilo Cano, la Nucía 0, Tribal, Valdera 0.
11: Al bàsquet salva, al Reus Arena.
5: Acaba de notar un triple Branco Badio, 31-7, se guanya València Bàsquet quan ja van pràcticament dos minuts i l'acció ara no val, li donava ahí la continuïtat València Bàsquet per a trobar des de línia de banda, però Nacho, què diu l'àrbit?
6: No, que
5: ara li dona la mà a Branco Badio, eh?
6: Sí, de primer és quan ha picat el baló, perquè ha existit la persecució de la defensa de Darío Brizuela, molt bé en aquesta situació de pressió, no?, de Branco Badio, i a l'Isir pegat fica la mà Branco Badio, per a mi de segon està pedat, toca Darío Brizuela, però on s'equivoca Branco Badio, en anar a rescatar el baló, i sí, ahí possiblement la toca abans de que isca, i d'ahí que l'àrbit li diguera que era fora del jugador de València Bàsquet, i li recriminava la primera situació, la que semblava que colpejava en les mans de Darío Brizuela. I Xavi Pascual, que busca trobar un quintet que dona una certa estabilitat al joc del Barça, que no el troba, i un València Bàsquet tot molt coral, ben treballat, i ese últim triple de Branco Badio.
5: Ataca el Barça, Satoranski, defensat per Jan Montero, va l'operar Miles Cale, Miles Cale que s'endinsa la bombeta de Cale sobre la botxina i val.
6: Sí.
5: 31-18.
6: En l'última dècima, sí, sí. Que ja s'acabava aquesta possessió, però es solta la bombeta per enxupar-la.
5: Va l'operar València Bàsquet, ahí està Jan Montero jugant en Braxton Kick, l'amaga en l'esquerra per a errar la safata. I el baló espera el Barça, que és en Joel Parra, en tot, per a que la lleve, per a que la neteixi de l'anella Branco Badio i evite la cistella del Barça. I ara la falta és clara sobre Jan Montero, la falta de Willy Hernán Gómez a la línia de tirs lliures, Jan Montero.
6: Sí, Montero que no espera a la defensa del Barça, ja rebasava, ja superava el jugador, encarava la cistella i Willy Hernán Gómez, que apareix per a clavar-se, per a tractar de rebre la falta en atac, però no estava sellant, no estava frontal a aquesta acció de Montero, per lo tant dos tirs lliures per al jugador de València Bàsquet.
5: I canvi en València Bàsquet, entra Jaime Pradilla, que va en els pantalons en Sturmeix, s'acaba de donar compte, ahí està, pujant-se els pantalons, i se'n va de la pista Braxton Key, així que llança més pena Jan Montero, que ja vota quatre vegades. El ritual habitual de Jan Montero en mà dreta dins el primer, 32-18.
6: Braxton Key una altra vegada en aquest factor,
5: sí,
6: diferencial per a
5: intensitat,
6: mi.
5: Intensitat,
6: sí. Des de la intensitat, és que li dona una altra contundència en aquesta posició de ala pivot. Bueno, entre ell i Pradilla, no?, s'apoderen dels rivals. I ara també fent el segon tir lliure, Montero.
5: Anotant els dos tirs lliures, Jan Montero per a portar el marcador cap al 33-18 a favor de València Bàsquet. Moment de defensa dels taronges, Satoranski. Baló per al Barça, trobant a Joel Parra per fora. L'ajuda ara per a ixe baló que viatja cap a Kevin Panther, perseguit per Branco Badio, troba novament a Satoranski. Satoranski d'esquenes, contacta ahí Joel Parra, el baló que es perdrà, per a que recupere bé València Bàsquet, és Cameron Taylor. Arranca la moto Cameron Taylor, bota Cameron Taylor, encara Satoranski, mitja distància, Taylor en suspensió no entra i el rebot espera Miles Cale.
6: no era mala acció, el que ha passat també és que Cameron Taylor, quan intentava arribar i transformar-ho en una situació de transició, el baló se li quedava un poquet ahí endarrerit, i d'ahí que tinguera que refer-se.
11: Recorda el marcador, Selva, per favor.
5: A 7 minuts, 10 segons per acabar el segon quart. València Bàsquet 33, Barça 18.
11: Anem al Camilo Carlo de la Nucía. Com van les coses?
3: Pues ahora intentaba el Conchu Maylen per banda esquerra, era Derrick y buscaba la portería de Carles Fluisà, quan es prepara una substitució per part, una nova substitució per part del conjunt del Tribal Valderas, i ja juga la Nucía per banda dreta. Anem a veure si construís ese atac, que done pas a ese primer gol del partit, al gol del conjunt de la Cantí, al gol de la Nucía, és Joaquín, que juga en zona defensiva per a Pichu Atienza, este per banda esquerra per a Dani Fernández, enseguida ya te la munta el veterà futbolista Calarge, que está constantment correguent, no para de perseguirlo, el baló Pesferi per a salir, es molt protagonista en esta segona part, des de que hi en el temps de descans. Atenció, baló per a Dani Fernández de Casio Esquerre. Fica el baló, el punt de parar. Gorxa. Ha sigut l'argentí, ha sigut el pibe d'Alcina. Ha sigut l'argentí, Bazocchi, que en l'àrea no ha dubtat. Ha ficat i se baló dins la gàbia. Argentina, como te quiero. Marca Bazocchi. Marca Juan Bazocchi. La Nucía un Tribal Valderas 0. Quin baló per banda esquerra, ficat ahí, impressionant Dani Fernández, i com l'ha rematat a gol Juan Bazocchi. Van,
4: sí, justo comentabas la acción en la que Víctor perseguía a Dani, que Dani se metía por dentro y en ese momento le ha sacado de sitio y ese espacio lo han aprovechado, aprovechando el espacio que había a la espalda, con un muy buen centro, con una muy buena pausa dentro del área y la definición clave. La verdad que merecido, dentro de los minutos últimos, que con la lesión de Morgado ha habido un poco más de menos continuidad, pero la Nucía estaba llevando la iniciativa y acercándose con peligro.
3: Y como alegre que siga de Mazocchi, porque en Salses Sociales me escribía esta semana y me preguntaba, pero aún podía seguir la suya familia desde Argentina a este partido. Y le comentaba que ficara el punto a punto, un radio, que por internet en la web de Apunt Media podía ficar ahí vore la imatge, com vore, com sentir el gol, que estarà sentint ara mateix a la seva família, que enviem una salutació des d'ací, des d'Alacant, des de l'anunció a la família de Juan Mazocchi, que el seu familiar Mazocchi ha fet este gol, que de moment li donaria l'ascens a l'anunció en 1065. Este l'anunció 1, Tribal Valderas 0.
11: Ara mateix és equip de segona federació, la Nucía. Ara mateix és equip de segona divisió, el Celta B, que acaba de guanyar 4-1 a la Ponfe. José Luis, igual que m'ofegue.
2: 4-1,
0: mira, es que este
11: 4-1.
0: Este me la pausa de hidratación, tienes que hidratarte, Carlos, por el amor de Dios.
11: Igual, no me dones res.
0: Por el amor de Dios, así tenía una zona así al costado.
11: La tos, tenía que tosir.
0: N'hi ha que dir dos coses, que futbolísticament el partit continua en el mateix ritme.
11: Quina pena que no ha marcat.
0: Que s'haurà escoltat, mentre escoltava en la narració el punt a punt de Salva Gomis i de Nacho Rodilla del bàsquet, el O, que han fet de manera conjunta el senyor Egea i un servidor, perquè el Anga ha fet una... El Anga ha fet una de brasiler, li ha tirat un pontet al lateral
2: en el tac.
0: Que jo ràpidament el que he pensat és, com és possible que l'entrenador a este tío el tingui de suplent en Suècia? Per l'amor de
2: Déu. És el gesto tècnic més bonic que he vist en el Mundial. Perquè además iba rápido, lo ha pensado.
0: Sí. Li ha tirat un pontet, però de nivell.
2: Yo no sé de Suècia, però valientes són estar jugando con cuatro delanteros. Están muriendo.
0: I després l'altra qüestió que volia apuntar Charlie Egea és que cada volta que enfoquen en la grada la afició de Suècia, n'hi ha un rubio.
2: Sí.
0: Rubio o rubia.
2: Sí.
0: És notícia també.
2: Sí, Moreno s'ha vist pocos. He vist pocos. Sí, el campo más.
11: Notícia d'abast, s'ha retrasat mitja hora el Almeria-Màlaga, comença a les 9 i mitja, no a les 9, perquè han llançat pedres contra l'autobús del Màlaga.
2: De verdad, es que...
0: Eso molt lleig, i damunt estan a 90 quilòmetres
2: claro,
0: en 20.
2: Es que convertimos la fiesta en un drama, chico.
0: Mal.
2: Es terrible.
0: Bueno, pues en Houston el partit continua igual. 4-1 està guanyant la Holanda de Ronald Koeman. Li haguero pegat pals, els dos, Ara sí, porta peu, sí. Però si haguera segut el resultat
2: segur, al revés,
0: estarien pegant-li en la vara, però ben fort, a Ronald Koeman.
2: Seguro, no tengas ninguna duda.
11: Però en quina dignitat, en quina verticalitat està mostrant-se Suïssa, la veritat, però és que Holanda avui és la naranja mecànica de veres,
0: Sí. A més, està tenint molta pegada. Jo estava mirant les dades al descans i han tingut una efectivitat suprema, perquè havien rematat les mateixes voltes entre pals i tot el que ha fet Paixos ara acaba dins i mira que Suècia ha fallat en la primera part.
2: Mucho, y ahora tenía también muy, muy, muy buenas llegadas que no han llegado a golpear la portería, pero están llegando bien arriba.
0: Yo creo que es, el resultat és un poc injust, en Suècia.
2: Para mí también, para mí. Es todo exagerado.
0: Que anar a guanyar en Països Baixos...
2: De dos, sí, como mucho.
0: Però 4-1 és exagerat, sí, el que està veient-se. Però bueno, n'hi ha que fer-los.
2: Sí.
0: I per les raons que siga, pues, avui els suecs no estan encertats perquè l'altre dia li van cascar 5 a Tunísia,
2: Sí.
0: Van fer molts gols, sí.
11: Però que no s'acabarà mai este partit i que s'acabarà ja el de bàsquet, però ja en este moment, Salva.
5: Bueno, acaben de xiular una falta a Matt Costello, que està protestant moltíssim. A veure si podem entendre la repe, perquè jo pense que és un tap a Jan Veselý. Yo pienso que toca el balón, Nacho, ¿no? Sembla que toca el balón.
6: Sí, sembla que
5: primer
6: que toca el balón. El que pasa es que como apareix de per darrere de la acción ofensiva de Veselý, això crea un poquet de confusió, però és bola de fet. Toca la gente un demostra així perquè s'ha vist
11: la repetició, se veu perfectament.
5: I falla el primer Veselý, on celebra el Roig Arena. 36-22, 4:45 per acabar la primera meitat, per anar al temps de descans. I allà va Jan Veselý per a llançar el segon. El txec que anota. El de la República Txeca anota el segon, 36-23. Guanya València Bàsquet. Cárdenas. El bloqueig ahí en el pick and roll de Matt Costello. La pilota per a Larry que vol endensar-se, però es frena i torna a jugar en Álvaro Cárdenas, que és qui porta el comandament en l'atac de València Bàsquet. Cárdenas, d'avance en Gelia. Arrenca la moto Cárdenas, esclava en el lío. Ahí está Cárdenas, llançament a mitja distància. La palmeja Matt Costello perquè no entra. El rebote espera València Bàsquet, li cau a Jaime Pradilla. Continua l'atac per als taronja. Jaime Pradilla, Joan Desquenes, sense Toranski, troba en la porta enrere per a Matt Costello. L'últim en tocar és Matt Costello i el balo espera el Barça.
6: Sí, li han fet la trampeta, ixa situació d'orientar cap a la línia de fons a Pradilla. Li demanava a Toranski que aparegués a Veselý, l'ajuda i la passada. Com va picada a Costello,
5: sí,
6: clar, pica i quan la vols agafar, ahí apareixen també les mans i acaba perdent-la.
5: El balón espera el Barça, Veselý tractant de fer-se l'espai, troben el cantó obert a Miles Keynes, llança de 3, no. Miles Keynes no entra el triple i el rebot espera Cárdenas. Quin missil de Cárdenas, baló per a Omari Moore, és massa llarg, però era pràcticament impossible. I se baló que viatjava des de la línia de fons de València Bàsquet hasta pràcticament la línia de fons del Barça.
6: Sí, i era massa arriscat també, per què? Perquè el Barça se refeia bé en el, sí, balanç defensiu.
5: No anava sols del tot Omari Moore.
6: No, és que no hi havia una avantatge clara, no?, per a ixa passada.
5: I ara, però, la pressió molt alta, de València Bàsquet.
6: És que jo crec que això és el factor diferencial en esta primera part, la pressió del València Bàsquet a tota la pista. I a lo millor, de primeres, dificultes la ficada en escena i després ja facen d'arrerir l'atac del Barça.
5: La pilota per a Nicola Provítola, que marca la jugada, és la 2, on rep Senghelia. Baix del tauler, se quedava sense espai Senghelia i el llançament de la Provítola triple.
6: No sé què era millor, Si que la pujara Senghelia o que la traguera cap a fora per a que la Provítola l'enxufe de 3.
5: El triple i el torn, el més deu el marcador, 36-26, valor per a València Bàsquet, Pradilla d'esquenes i falta. Falta a pues, Jaime Pradilla.
6: Jo diria, Salva, que és acció de tir.
5: Jo pense que són dos tirs lliures, no? Sí, ahí sí, assenyalen, dos tirs lliures.
6: L'àrbit l'havia marcat baix, però sí, ja està en bonus de faltes el Barça.
5: Correcte, és la cinquena.
6: I Pradilla se queixava perquè té raó, perquè ell no ha votat del valor ni res, simplement ha aguantat, quan t'ha notat el contacte s'ha girat cap a cistella, per tant, per a mi ja era acció continuada, finalment se li otorguen per ixe bonus de faltes els dos tirs lliures.
5: Allà va Jaime Pradilla per a llançar el tir lliure i anotar el primer. Pradilla, maravilla, 37-26. Tindrà una altra oportunitat el dorsal 4 de València Bàsquet per a portar l'avantatge està els 12 punts. Allà va Jaime Pradilla, bota a mà dreta, el llançament de Pradilla, fora, i el rebot espera que se'l quede Claiborne. Per tant, és un més 11, 37-26, ataca el Barça. Allà va Nicola Provítola, perseguit per Larry. La Provítola que vol xafar la pintura i el cistelló de Nicola Provítola, increïble, Nacho, el que acaba de fer l'argentí.
6: Sí, perquè
5: trau petroli,
6: Trau petroli, i va contra el seu i contra l'ajuda,
5: Buah.
6: I en l'aire s'aguanta, acaba mostrant-la per un costat, allargant-la, com si la mostrés per la part més central, l'allarga cap a la dreta i li fa aquesta rosqueta que finalment fa que entre aquesta acció. Pues en efecte, una altra vegada la Provítola,
5: Sí, estem donant-li massa protagonisme i massa espai a la Provítola, que a la mínima te penalitza, i allà va el llançament del tir lliure. Anota la Provítola. I és 37-29 al marcador. És un més 8 per a València Bàsquet. I ja ataca, ja està en pista del Barça. Pradilla passejant-se pel perímetre, trobant a Cameron Taylor. Cameron Taylor que vol endinsar-se en la pintura, li furten la pilota, però apareix Pradilla per a recuperar i per a tornar a perdre, perquè apareix ràpidament Kevin Panther per a recuperar el valor per al Barça. I ahí està marcant la jugada la Provítola, toca, se toca l'orella esquerra.
6: El balón para jugar, es que despoco Senghela.
5: Ahí está Senghela, el contacto en Pradilla, la pilota no den para Vesely, le atorna Senghela, Senghela y anota. Anota el Georgia y usted que parar Pedro Martínez, porque retalla distancias el Barça a 2 minutos 34 segundos. Valencia Basket 37, Barça 31, Nacho.
6: Sí, pues mira, la gestió d'en Poc d'Esquintés per part de València Basket, fins ara li havia donat ritme de partit, li havia donat situacions d'aprofitar-ho en la velocitat també de les transicions, i ara que se frena la parçada ofensiva darrere també descuides, no? Un poquet en este quinte d'ara que té en pista València Basket, perds un poc aquesta contundència per a poder sumar en atac. De fet, l'última per a mi, renuncia a Pradilla d'una acció que la tenia, pues, si no feta, quasi feta, baix de l'anella, a una passada exterior que acaba perdent-la, i ara el Barça, tirant de veterania, tirant de caché, la Provítola i esta connexió entre Vesely i Toko Sengheila, que fa que s'apreti, que se capgiri la dinàmica del partit i se fiquen tan sols a 6 punteig.
11: Perquè el parcial ha sigut de 2-13 per al Barça davant del València Bàsquet. De seguida tornem al Rosarena, al futbol. Abans, una pausa. En 10 minuts seran les 9. Així estic donant-li candela al punt a punt.
10: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
15: De tu a tu.
12: Punt a punt.
11: Coses importants que estan passant, coses importants que estan succeint i vostès tenen que saber. A les 9 no va començar l'Almeria Màlaga perquè han llançat pedres sobre el bus del Màlaga i s'han quedat vora una hora tancats, així que es retrasa fins a les 9:30. La imatge bochornosa del dia, i es recomana que la vegin, en MotoGP, perquè el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha sigut sancionat per pegar-li dos galtaes a un comissari quan estava a la moto. Dos galtaes li ha pegat, que està gravat. Mare de Déu, però on va este xiquet? És que tindria que suspendre per tota la temporada.
2: Mare meva.
11: La mare que... És que és una cosa tremenda. Estem ara mateix, recorden, ha pujat a segona divisió el filial del Celta, el Celta Fortuna, que li ha guanyat 4-1 a la Ponferradina. Ara mateix és equip de segona federació. Carlos Gallardo, la Nucía.
3: Així és, en ese 1-0, en ese gol de Mazzocchi en la segona part que li dona avantatge en el marcador quan ara s'ha aprofitat per a fer ese paró per hidratació de la segona part justament molt poc després d'una acció claríssima per al conjunt madrileny que li ha pillat en una contra, s'ha plantat un dels seus jugadors ofensius davant de Carles Fluixà i afortunadament ha anat fora, però quina ocasió ha tingut el Tribal Valdera, Sivan?
4: Sí, afortunadamente la tira fuera, pero ha sido muy clara. No estaba pasando realmente nada en estos momentos del partido, creo que bien gestionado por la Nucía, pero tiene que tener mucho cuidado en esas transiciones porque arriba tiene jugadores muy rápidos que atacan muy bien los espacios y en esa situación es una jugada muy clara que podía haber sido el empate.
3: Y pensar segunda lesión, ha tenido antes la lesión Pablo Morgado, que reaccionara y Vicente Mir, y también la lesión de Dani Fernández, que hace la l'assistència del gol per a aquest remat final de Juan Mazzocchi. Dani Fernández, el de Denia, que ha tingut que eixir del terreny de xoc i ha eixit en el seu lloc Luis Castillo, el jugador de Benidorm. Així que segona substitució obligada per a Vicente Mir. Quan estem en el minut 77, intenta Juan Mazzocchi per banda esquerra, per aquest valor se li ha escapat per línia de banda, justament on està la banqueta Vicente Mir, que no para donar indicacions als seus jugadors. Queden 13 minuts per arribar al 90 en l'Olímpic Camilo Cano, amb este de moment favorable que continua així fins al final. La Nucía 1, Tribal Valdera 0.
11: I queden 7 minuts més la fetxit igual d'este Holanda-Suècia del Mundial 26.
0: I en el que se deixa notar ja la fatiga, eh? Sí. Ha fet acte de presència, alguns van ja... Bueno, pues en el tanque de combustible en reserva i se nota, no? Més enllà des que han entrat de refresc, per cert ha entrat Memphis Depay en lloc de Brobby, que és un dels protagonistes del partit. Ha fet un doblet en la primera part del punt del Sunderland quan ataca Suècia per la banda esquerra. Ha entrat ahí Ali, toca en curte per a Aixa, que està amb moltes ganes, li pega porteria. Quina parada de nou de Verbruggen. Quin partit està fent el porter de Països sí, Baixos. Sí, ha fet tres parades de gol perquè esta d'Aixac anava dins, eh?
2: Sí, no, la segona part d'Aixac no és mala, eh? Ha aparecido donde tiene que aparecer, pero el portero hace muy buena parada. Es verdad que el cansancio se está notando y creo que Holanda aparte ha sacado jugadores para parar el partido, obviamente. Koeman quería frenar esta locura y la ha conseguido. Pero el partido es muy, tiene mucho ritmo todavía. Estamos en 84, ¿eh?
0: 39 de la segunda mitad. El córner que va a traure a la izquierda de la puerta neerlandesa va a ser el Anga. El home que ha fet l'únic gol de Suècia de moment, el valor que busca el punt de penal, ahí es forta la selecció de Països Baixos, en el rebús li pega, de nou valor a les mans de Verbruggen, repetís, dels millors de,
2: sí,
0: de
2: Països Baixos. Frenar esta locura i l'ha aconseguit, però el partit és muy, tiene mucho ritmo todavía, estamos en 84, eh?
0: 39 de la segona meitat, el córner que va traure a l'esquerra de la porta neerlandesa va ser el Anga. El home que ha fet l'únic gol de Suècia de moment, el valor que busca el punt de penal, ahí es forta la selecció de

0: Sí, Luis ha tingut, no sé
1: hoy
0: si...
1: Hoy ha tenido... O de País Bajos ha tenido... Portero ya ha tenido 9, sí, la verdad es que... En cambio, Suecia no ha tenido 9 hoy.
0: No.
1: El portero tampoco ha parado mucho, pero es que 9 no ha tenido.
0: Yo que eres... Avui tampoc ha estat...
1: No ha parecido, no?
2: I s'ha treballat molt sense valor i molt com a segona,
1: segunda punta.
2: Punta.
1: Sí, és verdad. Buenas asistencias, buenos movimientos...
2: Però avui no ha demostrat ser un dels millors 5 davanters del món.
0: No, és que no ho és.
1: És que no ho és.
0: No ho és, Carlos.
1: Para mí, entre los
0: 5 millors davanters del món, home, no.
2: De golejador ho és...
1: Jo tinc dudas que esté entre los 10.
0: Jo també.
1: Muchas dudas.
2: Anem al bàsquet perquè apreta el Barça... Al consum de Pedro Martínez, Salva.
3: Sí, resten 35 segons per a que arribem al temps de descans. 43-38, encara per davant València Bàsquet. Ahí està Jan Montero pujant la pilota. El dominicà vol endinsar-se i trau la falta. I les més que paraules en Jan Veselí, que anava a cara d'ell. Jan Montero, que li ha dit algo. Està calfant-se, Jan Montero, Nacho.
4: Sí, Montero...
3: A les línies dels lliures,
4: també,
3: Jan Montero.
4: També té esta forma de funcionar en el partit. Sí. I ho dic de manera positiva, Per què? Perquè ell, quan va cap a dins, desafia el defensor, en este cas li solta alguna coseta, però no s'enfrasca en fregat.
3: No, te ho diu i se'n va.
4: Te ho diu i se'n va, correcte. I en este cas, Veselí per a mi és el que pica. Per què?
3: Anota el primer Montero.
4: Perquè quan penetra Montero, Montero se recolza, va a ensenyar-li un poquet la pilota a Veselí i ahí és a un... li troba i se contacte i la falta, però el Barça s'estava refent, trobava aquesta falta des del triple, la Provítola, feia estils lliures i ara van deixar que sostenir-se també des de la línia.
3: Montero anota el segon, 45-38, 26,9 segons és el que resta. I ahí veiem la conversa de la banqueta del València Bàsquet en Jan Montero, perquè el senten per aquests últims segons. Ja tornarà en la segona part.
4: És un tema més defensiu, ficar de la rea perquè tinga més centímetres i parar a la Provítola.
3: Allà va, en 3 segons de decalatge entre possessió i crono. La Provítola, 9 segons de possessió. Allà va el Barça, 5, 4, 3, llança la Provítola de 3, el triple no entra, el rebote espera València Bàsquet, Jancuba se va, li queda un segon, va Dios, se acaba el temps, no entra, no val, no valia l'acció de Branco, va Dios, se acaba la primera meitat, arribem a la fi del segon quart, València Bàsquet 45, Futbol Club Barcelona 38, guanya de 7 València Bàsquet.
2: Nacho Rodríguez, el parcial d'este segon quart ha sigut 19-27.
4: Sí, el Barça és que ha trobat... Jo crec que València Bàsquet ha fluixat perquè no era impossible mantindre els primers dos quarts i ser ritme tan frenètic, sobretot en l'aspecte defensiu. Ha fluixat darrere i això ho ha aprofitat el Barça per a trobar el seu director, el factor diferencial per a ells, que està sent la Provítola, 14 punts per a ell. La resta ben frenats, Clyburn controlat, 0 punts, ha aparegut en algun moment en el rebot ofensiu Veselí, però... Quan tu has darrere, has consentit cosetes, no has apretat i ha ofegat tant el baló, ahir el Barça ha tingut més claretat d'idees. Però el ritme, al llarg de 15 minuts, la domina València Bàsquet, s'ha imposat el que nosaltres plantegem en els partits. L'únic descuido seria que el teu físic no t'ha permès apretar o estirar i aquests minuts de contundència física en aquest últim tram, en aquests últims 4-5 minuts del segon quart.
2: Bé, pues
5: tenemos una rotación muy larga y
2: Sima, jugador del Barça.
5: Vamos súper duro en defensa, en ataque, tenemos que seguir teniendo la iniciativa nosotros y creo que irá bien la segunda parte.
6: Gracias, suerte.
7: Gol de Països Baixos. Gol de Somerville. El King de Països Baixos han recuperat una pilota en zona de mitges puntes, ha anat en decisió cap al carril central i de nou li ha pegat ahí en molta força, El colpeig en la cama dreta a baix, on li costa al porter suec per a fer el cinquè, la maneta, i com celebra Koeman. A un minut per a la fi del partit, Somerville marca el Països Baixos 5, Suècia 1.
1: Ha hecho un daño ese palo al portero el día de hoy. Lo ha reventado.
2: Pero es la rialla de Koeman sobra,
1: Sí.
2: No te dejes de rir, al vestido.
1: Porque esto es muy largo, además.
2: Sí, porque es un sin caú.
1: Es muy largo, sí.
2: Y ha caigut en toda la dignidad y toda la brillantor de Montsuecia, pero la granata, según la taronja mecánica de Vélez. La verdad es que...
1: Hay dudas en el primer pase si no hay fuera de juego. No sé si lo van a... A ver, en el primer pase, no en el que define.
0: Bueno, pero Lindelof va en rodetes, con las bicicletas de Siques que deprenen, De veres, davant de Somerville.
1: I con poca presión, además.
2: Pues 6 gols hem viscut en este partit en el que estem a punt d'arribar al 90. De seguida

0: Veurem quin és el temps de afegit. Anem a pegar-nos un passeig per la Nucía. Cada minut compta, Carlos.
1: Sí, sí, avui és 20 de juliol, avui podríem dir-li ja que és el dia de Sant Carles Fluixà, perquè quina parada ha fet, ha salvat la Nucía en un centre per des de banda esquerra tancadíssima, a les puntes ha rematat un jugador del Tibal Valderas al primer pal i ahir ha aparegut Carles Fluixà per a agafar ese baló i després Mauri ha xutat i ha tingut que intervindre l'Omba per evitar el segon gol de la Nucía. Està a punt d'eixir de les Marines per part de la Nucía. Ivan, moments ja decisius i el partit que es torna un poc boig.
2: Sí, es normal, el Tibal Valderas tiene que arriesgar, va arriba con mucha gente, metiendo muchos centros al área y bueno, lo único que tiene que hacer es defender bien e incluso pues en esas situaciones de transición como en esta que ha tenido, pues meterle un poquito el susto al rival y bueno, pero todo parte por defender bien ese área primero e intentar pues a ver si somos capaces de en una transición pues tener un poquito más de tranquilidad para los minutos finales.
1: I com se nota que estem a 20 de juny, Merchan, un jugador que acaba de ser el rival de l'Aleras, lesionat també, tres lesionats portem en el partit d'avui, Joaquín que es marxa ovacionat per la galeria totalment cansadíssim i se les de las Marinas, estem en el minut 85 i 50, a punt d'arribar al 90, cada volta més a prop, un pas més a prop, però encara queda tan caro este ascens de la Nucía.
0: Volem contar com puja la Nucía a segona federació, últims 5 minuts de partit, últims ja 3 del 5 que s'han afegit, José Luis Gual, d'este impressionant Holanda 5 Suècia 1.
3: Estem, sí, en la prolongació. Ha donat 5 minuts l'àrbitre, l'anglès Michael Oliver. A este baixos, baixos 5, Suècia 1. És curiós, però Suècia, després d'haver fet 6 gols, se tindrà sí. L'àverage en més 0.
4: És verdad.
3: 6 a favor, 6 en contra.
4: I serà important,
3: Moltíssim. Jo crec que en la victòria d'avui, Països Baixos davant de Tunísia va acabar primera d'este grup, sense dubte.
4: Sí. Però tu imagina't que l'últim partit... Suecia no le gana a Japón, se puede ir por fuera los goles, Se puede ir por fuera por los goles.
3: Claramente.
4: Con un más 4 que tenía en la primera jornada.
3: 47 minuts de partit en esta segona part. Una anada i tornada constant i ahí la eficàcia, la pegada de la selecció de Koeman ha estat definitiva perquè Suecia, tot i haver fet només un gol, com estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio, ha tingut moltes opcions, de convertir algun més. No per a guanyar-li el partit a Països Baixos, segurament, però sí per a estar sempre més a prop. Ha pegat la protagonista en els canvis en la segona part, però li ha donat per a molt poquet. Se
4: li ha hecho mucho daño, Luis, el tercer gol.
0: Sí, el minuto uno. I el gol anul·lat a d'ells.
4: I el gol anul·lat, exacto. Sí, el gol anul·lat entra. I no tan pronto, hay mucho partido, pero claro, sales con la mente en cambiar el partido. Y en la primera jugada te meten el 3-0. Es difícil.
3: Pues mira, últim canvi en Suècia. Sí. Se n'ha anat Gudmundsson, que estava més amonestat, entra Strout. Bueno, pràcticament per a jugar dos minutets, poqueta cosa ja.
4: Igual para que no había la tarjeta, también te lo digo.
3: Sí, es posible.
4: Esas cosas.
3: Del que queda en el partido, porque el balón trata de traerle desde la zona de la seva área Suecia, balón que torna a recuperar Somerville, que porta también dos gols, Tres sí. jugadores en dos gols en Países Baixos, dos de Somerville, dos de Gapco, que ha marcado Wii, y dos de Provi, que también ha marcado Wii. Sinó que...
4: Este chico como futbolista,
3: Sí. No sé si serà la taronja mecànica, són paraules molt majors.
0: És un recurs periodístic que està, a més...
3: Però
4: la mandarina.
3: Sí que és el típic equip que te pot un dia tonto...
4: Sí.
3: Te pot fer passar la factura,
4: Sí.
0: Que és veritat. Sí. S'ha mal per Suècia,
3: Sí.
0: Perquè s'ha merescut, no sé si guanyar, però no rebre una pallissa.
4: No, jo no m'ha merescut ganar Holanda, bien además, però no per la diferència... De goles, ya que es un equipo incómodo, es un equipo con mucha velocidad, sin una estrella rutilante, ni mucho menos Holanda, pero es un equipo que puede, así como el otro día me desesperó, hoy me ha gustado mucho, la verdad.
3: Creo que ha pecado optimismo en la miqueta Graham Potter en el plantejament.
4: Sí.
3: Después de golechar en la primera jornada, ella ha volgut ser molt ofensiu i resoldre-ho tot avui.
0: Sí.
3: I n'hi ha que valorar el potencial que tenia Països Baixos.
4: Puede ser, sí.
0: Pues li queda un minut només a este Holanda 5, que Suècia 1. Fent de seguida, en quan xiule l'àrbitre el xiulit final, el resum del partit abans, que s'han perdut a la Nucía, Carlos?
1: Aproximacions perilloses per part del Tribal Valderas, ara han ficat un baló a l'àrea i afortunadament ha agafat bé el baló Carles Fluixà. Estem en el minut 89 i ja baixant a la zona pròxima als vestidors, així el punt a punt per a veure si podem celebrar amb el conjunt de la Cantil Ascens, però continua atacant el Tribal Valderas, l'esfèric que es va perdre per línia de fons va ser baló per a Carles Fluixà, minut 89, 1-0 per a la Nucía.
0: Anem a viure en directe en el punt a punt del desenllaç d'este partit, a veure si contem l'ascens de la Nucía, segona federació, ja últims segons del partit del Mundial des de Holanda-Suècia.
3: I que juga a Houston, a la centrada que proposava de nou dins de l'àrea la selecció sueca. Crec que ha estat Van Dijk el que l'ha enviat al cantó, per tant el partit acabarà en això, en un córner favorable a la selecció de Graham Potter, que està parlant amb el seu staff. Imagina que tractant de traure conclusions, perquè ells van a jugar-se-ho tot, en la darrera jornada, davant de la selecció del Japó, que juga a Monterrey en esta segona jornada, davant de Tunísia, que, bueno, sembla clarament l'equip que no té absolutament res a fer, però bueno, és futbol,
4: Sí.
3: Anem al córner, la centrada molt passada al segon pal, rematada de nou Verbruggen. Una parada més de Verbruggen, havia rematat en el segon pal, crec que ha estat Verbal, el jugador del Tottenham, i així va acabar el partit, però... una mala parada. No ha estat el central una volta més,
0: Sí. Es cap, Charlie, el plaer de Lagerbell, que han vist just el millor partit del Mundial.
3: Final.
0: En el mes
3: sí, final del partit.
4: Sobre todo con el que más ritmo ha tenido, el que ha tenido un... nos ha recordado más al fútbol que nos gusta, de volver, de llegar, de entrar. A mí me ha gustado, la verdad es que el partido que me daba miedo Holanda, y me ha parecido un rival, como dice José Luis, incómodo para los cruces, muy incómodo.
0: Charlie, moltíssimes gràcies.
4: Un abrazo, amigo.
0: Igual, alguna coseta més per a resumir?
3: Bueno, simplement que s'ha llevat de damunt, no? El pes de la crítica, segurament, Països Baixos, després d'empatar, no?, davant de Japó en la primera jornada. I, com diem, avui agafa molta, molta confiança, ha demostrat que segurament dalt li falten recursos, li falta un home gol, com ha tingut històricament, però és un equip que de manera coral, de manera col·lectiva, pot donar molta guerra. No és una de les grans favorites, evidentment, en el Mundial, però sí que fa mèrit a aquest rànquing FIFA, que està en el lloc 8, això vol dir que, com se diu ara, és un outsider, no?, i que en els creuaments, si tenen un bon dia, pues poden donar molta guerra. Però crec que en lo d'avui està classificada, sense dubte, Països Baixos, i ara veurem si serà Japó o si serà una Suècia que també és molt tocada, no?, d'este enfrontament.
0: Gràcies, amic.
3: Fins demà, Carlos. Moltes
0: gràcies. José Luis Gual, la veu del Castelló, de moltíssimes més coses així en el punt a punt, parlant del Castelló. Recordem una de les notícies de la jornada. S'ha ajornat el partit Almeria-Màlaga a mitja hora. En lloc de començar a les 9, començarà a les 9 i mitja, perquè han tirat pedres i han trencat les llunes, el vidre i tot això de l'autobús del Màlaga, que ha tancat quasi mitja hora. Estem al descans del partit de bàsquet, 45-38. Guanya València Bàsquet davant del Barça, però... anem a viure ja, Carlos Gallardo, a la Nucía, el desenllaç d'un partit que li pot fer tornar a la Nucía, Carlos, a la segona federació.
1: Ja estem a la xespa al punt a punt, estem a uns 4-5 metres de la banqueta de Vicente Mir, en, este, en esta zona on està el circuit olímpic que rodeja este camp, i estem en el minut 92, han afegit 6 minuts, i Xina, que queden 4, i resistir és guanyar, resistir és l'ascens. Ho intenta per banda esquerra el Tribal Valderas, fica molt bé el peu, ahí Ferran Zarzoso, que cau sobre la xespa, diu que ha rebut falta, diu l'àrbitre que res, que va ser treta de banda, però ahí va agafar un segoneig més, que correga el temps, que és favorable a la Nucía. Sí, la gent molt expectant, molta gent al costat d'esta graderia principal de la Nucía, pendents i desitjant que l'àrbitre ja xiuli el final, la policia també agafant les seues posicions per al que puga ser, si finalment finalitza així el partit en el temps dels 90 més el 6, afegís, minut 92 i 38, ho intenta Juan Mazocchi, agafa el valor, continua l'argentí, a veure si fas el segon, Mazocchi continua, se marxa, és falta, i té que ser targeta. Se marchaba del jugador del Tribal Valderas y ahí va el árbitro para mostrar al dorsal 4 a Nogueiro, el jugador que hiciste la segunda parte y esa tarjeta groga. Minut 93, queden 3 para el 96. Los jugadores ya que observen cap enrere ahí, observe a Peris, a Ferran Giner, preguntan también el temps, porque así en el videomarcador se ha quedado en el 90, pero estamos en el 93 y 13. Ja els aficionats més animosos de la Nucía, tots els saps, molts s'han llevat la samarreta per a celebrar, meritxant la samarreta roja, este ascens. Observe també a l'alcalde, a Bernabé Cano, que és un boig per el futbol,
0: Sí, de tota la vida, Carlos.
1: Estava en la Canaleja la setmana passada en Alcorcón, en la seva samarreta amb el nou de Bernà, que fica per darrere, per a donar suport al equip de la seva població. Y ahora es prepara, té Juan Mazocchi el balón, pero es que només té Álvaro Salinas en l'atac per a intentar rematar. Ara s'aproxima Gorcha i va Salinas. Salinas que agafa el balón a l'àrea. Salinas que planta el balón segon pal per a Gorcha, Gorcha, Gorcha, Gorcha, Gorcha. Pega-li Gorcha, li pega, però para el porter Lomba. Para el porter Lomba, Gorcha ha tingut el 2-0. Qué bonico habría sigut el gol de Gorcha, perquè així, jo crec que mitjà la graderia és amigo de Daimús,
0: sí.
1: No?
0: Ah, sí.
1: No parem d'animar. Li han ficat-hi dos pancartes ben grans, amb un l'anuncia en el dorsal 8, i Gorcha, l'orgull d'un poble. I dices, què poden llegir? I així està, mira, apenes 2-3 metres on estem, Juan Mazzocchi preparat en el baló per a dur a terme este llançament de córner, minut 94 i 30, s'han afegit 6, queda un minut i mig.
0: Minut i mig,
1: el baló,
0: sí,
1: per a Mauri, Mauri per a Mazzocchi, rebutja el tribal Valderas, el conxum madrileny, que atenció que té el baló, que busca la seva última oportunitat, ara rebutja bé, ha sigut Jaime de las Marinas, el baló per a Mauri per banda esquerra, recupera Adrián Jiménez, però el baló agafa Gorcha, Gorcha per a Salinas, que intenta marxar-se de Nogueira, però recupera el conxum madrileny. Minut, ja pràcticament 95, últim minut, la penxa Regueiro, sense en les llums artificials, sí, de les torres de la Nucía per a la festa, el baló per a Víctor Blanco, Víctor Blanco a la dreta, Víctor per a Luis Castillo, Luis Castillo per a Mazzocchi, Mazzocchi per a Salinas, fora de xoc. Fora de xoc en esa acció, en ese contraataque buscava letal la Nucía, minut 95 i 20.
0: Ja quasi està, eh? Ja més minut.
1: Ja quasi està, eh? Ja quasi ho tenim fet, l'ascens de la Nucía, que automàticament podria suposar, suposaria, la permanència de la Xeneta en tercera, la permanència de l'Alqueries de la província de Castelló en la Lliga Comunitat. S'anularia aquest efecte arrossegament. Atenció que el baló del tribal Valderas el fica en l'àrea, el tenen que rutxar, consiga el baló del tribal Valderas, xuta Regueiro, baló per dalt! Baló per dalt de la porteria! Baló per dalt de la porteria, 95-50, xiula ja, xiula ja, xiula ja, xiula, xiula, xiula, xiula, xiula! És l'ascens, ja Real, ja no és un somni, l'ascens de la Nucía, la salvació de la Xeneta, la salvació de l'Alqueries i un muntó de xavals, de xiquets que estan xapant l'herba, que estan celebrant en els seus herois l'ascens i en la ha sentat en el seu seient Vicente Mir. Tres ascensos. Así tenemos a Vicente Mir, que está con si no pasa res. Vicente Mir en Aragona, en directo en el punto a punto. En Aragona, un ascens més.
5: Gracias, sí. Muy, muy ilusionado por este ascenso. La verdad que nos ha costado mucho llegar aquí y bueno, y muy contento de poder ascender con la Nucía, porque es un equipo que al final le tengo mucho cariño, porque tengo mucha gente aquí conocida. Y para mí hoy es un gran éxito subir.
1: ¿Cómo se suben los entrenadores este momento que se pasa por la cabeza y se pasa algo?
5: Igual, no, pasan muchísimas cosas por la cabeza. Una gran felicidad sobre todo. Piensas en tu familia, en mi hijo que tenía muchas ganas de que ascendiera el equipo. Y muy ilusionado, muy contento, la verdad que muy contento.
1: Enhorabuena Vicente Mir, fent historia, tres ascensos de tercera a segona federació.
0: Un fenómeno, no, ens alegrem moltíssim. Anem a acomiadar-te donant-te les gràcies, l'enhorabona també a tu també, Carlos Gallardo. Si hi ha més protagonistes, els gravarem i els sentirem després, perquè és moment de tornar al bàsquet. Anem a aguantar un minutet més en tu, però si podem tindre més protagonistes, però és moment de donar-li l'enhorabona.
1: Mira, tinc
0: així
1: a Gorcha.
0: Sí?
1: Mira, tinc a Gorcha. Gorcha, que s'està abraçant, que claro, ha vingut, no sé si pràcticament tot el poble o quasi. Gorcha, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, el gol ha fet més gol, sinó que estava estudiant la jugada, però com se sent ara mateix, quant que fos l'ascens?
6: Bueno, estic en un grec, tio, mira això, això és una locura. Hem treballat tot l'any per això, ara que he de disfrutar-ho, tio.
1: Enhorabona, ho celebren un montó de familiars que han vingut ací per a celebrar el seu ascens. I anem a veure si trobem per ací al golejador, a Mazzocchi. Estem en meitat de la festa de jugadors de la Nucía. Escolteu a l'equip que ha aconseguit l'ascens, a este la Nucía, que torna a segona federació.
0: És el so de l'ascens que estem vivint ací en directe, en el punt a punt. Enhorabona a la Nucía.
7: Som a punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia. Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
10: De

0: Hem viscut en directe l'ascens de la Nucía a Segona Federació. Volem viure i contar-ho també en directe en el punt a punt, Salva Gomis, la victòria del València Bàsquet davant del Barça.
1: Sí, de moment en estos ya 8 minuts, 23 segons que resten del tercer quart, pràcticament consumits 2 minuts, i en un 47-38, Nacho, en el que ha començat jo crec que un poquet també nerviós, no?, tant el Barça com el València Bàsquet.
2: Sí, els dos equips un poquet nerviosos en l'arrencada d'este tercer quart, però més contundent València Bàsquet, trobant iniciativa també en aquesta transició de Braxton Key. I ara que acaba menjant-se la València Bàsquet perquè li fan un tap a Cameron Taylor, després tractava de rescatar-la. Ahir en aquesta situació Nil Sacco per a recuperar de nou ara el Barça.
1: Quins braços, més ja té
2: Foll.
1: Mare de Déu. El tap que li ha ficat a Cameron Taylor. Ataca el Barça, 8 minuts, 47-38. La defensa de Cameron Taylor sobre Clyburn, que es vol girar i la pilota torna a caurir i en sort a Clyburn, que es fa l'espai en Nil Sacco, que li trampeixen les cames, que trampeixen les mans. S'acaba la possessió per al Barça, valor per a València Bàsquet, aigua en el triple de Satoranski.
2: Però així té l'equip superconnectat una altra vegada.
1: Sí, en defensa.
2: En defensa. I quan és a esta tripleta Montero, Branco, Badio, Cameron Taylor, és l'efecte diferencial, perquè li torna a costar moltíssim al Barça trobar la cistella i ara Montero fent de les seues per a inventar-se-la i fer el 2-1.
1: Draguen petroli el problema per a transformar aquesta cistella i per a anar cap a la línia del 6-75 per a llançar el tir lliure. 49-38 en possibilitat d'arribar als 50 punts València Bàsquet.
2: No pot aguantar-lo Satoranski a Montero, pateix una animalada.
1: I el té que canviar, torna a pista la Provítola.
2: El té que sentar, té que tornar la Provítola. Te vaig dir una cosa també, que el partit no vaig disparat a favor nostre. Em sembla positiu.
1: En quin aspecte? Manté l'atenció, no?
2: Manté l'atenció i al Barça l'obligues a ficar els jugadors.
1: Sí, desgastar.
2: Més importants i que es vagis desgastat.
1: Anota el tir lliure Montero, 50-38, 7 minuts i mig per arribar a la fi del tercer quart. Es torperà l'atac de la Provítola, li fica la mà en la cara a Montero i l'assistència cap a Senghelia, anota el Barça.
2: Acció preparadíssima,
1: sí. Sí, sí.
2: Preparadíssima, ahí sembla que és per dalt i per línia de posta també per a Toko Senghelia.
1: 50-40, llança de 3, Montero, Senisisa, pilota i el baló per a Toko Senghelia per recuperar Braxton Key. Bueno, però Cameron Taylor de 3, triple de Cameron Taylor.
2: El rebot ofensiu, València Bàsquet ha dominat, aquesta parcel·la del rebot en la primera part també, de manera prou contundent, i apareix també en esta segona part de la, en la mateixa sintonia.
1: La Provítola de 3, no val, era un triplàs, però no val, ni a falta anterior, i està preparat per entrar ja Willy Hernán Gómez, i per part de València Bàsquet està Larry, i se'n va a la banqueta Branco Papi Badio.
2: Bueno, ya en la dinámica también habitual de Pedro, de donar rotació a uns i altres. Arrancava bé el quart el València Bàsquet, però ara ja ha entrat el xaval de la Rea.
1: Senghelian Braxton Key, lo que va donar de sí este duel també en el primer partit. Ahí està novament Senghelian, encara està Braxton Key, l'home de la màscara defensant el Georgià. Senghelian, que obliga per fora per a Clive, el llançament de Panther. Erra el triple Panther, són 6 minuts 38, el que resta per acabar el tercer quart. València Bàsquet 52, Barça 40.
0: Tenim protagonista en la Nucía, Carlos.
3: Tenim el gran protagonista, el autor del gol de l'ascens, Juan Mazzocchi. Enhorabuena, enhorabuena.
4: Bueno, muchas gracias. Al final cumplimos lo que se nos venía a cumplir, lo que veníamos en el primer momento. Y bueno, se cumplió el objetivo, no importa de qué manera, pero la cuestión era llegar, llegamos y acá estamos para dedicarle todo esto a la gente hermosa de acá de la Nucía, para que todos los que creyeron en nosotros y a los que no también.
3: Bueno, cuando has visto que ese balón entraba para adentro, que era el gol del ascenso, que se piensa en algo, se te viene algo a la cabeza.
4: Muchas cosas, desde el primer día de pretemporada, desde el primer día hasta el último, pero bueno, ahora a festejar.
3: Ahí está, bueno, me se la parten ya, el Segresten, al pibe de Alsina, el que tenía la familia, escoltant desde Argentina, este partido en la punta a punta. Dapun Radio, que está celebrando en el Seus Aficionats este ascens a Segona Federació.
0: Gracias, Carlos de la Nucía, del futbol, de l'alegria de l'ascens de la Nucía a Segona Federació. Tornem al bàsquet, intentar mantindre Salva Gomis el seu avantatge. L'equip de Pedro Martínez.
1: Sí, i el temps mort, el que ha demanat Xavi Pascual, quan Nacho el que n'hi ha és aplaudiments i homenatge a dos figures de València Bàsquet.
2: A dos cracs, a dos llegendes d'este València Bàsquet. Dubi, evidentment, d'una manera súper clara i destacada, que com deien l'altre dia va anunciar fa poc la seva retirada.
1: Avui l'ha anunciat Nando de Colo.
2: I avui l'ha anunciat Nando de Colo, correcte. I l'altre al seu costat, el tractor Lisu, que encara que no al nivell de...
1: Quin record, sí.
2: Però sí, un jugador també diferencial, punt d'honor, totalment sempre a la pista. I els dos ahí en primera línia visquent este partidàs, ovació del Roig Arena, ovació per a dos jugadors que, bueno, que han marcat una època así en València Bàsquet.
1: Sí, que estan ahí en primera fila, que estan sentats junts, Bojan Dubljević i Lisuk.
2: En la bandereta inclús,
1: Sí, saben home, que són valencians, de acollida, Sí. Bueno, pues se va a reanudar-se el tercer quart en este mes 15 per a València Bàsquet, 55-40. En baló i possessió per a Nicola Provítola, per al Barça. Defensa València Bàsquet, en Nil Sacco. En esa possible falta, en atac de Will Hernán Gómez, però continua la jugada per a que Janssen en 3, no va. La pilota de Clyburn, el triple i la falta de Nil Sacco en ese rebote en Will Hernán Gómez. Serà baló per al Barça.
2: Sí, un tir prou còmode per a Clyburn, sí. Que avui està
1: calma,
2: en rosco.
1: Calma,
2: de
1: calma, no, Nacho, no passes això altra vegada.
2: No
1: anem a parlar de Clyburn perquè acaba de anotar Clyburn. No, és que ja ho va fer Folgado l'altre dia.
2: Però bueno, avui està més controlat l'altre dia. Ja havia fet alguna coseta avui. Estava en el rosco, en anotació individual, ara farà la primera acció i torna a buscar Montero per a refer-se i encarar de nou l'atac.
1: Allà va Montero perseguit per Panther. Jan Montero dribla, balla. Panther que no sap per on va. Aguanta la defensa el Barça. Avalua el cantó per a Braxton Kidd. 3, triple. Restava un segon coma 3 i anota Braxton Kidd. El triple per a València Bàsquet.
2: Molt ben apurat, la possessió fins a l'última situació. I el Chaco volta a executar ell. Fa l'extrapàs cap a línia exterior, l'enxupava aquí.
1: Braxton Kidd se va ja als 11 punts, I ahí està, quina acció defensiva de Braxton Kidd per a negar-li la cistella a Senghelia. Continua el duel, d'este primer partit. Ja va Braxton Kidd, que trau la falta. No la xiulen. No li xiulen la falta. I baló per al Barça des de línia de fons, quan ell estava... Crec que era la Provítola, que el pobre...
2: Mare meu, aquí nivell de protesta de Tocos en Gaila,
1: Sí, sí, i això hauria de ser tècnica,
2: Sí, sí, a un pan de l'àrbitre, l'àrbitre sense mirar-lo a la cara, però fent-li gestos...
1: Mira, ara sí, Torna a fixar-se l'àrbitre en Senghelia, que li aguanta la mirada i mantenir ses protestes quan estava, bueno, pues, preocupat per el fotògraf que s'ha minxat a la Provítola, el pobre. En esa acció de línia de fons. Baloya que reanuda en joc el Barça. 5 minuts per a que acabi el tercer quart. Kevin Panther. Ataca Kevin Panther. Baló per a Joel Parra. Este de nou en la Provítola. Troba el corredor central. La Provítola. La safata de la Provítola. Senix i n'hi ha falta a Cameron Taylor. Claríssima la falta. A tractar de furtar la pilota a la Provítola a Cameron Taylor. I es falta clara. És la primera, no? La tercera, perdó. De la Provítola és la segon falta del Barça en este tercer quart.
2: Sí, ara un poc frustrat la Provítola, que trobava la penetració bé, marcava els passos, però no l'acabava deixant dins i després ahí ja soltava el braç.
0: Perdoneu que es demana pas en futbol, Carlos Gallardos de la Nucía.
3: Res, ara mateix una imatge molt bonica que estiguin per les xarxes socials els aficionats i també l'alcalde de la Nucía s'ha anat a la zona on estan els aficionats del Tibal Valderas de Madrid per abraçar-se en ells, per aplaudir-se i s'estan abraçant, s'estan donant la mà tant uns aficionats com un altre després d'esta final on la Nucía ha aconseguit este ascens en Juan Mazocha, que escoltàvem així fa res en el punt a punt, un ascens molt important del futbol valencià perquè a més suposa esa permanència de Jesús Soler, que estava molt emocionat per la graderia, el director esportiu de la Xeneta en tercera, continuarà una immensa en tercera, i també l'Alqueries de la província de Castelló continuarà la màxima categoria a la Lliga Comunitat. Ara sí, els jugadors de la Nucía fent-se fotografies en els seus familiars per anar a celebrar este ascens de la Nucía, este ascens del conjunt d'Alacantí a la segona federació.
0: Gràcies, com sempre, Carlos, pel teu treball. Un abraç.
3: Un abraç.
0: I enhorabona a la Nucía, nou equip de segona federació. Tornem al bàsquet, la emoció la tenim, Salva Gomis, al Roig Arena.
1: Sí, perquè resten 4 minuts i 22 segons. Ara n'hi ha falta de València Bàsquet, la tercera falta en este tercer quart. Anotem la falta, en este cas, crec que està per a Cárdenas, no? La primera per a Cárdenas, inicia acció en Panther, BSD, mitja distància, no entra, el rebot és per a Clyburn, Robert està L'aprofita la per esperar el llançament, fa la finta, continua el balón per a Claiborne, al cantó per a Panther, llança de 3, inicia el triple i el balón per a Costello.
2: És que el València Bàsquet està refent-se a cada acció, que intenta el Barça, de situació cap a dins, frena bé la penetració, extrapàs i arriba també, per a puntejar i ser l'últim llançament de Kevin Panther.
1: Allà va Pradilla, Joan d'Esquenes, Joel Parra, Pradilla, es fa l'espai, Cistelló i 2-1, Petroli de Jaime Pradilla, que trau múscul.
2: Bèstia, Pradilla.
1: Espectacular.
2: Espectacular, perquè l'ha fet apropar-se a Joel Parra a la pintura, l'ha fet recular, la porta fins, pues, mispamé, no?, de la cistella, i ahí el típic ballet, i esa finteta cap a un costat, cap a l'altre, per a trobar l'espai cap a la seva mà dreta, allargant-se ahí Pradilla, per a fer el 2-1 que pot estirar, és el més 20 a favor de València Bàsquet.
1: De moment és un més 20, 62-42, podria anar al més 21 si transforma Pradilla, que ho fa, així que més 21, 63-42, anota Pradilla, quina careta fa la bomba Navarro.
2: Sí, i les arrencades del partit i de segona part molt favorables a València Bàsquet, quan troba la frescura és diferencial el que imprimeix l'equip de Pedro Martínez.
1: El baló per al Barça, Vesely, al tauler, erra, el rebot espera Claiborne, l'ajuda a Claiborne, perseguit per Álvaro Cárdenas, el balón para Darío Brizuela, step back, llançament de 3, triplas de Brizuela, increíble.
2: Buah, quin xiste jo, defensa que se voltejava sobre ell, anaven dos jugadors, el seu i Pradilla, que arribava a puntejar-lo, la xupa
1: i ara també. Costello, 2-1, i podria ser antiesportiva, perquè quina acció de Claiborne en defensa transforma Matt Costello en mà esquerra, apoyant-se en el tauler. Arriba com un tramvia Claiborne per atropellar a Matt Costello, se'n va a la banqueta Claiborne. Però la falta és evidentíssima. 2-1 per a Costello.
2: Se veu superat, cada vegada que troba aquesta inèrcia València Bàsquet, ara el pick and roll, la rapidesa de Costello, que està trobant avui accions d'anar en velocitat cap a l'anella, i recordeu que l'esclafava en la primera part, i ara també sense esclafar-la, però deixant-la dins i trobant el contacte en Claiborne, que se'n va desquiciat a la seva banqueta.
1: Sí, ja està en bonus el Barça en este tercer quart, i anota Matt Costello, 6-6, 4-4, guanya València Bàsquet. I mira, vull enviar una salutació perquè m'arriba un missatge del meu amic Cristian, que va amb la seva dona Pilar i el seu xiquet Francisco de viatge des de Gandia a València, escoltant el bàsquet en el punt a punt de Napunt Ràdio, la retransmissió d'este partit de la final. Així que salutació per a ells i per a tota la família. Falla el Barça, moment ara per al València Bàsquet, baix de l'anella, Pradilla, això és impossible que la puga fallar, però la falla. Obri cap a Matt Costello de 3, igual rebot, espera Pradilla, aguanta València Bàsquet la pilota. Se la queda Pradilla, que li diu a Badio, ajuda'm, però es clava novament la pintura. Costello novament de 3, Déu canta el Roig Arena. Triplàs de Matt Costello per a ficar més distància encara al marcador, 69-44, Nacho, triplàs de Costello. Uau,
2: quina forma d'atropellar al Barça, superat en totes les facetes. I que ve d'esta acció de Costello, ve de dos rebots ofensius de Pradilla, per tant, contundència de nou en aquesta faceta rebotejadora, apareguem Pradilla en les seues cosetes, però per a mi també diferencial dins d'aquest aspecte des del treball físic, i Costello que l'enxufava, que està avui espectacular.
1: Mira com alça Costello a la graderia del Roig Arena, fent el gest d'alçar els braços, com diguem, vinga, animeu, que encara queda feina per fer. 69-44, 2 minuts 15 segons, Senghelia tractant de jugar amb el cos en el llançament ara de Brizuela, i novament el triple del Barça.
2: A la Brizuela, en dos
1: està pareguent, sí. Allà va Mari Moore, la pilota la perdó Mari Moore. Való per a Joel Parra, arranca la moto, és un tractor, enfronta a Pradilla, que li fica el tap. Que li fica el tap, i quina cara se li queda a Joel Parra. Però el tap és espectacular de Jaime Pradilla. Li nega la cistella Joel Parra.
2: És que Joel Parra anava molt convençut. Anava en la intenció, te diria, de poder fer un 2-1. I apareix Pradilla darrere aguantant bé.
1: I li ha dit ni dos ni un.
2: I sobretot com ho fa, perquè Pradilla ràpidament recula, bascula, perquè si tu vas un poquet de costat, no, l'ha deixat per a fer-li el tap, segurament troba el contacte Parra. No, se'n va frontal, el frena, és a dir, la execució no és fàcil de Joel Parra, i ahí acaba baixant-lo i diguent-li en el ditet que no, en ma casa no.
1: Menes a la pelota al Barça, Darío Brizuela perseguit per Branco Badio, se li ofereix Miles Kale, però Brizuela preferís continuar en l'eixa xuda, apareix també Jankuba Sima, Brizuela a mitja distància per a Senghelia, Senghelia ataca l'anella i n'hi ha falta de Jankuba Sima. Falta de Jankuba Sima, ni se contacte amb Senghelia en la pintura i a la línia de tirs lliures l'ex de la Pedrera de València Bàsquet, toco Senghelia.
2: Ara Brizuela, el generador per part sí. del Barça, acaparant el protagonisme i regalant-li-la ahí forçat, perquè tampoc era una acció fàcil per a que toco Senghelia se'n vagi al tir lliure.
1: Allà va Senghelia, el primer fora, se queda curt. Li ha fet cas a Sònia, lo vas a fallar. Senghelia, que tindrà una altra oportunitat. I li canta el Roig Arena, otra. Mira que torna a fallar el Georgia, allà va Senghelia, llançament, anota Senghelia. 69-48, 1 minut 43, la pressió altíssima ara del Barça. Miles Kale en Jan Montero, arranca la moto Jan Montero, creu a la separadora, allà va el problema, encarant-te Joel Parra, marcant la jugada. Qual és? La de Ronaldinho, diu Jan Montero, ahí està el xes de Montero per a marcar la jugada. Normalment la de Ronaldinho és que se la fuma ell, eh? Allà va Montero, Montero de 3, no entra el triple, el rebot espera el Barça. Però era evident que era per a Montero i s'acció.
2: La volia per a ell, apurava la possessió per a buscar un tir prou alliberat. De nou Brizuela cap a dins i la regala ara a Satoranski.
1: Jugador de Brizuela per a entregar cap a Satoranski i anotar novament Satoranski. El baló per a València Bàsquet. Ahí està Branco Badio, otro mantén el cantó. Omari Mur de 3, triplas de Omari Mur.
2: En paciència també, trobant aquesta situació, tapa bé el Barça la caiguda cap a dins, frena un poc la iniciativa sobre el baló, però el pas allibera per a que l'enxufe Omari Mur.
1: Satoranski, podria haver fet falta a Montero, per ficar-li el colze en la cara, i ara Senghelia, quina acció tècnica, en aquest revers per a trobar la cistella, i de nou el més 20 al marcador, 72-52, guanya València Bàsquet, queden 30 segons per acabar el tercer quart, marca la jugada Jan Montero. En el ditet cap amunt, li ajuda en el bloqueig ahí en el pick and roll Jaime Pradilla, vaya Montero, troba en el cató Omari Mur, una altra de tres de Omari Mur, triple que bola.
2: I és de Montero també, perquè atrau a tota la defensa del Barça i li la regala al seu company ahí alliberat per enxupar-la, 5 segons per acabar el quart.
1: 75-52, l'última espera el Barça, Senghelia, la defensa de Jankuba Sima que li diu que no, i se va acabar, se acaba el tercer quart en una molt bona defensa de València Bàsquet. Llena el múscul de Sima i Pradilla. València Bàsquet 75, Barça 52. Està manant l'equip d'Aronxa.
2: De quina manera. Tercer quart espectacular en la dinàmica del partit, però és cert que havies baixat un poquet el pistó en els últims 4-5 minuts del segon quart. Ahí ho aprofitava el Barça per a enganxar-se una micoteta al marcador, però apareix la versió més contundent de València Bàsquet, connexió total en la grada, en este Roig Arena, que celebra pues, pràcticament ja la victòria, no? Mirant este més 23, però que també jo crec que el creure sí, de nou
1: en la versió
2: de València Bàsquet i en creure en que pots aconseguir el títol, no? L'altre dia de descuidar és ese moment decisiu del partit, però que avui tornes a mostrar
1: este nivell, jugant a este nivell, Nacho, vas anar a Barcelona en moltes opcions de fer-li mal al Barça. Vull dir, sí. Jo no dic de guanyar els dos partits allí, evidentment, perquè és molt difícil fer això, però este nivell que tu sí que el pots mantindre perquè portes tot l'any fent-ho, perquè tens una plantilla entre cometes més llarga que la del Barça, perquè tens gent més jove, perquè tu jugues a això, vull dir, és que és el teu costum. Jo crec que aquest tipus de plantejament allí li pot fer mal al Barça.
2: I perquè jo crec que també que al final aquest equip i aquesta temporada ha rebut gols, perquè ha rebut gols aquí de la Copa del Rei i s'ha refet a cada situació perquè té tanta confiança en el seu treball, en la seva línia d'entendre el xoc que no se frena i no mira cap endarrere, és a dir, mira el següent. I en esta línia jo crec que este València Bàsquet té la capacitat per a poder sumar almenys una victòria en Barcelona. Bueno, anem a veure encara com acaba este sí, últim no. quart, però jo diria ja, avui el València Bàsquet té obligació i el Barça també, mirant com vaig al partit, podrà mesurar un poquet els esforços per encarar el partit del dilluns i de dimecres allí en Barcelona. Bueno, pues en aquesta línia estem, no? De contundència de 23 i un Barça que suposa que ja, conforme avança este últim quart, anirà mirant més el partit del dilluns. El que no mira el partit del dilluns és l'afició, eh?
1: No, no,
2: esta
1: clar.
2: Grada taronja.
1: Bueno, és una festa de moment, la graderia taronja. I va començar l'últim quart. 70... Ui, han revisat una acció, li lleven un punt a València Bàsquet, eh? 74-52. És un més 22 per a València Bàsquet. I ara meneja el Barça. En marxa este últim quart de la... el segon partit de la final. Allà va la pilota per al Barça, mitja distància, Miles Cale erra i el rebot espera Sengeli, a terra cau Montero i la pilota espera València Bàsquet, Nacho.
2: Sí, un baló dividit que anava ahir a la lluita Sengeli, però que acabava també tocant, estan dividint i se va dur Montero, finalment colpejava Sengeli, la recuperava València Bàsquet i anant la pressió defensiva del Barça que ofegava el baló, però torna a tindre la possessió València Bàsquet.
1: Bueno, pues serà baló per a València Bàsquet. De moment, en este últim quart en el que va guanyant l'equip de Pedro Martínez. 74-52. Serà baló per a l'equip taronja des de la línia de fons. El combinant en Nil Sacco. Nil Sacco jugant per fora. Novament en Jan Montero. Montero. Montero que aguanta la pilota per a Nil Sacco. Mitja distància. Bombeta en l'esquerra dins Nil Sacco.
2: Sí, en ixa bombeta, ahí acompañan molt bé. En ixe chestet de tir que te saco,
1: sí.
2: Té més finura que en un llançament de tir lliure, perquè la solta amb més fiabilitat, ixa espècie de bomba. Ara el Barça trobant ahí en la cantona.
1: Però
2: la
1: el parra. Rebot espera València Bàsquet, Nacho.
2: No entrava ixe llançament. No és que ha baixat el Barça, sinó que València Bàsquet se manté en esta seriositat.
1: Montero, Joan Vera Braxton Key, al cantó, espera també en la defensa Joel Parra, li aguanta, li punteja, li deixa llançar, però Braxton Key li diu que no, que millor fer això. Li diu, no, mira, de tres és que no m'hi apeteix. Vaig a fer esta.
2: Te vaig a ensenyar el camí que vull, que és el de la penetració, i així tot, sabedor Parra, que va anar cap a dins, acaba traguent profit i forat en esa acció Braxton Key.
1: Quin paper està fent Braxton Key esta
2: papelón,
1: temporada,
2: papelón.
1: En este tram final de temporada en València Bàsquet. 8 minuts, 10 segons, Sengeli en la pintura, lluitant en Sacco, entrega cap a Joel Parra, defensat per Braxton Key, vaya Parra, no
2: ja,
1: val, i no val.
2: Quant temps de porta el Barça d'esgotar-se la possessió?
1: 3, crec. Anotava Parra, però no val perquè s'esgotava el temps de possessió per a l'equip blaugrana. Serà baló per a València Bàsquet des de la línia de banda. La ficarà en marxa Cameron Taylor.
0: Quina intensitat de partit la que estem vivint així al punt a punt, així en Apunt Ràdio. Són les 9:30, moltes coses que contar, de recapitular. Està a punt de començar l'Almeria-Màlaga, partida tornada de l'eliminatòria final d'ascens a primera divisió. La Lucía, nou equip de segona federació, però ara estem total, salva i absolutament focalitzat en que es confirme la victòria del València Bàsquet davant del Barça.
1: Pues acaben de xiular una falta al Barça, que està protestant moltíssim. Darío Brizuela, també és de la zona tècnica Xavi Pascual. N'hi ha canvi en el Barça, se'n va Toco Sengelia, torna a entrar Fol i serà baló per a València Bàsquet.
2: Jo crec que Xavi Pascual a Toco Sengelia ja el protegís,
1: Sí.
2: Ja el protegís, mirant el marcador.
1: Oh, i Sergio
2: que
1: de la Rea.
2: I el València Bàsquet, que va a la seua. Cuidado també, perquè un resultat d'este tamany,
1: sí,
2: d'esta diferència,
1: pot fer mal, no?
2: Pot fer mal en lo anímic.
1: Ahí estava la cistella a mitja distància de Sergio de la Rea, 80-52. Està atacant novament el Barça, baló per a Panther, Panther defensa per Taylor, Panther que se pot clavar en un embolí, però troba Darío Brizuela, llançament de Brizuela dins, està en un moment espectacular Darío Brizuela.
2: En una acció que té que traure pues, la
1: tots els recursos.
2: Tots els recursos, la paleta màgica, perquè la defensa és espectacular, de Braxton Key també aguantant esa acció de Darío Brizuela.
1: Senís Nil Saco fuera de la pintura para trobar a Jan Montero. Montero, mitja distancia. Nota Jan Montero. Cistelló, 82-54.
2: Son incontrolables estos jugadores de Valencia Basket y esa línea exterior. Y ahora es que sembla fácil el que va Montero, pero es que es de un nivel de cualidad bestial.
1: Ataca el Barça, fa Darío Brizuela y sal contacte Nil Saco, otro ben perdín, sa Fol. Y Fol es que, claro, en ese tamaño está al costado de la anella, no tenía que votar. No tenía que votar.
2: Yo no diría, yo no sé si asalte es Pegues de Tarra, porque
1: el ahí va, campe... ahí va, mira quién valleta acaba de hacer Jan Montero. Marca la jugada, la de Ronaldinho otra vegada. Allá va Jan Montero, Montero que vaya en Joel Parra, la bombeta en la cara de Fol. La bombeta en la cara de Fol que li chafa en terra sense voler a Jan Montero. Pero qué insiste yo, pero los highlights acaba de inventarse el problema, Nacho.
2: Es que fa el que vol, porque los cambios si esos de mà y esos cambios de ritmo también es que son diferenciales que no el pueden ni controlar. El seu jugador ya va endarrerit y después apareix Fol y con tu dius es que no li dona temps ni a votar. Sí, yo el protegiría ya, ya. Se han portat la trascada, después también el chafaba Fol, sense voler, pero el chafaba. Y ahora se va a la banqueta Montero.
1: Pues...
2: bueno, Montero, Cameron Taylor y...
1: Saco.
2: El Saco.
1: Sí, para que entren Costello, Cárdenas y Braxton Key. Es... Bonem, Yo, hombre, no estoy preocupado por lo de Montero, pero porta la mano en la esquena. Supongo que ahora le
2: tractarán.
1: Sí, es el cable. Parlaba en Pedro Martínez ahora, ¿eh?
2: Yo creo que ahora es el momento ya de, sobre todo, Cameron Taylor y... y Montero protegirlos, ya dejarlos dins, ahora tiraba Brizuela, no encertaba, pero rebotechaba Joel Parra.
1: Per anotar per al Barça, 84-58, balón per a València Bàsquet, Matt Costello, perseguit per Joel Parra, li fa la falta, li fa la finta, vol trobar-se Costero en el corredor, però per la pilota recupera Joel Parra, ve el Barça, ve Brizuela, balón per a Darío, per dins, en fol, i el tap de Mur, el tap de Mur, que diuen que és falta. Però em sembla una acció defensiva de molta fe d'Omari Mur i jo pense que... no sé, anem a veure, ell no la protesta molt, pot ser que sí que toque a Fol, però uf, quina acció defensiva d'Omari Mur.
2: Ell ha reconegut perquè no...
1: sí.
2: Hi ha un...
1: toca les dues coses, Nacho.
2: Correcte, sí, però quan toca el brat d'execució, el colpeja, no de manera exagerada, però acaba tocant-lo.
1: Erra el primer Fol.
2: El que passa que portar la Fol al tir lliure tampoc és ningú problema, no?
1: No, de moment no. Es semblant a portar a Saco. Allà va Fol, que rata el primer. Llança el segon dins. Dins Yusufa Fol, que se'n va els tres punts ja en este encontre. Allà va Larry per dins, trobant per fora la solució de Braxton Key de 3. Triple de Braxton Key, continua la festa.
2: Quin partidari també, quin partidari Braxton Key.
1: Que el ritme no pare, que deia la cançó, 87-59, triple de Braxton Key, Nacho.
2: A part de totes les seues coses, de nou Darío Brizuela trobant el corredor, de totes les coses que aporta Braxton Key, és que avui dos triples en tranquil·litat, en fiabilitat, i ara...
1: sí, home!
2: A una nave,
1: sí, home.
2: A una nave, bèstia.
1: Sí, home, l'esmaixada que acabava d'intentar Braxton Key, el triple de Larry per a arredonir la jugada, però, per favor, vegeu en imatge el que ha intentat fer Braxton Key, perquè era pràcticament com veure a Blake Griffin en els seus millors moments en la NBA. El balón para Valencia Basket nuevamente, buscaba la liup de Cárdenas en Omari Mur y la safata volía transformar la Braxton Key, pero seréis 90-61, 4 minutos 50, falta de Larry, que ha usted que frenar, cambios en Valencia Basket, 4 minutos 50 segundos, Nacho, Valencia Basket 90, Barça 61.
2: Espectacular, el nivel de exhibición que estén veient, es que a eso estén parlant de la finalísima, y en la finalísima y a un equipo que atropella de esta manera a la altre, la ovación para todos los jugadores, pero de manera especial para Braxton Key. Es que se va en 15 puntos y un factor súper diferencial desde l'aspecte físic, lo que imprimís este jugador a València Bàsquet.
1: Ara la cistella del Barça en ese palmeig de Willy Hernán Gómez, el balón per a Larry, línia de 3. Le ayuda a Pradilla, allá va la pelota para Jaime.
2: Ventaja,
1: Jaime de esquenes en Panther, que le ayuda en defensa también. Llançament a la esquerda, curt de 3 de Omari Mur y el rebote espera Álvaro Cárdenas, que siempre está en el lloc. Sergio de la Rea de tres, el triple no entra y el rebote espera a Willy Hernán Gómez.
2: Lo del rebote de València Bàsquet és increïble, ¿eh? Perquè reboteixen Slash i es xicoteix. Ara era Cárdenas que agafava aquest rebote ofensiu.
1: La pilota per a Panther, la safata Senís i valor per a Paradilla. Sí. Nova oportunitat per a València Bàsquet. Falta de Panther. S'ha fet mal, eh? És antiesportiva, o no?
2: Sí, és antiesportiva.
1: Jo crec que sí, perquè li clava el colp en les costelles a Jaime Pradilla. Mira, fixa't en...
0: Sí, és la falta ja de la frustració, de la impotència, sí. És aixina.
1: Anem a veure, en què queda, perquè...
2: Sí. Ell està recriminant l'acció anterior de Kevin Panther. Jo crec que ells estan portant a este terreny, no per l'acció, sinó per a marcar territori per al tercer partit. I sí. Dius, i de què té que servir això? Pues que si t'atropellen d'esta manera...
1: Tècnica per a Panther, que eixia de la banqueta per a protestar,
2: Pues s'ha de canar, perquè és l'antiesportiva més la tècnica, per lo tant, té que anar al vestidor Kevin Panther.
0: Sí, sí.
1: Pues expulsat.
0: Que proteste, sí. És aixina.
1: Kevin Panther...
0: Lo que era, quan eren xicotets, els joves, la descalificant. ¿Me recordes, Nacho?
2: Sí, la descalificant de tota la vida, que en este cas és que Kevin Panther està atropellat. De fet, no, és que marca descalificant directament. Ni una tècnica ni dos, directament la descalificant. Per tant, Kevin Panther té que anar cap a dins, estan esperant. Des de la taula.
1: A que s'alce, perquè està a la banqueta, I van a assenyalar-li, van a dir a Panther que tens que anar. No. I allà va Panther, que s'alça, rebenta els xiulits.
0: És una tortura per al Barça este final de partit, És que no és normal.
2: És que per al Barça, Carlos, suportar això d'esta manera...
1: La gent diguent-li adeu a Kevin Panther.
2: És vores... És que no és una victòria.
0: És vores humillats.
2: És vores humillat. És que una victòria d'una final d'esta manera és humillació per al Barça. I tot el que estem veient ara, a part de un poc de la frustració de vores sobrepassat l'equip de Xavi Pascual, jo crec que ja per a ells és com encarar el pròxim partit com si avui l'arbitratge o qualsevol decisió dels àrbits estiguin jugant en la seva contra, no? I, bueno, és l'únic que se poden agafar. Apareix muerto també en el partit per a fer el tir lliure de la tècnica.
1: És la notícia. Torna el capità, torna Josep Puerto i és l'encarregat de llançar els tirs lliures. Ja nota els dos, Josep Puerto.
2: Que són dos més dos.
1: Correcte. I els altres dos, té que ser Jaime Pradilla el que llança perquè és el que ha rebut la falta. Però bon gest també per a que siga Porto el que llançara i el que anotara també la seva tornada en l'equip en esta final del playoff. Anota Pradilla el primer.
2: Jo que veig que la dinàmica del...
1: És un més 30, Nacho.
2: És un més 30.
1: 93-63.
2: La dinàmica del que imposa este València Bàsquet...
1: És més 31.
2: És que al Barça no li dona per a suportar-ho dos, tres partits seguits. O sigui, per a mi, allargar la eliminatòria, el que t'otorga és més diferència des de l'aspecte físic, No? Perquè, mira-ho, l'altre dia el Barça sí que va tindre la capacitat per a refer-se, però avui, és que avui no, ha tingut aquest momentet final de segon quart, però a partir d'ahir ha desaparegut de nou, no? Bueno, allargar minuts de treball, crec que a València Bàsquet li plasma la contundència en el partit.
1: Bueno, pues sona esta mítica cançó que va fer famosa en ese vídeo de els africans portant l'ataúd. Bueno, pues de moment és un més 31 de València Bàsquet, 94-63. No sé si fent la comparativa de que han matat el Barça en este partit, però encara queda molt, perquè a soles significa que empates a un i ara tens que jugar dos partits a Barcelona. Ataca València Bàsquet, Omar Imur, baló per a Cárdenas, Cárdenas que volia percutir, però es troba en el cos de Satoransky, la defensa del Barça, allà va Cárdenas, baló de Cárdenas al cantó per a Jaime Pradilla de tres! Sobre la bocina, triple de Jaime Pradilla.
2: Jo parlava de l'efecte Braxton Key i l'efecte Pradilla. Què me dius? És que també...
1: És una meravella.
2: És una meravella, perquè és que suma en tots els aspectes del joc. Vares accions que han acabat d'insistir de València Bàsquet són gràcies al rebot ofensiu de Pradilla i en este cas damunt trau i se triple des de la cantonada.
1: Falta de Sima, que no entén res. La falta a Miles Cale, que va als tirs lliures. Estan els àrbits explicant-li que ha alçat els braços, però que ha desplaçat un dels braços. I allà va el llançament de Cale, el primer dins.
2: Va, ja que se'n va tornar a anar a 100 i pico punts d'anotació. El Barça parlava que tenia que baixar les xifres, no?
1: Sí, sí, l'escor.
0: És moltíssim, va ser una anotació altíssima.
1: Sí. L'objectiu del Barça era baixar l'escor de València Bàsquet, pues de moment no està aconseguint. Pradilla per a Manimur, camí dels 100 punts, allà va Sima per fora, la passada per a Puerto, per dins, al cantó no, per a Pradilla, extrapàs per a Manimur, llança de 3, 100 punts per a València Bàsquet, triple de Manimur, València Bàsquet 100, Barça 64, Nacho.
2: I este equip necessita també a Manimur, perquè avui troba la fiabilitat de la línia de 3, però és que te dona moltíssimes coses en la rotació.
1: La pilota per a Willy Hernán Gómez i li xiulen la falta baix.
2: Ell diu que
1: és dalt,
2: que la volia pujar. No li permet, el que fa bé Cárdenas és que no li permet.
1: Sí, que li aguanta ahí la pilota quan encara estava baix. La falta és d'Álvaro Cárdenas, com ve diu Nacho Rodilla, i el baló per al Barça des de la línia de fons. Satoranski, que la ficarà en marxa. 2 minuts 58 segons, 100-64, guanya València Bàsquet. Darío Brizuela per dins, fa volar Willy Hernán Gómez a Jaime Pradilla i anota Hernán Gómez.
2: Ahí és habilidós, Willy Hernán Gómez, en aquestes situacions de...
1: És intel·ligent, també.
2: És intel·ligent, no de pujar-la de primeres, tirar una xicoteta finteta que faci que la defensa se vagi un poc passada per a trobar aquesta acció.
1: Cárdenas, com és això? Sube que te llevo. Aliup en Yankuba Sima, connexió Cárdenas-Sima.
2: Cuidao, per a l'Aliup. Cuidao, Sima, que
1: sí,
2: estava desaparegut i mira quina versió dona avui.
1: No estava... Mort, estava de parranda, no? Podríem dir, ahí estava Yankuba Sima, inici Aliup per anar cap als 7 punts i ara la bona defensa novament de València Bàsquet per evitar la cistella del Barça. Pradilla al contracolp, troba la pilota i Satoranski per a furtar i en camp de València Bàsquet torna a organitzar l'atac el Barça. 102-66, últims 2 minuts de partit. La pilota per a Hernán Gómez sense mirar, molt bona passada cap a Joel Parra que anota. 102-68 i torna Larry a la pista.
2: Bueno, ja això demostra que Pedro no vol descuidar ni el minut 55 que resta, perquè senta Cárdenas per tornar a de la rea al xaval per encarar este últim tram de l'encontre.
1: I se ho passa bé el Roig Arena entre el fons nord i el fons sud, saludant-se perquè és un més 34 per a València Bàsquet. Allà va Yankuba Sima de 3. Ui, a punt d'entrar el triple. I ara el que faltava, Nacho.
2: Ha fet l'ull de... quan quasi entra un gol, no? Que passa
1: sí. Home, és que Sima ha tocat l'anell,
2: No, però Sima... no és un jugador que se vagi a prodigar massa, però que té la capacitat de poder provar un llançament o dos des del triple. I, bueno, ja dic que ha intentat en la primera part. També el descuida Hernán Gómez en la línia de 3, per tant, provava, però no entrava.
1: Bueno, pues a els tirs lliures va... Satoranski.
2: Satoranski juga en contra del seu equip, perquè...
1: Sí, perquè erra el primer,
2: No, però a part se veu superat, en esta inèrcia de València Bàsquet, perquè Venezuela té la gracieta, la Prohibitora té un coco privilegiat i molta punteria, però...
0: Ara que dius, Nacho, lo de la gracieta als aficionats del València Bàsquet, que no estiguen en el Roig Arena perquè fa 5 minuts s'ha congelat, s'ha penjat la imatge de la tele, pobres, i no estan mirant el desenllaç final, tot i que està clar que guanya i de superpallissa el València Bàsquet. Però una pena per a...
1: Bueno, pues que fiquen la ràdio, Donald, que fiquen la ràdio, Carlos,
0: Al que diga que li ha passat a la tele, pues a vosaltres igual, o sigui, que no passa absolutament res. El que està clar, jo estic en el Live Score, és una pallissa de dimensions absolutament descomunals, Nacho, inesperada, duríssima mentalment per al Barça, i al final que ha tingut una clau i és com s'ha recuperat, com ha reviscolat en el tercer quart València Bàsquet després d'un segon quart en el que havia sigut superior el Barça.
2: Per a mi la diferència són les cames d'uns jugadors i altres. Les cames de València Bàsquet són frescura, nivell de pressió, nivell de córrer la pista a una altra marxeta, i un Barça que a este ritme, pues dos partits en 48 hores no li dona per a refer-se d'aquest esforç físic del primer dia, i un València Bàsquet que davant d'esta necessitat de guanyar, s'ha vist com ha tornat a plasmar un nivell, una de convicció i una altra de treball, d'atropellar a este Barça.
1: Erra un dels llançaments Darío Brizuela, que ha tingut un enganxó en la graderia de València Bàsquet. I ataca l'equip taronja, i està Josep Puerto, la pilota per a Larry, novament 50 segons per acabar l'encontre, ja va Larry, Larry el llançament en una cama, no entra, el rebot espera.
2: Un nivell, una de convicció i una altra de treball, d'atropellar a este Barça.
1: Erra un dels llançaments Darío Brizuela, que ha tingut un enganxó en la graderia de València Bàsquet. I ataca l'equip taronja, i està Josep Puerto, la pilota per a Larry, novament 50 segons.

0: Els últims atacs de València Bàsquet, allà va Omari Mur. Balón de Omari Mur, es passeja per la pintura, la pilota per a Josep Puerto. Josep Puerto, el balón, a veure si se senta en el davant, perquè és impossible, si no, Josep Puerto, l'últim en tocar, és el capità, i la pilota serà per al Barça.
1: Sí, València
0: 16 segons, s'acaba.
1: Volia atacar-la, però volia al mateix temps allargar un poc la possessió. Ahir el Barça necessita també per a maquetxar un poquet este resultat, pues apretava i tindrà la última possessió Satoranski.
0: Allà va el Barça en esta última possessió, queden 8 segons, 9 segons, 5, 4, 3,
2: això s'acaba.
0: 1 i s'acaba el partit, s'acaba el partit en el triple, que jo no sé si val o no, Sí que val, sí, pues vale el triple de Joel Parra. Se acaba el partit, València Bàsquet empata la final 1-1 al marcador. Guanya València Bàsquet de Pallissa. Quina imatge ha oferit avui l'equip de Pedro Martínez, però acaba l'encontre, empata la final València Bàsquet, que arriba a més dels 100 punts novament davant del Barça, i el marcador és un clar 102-75. 1-1 el dilluns a les 8 en Barcelona.
2: Dilluns a les 8 i el següent partit, el quart, qui seria? Perquè segur que sí que hi haurà quart.
0: Dimecres a les 8.
1: Dimecres.
2: Dilluns-dimecres, perfecte.
1: Dilluns-dimecres, sí.
2: Molt bé, bueno. Pues, carinyets, el resum i pa' a casa contents i feliços de la vida, Nacho?
1: Sí, perquè jo crec que avui és una exhibició, diria, totes les facetes del xoc, Faceta rebotejadora dominada clarament per part de València Bàsquet. Dinamisme, frescura, de ritme de jugar a campo verd, de penalitzar el balanç defensiu del Barça per part de València Bàsquet. I a una part i tot, per a mi també, és de buscar al Barça a tota la pista, a tres quarts de pista, per a, des de l'aspecte defensiu, ofegar-los, portar-los a l'extrem. D'ahir, diverses accions finals d'alguns jugadors del Barça, sobretot d'aquesta de Kevin Panther, perquè se veuen superats en aquesta contundència dels nostres, que igual a esta eliminatòria que porta ara allí a Barcelona l'empat a 1, i anem a veure, jo crec molt, perquè aquest equip, a la so que juga, a este nivellàs que plasma en els encontres, és molt difícil que este Barça de Xavi Pascual el puga colpejar dos vegades consecutives, però tot se plasmarà el pròxim dilluns i ahí estarà esta casa, este punt a punt per a contar-lo seu a tots i poder disfrutar, evidentment, d'una altra victòria dels nostres.
0: Bueno, pues és una nova exhibició, Carlos, en quant a València Bàsquet. 26 de valoració, Jan Montero. És el millor jugador de València Bàsquet en el dia d'avui. Per part del Barça, el més valorat és Nicolà Provítola, en un 15 de valoració.
2: Gràcies als dos. Un abraç. Salva,
0: un
2: Nacho.
0: Un abraç.
1: Adeu.
2: Salva Gómez, que se'n ve de seguida cap a la ràdio. Nacho Rodilla, que ens encanta quan ens diu lo bé que juga València Bàsquet quan juga bé, lo bé que fa quan guanya i guanya bé, que estem mal acostumats, afortunadament, conjunt de Pedro Martínez. Són les 10, menys 10 minuts de la nit. Tenim un partit de futbol en directe. Ara mateix, en el minut de 10, Almeria 0, Màlaga 0. Partit de tornada de l'eliminatòria final d'ascens a primera divisió. Recordem que en la jornada d'avui hem viscut l'ascens a segona federació de la Nucía, que l'ha guanyat 1-0 al tribal de Valderas, que el filial del Celta, el Celta B, el Celta Fortuna, és nou equip de segona divisió en haver-ne guanyat a la Ponfe per 4-1, que el València Bàsquet acaba de pallissar 102-75 al Barça, igualant l'eliminatòria final per títol de Lliga ACB a 1, i que desitge que l'Alemanya Costa de Marfil, que comença en 8 minuts, siga la meitat de bo, d'entretingut, de ràpid, d'elèctric, de xulo que ha sigut l'Holanda 5, Suècia 1, que hem estat veient també. Partit que ens contarà Manolo Montalt. Manolo, bona nit.
3: Què tal, Carlos? Bona nit. Ja amb els 11, com és normal, total i absolutament definits. Julian Nagelsmann repeteix l'11 amb el qual va golejar Curaçao, és a dir, Manuel Neuer en porteria, defensa de 4, Kimmich, Tah, Schlotterberg i Brown, el doble pivot, Pavlovic, Mesha, a la dreta, Leroy Sané, a l'esquerra, Wirth, En la mitja punta, Musiala i dalt, Kai Havertz, mentre que per part del conjunt africà, per part dels elefants

0: de Costa d'Ivori. El seleccionador Emer Sefaé juga amb Fofana en porteria, Singo, Kosonu, Agbadou i Konan en defensa, doble pivot Frank Kessié, Sangaré, a la dreta Diallo, a l'esquerra Jan Diomandé, en la punta de l'atac Boni i Chris Ulay. Recordem que xula un paraguaià, Juan Gabriel Benítez, partit del grup E, que juga en Toronto, Alemanya, que el primer partit va golejar 7-1 Curaçao. El conjunt de Costa d'Ivori, que va guanyar 1-0 a Ecuador, s'enfronta, per tant, els dos equips amb 3 punts en el grup.
1: Partit que comentarà Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, bona nit.
2: Hola, bona vesprada.
1: Un partit que sigui ser molt divertit entre la selecció novena, era de si va provar potser la novena, i la tenda 10. Ara, a mi m'encanta Costa de Marfil, eh?
2: Sí. Cot d'Ivoire per a ser sí. Originals, no? És que un equip africà, el futbol africà està en una evolució, més que en una evolució, en una progressió. A partir d'ahí és impensable, i lamentablement tenim l'exemple més clar en Espanya, no? que encara que Cabo Verde, però,
1: sí, però...
2: pertany al continent africà. I són equips d'una potència terrible, per dir-ho d'alguna forma. Alemanya, pues, ja és un, estem segurs que és un clar candidat també al títol de campió del món. Alemanya presenta un equip basat sobretot del Bayern, en alguna inclusió del Borussia. Harvard i està en la lliga anglesa, sí. I l'altre del Liverpool,
1: sí, sí. I... Ai, que té els ojos boníssims, i el que estava en Leganés, que ara val 90 milions, el de Leipzig.
2: Sí. O sigui que teòricament el partit no té un pronòstic.
1: Diomandé, no Michel.
0: Jan Diomandé, sí.
2: Sí, exactament. No té un pronòstic clar, hi ha que esperar dels equips africans qualsevol sorpresa, que ja es començaria a no ser tanta
1: tan sorpresa.
2: Exacte. L'ausència, en el que no s'afecta, Nicolás Pepe, que és el representant del Villarreal.
0: En algunes previsions sí el donaven, sí. En l'11, però finalment ha decidit jugar en doble punta en Boni i Ulay.
2: I possiblement això també te marca la referència del tipus d'equip que és Costa de Marfil, perquè tots estem convençuts del nivell que presenta Pepe en el Villarreal, sí. No? Que és una peça importantíssima. Pues bé, així avui està a la banqueta.
1: Espera, que vegem el nivell que té una selecció que, com diem, està a la 33, a més que la veritat, la que més m'agrada d'Àfrica és Senegal, i després Costa de Marfil, però algunes coses més que Ghana. Parle de l'Àfrica negra, de l'Àfrica subsahariana, perquè el Marroc està a un nivell de que s'ha assegut a la taula dels grans i dels millors, en un descaro, una verticalitat, una qualitat i un coratge, la veritat, molt plausible. Nigèria és la que tinc jo un poquet de dubtes de que és...
0: Nigèria sempre és l'equip que sembla que sí,
1: però resulta que
0: i
1: no.
0: Se queda en la vora sempre.
1: I se converse l'ha tingut molt de vostè, el Calu Uche, que és molt amic meu,
0: sí.
1: El que va ser davanter del Llevant, d'Almeria,
2: sí, sí,
1: sí, sí. És veritat.
2: I Senegal també, no?
1: Sí, sí, no, de Senegal és la que més m'agrada a mi, de les africanes.
0: I per comentar des del Marroc, jo no sé on arribarà aquesta selecció, a mi me sembla en més qualitat que la que va quedar quarta en Qatar 2022.
1: Més qual.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt més. Després, el futbol té coses molt estranyes, sí, sí. Però la sensació ara mateix és de que és millor selecció que la que va quedar quarta.
1: 4 minuts per arribar a les 10 de la nit en directe en el Punt a Punt, en directe en Apunt Ràdio. Preparats per a viure este partit del Mundial entre Alemanya i Costa de Marfil. Recordem que n'hi ha un partit en directe, el de la final de l'ascens a primera divisió. Minut 24, Almeria 0, Màlaga 0.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen... Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
7: De tu a tu.
8: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Contentos, molt feliços, molt, perquè per la pallissa, la victòria rotunda de València Bàsquet 102 a 75 davant del Barça, empatant a una l'eliminatòria final per a veure qui és el nou campió de la Lliga ACB. I amb Manolo Montal i amb Juanjo Rodri, en el minut i mig que queda per a l'hora fixada a les 10 de la nit, que comença este Alemanya-Costa de Marfil, del que desitgem siga tan entretingut, tan divertit, com hem disfrutat el Holanda 5, Suècia 1. Recordem, Manolo, l'alineació d'Alemanya, l'alineació de Costa d'Ivori, de Costa de Marfil.
0: Bueno, pues la Alemanya de Julian Nagelsmann, que com dèiem, repetís el mateix equip que va guanyar 7-1 Curaçao, amb Manuel Neuer en porteria, Kimmich, Schlotterberg i Nathan Brown, encara que Nathan Brown s'incorpora més al centre del camp, Leroy Sané en mesa, Pavlovic i Florian Wirth, mitja punta Musiala en la punta de l'atac, Kai Havertz per part del conjunt dels elefants, per part del conjunt de Costa d'Ivori, MSF que posa línia de combat a Fofana en porteria, Wilfred Tsingo, Kosonu, Agbadou i Conan en defensa, doble pivot Frank Siesangaré, dreta Diallo, esquerre Jan Diomandé, en la punta de l'atac Boni i Chris Olai. Recordem que xila un paraguaià, Juan Gabriel Benítez, que el partit és del grup E, que es juga en Toronto i que els dos que se presenten Alemanya i Costa d'Ivori, Carlos, amb els seus dos primers partits, o millor dit, amb els seus respectius encontres guanyats. Alemanya va golejar 7-1 Curaçao, mentre que Costa d'Ivori va guanyar 1-0 Ecuador. Serà el següent partit.
1: Exacte.
0: El que tindrem a partir de les 12. Ja, a, les 12.
1: A les 2 de la, matinada, Ecuador-Curaçao, a les 6, Túnez-Japó, i a les 6, però PM de la vesprada, demà, Espanya, Aràbia Saudita. També demà a les 9 de la nit, Bèlgica, Iran. Clar, és que fiquen 5 partits al dia. Ara en esta fase, tants equisqueria i la diferència horària, imagina, Juanjo.
0: Bueno, ja ha arrencat el partit.
2: No, sí, jo crec que això és la conseqüència d'una final d'un campionat del món massificat. Sí.
0: La primera ja l'ha tinguda en el toc de Florian Wirth, que ha rematat Kai Havertz per dalt de la porteria, que defensa el guardameta del Rizespor de Turquia, Yahya Fofana. Anem a veure, jo crec que un duel interessant, Juanjo, sobretot en aquest doble pivot múltipi d'Alemanya, en Mesa Pavlovic, que són jugadors que tenen en la línia dels doble pivots clàssics que ha tingut sempre Alemanya, que tenen molt de recorregut i dominen bé la pilota, dels Stilike, Jeremy, Seffenberg, sempre han tingut aquest mig centre que són paraules majors.
2: Quasi res. Schuster, Stilike, la veritat és que Alemanya sempre te garantís un equip molt competitiu, encara que hi ha fases com a tots els equips que en una determinada època són més forts, però com dia Alemanya te garantís sempre un nivell altíssim. Jo crec que és clarament un dels candidats a disputar la fase final i en totes les garanties de fer un bon paper.
0: Jo crec que han de pres per a que no li passarà el d'Espanya. Recordem que Alemanya guanya el Mundial de 2014 en Brasil i després els dos següents, que és el del 18 en Rússia, el del 22 en Qatar, a la primera de canvi se'n va cap a casa, no passa ni la fase de grups, el qual en Alemanya jo no recordava. Què passa? Que li han donat la selecció a Nagelsmann i li han dit canvi generacional absolut, i és el que ha fet la canvia de dalt a baix de selecció.
2: Però jo diria que el que tu has comentat, que és efectivament així, és l'excepcionalitat, no?
0: Clar, és lo anormal. Que jo no me'n recordava que Alemanya se n'anava a les primeres de... Però no les primeres. Jo Alemanya sempre la recorde mínim en semis.
2: Clar, és la història que en un moment determinat tingues un baixó i te'n vagis a casa a les primeres de canvis, no és la norma d'Alemanya, que sempre és una selecció molt competitiva.
0: Bueno, pues la pelota ja té. Jo soc Kimmich en camp del conjunt de Costa d'Ivori. Intentava jugar en el Mesa, que ha perdut la pilota. Intenta eixir a la contra el conjunt de Costa d'Ivori. La pilota per a Boni. Li dobla per esquerra Diomandé. A vole Boni. La toca per a Diomandé. Piqué de l'àrea. Ataca Costa d'Ivori. 2:41. Primera part. 0-0. Diomandé, que se'n va cap a línia de fons. La va posar el baló. Queda mort. El rebuig a Alemanya. La pilota ja la té l'Eloi Sané. Intenta eixir a la contra. Toca per mig. Intenta eixir a Alemanya. Novament en Mesa, que va a terra. Intenta eixir ara Jamal Musiala. La pressió del conjunt de Costa d'Ivori, que recupera la pilota i que la passen sobre el seu porter. Ja hem vist la primera que s'ha estirat Costa d'Ivori amb cert criteri.
2: És que jo crec que, a veure, els que estem presenciant l'encontre, encara que siga per televisió, no tenim altre remei, ràpidament advertisses el potencial físic dels jugadors, en este cas d'africans, però en este cas de Costa de Marfil. És una potència qualsevol, prenen un primer plano i notes una constitució física enorme. Això al final també té una repercussió en els resultats. Alemanya, encara que hem fet el panegíric, atenció ara.
0: Mira que va Costa d'Ivori, la centrada des de la dreta de Diallo, que ha tocat en un futbolista de la selecció alemanya, però diu l'àrbitre, era finalment Wilfried Tsingo qui intentava progressar cap a l'àrea d'Alemanya, finalment diu l'àrbitre que partia en fora de joc i que per tant no hi haurà en este cas treta de cantó per Alemanya, i que el que sí que hi haurà és treta per al conjunt de Julian Nagelsmann. Anem a veure, jo crec que, com deia abans, Juanjo, i s'ajuda en el mig del camp, va ser la que dilucide possiblement cap a on se decanta
2: l'avança. Sí, és possible. Sempre, quasi sempre els partits se dirimixen en el mig del camp.
0: La pilota tocada de Cosonú, el central, per al seu porter, per a Fofana, i ahí Fofana que la posa en funcionament, la tira directament fora, demana disculpes el porter del Rizespor de Turquia. No ha arribat ahí ni Diomandé ni Diallo. Ja la té novament Alemanya.
2: Bueno, en qualsevol cas, faria molt bé Alemanya de prendre el partit seriosament, perquè així ja vol que aclarir encara. No hi ha un... jo crec que va ser un partit equilibrat.
0: Intentava progressar per banda esquerra. Florian Wirtz ha perdut la pilota després de rebre de Pavlovic el baló. Retardar sobre el porter, que li pega puntilló. Intentarà baixar-la Diomandé. Diomandé lluitant amb Joshua Kimmich. No ha pogut amb el defensor alemany. Amb el defensor del Bayern de Múnich. La pilota ja la té novament Alemanya. Pilota per a Jonathan Tah. També el defensor del Bayern, jugant per a Schlotterberg. Schlotterberg amb la pilota, jugant-la per a Florian Wirtz. Pegadeta a banda, jugant amb Nathaniel Brown. Novament Schlotterberg, jugant els tres centrals d'Alemanya. La pilota per a Joshua Kimmich, passada de seguretat per a intentar reiniciar la pilota. Ahí està la pressió, molt bé, de Diomandé sobre Joshua Kimmich. Ha tingut que retardar sobre el seu porter, sobre Manuel Neuer. Ahí sí que veig un xicotet problema, Juanjo. No acaben de eixir porters nous en Alemanya, eh? Continuen tirant de Neuer.
1: 5 anys Neuer?
0: Si és que...
2: 40 anys té Neuer, no? Sí.
0: El gol de España, de Puyol, de les semifinals d'Alemanya, ja li el ficarem a Neuer.
1: Ter Stegen, que sí.
2: Sí, però és insubstituïble fins ara.
0: Per a més, per a tots els seleccionadors que han passat.
1: Mira, Manolo Montal, que passo, i és que no sapien, ja si ho dic jo, que era porter, millor porter en la història d'Alemanya, que Sepp Maier no n'hi haurà.
2: Sí.
1: Ningú, evita que no. Però bueno, Schumacher,
2: bueno, estava majors, aquell, eh? Com li diuen?
0: Schumacher també va ser un bon...
2: Sí,
1: ara Schumacher.
2: Thomas Kahn, sí.
0: I Oliver Kahn, corre. No, Oliver Kahn, Alemanya sí. Ha tingut porters...
1: Boníssim, sempre, sí, home.
0: Kepke, Ilner, Kahn... ha tingut una grandíssima camada de porters. A veure que s'entra, en este cas era Boni, el baló que cau en el segon pal, pilota per a Frank Kessié, l'exjugador del Barça que va tocar al centre, baló per a Singo, Singo amb pilota per a Kessié, banda dreta, intentava jugar al centre, ha perdut, intenta eixir Alemanya, la pilota de Mesa per a Haver, Haver novament per a Mesa, avança Alemanya, la pilota d'espai lliure, el baló per a Leroy Sané, no ha pogut arribar, se li ha avançat Cosonú, la pilota ja la té novament Costa d'Ivori, pilota a l'esquerra.
2: Ritme alt del partit.
0: Sí, sí, sí.
2: Està buscant-se les dues àrees en facilitat, arriben bé els dos i jo, sembla un partit molt interessant.
1: La veritat que sí, que va sense gols, com també empaten a 0 de moment en el minut 36, Almeria i Màlaga en la tornada, 0-0 en l'anada del últim playoff, de l'última eliminatòria d'ascens a primera divisió.
0: Olai per a Diomandé, ataca Costa d'Ivori, 7 de la primera en Toronto, grup E Alemanya 0, Costa d'Ivori 0, pilota per a Olai. Olai que gira sobre si mateix, no ha pogut amb la marca del Mesa. I ahí el jugador del Crystal Palace ha acabat perdent la pilota. El baló per Alemanya, pilota per a Kimmich. Kimmich ja per a Jonathan Tah. Tah novament per a Kimmich, intentant jugar els centrals d'Alemanya. La trauen a la banda. Ahí ve a recolzar Kai Havertz, que va donar la seva posició en la davantera. Imagina que per a intentar obrir algun espai més on ara per banda intentava progressar el Mesa. El jugador del Borussia Dortmund, Félix Mesa, que no ha pogut eixir de la pressió. El col·legiat que ha assenyalat possessió per a Alemanya. Ja l'ha tret. Baló parat. Jonathan Tah, que juga per a Schlotterbeck, que l'altre dia en el joc aeri li va fer un forat considerable a la selecció de Curaçao. Pilota per a Nathaniel Brown. Intenta progressar. La posa dins de l'àrea. Va arribar Kai Havertz. Toca cap a fora. Menys mal que ha desviat.
1: Perquè el toque era intel·ligentíssim.
0: Sí. Descarregava cap a fora el jugador que venia en segona línia. Allà apareix en Mesa. En Mesa novament per a Pavlovic. Pavlovic per a Mesa. En Mesa que intenta jugar, ho fa per a Joshua Kimmich. Kimmich que va a penjar la pilota. El remat de cap de Havertz. La parada de Fofana. El primer tir en perill. Ha arribat en el minut 9. Ha sigut la centrada sobre Kai Havertz. La cabotada del davanter del conjunt de l'Arsenal. I la parada del guardameta Yahia Fofana del Rize Sport, que ha evitat el primer gol alemany.
1: I a mi Fofana, que no m'ha agradat mai en la vida.
2: Pues acaba de fer una gran parada, complicadíssim el remat, li bota no, davant, va escorat el baló, o sigui que ha tingut una gran intervenció.
0: És d'aquests porters que sembla capaç del millor i del pitjor i que, per tant, seguretat, saps que pot parar, però seguretat no te'n dona.
2: Sí, sí, irregular. Però al fil de lo que comentava el Manolo de la potencial dels equips, sobretot Alemanya en el mig del camp, la prova, una de les demostracions és que Kimmich té que passar a un lateral quan en el Bayern últimament juga sempre de centrecampista, sí. De campiste.
0: És la manera de trobar-li un lloc en l'altre.
2: Sí, perquè hi ha una competència enorme en mig del camp. Tu no pots deixar a un jugador com Kimmich a la banqueta i tens que habilitar-li una posició.
0: Havertz al centre, la falta de Wilfried Tsingo sobre Yamal Musiala. Pilota per Alemanya en canxa de Costa d'Ivori. Ja la tenen els centrals, 10 de la primera. Alemanya 0, Costa d'Ivori 0 de moment. La oportunitat més clara d'Alemanya, la cabotada de Kai Havertz, treta per el guardameta Yahia Fofana, que ha estat a punt de suposar el primer gol d'Alemanya, però que de moment el marcador no es veneja. Valor per a Jonathan Tah, juga en el centre del camp amb Mesa, que intenta jugar amb Kai Havertz. Cau a terra Kai Havertz, diu l'àrbitre que no hi ha falta. Intenta eixir Costa d'Ivori, pilota banda esquerra, baló per a Jan Diomandé. Diomandé amb pilota, intenta la individual, deixa de taló sobre la remada de Conan, la centrada de Conan, la trau Alemanya malament, intentava el remat Wilfried Tsingo, esa pilota que havia quedat mal rebutjada dins de l'àrea, l'ha treta el cap d'un defensor alemany, perquè el conjunt de Costa d'Ivori havia arribat en perill a l'àrea de Manuel Neuer. Finalment ha sigut el cos de Mesa qui ha impedit que aquest baló arribara a la porteria, eh? En perill s'arribarà.
2: Sí, jo crec que anava dins el remat del jugador de Costa de Marfil.
0: Bueno, pues la pilota ja la té novament el conjunt d'Alemanya. La pilota manejada per Wirtz, que toca en este cas per al Leroy Sané. Va Leroy Sané, banda dreta, intentarà fer la interior, jugant per a Mesa, en Mesa per a Schlotterbeck, que ha jugat novament en Wirtz, novament Schlotterbeck, jugant a Alemanya, pilota per al Mesa, en Mesa per a Jonathan Tah, ara mateix tota Alemanya en canxa de Costa d'Ivori, el baló està a la línia que divideix els dos terrenys de joc, ahí està Schlotterbeck, que la penja buscant Kai Havertz, en este cas no ha pogut, amb la marca del seu parell, a la marca de Wilfried Tsingo, la pilota ja la té en un moment Costa d'Ivori.
2: Havertz, un dels jugadors més cotitzats en aquests moments en el espectre mundial.
1: És boníssim. Per cert, un abraç al nostre millor amic de Costa de Marfil, de tots, que és Félix Etienne,
2: el jugador de... Sí, senyor. Sí, yeah. Ho havia pensat, que Etienne...
1: Jo, que parlant de Costa de Marfil, jo crec que és clau que puja un escalonet el seu rendiment Essien, que acaba de tocar la pilota, que sí, vull dir, jugador que està en Aràbia Saudí, va estar al Barça, al Milan, tota la vida en Itàlia, perquè l'únic que li falta ara mateix és tindre un poquet més de control de ritme de partit.
0: Ara, novament, Diomandé, que està trobant una autovia ahí en la banda esquerra, llàstima, no ha pogut fer un bon control, però de moment jo crec que ja veiem les intencions, Juanjo, Carlos, de Costa d'Ivori, de aprofitar l'esquena de Leroy Sané per a que Diomandé vaig a buscar l'àrea de Manuel Neuer. Crec que hi ha un futbolista d'Alemanya en terra, crec que tenim lesió. I és Schlotterbeck, crec.
2: Jo crec que un poquet més el control està de part d'Alemanya, però jo més verticalitat veig en l'equip africà. Per cert, crec que en les meues anotacions Diomandé té 9 anys, no?
1: Diomandé, dir-ho, sí. Sí. T'ho dic exactament perquè tenia així...
2: Diomandé, això.
1: Que està,
2: i les meves que me pareix molt jove.
1: Sí. Després ha tingut una vida molt complicada, va ser assassinada la seva germana, que era la seva mentora de tot, estic que mirant ara mateix.
0: A Diomandé el recordes sobretot en el Pizjuán, perquè fa dues temporades va errar un gol a porta buida que en el Sevilla no s'ho creien.
1: És 2006.
0: Que si arriba a entrar el Leganés envia el Sevilla a segona.
1: Té 90 milions de valor de mercat. El que més valor de mercat té de tot el seu equip, només superat en el terreny de xoc per 100 milions de Florian Wirtz.
0: Estàvem veient ara en la imatge una també de les velles glòries d'Alemanya. Si parlàvem de porters, la pleia de la llista de davanter centre que ha tingut Alemanya. Ahí veiem Rudi Völler, però és que Alemanya...
1: El que m'agradava era Rummenigge.
0: Rummenigge, Litvarski, Völler, Klose... És que s'ha tingut Klaus Sallows, és que ha tingut de totes les factures i feien gols per un tubo.
1: Ja que parleu de davanters, no sé si ho ha dit algú, però si no, pues, dic jo, ja està buscant casa en Chicago Lewandowski per a jugar en Chicago Fire l'any que ve.
2: També. No, anava a dir que Rudi Völler va ser un dels primers informes que jo vaig passar al València.
0: Ah, sí?
2: València.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Pues quasi no va fer gol.
2: Estava fora del ràdio d'acció econòmic del València. Va, i la prova és que finalment va anar a la Roma.
0: A la Roma.
2: I sa informació me va servir per a mi de molt, que me recorde Arturo Tuzón, sí. Vicente Pons, que era un enamorat del futbol alemany.
1: Diomandé està precipitat, Emmanuel.
0: Sí, està precipitat.
2: Però quina edat té?
1: Novembre de 2006.
0: També està precipitat perquè és el que més està intentant. L'estan buscant-lo perquè saben que està trobant una autovia en esa banda. Aleshores, clar, si és el que més toca, evidentment serà el que més podrà errar. És una evidència. Però en el moment que estiga encertat, Alemanya pot tindre... Hay un problema de valor per a...
1: L'està jugant, Manolo, de tu a tu.
0: Sí. La pilota espera Alemanya, el valor per a Nathan Brown, la posa al centre... Moreno, arriba l'Eloi Sané, la rebutja Conan. Recordem que havia tingut problemes físics Schlotterbeck, el dorsal 15 d'Alemanya, Nico Schlotterbeck, el defensor de Borussia Dortmund. De moment, continua en el terreny de joc, 16 de la primera, en Toronto, grup E. Compte el punt a punt de Bon Ràdio. Alemanya 0, Costa d'Ivori 0. Pilota a la banda, apareix novament Nathanael Brown, que toca, descarrega de primeres per a Schlotterbeck, que toca la pilota, el baló per a Brown, Brown per a Ta, amb la pilota per a Schlotterbeck, Schlotterbeck novament per a, en este cas, Wirth, que juga per a Brown, Brown que toca al centre per a Pavlovich, Alexander Pavlovich, la pilota al centre per a Mesa, que li pega fora! El remat finalment de Musiala, des de la frontal de l'àrea, buscant el pal llarg de la porteria, ha eixit fregant el pal, crec que n'hi haurà treta de cantó.
1: També un altre jugador, és Musiala, eh?
2: Musiala, extraordinari jugador.
1: El Bayern
2: quan tinguem dos minuts al fil de lo de Rudi Völler, vos contaré una anècdota també.
1: A veure, de Klinsmann o de qui?
2: De... No, de una punya que me pegaren en l'estadi olímpic de Roma, perquè no vaig aplaudir un gol en la llotja, eh? Jo estava en Hiddink. I no vaig, precisament un gol de la Roma, sí, de Rudi Völler al Brøndby suec.
1: Sí.
2: Entonces se me va girar un italià i me va fer aixina.
0: Que aplaudires.
2: Que aplaudir, jo dije no, i pam, i jo a terra.
1: No me digues.
2: Tal qual.
1: Tenia que haver estat jo ahí. Per tu mate.
2: Jo pensava que Hiddink anava a tirar-se a defensar-me.
0: Però va ser que no.
2: I se fica a riure.
0: Intentava eixir des de darrere. Més mal que així tenim un altre ambient. La selecció alemanya ja la té novament Pavlovich jugant per a Schlotterbeck, que obrirà en la situació de Florian Wirth, que toca al centre novament per Alexander Pavlovich, tres quarts de canxa, descarrega Musiala, Musiala de primeres novament per a Pavlovich, Pavlovich per a Jonathan Tah, jugant en tres quarts de canxa, ara reculant Alemanya, pilota per a Kimmich, Kimmich per a Jonathan Tah, que juga per a Schlotterbeck en el perfil esquerrà dels centrals d'Alemanya, baló per a Pavlovich, que obri per a Florian Wirth, este per a Nathanael Brown, la envia sobre l'espai a la carrera de Kai Havertz. S'ha avançat abans Fofana, protegia Kosonu, la pilota és per a Costa d'Ivori.
1: A punt d'arribar al descans, minut 46 de la primera meitat, Almeria 0, Màlaga 0, qui guanya puja a primera divisió.
0: Pilota jugada en llarg per Costa d'Ivori, no ha tingut continuïtat, ja la té Alemanya.
2: Sí, a poc a poc està imposant-se el domini de... està més controlador, més en possessió de la pilota i ara hi ha una superioritat per part de l'equip alemany.
0: La pilota és de Kimmich per al seu porter, per a Manuel Neuer. Amb 40 tacos, Estadio Mandé, amb Deneu i Neuer en Alemanya amb 40. El baló per a Brown, que toca ja per a Jonathan Tah al mig, per a Pavlovich, descarrega novament sobre Tah per a Schlotterbeck, perfil esquerra, el baló llarg de Schlotterbeck, ha trobat perfectament Nathanael Brown, que puja a canxa per el perfil esquerre, la juga per a Florian Wirth, la demana novament Nathanael Brown, Florian Wirth que retalla cap a fora, se fa un espai, la pot servir a la frontal de l'àrea, la tallada a Ulay, però recupera Alemanya en el baló que retira en Mesa Porta. El baló serà anat a prop del travesser. Ara crec que sí que serà treta de cantó després de que la pilota tocara en Ulay. Baló, en efecte, al cantó que traurà Kai Havertz. Finalment la deixa Kai Havertz per a que siga Joshua Kimmich. En el 20 de la primera, 0-0, grup E. En Toronto, Alemanya, 0, Costa d'Ivori, 0, córner per Alemanya. És Nathanael Brown, dorsal 18 a l'esquena, el jugador de l'Eintracht de Frankfurt, qui posarà la pilota en moviment, la juga per a Kimmich en curt, Kimmich que la centra, el remat, gol! A veure què diu l'àrbitre, que és gol! Gol! No, a veure.
2: Sí, jo crec que ha marcat gol o no.
0: A veure, ara l'àrbitre diu que no, primera senyal del centre del camp, ara diu que no. Que la rematada de Kimmich...
2: No, jo crec que se va revisar o no.
0: A veure, en la pilota que ha entrat i Kimmich, que ha tocat...
1: A mi no em sembla que siga falta el porter.
0: Però... A mi me sembla més errada del porter que falta.
2: Sí.
0: El que passa és que generalment com està lo de que el porter no se'l pot tocar.
1: I que xiraran falta perquè el jugador alemany deixa de mirar la pilota, es gira i fa aixina a l'esquena.
2: Ha hagut un excés de confiança per part del porter.
0: Sí, jo crec que és més errada del porter que falta d'Alemanya, però...
2: Discutible.
0: Com que hi ha hagut, en efecte, com que hi ha hagut contacte, l'àrbitre, el paraguaià, el senyor Juan Gabriel Benítez, no es va complicar la vida i va anul·lar el gol d'Alemanya.
1: Estem al descans en l'Almeria 0, Màlaga 0.
0: I el porter que està queixant-se del cap, possiblement per a il·lustrar la falta.
1: No t'han fet res.
2: No, i més... No tracta d'agafar el valor, de deixar arribar, i li dona tota l'avantatge al davanter.
0: Ha mesurat molt malament.
2: Sí, exactament.
0: I la sort que ha tingut és que, en efecte, finalment el remat de l'àrbitre ha estimat que...
1: Para ballar, què vol l'àrbitre?
0: No ho sé, però està ara fent gestos. Ah, crec que és que no se pot anar a les banquetes a comentar res.
1: A veure, aigua. Si no és la hidratació, però que veu,
0: Excepte que siga la famosa pausa per a hidratació.
2: Pausa, pot
1: està
2: ser,
1: a punt de vindre.
0: Sí, que al final són de tot, excepte pauses d'hidratació.
1: A mi em pareix molt bé, que n'hi com temps molt per als entrenadors i que damunt n'hi ha cap publicitat. Tot val.
2: Fofana, crec que ha exagerat...
0: No tinc dubte, Juanjo.
2: L'acció...
1: Fofana va fer el xiste fàcil. Tanta efa ha fet de Fofito.
0: A veure, Fofana que va traure i sa falta que ja han assenyalat a Alemanya que podia haver suposat el primer gol del conjunt alemany. La pilota per dalt, la recupera de cap Kimmich, la pilota ja la té en el centre en Mesa. Ahí va... El jugador de Alemanya que toca al centre per a Pavlovic, que ja toca tenir una banda per a Wirth Pavlovic. Pavlovic novament per a Schlotterbeck, que juga per a Jonathan Tah, cerca central encara a canxa pròpia, juga Alemanya. Kimmich tocant de primeres per a Pavlovic, descarrega de primeres per a Kimmich, la pilota al perfil esquerre on apareix Schlotterbeck, que ja travessa canxa de Costa d'Ivori, xafa i toca darrere. Però jo no tanta. És cert que Alemanya domina més, però també la veig cert també, Juanjo, amb una miqueta de por de no cometre errades que li puguen costar massacres.
2: Sí, estan assegurant molt la possessió de la pilota i jo crec que ara ja Costa de Marfil se limita a buscar alguna contra en fortuna.
0: Sí, al principi havien percutit molt bé buscant a Diomandé, ara sembla que estan una miqueta més a la White esperant que va a fer Alemanya, com ara, per exemple, que Schlotterbeck no ha pogut combinar i contactar amb Florian Wirth, la pilota se'n va fora de banda i tindrem pausa d'hidratació en Toronto en el minut 24 de la primera part, recorden, en el grup E, on de moment empaten a 0 Alemanya i Costa d'Ivori, amb una bona parada de el porter Fofana a Kai Havertz i després amb un gol anul·lat a Alemanya en la cabotada de Kivitz, que podia haver suposat el 1-0, però l'àrbitre, el senyor Juan Gabriel Benítez, d'Equador, havia estimat que ixa rematada venia precedida d'una falta al porter, com hem dit, quan menys discutible, on jo crec que l'àrbitre ha optat per no complicar-se la vida.
2: Sí, per lo fàcil, sí.
0: Sí.
2: Pues sí. Yo, per a mi és un gol legal. Hi ha una llegenda negra que diu que però al porter sí que se pot votar en el porter.
0: Clar, és no, a més falta. És que estava per on atre la falta després el porter estava fora de l'ala, xicoteta fins i tot. O sea que... Lo que no se pot és carregar al porter, tocar-lo.
2: Sí, tocar-lo sí, clar.
0: Bueno, pues de moment, en eixa llegenda urbana de que al porter no se'l pot tocar en l'àrea xicoteta, li ha servit per a, en este cas, anul·lar el gol d'Alemanya, anul·lar la cabotada de Pavlovic, finalment, d'Alexander Pavlovic, del jugador del Bayern de Múnich, que diu, en efecte, ja estem veient la professió, com diu, muscle, vull dir, si és que...
2: Sí, sí.
0: I també Julian Nagelsmann, que està protestant després de veure com el col·legiat anul·lava el gol. Ahí està Nagelsmann donant
2: No porta el control, però... anava a dir que no porta el control dels arbitratges, però veig una massificació, em dona aquesta sensació, de molts àrbitres sud-americans.
0: És possible.
2: Suposa que no sé si en les fases més avançades...
0: Jo entenc, Juanjo, que també... En haver obert el ventall i que entren més equips, també entren més àrbitres de determinades zones que abans tenien més complicat arribar al Mundial.
2: Pot ser, però no sé si els europeus i tal entraran en una fase més avançada, no ho sé. Però quasi tots els... fins ara, quasi els que jo he observat, no he vist tots els partits, però els que he observat sí que hi ha una majoria de...
0: molt d'àrbitres d'Àfrica, en efecte, i de la part de centre i Sud-amèrica. Bueno, pues ahí está el joc que es va reprendre. L'altre dia també van traure una estadística que hi ha hagut un fum de gols en els minuts posteriors a les pauses de datació. Es veu que algun dels equips no entra activat com toca al camp.
2: I viceversa,
0: i alguno que ho nota, pum.
2: Està clar que a alguns li senta millor la hidratació que als altres. De totes formes, és una pausa que s'agraeix. Toronto ara en estiu fa molta calor i revitalitza els jugadors, i sent més frescos i sent millor.
0: Bueno, estem veient que està preparat per a... I si el jugador del Real Madrid, Antonio Rüdiger, això vol dir que crec que Schlotterbeck ha aguantat fins on ha pogut, i ara la pausa d'hidratació l'ha dit l'entrenador, jo ja en la següent me baixe.
2: Entregue la cullera.
0: Pilota per a Costa d'Ivori, ahí estava intentant jugar la Conan, a veure, la lluitava i la guanyava Boni, que la juga per a Conan, en este cas per a Ulay que conduix la pilota, la toca cap endarrere per a Cosonú. Ahí estava Odilon Cosonú, jugador de l'Atalanta italià, que toca amb el seu company Sangaré jugant novament per Ulay amb pilota, a obri d'esquerra novament buscant Diomandé, ahí va Diomandé, que és l'home que està fent més mal a Alemanya. Diomandé, banda esquerra, intenta la individual, se va cap a lateral de l'àrea, se la tira a línia de fons, la posa, el remat que acaba de treure, no gol, de Costa d'Ivori, Frank Kessier, en la pilota de John Diomandé. Estàvem dient que era qui més la tenia, qui més coses feia. Remunta arriba en línia de fons, la posa darrere, el primer remat, el trau com pot Alemanya, però el retruc li cau a Kessier, que a porta buida, a porter batut, envia la pilota al fons de la porteria, marca Costa d'Ivori, bota la sorpresa. De moment en Toronto, Alemanya 0, Costa d'Ivori, el gol de Kessié, 1.
2: Bueno, sí, ho hem dit fa uns minuts, que una sarpà és el que podia desequilibrar el marcador. Kessié és un jugador d'una... crec que va estar també en el Milan, no? Sí, crec sí, que sí. Sí. És un jugador magnífic.
0: Va estar al Milan, a més crec que va fer una temporada amb molts... Sí. L'any que estigui d'entrenador allí, Gennaro Gattuso, i va fer un fuig, sí, de gols.
2: És un centrecampista de ofensiu i que té molta arribada, i el resultat entra dins de lo previsible, tal qual estava, era la fisonomia del partit, no? Una Alemanya més controladora del joc, però les arpaes de l'equip africà pues han sortit efecte.
1: Jo havia dit, Juanjo, que sí, agafar un poquet més el tempo, el ritme del partit, però m'ha fet tant de cas que inclús ha marcat.
0: Ha sigut qui ha iniciat la jugada i l'ha fet molt bé, perquè ha apurat bé línia de fons. Primer ha esperat que vinguera la marca, s'ha tirat en llarg, ahí per velocitat ha guanyat, l'ha posat darrere, el primer remat crec que ha sigut de Sangaré, l'ha tret el porter, el segon, el de Kessié, estava ja batut. En este cas, Manuel Noia no ha pogut fer absolutament res i mana Costa d'Ivori 0-1 en el marcador. Intenta eixir Wilfred Tsingo, fa el revers sobre l'Alemany. Travessa ja a canxa de l'equip de Nagelsmann. Continua amb la pilota, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, la recupera el mateix Tsingo. Continua jugant ara Costa d'Ivori. La pilota a l'esquerra, novament per a Diomandé, que li està fent un curtcircuit important a l'Alemanya de Nagelsmann. Pilota per a Ulai, Ulai per a Conan, Conan per a Ulai. Jugar al centre, en el baló per a Cosonú, Cosonú en la pilota per a Diallo, Diallo que pot intentar arribar a la frontal de l'àrea, el baló rebutjat, intenta recuperar-lo novament, Costa d'Ivori, no xiula, falta l'àrbitre.
1: No, no xiula res, no.
0: No, no, el baló en el centre el recuperarà. En este cas, Wilfred Tsingo no es complica la vida desde el centro del camp, la retada sobre el seu porter.
1: Y ahora pregunta, Manolo, Juanjo, tácticamente debería Costa d'Ivori, Costa de Marfil, aguantar els cavalls un poquet o van com a locos a buscar el segon gol?
2: No crec, no saben, fet, per a fer el primer no ha utilitzat aquesta tàctica.
0: És que jo crec que en l'altra fase, com deia abans Juanjo, en l'altra fase més desenvolupada del futbol africà, probablement s'hagueren tirat al... Crec que van a intentar, perquè
1: tenen clar
0: que l'arma és Diomandé, però crec que no van a tindre pressa, que ja arribarà el moment de buscar-lo.
1: Que són capaços tàcticament de fer això, ser freds, intentar evitar la reacció d'Alemanya.
2: Sí, però se pot esperar aquesta reacció esperant-los darrere, no? Que és lo que jo crec que ho tenen molt clar, l'equip africà ho té molt clar, té que esperar que ataquen i eixir com puga a la contra. I a més té el jugador ideal per a jugar a la contra, que és el xaval
0: Diomandé. Que també...
2: Que per cert, perdona, sí. Manolo, que es troba en el, possiblement en el defensor més feble d'Alemanya, que és Kimmich, que ja parlàvem sí. fa un
0: que
2: rato...
0: Que és migcampista.
2: Que és migcampista.
0: Correcte. I per ahí han dit, anem a carregar per així, i els està eixint la jugada d'Emers Fae, el seleccionador de Costa d'Ivori, està eixint fenomenal de moment, 33 de la primera, 0, li guanya Costa d'Ivori a Alemanya, i ara també, Juanjo, anem a veure... com reacciona Alemanya en dificultats. Ja no 0-0, ja tens una obligació major, ja anem a veure com reacciona l'equip de Nagelsmann.
2: Sí, en estos partits tan igualats és importantíssim, jo sempre dic lo mateix, no? Un gol ja tens una bandera per a defensar. Ja el que té que apretar és l'altre i és molt més fàcil. Tu, diguem, la part ofensiva d'alguna forma l'has complit ja. Ara els altres tenen que buscar-te i és una situació de molta més comoditat per a l'equip africà.
1: I una puntualitat, porta més de 2 anys Emers Faé com a seleccionador de Costa de Marfil. Uh-huh. Ell és marfilell, però nascut a França,
2: va
1: néixer a Nantes i va estar d'assistent de Gasset i després ja interino i primer entrenador, vull dir, no han anat buscant, com sempre, entrenadors francesos, de Bèlgica...
0: Sí, francòfons, que és el que habitualment feien. Bueno, pues de moment li està costant, crec que a Alemanya el gol l'ha deixat una miqueta a grogui, perquè li està costant fins i tot combinar 3 passades continuades. Estem veient repetida la jugada del gol, com el baló se li queda en 3 peus a Sangaré, el segon remat, que és el de Kessié, va a la gàbia, quan ja estava batut Manuel Noia, baló per a Alemanya. Kimmich ja en canxa de Costa d'Ivori, la toca per a Pavlovic, novament Kimmich, pilota per a Geno Tantà, el baló novament per a Pavlovic, el mig centre del Bayern, amb la pilota, anava cap a l'esquerra, toca cap al centre, baló per a Geno Tantà, que intenta posar una pilotada interior, ho ha fet per a Musiala, Musiala per a Pavlovic, que intentava jugar novament, la trau des d'ahir, que sí, el baló a la frontal de l'àrea, finalment es complica la vida, en este cas era Agbadou, i ha tirat la pilota fora, la intentava lluitar en banda Nathaniel Brown, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta i que per tant el baló se'n va fora de banda, favorable al conjunt de Costa d'Ivori, 35. Des de fa 5 minuts guanyant Costa d'Ivori, 0-1 Alemanya amb el gol de Frank Kessié.
1: Comença la segona meitat de l'Almeria 0, Màlaga 0.
2: Quan estàs per davant en un partit com este, el que tracta l'equip que va per davant és estabilitzar el marcador, és buscar la tranquil·litat, per dir-ho d'alguna forma, i que apreten els demés.
0: Jo crec que ara mateix la consigna en Costa d'Ivori és que no passi res.
2: Exactament.
0: Arribem al descans i que no passi res.
2: Exactament.
0: I Alemanya va tractar de que passen coses, lògicament. Sí. Ahí està la pilota de Sané per a Kai Havertz, tirat a una banda, fora del seu hàbitat natural, que és l'àrea. Pilota per a Joshua Kimmich. Kimmich amb la pilota amagava a tirar per dins, però obri cap a fora en la situació de Leroy Sané, que obri per a Kai Havertz. Kai Havertz en lateral de l'àrea, jugant novament per a Sané. Sané amb pilota per dins per a Musiala. Musiala per a Havertz en la banda, novament per a Musiala. Apareix Musiala per dins per a Sané, que intentava jugar per a Musiala. El valor retrucat, el recupera en Mesa. Valor per a Pavlovic. Pavlovic amb pilota, arma la cama, però finalment se ho pensa, toca darrere per a Jonathan Tah. Tah de primeres per a Schlotterbeck, toca la pilota per a Kimmich i este per a Tah. Tah al centre novament, a punt de perdre Alemanya, perd Alemanya, de l'àrbitre que no hi ha falta, 3 per a 3, valor per a Diamandei, carril central per a dreta, li dona Boni, el valor per a Boni, Boni en la frontal de l'àrea, a Boni que fa, li va pegar a porta, Neuer! En el remà de Boni, en la contra era un 3 per a 3, obria Diomandé, carril central per a Boni, el tir de Boni, buscava el pal llarg, però l'exigència de força, i per tant ha pogut atrapar Manuel Neuer.
2: Li ha marcat molt el des de la tele, li ho ha anunciat.
0: La curva era molt bonica, però era
1: telegrafiada.
0: És correcte, telegrafiada. Valor per Alemanya, cau a terra, en este cas Nathan Brown, diu l'àrbitre que no hi ha falta, a punt de recuperar Leroy Sané, però ha tocat bé Ulai. Ulai amb pilota que ha jugat ja per a Conan, lateral esquerre que toca al centre, la pilota per a Sangaré, Sangaré darrere per a Kosonu, Kosonu que perd la pilota, diu l'àrbitre que la jugada és legal, continua por marcar Alemanya, Havertz, gol!
2: No. No,
0: diu l'àrbitre que hi havia falta.
1: Pues anul·lat.
0: Primer, Adis a seguir.
1: Segon que li...
2: Però, a veure, l'actuació de l'àrbitre en aquesta ocasió, jo no l'entenc tampoc.
0: Estiga bé el que ha fet, però jo no ho entenc.
2: Però ho fa tard. La jugada se prolonga quan ella té decidit xiular la falta.
0: A veure, és que és clara. És que jo no sé per què deixa seguir.
2: Clar, és que és complicar les coses. Això és una falta clara.
0: La falta de Musiala a Kosonu és claríssima.
2: I deixa acabar per
0: a... Sí, i la deixa a seguir i després anul·la el gol. Pues, de moment, segon gol anul·lat a Alemanya. La pilota jugada en llarg, buscant novament Diomandé. El cap de Kimmich, que ha tocat sobre Neuer, que ha posat la pilota en marxa. La pilota de Sané per a Kai Havertz, després de tocar, en este cas, en Mesa. El valor per a Musiala, que cau a terra, diu l'àrbitre que ahí sí n'hi ha falta sobre Musiala i serà falta per Alemanya en tres quarts de canxa, A veure, 39-0-1 guanyant Costa d'Ivori a Alemanya en Toronto en el primer partit de la jornada del grup E. Després s'enfrontaran Curaçao i Ecuador a les 2 del matí. Café para los muy cafeteros, Quedarse a les 2.
1: Yo ya estoy
0: cafetet, Valor per Alemanya, 39 per a 40. Ahí están Kimmich y Sané. Per a posar esa pilota en moviment. Perd Alemanya. 39 per a 40. Falta. Se retira finalment Sané. Serà Kimmich que alça el braç. Qui vaig a penjar la pilota a l'àrea. A Bore, la penja Kimmich, el balón queda mort, el intent de rematada per última instància ara de Schlotterbeck, la tret Costa d'Ivori, atenció a la contra, la pilota per a Diallo, Diallo per el centre, menys mal que ha vingut en este cas per als interessos d'Alemanya en Mesa, perquè Diallo ja havia retallat sobre Schlotterbeck, intenta jugar a Alemanya, el balón per a Nathaniel Brown, banda esquerra de l'atac d'Alemanya, li deixa el pas Singo, continua Brown, va arribar al lateral de l'àrea, la pot posar Brown, el balón tocat, li arriba novament a Brown, la pilota per a Florian Wirtz, el remat que toca un defensor, crec que serà, no, pues porta, balón per a Costa d'Ivori, després del remat mossegat i desviat de Florian Wirtz sobre la meta de Yahia Fofana.
1: Bé, doncs, pues, estàvem vivint un partit molt de rip, moltíssim.
2: Sí.
0: No, però finalment ha sigut tot
2: ja, els guions ha variat, com diem, ja cada un ja té una missió més clara. El cas de els africans és aguantar, atenció ara.
0: Sí, ah, ja. Intentava, en este cas, el baló rematat, se queda dins de l'àrea després de quedar-se entre un fum de cames, entre un núvol de cames... Però mireu com ja, després del que va passar contra Curaçao, que és que les tres corners següents es va rematar Soderberg fins que va aconseguir el 2-1, ara el que han fet és ficar al més alt, que és Agbadu, marcant a Soderberg, perquè no passarà això. Després el que passa és que ha sigut tal que ha rematat, però almenys han evitat la rematada de Soderberg, que és una de les millors armes aèries del conjunt alemany. Baló per a Diomandé, banda esquerra, l'atac de Costa d'Ivori, per ahí ha arribat el gol. Diomandé, que frena, que toca... per a Gislan Konan, jugant per a Ulay, que havia tocat, aunque sí, novament, de Konan, després de que tocara Sangaré per a Kosonu per a Agbadu amb pilota, central de Costa d'Ivori, que havia jugat per a Sangaré, novament este per a Kosonu, jugant de centrals, Kosonu toca per a, en este cas, per a Ibrahim Sangaré, per al de Nottingham Forest, Sangaré per a Ulay a l'esquerra, per a Konan, i ja està allà intentant, com dèiem, Juanjo, que no passi res no. A dormir les revolucions del partit Costa d'Ivori.
2: Exactament. Estes possessions són oxigen pur per a l'equip africà. Ja porten 14 o 15 passades i això és una tranquil·litat enorme. I, de pas, pues li fica... deixa transcorrer els minuts, que és lo que un dels objectius, segur, també, que passa el temps.
0: Queda morta la pilota Musiala, que no ha pogut combinar amb l'Heroi Sané en banda dreta de l'atac d'Alemanya. El valor retardat per Agbadu sobre el seu porter, sobre Fofanà, que la posa en cama dreta a la línia de que dividís els dos terrenys de joc. Ahí ha botat més Slotterbeck, tot i que després no ha pogut controlar ni Kessié ni Florian Wirtz, i serà pilota... per al conjunt africà, per als elefants de Costa d'Ivori, que guanyen 0-1.
1: En el partit d'ascens a primera divisió, continua l'empat a 0 entre Almeria i Màlaga.
0: Pilota per a Costa d'Ivori, en banda intenta eixir Boni, que cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, la demana per dins Sané, que jugava per a, en este cas, Pavlovic, no ha arribat Pavlovic, pilota... per a Konan, que ha jugat ja per a Diomandé, mal control de Diomandé, però aconseguir salvar la pilota, frena la línia que dividís els dos terrenys de joc, banda esquerra, toca per a Gislan Konan que progressa cap endavant, buscava la passada entre els centrals, però no havia arrencat Boni, era massa curta per a Boni i massa llarga per a Diomandé, ja la té Alemanya, 44, anem a veure què ha fet l'àrbitre, a veure què ha fet Juan Gabriel Benítez. De moment 0-1 en el marcador, pilota per Alemanya, la juga en Mesa, amb pilota per a Schlotterberg, este per a Jonathan Tah, cerca central, obriguem per a Joshua Kimmich, perfil dretà de l'atac d'Alemanya, però molt lluny, quasi a l'alçada de la banqueta, el baló arranca des d'ahir, l'Heroi Sané se'n va cap a dins, Sané amb pilota frontal de l'àrea, intentava buscar, en este cas era Florian Wirtz, ja l'ha recuperat Alemanya, intentava jugar-la, Diomandé ha fet que la pilota tocara en Florian Wirtz, serà baló per a Costa d'Ivori. Entrant en els últims 30 segons, més se l'ha afegit d'esta primera part, que des de fa 14 minuts guanya Costa d'Ivori amb el gol de Frank Kessié.
1: I n'hi ha un detall que crida molt l'atenció, Juanjo, en l'atac dinàmic d'Alemanya pel mig, la pressió mitja, perquè se'n venia quatre jugadors que s'acosten al que porta la pilota i el que no s'arriba de veres...
0: Set d'afegit, Carlos.
1: Mare meva. Sí que realment li estorba, li intimida i sent l'alè en el cogot,
2: És que les transicions en defensa la Costa de Marfil o d'Iguar o d'Ivori, com vulguis, ho fan molt bé. Ja es tracta de situar-se tots per darrere de la línia del baló i esperar. És molt difícil superar en una passada tres o quatre línies.
0: En Mesa a la dreta per a Eloi Sané. Sané que va buscar la individual sobre Gislan Konan. La posa Sané, el baló que tallava en el primer pal. En este cas, Emmanuel Agbadu, el defensor del Besiktas, serà treta de cantó. Corner per a Alemanya. Ahí s'incorporaran Tai Slotterbeck per a intentar caçar la pilota per dalt. La trau ràpid Wirtz. Baló per a Kimmich, que se va cap a fora. Ahora Kimmich, que la va a centrar, busca el punt de penal, la rebutja la defensa de Costa d'Ivori. El balón que le cae nuevamente a Slotterberg. La pilota per a Huir, dins de l'àrea, la va a penchar, la pencha, intentaba arribar Kai Havertz, la pilota rematada, rebutjada per Costa d'Ivori. Ha sigut per al tir de Mesa, que ha rebotado la defensa. El balón que le queda nuevamente a Musiala, per Musiala, en la corona frontal del área. Intenta Isir Wilfried Tsingo, amb pilota controlada per banda dreta. Están en Mesa y Tsingo, ahí te mescó, si está más fresca, en este caso en Mesa, que recupera esa pilota para que ya la juegue Slotterbeck.
2: S'ha sobrevalorat el jugador.
0: S'ha viscut molt. Ha sigut excessivament optimista.
2: Sí.
0: Pilota per Alemanya. En el 46 complits, quasi dos dels set que va fer xit Juan Gabriel Martí.
1: La lesió del defensa, els dos gols anul·lats.
0: A veure, la pilota del Mesa per a Slotterbeck, a Origuent en este cas per a Nathaniel Brown, intenta arribar a Nathaniel Brown novament per a Slotterbeck. Slotterbeck piqué de l'àrea, la juga dins per a Nathaniel Brown, que la jugava darrere, la demanava primer pal Kai Havertz, no ha pogut arribar, ha tallat Wilfried Tsingo.

0: Sí, però és que
1: no, no és fora.
2: És fora. No,
1: haguera sigut fora.
2: En no qualsevol cas seria fora de l'àrea.
1: Hi ha alguna ordre de FIFA que jo no haja entès per la qual enguany tots els jugadors en el Mundial tinguen que dur les botes de color fúcsia? És que són totes!
0: No, que s'ha ficat d'acord Adidas i Nike i suposa que Puma també, i Skechers que sempre fa el mateix i ja està, i copen el 80 o el 90% del mercat de...
2: Marketing.
0: Sí.
2: Sí, això són imposicions de les marques...
0: No, és el model que te donen.
1: Exacte.
2: Què?
0: Tu jugues en el model que te donen.
1: Per a la Copa.
2: Clar, però ja en sé, verà que ja és que... marketing, digui, merchandising.
1: Bona maniobra de Queixé, perdoneu, que travessa canxa, la posa en llarg per a Boni. Boni que entra en l'àrea, pot rematar. Boni arriba a línia de fons, toca en el Schlotterbeck, serà treta de cantó per a Costa d'Ivori.
0: És veritat que millor, Rodríguez, sento jo el tema de les marques, perquè si se li infla la vena a Montalt en lo que Alemanya deixa Adidas per anar en
1: Nike. No, a mi això me pareix un sacrifici. Tu ja saps que per a mi la mort del futbol comença a partir de que els porters comencen a utilitzar la màniga curta. A partir d'ahí comença a morir-se el futbol.
2: I les rodilleres. Les rodilleres les llevaren.
1: És que no pot ser.
2: Les rodilleres les llevaren també.
1: Mira com Neuer du manega llarga. La pilota al cantó per a Costa d'Ivori. Consumís 4 del 7. El valor, punt de penal. La trau en el primer pas, Nathanael Brown. No arribarà ningú, no ha arribat ahir Florian Wirtz a salvar aquesta pilota. Serà valor en atac per a Costa d'Ivori. 49. Arribarem fins al 52.
0: Recordeu que tenim en directe el partit de tornada de la última eliminatòria d'ascens a primera divisió. Minut 60 de partit, Almeria 0, Màlaga 0. 0-0 a la nada, qui guanya i puja.
1: La pilota per dalt la guanyarà, en este cas que sí, la toca darrere per a Gislan Konan, que obre l'esquerra per a Diomandé. Ahí està el perill, ahí està el punfele d'Alemanya. Diomandé darrere per a Konan, Konan al centre, pilota per a Ulai, Ulai per a Konan, Konan que busca, en este cas Diomandé, Diomandé que obre per a Ulai, que ara ha caigut a banda esquerra. Ulai en pilota, reté l'esfèric, mentre la té en ells, pensarà en Costa d'Ivori, no la té Alemanya. El valor per a... En este caso, Mandé, que intentaba señalar que el regal la salvará. Yo creo que no. Ahora sí, sobre la arribada de Kimmich. Es llança per terra per escurar. Jan Diomandé será treta de banda per Alemanya. Kimmich que la posa al centre. Alemanya que, fins que queden minuts de la primera part, vol apurar. El valor per a Ta, que juga per a Manuel Neuer. Este no se complica la vida. Li pega volea y diu, busqueu-se la vida. La intenta jugar Havertz. L'ha rematat o l'ha rebutjat Agbadú. La recupera en este cas que sí per a Costa d'Ivori, però la perd Perill. El valor per a Wirth, que toca per a Havertz. Apareix Havertz, carril central, sobre l'arribada en este cas de ningú, perquè ha arribat perfectament Costa d'Ivori per a treure aquesta pilota. Ara recupera Alemanya. La pilota és per a Florian Wirth, carril central. Wirth caubri, se l'enlaza en el Brown, part esquerra, tres quarts de canxa, a punt... bona prou del piqué de l'àrea, toca darrere, la pilota per a Florian Wirth, Wirth per a Pavlovic, Pavlovic amb pilota per a Nathanael Brown, Brown novament per a Pavlovic amb pilota, intentant jugar-la dins, la pilota interior està intentant entrar en combinacions interiors, buscant dividir les centrals d'Alemanya, però de moment ahí Juanjo, Costa d'Ivori està ben ubicada sobre el terreny de joc. A veure, ara sí, mira, per parlar, intentava arribar, en este cas era Musiala. Recuperarà Diomandé per a Costa d'Ivori. Atenció que pot eixir a la contra. Bueno, no ha vist ahí Boni, que tenia a Diallo en banda dreta absolutament sol. Recupera Alemanya, últims 30 segons. Valor per Alemanya, valor per Almeixa, que guanya metres, toca al centre per a, en este cas, Musiala, este a la dreta per a Havertz. Havertz en el piqué de l'àrea de Costa d'Ivori, la juga darrere per a Kimmich. Kimmich que la va centrar, no, amaga, toca per a Leroy Sané, que se va cap a la frontal de l'àrea, la deixa de taló, el valor per a Florian Wirtz dins de l'àrea, el remat de Florian Wirtz, però ha arribat massa mort, li ha donat temps a Fofana a reaccionar i atrapar aquesta pilota baix en el que crec que ha sigut l'última oportunitat en la primera part.
0: Juanjo Rodríguez.
2: Sí, jo crec que el guió està perfectament definit i ara té que aguantar, mantindre Costa de Marfil, mantindre aquesta diferència importantíssima. A l'equip alemany se li està negant l'última passada, no, sempre hi ha algú que estorba, que molesta, sí. I desvanece.

0: barata la jugada. Per altra banda, jo crec que Diomandé està fent-li un autèntic forat a la defensa d'Alemanya. És un mal de cap continu. No el frena, Kimmich no el frena. Kimmich no és el que se diu un defensor característic, no, i crec que té que variar molt Alemanya per a intentar empatar el partit. Jo veig, a part de la fortalea física dels africans, tampoc Alemanya està desenvolupant un xoc que il·lusione, no? Ja dic que pràcticament tots els atacs acaben en la entrada de l'àrea, i fins ara per a un equip com Alemanya té que fabricar moltes més ocasions de gol que les que ha fabricat. Sí que crec que l'arbitratge ha perjudicat a Alemanya. Jo crec que el segon gol anul·lat és possiblement just, però el primer per a mi és gol.
1: Bé, pues ese es el resum que fa Juanjo Rodri d'esta primera meitat. Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Recordem l'altre partit que tenim en directe de futbol. Tornada de la eliminatòria final d'ascens a primera divisió. Almeria 0, Màlaga 0. En la anada també empat sense gols. Així que les espases en alt en este Almeria-Màlaga. Nosaltres el focus el tenim en este Alemanya-Costa de Marfil. En 5 minuts i mig seran les 11 de la nit. Això és Punt a Punt.
2: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
3: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
2: Amunt i avall.
3: El magazín que et fa viure el territori.
2: Amb Sergi Olcina.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
5: T'ho contarem tot.
6: Però tot, tot, fil per randa.
5: Te'n vens?
4: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
8: L'economia per a totes i tots.
9: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
8: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
10: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
10: Obri la ment. Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Con les carxofes.
10: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut?
17: Molt bona, molt bona.
18: Ara sí que me l'espera.
19: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
8: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
19: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
5: És una os.
3: Punt A Punt. Esport en estat pur.
16: Las ganas me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
1: Continuem en directe en A Punt Ràdio, continuem en directe en el Punt a Punt, en descans del Alemanya, Costa d'Ivori, n'hi ha gol important. En Almeria s'avança el Màlaga, marca Chupe, qui si no. Almeria 0, Màlaga 1, minut 66 de partit. Ara mateix el Màlaga és equip de primera divisió. Encara queda mitja hora, però Manolo, telita, eh? Sí. Telita.
11: De moment, ara és l'Almeria el que té tota la pressió.
1: Jugant en casa, a més.
11: Jugant en casa. És cert que l'empat li val no a 90, sí a 120. Però, de moment, el que tindrà que fer és obrir-se i ja veurem si ahir el Màlaga pot aprofitar. Jo m'alegre. A més, és que ja ve algun jugador de l'Almeria, com Nico Melamed, que va tenir un comportament lamentable amb els futbolistes del Castelló en l'eliminatòria entre el Castelló i l'Almeria.
1: Sí.
11: Així que m'alegre, per bons amics que tinc en Màlaga, de que siga el conjunt de la Costa del Sol qui, de moment, estiga per davant del mercat.
1: Jo m'alegre, encara que ja no està d'entrenador, Rodri, saps per aquí, per Sergio Pellicer, que és amic nostre, que el tiqués tu quan estava en el Mestalla, el xiquet de Nules, que ha sigut entrenador en tres etapes del Màlaga i que té part del mèrit perquè quasi tots els suors que va pujar del Malacita no estan ara jugant en el primer equip.
0: Fenomenal. Que guanye... Qui, si diu Manolo que preferís que guanye el Màlaga, pues que guanya el Màlaga.
11: Sí, sí, jo és que llegaré a un gust...
0: Jo crec que té més solera el Màlaga que...
11: Ah, té més solera. No, i a part és que t'ho dic, hi hagué cert comportament de Nico Melamed celebrant el gol en la cara dels futbolistes del Castelló. És que era innecessari, vull dir... M'alegre de que puja el Màlaga, a banda de que és un lloc on tinc bons records i, a més, és un estadi bonico també per a primera divisió.
1: Bueno. Està guanyant Costa d'Ivori 0-1 davant de Alemanya. I, clar, molta gent diu, ah, està perdent Alemanya. Bueno, espai-et en els cavalls perquè n'hi ha una veritat i és que tots els jugadors de Costa d'Ivori juguen fora de...
0: Jo que tinc ànsies de periodista... Els periodistes te diu sou quasi tots tècnics frustrats.
1: Ah, sí? Sí, jo no, i ho saps.
11: Total i absolutament.
0: Jo vos faria una pregunta als dos i la pregunta és senzilla. Senzilla. I és... si considereu una sorpresa que no, ja a part de que el resultat ara favorís l'equip africà, sí. Si guanyara, si finalment es consolidara este resultat, si ho consideraríeu una sorpresa la derrota d'Alemanya o no?
1: Manolo, en tu permís comença jo.
11: Comença tu.
1: Anem a veure. Objectivament,
0: després ve una altra,
1: Objectivament,
0: més complicada
1: que
0: encara.
1: La selecció 33 del món li guanyi a la número 9 és sorpresa, objectivament. Jo, que a banda de que m'alegre de que perga Alemanya pràcticament sempre i de que guanyen les seleccions africanes per moltes raons d'evolucions i de tot.
0: Si t'està sentit algun alemà.
1: No.
0: No te va enviar una caixa de bombons.
1: No, però que ho dic amb tot el respecte, tinc amics alemans, se me pareix un país espectacular, però la selecció de futbol d'Alemanya, jo mai he tingut la meva simpatia, com la d'Anglaterra tampoc. I a França tampoc.
0: Però tu saps qui te cau bé?
1: Poques. A voltes Espanya. No, però el que te vaig a dir és, tu ara mires l'alineació de Costa de Marfil, val? Bé. El porter Fofana és el porter de l'Ajax. Els defenses, Kusunu, val? En 15 milions de valor al mercat, és el defensa de l'Atalanta de Bergamo, val? L'altre central, que és Agbadou, el número 20, i t'estic dient, és defensa del Besiktas, que és un dels quatre grans de Turquia, en 16 milions. Val? Anem als laterals, Singo, val? Ahí tenim a Singo,
0: Galatasaray,
1: 23 milions de valor de mercat.
0: Galatasaray.
1: Alerta. Lateral esquerre, Conan, amb el número 3. Conan, el xiquet
0: Gil
1: este,
0: Vicente.
1: Està jugant en Portugal, en el Gil Vicente, que és un dels nou grans del futbol portuguès. Continuem en Sangaré, imagina. Ah, gol del Málaga, el segon.
11: 0-2.
1: Ah, pues. La estava jo mirant l'ordinador. 0-2, la contra del Málaga.
0: La maldició de Manolo.
1: Gol de Manolo, eh?
11: Jo estic contentíssim.
1: Málaga, minut 71. Com sàpia administrar... Pingolàs, mare de Déu. Com sàpia administrar esta victòria, ja és equip de primera divisió. I en casa del Almeria. Quin disgust per a Turquia. Mare de Déu. Pues mira, ahí está.
0: Bueno, esta vez en la respuesta de que es,
11: estaba justificando la segunda respuesta en base a Alex Cifres.
0: Un poquito ambiguo.
1: Ibrahim Sangaré, del Nottingham Forest, es el pivot. 1.000 millones de valor de mercado. Ya han parlado que está en Arabia Saudí, que sí es, además de que estaba en el Barça, tal. Diallo, per suposar, que diu d'un Diallo que, recordem, està ara mateix en el Manchester United i que té 45 milions de valor de mercat. Hem parlat de l'altre, de Diomandé, que estava en el Leganés, després una història que té, i 90 milions de valor de mercat en el Leipzig, el que més valor té de tot. Ulawi, el 26, val? Anem a buscar on està el xiquet. Ulawi està en Trabzonspor, en Turquia, i té un valor de mercat també altíssim. Vull dir, tots estan en un... una situació de mercat en uns equips. Falta Boni, si vols, el davanter.
11: Inter de Milà.
1: Que està en l'Inter. En 22 anys i té 35 milions de valor de mercat. És a dir, que si tens un entrenador que sap combinar a aquestes superestreles, tens una selecció competitiva per a qualsevol cosa. Que no han arribat al nivell de jerarquia i d'ultraqualitat i d'ultrateniment del Marroc, que és la millor selecció d'Àfrica, que per a mi n'hi ha tres Àfriques, està de dalt del Sàhara, la subsahariana, que és l'Àfrica negra, i després la de la dreta, Somàlia, Etiopia, tot això, i la que és més propera a Àsia, que és la menys futbolera. I això és la veritat. A la fi, pues, no hauria de ser una sorpresa per al món en general, per a la intel·ligència artificial, els gols esperats, que acabem de canviar el partit, sí, però no. Segona pregunta.
11: No, espera, jo diria que a primera vista sempre és...
1: No t'ha paregut bé?
11: M'ha paregut fantàstica, però m'ha paregut massa numèrica, sí, i crec que en el futbol entren altres coses.
0: En un monosílabo podria ser...
1: Complen el pitjapal.
11: No, jo el que dic és que, d'entrada, sempre me semblarà una sorpresa que Costa d'Ivori li pugui guanyar a Alemanya, però mirant, en este cas, la evolució del futbol africà, ja no és tanta sorpresa.
0: Sí, a més ho hem dit, que no era un partit d'un pronòstic clar.
1: Segona pregunta, senyor.
0: No, ja no t'ho fas ninguna perquè mos poden donar així la una del matí.
1: Que te promete contestar.
0: No.
11: Bueno, pues ya de moment poten al terreny de joc, que jo crec que en Alemanya no hi ha canvis.
1: On no n'hi ha canvis amb vos, els caretos de l'Almeria, després del 0-2. Segon gol que ha marcat la Rubia. Mare de Déu, 74 de partit, Almeria 0, Màlaga 2, si no n'hi ha miracle, el Màlaga és nou equip de primera divisió. Així que... No,
0: queden, pues, 15 minuts...
1: Mira, l'Almeria està per a marcar el 1-2 en este moment.
11: Gol de l'Almeria.
1: I puja al marcador, Leo Baptistao, fa el 1-2, així que...
0: Se complica.
1: Li complica el tema al Màlaga.
11: Sí. Vale, va tindre que patir, els últims minuts.
1: Patir el que li pega.
11: El que li pega a Kennedy.
1: Patir això. N'hi hauria que actualitzar això perquè ja la gent ja no sap ni qui és Kennedy.
11: La gent.
1: No sap qui són els Beatles, imagina't.
11: Però saben el... És que tenia una edat i no ho podem negar.
1: Però saben el que fa del... les coses així de... Jo ja m'he enterat, este estiu, lo que és la casita. Tu saps lo que és la casita?
11: Bueno...
1: Rodri, no saps lo que és la casita. N'hi ha uno que encara té el cor pur.
0: Què és la casita?
1: T'ha fet tu cur. N'hi ha un cantant, d'aixòs que diuen Bad Bunny, que està arrasant en concerts i sí, famosos, sí. I en l'escenari n'hi ha la casita. I la casita només van les influencers, els futbolistes.
11: Els vips, la gent en pasta, les xicones guapes.
1: La cançó, Isa, la de por la mañana café, por la tarde, sí. Pues Isa, la teua neta la ballarà.
0: Me vaig quedar en Sara Montiel.
11: Ah, pues.
1: En la violetera.
11: Bueno, falta per saber, crec que en Alemanya finalment sí que s'ha quedat fora Schlotterbeck i ha entrat Antonio Rüdiger. Ara ho confirmarem.
0: Rüdiger, que ha renovat, no?
11: Un any més en el Madrid.
1: Los Rodin, que me parece a mí. No sé, jugador.
11: Tota sí, vida, però com així en Espanya li ho permeten tot, és fàcil.
1: I si fixa el Madrid a la va, també me pareix un jugador sobrevalorat.
11: Sí. Bueno, pues en esta Jonathan Tah I jo diria que sí, que Soderbergh ha caigut, però no estic segur, eh? Anem a veure, de moment sí que és cert que no s'anuncia cap canvi.
1: És eixirà sobreimpressionat segur en la tele, que la tenim de apoyo, així. Ja veuré què és.
11: I ja veuré què se li que ocorre.
1: 11 i 7 minuts de la nit, això és el punt a punt, estem en A Punt Ràdio, vivint este Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Recordem que s'està jugant els últims minuts del partit final per l'ascensa a primera divisió, Almeria 1, Màlaga 2, en acabar així, tot i que l'Almeria acaba de retallar diferències, seria el Màlaga qui pujaria a tercera, a primera divisió, acompanyant, per tant, al Deportiu de la Coruña i al Racing de Santander.
11: Ja hi està Antonio Rüdiger. Crec que Alemanya ha passat a defensa de 4, Crec que es queden Ta i Rüdiger en mig, Ivan Kimmich i Brown als laterals. De moment la pilota és per a Diallo, que xafa àrea, que la posa al centre. Arribat ahir, Mesa per a de rebutjar aquesta pilota, que tocava Kai Havertz, s'adorme en Mesa, la recupera que sí, pilota per a Ulai, Ulai sobre l'arribada de Conan, Conan que va llançar a la porta, el valor rebotat, la deixa eixir Diomandé, serà pilota per a Costa d'Ivori en atac. En el primer minut, confirmem que en efecte és Lotterbeck, ha anat fora i que ha entrat Antonio Rüdiger. Jo crec que se queden, com deia, Tai Rüdiger en mig, amb Kimmich a la dreta i Nathaniel Brown a l'esquerra. La pilota que jugarà Alemanya i sent des de darrere, en Mesa, que jugarà sobre Ta, que la juga sobre el porter, perillós a la sessió, ha tingut que llevar-se la pilota de damunt, Neuer, intentava girar Musiala, ha tancat perfectament que sí, que és qui té la pilota, la jugarà a la dreta, on apareix Diallo, després de que toca amb Singo, Singo novament per a Kosonu, Kosonu amb la pilota, jugant novament per a Wilfred Singo, que la juga en llarg, buscant en este cas que sí, ahir li ha guanyat la partida Jonathan Tah, jugant per a, en este cas, Nathaniel Brown. Jugava Alemanya per intentar eixir Kai Havertz, que intentava girar, no li ha deixat el seu defensor, que ha posat el peu i envia la pilota al lateral.
0: No acaba d'agarrar-li la manivela al partit Alemanya. Molt desanxelat, no hi ha cohesió, no lliguen, no trenen jugades, molt anàrquic.
11: A veure ara Brown, que intenta progressar per part esquerra, la demana Musiala dins de l'àrea, fa el regat Musiala, però ha arribat per a rebutjar Kosonu, la pilota que intentava jugar Musiala dins de l'àrea, serà treta de cantó la primera per Alemanya en la segona part. Ahí el que passa és que jo crec que Kosonu havia marcat malament, havia deixat massa lliure Musiala, després sí que ha rectificat bé i ja ha tancat el camí. Ahí está Joshua Kimmich para pasar la pelota en movimiento. A la curta T a Florian Wirth. 3 de la segunda, 48 de partido, 0-1, guanyant Costa d'Ivori Alemanya. Pilota de Wirth para Kimmich, piqué de l'àrea, la pencha Kimmich, segon pal, Fofana, que ix per dalt i atrapa i la posa per a que sí. A fore que fa Costa d'Ivori, si pot eixir a la contra, que sí, guanyant metres. Té a Diomandé en l'esquerra, que juga darrere per a Gisli Conan. Gislan Conan amb la pilota jugant per a Gbadú, que toca per a Sangaré. Sangaré al centre, jugant, desplaçant cap a Wilfred Singo, que davant de la pressió d'Alemanya juga amb el seu porter, amb Fofana, que juga per a Gbadú. En el lateral de l'àrea, Gbadú per a Conan, Conan per a Gbadú. Apareix Agbadú per a servir sobre Conan, que puja a banda esquerra, amb pilota controlada, la servís cap al centre, per al control de Boni, que se la tira en llarg davant de Jonathan Tah. Boni que va al cantó, amb Tah, la aguanta Boni, la toca darrere, la pilota per a Diomandé. Diomandé intentava eixir, s'ha llançat per terra, l'Eloi Sané serà lateral per al conjunt de Costa d'Ivori. Ahí s'havia tirat la pilota en llarga, l'havia aguantat molt bé Boni. Davant el centre, en Joan Boni, que com dèiem, amb 22 anyets, ja està en l'Inter de Milà. Jugant la pilota darrere, Fofana, que és a la corona de l'àrea, xafa la pilota, la toca sobre el seu central, sobre Kosonu. Dilon Kosonu, que juga novament per a Fofana, La trau Fofana, cama esquerra, intentant jugar amb Diomandé. Ahí s'ha avançat Ta, la pilota que tocava en este cas en Mesa, pilota de Musiala per a Wirth, no ha pogut arribar Wirth, intenta eixir molt bé, en este cas Costa d'Ivori, la pilota per a Kessié, guanya Metes, ha eixit molt bé Kessié, té la dreta Diallo, Diallo en el piqué de l'àrea, va xafarar-li Diallo, la deixa per a Kessié, Kessié que llança, el valor retrucat en la defensa, ha parat Neuer, en una bona arribada, Juanjo, de Costa d'Ivori.
0: Perillosa, arribada perillosa, contraataca bé, molt, molt bé, tenen, ja ho he dit fa un rato, que tenen molt clar els africans el guió del partit. Només perden la possessió, fan una transició molt intensa en defensa i dificulta molt a Alemanya obrir huecos i crear ocasions de gol.
11: Pues ahí está Alemanya jugant la pilota mitjançant Jonathan Tah, el central del Bayern, que busca i troba Florian Wirth, que no ha pogut trobar Pavlovic, Ix perfectament, en este cas Ulai, a la contra, el servint a la dreta, per a Diallo, Diallo dins de l'àrea, amaga Diallo, la deixa per a Ulai, que ja el safara, l'ha tingut ahí Costa d'Ivori, en el remat final d'Ulai, després de servir des de la dreta Diallo, altre atac de Costa d'Ivori, que està trobant el camí cap a la meta de Manuel Neuer.
1: Sí, senyor.
0: Ara estem davant d'una Alemanya semigrogui. Sí, sí. Està arribant en molt de perill, tenen una facilitat enorme els Costa de Marfil per a solventar els enfrontaments individuals.
11: Clar, és que se suposava que el joc físic allà a Alemanya és on podia apretar, però és que està comodíssima a Costa d'Ivori.
0: En el 1 contra 1 són molt bons, molt ràpids, desborden, guanyen, està fent un molt bon partit.
11: Sane per a Wirth, perdona Juanjo, Wirth que la pinxa, la trau perfectament Kosonu, el valor per dalt, el lluitava Ulai, la guanya Alemanya, però el valor cau en una banda on apareix Jan Diomandé, que intentava tocar darrere, estava envoltant de tres futbolistes, per la pilota, el valor per a Kai Havertz, que intentava jugar dins de l'àrea, la rebutja Gislan Konan, el valor cap al camp d'Alemanya, on torna a començar Jonathan Tah la jugada, jugant per a Pavlovic, el mig centre del Bayern, novament per a Antonio Rüdiger, que obre en la pilota de Sané, que juga sobre en Mesa, el valor rebotat en la defensa de Costa d'Ivori, cau en la banda, novament per a l'Eloi Sané, que toca darrere per a Kimmich, Kimmich en pelota, jugant per a Musiala, Musiala per a Pavlovic, Pavlovic per a l'Eloi Sané, que va al lateral de l'àrea, la posa des de línia de fons, el valor per a Florian Wirth, que la centra dins de l'àrea, el valor per a Kai Havertz, que intentava baixar-la i girar-se, ha fet lo primer, no lo segon, pilota per a Fofana, pilota per a Costa d'Ivori.
0: A mi sembla que l'entrenador de el seleccionador alemà hauria d'intentar algun moviment,
11: manejar
0: algo, perquè clarament s'està demostrant que no estan funcionant bé l'equip, i quan se dona aquesta situació i aquesta circumstància, lo normal és canviar.
11: Sí, i a més és que té bons futbolistes per a canviar en la banqueta alemanya. La pilota per a Diallo. Ahí va, en este cas, a Matt Diallo. Jugant. Aunque sí, ara este per a Wirth, Singo. Singo al centre. Pilota per Ulai. Ulai amb baló. Conduís bé este Ulai. La pilota sap el que fa amb ella. La reté i és qui arma pràcticament, és el home, és el servei de l'equip de Costa d'Ivori, eh? Juga Ulai per a Wilfe 5, el 5 a banda dreta, la pilota per a Diallo, Diallo que podia anar-se de Nathan Brown, la pilota la recupera mateix Diallo, la va sentar, la centra, el baló dins de l'àrea, ha estat lenta i que si he...
0: S'ha dormit.
11: Sí, s'ha dormit i li ha donat temps, en este cas, a la defensa alemanya a tirar la pilota al cantó. Però està allí arribant molta Alemanya, Costa d'Ivori.
0: Sí, arriben en molta facilitat. Insistisc que en l'1 contra 1 hi ha una superioritat enorme en l'enfrontament individual i d'ahí d'aquestes situacions les aprofita molt bé Costa de Marfil.
11: Pues ahí está Diallo a posar la pilota, que va cap al segon pal, no arriba que sí, la perseguís Pavlovic, que la deixarà eixir, ha anat a per ella Diomandé, que ha agarrat el seu marcador, l'ha tirat a terra, i el paraguaià Juan Gabriel Benítez diu que n'hi ha falta. S'enganya Alemanya, recupera Costa d'Ivori, la pilota per a Wilfred Tsingo, jugant per a Diallo. Amat Diallo amb la pilota des del lateral, la servisa al centre, pilota per a Kessié, Kessié per a Ulay, Ulay que toca darrere per a Cosonou, central de Costa d'Ivori, cap a l'altre central, cap a Agbadou, Agbadou per a Kislan Konan, banda esquerra de Costa d'Ivori, apareix Aïe Diomandé, que juga la pilota normalment per a Konan, Konan en este cas jugant per a la projecció en atac, la va centrar Konan, no arriba, segon pal! No li ha pegat en este cas, crec que era Brown, no li ha arribat a pegar tampoc Diallo, la pilota per a Konan, Konan que la juga darrere per a Ulay, Ulay amb la pilota, la juga Costa d'Ivori, que de moment està siguent molt millor en la segona
0: molt
11: part.
0: Molt millor i controlant perfectament, i això que fins ara Diomandé no ha entrat en xoc.
11: Exacte. Però... Bueno, el baló dins de l'àrea, la pilota per a Sangaré, la posa al centre, el remat de Diomandé, precisament se'n va fora perquè no l'ha engaltada bé, però Costa d'Ivori està ballant a Alemanya en la segona part,
0: Sí, està portant tota la iniciativa, continua pensant que està completament grogui i Alemanya deurien, els canvis se fan imprescindibles, en la meva opinió, i deu de moure algo per a tractar d'acabar en la imatge que està donant Alemanya fins ara.
11: A vole, ahí intenta partir Leroy Sané, la juga al centre, ha tallat bé, en este cas Sangaré, la pilota per a Leroy Sané, banda dreta de l'atac d'Alemanya, jugant amb Kimmich, la pilota per a Wirth, Wirth Kimmich, Kimmich novament a la dreta per a Sané, per a la línia de cal, però encara lluny de l'àrea, se'n va, cau a la lateral Wirth, que toca novament per a Sané, Sané en pilota, però és que Alemanya toca, li falta molt de ritme.
0: I en la zona de ningú.
11: Sí, però a més és que toca molt previsible, les passades les podríem dir, mira... ahí está Rudiger que dice así, que está como un esmaraques, ha chutado a porta desde 40 metros, el balón se le da fuera, como no puede ser de una otra manera.
0: Difícil sorprender.
11: Preparas para entrar Denis Undaf, el davanter del Stuttgart, y Nadiem Amiri, el mig de la selección también Alemania. La pilota per a Cosonou, que la envía sobre el supporter, le pega Fofana en Jark, intentará baixarla Boni, lluitant amb ta, ha tocat ta la pilota, diu la veritat que era falta.
0: Sí, la sort d'Alemanya pot ser que a pesar en el cas de que avui perdera, pues crec que al final es classificaria Alemanya, crec.
11: Sí,
0: crec.
11: Sí, bueno, que era l'últim partit contra Ecuador.
0: Sí, lo previsible és que guanyi. Sí.
11: Sí, perquè a més per els gols són 7-1. Sí. En l'altre partit. Bueno, pues la pilota és per Alemanya, precisament. Pavlovic amb la pilota, jugant per a Kimmich. Kimmich amb la pilota, la juga darrere. Pilota per a Rüdiger. Rüdiger per a Jonathan Tah. Tah per a Weir, per a Brown, perdó. Brown per a Pavlovic. Pavlovic amb la pilota. Juga per a Tah. Tah l'envia novament a Brown. A l'esquerra, este per a Pavlovic. Canvia a la dreta, on apareix novament l'Eloi Sané, que va enfrontar Gislan Konan, Sané al lateral de l'àrea, isca pa fora, continua Sané, la toca per a Kimmich, que la va posar dins de l'àrea, i la trau perfectament Wilfred Tsingo, però el rebuig és roïn, la pilota finalment per a dins de l'àrea, en este casera Musiala, ha tocat el defensor, serà treta de cantó per a Alemanya, que prepara dos canvis.
1: En Almeria, 10 minuts d'afegit, 10, estem en el 90, Almeria 1, Màlaga 2, amb esta victòria, Màlaga és equip de primera divisió.
11: La pilota... A veure, per a Joshua Kimmich, a la dreta del cantó per a Alemanya, 58-13 de la segona, en Toronto, Grup E, con tal igual, punta a punta, bon ràdio, Alemanya 0, Costa d'Ivori 0, Kimmich que posa la pilota, el baló per dalt, ara sí, és perfectament, el porter Fofana ja atrapa, l'enviava, intentant buscar la contra ràpida, amb Amat Diallo, no ha pogut contactar, no ha pogut controlar Amat Diallo, la pilota serà per a Alemanya. Hi ha una topetada entre Sangaré i Havertz. Queda Havertz en terra. Imagina que està intentant que el VAR entre. Se'n va Leroy Sané. i entra, anau a les canvis, se va Leroy Sané i entra Llewellyn. És el primer canvi. Se'n va Musiala i se'n va Pavlovic.
1: Sané, Musiala, Pavlovic i Sen. Entren Llewellyn, Undav i Amiri. Exacte.
11: Amiri i Undav. Que l'altre dia va a veure porta contra Costa Rica.
0: Jo sempre establisc una interrelació entre la imatge d'un equip, en aquest cas Alemanya, sí, i el no poder destacar a cap jugador. Quan tu estàs veient un partit i dius qui està jugant molt bé d'Alemanya, dius ningú. Entonces, pues, justifica d'alguna forma el resultat.
11: Bueno, pues la pilota que intenta jugar a Alemanya és Kai Havertz, que perd la pilota, intenta ser Ulai. Este Ulai m'està agradant barbaritats. Té un criteri per a jugar la pilota extraordinari. El baló per a, en este cas, Florian Wirtz, que ha tocat amb la zona de Brown. Florian Wirtz des de l'esquerra. Està Stesen terra. Wilfred Zingo, Alemanya no la tira fora. Pilota per a Llewellyn, que intentava llançar a porta. El baló se'n va fora. En el llançament de Jamie Llewellyn, el davanter de l'Stuttgart, l'àrbitre diu que serà treta de porta. Està que sí parlant amb l'àrbitre, que li donin l'atenció sobre la circumstància de que Wilfred Zingo estava a estès en terra després de la topetada amb Denis Undav. Un moment. Trau Fofana, 61 15 de la segona, 16 de la segona, perdó. 0-1, guanyant-li Costa d'Ivori a Alemanya amb el gol en el 30 de Kessié. La pilota espera Diomandé, que ara canvia de banda, jugant amb Zingo. Zingo per a Cosonú. Cosonú al centre, maniobra Sangaré, que juga darrere. Hi ha un cacau important en Almeria amb sí, roches sí. Per a tots.
1: Leo Bautista va ahí pegant-se en un, en l'altre. Estem en el 94, ne queden 6. 1-2, guanya el Màlaga en la victòria. Puig a primera divisió.
11: Fofana que li pega. Cama dreta, el baló al centre del camp. El guanya Químic. La pilota per a Llewellyn, que partís per a intentar combinar amb Undav. No, la pilota la reté Llewellyn. Intentava jugar amb Kai Havertz. Rebutja Cosonú. El baló intenta, en este cas, baixar-lo Boni. Diu que li ha fet falta. Diu l'àrbitre que no. La pilota, novament, per a Undav, que la penja. Al segon pal apareix Cosonú. Será córner per Alemanya.
1: Intensitat defensiva, Juanjo, de Costa d'Ivori.
0: Sí, ara pareix, hi ha símptomes de que Alemanya s'ha despertat un poquet, però en el global crec que el resultat és meriscut per a Costa de Marfil.
11: I és cert que ens crida l'atenció Diomandé, que ens crida l'atenció Diallo, però a mi el central, el 7 Cosonú i el 26 Ulai, m'estan pareguent dos futbolistes.
1: Parle de memòria, crec que seria, en cas de produir-se, la primera derrota en la història del Mundial d'Alemanya davant d'una selecció africana.
11: Atenció, el remat a porta després de la errada de Fofana, de Kai Havertz, que se n'han a fora. Treta de porta per a Costa d'Ivori. Jo no recorde que Alemanya...
1: No s'ha perdut mai. Penses,
0: en el primer partit
11: no, contra una selecció
1: africana en un mundial.
11: Jo no recorde.
1: Ah, li preguntem a ChatGPT.
11: Correcte.
1: A voltes falla més que una copeta de fira, eh?
11: Això sí. La pilota per a Costa d'Ivori, jugant a Kvadu per a Cosonú. Cosonú que obri a la dreta per a Wilfried Zingo, que toca al centre per a Ulai. La desplaça Ulai de primeres. Molt bé, Ulai. Jugant amb Diallo. No l'ha pogut retindre Diallo. No arriba a temps que sí. Intenta jugar ixa pilota en mesa al centre. Hi ha hagut dos homes a terra, però diu la veritat que continue després de que caiguera pues mira,
1: sí que
11: a terra.
1: Perdre 2-1 davant d'Argelia l'any 82.
11: En Gijón.
1: Però és l'Àfrica per dalt del Sàhara, la subsahariana.
11: Sí, jo
1: me referís a Mali, a...
11: Contra Argelia en Gijón.
1: Congo...
11: En el Mundial del 82, sí que és verdad. Crec que van marcar la Musi i Belumi, crec que van ser. La pilota... Per a Fofana, després de la jugada on no se ho ha pensat dos voltes, i ahí Sangaré ha rascat sobre Nadiem Amiri, que no ha pogut progressar Neuer, i simpàticament al centre del camp per a jugar en Kimmich, reté la pilota Kimmich, la juga per a Mesa, en Mesa en pilota, desplaçant per a Antonio Rüdiger, que obri en este cas a la dreta, on està a Miriam la pilota, jugant per a Kai Havertz. Kai Havertz ha començat de davanter i està ara pràcticament pegat a, una, a la banda dreta tota l'estona, Juanjo.
0: Sí, i ja es comença...
11: Ja no sé si és ordre tàctica o desordre tàctic.
1: Okay.
0: Al final no sap si és que és una... o estan improvisats, no ho sé, de totes formes, molt dolenta, molt fluïssa la imatge que està...
11: Que ha enganxat ahí bé Alemanya, intentava combinar ahí, en este cas Nathan Brown.
0: Podia ser que empatara Alemanya.
11: Sí, seria, sí, entra, perquè té potencial.
0: Entra dins
11: però,
0: de lo previsible.
11: Però per xoc no serà.
0: No, exactament, no serà. Si marca no serà la conseqüència de...
11: Exacte. La pilota...
0: Serà la causa, no la conseqüència.
11: La pilota espera Alemanya en la treta de cantó.
1: Fofana demana cap als seus companys.
11: Que el tinga ahí, que les dos i si d'esperar...
0: Bueno,
11: ha eixit una per tabaco i l'altra per el Marca. Sí.
1: Seguís guanyant del Màlaga 1-2 davant de l'Almeria. Estem en el 89 o 88, 10 d'afegir, però l'expulsió que n'hi ha hagut ara fa 3 minuts en la picabaralla que n'hi ha hagut, encara es comptarà.
11: La posa Químic, ara sí, els punts, perfecte. De Fofana, rebutgen la pilota al centre per al Mesa, diu l'àrbitre que n'hi ha falta sobre Fofana, que jo crec que ha aprofitat per a tirar-se a terra.
0: Sí, no, això ho fa bé. És més regular en les caigudes que...
1: El porter està decidit de què es queixa.
11: Sí,
1: del muscle, de la panxa.
0: Ha hagut ahir un detall que els haixin al cap i veu i fa...
11: Hi havia un especialista en això, se'n recordareu d'ell, va jugar en el Betis, el porter campió del 86 amb Argentina, Ney Pumpido.
1: Ney Alberto Pumpido. Sí.
11: Que quan en una eixida, sobretot en tretes de cantó o balons aèris, veia que no arribava, ell directament se llançava sobre el davanter i la majoria de voltes xiulaven falta al davanter.
0: Els porters argentins se la saben totes.
11: Totes.
0: Totes. Totes. Mira Batalla, el del Rayo. És un actor totalment.
11: Absolutament.
0: I perdent temps, vamos, inigualable.
11: Sí, senyor. Pues la pilota que li cau a Manuel Neuer, 68.
0: Gazzaniga.
11: 67.
0: Gazzaniga igual.
1: I el Dibu Martínez.
11: I el Dibu, ni te conte.
0: Sí.
11: Anem camí del 23 de la segona.
1: El bon ser en Carnevali i el Pato Fillol.
11: I Jorge D'Alessandro. I el loco Fenoy.
1: Fenoy, que xutava penal.
11: Sí, sí. A vore el balón que pot empatar l'Alemanya. Gol. La centrada. Gol. D'Alemanya. Denis. Undaf en la centrada des de la dreta, li guanya l'acció Undaf als centrals del conjunt africà de Costa d'Ivori, empala amb la cama esquerra en àrea xicoteta, marca Alemanya, empata l'equip de Nagelsmann, 23 de la segona, 68 de partit, empata Denis Undaf, Alemanya 1, Costa d'Ivori 1.
1: El davanter de l'Stuttgart. Mentre que...
0: Sí, però un desajús clar de la defensa.
1: Final del partit en Almeria. El Màlaga és nou equip de primera divisió. Ha guanyat 1-2 davant del conjunt del Almeria. Màlaga ascendix a primera.
0: No van a tindre una eixida dels vestidors agradable.
11: No, segur.
1: No, ni el Màlaga tampoc, no. Jo crec que no.
0: Bueno, el Màlaga sí, que xillem, bueno.
1: Tira
0: pedraes, pues bé, això és alegria.
1: I empaten a un Alemanya i Costa de Marfil. Passa un minut de les 11:30 de la nit. Així estem, donant-li tralla des de les 12 del migdia en Apunt Ràdio.
11: I el que ens queda, la pilota per Alemanya, que ha empatat el partit i que ara voldrà guanyar per espenta. Per el que ha fet sempre Alemanya, mira la pilota per a Kai Havertz, el valor rebotat. En este cas, en Wilfred Tsingo, apareix Fofana i atrapa.
0: Possiblement l'únic desajust que han tingut la defensa l'ha castigat molt. De totes formes, és de veres que la jugada venia trenada. El centre és bo, ja passa per davant d'un primer remat i en el segon ja fa el gol.
11: Bueno, pues la pilota, en este cas per Armesa, que juga per a Tà. Tà al centre, no ha arribat a Miri, però sí ho fa Kai Havertz, que cau banda dreta, com dèiem abans. Ahí està Havertz, amb un Duff, que jugarà darrere, en este cas era Lewelling, la pilota per a Kimmich, que buscava dins, en este cas era Wirth, ha tallat, en este cas Costa d'Ivori, que ara me pareix que acusa el gol d'Alemanya. Baló per als alemanys novament, pilota per a Kimmich per a Lewelling, amb la pilota, a veure què és el que fa, la reté i la toca darrere, baló per Antonio Rüdiger, últim moment Alemanya, que juga en paral·lel, passada de seguretat per a Jonathan Tah, Tah que obri a l'esquerra per a Nathaniel Brown, Brown per a Tah, Tah amb la pilota, en el centre geomètric del terreny de joc, jugant per a Antonio Rüdiger, que la penja dins de l'àrea, havia arribat ahir bé, en este cas crec que era un DAF. El baló l'ha rebutjat en primera instància, que va dur en segona Cosonú, el baló que va a cancha d'Alemanya, la intenta guanyar Diomandé, atenció que se la du davant de Kimmich, se tira la pilota en llarga, se va de Kimmich, no pode Antonio Rüdiger, que va amb tot, i envia la pilota al lateral.
0: Ha baixat el ritme Costa de Marfil, la no participació de Diomandé es nota molt, ja han tapat bé el hueco Ise per el que entrava en la primera meitat i ara està estabilitzat, veig més ficat en el partit ara els alemans. Són dinàmiques del xoc, sí. de vegades
11: són partícips del partit,
0: hi ha ondulacions, els gols sempre produeixen un efecte miraculós, sempre. Animen molt i enfonsen al contrari, però ara mateix Alemanya està molt més ficat en el partit que l'equip africà.
11: Jo crec que ara, en efecte, havent-se trobat el gol que probablement no ho ha merescut, sí li ha donat forces al conjunt de Julian Nagelsmann, i entre altres coses perquè també crec que estaran acusant el cansament, Juanjo, perquè és que Costa d'Ivori no ha fet ni un canvi.
0: Sí.
11: Jo, no ha menjat la banqueta no sé, per a res, Emers Fae.
0: No sé si estareu d'acord o no, però jo crec que per lo general ara els entrenadors tarden molt en fer els canvis. Sí. Jo crec que des de fora es veu d'altra forma, se resistissen a canviar, i sobretot quan les coses no van bé. Serà casualitat, serà el que siga, però Alemanya ha tingut que fer els canvis per a empatar el partit.
1: 12 menys 25, estan empatant a un, Alemanya i Costa d'Ivori. Acaba de pujar a primera divisió el Màlaga, el València Bàsquet li ha guanyat de pallissa, superpallissa al Barça, l'empatant a un, igualant a un l'eliminatòria. La Nucía ha pujat a segona federació, el Celta B ha pujat a segona divisió. Han tingut un poquet de tot, han vingut un partidàs entre Holanda i Suècia, ha guanyat 5-1 l'equip de Ronald Koeman.
11: Bueno, pues els realitzadors que enfoquen la graderia, i ahí apareix novament el seleccionador.
1: Ahí está.
11: Que justament el Colin Brie se n'ha anat. No sabem per què, ara ja ha tornat al terreny de joc. Estan empatant a 1 Alemanya i Costa d'Ivori. En el 30, recordem, marcava Kessié. En el 22 de la segona, el 68 de partit, Denis Undaf, que també va veure porta davant de la selecció de Curaçao, ha fet l'empat a 1. I de moment resten 17 per a la fi, més l'afegit. Alemanya, que ha fet 4 canvis, recordem, en la primera, en el descans, se n'ha anat Schlotterbeck a la banqueta lesionat, Anta Rüdiger, i en la segona part han entrat també Amiri, Undaf i Lewelling. Ahí estan els primers canvis en la selecció
1: Jo t'ajude, de sí, Costa d'Ivori.
11: Sangaré i Boni fora, a més de Diallo.
1: Sí, se'n van Boni, Diallo i Sangaré, exacte, i entren Gesan en el 22.
11: 22, 10 i 6.
1: Adingra i Fofana.
11: 22.
1: Adingra i Fofana.
11: Correcte. Cal dir que... el 22 queda Gesan.
1: Estem a punt dels canvis.
11: Cal dir que este Fofana que ha entrat,
1: Seco Fofana,
11: Seco Fofana no té res a veure amb Yaya Fofana, encara no, que se diuen igual, no són família. Pues la pilota per Alemanya, que intenta progressar.
1: I seguís sense rascar bola Nicolás Pepe, eh?
11: Sí.
1: No el posen.
11: La manejava Ulay, per a mi una extraordinària troballa este dorsal 26 que milita en Trabzonspor i que m'està pareguent un jugador amb un criteri.
0: Sí, és un dels destacats, sense dubte, perquè portava aquest camí també Diomandé, però ha baixat molt en aquesta segona part.
1: És curiós perquè Trabzonspor fins als últims anys en mai no pagava diners en traspassos. Este xic és un xic molt, molt jovenet, el de Trabzonspor.
11: Sí.
1: Cristina Ulay, no. Este, espera, que
11: No, yo estoy hablando Ulay, los al 26 de
1: Ulay, espérate, vole.
11: Que juega en Trabzonspor,
1: seguro. Sí, es que es compañero de equipo de él.
11: Ah,
1: pero eso te digo.
11: Pues te di que.
1: Y now.
11: Posiblemente.
1: Ulay, el 26, Ulay.
11: Sí, sí.
1: Pues sí, es lo que estaba, digan, que es un chiquet de no más 20 años, es un 2006, ¿vale? Y avance de Trabzonspor va a estar al Bastia y va a pagar 5 milions i mig en agost l'equip turc per ell. Pues, venia de l'Acadèmia de Abidjan a Costa d'Ivori.
11: Pues, és evident que la primera part les esmullides per banda esquerra de Diomandé són les que més mos han cridat l'atenció, sí, les que més mos han plenat l'ull, per dir-ho d'alguna manera, les sí, més cridaneres, però a nivell de jugar, de futbol, de manejar el temps del partit, este Ulay m'està pareguent extraordinari. Bueno, estàs en terra, precisament, Ulay. La pilota espera Fofana, que de moment para i frena en sec. La juga per a Diomandé, que la tira darrere. De moment no la llança fora tampoc Costa d'Ivori. El baló per a Ulay, que ja s'ha alçat. Cert que s'entra el baló per a Costa d'Ivori. 13 més afegit per a la fi. Empat a un al marcador. Paten Alemanya i Costa d'Ivori, grup E, en Toronto. Así que s'està contant el punt a punt. Dapun Radio. En quant acabe, versió reduïda dels últims 90 minuts. Per a tancar amb la jornada, no fem quasi hores. Pilota per a Florian Wirth, que entra per banda esquerra. Per dins l'espera Nathaniel Brown. Frena Wirth, toca per a Tata, per a Brown. Brown que va entrar per lateral. La posa Brown, primer pal ahí. Ha recuperat bé precisament Ulay, que l'envia per a Gesan. Gesan per a Diomandé, entra a Diomandé per banda dreta. Diomandé amb pilota. Perill, a vole Diomandé, amaga, arriba a la frontal. Què és el que fa? La toca darrere sobre l'arribada d'Ulay. Ulay fa el canvi d'orientació per a oxigenar i per a tranquil·litzar. El baló darrere per a Agbadú. Agbadú per a Gisan Conan. Conan amb pilota.
0: És que este és un resultat que jo crec que és acceptable per als dos.
11: Ten en compte que Costa d'Ivori va guanyar el primer 3 punts, més este punt, 4 ja es pot donar com a classificat per a la segona
1: exacte
11: fase.
1: Exacte.
11: Que jo crec que també estan jugant en això. Pilota de Kessié, Kessié per a Fofana, el baló per a Diallo, baló darrere. Continua jugant Costa d'Ivori. Veient com passa el temps, Kessié, l'autor del gol, que juga darrere per a Kosonu. També m'ha agradat prou, tot i que tindria que veure en la centrada del gol si ha sigut més problema d'Agbadú de Kosonu, però el dorsal 7 de Costa d'Ivori, el central...
0: No, ha sigut una desorganització sí, total en defensa.
11: I un bon moviment també d'un DAF,
0: no,
11: correcte.
0: No estaven les posicions fixes, havia molt d'espai per a rematar, com ha sigut el cas.
11: També és un jugador que m'està agradant. Pilota per a Diomandé que se'n va de un i de dos. Continua amb la pilota Diomandé en el centre del camp de Alemanya. La toca per a Wilfred Tsingo. Tsingo per a Diomandé, que intentava jugar al centre. No ha arribat ahí. Que sí, la pilota per a Alemanya, que intenta eixir. Wirth que toca. El balón se tira en llarg. En este cas, Kai Havertz, però arriba Wilfred Tsingo. Podran tenir la banda. Intenta progressar. Ha posat el peu. Crec que balón a la part de darrere. Crec que l'ha mossegat la serp a Wilfred Tsingo i que no podrà continuar.
1: Lesió muscular del jugador de Costa d'Ivori. 11:42, 12 menys 17 minuts en directe en el punt a punt. I està cabreixat, eh?
11: Nagelsmann està enfrontant al quart àrbitre.
1: Està dient de tot.
11: Ah, pues té males puces, eh? Senyor Nagelsmann, té males puces.
0: Crec que està recordant el gol, el primer
11: jo
0: gol.
11: Jo crec que sí. Però tot i així no me sembla per a res injust aquest empat, eh?
0: No. Jo, tot el contrari, jo crec que és just.
11: Seria més injust per als mèrits que ha fet Costa d'Ivori que per als mèrits que ha fet Alemanya.
0: Està bé l'empat.
11: Correcte.
0: Reflectís el que... el que ha corregut sobre el terreny de joc. Ha sigut un partit d'alternància en el domini. Exacte. I tal, però està bé.
11: Pilota per a Florian Wirth, que entra, la posava en el centre, balón que topeta en l'àrbitre. Diu l'àrbitre que serà balón a terra, que ha topetat en ell.
0: Sí, ja veurem aquí si li la dona, eh? que no és fàcil.
11: Venia d'un rebús de la defensa de Costa d'Ivori després d'una passada interceptada per part d'Alemanya.
0: Bueno, ho té clar per ells, l'àrbitre.
11: Cap a Alemanya. Jonathan Tà, 81, 9 per a la fi. Pilota per a Florian Wirth, entra per esquerra. Al lateral de l'àrea, Florian Wirth se'n va cap a fora. Posa el peu el futbolista de Costa d'Ivori, que era Diomandé, que estarà ajudant ahí en la defensa. Atenció, que pot ixir a la contra. El baló per a Gesand. La pilota la demana en este cas Fofana, amb la pilota, el baló per a Gesan, que va obrir per a Diomandé, banda dreta, va xafarar a Diomandé que frena, que intentava tocar cap a la frontal, recupera després de la mala passada, va a terra després de que l'atropelle Florian Wirth, i crec que l'àrbitre sí ha assenyalat la falta. A veure. Ahí está el cambio, en efecte, com diem, no pot continuar Wilfred Tsingo. Entra que la due
1: amb el dorsal número 17,
11: el jugador de l'Estrasburg,
1: sí,
11: que té un germà, internacional per França. El due que juga en França sí que és germà d'este que la due de Costa d'Ivori. Un germà va escollir França i l'altre Costa d'Ivori,
1: perquè els dos van néixer a Angers, a França.
11: Correcte.
1: Pues igual que Nico i Jackie Williams. El mateix.
11: Baló per a Ulay, que juga per a Adingra. Este juga darrere per a Conan. Amb pilota jugant a la Costa d'Ivori. La pilota per a Adingra, que la va jugar per a que intenti ser Diallo. Diallo que se'n va. La pot posar, la posa Diallo. El remat de Gesant, no! Posa primer el peu Jonathan Tà, serà treta de cantó perquè estava al remat. Després de la centrada de Diallo, estava en este cas el futbolista de Costa d'Ivori, estava Evan Gesant, el jugador de Crystal Palace. I ahí veiem en este cas a Wilfred Tsingo tapant-se el rostre.
1: Estava mirant jo, a banda de Sire Duer, el seu germà, el germà que està jugant en Costa d'Ivori de l'Estrasburg, anava a tenir un cosí que juga en el Toulouse, ja en que poco, un cosí que juga en el Castelló, Duer, Marc Oliver Duer juga en el Castelló.
11: Escolta, en aquesta família treballa algú?
1: Un tio que és àrbitre. I altre cosí que és Edi Duer, que juga en l'Estrella Amadora.
11: Sí, mira. La família Duer. La pilota que intentava llançar a la porta Fofana, el valor rebutjat, intentarà baixar la terra. En este cas que sí, contacta amb Diomandé, se llarga la pilota, però una parella, la dona Gesant, que intenta anar-se'n de Jonathan Tà, que ha tingut que tirar la pilota fora. Imprecisions en un i en altre. Anem a veure si la moneda acaba caigent d'un costat
1: o d'un altre.
11: O d'un altre, perquè de moment els dos estan cometent suficients errades com per a que les puga aprofitar algun dels rivals. Diomandé, que crec que també Està fundit, eh?
0: Sí, ha tret la bandera blanca. Sí, sí.
1: S'ha llevat la bandana eixa del moño.
11: Està marcant bateria baixa. I ahí entra Nicola Pepe, el jugador de Villarreal. Sí.
1: Ara sí.
11: Ara sí, per Jan Diomandé.
0: Vos avise que lo del turbante dice se va, pero pues no es un turbante, es un protector, sí. Y se va a imposar. Sí, per les possibles conseqüències cerebrals que tenen el golpeig del baló en el cap.
11: Bueno, pues de moment
1: amortigua un poquet.
0: Sí.
11: El altre canvi de Nagelsmann, se n'ha anat Kai Havertz, entra Leon Goretzka.
1: La bandana de Rafa Nadal m'agrada més que no això.
0: Però bueno, no, però això no, però no era per el mateix motiu.
11: Jo, si només Rafa Nadal me posa de peu. És l'única persona que pot ser del Real Madrid sense que...
0: Sí, cerebrals que tenen el golpeig del baló en el cap.
11: Bueno, pues, de moment...
1: Amortigua un poquet.
0: Sí.
11: El altre canvi de Nagelsmann, se n'ha anat Kai Havertz, entra Leon Goretzka.
1: La bandana de Rafa Nadal m'agrada més que no això.
0: Però bueno, no, però... Això no m'ho fa.

0: Darrere per al Cosonú, que juga amb el seu porter, Fofanà. És cert que Alemanya ha empatat i que li ha posat una marxa més el partit, però Fofanà tampoc ha fet parades de mèrit de dir és que estàs davant de costa, Llibori.
1: Un parell de llocs.
0: Mira, el remat ara de Denis Undaf, que mira, per dir-ho, però ha parat molt fàcil, Fofanà en el primer pal. Després del remat de Denis Undaf, del jugador de l'Stuttgart, el davanter de l'Stuttgart.
2: Així no és.
0: Arribant al 86 quasi ja. 4 més se l'ha afegit. Intentava eixir Nicolà Pepe.
1: Té una habilitat per eixir-se de situacions compromeses.
0: Quan dius, home, per ahí no va passar, passa.
1: Passa, sí.
0: Nathan Brown amb pilota. A veure, perquè jo crec que la pilota tenia que ser per a Costa d'Ebor. L'ha tret Alemanya, ràpid, a veure si colava. Però ha dit el senyor Juan Gabriel Benítez que no, que la pilota és per als de taronja, és a dir, per a Costa d'Ivori. I crec que
2: així no és.
0: Va enfrontar-se amb Emers Faé, que estava demanant-ho. 86, 4 més la fi. Empata un al marcador entre Alemanya i Costa d'Ivori. Baló per a Agadú, que la llança a l'espai on apareix Fofanà, Fofanà amb Rüdiger en el lateral de l'àrea, la va posar Fofanà a la frontal, no ha pogut controlar, no ha pogut combinar amb Kessié, que esperava en la frontal. Ara és, en este cas, Gesant qui furta la pilota, però diu l'àrbitre que en falta. Per a mi prou discutible. Però...
1: No m'ha agradat l'arbitratge de...
0: Molt a favor d'ara, molt a favor de l'àrbitre. Sí. S'ha complicat per la vida, encara que les hagués donat un gol. Bola la pilota... Intenta jugar Alemanya en llarg, ha rebutjat Dué, el baló que recupera un Daf per a Wirth per a Amiri en pilota, continua per a Alemanya, la posava ahí Goretzka, l'ha recuperat Nicolà Pepe, que se'n va, ha tirat a terra Jonathan Tah, amb camp per davant, se'n va Nicolà Pepe, banda dreta, al segon pal, espera Fofanà, la pilota per a Dei, per a la Luna, 2, no, s'ha dormit! Per l'amor de Déu, Dialó! Desperta, que són les 11, les 12 més 10 en Espanya!
1: Ha volgut assegurar.
0: Era de primeres, com te venia.
1: Sí, era com li venia, en l'interior del peu.
0: Se va com te ve, i on vaig a... La pilota per Alemanya, Florian Wirth, des de la banda esquerra, la posa al centre per Amiri. Amiri per a Mesa, en Mesa que obri sobre la incorporació de Joshua Kimmich per a Mesa, manejant en el centre la selecció alemanya, pilota a la banda novament per a Florian Wirth, que juga per a Jonathan Tah, Tah per a Mesa, jugant en tres quarts de cancha, tocant a Alemanya. Posada en estàtic, Costa d'Ivori, la pilota per a Wirth que la va posar darrere el primer pal, ara sí, la parada després del remat espectacular de Nathan Brown i ara sí, la parada de mèrit de Fofanà evitant el 2-1.
1: Li perdonem les errades anteriors.
2: Totalment.
0: Sí, ara se ho ha guanyat.
2: És veritat.
0: Bueno, pues, ha pogut marcar Costa d'Ivori, ha pogut marcar Alemanya, estem en el 89.
1: Difícil de parar i se valo.
0: Sí, anava baix a la soca del pal creuat, molt complicat.
2: Anem a veure quan n'hi ha d'afegit.
0: Però la veritat és que dèiem, este pot ser un bon partit, està sent un bon partit de futbol, eh?
1: Sobretot la segona meitat.
0: Sí, és cert que no ha tingut tants gols com el Països Baixos Suècia, però a mi m'està agradant el futbol que estic veient en Alemanya i Costa d'Ivori. Gesant, que l'envia... Era que comence la carrera Fofanà, que l'envia sobre Nicolà Pepe. No.
1: Era per fora.
0: Era per fora, no per dins, en efecte. I ahí Jonathan Tah ha jugat per a Manuel Neuer, que la posa ja en funcionament per a Mesa, amb la pilota, el migcampista, que juga per a Goretzka, perdó, per a Lewelin, que la posa al primer pal buscant Goretzka. En el primer pal atrapa segur el porter de Costa d'Ivori. Ja hi ha Fofanà que demana calma i tranquil·litat als seus companys.
1: Que es conforma en el 1-1.
0: Que complicada aquesta parada a un pamé de terra buscant la bisagra del porter. Són parades que no són tan espectaculars com les que van a l'escala, però són més complicades. Treure aquests balons és d'un mèrit tremendo del porter. I ahí hem vist com s'ha adormit abans el jugador de Costa d'Ivori. Ahí està Ulai, jugant la pilota. Ara l'ha perdut Adingra. La pilota per Alemanya. El baló per Onda, frontal de l'àrea. L'envia per Amiri.

0: Fofana baix atrapa. I ja tenim l'afegit, que serà de 6 minuts, Carlos.
1: Bueno, menys que es deu que n'hi ha hagut a Almeria.
0: Sí.
1: Que n'hi ha hagut 7 en la primera meitat, no?
0: En la primera, 7.
1: 7, 7 i 6, 13.
0: I crec que hi ha hagut més per descomptar en la segona que en la primera, però...
1: Això acabarà a la mitjanit, a l'hora de les bruixes. Com els clàssics. Ai,
0: la pilota per a Manuel Neuer. Consumit quasi un dels 6 que ha afegit el paraguaià Juan Gabriel Benítez. Empaten el marcador en el grup E entre Alemanya i Costa d'Ivori en Toronto. I sobretot en el punta Punt Ràdio. El baló per a Alemanya, per al Mesa, que intentava jugar amb Joshua Kimmich. Este per a Lewelin, novament Kimmich, que la posa, área chicoteta, atrapa Yaya Fofana. Està esperant que s'ubiquen els seus companys.
1: Sí, senyor.
0: Uno i mig. Resten quatre i mig, per tant. El baló que trau Fofana. La baixa perfectament Nicolás Pepe, que intenta eixir sobre Nathaniel Brown. Amb l'ajuda de Kessié, serà fora de banda favorable a Costa d'Ivori. Ahí veiem. Aquí la due. Torsal de Costa d'Ivori, que trau de banda. La juga darrere per a Kosonu. Este toca per a Aguadu. Aguadu per a Kosonu. Kosonu amb la pilota. A vore. El baló que intenta jugar a l'Alemanya. Perill. El baló és perfectament. Molt bé Kosonu. Però diu l'àrbitre que havia abans una falta.
1: Els està marejat.
0: Sí.
1: Minut 92. Arribarem fins al 96. Encara continua celebrant l'afició del Màlaga a l'estadi de l'Almeria.
0: La sense primera divisió.
1: Sí, senyor.
0: La pilota per a Nathaniel Brown. Este per a Jonathan Tah, jugant per a Antonio Rüdiger, ser que s'entra normalment per a Jonathan Tah, passada de seguretat dels centres d'Alemanya. Tah que obri a l'esquerra per a Florian Wirth. Florian Wirth que toca per a Jonathan Tah. 2:42, 3, quasi consumit la meitat de l'afegit. Pilota per a Jonathan Tah, menjant Alemanya en canxa de Costa d'Ivori. Intentarà furtar Costa d'Ivori, però Alemanya que no vol espedre, Juanjo. Ahí n'hi ha més por que vergonya.
2: Sí, no... Anem a mantindre les coses com estan, sí. I...
1: Alemanya firma l'armistici.
2: Oblidar-les, sí. Això sona a Segona Guerra Mundial.
0: Sona a Segona Guerra Mundial. A veure, la pilota per Alemanya. Molt bé, Kosonu, el tall extraordinari, el central. En este cas de l'Atalanta, Odilon Kosonu. Pilota per a Jonathan Tah, que obri l'esquerra. Per a Florian Wirth. Florian Wirth amb pilota davant d'ell. Que sí, Nicolás Pepe, el baló per a Jonathan Tah. Tah per a Mesa, el Mesa que envia la pilota. A veure quina bona jugada, gol d'Alemanya. No, fora de joc,
2: sí.
0: La jugada en la passada del Mesa.
1: Gol
0: d'Alemanya. Denis Undaf en la passada interior, ara sí, del Mesa, que ha trobat la divisió dels centrals i el corredor per a fer-li arribar la pilota al punta de l'Stuttgart, que dona mitja volta i bat per baix a Fofana. A Alemanya, una volta més, fidel a la tradició de l'equip teutó, que... contra tot i contra tots, aconseguís, probablement sense mereixer-ho, el gol de la victòria. El gol és absolutament legal, yeah, perquè sí, hi havia un jugador enganxadíssim, correcta, de Costa d'Ivori, que habilita la posició de Denis Undaf. És Conan qui ha habilitat a Denis Undaf.
1: Un jugador que mai havia triomfat, el Brighton, que el va fitxar per 7 milions l'any 22, sessions al millor Sant Julàs de Bèlgica, a Stuttgart, i al final Stuttgart va pagar 26 milions al Brighton, eh?
0: Carlos, este Denis Undaf, ara mateix és un dels màxims golejadors del Mundial, que du 3 xitxos. El sí, primer contra Curaçao.
1: I te vaig a dir el que ha fet enguany. 3 gols en Copa d'Alemanya, DNU en Bundesliga, 22, 3 en Europa League, 25, mare meva. 30 gols, porta el pardalet.
0: Pues Alemanya, Juanjo, que mos ho havia de dir, a la fi, fidel a l'estil Alemanya.
1: Exacte, ha guanyat en modo Alemanya.
0: En modo Alemanya, que tanta ràbia dona quan eres tu el rival, però te guanyen.
1: Més a falta, però escolta, a la fi ha sigut més acert, més apisonadora en els últims minuts. Ho tenia claríssim i putum.
0: La pilota per a Costa d'Ivori ho intentarà, però no. Ahí va a intentar eixir Alemanya, tapón a Gela Due sobre l'arribada de Denis Undaf, que és l'home gol d'Alemanya. I ja veurem si això fa que per al tercer partit Florian Wirtz, que en teoria és el davanter, Kai Havertz, perdó, que en teoria és el davanter titular, acabi deixant el lloc a Denis Undaf, o si Denis Undaf va continuar, Juanjo, tenint ese etiqueta de repulsiu.
2: Que Havertz és intocable.
0: Pues la pilota per Alemanya, Undaf en la banda, complits els 6 d'afegit, jo crec que donarà una miqueta, uno més per el gol.
1: Podria ser.
0: Se n'anirem fins al 7, com en la primera part.
1: A punt d'arribar a les 12 de la nit, en A Punt Ràdio, en el punt a punt, només el xiulit final. Començarem els 90 minuts amb Salva Gomis.
0: Pues la pilota per a... La pilota per a Alemanya.
1: Sí. Recuperem el so de l'ambient. A veure si podem recuperar el so de l'ambient.
0: Alemanya, en l'arribada que volia buscar a Denis Undaf, diu l'àrbitre...
2: Està desesperat.
0: Que se calle Nagelsmann, que continua donant pel sac, en perdó.
1: Ara, sí, ara.
0: 90 i 7 ara mateix, crec que l'àrbitre. Ara sí, Juan Gabriel Benítez diu que no hi ha temps per a més.
1: Final.
0: Recordar que en el 30 marcava que sí, que en el 68 marcava Undaf i que en el 90 i pico novament Undaf per al resultat final de Alemanya 2, Costa d'Ivori 1.
1: Juanjo Rodríguez, el teu resum.
2: A veure, una primera part jo diria que lamentable, sobretot per part d'Alemanya. En la segona el partit s'ha vingut amunt. Crec que el secret ha estat en el que estaven demanant des d'ací, que eren els canvis. Els canvis han sigut decisius per a Alemanya. I jo diria que sobretot el partit d'avui ha guanyat la samarreta. La samarreta d'Alemanya, el pes de les samarretes d'un equip en una trajectòria al llarg de la història com és Alemanya. Pesa més la samarreta d'Alemanya que la de Costa de Marfil. Per ells una tonteria, però no ho és tant. Tenim l'exemple del València, que el prestigi que te dona, que en altra època segurament, que t'ha donat l'entitat, t'ha valgut per a guanyar en contres.
0: Pues així és, este partit, com dèiem, Alemanya ha guanyat a lo Alemanya, Carlos.
1: Sí, senyor.
0: És el millor resum o el més clar per a que la gent s'entenga.
1: És el que n'hi ha al final, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. Manolo Moltal, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Juanjo Rodri, moltes gràcies també. Hola, espai ara en el cotxe de camí de tornada cap al Marell. Vale? Salva Gomis, un minut per damunt de la mitjanit. Ja has tornat el
3: Rosa. Què tal, Carlos? Com estàs? Bona nit. Pues, preparats per a començar este últim tram del punt a punt, així que anem ja en este últim tram, estos últims minuts del punt a punt.

0: Salutacions, què tal? Bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram del Punt a Punt. És últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del programa. Com ja sabeu, i a partir d'ara, els dissabtes i diumenges, bueno, pues els farem companyia a nosaltres fins a les 12 i mitja de la nit i ja sabeu que podeu escoltar el programa en totes les plataformes, en totes les vessants i que podeu participar també en este programa en les nostres xarxes socials, en X, en @90minuts, el 90 en xifra, minuts en lletra, Instagram 90 minuts ràdio tot en lletra, en TikTok @90minuts ràdio, el 90 en xifra i àudios al WhatsApp al 69 42 18 01. Per què? Perquè allà podeu participar, opinar sobre el programa i sobre el que hi ha cada cap de setmana, a més de la pregunta que vos fem avui en els nostres canals. I és que avui va de bàsquet, i és que després del resultat d'avui, on València Bàsquet ha guanyat 102 a 75, iguala la eliminatòria final pel títol de la Lliga, i la pregunta és: creus que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona, de guanyar els dos partits a Barcelona i no tindre que tornar al Roig Arena? És la pregunta que fem en el dia d'avui en les nostres xarxes socials. A més, repassem els resultats del dia d'avui. València Bàsquet 102-75 davant el Barça. En futbol ja està completada la graella de primera divisió perquè ha pujat el Màlaga després de guanyar 1-2 a l'Almeria. En segona divisió també està completada ja la graella després de l'ascens ahir del Sabadell, guanyant-li 4-0 al Zamora en el partit de tornada, i en la victòria del Celta B, del Celta Fortuna, 4-1 al Pontferradina, pujant a segona divisió en doblet d'un ex del València Club de Futbol, i que jo m'alegre molt per ell, com és el cas de Hugo González, que ha fet un temporador al Celta Fortuna, que ha pujat a la segona divisió. En el Mundial, ja ho sabeu, els partits d'avui, en la victòria de Països Baixos per 5-1 davant Suècia, i el partit que acabem de contar-vos, Alemanya 2, Costa de Marfil, 1, és la victòria dels de Nagelsmann. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, venim del partit, per tant tenim un poquet menys de temps per a la tertúlia, així que bueno, pues, anem a analitzar tot el que està passant i tot el que té que passar. Són les 12 i 5 minuts, així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: l'opino de què.
1: 12 i 20, anem amb l'opino de què, perquè la pregunta d'avui dissabte és, després del resultat d'avui, creus que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona? I anem a llegir un parell de respostes, perquè també vull escoltar l'opinió de Carlos i de Jaime. Arcadio Pérez Sanz diu sí, puede y debe. I Rubén diu, con en jugar el cinque en València ja ens aniria bé. Vos trasllade la pregunta. Penseu que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona?
2: Sí. Sí, sí. Sí. O sea, jo signo un cinque partit. O sea, no ho vaig a negar.
3: Vale.
2: Evidentemente. Jo crec que ho signem tots. Però tot això, pense que el València no és molt favorit, però és que jo crec que el Barça no li aplega de cames. És que no li aplega, perquè són dos partits seguits en 48 hores. Que, per cert, d'això s'hauria de parlar, eh? Ah. Perquè una final en la que jugue dijous, dissabte, dilluns, dimecres...
3: I dissabte.
2: Dissabte? O sigui, dilluns, dimecres.
1: I dijous. Avui ha dit Pedro, que no dona puntada sense fil,
2: sí,
1: que pensava que era el partit 89 de València Bàsquet d'esta temporada.
2: Increïble.
1: Una botxeria.
2: Increïble.
3: Mira, si València gana el tercero, para mí el tercero es la clave.
2: Sí.
3: Si gana el tercero va a tener dos oportunidades en 72 horas para ganar al Barça. Un Barça que te va a tener que ganar el cuarto y luego te va a tener que ganar el sábado en tu casa con la afición.
1: La clave es el lunes.
3: Para mí la clave es el lunes. Si gana Valencia el lunes va a tener mucho, mucho hecho y muy malo debería ser que el Barça te remonte un 2-1 estando como están físicamente.
1: Bueno,
2: es que deia abans Jaime, comida de coco.
1: Sí.
2: Es que es més o menys això. Jo pense que l'altre dia al Palau, quan guanyares de Pallissa...
1: Sí, de 25.
2: Era molt enganyós, perquè Barça va jugar a que jugadors com la Provítola doncs, agafaren ritme, perquè siguen de lesió i de més, però tot això, per a un jugador del Barça, per a un jugador del professional, jo, si fora ells, pensaria, ostres, és que he hagut de fer lo impossible i més enllà per guanyar un partit, i és que el darrer mes m'han guanyat dos de més de 20. Aleshores, sí, que vull ser prou optimista, sí, però és que la realitat és que per ritme el València pot trencar-lo.
1: Veurem què és el que passa el dilluns. Ens queden un poc menys de 7 minuts i vos vull preguntar per el València, per canviem al futbol, i vos pregunto per el València Club de Futbol. Què vos està semblant de moment el mercat barra no mercat encara perquè no s'ha fet oficial, però bueno, el mercat que està fent el València, ja ben signat a Justin de Haas, a Liu Dieng, a Ryunosuke Sato i avançant en Meunier. Què vos sembla de moment el mercat del València?
3: Bueno, se está moviendo, que yo creo que ya es, ¿no? Con Meriton es un mercado que, bueno, estamos a 20 de junio y ya hay...
1: Fins ahí hem arribat, ¿no? A celebrar que
3: tres y medio fichaje, más o menos, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que eso es bastante positivo. Creo que están cambiando cosas desde la llegada de Ron Gurley. Y bueno, yo creo que me quedo con los positivo que es eso, y jugadores a coste cero o a coste bajo, que creo que bueno, que pueden dar cierta experiencia al equipo, que yo creo que le viene bien.
1: ¿Y el de Sato que vos sembla? Analizar lo que es el mercado de momento, pero que vos sembla el de Sato, que es el más reciente.
2: Yo es que para mí el único fichaje que sería el mejor fichaje que podría hacer el Valencia es el que encara no ha fet, que es el de Meunier.
1: ¿No va a Guido?
2: No, Meunier.
1: Meunier, vale.
2: Para mí es un jugador que te pucha el sostre,
1: sí,
2: y que te pucha sobre todo el listo.
1: Que estaba en cero y que...
2: Efectivamente.
1: Pasar de cero.
2: Pero lo de Sato yo no entenc. O sea,
1: no lo entens.
2: No entenc.
1: No te agrada.
2: No es que no me agrade, yo no le he visto jugar.
1: No lo aprobes.
2: Pero el que no entenc es que un jugador de la liga japonesa, el Valencia vaya a invertir 4 kilos...
1: Menos de 4 kilos.
2: 3 kilos, no me matéis la cifra... quan realment des de l'any 2022 has invertit 11-12 quilos. És a dir, estàs apostant tot a un jugador que no saps com...
3: És una aposta.
2: És sí. Que no és que vingui de la lliga belga, és que ve de la lliga japonesa. És que no saps com serà. És que, no, ostres, és que està al Mundial. És que ni tan sols està al Mundial, amb Chapo. Jo és esa
1: la nova de nou anys, vull dir, ha debutat en la selecció,
2: sí, Salva, però jo el que vaig és, ostres, Calatrava del Castelló,
1: sí, que jo, sembla que va a l'Espanyol.
2: Sí. I això 5 quilos no seria un millor puesto, pues no sé, és més o menys la mateixa posició, eh?
1: Sí, sí, sí, tal qual.
2: És més o menys.
3: Mira, és una aposta i com totes les apostes te pot salir o bien, sí, o muy mal. Venía antes.
2: Guido no era una apuesta.
3: Evidentemente, Guido era una realidad y te dio el rendimiento de una estrella.
2: Ahí se va.
3: Y como venía escuchando en la radio, hablan de Diomandé, jugador de Costa de Marfil. Una apuesta que hace el Leganés, le sale bien en primera. Ahora el Leipzig le paga 20 kilos por un jugador que apenas había jugado en primera, pero que había dado destellos. Y ahora está rechazando ofertas por 100 kilos. No digo que vaya a pasar eso con Sato, evidentemente. Pero es una apuesta a ver cuando llega Paterna, lo que ven los entrenadores. Entonces, hasta ahí, como casi todos, creo que nadie la ha visto jugar. Entonces, bueno, hay que tener prudencia con el bueno de Sato. Y bueno, confiar en el trabajo de Lisandro Issei y ojalá salga bien.
2: Jaime, yo a lo que va es que tú puedes hacer apostes cuando tens el cost central del teu planter fet.
1: O si ahora fas un fichatge de 10 kilos per un davanter.
2: Vale.
1: Perquè jo m'he gastat menys de 4 en una aposta, però clar, una aposta no pot ser la teua màxima inversió.
2: Efectivament, és que jo el que vaig és que aposta és el que portes fent 2 o 3 anys, però la realitat és que tu no millores el teu planter a l'estiu des de fa 3 temporades. Des que vares fitxar a Pepelu, la columna vertebral del València és la mateixa. I aquesta mateixa columna vertebral, el que a soles has aconseguit amb ella és salvar-te del descens. I al final de temporada, la jornada 30, tu fiques a Ugrinich, tu fiques a Copete, però la jornada 30, no saps com, però Rioja, Javi Guerra, Tàrrega,
1: sí,
2: i Hugo Duro són els titulars.
1: Sí,
2: és a dir, no fitxes amb 3 quilos, no vas a un jugador de l'Alavés que s'estiga eixint, a Toni Martínez i li dius vull que sigues el meu davanter titular. Òbviament, Toni Martínez no sé de l'Alavés, però crec que s'entén el punt.
1: Sí.
2: No fas un fitxatge d'un jugador de primera divisió que digues és que este ve per 2 quilos perquè acaba el contracte l'any que ve i serà titular. És que no ho entenc. No entenc que vaig abans a una aposta que no a un jugador que te faça una millor columna vertebral.
1: Veurem, encara queda merca per davant. Se'n tenim que anar, però vos faci la última. Què espereu demà d'Espanya, davant de l'Aràbia Saudita?
3: Pues mira, leí hace unos minutos unas declaraciones de Luis de la Fuente que los jugadores están picados. Entonces espero una paliza de España.
1: Bueno, vale. Carlos.
2: Mientras no siga un mosquit, que es pique. Que guanye. Yo solo les espero que guanye, porque si no será un resultat calamitós.
1: Bueno, pues vos tinc que acomiadar. Hasta la próxima. Gràcies, Carlos. Gràcies, Jaime. Bona nit als dos.
3: Bona nit
2: a vosaltres. Adeu.
1: Vos deixem amb els compas de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast del programa disponible i recordeu fer-vos subscriptors en més esports en esta sintonia demà a les 12:05 amb una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà diumenge a les 11 de la nit, 12:30. Acaba Punt a Punt. Últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. Fins demà.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Avui, 20 de juny, comença una de les festes més importants i emblemàtiques del poble valencià, les Fogueres de Sant Joan. Des d'avui i fins el 24 de juny, Alacant s'omplirà de música, llum, pólvora, art i tradició per celebrar les seues festes més grans. Durant aquests dies, alacantins i alacantines eixiran al carrer per a gaudir d'un ambient únic que combina cultura, convivència i alegria. Si les falles simbolitzen l'arribada de la primavera, les fogueres de Sant Joan marquen l'inici de l'estiu, amb el foc com a element protagonista i com a símbol de renovació i festa. Des de Fem Banda, desitgem a tots els alacantins i alacantines unes molt bones fogueres de Sant Joan. I com no podia ser d'una altra manera, la música també té un paper molt fonamental. Per això, en el programa d'avui i de demà, parlarem de la música en les fogueres de Sant Joan, de les seues bandes, pasdobles i composicions més representatives, que any rere any posen banda sonora a esta gran celebració. Així que comencem el programa escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, on escoltareu tres obres de compositors alacantins i algunes estan relacionades en la festa de les fogueres. Seguidament donarem pas a una nova secció anomenada Temps de Fogueres, on parlarem amb el compositor, director i professor Miguel Ángel Mas Mataix de la música i les festes de les fogueres de Sant Joan. A continuació arribarà la secció Educació i Salut i parlarem de la 39a edició del Festival Serenates que se celebra des del 20 de juny al 2 de juliol de 2020 d'este any al claustre històric del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda, on parlarem de la societat Unió Musical de Paiporta. I acabarem amb l'agenda musical. Doncs, amb música, festa i fogueres, comencem Fent Banda.

En el concert d'avui anem a escoltar tres obres de compositores alicantins i dos d'elles relacionades amb les festes de les fogueres. Començarem amb un pas doble del compositor Miguel Ángel Mas Mateix, anomenat Música i Fogueres. Música i Fogueres ens transporta a la ciutat d'Alacant, al món de les fogueres, a l'olor de pólvora, a les seues gens, a la seua festa. L'obra planteja un caràcter senyorial i elegant, però també festiu i alegre. Les melodies, de caràcter popular, són un clar exemple del folklore i la tradició de la nostra terra. El fort de Metaix ens recorda el pas ferm i decidit de les caloroses desfilades de juny. Esta obra és un pas doble de caràcter viu, però amb un toc de serenitat i elegància. Una combinació d'elements que dona com a resultat una agradable sensació harmònica de marcialitat i romanticisme. Anem a escoltar ja Música i Fogueres del compositor Miguel Ángel Mas Mateix per la Societat Filarmònica Unió Musical d'Agost, dirigida pel mestre Manuel Mondéjar Criado.

Bon pas doble per començar el concert d'avui. I així comencem amb ganes i energia, i amb festa. Acabem d'escoltar música i fogueres del compositor Miguel Ángel Mas Mateix. I seguim el concert amb una obra de l'alacantí del poble de Novelda, Òscar Navarro. I aneu a escoltar l'obra El Olimpo de los Dioses. Impressionant suite sinfònica inspirada en la mitologia grega. L'obra es transporta a l'univers dels déus de l'Olimp a través de 10 moviments, cadascun dedicat a una de les principals divinitats del panteó grec. Des dels primers compassos, la música es submergeix en un món ple de força, emoció i misteri. Un potent tro, associat a Zeus, serveix de fil conductor al llarg de tota la composició i dona pas a les diferents escenes dedicades, com per exemple a Hermes, Artemisa, Hades, Posidó, Demeter, Hefest, Apolo, Afrodita, Ares, Atenea, Zeus i Hera. Amb un llenguatge musical molt descriptiu i cinematogràfic, Òscar Navarro aconsegueix dibuixar la personalitat de cada déu mitjançant melodies, harmonies i efectes sonors que evoquen la grandesa de la mitologia clàssica. La força del mar de Posidó, la bellesa d'Afrodita, el caràcter bèl·lic d'Ares i Atenea o la majestuositat de Zeus es converteixen en protagonistes d'una obra espectacular que captiva tots els músics com el públic. Considerada una de les composicions més ambicioses del seu catàleg, El Olimpo de los Dioses destaca per la seva riquesa orquestal, la seva capacitat narrativa i la intensitat emocional que transmet, convertint-se en una autèntica experiència musical. Doncs, anem a escoltar ja El Olimpo de los Dioses per la Unió Musical de Paiporta, dirigida pel mestre Luis Miguel Moncayo.

Que gran obra i que ben interpretada per la Unió Musical de Paiporta. Més tard tindrem ací a membres d'esta societat musical i van a contar-nos moltes cosetes. I acabem el concert d'avui amb un altre pas doble molt representatiu de les fogueres de Sant Joan. Bellesa i alegria, també del compositor Miguel Ángel Mas Mateix. Pas doble dedicat a Aitana, Bellesa 2017 de la foguera Seneca Autobusos. Esta peça vol reflectir l'alegria i l'entusiasme de la protagonista. Es dona la circumstància que el mateix autor ha compost obres per a tres generacions de la mateixa família. Arturo Tresancoras, el seu avi, Amparo Tresancoras, la mare i finalment Aitana Gómez Tresancoras. Anem ja a escoltar el pas doble Bellesa i Alegria, interpretat per la Unió Musical d'Agost, dirigida pel mestre Manuel Mondéjar.

0: Llum, pólvora, alegria, festa, fogueres, tot això i més és este pas doble. Acabem d'escoltar Bellesa i alegria del compositor Miguel Ángel Mas Matais. I fins així el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara farem una xicoteta, molt xicoteta pausa i tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
1: Avui corre l'oratge.
2: Na.punt Ràdio. De tu a tu.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
7: Sí.
3: A.punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
8: Ara sí que m'has pegat.
9: Presentador de la Safor.
10: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
9: Gemma Juan. Animal de companyia.
10: La ràdio.
11: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
12: La vesprada de punt on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. Na.punt Ràdio. De tu a tu.
13: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
14: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A.punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
15: En A.punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A.punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar així, a tota la gent que s'acaba d'incorporar al programa d'avui. Com sabeu, avui és 20 de juny, comença una de les festes més importants i emblemàtiques del poble valencià, les Fogueres de Sant Joan. Des d'avui i fins el 24 de juny, Alacant s'omplirà de música, llum i pólvora, art i tradició per celebrar les seues grans festes. Durant estos dies, alacantins i alacantines eixiran al carrer per gaudir d'un ambient únic que combina cultura, convivència i alegria. Si les falles simbolitzen l'arribada de la primavera, les fogueres de Sant Joan marquen l'inici de l'estiu amb el foc com a element protagonista i com a símbol de renovació i festa. Des de Fem Banda, desitgem a tots els alacantins i alacantines unes molt bones fogueres de Sant Joan. I com no podia ser d'una altra manera, la música també té un paper molt fonamental dins la festa. Per això, en el programa d'avui i de demà, parlarem de la música en les fogueres de Sant Joan, de les seues bandes, pasdobles i composicions més representatius, que any rere any posen banda sonora a esta gran celebració. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, on hem escoltat tres obres de compositors alacantins i algunes relacionades en la festa de les fogueres. A partir d'ara, comencem una nova secció que durarà avui i demà, que s'anomena Temps de Fogueres, on parlarem amb el compositor i director i professor Miguel Ángel Mas Matais de la música i les festes de les fogueres de Sant Joan. A continuació, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem de la 39a edició del Festival Serenates que se celebra del 20 de juny al 2 de juliol al claustre històric del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb el rebost de la banda on parlarem de la societat Unió Musical de Paiporta i acabarem amb una ampla agenda musical. Així que seguim amb música, festa i fogueres, així en Fem Banda.

0: Vaig a dir-vos una coseta. És que tinguem la sort, tots els valencians i valencianes, alacantins, alacantines, castelloners, castelloneres, de tindre tanta música i tan bonica com, per exemple, el pasdoble que esteu escoltant, que s'anomena Les Fogueres de Sant Joan. I entrem en esta secció, que sols durarà este cap de setmana, i anem a parlar amb un compositor que és músic natural de la Canyada, en Alacant. És Miguel Ángel Mas Matall, i és considerat una de les figures més destacades de la música festera valenciana. Titulat superior en saxo, ha compost més d'un centenar d'obres per a les festes de moros i cristians i ha publicat diversos treballs monogràfics dedicats a este gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos premis de composició i ha participat com a jurat, conferenciant i director convidat en importants actes festers. Manté una estreta vinculació amb les fogueres d'Alacant, especialment amb la foguera Seneca Autobusos, i l'any 2023 va ser anomenat Foguerer d'Honor. I el tenim així. Bon dia, Miguel Ángel.
1: Hola, bon dia, Imma.
0: Encantada de...
1: Moltes gràcies per la teua invitació al programa.
0: Ja estàs preparada per a les fogueres?
1: Estic així, ja estem immersos en uns dies de mascletades, en un dia de música al carrer, de festa, i se nota, perquè Alacant sabràs també que és una festa multitudinària que se viu molt al carrer.
0: I la llum que té Alacant. La gent que va de fora i arriba a Alacant, a mi el que m'agrada molt és ixe color, ixa llum que té Alacant, que és màgica. Alacant és màgica. És una capital no molt gran, però màgica. És així. Miguel Ángel, mantens una molt estreta relació amb les fogueres d'Alacant. Per a tu, què significa les fogueres d'Alacant? Què són aquestes festes per a tu?
1: Bueno, les festes... La veritat és que jo porto visquent d'Alacant uns 10 anys, però ja anteriorment, des de xiquet, que... que eren gravades, no?, en la meva memòria.
0: Clar.
1: Perquè la festa de les Fogueres de Sant Joan no són únicament, podem dir, una... com estem comentant, no?, una festa al carrer. També, si em poso un poquet de poètic, podem dir que també per a mi és l'escenari, no?, d'alguns dels records més feliços, no?, dels meus, sobretot dels meus inicis com a músic de banda.
0: Mm-hmm.
1: I també, bueno, pues una... L'origen també d'una vinculació emocional, no, com has dit, que ha marcat, la veritat és que ha marcat bona part de la meva trajectòria, no tan sols personal, sinó també artística.
0: Tu eres
1: les fogueres?
0: Sí,
1: les fogueres són records. Les fogueres és records de la participació de com a músic de xiquet en la banda del meu poble. Jo recordo que de xiquet anàvem... participàvem amb la foguera Calvo Sotelo, que per cert és una de les comissions més emblemàtiques de la festa de la cantina.
0: Uh-huh.
1: I al voltant d'aquesta foguera, no, precisament allà als carrers, al voltant d'aquesta foguera és on vas tindre els primers contactes, no, amb, diguem, a l'essència de les fogueres.
0: Sí.
1: Les interpretacions musicals, l'ambient del carrer, aquestes avenides tan grans... Per a un xiquet d'una banda de menuda, pues imagina't, era... I sobretot són vivències que han quedat gravades, no, en la meva memòria.
0: Correcte. Tu eres de la Canyada, al costat de Villena. Al costat de Villena.
1: Correcte. Per situar als oients, la Canyada és la que està en l'Alt Vinalopó, la comarca de l'Alt Vinalopó.
0: Correcte, és així. Doncs anem a escoltar ja un pas doble teu, que s'anomena Música i Fogueres, que este matí hem començat el concert... A les 7 del matí, mira que matinet, perquè així siguen molt matiners i matineres, escoltant este pas doble.

0: Miguel Ángel, música i fogueres. Quants pas dobles o marxes tens relacionats, alguna vegada, no sé si ho has comptabilitzat, eh? Relacionats en la, en la festa de les fogueres?
1: Mm-hmm. Dedicats a fogueres, crec que són unes 20, més o menys.
0: Sí, 20. Més... I ara, per a este any, també has compost algun que altre pas doble i també una obra dedicada a les fogueres de Sant Joan. És així?
1: Sí, bueno, una xicoteta peça, concretament per a un acte molt important, que és la proclamació del foc d'Alacant, que es va fer en el teatre principal d'Alacant. I la idea que va partir de la federació era buscar una música, una espècie de banda sonora, per aquest moment tan singular i tan bonic, no? Tan emotiu com és, quan s'anomena la vetlla del foc i es proclama la vetlla del foc. Realment és una obreta curteta perquè en aquest moment estem parlant d'uns 3-4 minuts. Aunque bé, la idea seria que, també jo vaig proposar, de que tot l'acte, no?, en general, tinguera una música, no?, que no sols estiguera aquest moment especial de quan apareix la deslumbrant la vetlla del foc, sinó que tinguera, que hi haguera alguna música més. Però bé, va quedar molt bonic, va ser emocionant i per a mi ha sigut un plaer.
0: Pots dir-me quin nom té la peça? Perquè això sí que no ho sé.
1: Sí, el nom realment és Proclamació del Foc.
0: Proclamació del Foc. Doncs quan vingues ací al programa, perquè jo t'esperé ací, ja l'escoltarem, i aquesta Proclamació del Foc, perquè vull que escoltem una altra peça, un altre pas doble, una altra marxa, que és esta.

0: Miguel Ángel, de Quiroga a Sèneca, autobusos. Estàs molt unit a esta foguera, és així?
1: Sí. Bueno, primer he de dir, per situar els residents també, que Sèneca Autobusos és també el nom d'una foguera.
0: Sí.
1: Fa referència als carrers, perquè molts dels noms de les fogueres, el nom el trien del carrer on estan o la situació on estan.
0: Sí.
1: I Sèneca Autobusos sí, és una foguera molt especial per a mi, perquè ja hem parlat de les vivències de menut, però ja en l'etapa adulta, no? La veritat és que va sorgir una relació especialment significativa, no?, amb la foguera Sèneca Autobusos. És una comissió en la qual he compartit moments inolvidables, no? Molts projectes culturals i, bueno, nombroses experiències també humanes. Tinc, la veritat, que també molts amics a nivell personal. He tingut el privilegi, no?, de poder realitzar diferents obres dedicades a aquesta comissió. De les 20 que t'ha anomenat, pot ser 14 o 15 estiguin dedicades a Sèneca, no? I bé, doncs he intentat aportar el meu granet d'arena.
0: Sí.
1: Però, bueno, sobretot és del respecte i per la tradició, no? Perquè és una foguera que cuida molt les tradicions i també l'agraïment, no?, cap a les persones que mantenen viu esta foguera, que treballen en prou de la festa i de la cultura, sobretot.
0: I Miguel Ángel va ser nombrat foguerer en 2023, crec que va ser. Què va significar per a tu?
1: Sí, és una cosa molt bonica, perquè jo no estic activament, no estic en la foguera, però estic que col·labore tots els anys i sempre estic, no? sempre és una foguera que la música de banda la cuida molt, solen fer concerts en la plaça Sèneca o no,
0: sí,
1: planta la foguera. I estic molt en contacte amb ells. I el fet de que, bueno, tindre l'honor de ser foguerer d'honor, pues sí, és molt bonic, perquè també és d'alguna manera és reconèixer aquesta vinculació, no?, i el carinyo que tenen la gent, i molt contenta, suposo.
0: Miguel Ángel, a veure, de totes les obres que tens, n'hi ha alguna com esta que està sonant que li tingués un efecte especial? Esta que està sonant se diu Recordant a un foguerer. Qui era esta persona?
1: Sí. Recordant un foguerer... Bueno, comencem per la que hem escoltat com a entera de Sèneca.
0: Sí.
1: L'any que ve complís 20 anys.
0: Ah,
1: 20
0: bé.
1: Anys de la composició.
0: Uh-huh.
1: I quan va complir 10 anys va córrer algo, bueno, no molt agradable, que és que va un foguerer molt, molt volgut a la foguera va faltar. Era jove, no recordo quina edat tenia, però no era molt major, era
0: sí.
1: jove. I a esta persona li agradava molt la peça de la foguera, la peça de Sèneca. I la peça se titula Recordant un foguerer per la seva memòria, no? La van fer en memòria d'esta persona. I per això la primera part de la composició
0: sí.
1: té molt semblants amb Sèneca Autobusos, perquè era la peça que realment li agradava. És una peça, és una marxa de fogueres, com la nomene jo, i la veritat és que sí, li tinc un especial carinyo, perquè també diguem, la segona part de la composició apareix una música recordant les danses populars que feien
0: sí.
1: al meu poble.
0: Ahí estem escoltant Llave Santo de Calanovia.
1: Sí, i també, sí, però després d'aquest tema de Llave Santo de Calanovia apareixen melodies de danses populars, de
0: sí.
1: jotes, de la música que jo de menut escoltava al meu poble i que ha volgut que aparegui a la partitura.
0: Miguel Ángel, tu i molta gent que està escoltant-nos, tu i molta gent, perquè recordar aquests temes, la veritat que t'entra per el cos una sensació que és molt bonica. Miguel Ángel, com ha de ser un pas doble o una marxa per a tu de fogueres? Com ha de tindre? Quines característiques ha de ser, de tindre?
1: Bé, la música de fogueres realment ha generat un important, diguem, catàleg d'obres pròpies, no? Hi ha moltes nombroses composicions, no?, que han sigut escrites específicament per a la festa, pues, dedicades a comissions, carrers festers, sobretot veies del foc. Hi ha moltes veies del foc que tenen el seu propi pas doble. I que, bueno, com que configura un patrimoni musical ja important i que va creixent cada any. Jo, en el meu cas, evidentment, hi ha pas dobles que sempre que hi passarà algo paregut, o passa algo semblant en les falles. Sí. És que hi ha pas dobles que intenten en algun moment que aparegui algun motiu d'una peça molt emblemàtica, com pot ser Fallero, per exemple, o València, algun xicotet motiu d'un compàs, dos compassos que puga recordar-te, no?, l'ambient i puga traslladar-te a l'ambient faller, no?
0: Sí.
1: En Alacant passa algo paregut. La peça més emblemàtica, que tu l'has anomenat fa un momentet, Les Fogueres de Sant Joan, conegut popularment com A la llum de les fogueres, és una peça que, per cert, es va composar en 1929, un any després de la creació de Les Fogueres, per el mestre Luis Torregrosa.
0: Sí.
1: I esta peça és tan important, que identifica tant a la música d'Alacant, que si intentes rescatar de la part de la tornada algun motiu melòdic que recordi un poquetet a aquesta peça, evidentment ja se relaciona i el alacantí sap que és una peça dedicada a Alacant, dedicada a les fogueres.
0: Sí.
1: Jo ho he fet, se sol fer normalment, però he d'añadir que també, des que vaig fer la peça de Quiroga Seneca, que la vaig anomenar de Marxa de Fogueres, he composat algunes també amb aquest estil, no? Funcionar un poquetet per a fer una comparació el que podria ser en música festera, Moros i Cristians, un pas masero, no? Que
0: és
1: com una marxa dedicada a la compassa de maseros, amb temes populars, temes tradicionals. Algo paregut, però buscant, recopilant melodies, sobretot d'Alacant o de valencianes, sobretot. Cançons populars, aquesta que s'ha anomenat, Ja les sento de Calanòvia, A la voreta del mar...
0: Correcte.
1: Temes molt populars.
0: O esta, esta, Miguel Ángel, esta que estem escoltant, que els nostres oients la reconeixeran.

0: Qui no coneix la manta al coll? I el cabasset? Arreando ximpampum les nombra. Estàs un altre?
1: És un homenatge a la cançó popular per excel·lència en Alacant. Sí. Qui no coneix, evidentment, esta famosa melodia.
0: Clar.
1: Sí, la vaig titular Arreando ximpampum perquè la lletra diu això també.
0: Sí, clar. Arreando ximpampum. Per a unir estribillo estrofa, Arreando ximpampum.
1: Sí, i a més perquè... si tu dius Arreando ximpampum, la gent ja sap, sí, ja sap de què estàs parlant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És un homenatge a la cançó popular. Vaig intentar que no sonara en plan, per dir-ho d'alguna manera, xaranga, sinó que sonara un poquet més...
0: Sí, clar. Arreando ximpampum. Per a unir estribillo estrofa, Arreando ximpampum.
1: Sí, i a més perquè... si tu dius Arreando ximpampum, la gent ja sap, sí, ja sap de què estàs parlant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És un homenatge a la cançó popular. Vaig intentar

0: no sols sí. en plan més taranga, més festiu, sinó també en alguns actes, per exemple l'altre dia en l'entrada de bandes, el dissabte passat en l'entrada de bandes, va sonar sí. en l'entrada de bandes, a més apareix la dolçaina com a instrument important, no? Perquè les colles de dolçaines és que afegeixen ese so característic sí. tan nostre, no? Tan popular mediterrani, i sí, la veritat és que estic content de la festa que s'ha acabat.
1: Ja ho pots dir. Una pregunteta, Miguel Ángel. En les fogueres passa igual que a les falles, que ja que has nombrat, no volia que sonara a xaranga. És una peça, la manta al coll, és una cançó tradicional que sí, que se porta això, no? Que no volies que sonara a xaranga. Però jo, la pregunta és, passa igual que en les falles, que s'ha perdut aquest sentit de cuidar la música? I per exemple, en actes simbòlics igual toquen xarangues com si vol peça. Passa un poc així com les falles en les fogueres?
0: M'agrada que com se sol dir en les entrevistes, m'agrada que me faci aquesta pregunta perquè és un poc una lluita que tenim alguns, o jo en particular, perquè sí que és veritat que les fogueres aposten molt per la música. Hi ha molts actes on la música de banda és molt protagonista, que fa molts concerts. Hi ha un acte, per exemple, que se va fer en homenatge al Foguerer, que se va fer un dels primers dies de juny, i el dia 5, concretament, que va ser una desfilada abans del pregó, que van desfilar 20 bandes de música, van interpretar 20 bandes de música totes juntes. Se cuida molt la música de banda i s'aposta molt per la música de banda. Però sí que és veritat que fa calor, la gent està pel carrer, la gent meneja, la gent vol festa, vol música, i és inevitable les xarangues, és inevitable la música més de xaranga. I a mi particularment, a mi m'encanten també les xarangues.
1: No estem en contra d'això, és donar-li importància en moments de la festa, donar-li la importància que té, i en moments, per exemple, si te'n vas per la nit i estàs de festa, aleshores, claro, una xaranga és essencial, estar allí i passar-te-ho bé, és a dir, no és simplement donar-li aquesta importància que té en moments puntuals de les fogueres o de les falles a la música, no? M'entens, no?
0: Sí, és el que volia dir, que hi ha diferents actes oficials, per exemple, anar a l'entrega de premis, acompanyant de l'ofrena, sí, que evidentment ahí tenen que sonar els nostres paldoles, la música nostra, la música de fogueres, la música de faies, la música de banda, té que sonar això. O
1: sea, sí.
0: Estan aquí, estan en el seu espai i el seu moment,
1: correcte,
0: però els actes oficials, o sea, uno té que anar a Alacant, vaig este cap de setmana a visitar Alacant, a veure els monuments, vull que escoltar música, la nostra música, vull escoltar les bandes i vull escoltar pas dobles.
1: Correcte.
0: Les xaranguetes estan molt bé, però pel moment, no? Però
1: correcte,
0: vull que soni la música, que és l'espai que té.
1: Correcte, Miguel Ángel, vull donar-te moltes gràcies per atendre'ns, perquè sé que tens molta feina. Per acabar, vols dir algunes parauletes abans d'acabar, referent a les festes?
0: Jo volia, si em permets, que és curtet, perquè ha participat un guany fent un article per a un llibret. El llibret és una meravella. El llibret és una recopilació de històrica, de participació literària, de difusió de València també. I ha participat en un article parlant precisament de lo que hem parlat al principi, no? de la meva vinculació des de menut en la festa de fogueres. I el pròleg, un poquet el principi, el tinc així davant, i si em permets que el compartís amb tu i amb els oients.
1: Sí, clar, digues.
0: Sí, val. L'article parla de la importància de la banda, de la música de banda i la música popular en l'espècie de fogueres, i s'intitula Símbol d'identitat i tradició. I fa així. Fa 20 anys, com deia el savi Joan Manuel, que dic que fa 20 anys que vas començar en el món de la música. I si tanquen els ulls, encara puc escoltar el ressò llunyà d'aquells primers compassos que es mesclaven amb el bullici i l'emoció de les fogueres de Sant Joan. Records que no deixaven indiferent aquest xiquet que recorria els carrers d'Alacant al costat de la banda del seu poble. Esa olor de pólvora que deixaven les traques en a despertar, aquestes avingudes interminables repletes de gent, aquest vertigen mentre pujaven les escales mecàniques del centre comercial,

0: Tres vesprades divertides en la pensió on ens allotjaven. Records que no deixaven amb el pas del temps, que no s'esvaeixen amb el pas del temps, sinó que es transformen en xicotetes planes persistents que il·luminen la nostra infància. Avui, en mirar enrere, entenc que les fogueres no van ser només una diversió, sinó alguna cosa més en la meva vida. Em van ensenyar disciplina, respecte i amor per la música. Però, sobretot, em van regalar records inesborrables que continuen sonant com una melodia eterna en algun racó de la meva memòria.
1: Carai, m'has fet aborronar, eh? Buah, quines paraules més boniques. A qui van dedicades?
0: Sí, bueno, és l'article que he col·laborat en un article en el llibre de la foguera Sant Blai de Vall. És una foguera també menudeta, però important també la cançó.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquestes paraules tan boniques. Estem escoltant un altre pas doble teu, bellesa i alegria, i que passes unes festes, molt bones festes de Sant Joan, que siguin belles i que tinguin molta alegria com el títol del teu pas doble. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, i es vegem pronte per ací. Va, vinga.
0: Moltes gràcies. Espero poder estar ja l'estudiant una altra vegada, perquè saps que he tingut una setmana complicada.
1: Correcte, correcte, que és final de curs. Que és final de curs. És veritat.
0: De notes, de reunions, de complicada.
1: De tot. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Una abraçada ben forta. Adéu. Moltes gràcies.

0: I entrem en la secció d'Educació i Salut. I anem a parlar del Festival Serenates, que torna al claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, amb una programació que comença avui mateix, avui dissabte 20 de juny, fins el 2 de juliol. Reunirà músics de clàssica, de música clàssica, de jazz, de pop, de flamenc, de cinema, concert i altres propostes contemporànies al llarg dels 12 concerts. El certamen, coproduït per la Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, arriba a la seva 39a edició, consolidant-se com un dels festivals culturals i musicals més veterans de la ciutat de València. I per a parlar-nos d'este festival Serenates, tinc així al meu costat a Maria Romero Rubio. Bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Diguem que tu eres la que organitza tot este event.
1: Bueno, yo porto la direcció tècnica del festival des de l'àrea d'activitats musicals de la Fundació General de la Universitat de València, però tinc que dir que és un projecte coproduït no només en l'Institut Valencià de la Música, sinó també amb la participació de moltes institucions com el Palau de la Música, València Music City, sí, Diputació de València i altres moltes institucions que col·laboraran en nosaltres en el festival.
0: Però això és molt d'agrair perquè que col·labore tanta institució fa que estos festivals, per exemple, que celebreu el 39, la 39a edició, que no és poqueta cosa.
1: Efectivament, és que la universitat per si sola no seria capaç de durar un festival d'este taranà o d'este calibre sense, sí, la col·laboració institucional i artística de moltes agrupacions i institucions.
0: I, Maria, com va néixer este festival? És a dir, si tirem 39 anys enrere, com va néixer el festival?
1: Pues yo creo que
0: s'anomena Serenates.
1: Va ser un projecte que en principi va ser creat per la mateixa Conselleria de Cultura en l'àrea de música, que s'havia creat en aquell moment, pràcticament. Estem parlant de l'any 84 i 85, perquè són 39 anys, però durant dos anys el centre cultural va estar tancat i per això es va realitzar.
0: Sí.
1: Imagina't, hi ha poca gent ara que mos pugui parlar de l'origen. Segurament Pepe Domènech seria la persona més adient per a fer-ho si algun dia té ningú interès.
0: Molt bé. I aleshores, quin és l'objectiu d'esta 39 edició? Quin és l'objectiu principal que voleu transmetre a la gent que vaig a veure estos 12 concerts?
1: Principalment, el nostre objectiu és oferir una programació que està composada i interpretada principalment per músics valencians.
0: A tots?
1: No tots, principalment.
0: Sí.
1: Perquè partim des de l'orquestra, les grans agrupacions com l'Orquestra de València, o com professionals ja destacats com Elena Font, o com grups de música antiga valencians com Harmonia del Parnàs, o com les nostres agrupacions, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, l'Orfeo Universitari, vull dir, una banda sinfònica de Sant Marcelí, vull dir, és molt, molt variat.
0: És a dir, puguem dir que gran part és autòctono valencià.
1: Sí.
0: I a l'hora de fer esta programació, que ara parlarem d'aixòs 12 concerts, a l'hora de fer, com trieu? Quins criteris agafeu per a seleccionar a la gent que va fer el concert?
1: Bueno, els criteris són diversos, com te pots imaginar, perquè n'hi ha moltes mans a l'hora de programar. Però, evidentment, hi ha una part que és comptar amb les nostres agrupacions és primordial, perquè per això volem sempre reflectir el que és la joventut en la música, com és el cas de l'Orquestra de la Universitat o l'Orfeo Universitari. També comptar amb les grans agrupacions pròpies. L'Orquestra de València és un visitant assidu del nostre festival des de fa 10 anys. I després comptem en col·laboracions concretes o propostes concretes de la gent que ens fa arribar al llarg de l'any. Els músics valencians ens proposen propostes i seleccionem un poc per fer un festival que siga obert e inclusiu, inclús.
0: Clar que sí, estem escoltant l'Orfeo Universitari.
1: Sí.
0: Un dels protagonistes.
1: Sí.
0: Al llarg escoltarem a l'Orfeo i escoltarem a l'orquestra de la universitat. Aleshores, per exemple, avui quin concert comença?
1: Bueno, comencem en un gran concert. Estem parlant del concert dedicat a la Fête de la Musique, el Dia de la Música, que interpretarà l'Orquestra de València juntament al pianista Mao Fujita, que és un gran intèrpret internacional, i dirigit per el seu titular, Alexander Liebreich. Sí. És la primera volta que Alexander Liebreich ve al Festival Serenates i ho fan especialment perquè, a més, hi ha una productora, la productora Accentus, que gravarà el concert i lo emetrà el dia 21 a través del canal Arte Televisió per a tot Europa. Estos famosos concerts que tots vegem en Arte o en Mezzo que parlen.
0: I doncs estan així, en València.
1: I vindran al nostre claustre. Vindran al nostre claustre a reflectir el que és la música valenciana, perquè, de fet, el concert s'obrirà en Martín i Soler, l'obertura de l'Arbre de Diana, i després hi ha dues obres, ja que són de Mozart, el concert per a piano i orquestra número 21 i la sinfonia número 23.
0: En el claustre de la nau, no?
1: Sí, oui, a les 9:30.
0: I encara queden entrades, és a dir, perquè el preu és mòdic de 5 euros, crec que són, és una poqueta cosa.
1: El preu és de 5 euros i jo crec que per al dia d'avui està esgotat.
0: Ja està,
1: però això no vol dir que a vegades hi ha alguna evolució a última hora, no mai abandonen la possibilitat d'aconseguir una entrada.
0: I aleshores, avui tenim aquest concert superimportant, però al llarg d'aquests dies, què més anem a escoltar?
1: Escolta, doncs pues mira, el demà diumenge vindrà Elena Font, que és una jove pianista castellonenca que porta un programa molt xulo que es diu Els somnis de Ravel, en el qual fusiona la música de Debussy, Ravel i Manuel de Falla. Coincidint que el 2025 va ser el 150 de Ravel.
0: Correcte.
1: I el 2026 estem celebrant el 150.
0: Correcte.
1: De Falla, i és per això que ha fet aquesta espècie de fusió programàtica sobre aquests autors que jo crec que definixen l'inici del segle XX musical en tot el món.
0: Sí, sí, sí.
1: Per altra banda, el dimecres 24 continuarà...
0: El dia Sant Joan.
1: Sí, bueno, sí. Continuarà el festiu aquest dia, enguany. Continuarà el festival en la nostra Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida per Hilari García. Fan una proposta que es diu Fanfàries per a rituals i litúrgies, recorregut al llarg de les fanfàries més importants per a músics de metalls del segle XX. És graciós perquè comença con The Fanfare for the Common Man,
0: d'Aaron Copland,
1: però continuïs en The Fanfare for a Common Woman,
0: de
1: Jane Tower, és xulo. Després
0: interpretar... Ja tinguem ahir algo d'inclusió,
1: veus? Sí, sí, sí. Després parlaran, continuaran les fanfàries litúrgiques d'Henri Tomasi, i després ja en tota l'orquestra a l'escenari faran la sinfonieta de Jan Asek, en la qual els metalls també tenen una
0: molta
1: part molt destacada.
0: Molta.
1: I col·laboraran en ells l'equip de Labo Luz, que és un equip interdisciplinar nascut en la Universitat Politècnica de València, que treballa sobre... com dinamitzar els concerts a una il·luminació pròpia que es crea dinàmicament en el moment. És molt xulo.
0: Ja sabeu que aquest concert que està dient ara Maria és el 24, el dia Sant Joan, a quina hora?
1: A les 10.
0: A les 10 de
1: la
0: nit.
1: Sí, són de la nit perquè a més se plena de llum.
0: Clar que sí. Què teníeu que fer? Anar a veure el concert.
1: Clar que sí.
0: Seguiu.
1: Mira, el dia 25 rebem... que és el l'endemà, rebrem la visita de Cristina Rosenvinge, que és una cantautora prou coneguda per tot el públic, i presentarà una obra que es diu Los versos sàficos, i és una composició, un àlbum que va crear